a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puigcercal. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.

0: Parlarem dels refugis climàtics i de l'augment en un 31% als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. En parlarem amb el conseller delegat d'Acció Climàtica, Guille López. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar el pla de sanitat per distribuir preservatius gratuïtament als joves i l'incivisme i les conseqüències que trobem quan tot això arriba al fons del mar. A partir de les 5 coneixerem el castellarenc Xavi Calm, entrenador de futbol. Continuarem amb gastronomia per descobrir un dels restaurants que triomfa a Sant Cugat, el Xivarri, i acabarem amb cultura per parlar de Sant Cugat com a campus d'arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim també per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda, estudiants, professors i investigadors del campus de l'UPC a Terrassa disposen a partir d'ara d'una nova eina per formar-se amb la mateixa tecnologia que utilitzen els professionals a les grans empreses energètiques. Ha sigut possible gràcies a la sessió que han fet Typhoon HIL i ABB a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. És un equipament tecnològic punter per a estudis de seguretat elèctrica valorat en 100.000 euros. La sessió enforteix la transparència de coneixement entre el món acadèmic i l'industrial i també dona resposta a la manca de tècnics competents per desenvolupar treballs d'alta enginyeria en el món de l'electrificació, molt buscats per les empreses. Tot plegat en un context de canvi en el que l'electrificació guanya terreny amb les bateries d'emmagatzematge, les renovables, la integració a la xarxa de distribució, l'increment dels data center i l'ús de la intel·ligència artificial i les xarxes socials. Aquest equip de darrera generació permet passar de la teoria abstracta a la realitat de la indústria i, d'entre altres funcions, ajuda els estudiants a aprendre i comprendre com protegir les xarxes elèctriques abans que es produeixi una avaria.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La criminalitat ha repuntat un 5% a Sabadell en els primers mesos del 2026. Un augment que principalment s'explica per l'increment de l'anomenada criminalitat convencional, és a dir, els delictes menys greus. Així ho ha assenyalat el tinent d'alcaldessa de Seguretat, Adrián Hernández.
3: Que és la que ens puja en 145 delictes més. I què és això? Doncs són els delictes més lleus des del punt de vista penal. Estem parlant de les injúries, de la receptació, de l'excés de velocitat penal amb el cotxe, de conduir sense permís, de la desobediència o els atemptats a l'agents de l'autoritat, per tant, que estan dintre de l'àmbit penal, però que són els delictes lleus.
2: Entre les dades positives que constata l'últim balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, hi ha un descens del 33% i del 35% dels delictes contra la llibertat sexual i de tràfic de drogues.
0: Gràcies, Júlia. Abandonem el Vallès momentàniament. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas. Bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Les obres de remodelació dels mercats Torner, Manyón i Llefià estaran iniciades abans de finalitzar el mandat. Així ho ha assegurat la primera tinenta d'alcaldia, Cristina Agüera, al Badalona Matí. Agüera està convençuda que les obres dels tres equipaments coincidiran amb el final del mandat. De moment, ja està en marxa la rehabilitació de l'exterior del mercat Torner, que inclou façanes així com millorar l'accessibilitat. Durant els pròxims dies es lliurarà també el projecte per rehabilitar l'interior un espai provisional on ubicar les parades mentre s'habilita tota la resta.
5: Segueixin puguent treballar, saps, una zona provisional per les parades, tot acordat amb ells, llavors aprovarem el projecte, ens l'entregaran aquesta setmana o com a molt la que ve i l'haurem d'aprovar. Sí, és la part interior, però la part provisional, diguéssim, perquè puguin seguir treballant mentre es fa l'altre espai.
4: Pel que fa al mercat de Llefià, la primera tinenta d'alcaldia ha reconegut que és el més endarrerit de tots tres. Amb tot, la intenció és tenir el projecte enllestit al setembre i ara s'està treballant en la cerca d'un operador que s'hi vulgui instal·lar.
5: Operador, o sigui, serà 40% mercat, 60% superfície d'operador, diguéssim, que això també és una concessió que s'ha de treure i, per tant, s'està treballant en aquesta dinàmica, que això jo crec que el tindrem potser el projecte, si no és a l'estiu, serà com matar al setembre.
6: Per tant, perquè les obres puguin començar abans que acabi el mandat?
5: De Llefià intentarem.
4: Segons ha assegurat Agüera, les tres rehabilitacions han rebut el vistiplau dels paradistes dels mercats.
0: Gràcies, Martí. Anem ara al Prat. Noelia Aguilar, bona tarda.
7: Bona tarda. El qüestionament de l'ús que fem de les plataformes de streaming serà protagonista aquesta tarda a la nova edició del So Perifèric, un espai dedicat al diàleg i la reflexió sobre les experiències vinculades amb maneres de fer, organitzar o viure la música. A partir de les 7 de la tarda, la capsa es convertirà en un espai de pensament crític i es plantejaran alternatives a grans plataformes de música com Spotify o quin paper haurien de jugar els artistes. Tres membres del procés obert d'organització i debat al voltant de la música, la instrumental, la Birch, en Marcel Costa i l'Anna Vicent, participaran en el So Perifèric proposant projectes per combatre l'auge de les cançons fetes amb intel·ligència artificial i promoure un consum diferent de la música. Alguns exemples són un boicot a Spotify o la creació d'un programari de centralització realitzat valorant la feina dels artistes. A l'acte hi participarà també Miquel Barceló, membre del grup Garrafa Nadal, que pertany al col·lectiu Punyeta Món, juntament amb altres noms com Nita, Saïm i Reina.
0: Gràcies, Noelia. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Castellà del Vallès ha començat aquesta setmana les obres d'un important pla d'asfaltatges i manteniment de voreres al nucli urbà Sant Feliu del Racó i les urbanitzacions, que suposarà una inversió total de gairebé 3,9 milions d'euros. Segons expliquen des de l'Ajuntament en un comunicat, l'actuació permetrà renovar paviments, reparar voreres, eliminar barreres arquitectòniques i millorar la seguretat i la comoditat dels desplaçaments a peu i en vehicle. A més, aquest pla dona continuïtat al treball iniciat els darrers anys per planificar les actuacions de manteniment de manera objectiva. En el cas dels asfaltatges, les prioritats s'han definit a partir d'un estudi tècnic de l'estat del paviment del municipi. Aquest mapa de desperfectes permet identificar els trams amb més deficiències i programar les intervencions de forma ordenada. A les urbanitzacions, el pla inclou la renovació d'asfalt i voreres dels sectors del Aerosols A, B, C i D, Can Avellaneda, Can Font, El Balcó i El Racó. A més, s'han d'afegir també les actuacions que s'han projectat al nucli agregat de Sant Feliu del Racó, que permetran renovar carrers i places del nucli, millorar l'accessibilitat, ordenar millor els recorreguts i fer més amable la mobilitat quotidiana.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat. Saravella.
9: Quan la Berta Sánchez va començar a entrar al monestir de Sant Cugat, no es considerava creient. No estava batejada, la seva família no era religiosa i tampoc havia crescut envoltada de persones que practiquessin la fe. I anava simplement perquè hi trobava calma. Aquelles visites esporàdiques es van acabar convertint en una recerca més profunda. Primer va començar a interessar-se per l'espiritualitat, després va assistir a misses i a poc es va anar introduint en una comunitat de joves que comparteixen la fe. Avui forma part d'un grup de formació per a persones que s'acosten al cristianisme o que volen completar els seus sagraments. El seu cas no és únic. A la parròquia de Sant Cugat asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ amb l'Església. Els testimonis recollits coincideixen en una idea. La fe no apareix tant com una tradició heretada, sinó com una resposta a inquietuds personals. L'Helena Codina, de 29 anys, tampoc havia tingut contacte amb la religió fins fa aproximadament un any. Va ser arran de la seva relació de parella, però assegura que el procés ha acabat sent profundament personal. En una societat marcada per les presses, l'estrès i la hiperconnexió, assegura que la fe li aporta una serenitat que no trobava en altres àmbits de la seva vida. No tots els joves que formen part de la comunitat han descobert la religió recentment. Alguns hi han crescut, però expliquen que també han hagut de fer un procés personal per convertir-la en una opció pròpia.
10: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: A l'àrea metropolitana de Barcelona, més de 500.000 de persones són especialment vulnerables a les onades de calor, que cada cop són més freqüents i intenses. Davant d'aquest escenari, l'AMB amplia la xarxa de refugis climàtics fins als 36 municipis i incrementa un 31% els espais disponibles, incorporant també, per primer cop, comerços com a microrefugis. Per conèixer més detalls, marxem fins al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
1: Bona tarda. De tot plegat, en volem parlar amb Guille López, que és el conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB. Què tal? Bona tarda, com està?
2: Bona tarda, molt bé.
1: En primer lloc, parlem sovint de calor, però vostè insisteix molt en parlar que és un risc estructural. En quin punt ens trobem ara mateix en aquest entorn metropolità de Barcelona?
2: Doncs ho estem veient els últims estius i aquests últims dies fins i tot també, no? Les onades de calor són cada vegada més freqüents i tenen una durada més llarga. Malauradament, ja fa molts anys que els científics ens alerten, no?, de que això pot succeir i que succeiria fruit del canvi climàtic, i la realitat així ho està constatant. Al final, aquestes onades de calor no és només un factor ambiental, sinó que estem veient molt clarament que té una afectació en salut, sobretot en les persones més vulnerables.
1: Dèiem que hi havia doncs, pràcticament 500.000 de persones, que no és poc, especialment vulnerables. On es concentren i també per què?
2: Doncs des de l'àrea metropolitana hem fet un estudi de l'índex de vulnerabilitat a l'entorn metropolità, en aquests 36 municipis al voltant de Barcelona, i trobem que sobretot en aquells barris on hi viu més gent i no té un accés a infraestructura verda, parcs o entorns climàticament sostenibles, doncs fa que aquestes persones estiguin més exposades a aquestes altes temperatures i no tinguin una alternativa on refugiar-se.
1: Uh-huh. Aquest any, com dèiem, s'ampliaran fins a un 31% més els refugis climàtics. Com es traduirà aquesta xifra en aquests 36 municipis de l'entorn metropolità?
2: Doncs són, en total, la xarxa metropolitana de refugis climàtics són 319 refugis, que són principalment tant equipaments municipals com parcs i piscines municipals, i estan pensades aquesta xarxa amb la lògica que us explicava abans, no? Que aquelles persones que no disposen d'una alternativa perquè no tenen aire condicionat a les seves llars o perquè no poden sortir de la ciutat, doncs disposin d'espais municipals on puguin, en aquelles hores de més calor o quan ho necessiten, poder recuperar la temperatura i poder tenir llocs d'estada, que també molt important, no estiguin vinculats, no, a tenir que fer un consum com podria ser anar al cine o anar a un centre comercial.
1: En el cas de les parcs, entenc que... Què és el que entenem per refugi climàtic? És a dir, són aquells espais on hi hagi una font o quins elements s'han de tenir perquè es pugui considerar com a refugi climàtic, com a tal?
2: Doncs bona pregunta. Amb els parcs el que fem és fer una monitorització

0: és, diguem, els parcs els incloem o no els incloem depenent d'aquest monitoratge que fem.
1: Això pel que fa als parcs, però pel que fa als centres cívics, ara que ve l'estiu també hi ha molts centres cívics que evidentment doncs, tancaran portes, però com es garantirà que hi hagi, no sé, si com a mínim un o dos o quants refugis climàtics, en aquest cas per equipaments només, a cada municipi, per exemple?
0: Amb els centres cívics el que fem és, sobretot, primer de tot, fer una formació amb el personal que treballa en aquests centres, perquè al final no deixa de ser una activitat complementària, la de refugi climàtic, i el que sí que hem treballat, com bé apuntaves, i hem anat millorant el tant per cent de centres que estiguin oberts tant caps de setmana com a ple estiu, de forma que actualment més de la meitat dels equipaments municipals que es posen a disposició de la xarxa durant tant caps de setmana com els mesos d'estiu estaran disponibles.
1: Sí, no, acabi, perdoni.
0: No, i amb la novetat aquest any també de que complementem aquesta xarxa metropolitana de refugis climàtics amb el que diem microrefugis, i és que hem animat a les diferents botigues, al comerç local, a participar d'aquesta xarxa.
1: Justament és el que anava a preguntar-li ara, sí. Com participen aquests comerços? És a dir, està oberta i ja es poden apuntar o com serà això?
0: La veritat és que molts comerços ja fan aquesta funció de suport i d'acompanyament a la ciutadania, especialment quan doncs, un dels seus clients doncs, arriba sufocat o marejat al seu comerç. El que fem incorporant-los de forma formal a la xarxa de refugis climàtics és, per una banda, visibilitzar, és a dir, a les botigues, a l'entrada hi haurà una enganxina que diu que aquell comerç forma part de la xarxa, i incorporant-los el que ens permet és visibilitzar aquesta problemàtica, guanyant capil·laritat en quant a espais disponibles per fer aquest servei, i alhora sí que requerim uns certs mínims per tal de que el comerci es pugui incorporar. Que estigui climatitzat, que tingui la possibilitat d'oferir aigua i que tingui un lloc per seure, i alhora els oferim als comerços una petita formació perquè sàpiguen com actuar quan es troben en situacions com la d'un cop de calor.
1: Els teniu quantificats, el nombre de comerços? De moment, o sigui, entenc que això està obert encara al període perquè la gent s'hi pugui apuntar, no cada comerciant o cada establiment en definitiva, però estan quantificats més o menys ara de quants tindríem o...?
0: Sí, exacte. Fem una crida a tots els comerços que s'hi vulguin adherir, que contactin amb l'àrea metropolitana de Barcelona per tal de fer-ho, o amb el seu ajuntament. En aquesta primera edició que els hem incorporat seran 50 comerços dels diferents municipis que s'incorporaran.
1: Crec que aquesta fórmula pot créixer de cara al futur. Entenc que aquest any funciona com una mena de prova pilot, no? És el primer que es posa en marxa.
0: Sí, la intenció és exacta. Al final, en definitiva, el que estem fent és un canvi de paradigma, i ho estem veient tant amb la xarxa de refugis climàtics com aquest acompanyament per part dels comerços, o estem veient, per exemple, amb les escoles. Venim d'un context pre-crisi climàtica en el que a nivell metropolità, les infraestructures, els espais públics els habilitaven sobretot per lluitar contra el fred, però amb aquest augment de les temperatures dels últims anys el que hem de canviar és fer una sistemàtica, uns usos més adaptats a la calor. La intenció és que com a àrea metropolitana i també per part dels municipis puguem acompanyar davant d'aquests reptes a tota la ciutadania.
1: Per poder consultar tots aquests espais, com ho podem fer? És a dir, una persona que estigui a casa i digui, mira, fa molta calor, no puc suportar-ho més, necessito anar a un refugi climàtic. Tot això, com ho pot consultar, com pot apropar-se fins a un d'aquests espais que hi haurà?
0: Doncs a través dels ajuntaments i l'àrea metropolitana es pot consultar la ubicació dels refugis. També hem impulsat una campanya de comunicació per donar-los a conèixer, i molt important també, treballem amb un conveni amb el Servei de Teleassistència a la Diputació de Barcelona per tal de que, sobretot, persones grans a les quals ja es fa un acompanyament telefònic, doncs, quan hi ha una onada de calor, se'ls informi dels riscos que suposa, de com han d'actuar i que quin és el refugi que tenen més a prop del seu domicili per tal de, si es troben en una situació extrema, poder anar-hi.
1: Em volíem preguntar també, senyor López, ja que tenim aquí, quines són les intervencions més efectives per tal de reduir la temperatura?

0: És a dir, quines també, doncs, a banda d'aquesta xarxa de refugis climàtics que doncs, impulseu des de l'AMB, quines altres també, doncs, no sé si obres o podríem dir millores a l'espai públic també s'impulsen des de l'ens supramunicipal per tal de millorar la confortabilitat entre que cap, evidentment, a les ciutats?
1: Sí, doncs davant d'aquest nou context cal fer exactament una prevenció i una adaptació dels nostres municipis a aquesta nova realitat, i en aquest sentit hi ha dos actuacions que són primordials. Per una banda, l'urbanisme, com dissenyem els carrers, que cal fer un urbanisme des d'una perspectiva climàtica, això vol dir amb moltes més ombres, també reduint com a l'asfaltat, no? Hi ha l'efecte illa de calor, on els municipis sempre tenen una temperatura 2, 3, 4 graus per sobre de l'entorn més rural, no? I cal reduir la quantitat d'asfalt que fem servir en el nostre urbanisme, perquè ens redueix aquest efecte de calor, i també perquè permet que l'aigua dreni molt més cap a les capes freàtiques. I després, l'altre gran vector on s'ha d'actuar és la rehabilitació dels habitatges. Hem de fer uns habitatges que estiguin molt més aïllats, aïllats alhora que ventilats, de forma que no haguem de fer un gran consum energètic per climatitzar-los. És a dir, la xarxa metropolitana de refugis climàtics és una xarxa, un servei d'emergència, però el que hem de fer és moure'ns cap a unes ciutats i uns municipis més adaptats a aquesta nova realitat.
0: En aquest sentit, quines decisions que s'haurien de prendre encara no s'han pres o què és el que caldria fer de cara al futur i preveient doncs, que aquesta situació encara anirà més, no? Hem de deixar enrere un mes de maig especialment calorós dels de rècord, podríem dir, que s'han registrat en els últims anys. En aquest sentit, doncs això, ja amb aquesta pregunta voldria acabar. Què hem de fer a les ciutats i als municipis, en definitiva, per preparar-nos davant d'aquest escenari, també?
1: Bueno, la nostra responsabilitat, tant ciutadana com administracions, és treballar tant en la mitigació, que és la reducció de les emissions, per tal de que reduïm la quantitat de CO2 que hi ha a l'atmosfera i reduïm aquest efecte d'increment de les temperatures, que malauradament les previsions és que podem arribar fins a un increment de fins a més 4 graus respecte a la fase preindustrial, i l'altra és l'adaptació, el que ja comentàvem, adaptar-nos a aquesta nova realitat amb la perspectiva de que siguem capaços de revertir-la, però que mentre no la revertim, doncs ens afecti el mínim possible i sobretot que afecti el mínim possible a les persones més vulnerables o que tenen menys capacitat, sobretot econòmica, per poder-hi actuar.
0: Doncs hem parlat amb Guille López, és el conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i molt bona tarda.
1: Molt bona tarda i moltes gràcies.

0: Arribant a 4:45 de la tarda, és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes que avui compartirem amb el Manel Esteban, que és coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes. Manel, molt bona tarda. Manel, bona tarda. Doncs anem a saludar l'Òscar Cardona, que és col·laborador de Ràdio Castellà, i m'imagino que sí que el tenim a l'estudi de Castellà. Òscar, bona tarda.
1: Doncs sí.
0: Sí, no?
1: Bona tarda, estic
0: al
1: aquí. Sí,
0: al peu del canó.
1: Al peu del canó.
0: Al peu del canó. Molt bé. No tenim encara
2: molt confer... bona tarda.
0: Ai, Manel, què tal? Mira que bé. Això de canviar, de dia t'ha despistat una mica o què?
2: Sí, la veritat és que sí, ja m'ho entenc ja. Us ha anat a veure... Heu anat a veure el papa o no?
0: No. Jo faig jo, com aquell que deia que el papa vingui a veure'ns aquí.
2: Jo estava dient als companys que si ve a casa meva encara li convidaria a prendre un cafè. O sigui que...
0: Sí? De veritat?
2: Sí.
0: Sí? Tens curiositat?
2: Pues encantat d'estar-hi aquí els dimecres, perquè jo normalment vinc els dijous.
0: Sí. No?
2: Però molt de gust d'estar-hi aquí.
0: Molt bé. Doncs de seguida que tinguem el nostre tertulià del Prat, el saludem i l'incorporem a la tertúlia. El Manel ha introduït el papa com qui no vol la cosa. Evidentment no és tema de tertúlia d'avui, perquè ahir vam estar parlant de l'església, de les dones, del papa i de, bueno, de tot aquest... tinglado que s'ha muntat en aquesta visita que fa a l'estat espanyol. I no sé si és que voleu compartir alguna reflexió sobre tot el que està passant aquests dies, però molt ràpid.
2: Home, que és significatiu que estem en un país laic, no? I que realment, perquè vingui un líder espiritual, es munti la que es munta, no? Però bueno, la veritat és que no ningú va a missa, o va molt poca gent a missa, no? I ningú practica la religió, però mireu la quantitat de gent que està en els carrers i en qualsevol moviment que fa aquest senyor. O sigui que realment alguna cosa té que tindre o algun...
0: Sí, no ens quadren els números, no? No ens quadren els números. Òscar, vols fer una reflexió sobre el tema?
1: Sí, jo penso que els populismes, doncs, tots són molt benvinguts per una majoria. No m'atreviria a qualificar aquesta majoria perquè no m'escau. Però, vaja, jo, doncs, que no sóc massa catòlic, no és que no estigui catòlic.
0: Ja,
1: catòlic,
0: que és diferent, és diferent.
1: És que no sóc massa, doncs, prefereixo no opinar, perquè diria coses que segurament no agradarien a molta gent.
0: Molt bé. Saludem el Pedro Ezcurra, periodista i directiu de l'Associació Esportiva Prat.
3: No, res,
0: Pedro.
3: Res. Ah.
0: No,
3: hola, com esteu?
0: Com estàs,
3: com esteu?
0: Pedro? Molt bé.
3: Què? Mira, pues, perquè he dit que estava dormint la siesta.
0: Home, i t'han despertat.
3: M'ha passat l'hora, m'ha despertat el vostre col·lega de Ràdio Prat i veig que ha sigut l'Esprit Sant el que encara fa que pugui estar en via compromès i en via dormit. Però això és bona senyal, no?
0: Home, i tant. I tant.
3: I de què esteu parlant?
0: No, jo ara us estava donant la possibilitat que féssiu una única i breu reflexió sobre tot el tema de la visita del papa. Lliurement, abans d'entrar en matèria, molt ràpid.
3: Sí, home, bueno, per això és matèria per 4 dies. Però, bueno, un minut. Home, jo vull, mira, jo soc un ateu, però jo crec en tot, eh? I no crec en res. Però, bueno, però avui he vist un rato abans de dinar, com a bon riberenc del Llobregat, jo sempre des de casa veig la muntanya i de ben petit, abans de la guerra ja anàvem en Romeria, a Montserrat, i jo recordo fins als 15 anys pues que Montserrat era una cosa obligatòria, els pagesos portaven els melons d'ofrena a la Mare de Déu, i després, bueno, llavors tots creiem, no?, perquè no creure era impossible, perquè ens havien... I en canvi avui he vist una cosa que és preciosa, que us recomano.
0: Quina?
3: Que és el cant de la... com que diu, la Salve Regina,
0: sí,
3: per l'Escolania, i després de Virolai per l'Escolania.
0: Home, no m'estranya, amb tot això t'has quedat, com dirien els castellans, traspuesto, no?
3: I... No, no, però ha sigut preciós, jo us ho recomano.
0: Ja, ja, no, i tant, ja ho sé.
3: És d'una bellesa, independentment del papa, com si m'ho hagués encantat a mi, no? Però jo us ho recomano, sobretot, a l'escolania, a l'ambient. I clar, tots creiem en la Mare de Déu, encara que siguem ateus, perquè jo la veig cada dia a la muntanya i vaig amb llinars 40-50 vegades.
0: Clar que sí, però mireu avui... Mira, digues, Manel, vinga.
2: Que estàs, que el Prat, no teniu gaires muntanyes, al Prat, eh?
3: No, però el riu...
0: A l'esquena, passa... sí.
3: No, però és que el riu, que és el que marca tot el... Des de Castellà de Nuc, passa per Monistrol, per baix, i no para fins a arribar al Prat. I clar, jo visc al Prat i quan aixeco... I visc en un àtic, i quan m'aixeco al matí el primer que veig és Montserrat.
0: Clar.
3: I a part que, té, que per mi té un record... Vamos, una altra cosa és el tema religiós, i bueno, això és un altre tema molt llarg. Però jo aquesta imatge d'avui...
0: T'ha recordat coses, sí.
3: No, i que la recomano des del punt de vista artístic, eh?
0: Ja. Avui parlarem de qüestions més terrenals, no? Com per exemple aquesta iniciativa del Ministeri de Sanitat, que està enllestint un pla per dispensar preservatius gratuïtament als joves d'entre 16 i 22 anys. Això a partir de 2027, a on? A les farmàcies. De quina manera? Doncs presentant només el DNI. Quin és l'objectiu? Doncs eliminar les possibles barreres econòmiques que es puguin trobar i també reforçar la prevenció. Quina és la lectura que feu vosaltres? Vinga,
2: el
0: ràpid.
2: El papa no estaria d'acord. El papa segur que no estaria d'acord.
0: Ho sabem, però clar, iniciativa. Això és una tertúlia ciutadana.
2: Però us dic una cosa, jo ho trobo molt, molt, molt, molt interessant. Fins a cert punt, us puc... us puc dir una anècdota que vaig viure no fa gaire temps, en el que estava a les urgències de l'Hospital de Badalona, no? I van entrar una parella... un noi i una noia que no tindrien més enllà de 15-16 anys, no?, a demanar la pastilla del dia després.
0: Sí.
2: No? Que me'n sembla bé, o sigui, almenys van tindre la precaució, no?, ja que no van tindre el preservatiu a mà, no?, d'anar-hi a urgències a demanar aquesta pastilla per no complicar-se la vida. Con la qual, si regalem preservatius, segurament posarem barrera a algo que històricament tots tenim una edat i tot ens passat per amics que en un moment donat la vida li ha canviat per un mal moment o per una calentura, no? I per desgràcia, no? Que tinguem fills està molt bé, però que els tinguem quan els toca tindre,
0: quan toca.
2: No quan en un dia de festa,
0: per un accident,
2: quan hi ha borratxos, sí. I tot, exactament, per un accident, no? Uh-huh. Tot el que sigui preveure aquestes coses crec que serà sempre positiu.
0: I quina és la reflexió que fas tu, Òscar?
1: Pues bé, jo tinc una sana enveja, perquè quan jo tenia aquestes edats,
0: no.
1: Doncs, vaja, la cosa estava molt amagada, i si algú havia de comprar un preservatiu, doncs li feia molta vergonya.
0: Era pecat, llavors, no?
2: Tenies que anar-te a dos municipis més enllà.
1: Exacte. Sí, sí. O, vaja, jo que vivia llavors a la Barcelona, doncs havia d'anar a la Barceloneta a comprar-los perquè allà no en coneixia ningú. Vivia a Sant Andreu, o sigui que no hi havia manera que em coneguessin. I, vaja, jo penso que està molt bé aquesta mida perquè, vaja, el que m'ha fet gràcia és el que ha dit el meu contertulià, d'un moment dolent. No, el moment és bo, són les conseqüències dolentes.
0: És veritat.
2: Bueno,
1: conyes a part, de veritat que crec que... El que m'agradaria és que s'estengués a més edats. No, aviam, no a la meva ja, però més edats, perquè penso que seria una cosa de que beneficiaria. Encara que reconec també que el clero hi estaria en contra, però bueno, aquests que fotin el que vulguin, aquests no els hi cal preservatius, no? Perquè els que són célibes, vull dir, no els hi cal, no en fan servir d'això. Vaja, a part dels pederastes, que també els recomanaria que ho deixessin de ser. Bé, la veritat és que em sembla molt bé, crec que és una mida interessant i que consciència, sobretot els homes, els nois, en aquest cas, doncs, de que s'han de posar un preservatiu. Perquè que es veu que està molt de moda de negar-se a molts xicots de posar-se el preservatiu. Bueno, no passa res, no, i clar, sí que pot passar. Per almenys que sigui aquell moment bo i prou.
0: Nois i noies, tothom.
1: Nois i noies, no. Sí. Evidentment que sí. Però diu que hi ha nois que es neguen a posar-se'l, perquè, clar, és millor fer-ho, això que dirien, a pelo, no?
2: Sí, sí,
1: a pèl.
2: Sí, sí.
1: Però, clar,
2: despreciant els problemes.
1: Despreciant els problemes, clar. Per tant, em sembla una mida excel·lent i penso que, vaja, hauríem de... així com el dos papes enrere va prohibir que certs llocs africans doncs haguessin preservatius, vaja, cosa que a mi em sembla retrògrada del tot, vull dir, digna d'un jutjat de guàrdia, perquè aquests senyors van fer que hi haguessin moltes malalties, moltes morts i fills no desitjats. I per mi això sí que és un crim.
0: Ja. Pedro, què n'opines tu sobre aquesta iniciativa del Ministeri de Sanitat?
3: Si tu és la paraula, ho diu, això que ho tramita el Ministeri de Sanitat, no?
0: Clar.
3: I això, home, veig que els meus col·legues ho lliguen molt al tema de la penetració i de quedar-te embarassat. Jo em penso que el tema és un tema de profilaxi sanitària. O sigui, si parles amb els urologs i els si parles del precisament dels problemes d'infeccions amb nois i noies de 16 a 22 anys, veuràs que el tema no és un tema de penetració o de no penetració, és de molt més complicat i molt més popular, no? Per això els urologs, si parles amb ells, et diuen què és el que està passant amb aquest segment de població.
0: Sí.
3: I llavors, clar, aquí això requereix després molta medicació i suposo que el Ministeri de Sanitat ha considerat que és més econòmic regalar els preservatius que no després tenir que receptar per la Seguretat Social tant, perquè el problema són les infeccions, el problema són les malalties, les transmissions, les pràctiques sexuals, que no té res a veure això amb el que estem parlant, és un tema sanitari i el que s'ha de fer és agafar-ho des del punt de vista sanitari. I per tant, si això fos la solució, que ho és, en certa manera, val. El que cal és informar bé a la gent i a les noies i als nois pues, les dificultats que es poden trobar si no tenen higiene i respecte a la possibilitat de contagiar uns als altres quan no hi ha respecte a l'altre, no? Les infeccions estan per aquí, i això tota la vida. I quan van venir els americans aquí, no tenien por a la sífilis perquè tenien la penicilina. Ara, com que no es mor ningú d'una malaltia venària, però en canvi els urologs us podrien dir la quantitat de contagis que hi ha, tant d'úter com de laringe, i això la sanitat ho està pagant.
0: Clar.
3: Suposo que van per aquí, no?
0: Sí, sí, sí, perquè a més, és inevitable dir que es tracta un problema també de falta d'educació. Falta d'educació sexual. Perquè, a més, cada vegada som més joves quan comencen a tenir aquestes relacions.
3: Clar.
0: I segurament no són conscients dels riscos, que precisament és una de les qüestions que ha canviat socialment entre aquesta franja d'edat, la percepció del risc, el canvi també que hi ha hagut en els hàbits sexuals, no? La manera de practicar,
3: clar,
0: de relacionar-se. Però això també parla de o bé de la poca efectivitat de les campanyes que s'hagin pogut fer en quant a prevenció, no?
3: Sí, d'acord.
1: Sí,
3: és un tema sanitari. Com una,
1: sí, sí.
3: Amb el Covid vam tenir que regalar quasi bé mascaretes, doncs ara doncs, això està proliferant molt i sobretot amb aquest segment de població, d'aquestes edats, 13, 12, 13, fins als 22, 23. Però que clar, és que els hi falta cultura sexual,
0: clar.
3: És normal.
1: Sí, sí, sí.
2: Des de luego, sí, crec que si regalessin a les edats que ens fiquem nosaltres els preservatius també a nosaltres, a la millor ens caducarien dintre de la cartera. Però per lo de més, és normal que sigui així, eh?
1: Això serà vostè.
2: No.
0: Jo no dic res.
2: Però sí que estic d'acord amb els companys que al final és una qüestió que ara mateix, no sé, socialment, no sé, la liberalització de la sexualitat o la banalització de la sexualitat fa que hi hagin molts tipus de contactes, molts, molt més abans que almenys quan era jo jove, no? que jo recordi, i la veritat és que preveure tot no solament embarassos no desitjats, sinó enfermetats venèries o inclús sida, etc, crec que és una mesura molt interessant, sobretot pensant en el col·lapse de la sanitat pública, perquè aquestes persones quan es contagien, doncs al final col·lapsen a la sanitat, i això ens acaba perjudicant a tots, con lo qual la mesura aquesta, no, tot, benvinguda sigui,
3: perdona,
2: ben aprovada.
3: A tots no. El sector farmacèutic mai surt perjudicat,
2: No, aquests ho tenen tot ben agafat.
3: Sí, aquests sí. No perden mai.
2: Aquests no perden mai, no, la veritat és que no.
0: Bé, doncs estem en una situació, com marquen les estadístiques i els informes anuals de l'Agència de Salut Pública, tant a Catalunya com a l'Estat, de l'increment d'aquestes infeccions de transmissió sexual, que també hem de dir que des de l'àmbit sanitari sí que s'han preocupat de difondre de manera pedagògica a través de sessions que es fan als instituts, no? Vull dir que informació se'n dona. Una altra cosa és que un estigui atent el dia que se li fa la sessió, no? Per saber què és la clamídia, què és la gonorrea, la sífilis i totes aquestes infeccions que després es troben. I és que aquesta tendència ha anat a l'alça. O sigui que en algun moment s'ha de intentar posar remei. I paral·lelament a Catalunya, referent a aquesta qüestió, la Generalitat va presentar, no fa gaire, perquè també ho vam tractar aquí a la tertúlia, un nou model d'atenció precisament de les ITS, d'aquestes infeccions de transmissió sexual, a partir ja dels 12 anys. És a dir, jovenets, jovenetes, que diria que encara estan amb el pediatre, pràcticament, o no sé si estan a cavall en el moment de fer el pas ja al metge. És en aquest moment, quan, a partir d'aquesta edat, que també se'ls començarà a prestar atenció en aquest tema. Per tant, una bona iniciativa, no?
2: En quant a educació, suposo que parles, no, Carme? En quant a educació dintre de les col·legis, no? A donar-li formació.
0: No. Això té a veure amb el model sanitari, a Catalunya.
2: Vale.
0: Bé, no sé si teniu alguna altra reflexió sobre el tema. Potser hauríem de recuperar aquella campanya del Pónselo Pónteló, no? Que va ser molt efectiva en el seu moment. Va tenir una certa gràcia i va tenir la seva importància. Si us sembla, canviem de tema i parlem d'una qüestió esportiva, però que en el fons és política, com tot, no? Parlem d'aquest Mundial de Futbol, perquè s'estan donant una sèrie de situacions que m'agradaria saber com les valoreu vosaltres. I és que, suposo que ja ho sabeu, hi ha una selecció, la de l'Iran, que doncs està rebent un tracte, podríem dir que discriminatori respecte a la resta de seleccions, perquè és una selecció que haurà de jugar els seus partits als Estats Units, però els Estats Units només concedirà els visats pels dies de partit. És una situació que jo no sé si algú en un altre mundial s'havia produït, però quan parlem d'esport també parlem de política, i aquí estem veient doncs una qüestió flagrant, no?
2: Certament, i separar les dues coses és gairebé impossible, des del moment que el futbol, la veritat és que belluga el món, la veritat és que és aquesta, o sigui, és l'únic esport global del món, o sigui, Hi ha molts esports, però estan molt repartits o molt centralitzats en segons quins països, no? Però el futbol és el que aglutina tot, no? I aleshores, el fet de que estigui absolutament polititzat té tot el sentit del món, aunque no el comparteixo, però és veritat. O sigui, realment estem parlant de dos països que estan en guerra, que s'estan matant entre ells en tot el que poden, no? I puc entendre, no compartir-ho, però sí entendre'l, no? Les reticències que pot tindre, sobretot de cara a l'electorat nord-americà, al deixar entrar una selecció d'un país que en aquest moment està sent el seu enemic, teòricament, aunque són els americans el que van començar aquest xivarri, no? Però ho puc entendre, el que passa que no el comparteixo. Jo suposo que al final tindran que fer-ho perquè mou molts diners, i jo suposo que la UEFA al final posarà seny i aquests jugadors de l'equip iraní podran jugar. Podran jugar els partits que li corresponen, però justos per després expulsar-los del país.
0: Però, és que la FIFA el que fa, i també és una cosa que us volia preguntar, que quin paper penseu vosaltres que hauria de fer la FIFA en tot això? I ells s'expulsen de sobre les puces dient que ells no tenen res a veure amb les qüestions d'immigració i de visats, que això és cosa del país. Però, clar, ells sí que s'encarreguen de l'organització d'un Mundial que es disputa en tres països diferents. Doncs si saps que tens un problema, mira d'arreglar-ho, no?
2: Sí. Òscar. Se l'han trobat de cop.
1: Bé, jo penso que en un cas així, jo, si fos un d'aquests països, em negaria anar-hi, francament. Perquè hi vas amb tots els drets, igual que els altres, o penso que això és una hipocresia total. Clar que, partint de la base de que qui mana als Estats Units, que és el senyor Trump, evidentment qualsevol cosa és possible. Però, i com m'ha dit el meu company, la política i el futbol és impossible separar-ho. Tot és política. El futbol és política. I el futbol són diners. No ens oblidem de que hi ha una economia al darrere i al davant del futbol que fa que moltes coses es miri cap a un altre costat per tal de que el negoci vagi funcionant. Però repeteixo, jo en aquest cas, d'aquests països, em negaria. Quan m'estan bombardejant que jo tingui que anar a jugar amb el meu enemic o en el camp d'un enemic meu...
2: I matant a la meva gent, eh? I matant a la meva gent, sí.
1: Exacte, vull dir, francament, vull dir, em sembla que una cosa és l'esport i l'altra és la dignitat humana.
0: Pedro.
4: Hola.
0: Quina és la teva versió respecte d'aquesta situació?
4: Jo sóc un gran aficionat al futbol, que m'ho passo bé, en veient partits. Ahir mateix, aquesta hora, una mica més tard, vaig veure un Almeria-Castellón, que us recomano que li hagués futbol, que va ser un espectacle divertidíssim. Bon partit de futbol, no?
0: Qui va guanyar?
4: Què passaria? Va guanyar al final, va guanyar l'Almeria, amb molts jugadors que havien estat amb l'Espanyol. Però va ser un partit de futbol preciós en quant a gols, emocions, divertiment, en fi, el que m'agrada del futbol, no? Ara, què passaria si el campionat del món l'haguessin organitzat a l'Iran i anirien els americans? Si hagués estat previst que el campionat del món el feien a l'Iran, què hauria passat? El problema no és que Estats Units no doni visats. El problema estarà que si Estats Units dona visats i, per desgràcia, arriben a la final un país enemic amb la selecció americana, el més possible és que anessin a parar tots a Guantánamo, no? Que els declararia terroristes.
2: Només tenim que recordar aquell partit d'Inglaterra contra Argentina quan
0: les Malvines.
2: Sí, que va ser un escàndol, no? O sigui, al final la política l'impregna absolutament tot.
4: El problema no és que et deixin entrar, el problema és que després et deixin sortir segons el color de la cara o de quin país siguis. Clar. Jo no aniria tranquil, no, per no entrar. És per arribar a casa i tornar, eh?
0: Penseu
4: perquè
0: una cosa.
4: Perquè avui Estats Units està en mans d'un boig i tot pot passar, eh?
0: Ja. Penseu que a aquestes dues eleccions, l'Iran i els Estats Units, es podrien trobar en els 700 de final, eh? Si queden segons, cadascú del seu grup. Llavors, jo no sé la FIFA què farà. No sé on aniran a jugar.
2: Sortirien al camp.
0: Clar.
2: Sortirien al camp
4: que vinguin a jugar, que
2: vinguin amb fusells. Sí.
4: Que vinguin a jugar aquí al Prat, al camp de l'Espanyol, i ja està, i ho arreglem tot, home.
0: Home, i també hi ha un altre cas, no només el de la selecció que parlem, sinó també d'un àrbitre somalí que l'han vinculat presumptament a organització terrorista i que el van tenir 11 hores a l'aeroport de Miami interrogant-lo i a última hora li van dir: senyor, vostè aquí no entra. Va girar cua, va marxar, però a més és que la FIFA no ha dit ni asa ni bèstia. Ha dit, doncs aquest senyor no podrà arbitrar.
4: Mireu el que li ha passat al Zapatero per no aixecar-se a saludar la bandera. O sigui, què passaria al pobre que fotés un gol als Estats Units i li fes perdre el campionat del món, no? Aquest no surt dels Estats Units, segur.
2: El corredor de la muerte, sí, està claríssim.
4: Clar.
2: Sí, sí.
0: Està la cosa calenteta, però penseu una cosa, és que hem vist Jocs Olímpics on Rússia ha competit, els seus esportistes han competit sota bandera olímpica, distingint entre la situació política i la situació dels esportistes. Eurovisió, aquest certamen de música del continent europeu, la que també s'ha creat amb el tema de la participació d'Israel. Vull dir, la política al final la trobem a tot arreu.
2: A tot arreu.
0: Passa és que, clar, qui gestiona totes aquestes convocatòries, aquestes iniciatives, aquestes actuacions, també han de tenir una mica de vista a l'hora de fer el que fan, perquè segurament que haurien pogut trobar solucions tant per aquest àrbitre somalí, que haurà de marxar a casa decepcionat perquè no ha pogut complir el somni de la seva vida, el millor àrbitre d'Àfrica, del continent africà, que no podrà debutar en un mundial.
4: Pensa que el futbol són peles, no? Són diners.
0: Sí,
4: i els
2: diners,
4: homes,
2: diners.
4: I els 4 o 5 milionaris més rics del món tots viuen als Estats Units. Per tant, no cal dir què passarà si tu t'enfrentes amb un equip i, per desgràcia, pues et toca jugar amb els Estats Units. Pues et poden posar represàlies als àrbits, a les famílies, als entrenadors. Les dies, pues, tindrà uns dies...
0: Esperem que no, Pedro, que no arribem a aquesta situació.
4: Mira com va tot.
0: Ho deixem aquí i esperem poder gaudir del Mundial tranquil·lament, no?
1: Una vegada embafat de pilota, us dic adeu a tots plegats i que ho passem tots un bon estiu.
0: Gràcies, igualment. Adeu als tres, que vagi bé.
5: Adeu. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
6: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Les obres del nou edifici de l'Institut Escola Catalunya ja estan en marxa. Els treballs impulsats per la Generalitat van començar el passat mes de maig i permetran ampliar les instal·lacions del centre amb un nou equipament destinat principalment a l'alumnat d'ESO. L'edifici s'aixecarà a l'espai situat entre l'escola actual i el camp de futbol. Segons el projecte previst, tindrà una estructura de fusta distribuïda en tres plantes i acollirà diverses aules per a l'ensenyament secundari, així com diferents espais de suport per a l'activitat educativa. Sant Cugat comptarà amb 21 refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar durant aquests mesos. En concret, el període d'activació d'aquests punts anirà des de l'1 de juny fins al 30 de setembre. La regidora de Salut i Voluntariat, Núria Fernández, ha explicat durant la presentació de la campanya que les onades de calor cada vegada són més llargues i més intenses. Es tracten de 21 espais distribuïts al llarg del municipi, entre biblioteques, parcs, centres cívics, mercats municipals i altres equipaments públics. Vall d'Oreix ja té cartell per la Festa Major 2026, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre. Es tracta de la proposta Vall d'Oreix, presentada per Clara Elisabet Sánchez en la modalitat d'adults del concurs de cartells de la Festa Major de Vall d'Oreix. El concurs també s'han escollit la guanyadora de la modalitat juvenil, Irene Bach, amb la seva proposta Sardanes, i la guanyadora de la modalitat infantil, Aran Vinyals, amb la seva proposta inspirada en l'escultura a la sardana de la plaça Can Cadena. I avui també parlem de religió i de fe i de la comunitat de joves de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, i és que asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ a l'Església. És un reportatge que poden trobar a www.cugat.cat. I en esports, la secció de futbol del júnior ha tancat la temporada amb 6 ascensos de categoria, en una temporada brillant de l'entitat. Destaca el retorn del juvenil A preferent, campió invicte de primera divisió, i sobretot el del cadet A la divisió d'honor, la màxima categoria catalana. El directiu responsable de la secció, Raül Aranda, destaca la consolidació del projecte i la continuïtat del primer equip a segona catalana. Iago Darnell, director esportiu de la secció, també agafarà les regnes d'aquest conjunt.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs de moment no hi ha massa complicacions en general. A la xarxa viària podem destacar certa lentitud, intensitat al tram de Barberà del Vallès en autopista AP7, en sentit sud, en sentit Tarragona, i també a la lateral d'aquesta autopista, és a dir, la B30, a la zona, en aquest cas, de Cerdanyola, on sí hi ha un quilòmetre d'aturades en sentit nord. A la C58 també lentitud en retencions entre Montcada i Torrebaró, com sempre, d'entrada a la capital catalana, i força lentitud, alguna durada a la C-17, a Parets del Vallès, també en sentit Barcelona. A les dues rondes de Barcelona, de moment el trànsit va fent, hi ha punts d'intensitat, estones de lentitud, però com dèiem, ara com ara, sense grans cues o retencions. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
4: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: La Premier League anglesa és segurament la lliga més important del món en tots els àmbits. Al seu darrere està la Championship, la segona categoria, que està al nivell de moltes primeres lligues d'altres països. El castellarenc Xavi Calm porta diverses temporades entrenant allà. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Birmingham, Queen's Park Rangers o Leicester han estat les banquetes per on ha passat en els últims anys com a tècnic assistent. Les últimes dues aventures amb Martí Cifuentes. Allà on ha passat ha deixat empremta. Xavi Calm, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I ara de vacances des de fa uns mesos, no? Després d'aquesta aventura al Leicester.
2: Sí, bueno, ja sabem com va aquest món, no? A vegades doncs, hi ha molta feina i a vegades... doncs estàs de vacances forçades més llargues, estem en aquest moment esperant una mica el que passa.
1: Perquè com ha anat aquesta temporada? Perquè vosaltres vau sortir a mitja temporada de Leicester, un equip que venia de descendir de la Premier. Aquell famós equip quan el Claudio Ranieri, no?, va guanyar el títol de Lliga després de descendir, i que aquest any, després d'estar amb vosaltres, ha tornat a baixar a la First Division. O sigui...
2: sí, un any complicat. Vam arribar una mica tard en pretemporada, ja portaven ells un parell de setmanes, i bé, va ser doncs, un inici mega complicat, hi havia molts casos de jugadors doncs, que volien sortir, no és tan fàcil aquesta situació, van sortir bastants, i vam poder doncs, incorporar gent només cedida per un tema de Financial Fair Play, i bé, la temporada doncs, va ser bastant irregular, estàvem doncs, a mitja taula, l'objectiu era estar doncs, un pèl més amunt, i van decidir doncs, de fer aquest canvi, i bueno, al final, doncs, a vegades els canvis van bé, van malament, en aquest cas...
1: en aquest cas no gaire.
2: No va sortir tan bé, però bueno, el futbol ja sabem que és bastant complex.
1: Al final és el que deies, no? Un equip que venia de jugar 7 o 8 temporades seguides a la Premier, clar, amb jugadors d'un perfil que després no volen jugar a la Championship, que és la segona divisió anglesa, i el canvi és... pot semblar que no, però el canvi aquest és molt bèstia al final de jugadors, i us trobeu amb això, no? Que...
2: sí, a més, en un any de Mundial, no? Teníem bastants jugadors internacionals, seleccions importants, Ghana, Dinamarca, Escòcia... bueno, difícil que et convoquin quan jugues a segona divisió. Les circumstàncies d'aquest any eren complicades és el que ens vam trobar.
1: I a més en un país com Anglaterra, no? Anglaterra, el bressol del futbol, no? Com és allà el futbol? Perquè ja es veu, no? Que home, jo crec personalment que és la lliga més potent del món a primer nivell, però la Championship tampoc és fàcil.
2: No, la Championship és complicadíssima. El tema del ritme és totalment diferent a Espanya, diferent a Itàlia. És un ritme doncs, que no tens temps de pensar, no? Sempre que parlem amb jugadors que venen de lligues europees, et diuen doncs, que el canvi és que no tenen temps de pensar, no tenen espai, sempre tenen pressions... és molt físic, no? I bé, al final el futbol anglès, la diferència més gran és aquesta, no? Que el ritme és tan alt i l'acció és tan vibrant doncs, que no tens pauses. I al final, a vegades he tingut alguna visita d'amics que venen amb les parelles o que venen amb els pares i et diuen que no havien estat mai en un espectacle així, no? És totalment diferent. És com si anessis a veure, doncs, no ho sé, és el circ a veure un espectacle.
1: Showtime, no? Aquell dels Lakers.
2: Sí, i al final també ells viuen el futbol, no sé si és pel tema del clima o de les opcions que tens, no? Aquí tenim moltes opcions a fer, de lleure, de cap de setmana tu pots triar a fer mil coses, no? Allà, doncs, bueno, com que plou bastant, mal temps, tens dues opcions, no? O tres, et quedes a casa, vas al pub o vas al futbol. I llavors la gent que va al futbol va amb tota la família, surt de casa a les 10 del matí, torna a les 7 de la tarda, els partits són sempre en hores molt bones, no hi ha 9 del vespre, 10,
1: això res. Això ajuda,
2: és tot 12:30, 3 i 5, no? És una religió.
1: Parlaves ara del temps. Tu t'has arribat a acostumar a aquest temps? Perquè, clar, vens d'un clima més càlid, de sol, un clima de sol, sí, per dir-ho.
2: Bueno, complicat, complicat. El que passa que, bueno, al final t'abrigues i saps que et mullaràs cada dia, quasi cada dia. A part, el tema no és la pluja, és la pluja, el vent i el fred, tot combinat, és un somni, no? Però sí que és veritat que a Londres, per exemple, vaig notar que era un pèl menys greu.
1: Menys agressiu,
2: la, tot, no? La part del centre d'Anglaterra és més complicada.
1: Clar, perquè has estat a Londres, has estat a Birmingham i ara a Leicester.
2: Ah, sí,
1: a
2: Leicester.
1: Déu-n'hi-do, també quina ciutat. També tu venies del Hammarby, venies, sí, de Suècia, sí, o sigui que el temps suposo que una mica milloraria, no?
2: Sí, la veritat és que Suècia, clar, fa moltíssim fred, però la diferència per mi és que a Suècia, si t'abrigues bé i vas...
1: Ja saps el que hi ha, no? Allà.
2: Sí, i si t'abrigues, al final el fred es passa, no? Anglaterra és tipus... és bastant més humit i ja pots abrigar que...
1: Cala molt més.
2: Sí.
1: Com dèiem, això, has passat pel futbol internacional i futbol nacional. En quina quedes? Perquè ja has conegut tres lligues diferents.
2: Bueno, cada una té les seves coses, no? Jo crec que el futbol aquí a Espanya és més... potser és més tàctic, potser és més... jo t'espero a veure què fas, jo proposo això, després canvio, allà potser és molt més emocional tot, no? Aquí es marca un gol i s'està ja intentant defensar aquest gol, intentar que passin poques coses. Allà quan es marca un gol és com si s'obrís una olla a pressió, no? I després ja el que ha marcat vol marcar més perquè vol aprofitar el moment, el que ha rebut vol reaccionar, la gent és bastant diferent. Però bueno, cada lloc té la seva gràcia i l'important és acumular experiències i conèixer diferents cultures.
1: Una cosa que sobta molt, que a mi m'ha sobtat molt, de fet, seguint-te tots aquests anys, és el nivell, no?, de la Championship. Tu has entrenat a tres equips allà, o quatre, i els fitxatges, per exemple, no? Fitxatges de 10, 15 milions d'euros, algo que aquí a primera divisió és fins i tot difícil de veure, perquè no trobes un Alavés, per dir alguna cosa, un Elche, no. Gastant-se 15 milions d'euros ja estan a primera divisió, i allà a segona passa, no? És...
2: Sí, ara hem vist casos de que han fitxat jugadors de primera divisió d'aquí per anar a Championship, a segona, sí, sí, anglesa, no? Els recursos econòmics són molt diferents, el repartiment de drets televisius molt diferents...
1: la gestió final, dels clubs, també,
2: la gestió
1: també,
2: del club, potser, els propietaris...
1: Els propietaris.
2: I, a més, també, com que tenen molt múscul econòmic, els propietaris, i no poden invertir-ho tot en l'equip, doncs el que fan és invertir-ho en infraestructura, ciutats esportives, acadèmies, i esclar, bueno, te'n vas allà i tots els equips de Championship tenen ciutats esportives que potser aquí
1: no es podrien deixant, ni somiar,
2: deixant
1: no?
2: A part els equips top, doncs és inimaginable.
1: En tot cas, has estat entrenador també, has estat en aquestes aventures com a entrenador assistent, però també has entrenat com a entrenador al Cornellà, a l'Atlètic Balears, un Cornellà que va jugar fins i tot la promoció, sí, per ascendir a segona divisió. Com és estar, tenint la teva personalitat, el teu estil, com és estar a l'ombra d'un altre entrenador, en aquest cas el Martí Cifuentes, que és amb qui has compartit més aventures?
2: Bueno, de fet, jo quan acabo l'etapa de futbol base, d'acadèmia, ell és el que em truca per anar al Rubí, a tercera divisió, a ajudar-lo, no? I va ser el salt meu de futbol base a futbol ja amateur o professional, o semiprofessional. I ens vam compenetrar molt bé, bueno, ens coneixíem, no tenim rols molt separats, sinó que ho fem tot entre tots dos, treballem molt a gust i després, per un tema de que ell no va tenir cap oferta en una temporada determinada, doncs ens vam separar, però vam quedar una mica que ens tornaríem a trobar, no? Llavors ell se'n va anar a Suècia, va fer la seva carrera a Suècia i jo em vaig quedar aquí, passant per Cornellà, Balears, bueno, i ens vam tornar a trobar després, no? Que cada rol té les seves coses bones i coses dolentes, no? El que sí que ara, cada vegada, el primer entrenador cada vegada engloba o té més responsabilitats que no tenen tant a veure amb el camp, no? O sigui, té moltes tasques, no? Perquè el futbol ara ja és doncs, un sí, món sí, ja, doncs, que has d'estar per moltes coses, no? I en aquest cas, doncs bueno, el segon entrenador es dedica una mica més a lo que seria el dia a dia.
1: Quina feina t'agrada més? De primer o de segon entrenador? Com gaudeixes més? Com...
2: Totes dues tenen coses bones i coses dolentes. Actualment, doncs, de segon entrenador amb el Martí, en aquest cas, estic molt còmode, no? Perquè no és que no em sento ni que no tinc pes, ni em sento doncs d'una manera que estigui incòmode, sinó que estic còmode, de moment doncs m'agrada aquest rol. I a més també, doncs, em permet centrar-me potser en coses que m'agraden una mica més que totes les responsabilitats que ara mateix un primer entrenador té.
1: De fet, una d'aquestes feines, no, de segon entrenador, jo destacaré ara que no s'escolta ningú, al Birmingham, quan portaves a l'equip sub-21,
2: sí.
1: És que tu ets un dels pares, ara diràs que no, però tu ets un dels pares de Jude Bellingham. O sigui, va ser un dels descobridors, jo recordo. Sí. Que ho havien parlat en aquell moment. No perdis la corda d'aquest nano que... I al final aquí el tenim, no? Al Madrid.
2: Bueno, més que ser un pare, en aquell moment el propietari o el director esportiu del Birmingham era un propietat xinesa, no? I ell volia portar un entrenador perquè el Jude Bellingham, doncs... millorés i pogués fer un salt al futbol professional, no? I bueno, va triar a mi, no? Però, bueno, jo amb ell vaig estar un mes en el sub-23. Després ell i els dos vam pujar al primer equip i allà ja, òbviament, el vaig ajudar amb el que vaig poder i bueno, va ser una experiència molt, molt, molt, molt, molt, molt important per mi, molt, molt gratificant, i ell doncs encara la recorda i també
1: de fa il·lusió. Us va veure fa poc, no? Sí. Vas penjar unes fotos a xarxes socials, sí. Encara allà...
2: Sí, perquè el vaig anar a veure... No és fàcil, no?, tenir contacte amb aquests jugadors, tenen mil coses, tampoc... no tenim, òbviament, contacte diari, no?, però sí que vaig anar a veure un dia aquí al Princesa Sofia, que teníem partit de la selecció, i em va dir, el dia que vulguis, vine a Madrid... que em faria gràcia, i bueno, jo vaig anar a veure-ho ara aprofitant que puc anar a veure partits i entrenaments i tinc més temps lliure.
1: Perquè què fa un entrenador quan no entrena?
2: Doncs quan no entrena, un entrenador intenta primer estar molt al dia de tot el que passa en el món del futbol, veure molts partits, posar ordre a tot el model de joc, a com entrenar el model de joc, amb coses que han sortit bé, amb coses que han sortit malament, intentar eliminar el que no ha funcionat, desenvolupar coses que sí que han funcionat i posar-te una mica a punt pel següent repte, no? També, doncs, mirar jugadors, tenim...
1: No pots perdre, no?
2: Clar,
1: estar al tanto clar, i al tenim... dia de...
2: Tenir uns llistats, al final també no és que puguis triar tots els jugadors en un club, però bueno, sempre que et demanin opinió, doncs tu puguis dir, m'agrada aquest tipus de jugador, dono aquests noms, després veurem si la direcció esportiva estarà d'acord o no, però bueno, el Martí ens dividim una mica a la feina i anem fent per la nostra banda esperant doncs, quan ho puguem dur a terme.
1: I aquesta és la pregunta del milió. Llavors, quines expectatives teniu de cara a la pròxima temporada?
2: Bueno, de moment nosaltres el que estem fent és preparar-nos per el que arribi. Ens agradaria un projecte doncs, que ens il·lusionés, que hi hagués bona sintonia doncs, amb tot el director esportiu, amb tota la propietat, que sigui un projecte doncs, engrescador. I de moment estem esperant. Sempre arriben algunes informacions, algunes coses, de moment només escoltant, valorant, Bueno, veurem què passa. A vegades hi ha moltes coses i no n'hi ha cap que acabi sortint, i a vegades no n'hi ha cap, i de cop, com va passar l'any passat, de cop surt i has de córrer. I...
1: Aquest any que us deixin treballar amb una mica més de temps per fer-ho,
2: bueno,
1: poder-ho fer.
2: Nosaltres les maletes sempre estan a punt, per, tant per anar com per tornar, perquè l'entrenador sempre ha de tenir les maletes...
1: Sempre és el culpable, per lo bo i per lo dolent.
2: Això sí.
1: És el que passa. Doncs Xavi Calm, entrenador de futbol, moltes gràcies per estar aquesta estoneta amb nosaltres aquí al Connectat. I molta sort, i esperem veure't aviat en un altre equip, sigui Anglaterra.

0: Gastronòmica que està tenint molt bona acollida a Sant Cugat. Alberto Ximeno i Àlex Barrio són els socis propietaris del restaurant Xivarri, que trobareu a la plaça de Sant Pere. I avui descobrirem la seva història, la història d'aquest petit establiment que fa les delícies dels seus clients. I per això ens acompanya l'Alberto Ximeno. Com estàs?
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Molt bon dia. Per començar, explica'ns des de quan va obrir portes Xivarri a Sant Cugat i com va néixer aquest projecte.
1: Bueno, això és una proposta que va començar ara al setembre, farem 6 anys, és a dir, al setembre del 2020. Això és un projecte de pandèmia, una oportunitat d'aquelles que no es poden deixar escapar, un tren que passa i que t'ofereixen i que es va portar a terme en 48 hores d'una decisió una mica esbojarrada entre dos amics que es coneixen des de fa pràcticament 30 anys i que van decidir donar un gir a la seva vida i agafar un local que hi havia aquí a Sant Cugat en traspàs i muntar aquest restaurant.
0: Però vosaltres veníeu del sector?
1: Sí, nosaltres som del sector els dos. L'Àlex va estudiar a dues escoles de cuina i jo vaig estudiar direcció hotelera aquí a la Universitat Autònoma de Barcelona. I llavors som de tota la vida del sector de la restauració. Ens vam conèixer fa al voltant de 25 anys en una empresa de càtering d'aquí de Sant Cugat, que es diu Sibaris Càtering, i allà és on vam iniciar el nostre recorregut, primer d'amics, i des de fa, doncs això, un temps com a socis, com a propietaris, com a emprenedors i com a treballadors del Xivarri.
0: Aquest és el primer projecte propi, diríem, no?
1: Totalment.
0: Sí. Xivarri, com definiríeu el vostre restaurant?
1: Bueno, és un projecte molt, molt personal. Vull dir, d'inici el nom ja és una barreja dels nostres cognoms. Ximeno, per un costat, d'aquí ve el Chi, i Barri, de Barrio, del cognom de l'Àlex. Llavors, a partir d'aquí, doncs, Xivarri és nosaltres. Vull dir, és un concepte de restaurant de cuina de mercat, de molt bona matèria primera, molt ben tocada per part de la persona que està a la cuina. Això, producte, un tracte proper, un local acollidor. És el restaurant que a nosaltres ens agradaria trobar. Bàsicament hem muntat, doncs, això. Què ens agradaria trobar-nos, on ens agradaria anar? Doncs un restaurant com el que tenim nosaltres, com Xivarri. El meu soci sempre diu que el que pitjor porta de treballar a Xivarri és que no pot anar a Xivarri. Nosaltres ens definim com a establiment conciliador. Això vol dir que per a nosaltres és molt important el poder disposar de temps per estar amb les nostres famílies. Tenim aquest defecte que ens agrada molt estar amb la família. Llavors, tenim un horari que no és habitual. Nosaltres treballem de dilluns a dissabte a migdia, o sigui, fem 6 migdies, però a la nit només obrim 2 serveis, que són el de dijous i divendres.
0: Val. Tot és carta, t'ho pregunto, perquè a migdia hi ha la possibilitat d'oferir un menú?
1: No, la proposta sempre és carta.
0: Mm-hmm. Com és aquesta carta? És una carta extensa? És una carta ajustadeta, variada?
1: És una carta de platets a compartir. Aquest és el concepte del restaurant. En tot moment és plats que van al centre de la taula per compartir entre els comensals que venen al restaurant. Llavors, aquí pots trobar una miqueta de tot. Hi ha un apartat que nosaltres li diem suggeriments, que serien plats fora de carta o plats del dia, que això depèn una miqueta del producte que et dona el mercat, la temporada. Mm. I després hi ha una base d'una carta bastant sòlida de producte que està molt integrat ja dintre de la nostra filosofia de restaurant. Llavors et pots trobar des de plats frescos, com ara, per exemple, fem un plat amb bacallà marinat, un plat fresc. Pots trobar-te coses de marisc, depenent del mercat. Pot haver-hi des d'una vidriera a la planxa, unes cloïsses a la planxa, i a partir d'aquí, doncs, plats de peix, plats de carn, arrossos, una miqueta de tot.
0: I carta de vins.
1: Carta de vins.
0: Quina és la vostra filosofia per la carta de vins?
1: Bueno, la nostra filosofia és com intentar-nos desmarcar una mica del que hi ha a tot arreu, que al final el que passa moltes vegades és que tots els establiments acabem tenint el mateix. Llavors intentem buscar producte no tan referenciat o conegut, direm, no? Sortir-nos una miqueta del marc habitual. Vam començar amb una carta de 16 referències, ara tenim unes 40. Sí que és veritat que nosaltres estem tenim una, una estructura en quant a espai molt petita, no tenim magatzem, llavors no podem tampoc ampliar molt més, però...

0: Però bueno, estem molt contents amb la selecció que tenim.
1: Com és el client de Xivarri?
0: Bueno, hi ha una miqueta de tot. Vull dir, hi ha des d'un públic... És un restaurant petit, llavors hi ha més un públic de tauleta petita, taula de dos, parella, dos parelles. No som un restaurant com per fer grups.
1: No, ni famílies.
0: Famílies estan sempre ben acollides. Sí que és veritat que nosaltres no tenim una oferta destinada directament a nens, per exemple, no? Llavors, els nens s'han d'adaptar a la carta que nosaltres oferim. I sí que és veritat que tenim moltes famílies. Al servei de dissabte al migdia, per exemple, per lo general, hi ha molts pares que venen amb els seus fills i gaudeixen del restaurant. Però no seria el nostre client principal, no? Seria més, doncs, això, parelles, grups de parelles, amics, sobretot, per exemple, la nit de dijous, i entre setmana, doncs, client d'empresa que decideix o que pot fer un àpat a la carta entre setmana, perquè també disposa d'una miqueta més de temps.
1: Uh-huh. Parlem del producte. M'imagino que és de proximitat, no?
0: Hi ha una miqueta de tot.
1: Hi ha una mica de tot?
0: Sí, col·laborem.
1: Però sí que treballem amb alguns proveïdors de la ciutat.
0: Col·laborem des de... amb empreses que tenen un volum relativament gran i que, per tant, no estan situades a les rodalies del nostre establiment, però també, per exemple, col·laborem amb botigues o comerços que estan a tocar nostre, com, per exemple, Xarcuteria Grífol, Carnisseria Sagarra... vull dir, ara també, pues, una part dels gelats que no elaborem nosaltres i que comprem són de Boglio, que és la gelateria que tenim també al costat del nostre establiment. Vull dir, intentem jugar una miqueta amb les dues coses. Uh-huh. Sempre amb la qualitat com a requisit principal.
1: Hi ha algun plat que s'hagi convertit en el imprescindible del Xivarri?
0: Bueno, aquí hi ha dos plats realment que mantenim pràcticament des de bon inici, que tenen molta acceptació i que la gent està més que contenta amb ells i que nosaltres sempre creiem que és impossible que no tinguem a la carta. I són dos plats que és molt curiós perquè tenen tocs asiàtics i nosaltres de restaurant asiàtic no tenim res, però un seria un salmó que fem, un salmó soasado. Això és un llom de salmó fresc, filetejat, només suplatejat. Per tant, és cru, amanit amb maionesa de wasabi, salsa ponzu i espècies japoneses. I aquest és el plat, podríem dir, estrella, juntament amb un filet que és un filet de vaca en cru, marinat al sake, marcat volta i volta i trinxat, passat per soja, pebre i oli d'oliva, acompanyat d'un timbal d'albergini amb salsa miso. Aquest és un filet no convencional. Jo, quan l'explico, l'Àlex es posa molt nerviós perquè jo dic sempre que és com un fals tartar i ell diu, no és un tartar. I és veritat que no és un tartar, perquè no s'assembla en res. Però has de donar un concepte al client
1: visual,
0: o al comensal,
1: no?
0: Correcte, perquè es faci una idea del que pot arribar a ser. I són els dos plats que més agraden.
1: Són aquests dos plats els que penseu que també representen millor la vostra identitat, o no?
0: No té per què. Vull dir, la nostra oferta gastronòmica es basa en el que a l'Àlex li agrada. Ell cuina el que li agrada. Vull dir, llavors ara, per exemple, doncs tenim un plat de temporada que ja just s'està acabant, però amb pèsol. És un pèsol fresc del Maresme, saltejat, amb un toc d'anís i de menta, una miqueta de ceba i pernil, i et pot fer un plat, podríem dir, d'elaboració més clàssica, i després té aquests plats, per exemple, que tenen tocs asiàtics, perquè la cuina asiàtica li agrada molt a ell, que com li agrada, doncs els fa. I després et pot fer un arròs espectacular i un plat amb ous. Vull dir, és que dona igual el que faci perquè tot ho fa bé.
1: Abans parlàvem de l'acollida. Sabem, pel que ens arriba, que els clients estan molt, molt contents, que costa molt de reservar una taula. L'acollida està sent com esperàveu, millor?
0: Jo crec que som afortunats, estem molt contents del projecte que tenim, de com funciona, de com ens va. Jo recordo una frase que ens van comentar d'inici, que va ser... durant els 6 primers mesos, tot a Sant Cugat passarà pel restaurant i valorarà si realment valeu la pena o no. Bueno, a dia d'avui portem pràcticament 6 anys. Jo crec que llavors això possiblement és la resposta de que les coses es fan bé. Llavors, en aquest aspecte estem molt contents. Sí que és veritat que nosaltres tenim un negoci que és petit i que el fem petit. Vull dir, sempre aconsellem o recomanem reservar perquè el Xivarri té entre 8 i 10 taules. Vull dir, no en té més. I nosaltres no fem torns. No són 16 taules, són 8-10 taules. Llavors, tu pots arribar a la una per dinar... Sí, tu pots arribar a la una per dinar, però ningú en cap moment et dirà necessito la taula. És un local on tu has de venir a gaudir, a estar tranquil i passar una bona estona en un bon ambient i amb una molt bona gastronomia i un servei proper.
1: I si et pregunto per reptes que heu hagut de superar o que heu trobat en aquest camí des del moment que vau obrir Chivarri a la plaça Sant Pere, ho dic perquè esteu en una ciutat on hi ha un sector molt potent gastronòmic, al carrer Major mateix.
0: Sí, sí.
1: Allà ja tens diverses propostes.
0: El repte principal va ser l'apertura. Vull dir, penseu que nosaltres vam muntar això en plena pandèmia. Nosaltres vam obrir i al cap de 3 setmanes vam estar obligats a tancar. I això, des d'un bon inici, ja ho teníem present, ja ho sabíem. Per tant, sabíem que era una aposta a llarg plaç, que havíem de tenir paciència i que el temps ens acabaria donant la raó o no. Llavors, l'inici sí que va ser més complicat. Ara mateix sí que és veritat que una gran part de l'oferta gastronòmica de Sant Cugat està centrada en aquesta zona peatonal entre plaça Octavià, plaça Pere Sant i després Pep Ventura, i hi ha molta oferta. Però jo sempre dic el mateix, vull dir, és molt important que hi hagi molta oferta, perquè al final l'oferta fa que la gent s'acosti, i llavors, quants més siguem, millor. Perquè el que som establiments del mateix sector, no som competència, som gent que ens dediquem tots al mateix, i que el que hem de fer és fer-ho el millor possible, i el que vingui algun dia al Chivarri, demà anirà al local del costat, i hi haurà una retroalimentació que és molt important.
1: I aquesta aposta per obrir a Sant Cugat va venir únicament donada per aquesta oportunitat que vau trobar amb el local que estava en traspàs, o perquè pensàveu en Sant Cugat com un lloc idoni o favorable per poder tirar endavant?
0: Bueno, sí que és veritat
1: així.
0: Que hi ha una part de casualitat molt important, i per una altra, l'Àlex viu a Sant Cugat des de fa 15 anys, jo visc a Cerdanyola i sempre he fet vida a Sant Cugat. Per tant, Sant Cugat per nosaltres és un municipi amb molta importància, i sabem que és una ciutat que pot acollir una bona oportunitat i que al final a nosaltres doncs, ens ha anat molt bé.
1: I escolta, ja acabem. Parlem d'objectius o de novetats que us agradaria impulsar Chivarri en els pròxims mesos, a part d'un possible canvi a la carta, perquè toca ja, perquè canviem de...
0: Bueno, la veritat és que ara mateix nosaltres som dues persones que el nostre objectiu principal és estar bé nosaltres, estar contents, estar feliços, buscar temps per estar amb la família. No ens plantegem, per dir-ho d'una manera...
1: creixen i ampliant i...
0: De moment no. Estem molt contents com estem, ens va molt bé com ens va, i això ens permet, pues això, gaudir de la nostra vida personal. Més endavant, mai se sap, vull dir, hi ha moltes coses al cap, hem parlat mil coses moltes vegades, però ara estem en un moment, pues això, de tranquil·litat total i absoluta, pensant només en el dia a dia del restaurant, i el temps ho dirà.
1: Gaudint
0: sempre.
1: Molt bé. Alberto Chimeno, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
1: Per acompanyar-nos. I res, èxits, els heu recollit a continuar
0: sumant. Bueno, no s'ha de parar, s'ha de seguir dia a dia.
1: Molt bé, que vagi bé.
0: Gràcies per tot.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
3: Hola, amics. Soc Valentí Fradera, i la cançó que us volia demanar és el Highway to Hell del AC/DC, perquè és la millor cançó de la història del rock, senzillament.

0: Sant Cugat compta amb un patrimoni històric excepcional, amb el monestir com a gran referent, que també esdevé un espai d'aprenentatge i recerca. Cada any, la ciutat acull una sessió del Campus Jove de la Universitat Autònoma de Barcelona, una iniciativa que apropa als estudiants d'arqueologia als futurs universitaris. Avui parlem del potencial formatiu d'aquest patrimoni, dels vincles entre Sant Cugat i la Universitat Autònoma i de les oportunitats que ofereixen els estudis de patrimoni i arqueologia. I ho farem de la mà de l'Alba Rodríguez, que és directora del Museu de Sant Cugat. Benvinguda, Alba.
1: Bon dia. Gràcies.
0: I la Paloma González, que és responsable i professora de prehistòria a la UAB. Què tal? Com estàs, Paloma?
2: Hola, bon dia.
0: Comencem amb l'Alba perquè ens expliqui què significa ser campus d'arqueologia de la UAB.
1: Doncs, mira, això implica formar part d'una estructura universitària, no?, com és la Universitat Autònoma de Barcelona, en la qual nosaltres posem el patrimoni de Sant Cugat al servei de la universitat, perquè la universitat necessiti a nivell de docència, recerca, projectes d'innovació, el que faci falta, i nosaltres també ens nodrim, no?, de les aportacions que pot fer el món universitari, no?, el que pues, poder participar, establir xarxes, vincles, relacions, doncs tot és benvingut i ens ajuda a fixar-nos i no desviar-nos a vegades del camí, sortir una mica del que és la vida local pròpiament i connectar amb aquest món universitari que té una visió més enllà del que és la visió local.
0: I per la Universitat Autònoma, Paloma?
2: Bé, per la universitat, a veure, això és el campus d'arqueologia de Sant Cugat és part d'una xarxa més àmplia i parteix també de la iniciativa, no?, de la gent que fem arqueologia i estudis de patrimoni, de dir, bueno, no podem quedar-nos només, no?, en el que és les aules, no?, tenim un patrimoni al nostre voltant, que tenim jaciments arqueològics, monuments, no?, i tot això, bueno, pues han de fer-se també espais d'aprenentatge, no?, i clar, dins d'aquesta xarxa, pues un dels primers, no?, llocs, no?, que van pensar és era Sant Cugat, primer pels vincles històrics que té amb l'Autònoma, no?, ja sabeu tothom, no?, que la Facultat de Lletres va començar aquí fa molts anys, al claustre, no?, feien les classes alguns professors, però també pel potencial que té, no?, de evidències arqueològiques, arquitectòniques, artístiques, no?, llavors és una forma, no?, d'aprenentatge pels nostres alumnes, no?, fora de les aules, amb el patrimoni real, però també és una oportunitat, no?, per a la universitat d'establir aquests vincles, no?, amb les diferents entitats, no?, que ens permetin anar més enllà, no?, que només el treball purament acadèmic. No?
0: I aquesta relació des de quan existeix? O sigui, quan es va gestar?
1: Doncs mira, jo diria que la relació en realitat ha existit des de fa molts anys, val? Perquè al final això hi ha aquesta proximitat geogràfica, vull dir, estem al costat, hi ha vincles personals perquè hi ha molts professors, no, de la universitat que viuen aquí a Sant Cugat i hi ha unes coneixences, però es va formalitzar doncs al voltant del 2020, que va ser quan es va fer el conveni per tal que Sant Cugat esdevingués aquest campus d'arqueologia de l'Autònoma. Llavors diguéssim que això és un paraigües que en certa manera incentiva aquestes col·laboracions, no? Llavors pues, tenim una col·laboració relativament estable en temes de docència i estem ara mateix pues, treballant projectes més de futur, però bueno, que ja anirem explicant. Però a nivell de docència és el que fins ara tenim més treballat. La Paloma, vamos, us pot explicar perfectament.
0: Sí. M'agradaria saber, abans de tot, ara que parlava d'aquest conveni establert entre les dues parts, i la Paloma abans feia referència de l'entorn, del voltant, i no només Sant Cugat, jo m'imagino que el Vallès doncs també té un potencial molt important, no?
2: Sí, sí.
0: Amb quins altres municipis teniu convenis establerts?
2: Bueno, tenim també amb Cerdanyola del Vallès, més focalitzat en art, en el cas de Cerdanyola, no? Tenim també un campus d'art, més, tot i que també es toquen alguns temes d'arqueologia, amb el Museu de Sabadell, també treballem amb el Museu de Sabadell, després, bueno, ja no és Vallès, però estem treballant també amb Molins de Rei, amb Terrassa fem algunes coses també, diguem-ne, d'aquestes prèvies que comentava Alba, és a dir, el que estem intentant és xarxes d'alguna manera informals que s'havien anat creant, no?, i de pràctiques per vinculacions dels professors i professores amb diferents entitats, anar-los donant, no?, aquest paraigües, no?, en el que no només ens permeti fer més coses, sinó també que es visibilitzin aquestes activitats que ja s'anaven fent. No?
0: Mm-hmm. Ho hem explicat al principi, cada any el monestir acull una sessió del Campus Jove. Mm-hmm. Expliqueu-nos en què consisteix això.
2: Bé, el Campus Jove és una iniciativa precisament per apropar, no?, el que són alumnes, en aquest cas concret, no?, de secundària, tant dels últims cursos de l'ESO com de batxillerat, a l'arqueologia i a l'estudi patrimonial. No? Però això es fa no des de la docència, no?, dels seus professors, sinó que tots som professors i professores de l'autònoma, no? Llavors, una part, no?, d'aquest Campus Jove es fa precisament aquí al Museu de Sant Cugat, a l'entorn del monestir, bueno, per treballar, pues, els diferents aspectes, no? Llavors estan aquí un dia, dos dies, dos matins, no?, pues, treballant, pues, diferents elements que, si voleu, us explico.
0: Sí,
2: però, bueno, són...
0: segurament sí. Que és interessant saber què és el que descobreixen, no?, amb aquest campus, amb aquestes sessions. Doncs
2: pues mira, una de les coses més maques, no?, que es pot fer aquí i que no hi ha lloc, no conec cap lloc, no?, no es pugui fer d'una forma tan clara, és el que nosaltres anomenem arqueologia vertical. No? Què vol dir això? És a dir, els monuments, els edificis, no?, van passant per diferents èpoques. Estem acostumats normalment a entendre l'arqueologia com fer forats a terra i veure els diferents estrats, però també podem fer-ho mirant des del terra cap amunt. No? I aquí a Sant Cugat, si nosaltres fem, no?, un passeig, no?, a l'entorn, no?, del que és el propi edifici del monestir i de l'església, es poden veure molt bé aquests estrats constructius. No? Llavors, la idea que hi ha al darrere d'això és, primer, conèixer, no?, la història constructiva del monestir, però també veure que tots aquests indicis materials que veiem, estudiem a partir de l'arqueologia, es poden veure també a les parets o a les construccions. Això és una part. Després també treballem el que, en el cas de Sant Cugat, el que és la concepció arquitectònica, no?, la idea del claustre, per exemple, no?, com un espai tancat, en contrast, no?, a l'espai públic exterior. També treballem, no?, el que són les diferents fases arqueològiques, que també es poden veure en el claustre del monestir, no?, aquí sí, no?, és sota terra. És a dir, hi ha diferents aspectes, però jo potser descartaria aquest aspecte de l'arqueologia vertical, que és molt desconeguda i que, sí, bueno, i que realment ens ensenya, no?, que els estrats estan per sota la terra, però també per damunt.
0: I és possible que això els generi una inquietud que els faci decidir-se per continuar els seus estudis universitaris per aquesta banda?
2: Clar, de fet, això és un dels objectius d'aquests cursos, és a dir, hem de ser hipòcrites, no? Per una banda, lògicament, ens interessa divulgar i que es doni a conèixer, no?, la disciplina, el patrimoni, tot això, però també a nosaltres ens interessa fitxar alumnes i fitxar gent que després vulgui seguir estudiant amb nosaltres i formant-se, i per tant, una de les dels objectius és que alguns d'aquests nanos acabin fent arqueologia, cosa que ja hem vist que passa. És a dir, no dels 15 o així que venen cada any, pues sempre un o dos o tres inclús, no?, acaben fent després arqueologia, no? I per nosaltres això és un èxit, perquè l'arqueologia no necessitem molts alumnes, no necessitem molts arqueòlegs, però sí un mínim, no?, per anar nodrint, no?, aquests estudis, no?
0: Perquè aquests alumnes que hi participen en aquest campus ho fan voluntàriament, com si fos una activitat que ells trien? No hi ha cap obligació,
2: no.
0: ni està...
2: Són cursos, això organitza l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma. Aquest institut, l'ICE, fa ofertes d'aquests cursos d'estiu, vale, que són ja una vegada que han acabat el curs acadèmic, i després és un complement formatiu per la gent, bueno, pels nanos, no?, que tenen ganes, no?, de fer altres coses. Se'ls ofereix aquest del Campus Jove d'Arqueologia, hi ha d'altres disciplines que també ofereixen, però són totalment voluntaris i, bueno, pensem que neixen, no?, de l'interès de l'alumnat.
0: Paloma, posem-nos en la pell d'un d'aquests alumnes que decideix fer aquest campus. Quines activitats fan? Quin seria, per exemple, una jornada dins del campus?
2: Bueno, aquest campus, ja et dic, no?, fa una part el que és l'autònoma, o sigui, que és la pròpia universitat, i una part de la que fan aquí, no? A Sant Cugat. La part que fan a l'autònoma està més relacionada amb el que serien els laboratoris, no? El treball en laboratori, amb l'estudi de les restes biològiques, les restes materials. Llavors, el que fan és els proposa unes tasques a fer, no? En relació amb aquests materials, els ensenyen com analitzar-los, l'ús de microscopis, etc. Llavors, estan un parell de dies, no?, treballant sobre uns materials, no? I després és quan sortim al camp, per dir-ho així, i venim aquí a Sant Cugat, no? Llavors, en el cas de Sant Cugat, pues, una part primera del matí, pues, els hi proposem, per exemple, l'anàlisi, pues, el que us deia, no?, d'aquests paraments, fan uns exercicis, fan després una posada en comú. Després, una altra part del matí, doncs, per exemple, entren al claustre, analitzen el claustre, els elements diferents que hi ha. En altres anys, també, per exemple, els hi fem un altre matí, no?, una altra part del matí, que pugin al campanar, i a partir del campanar hi ha mapes, no?, puguin veure com era el Sant Cugat antic. És a dir, es fan una mica, no?, barrejant tota una sèrie d'activitats, normalment dos, no?, cada matí, perquè tampoc fer-ho tan llarg i que vagin, doncs, aprenent, no?, els diferents mètodes o formes d'anàlisi que té l'arqueologia.
0: I en aquest campus són tot alumnes de Sant Cugat?
2: No, són bàsicament del Vallès. De Sant Cugat també hi venen, perquè DICE té una, diguem, un àmbit, no?, d'incidència més enllà del que és el Vallès, no? Però bàsicament és el Vallès, barcelonès, però sobretot Vallès, no? I de Sant Cugat també hi venen, vale? també hi venen. Cada any sempre ve algú, perquè a més ho tenen a prop i els resulta, pues, pràctic, no?
0: Jo m'imagino que després d'una experiència com aquesta, quan tornen a passar per davant del monestir, no se'l miren igual.
1: Estic convençuda. Pensa, no?, que quan jo he estat a les primeres edicions que vam fer, vaig acompanyar-los en alguna sessió d'aquestes, i home, el procés de descoberta, no?, perquè per nosaltres estem habituades a aquest tipus de pràctiques, no?, l'arqueologia vertical que comentava la Paloma. Una altra de les coses que fem també és paleografia, agafem la inscripció de l'Arnau Cadell i els hi fem llegir, no?, per primera vegada es troben davant la, dic, mira, això intenteu llegir, no?, i veure les cares que posen quan intenten desxifrar, no?, el text. Doncs, bueno, es desperta, potser no acaben estudiant arqueologia, però sí que és veritat que això els genera un canvi. I bueno, i és important.
2: Sí, és important sobretot la capacitat d'observació. Eh? És la mirada diferent, no? Llavors, després faran arqueologia, no faran arqueologia, però ja, cada vegada que passen pel monestir o per qualsevol element patrimonial, ho miraran d'una altra manera i buscaran, mira, aquí està això, no? Ho miraran, ho entendran millor, analitzaran altres coses, no?
0: I si parlem del potencial que té Sant Cugat, ja no només pel monestir, com a laboratori d'aprenentatge, que és el que en realitat estem ara parlant, per a la formació universitària, el valor que té, no només el monestir, Vull dir, si més enllà del monestir també es poden explorar altres valors que tingui la ciutat.
2: Bueno, jo és que sóc veïna de Sant Cugat, i he de dir que sóc poc objectiva, però també ho sóc al mateix temps, no? És a dir, nosaltres, de fet, la idea del campus d'arqueologia sí que hem centrat en aquest campus jove, no?, però ho estem aplicant també a alumnes del grau d'arqueologia, és a dir, hi ha alumnes que venen aquí d'una forma més o més regular, a fer pràctiques no només sobre els materials, sinó, per exemple, sobre el territori, anàlisi territorial, que és molt interessant. A més, tenint en compte també que, bueno, som una ciutat en la que es va ampliant cada vegada, i això implica també, no?, que la preservació patrimonial passa per excavacions d'aquestes de salvament, sempre surt, no?, surten elements ja d'arqueològics que s'han de tenir en compte, no?, en aquesta expansió urbana. Doncs, per exemple, és un bon laboratori, no?, per analitzar com els plantejaments urbanístics. Jo sempre, quan en una assignatura concreta treballem el que és l'inventari de patrimoni de Sant Cugat i el que és el pla urbanístic, no?, i com es protegeixen, no?, els diferents elements, perquè, clar, som una ciutat que creix i al mateix temps amb molt patrimoni, no? Llavors això és una font, no?, d'informació i de formació, pues, que no tens en un altre lloc, i a més tan a prop i tan ben estructurat, no?, com ho tenim aquí.
0: I si algú es planteja quines sortides professionals ofereix actualment fer uns estudis d'arqueologia i patrimoni, què els hi podríem dir?
2: Vols que digui? Això és la pregunta. Això sempre passa, no? Perquè, i és normal que sigui així, és normal que la gent jove també busqui el seu futur i no només la vocació. És així, vivim la societat que vivim. Però jo penso que hi ha moltes prejudicis entorn a l'arqueologia, són moltes vegades en els rànquings la pitjor pagada, i això no és cert, no? És a dir, sí que hi ha feines mal pagades en arqueologia, però després té un camp que molt ampli, molt més ampli que altres estudis humanístics, perquè, per exemple, tot el que són les tècniques patrimonials, les persones que estan en l'administració local, per exemple, no? El cas de l'Alba és un exemple d'això, consultories que necessiten les empreses a l'hora de fer aquestes planificacions urbanístiques, assessorament en temes d'exposicions, museus, etc. És a dir, hi ha un camp molt més ampli del que de vegada veiem i pensem, no? L'arqueòleg o l'arqueòloga ja picant i cobrant una misèria.
3: Sí, els veiem allà en aquells sots, excavant i traient traient peces.
1: Clar, això és segurament la part més visible, no?, de la feina de l'arqueologia, no? També molt condicionada per pel·lícules, no? Que, clar, és la part, diguéssim, més... Dic aventurera, no vull entrar en tòpics i clichés, però, bueno, és la part aquesta més singular, no? Però després hi ha molta feina de recerca en biblioteques, arxius, laboratoris, la feina de difusió, no?, del coneixement que genera amb les intervencions arqueològiques i tot l'ús social, no?, que perquè tot això al final no és per generar un coneixement elitista, no?, sinó que això ha de tenir una funció social d'ajudar la gent a prendre consciència, no?, del món en què viu, de l'evolució que com a humanitat hem anat generant i bueno, que serveixi.
3: I si mirem de cara al futur, com penseu que ha d'evolucionar aquesta col·laboració entre l'Autònoma i Sant Cugat?
2: Bueno, això digues tu, l'Autònoma, però vaja, jo penso que molt...
3: Alguna ha de dir alguna cosa.
1: Sí, no.
3: Perquè si no sabrem cap a on anem.
1: No, aviam, estem treballant ara en projectes, que passa que bueno, estem a fases inicials i llavors hem d'acabar de lligar coses i tal... I tots aquests projectes pues, necessiten un temps llarg, no? Des de que apareix la idea, es dona l'ocasió, hi ha tota una part administrativa burocràtica complexa, no? Jo, bueno, ho afegeixo, és una mica com... perquè cada vegada aquesta part pren més cos. Però tenim projectes entre mans per continuar, vull dir, no quedar-nos estrictament amb la docència, en el sentit, no?, de poder venir i fer visit, que això ja està molt bé, vull dir que ja amb això ja estem satisfets, però d'anar més enllà per poder generar una activitat més profunda i més estable, més a llarg termini, també. Sí.
3: Amb més valor.
1: Sí. Amb més valor, sí, més coses, més d'innovació, també, fins i tot, no?
2: Jo només afegir, no? És a dir, jo soc professora, no tinc un càrrec, diguem, de decisori en moltes coses, no? Però jo pel que sé i pel que moc, no?, en la universitat, jo penso que Sant Cugat, en l'àmbit de la cultura i el patrimoni, és un soci clau, que es vol, a més per aquesta... està tan a prop, no?, aquestes vinculacions i pel potencial que té, no? Llavors, bueno, per això jo per això li deixava parlar a l'Alba, perquè té moltes sol·licituds de fer coses, no?, des de diferents grups de recerca, des de diferents línies d'investigació, d'innovació en l'àmbit també museogràfic. Sé que les té, però que necessita els seus temps. O sigui que no som nosaltres, no?, el que l'estem una mica també... I ella també és receptiva i el museu és receptiu, però lògicament, de vegades, no?, fins que es qualla, no?, tots aquests projectes, pues, necessiten el seu temps, però jo crec que van en bon camí i jo penso que Sant Cugat és la ciutat que ha de ser, no?, d'alguna manera, més referent, no?, per la Universitat Autònoma en aquest sentit.
3: Una cosa que m'he deixat, el campus jove, quan s'acostuma a fer? A final de curs?
1: Sí.
3: Sí? Ho dic per saber si està per venir.
2: Sí,
3: aquest
2: sí.
3: Any encara s'ha de fer?
2: Encara, aquest any encara s'ha de fer. Es farà del 29 de juny al 3 de juliol, és aquella setmana, que està a cavall del mes de juny i de juliol. I qui estigui interessat, el que ha d'anar és a la pàgina web de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma, IC Autònoma, i llavors allà surten els diferents cursos, un d'ells és aquest d'arqueologia, del campus d'arqueologia, i res, si li interessa, està explicat, el que es farà cada dia, i bueno, és apuntar-se, no? Encara està oberta la matrícula, sí.
3: Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies a tu.

Bé, doncs ja ho sabeu, aquí teniu una altra proposta que us deixem des del Connectats, a aquells que us agradi l'arqueologia, per poder participar en aquest campus que està vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ho deixem aquí, gràcies per la companyia. Demà més, quan passin 3 minuts a les 4 de la tarda, ja sabeu, aquí ens hi trobareu. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Les obres del nou edifici de l'Institut Escola Catalunya ja estan en marxa. Els treballs impulsats per la Generalitat van començar el passat mes de maig i permetran ampliar les instal·lacions del centre amb un nou equipament destinat principalment a l'alumnat d'ESO. L'edifici s'aixecarà a l'espai situat entre l'escola actual i el camp de futbol. Segons el projecte previst, tindrà una estructura de fusta distribuïda en tres plantes i acollirà diverses aules per a l'ensenyament secundari, així com diferents espais de suport per a l'activitat educativa. Sant Cugat comptarà amb 21 refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar durant aquests mesos. En concret, el període d'activació d'aquests punts anirà des de l'1 de juny fins al 30 de setembre. La regidora de Salut i Voluntariat, Núria Fernández, ha explicat durant la presentació de la campanya que les onades de calor cada vegada són més llargues i més intenses. Es tracten de 21 espais distribuïts al llarg del municipi, entre biblioteques, parcs, centres cívics, mercats municipals i altres equipaments públics. Vall d'Oreix ja té cartell per la Festa Major 2026, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre. Es tracta de la proposta Vall d'Oreix, presentada per Clara Elisabet Sánchez en la modalitat d'adults del concurs de cartells de la Festa Major de Vall d'Oreix. El concurs també s'han escollit la guanyadora de la modalitat juvenil, Irene Bach, amb la seva proposta Sardanes, i la guanyadora de la modalitat infantil, Aran Vinyals, amb la seva proposta inspirada en l'escultura a la sardana de la plaça Can Cadena. I avui també parlem de religió i de fe i de la comunitat de joves de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, i és que asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ a l'Església. És un reportatge que poden trobar a www.cugat.cat. I en esports, la secció de futbol del júnior ha tancat la temporada amb 6 ascensos de categoria, en una temporada brillant de l'entitat. Destaca el retorn del juvenil A preferent, campió invicte de primera divisió, i sobretot el del cadet a la divisió d'honor, la màxima categoria catalana. El directiu responsable de la secció, Raúl Aranda, destaca la consolidació del projecte i la continuïtat del primer equip a segona catalana. Iago Darnell, director esportiu de la secció, també agafarà les regnes d'aquest conjunt.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 9:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem amb Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Aimant Triquí, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla Alba Triador. Avui és dimecres, 10 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem dedicant els primers minuts del programa a l'entrevista política que farem a Bernat Picornell, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Cugat i tinent d'alcaldia de Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat. Seguirem dedicant uns minuts a conèixer algunes de les grans dones compositores que la història ha oblidat amb el divulgador musical Lluís Cabal. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim de comerç per conèixer tots els detalls de la nit en blanc de la mà de nous associats de Sant Cugat Comerç. I afegirem una mica de gastronomia amb Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació de Foodtellers, que parlarà de l'impacte de les xarxes socials a les cuines dels restaurants. I ens acomiadarem amb un capítol del Guaita que tenim, on, aprofitant que s'acosta l'estiu, el biòleg Sergi Corral ens convida a agafar el cistell i descobrir quines són les herbes que podem recollir per fer la ratafia. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: Molt bon dia, passant gairebé 6 minuts a les 10 del matí. Escolta, en Cugat Mèdia, avui a l'espai polític de Ràdio Sant Cugat, ens acompanya Bernat Picornell, que és portaveu d'Esquerra Republicana de Sant Cugat. Bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Comencem fent una mica de balanç. Falta un any per aquestes eleccions municipals. Quin balanç fa Esquerra Republicana d'aquest curs polític i quina nota es posaria?
1: Mira, nosaltres vam venir en aquest mandat per arremangar-nos. De fet, és el que, preguntant a la gent de Sant Cugat si havíem d'entrar o no al govern, la gent ens deia que això de la discussió política s'havia d'acabar i que el que calia era arribar a acords, intentar consensos i arremangar-nos. I això és el que hem estat fent tot el mandat. Òbviament, amb projectes que han avançat més ràpid, amb projectes que han avançat més lentament, però que avancen, i per tant, doncs, la nota és positiva. Òbviament, cal esperar aquest últim any, però en qualsevol cas nosaltres sempre hi volem ser en el moment en el que es proposi, doncs, avançar la ciutat.
0: Això de la nota li pregunto per si és en totes les àrees, perquè en els darrers tres plens municipals, treballadores de serveis socials han comparegut també a l'audiència pública per explicar la seva situació. Heu explicat que heu estat treballant, però com s'arriba també fins aquí, fins a aquesta queixa?
1: S'arriba a aquesta queixa per una qüestió que moltes vegades doncs, ja hem explicat que necessitem canviar, que és que la velocitat de l'administració no és la velocitat que la ciutadania necessita doncs, algunes respostes. No? I per tant, el que ens passa moltes vegades és que la pròpia maquinària, ja no de l'Ajuntament, sinó de l'administració en termes generals, doncs, va massa lenta i per tant, doncs, a l'hora, per exemple, de cobrir una baixa, doncs, anem massa lents. Tenim unes borses, les borses s'esgoten, quan s'esgoten les borses has de publicar l'oferta, uns dies has d'esperar perquè la gent es presenti, etcètera. No? I per tant, anem lents amb algunes coses que hauríem d'anar més ràpid i això és una cosa que hem de millorar i per tant, efectivament, hi ha àrees que nosaltres doncs, hem posat les bases doncs, perquè funcionin, perquè vagin molt bé, però és veritat que determinades casuístiques doncs, fan que aquestes coses doncs, no acabin d'avançar a la velocitat que nosaltres voldríem.
0: I què es pot fer per millorar aquesta situació d'aquestes treballadores en concret?
1: Jo crec que moltes coses, però en primer lloc una revisió interna diguem de processos, però un cop s'hagi fet la revisió interna de processos el que cal fer és dotar-lo més enllà dels mínims establerts, més enllà de les ràtios, posar els professionals que toca a cada una de les àrees, diguem, de cada un dels serveis, diguem, o cada un dels territoris de serveis socials, no? Perquè estem com dividits en barris, i anar més enllà, perquè anar més enllà garantim, més enllà vull dir, més enllà del servei que es demana no? a l'Ajuntament, anant més enllà aconseguiríem doncs, pal·liar, per exemple, doncs, més ràpidament o tenir menys problemes quan hi ha baixes laborals.
0: Diria que falta gent, de tota manera, dintre de l'àrea.
1: Ara, a finals d'any passat, nosaltres vam arribar a les ràtios. El ràtio és el mínim exigit, diguem, per la Generalitat. És una qüestió doncs, que jo no sé si mai s'hi havia arribat aquí a Sant Cugat i, per tant, nosaltres hi vam arribar i orgullosos doncs, que n'estem, però no és suficient perquè avui la ciutadania de Sant Cugat necessita doncs, més resposta per de l'administració i crec que moltes dades doncs, ho expliquen, no? Que un percentatge molt, molt elevat de Sant Cugatencs doncs, rep algun tipus d'ajuda social i, per tant, doncs, la situació és molt complexa a nivell de país també a nivell de Sant Cugat.
0: Abans ho ha dit vostè, estan en coalició amb Junts al govern, és el segon mandat que hi són al govern Esquerra, abans amb altres socis de govern, ara amb Junts. Si hagués de destacar tres projectes o decisions que no haurien tirat endavant sense Esquerra al govern en aquest mandat, quines serien?
1: Mira, entrada, una de la primera setmana que sempre expliquem, que és que jo crec que si Esquerra Republicana no fóssim al govern l'anella verda, diguem, del centre hagués desaparegut, perquè de fet en el mandat anterior Junts doncs, ja ho havia dit d'aquesta manera i per tant doncs, això és una cosa de la primera setmana, eh? Però en qualsevol cas jo crec que podem explicar coses que hem doncs, treballat molt o hem empès doncs, perquè tinguin endavant com Canametller, per exemple, no? Que és un projecte doncs, que va sorgir de l'anterior mandat i que ara, aprofitant la feina que es va fer amb l'abans de planejament es farà l'aprovació inicial o, per exemple, continuar doncs, amb la bona doncs, salut de la seguretat a Sant Cugat, doncs, que també és un dels nostres puntals i de feina molt, molt diària doncs, per assegurar que la ciutat de Sant Cugat doncs, segueixi sent una ciutat segura.
0: Quan va entrar en el govern van dir que Esquerra volia ser útil. Creu que els ciutadans també perceben què aporta Esquerra i què aporta Junts? És a dir, el seu granet de sorra, quin és, i que no quedi desdibuixat amb l'obra també de Junts?
1: Clar, efectivament, aquest és el kit de la qüestió. Nosaltres, més enllà de que, evidentment, tots els partits polítics doncs, busquen uns resultats electorals, nosaltres anem més enllà. Nosaltres volem plantejar quin és el futur que li espera a Sant Cugat i després, si vols, doncs, en parlem. No? I, per tant, posar la nostra petjada a com ha de ser el Sant Cugat del futur, per nosaltres, és fonamental. Si després la ciutadania ho percep o no ho percep, això ho diran les urnes, però en qualsevol cas nosaltres mai renegarem de la feina que estem fent a l'Ajuntament perquè no ens votin. Nosaltres la fem perquè ens ho creiem i perquè ens estimem Sant Cugat.
0: Però creuen, més enllà de percebre, creuen que a vegades pot perjudicar també decisions de Junts cap a Esquerra? I que no s'han desmarcat suficient? I després entrarem en exemples.
1: És possible que sí. Per exemple, la gestió que s'ha fet, el govern, doncs, amb, per exemple, vinculat doncs, al conflicte amb Palestina, no? Amb el genocidi doncs, d'Israel cap a Palestina, és una de les qüestions doncs, que nosaltres no ens sentim orgullosos de com s'ha funcionat o de com hem funcionat nosaltres dintre del govern en aquest sentit. No? En un govern de coalició sempre hi ha doncs, moments en els que tu faries les coses d'una manera, l'altre partit les faria d'una altra, però l'objectiu és que puguem seguir marcant l'agenda de determinades qüestions i, per exemple, per nosaltres és troncal que l'habitatge sigui la prioritat número 1 del govern. Junts també està preocupat per aquesta qüestió, però no sé si hagués sigut la prioritat número 1, entre altres coses, perquè que és la prioritat número 1 d'Esquerra Republicana ho és des de fa molts anys, l'habitatge. Ho hem posat sempre al centre del debat i ara tothom en parla, però no fa tants anys no tothom en parlava, no? I, per tant, nosaltres volem seguir dissent per condicionar aquestes polítiques, no? A dia d'avui, deixant que anem allà fora, tenim pendents de construir 500 pisos de protecció oficial, no? Doncs tots aquests projectes han de seguir avançant i segurament han d'avançar més ràpidament, per tant, posar doncs, una marxa més, doncs, perquè no podem perdre temps i, com deia abans, necessitem que l'administració doni resposta a la ciutadania.
0: En matèria d'habitatge, que ara justament iniciava aquest bloc, si Esquerra governés en solitari, què faria diferent en matèria d'habitatge, tenint en compte que és la seva prioritat número 1, com deia vostè ara?
1: Mira, nosaltres sempre expliquem que ens agrada molt Sant Cugat, a tots ens agrada molt Sant Cugat, però a la ciutat s'hi ha de poder viure. I, per tant, el model Sant Cugat és un bon model si s'hi pot viure. Si expulsa, no és un bon model. I, per tant, i això també va molt relacionat amb la identitat. Si demà doncs, tota la gent que està més implicada a la ciutat no pot viure a Sant Cugat, Sant Cugat deixarà de ser el que és. Per tant, necessitem assegurar doncs, que aquesta identitat doncs, persisteix i que la gent pot viure a Sant Cugat. Recordar que Sant Cugat era la ciutat amb més nens, però avui és la ciutat de tot el país, amb temes percentuals, evidentment, amb menys joves en edat d'emancipació. I, per tant, això és un problema immens. Tenim, per una banda, l'envelliment de la població i, per l'altra, som la ciutat que menys joves té. Per tant, és evident que tenim un problema molt, molt gros i què és el que faríem? Doncs probablement haguéssim anat una miqueta més ràpid amb alguns dels projectes que estan damunt de la taula, però en qualsevol cas el que és important és que avancin i avancin en la major de les celeritats possibles i en això estem.
0: Amb què anirien més ràpids? Si pot concretar en quins projectes haguessin anat més ràpids?
1: Per exemple, jo crec que amb Regull doncs, potser haguéssim anat una mica més ràpid. És veritat que depeníem doncs, d'un... És un terreny privat, no és públic, i per tant doncs, també depeníem d'ells, però en qualsevol cas, amb les properes setmanes o mesos, doncs, ja portarem l'aprovació doncs, del projecte de Regull, o jo crec que amb Can Ametller doncs, potser haguéssim posat aquesta marxa més perquè doncs, per poder fer aquesta aprovació inicial que és tan important pel desenvolupament del sector.
0: Llavors entenc que Junts posa el fre en aquesta rapidesa?
1: No, Junts s'ho volia estudiar molt bé per assegurar doncs, que Can Ametller doncs, segueix amb el model Sant Cugat, cosa amb la que estem d'acord, però nosaltres el que volem és maximitzar doncs, l'habitatge públic. Per exemple, l'abans de planejament ja era un bon abans de planejament, un bon projecte, però em sembla que tenia 2.800 pisos de protecció oficial planificats i ara ho hem augmentat fins a 3.200. Per tant, doncs, en aquest procés de revisió també hem aprofitat doncs, per incorporar i més pisos de protecció oficial. Per tant, jo crec que és una bona notícia.
0: Sembla que la Generalitat ha descartat Can Camps, però tirarà endavant el que ara vostè explicava, que en Ametller, un projecte que ve de l'anterior també mandat. Què aportarà també aquest projecte a Sant Cugat i als seus ciutadans i si solucionarà amb aquests 3.000 habitatges que deia part del problema existent de l'accés a l'habitatge, assequible a aquesta ciutat?
1: L'accés a l'habitatge no es resol només construint més i, per tant, han d'haver-hi altres polítiques que per desgràcia, no estan a la taulada de, dels ajuntaments, sinó que estan a la taulada de la Generalitat i de l'Estat. Però el que sí que depèn de nosaltres és la construcció, o part de la construcció, de la protecció oficial. Avui, Promusa ha construït el 5% del parc total de l'habitatge, i per tant, doncs el 5% ha sigut o és públic. Amb Can Ametller ens anem a estàndards molt europeus, al voltant del 17-18% del parc d'habitatge doncs que sigui públic, no? I per tant, nosaltres ens volem assemblar al màxim als països europeus i que entenem que posant milers de pisos de protecció oficial per la gent que viu a Sant Cugat, això beneficia Sant Cugat pel que deia, perquè no expulsa i perquè d'aquesta manera també aconseguim doncs, que l'identitat santcugatenca, que és la que ens sentim tots molt orgullosos, doncs, segueixi viva.
0: Dic, al principi de l'entrevista, de la pregunta, deia, sembla que la Generalitat ha descartat Can Camps. Dic un sembla, perquè no sé si està molt clar, Can Camps està descartat?
1: Com dius, és una pilota que està damunt de la taulada de la Generalitat. Nosaltres no ens oposarem a la construcció de pisos de protecció oficial mai. És veritat que el projecte doncs, ha de tenir doncs, unes coses en compte, no?, que són molt importants, que és que, per exemple, doncs, no pot ser un barri desconnectat de la resta de la ciutat i, per tant, doncs, s'ha de tenir molt, molt en compte. Si tots aquests condicionants d'integrar-se a la ciutat es tenen en compte i són positius i vàlids, doncs, per la ciutat, i això fa que la gent de Sant Cugat no n'hagi de marxar, nosaltres hi estarem a favor, però crec que estem bastant més lluny avui de Can Camps que de Can Ametller.
0: Però es va presentar Can Camps veient fins i tot com seria aquest barri, aquest ecobarri. No sé si això genera frustració també cap al ciutadà, de que es presenti una cosa que pots veure com seran aquests carrers, com seran aquests pisos, amb imatges, renders i de més, i després això ara està com molt més junt que Can Ametller, que Can Ametller no és una cosa d'un projecte d'un dia per un dia.
1: Efectivament, la frustració és una de les qüestions que cal combatre des de la política, perquè és una de les malalties, no?, que patim la política i que l'extrema dreta se'n beneficia d'aquesta desafecció, no?, d'aquest allunyament. No? Però en aquell moment, nosaltres què vèiem? Escolta, el govern de la Generalitat, el govern de Salvador Illa, va dir, construiríem 50.000 pisos. Escolti, nosaltres li posem fàcil, té un terreny que és seu, nosaltres li fem el projecte, i que tiri endavant. La realitat és que no ha tirat endavant. Doncs això haurà de preguntar al govern de Salvador Illa per què no ha tirat endavant, no? Si hi ha coses que depenen de nosaltres, que és que Can Ametller està damunt de la taula, s'està treballant des de fa molt, molt de temps, i la realitat és que doncs, podem portar l'aprovació inicial d'aquí poques setmanes o pocs plens, no? Per tant.
0: Però Can Ametller no només depèn del govern o de Sant Cugat o de l'Ajuntament de Sant Cugat, hi ha altres factors que influeixen també.
1: Sí, però la planificació urbanística sí que depèn inicialment de l'Ajuntament. Sense planificació urbanística no es pot desenvolupar el barri, i per tant, el que està damunt de la taula era això, pensar com ha de ser el barri, posar d'acord, diguem, els privats, però saber o sent conscients que el principal és que els promotors sàpiguen que l'interès d'aquest barri ha de ser per la gent de Sant Cugat, no ha de ser un altre tipus de barri.
0: I aquesta feina de tasca de parlar, no?, amb els promotors, amb aquests privats que saben que no podran guanyar potser els diners que consideren que haurien de guanyar. Com és aquesta feina política i tècnica que ha de fer l'Ajuntament per assegurar que aquests pisos siguin assequibles?
1: Primer, que hi ha unes lleis que estan molt clares, diguem, que s'han de complir. La meitat del que es construeix doncs, ha de ser de protecció oficial, i per tant això és el que nosaltres posem damunt de la taula, i així és com serà a Can Ametller. Si els promotors no hi estiguessin d'acord, i escolti, o sigui, l'Ajuntament de Sant Cugat necessita poder donar resposta a la crisi de l'habitatge i que el model Sant Cugat, no?, no sigui un model que expulsa, perquè si, com deia abans, no?, si els fills de les persones que viuen a Sant Cugat no poden viure a Sant Cugat, Sant Cugat deixarà de ser una ciutat algun dia o altre, o deixarà de ser la ciutat que nosaltres coneixem, no? I per tant, volem que el model Sant Cugat es renovi en aquest sentit, que la gent pugui viure a Sant Cugat.
0: De fet, creu que hi ha el risc de Sant Cugat es converteixi en una ciutat cada vegada més inaccessible per a les classes mitjanes?
1: Avui ja és del tot o molt inaccessible. Jo sempre dic que les persones que vivim a Sant Cugat és perquè decidim doncs, dedicar un percentatge doncs, molt més elevat del nostre sou que qualsevol altra ciutat del del nostre voltant, deixant Barcelona al marge, que té les seves pròpies dinàmiques, ja és molt inaccessible i el risc és que ho segueixi sent encara més, no? Per tant, hi hem de donar resposta i que els propers anys, quan dic anys vull dir un període de temps raonable, doncs incrementem molt la protecció oficial.
0: Vostè va defensar que les polítiques d'habitatge no poden ser discriminatòries i no sé si té la sensació que hi ha sectors polítics que utilitzen l'habitatge per fer polítiques identitàries.
1: No, i no només les polítiques d'habitatge, sí. Segur que hi ha molts actors polítics que fan bandera a qüestions, per exemple, relacionades amb la seguretat o amb els serveis socials per fer doncs, polítiques identitàries. Jo el que dic és...

0: fictici en un equipament municipal i que eren persones vulnerables en determinades situacions. I nosaltres vam defensar que les persones que no poden empadronar-se a casa seva pel motiu que sigui i que són vulnerables s'han de poder empadronar perquè el padró és una porta a drets, diguem, no? I Junts això ho va entendre. I, per tant, l'enduriment d'accés al padró, si és pel padró general, en el sentit d'intentar doncs, que ningú s'empadroni quan no s'ha d'empadronar, benvingut sigui. Al final, el frau doncs, el podem combatre. Ara bé, per nosaltres el que és rellevant és que les persones vulnerables es puguin seguir empadronant a la ciutat. I, per tant, nosaltres creiem que això està sent així. I si no és així, perquè hi ha alguna persona vulnerable que no s'està empadronant, nosaltres volem tractar amb noms i cognoms a aquests casos, perquè el padró és una obligació. I, per tant, no és una opció. No pots empadronar o no empadronar. No, has d'estar empadronat allà on vius. I, per tant, hem de buscar les fórmules jurídiques necessàries perquè tothom es pugui empadronar.
1: El seu soci de govern parla de coladero, de que els últims 4 anys no se n'ha fet la feina com tocava i vostès també estaven aquí, en aquell govern. Se senten interpel·lats perquè no s'ha fet bé la feina?
0: A veure, hi ha molts serveis de l'Ajuntament que en alguns moments dels últims anys, i no estic parlant de l'últim mandat, sinó anterior a l'últim mandat i també d'aquest mandat, per circumstàncies X, moltes, les que siguin, no han tingut la dimensió o els serveis que tocava perquè funcionés. I el padró, és veritat que havíem començat a posar doncs, ordre, doncs, perquè és veritat que hi havia hagut una situació personal, diguem, de la persona que el dirigia, doncs que la que sigui, no hi vull entrar, en qualsevol cas. El que és important és que a l'anterior mandat van proposar doncs, que hi hagués un nou cap del padró, que és el cap del padró, que fa una excel·lent feina, molt tècnica, molt professional, i per tant, doncs, benvingut sigui. Això ja es va començar el passat mandat. En aquest mandat s'ha doncs, acabat d'ordenar doncs, la qüestió del padró, però probablement la qüestió del padró ja no venia del passat mandat, ja venia de fa temps, perquè la gestió del padró és molt complexa. Estem parlant de molts moviments, de molta gent que ve, que marxa, que viu, que ja no viu, que es dona de baixa, o molta gent que s'empadrona després ja no es dona de baixa. Per tant, tota aquesta gestió s'ha de portar de forma molt escrupolosa i molt diària, diria jo, per assegurar doncs, que tens la foto exacta de la gent que viu en aquell moment a la ciutat, que és el que diu la llei que ha de ser el padró.
1: Hi ha alguna decisió presa per Junts en aquest mandat amb la qual Esquerra no s'ha sentit còmoda, però ha acabat assumint per responsabilitat de govern?
0: Mira, nosaltres sempre diem que si hi ha decisions que no hi estem d'acord, hem de trobar la manera doncs, d'arreglar-ho d'alguna manera. Diguem, no? I, per exemple, el projecte d'habitatge públic al carrer Andana doncs, no s'acabarà fent, però nosaltres dèiem, bueno, si no s'acaba fent, però per altra banda garantim o ampliem doncs, la construcció doncs, prevista pels propers anys doncs, en altres sectors, en altres àmbits, nosaltres doncs, hi estarem d'acord. És veritat, vam perdre algunes vivendes diguem al carrer Andana, però, per exemple, en guanyarem doncs, més d'un centenar al sector de Can Vasconcel. No? Per tant, doncs, per nosaltres no és negatiu. Òbviament que hi ha projectes que doncs, tu ho faries d'aquesta manera i l'altre ho faria d'una altra, però aquí la qüestió no és fixar-nos, focalitzar-nos només en un projecte en concret, sinó tenir mirada general, dir, mira, això no ho farem, però farem tot això altre. D'acord.
1: La mirada també és un nom de debat que va ser un dels punts forts també de l'acord entre Junts i Esquerra. Ha estat també motiu de debat aquest any. En quin punt està la mirada? Veurem aquesta mirada? És necessària aquesta mirada? La mirada per a tots els oients que potser no estan familiaritzats.
0: Jo crec que és necessària perquè és un projecte de i és una qüestió de justícia històrica i de tota la gent que hi ha posat doncs, tantíssimes hores i tantíssims esforços. Ara mateix la qüestió de la mirada està, jo diria que més a la taulada de la Generalitat que no pas de l'Ajuntament. Per tant, el Departament d'Ensenyament és el que... d'Ensenyament. El Departament d'Educació, el que ha de dir és si farà o no farà la mirada, si posarà els diners o no, si és una prioritat o no, i en qualsevol cas, en quin lloc de la llista, diguem, de prioritats està a la mirada. Nosaltres creiem que es pot, doncs, s'ha de tirar endavant el projecte pels veïns, pel barri, per tota la gent, doncs, que hi ha abocat, doncs, tants esforços, i en el futur, òbviament, ja veurem de quina manera, doncs, compaginem la baixada demogràfica amb les escoles. Però, escolta, el que avui pot ser una escola, demà, doncs, pot ser un equipament. No estic parlant de la mirada, parlo en general. Hem de pensar que

0: on va la ciutat demogràficament. Jo sempre explico diferents coses. En 10 o 15 anys la ciutat més o menys doblarà la gent que té 65 o més anys, i això és una notícia, doncs, que hem de gestionar, i com que sabem cap a on anem... Mira, fa uns quants anys a Sant Cugat anàvem cap a una illa, i quan tu vas amb vaixell a una illa i estàs lluny, no saps exactament a on atracaràs, diguem, no? a on fondejaràs. Però quan t'hi acostes ja saps, ah, sí, ets d'anar allà. Doncs fa 20 anys no sabíem cap on anava Sant Cugat. Avui sabem quin és el límit de Sant Cugat, sabem quants habitants aproximadament tindrà Sant Cugat, i sabem quina és l'última construcció que farem de Sant Cugat. Per tant, el que és important és que estem en un moment en el que podem planificar exactament, perquè la piràmide de població també sabem quina és, quants equipaments necessitem, esportius, socials, educatius, etc. La mirada avui és necessària, doncs endavant amb la mirada.
1: De fet, Sant Cugat continua creixent i té un topall i una xifra amb la qual vostès treballen de on fins on creixerà aquesta ciutat. Quin és el principal repte de ciutat, doncs, per als propers 10 anys? És aquesta planificació que creu, no? Vostè em diu que ja tenim, és a dir, sabem quants equipaments necessita, és poder-les fer? Seria aquest el màxim repte que té la ciutat?
0: El repte que té la ciutat és governar el creixement i fer-ho de la millor manera possible. Hi ha alguns sectors de la població que sabem que històricament els ha faltat equipaments, per exemple, i això és un consens del 100% dels subs municipals. Per exemple, el sector de l'esport. El sector de l'esport necessita, doncs, uns determinats equipaments doncs per tenir més tranquil·litat, diguem, d'espais. No? Doncs molt bé. Això ho podem planificar. No és un problema la construcció en si. La qüestió és com mantenim i, sobretot, com mirem el futur en relació a quanta gent utilitzarà aquell equipament d'aquí 5, d'aquí 10 anys, d'aquí 15, d'aquí 20, no? I això són coses que s'han de fer, i, per tant, la principal preocupació és dir, ei, com que estem al final de la construcció de la ciutat, això no vol dir acabar la ciutat, perquè la ciutat muta, diguem, constantment, cada dia, no? Però com que estem al final de la construcció, anem a veure quines pastilles tenim, exactament quins són els equipaments que necessitem, i doncs això, organització, planificació i execució. Per mi és, entre cometes, senzill, és molt complex, diguem, però ha de ser fàcil ara que tenim la ciutat al final, i nosaltres la tenim al cap, nosaltres tenim molt clar, doncs, què és el que necessitem.
1: Al maig de l'any que ve hi ha eleccions municipals, de fet ja queda menys d'un any fins i tot, entrarem aviat en un any electoral intens, perquè les municipals es viuen amb molta intensitat. Esquerra Republicana ja governa la ciutat, i no sé si això per vostès és un avantatge o un desgast.
0: Un avantatge segur, amb la possibilitat que tenim d'arribar a sectors, de treballar per la gent, de donar resposta a la ciutadania, és una cosa, doncs, molt i molt important. I a més, tot això ens porta a tenir un coneixement molt important, i el que deia abans, nosaltres tenim la ciutat al cap. Tenim la ciutat al cap perquè, primer, hi hem viscut tota la vida, ens la coneixem, i tenim els fills, volem que els fills segueixin vivint a la nostra ciutat, i per tant, volem dedicar aquests anys de la nostra vida, que són molts bons anys, a la ciutat, a desenvolupar-la, acabar-la de desenvolupar, a assegurar que el model Sant Cugat no sigui un model que expulsa, que avui expulsa. De fet, fa molts anys que expulsa aquest model, no? Per tant, necessitem que els nostres fills segueixin vivint a Sant Cugat. Avui no és així.
1: Vostè és el candidat de les eleccions del 2027. Amb quin objectiu es presenta? Mantenir el paper actual o liderar una alternativa per disputar l'alcaldia?
0: Jo em presento per ser l'alcalde de Sant Cugat, i ja veurem, doncs, quina és la fórmula, òbviament, que o quines són els resultats, diguem, quin és l'arc del ple municipal, doncs, que ens surt d'aquelles eleccions. Però en qualsevol cas, jo em presento per ser l'alcalde, perquè m'estimo Sant Cugat de sempre, i presentar-se, doncs, per dir, no, vull seguir amb el rol actual, no, escolta, jo vull governar la ciutat, tinc clar com ho hem de fer, i estic convençut, doncs, que tenim equip de sobres per fer-ho, i sobretot entorn, i per tant content i satisfet també de la resposta de la gent, dels actes. Hem obert, doncs, ara un procés de fet fa mesos, un procés d'escolta activa amb diferents reunions amb sectors, amb trobades, amb cafès, amb sopars, i això ho anem fent de fa molt de temps, i això va, doncs, a tota velocitat cap al maig del 27.
1: De totes maneres, segurament s'hauran de fer pactes. No sabem qui és l'alcalde, serà l'alcalde o l'alcaldessa, però majories absolutes es veuen difícils cada vegada més. No sé si un nou pacte amb Junts continua sent l'opció més probable, o Esquerra està oberta a altres majories i acords.
0: Mira, nosaltres començo, tu giro, diguem, no? Nosaltres no estem disposats en cap cas a pactar amb l'extrema dreta. I per tant això vagi per endavant, és una cosa que fa temps que diem i que volem seguir doncs, mantenint, perquè amb l'extrema dreta doncs, no podem anar enlloc. Molt bé. Després, els pactes que puguin sorgir, nosaltres creiem que podem governar amb tothom i ho hem demostrat. I per tant, si podem repetir amb Junts, amb algun altre suport, benvingut sigui, si hem de governar amb PSC i amb Junts, si hem de governar amb les esquerres, nosaltres ens sentim molt còmodes amb les esquerres, però també sabem que la ciutat s'ha de governar i hem de ser possibilistes doncs, perquè els projectes tirin endavant, sabent que si no hi som, alguns projectes no tiren endavant, no? Doncs nosaltres oberts amb tothom, perquè hem demostrat que ens podem entendre amb tothom i, per tant, la política, com deia abans, és arremangar-se, arribar a acords, i jo ho entenc d'aquesta manera. Jo sóc una persona que intento evitar la confrontació directa, la picabaralla política, intento no parlar mai malament, diguem, de ningú, perquè crec que la gent n'està farta, m'incloc, diguem, la gent n'està farta quan doncs, veus les picabaralles polítiques. Jo crec que hem de fugir una miqueta a això i assegurar doncs, que anem a construir majories estables, i perquè al final l'objectiu és que la ciutat avanci i la ciutadania doncs, tingui resposta als problemes del dia a dia.
1: Crec que he entès que s'ha sentit més còmode governant amb les esquerres que amb Junts. No sé si puc...
0: No he dit això.
1: No has dit això, no, ho he entès malament. Doncs.
0: Jo he dit que ens podem entendre amb tothom. Amb les esquerres ens sentim còmodes. Amb Junts ens hem entès amb les principals coses de ciutat. Si no ens haguéssim entès amb les principals coses de ciutat, no hi haguéssim pactat. I, per tant, nosaltres oberts absolutament a tothom, excepte amb l'extrema dreta.
1: Si d'aquí un any el tornem a entrevistar, què li agradaria poder dir que ha aconseguit abans d'acabar el mandat?
0: És una molt bona pregunta. M'agradaria arribar al centenar d'agents de la policia local, però no és una qüestió que depengui, per exemple, exactament de l'Ajuntament, sinó que també depèn de les diferents convocatòries i l'èxit doncs, que tingui la convocatòria de participants. M'agradaria haver pogut doncs, avançar doncs, amb algunes construccions d'algunes promocions. M'agradaria haver pogut doncs, avançar o garantir, per exemple, doncs, que els serveis socials doncs, tenen doncs, les millors eines per treballar, perquè són unes excel·lents professionals i perquè estan pagant amb la seva salut doncs, la situació. No? Per tant, si això ho garantíssim de cara a final de mandat, jo em sentiria més que satisfet en aquest mandat. Perquè i el tema de les dades de seguretat, ho he dit abans, però no és menor, eh? No és fàcil en un context com l'actual haver mantingut durant tants anys unes bones dades de seguretat i unes bones dades de sensació de seguretat. Per sort tenim una plantilla de policia local doncs, molt professional. Dilluns presentarem a la Junta Local de Seguretat el nou Pla Local de Seguretat, que és un excel·lent Pla Local de Seguretat que ens porta cap al futur a ser una de les millors policies locals de Catalunya, i això no és un titular, això és una realitat. Hi ha moltes policies i el cos de Mossos d'Esquadra mateix, etc., que ens venen a buscar per doncs, determinades qüestions. Nosaltres estem molt orgullosos de tota aquesta feina.
1: De fet, és una cantarella que hi havia de la part política més de Vox o PP que utilitzaven, que últimament hi ha menys titulars en aquest sentit, perquè com a mínim no piquen a la porta dels mitjans amb la sensació aquesta d'inseguretat.
0: Jo diria que fins i tot el Partit Popular entén que la seguretat a Sant Cugat no és una qüestió amb la que s'hagi de fer política, i per tant doncs, crec que la gran majoria de partits polítics estem d'acord amb això, excepte Vox, que sí que segueix fent doncs, la seva campanya per raons doncs, vinculades a la seguretat. Crec que són els únics que estan fora, diguem, d'un consens de com ha de ser la seguretat al municipi.
1: Hem parlat amb el portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Cugat, Bernat Picornell. Moltes gràcies i bon dia, i continuem parlant amb aquest any electoral que tenim per davant tan apassionant.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Vostès no marxin, que continua el magazín Faves Contades amb Alba Triador i Carme Reverté. Bon dia.

0: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
5: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
6: L'univers infinit.
5: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
7: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Healthy Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
9: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
8: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
9: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
8: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
9: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
10: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
11: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
10: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
11: Perquè la teva salut és el nostre futur.
10: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
12: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món? Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
6: Nosaltres.
13: Nosaltres som feliços.
14: Nosaltres som així.
15: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
16: Avui som
17: la Maria José,
16: el Miguel,
17: l'Edu,
16: la Núria,
17: l'Irra,
16: el David,
17: l'Antonio,
16: l'Artur,
17: l'Emma,
16: l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
18: Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
19: I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
20: Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
21: I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
22: Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Niso.
15: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
6: Nosaltres.
23: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
24: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades!
25: Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
26: Ah, no tens mans?
27: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
28: Red flag.
29: Oi que sí?
30: Sí. Sí.
31: Ja disponible a cugat.cat.
32: Mare meva.
33: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
15: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
7: ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

Molt bon dia a tothom, sóc en Lluís Cabal, músic i divulgador musical, i avui continuem escoltant música de Fanny Mendelssohn. Estem escoltant en aquests moments una composició de l'any 1848, per cor a capella. És un tema que forma part de la col·lecció Inwald, el bosc, opus 3, de Fanny Mendelssohn. Aquesta obra va ser la primera obra que ella va decidir publicar amb el seu propi nom i de manera professional. I és una obra a la que ella li tenia una estima molt especial.

Aquesta obra la va escriure per les seves trobades musicals dels diumenges a la tarda. Aquest cicle porta el nom de Gartenlieder, cançons de jardí, i la va escriure perquè els seus convidats en aquestes trobades poguessin cantar tots junts a capella. Bé, ara passarem a una altra obra molt, molt interessant, també del 1846, una obra per piano sol. És la melodia número 2 del seu opus 4 i és una obra en la qual ella aquí hi aboca tot el seu bon fer com a compositora, però també sobretot, i no oblidem perquè ella també ho era, com a pianista virtuosa.

Com dèiem, aquesta melodia número 2 per piano sol, una petita delicatessen de Fanny Mendelssohn, amb aquestes harmonies, aquests tan bon fer a la que ens té, a la que ens té acostumats aquesta gran compositora. Estem fent aquest repàs de la música de Fanny Mendelssohn i intentem, d'alguna manera, mostrar tot el repertori, perquè va tocar tots els gèneres aguts i per haver en aquell moment. Aquesta obra que ara estem començant a sentir és el primer moviment del seu trio en piano amb re menor, a l'opus 11. Una obra també de 1846, una obra de maduresa. Recordem que Fanny Mendelssohn va morir, això, el 1847, o sigui que aquesta obra seria ja del final de la seva vida. És una obra que, de fet, aquesta és l'última obra que va composar abans de morir i va ser un regal a la seva germana petita, Rebeca, que tampoc era músic, però que també tocava el violí d'afició i li va composar aquesta gran obra com a regal d'aniversari.

d'aquest Triumph Piano en el més absolut estil del trio clàssic de l'època, dels grans trios de Haydn, Mozart i sobretot Beethoven. Bé, seguirem amb aquest repàs també amb la música de cambra i ara passarem a escoltar una obra bastant més anterior, del 1834. És el primer moviment del quartet de corda en mi bemoll major. Aquesta obra ja n'havíem parlat, però havíem escoltat el darrer moviment. I és una obra que té com a característica, és l'únic quartet que va composar Fanny Mendelssohn, i també alhora és un dels primers, per no dir el primer, quartet conegut escrit per una compositora. És una obra també escrita en el més pur estil del quartet clàssic, una obra que li va portar una petita disputa amb el seu germà, perquè el seu germà va considerar, els germans es parlaven molt de les obres que es feien i es feien autocrítiques els uns als altres, i va considerar que era una obra que tenia un estil molt lliure, però Fanny no va canviar ni una nota del que havia escrit, per sort, i ens ha arribat tal com el va escriure, que és com l'estem sentint ara.

Jo torno a animar els oients a que busqueu música de Fanny Mendelssohn i escolteu, perquè amb l'espai que tenim no podem posar tot el que voldríem posar i tot el que es mereix aquesta grandíssima compositora. Bé, amb això acabarem. Acabarem amb una altra obra que ara us presentaré, que és l'obertura en do major, també de Fanny Mendelssohn. És l'única obra exclusivament per orquestra sinfònica que va escriure, i és una obra de joventut, del 1832, una obra d'una frescor i d'un dinamisme extraordinaris. I amb això ens despedim, i despedim la temporada que hem dedicat íntegrament a les dones compositores, esperant que ho hagueu pogut gaudir i animant-vos, com us he dit, a que pugueu anar redescobrint tota aquesta música de totes aquestes grans compositores de les que hem parlat. Molt bones vacances a tothom i fins la temporada que ve.

0: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
3: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
4: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
3: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
5: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
6: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
5: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
6: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
5: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
8: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
2: Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
3: propostes... Els germans Cries i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
4: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
7: Salutacions. Les obres del nou edifici de l'Institut Escola Catalunya ja estan en marxa. Els treballs impulsats per la Generalitat van començar el passat mes de maig i permetran ampliar les instal·lacions del centre amb un nou equipament destinat principalment a l'alumnat d'ESO. L'edifici s'aixecarà a l'espai situat entre l'escola actual i el camp de futbol. Segons el projecte previst, tindrà una estructura de fusta distribuïda en tres plantes i acollirà diverses aules per a l'ensenyament secundari, així com diferents espais de suport per a l'activitat educativa. Sant Cugat comptarà amb 21 refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar durant aquests mesos. En concret, el període d'activació d'aquests punts anirà des de l'1 de juny fins al 30 de setembre. La regidora de Salut i Voluntariat, Núria Fernández, ha explicat durant la presentació de la campanya que les onades de calor cada vegada són més llargues i més intenses. Es tracten de 21 espais distribuïts al llarg del municipi, entre biblioteques, parcs, centres cívics, mercats municipals i altres equipaments públics. Vall d'Oreix ja té cartell per la Festa Major 2026, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre. Es tracta de la proposta Vall d'Oreix, presentada per Clara Elisabet Sánchez en la modalitat d'adults del concurs de cartells de la Festa Major de Vall d'Oreix. El concurs també s'han escollit la guanyadora de la modalitat juvenil, Irene Bach, amb la seva proposta Sardanes, i la guanyadora de la modalitat infantil, Aran Vinyals, amb la seva proposta inspirada en l'escultura a la sardana de la plaça Can Cadena. I avui també parlem de religió i de fe i de la comunitat de joves de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, i és que asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ a l'Església. És un reportatge que poden trobar a www.cugat.cat. I en esports, la secció de futbol del júnior ha tancat la temporada amb 6 ascensos de categoria, en una temporada brillant de l'entitat. Destaca el retorn del juvenil A preferent, campió invicte de primera divisió, i sobretot el del cadet A la divisió d'honor, la màxima categoria catalana. El directiu responsable de la secció, Raül Aranda, destaca la consolidació del projecte i la continuïtat del primer equip a segona catalana. Iago Darnell, director esportiu de la secció, també agafarà les regnes d'aquest conjunt.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
8: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
6: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
9: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
10: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
9: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els
11: els dies de l'any.
10: Perquè la teva salut és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
12: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
13: Braseria La Bolera.
14: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
13: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
14: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
13: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
14: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
13: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
15: Si escoltes la ràdio,
16: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
15: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
16: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
15: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
17: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
18: Al tacte, que em diu, estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
19: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
20: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
3: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
21: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
22: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
23: Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
24: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
23: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
24: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
23: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
24: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
25: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais lluminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura, a Sant Cugat.
26: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
27: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
28: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
29: Cocodril Club.
0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Hola, Dick Mark.
1: Hola, me llamo Lalo.
2: Hola, I'm Dick Chavi.
3: Hola, me llamo Elena.
4: Hola, I'm Dick Chuan.
5: Hola, i jo sóc el David.
0: Usuari del taller de Jeroni de Moragas.
1: I cada mes fent un programa de ràdio.
2: A Ràdio Sant Cugat.
3: I us expliquem les notícies més destacades.
4: I un resum esportiu.
0: Us recomanem música.
1: Fent agenda.
2: I el nostre dia a dia.
5: I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
6: Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
7: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
8: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
7: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat. Ràdio Sant Cugat.
9: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: La nit en blanc s'ha convertit en una de les cites més destacades del calendari comercial i social de Sant Cugat, una oportunitat per apropar el comerç local a la ciutadania en un ambient festiu, participatiu i ple d'activitats. En aquesta edició volem donar veu als nous associats de Sant Cugat Comerç que participaran per primera vegada d'aquesta celebració del comerç de proximitat. I saludem en Jaume Buscallà, que és president de Sant Cugat Comerç. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Adela Burgos, gerent, molt bon dia, Adela.
2: Hola, bon dia.
0: I ens acompanyen dos dels associats, concretament la Natàlia Grau, què
3: Hola,
0: tal?
3: Hola, bon dia.
0: Molt bon dia. I l'Andrea de la pizzeria, el mecànic.
4: Mecànic, justo.
0: Molt bé, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: La Natàlia Grau és nova associada, però és que, a més, el seu establiment també és nou a la ciutat.
3: Sí,
0: oi que sí, Natàlia?
3: Correcte.
0: És la pastisseria Grau?
3: És la pastisseria Grau.
0: Encara no està oberta, no?
3: Encara no estem oberts, estem corrent tot el que podem per poder arribar a la nit de blanc. Farem com una preinauguració just aquest dia per poder començar a conèixer els veïns de Sant Cugat. Oficialment obrirem la setmana que ve.
0: La setmana que ve. Teniu dia ja o no?
3: No del tot.
0: Val. O sigui, de la pastisseria Grau, que obrirà a la plaça del Mercat Vell, a la plaça de Pere Sant,
3: sí.
0: A la pizzeria del Mecànic, que coneixem ja,
4: sí,
0: i que,
4: exacte.
0: Perquè ja porteu... Quants anys porteu oberts?
4: Ja vamos por los 7 años.
0: 7 anys?
4: Sí.
0: Que ràpid,
4: exacte.
0: Passa el temps, no?
4: Sí,
1: com passa,
0: eh? Sí, passa molt ràpid. I dona la circumstància que tant el mecànic com la pastisseria Grau s'han sumat a l'associació Sant Cugat Comerç.
4: Exacte.
3: Sí? Correcte.
0: Expliqueu-nos una mica el motiu, el per què. Com, per exemple, tu, Andrea, al cap de 7 anys, ara participes de l'associació. ¿Qué es el que está...?
4: Bueno, es sobre todo por valorar también la ciudad y hacer parte del trabajo y sobrevalorar también, valorar el trabajo y manera que la gente también conozca Mecànic y poderle dar un producto muy... Muy bueno.
0: I sumar esforços, m'imagino,
4: también.
0: Que a nivell de comerç. En el teu cas, Natàlia?
3: Nosaltres, doncs, som nouvinguts, per tant, el millor que podíem fer era començar-nos a integrar en el poble, no?, i ficar-nos en l'associació de comerç.
0: Teniu més establiments, no?
3: Sí, ara estem en 4 establiments. Tenim la d'Esparreguera, que és la primera i on tenim l'obrador. Després tenim Martorell, i a la vegada hem obert Sant Cugat, que estem a Res, i Badalona, que vam obrir dissabte passat. És a dir, que estem en plena expansió i anem una miqueta de bòlit aquestes setmanes. Mm. Però bueno, volíem, sí o sí, Sant Cugat, volíem arribar-hi ara i poder estar també per Sant Joan, poder començar ja amb coques.
0: I el que heu fet normalment amb les altres pastisseries que teniu obertes també ha estat vincular-vos al teixit associatiu de la ciutat?
3: Doncs,
0: al teixit comercial, que és
3: sí,
0: del que formeu
3: sí,
0: part.
3: Sí, doncs a Badalona estem començant també i Martorell i Esparreguera sí, ja de fa anys.
0: M'imagino, Andrea, que tu ja sabies, no?, de l'existència de la celebració de la nit en blanc, que
4: sí.
0: Té lloc aquest dissabte.
4: Sí, sí. Las hemos hecho también el año pasado con una carpeta delante del monasterio haciendo pizzas y este año queremos repetirnos.
0: Ah, o sigui
4: sí,
0: que
4: sí,
0: tornareu
4: sí,
0: a,
4: sí, sí.
0: A posar un stand, no?
4: Sí, sí,
0: sí?
4: Un stand, sí.
0: Havies participat alguna altra vegada però com a ciutadà? O sigui, tu has viscut la festa sense haver de treballar?
4: De lo que acuerdo, no.
0: No.
4: No, aparte fiesta mayor, pero por el restante...
0: No, perquè m'imagino que es veu de diferent manera la dimensió, és a dir, el client, el comprador de Sant Cugat i els visitants que ens puguin acompanyar a la nit en blanc si passegen per la ciutat. Jaume o Adela, M'imagino que la idea que es poden fer d'aquesta festa, d'aquesta celebració, és ben bé una altra, no? Que no la del botiguer, el comerciant, que ha d'estar al peu del canó.
1: Bé, el que diem sempre és que el protagonista aquí, bueno, són dos, bàsicament els comerciants i també la gent de Sant Cugat que passeja, i és veritat que a part de que fem moltes coses, el focus, i aquest any encara més, es posava molt amb les activitats i les propostes que fan els comerciants. En aquest cas, moltes vegades la gent creu que és un tema de la venda directa, de la promoció directa, etc. Però sobretot és una gran oportunitat per donar a conèixer i perquè la gent volti i entri als llocs. En el cas de Mecànic Pizza i altres que directament donen menjar, no? És diferent perquè ja és una connexió més que directa. Però és que, a més, el tema de la restauració és que forma part de qualsevol festa o coses al carrer, si no tinguéssim, no? També la gent és que fins i tot t'ho demana, no? I en el cas de les botigues noves o els comerços nous, ideal, perquè en definitiva és el que es presenta i el que es proposa. Ja saps com es posen als carrers, és que no es pot passar. És brutal. No.
0: És la festa major del comerç.
1: Jo crec que és la porta, dic jo, a les festes de l'estiu. És com, per calendaris, sempre és com dir, a partir d'ara ja ve el Sarau de l'estiu. Que Sarau al carrer sempre en tenim en aquest poble i sempre fem coses. Però és com dir, inaugurem oficialment que a partir d'avui tot l'estiu el passaràs, que no pararàs de fer coses al carrer. I això és fantàstic perquè més enllà del tema comercial, en el fons és vida de ciutat, no? Que és el que sempre busquem. Sí. Mm-hmm.
0: En el cas del mecànic, que ja hi va participar l'any passat, aquest any fareu el mateix. Ens acompanya el Nacho Ballesta, que és el director de comunicació de Food Tellers, que després continuarem amb ell parlant d'altres qüestions. Uh-huh. Nacho, tu que tens el mecànic com a client, uh-huh. Què és el que teniu previst per aquesta edició de la Nit en Blanc?
2: Doncs mira, aquest any farem dues propostes de pizzeta, que és una pizza del mateix estil que fem, que és la pizza napolitana, que és la nostra especialitat, però més petita, perquè també és un format més de, no, de menjar pel carrer. I farem la margarita, que l'hem renovat ara fa poc, que és la tradicional de tota la vida, i després una amb porqueta, que també tenim amb carta, vale? Que és un embotit... Italià, molt... Bueno, també va amb un aioli d'all negre, no? Sí, d'ajo negro, exacto. I de més. I tindrem el forn, també, i bueno, farem...
4: I una base de fior di latte i provola ahumada.
2: Exacte.
0: Aquesta hora del matí és que això és...
2: Hem de venir a provar-la, està clar.
0: Clar, hem de venir a provar-la, però hem de venir a on? A la plaça?
2: A la plaça. Bueno, a la plaça, a veure, també la tenim amb carta, com us deia, i la podeu venir a provar aquest vespre, si voleu, fer un tastet.
0: Clar, però, perquè, sí. O sigui, el plantejament d'una una pizzeria, que evidentment ja sabem el que ens oferirà, que ja la coneixem a la ciutat. De quina altra manera, és a dir, vosaltres... aprofiteu per donar-la a conèixer a nous clients, per reformar la clientela que ja teniu, per participar de la festa?
2: Jo crec que és una mica de tot. Jo crec que, per sort, el mecànic ja, com deia l'Andrea, portem 7 anys ja treballant a Sant Cugat i crec que estem molt, és un projecte molt, molt consolidat i fins i tot també volem i treballem amb productors de Collserola, com saps, que alguna vegada n'hem parlat. És un tema de promoció que sempre va bé, no? I vincular-nos amb Sant Cugat Comerç i amb totes les iniciatives que hi hagin i també de reformar el vincle, no? El vincle amb la gent de Sant Cugat, que ens conegui, que sempre, no? Que no t'oblidin també, no? Jo crec que sí, al final és participar de la vida al carrer, no? Perquè si no sempre estàs al mateix lloc. Nosaltres, per sort, fem moltes activitats. De fet, d'aquí ja estem, bueno, estem treballant ja la proposta de la pizza Week, que serà durant tota la festa major. Farem una sèrie d'activitats que no podem explicar gaire, però bueno, fem sempre que podem, fem coses. Sí, clar, aparem.
0: I en el cas de la pastisseria Grau, Natàlia, tu deies que obriu la setmana que ve.
3: Sí. Sí.
0: Però clar, però la festa arriba abans.
3: La festa arriba abans i nosaltres estarem preparats.
0: Sí?
3: Sí, i tant.
0: De quina manera? Explica'ns, a
3: doncs,
0: veure.
3: Doncs, mira, el que tenim previst és fer un tast, també més o menys davant del local, allà a la plaça, i la idea està en fer productes acabats al moment, que jo estaré fent una miqueta de show cooking a dintre del local. perquè la nostra idea també de la pastisseria que obrim aquí a Sant Cugat és que sigui una pastisseria que s'estigui amb productes que s'estiguin fent al moment. Tot i que nosaltres tenim un obrador esparreguera on es fa tota la producció, tenim, per exemple, doncs, un format de pasta de full que en el moment t'hi posem la crema, t'hi posem tot el que vagi per sobre i te l'estàs menjant acabada de fer, que pensem també que és una cosa que es valora molt en pastisseria, no? De, bueno, una pastisseria feta al moment. I llavors aprofitarem i com això ho puc fer, doncs ho farem durant aquesta preinauguració.
0: És una pastisseria

0: No, també
1: I també
0: allà?
1: Era la primera vegada. Sí, sí, és a dir, els dos pobles hem entrat en les festes del comerç. I vam fer també el mateix. Allà, en aquell cas, vam posar la comparadeta ben bé davant. En aquella botiga sí que tenim una zona just davant del vidre, aquí com estem ara, que et veuen des del carrer, i on jo estava doncs, fent les elaboracions i acabant coses. I la veritat és que molt d'èxit. La gent estava molt contenta.
2: Què esperes tu d'aquesta nit en blanc de Sant Cugat?
1: No ho sé, perquè a mi em ve de nou. A mi em ve de zero, és a dir, jo no he vingut mai ni com a clienta, ni... no ho conec. Així que...
2: Sorpresa.
1: Sorpresa, sorpresa. Me n'han parlat molt bé, però...
2: Sí?
1: Jo vinc oberta al que sigui.
2: Doncs dissabte ja ho comprovaràs. I en el teu cas, Andrea?
3: Bueno, para nosotros seguramente será un momento divertido y espero también por la gente que vendrá que se pueda divertir y degustar de cosas nuevas y también de todo la animación que se hará por la noche y esto.
2: Treball, tindreu feina.
3: Bastante.
2: Sí, sí. Jaume, Andrea, per tancar.
4: Adela.
2: Ai, Andrea. Andrea, t'he dit?
5: Sí.
2: Mare meva, en què estava pensant?
4: Amb les pizzas.
2: L'Andrea. Estava pensant en l'Andrea, sí. Adela.
5: Res, només dir que prepareu-vos, perquè tindreu molta feina. Participen més de 64 establiments que oferiran diferents degustacions, experiències, de tot pel centre. Tenim també a les diferents places gastronomia, per exemple, doncs, Delicatessen Argentina, Curiós Café, Mecànic Pizza, Nates d'Ouro, Obac Charcuteria, Pastisseria Grau, Peters, Recarrega, Tragaldaves i Boglio. Tots aquests estaran repartits per les diferents places i oferiran tot tipus de mostra gastronòmica del que ells treballen. I només comentar que em va fer gràcia com vam conèixer a la propietària de Pastisseria Grau, perquè allà estàvem repartint barrets per tots els establiments associats, i pel carrer m'atura una persona i em diu: escolta, m'estàs repartint barrets? Això què és? Dic: pues mira, som una associació, fem coses pels establiments associats. I diu: ah, pues dona'm informació ara mateix, que jo participo també en el que sigui. I llavors, o sigui, en el moment... li vaig passar el correu perquè ens enviés com contactar, o sigui, ho vam gestionar tot en un dia i es van apuntar rapidíssim. Sí. O sigui, va ser curiós. I em feia gràcia també comentar-ho.
2: Doncs esperem que la gaudiu, igual que la segur gaudiran que sí. Els santcugatencs i els visitants que passaran per Sant Cugat dissabte a la nit. Molt ràpid, Adela.
5: Sí, només que totes les activitats i tot el que es farà està dintre de la nostra pàgina web, ho poden trobar, i per tant poden mirar una miqueta el que estarà al carrer.
2: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i que gaudiu de la nit en blanc.
1: Moltes gràcies.
6: Moltes gràcies.
4: Gràcies.

0: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
1: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
1: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
3: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
2: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
0: Ràdio Sant Cugat.
4: Faves Comptades.

0: Però en aquesta cursa per captar l'atenció sorgeix una pregunta incòmoda. Els restaurants estan cuinant per als clients o per la càmera? Avui reflexionem sobre la dictadura de l'instagramable i com la viralitat està transformant la gastronomia. Reflexionem de la mà del director de l'agència de comunicació de Foodtellers, Nacho Ballesta. Nacho, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, i tu, Carme?
0: Tu també et fas aquesta pregunta?
1: Doncs sí, habitualment sí.
0: Per qui cuinen els... Perquè, els cuiners?
1: Bueno, jo crec que al final és una realitat, no? Que si mirem també algunes de les tendències gastronòmiques dels últims anys, doncs la resposta és... Potser no tan evident com sembla, no? Però si mirem doncs això, els masburgers de quatre pisos, brunch per tot arreu, cafès servits dintre d'un osset de peluig, no? Postres que treuen fum, espurnes, o jo què sé, no? De tot una mica un circ i un show. I no dic que estigui malament, o sí, et diria, però
0: no,
1: sí que...
0: No t'agrada.
1: A mi no m'agrada, sincerament, ja ho saps, que per mi el fet de jugar amb el menjar d'aquesta forma estètica, no, per mi no té cap mena de sentit, no?
0: I tu per què diries que està passant tot això? Respon a tendència? Respon a una moda passatgera? Què diries?
1: No, jo crec que és una tendència clara, perquè al final molts dels restaurants dels jocs de menjars, no? Viuen del seu èxit, del seu èxit radica en la comunicació i amb el que facin a les xarxes socials. I llavors, pues, si tu ets captiu dels algoritmes, pues, en aquest cas d'Instagram o de TikTok o del que sigui, pues, en molts casos sí que és cert que també hi ha una tendència que és totalment el contrari, no? I ara, si vols, en parlem. Però sí, jo crec que hi ha una tendència clara i una necessitat de, bueno, pues d'omplir el teu restaurant, el teu bar, el que sigui, no?
0: Sí, però sí, l'has d'omplir a base d'impactes de visualitzacions, d'allò que diuen les xarxes, si en realitat no hi ha una bona base, que és una bona cuina, un bon servei, no serveix de res, no? En teoria?
1: Sí, en teoria et diria que no, però també et dic que hi ha molt de públic i que el criteri és el que és, no? I llavors, doncs, que per mi ja certs productes i certes coses es posin de moda o en tendència, no? Pues ja et diu molt com és el públic al que t'estàs dirigint i què és el que vol realment. O sigui, si vol... O sigui, jo m'he trobat amb clients nostres que de sobte t'arriba un suposat influencer o alguna persona X, no?, random, i... Escolta, perdona, em puc fer una foto amb aquest plat? Sí, però no te'l menjaràs. No, és únicament per pujar-ho a l'Instagram, perquè és molt mono, és molt cuco, és molt tal, és molt... És una mica flipant, no?
0: Home, jo et dic una cosa. Si jo vaig a un lloc a descobrir perquè he sentit a parlar, perquè he vist imatges, perquè, com dius tu, és un lloc que té visualitzacions, que està de moda, però l'he provat i no m'ha agradat el que he menjat, jo no repeteixo.
1: És més fàcil, Carme. O sigui, tu aniries a un restaurant a fer una foto d'un plat i no te'l menjaries?
0: No.
1: Vale, o sigui, faries potser el procés contrari, no?
0: Clar. Diries...
1: Me'l menjo, o sigui, faig la foto, me'l menjo, i llavors si està bo, el que sigui, o tal i qual, sense cap mena d'ego, ni ser influencer, ni molt menys, però dius, bueno, pues, escolta, pues, el penjo al meu Instagram pues, perquè m'ha agradat i perquè el vull compartir amb la gent que em segueix, etcètera, etcètera, no? Però clar, si arribem a aquest límit i a aquest punt, o sigui, jo m'he trobat fins i tot de gent que els hi pagues i perquè et diuen això, no? Que ells, jo això no m'ho menjo.
0: O sigui, que sigui popular a les xarxes, que tingui moltes visualitzacions, no és garantia que allò sigui bo.
1: No, absolutament. Sí, clar.
0: Per moltes fotografies, per moltes imatges... xules que ens puguin ensenyar, no?
1: Sí, totalment. O sigui, jo sempre tinc una màxima, i porto molts anys treballant amb comunicació, amb social media, no?, amb xarxes socials i amb l'àmbit digital, i és que rasca una mica, és a dir, no et creguis el primer que vegis, vale? I que tanta tendència, tanta moda i tanta tal, vinculat a, repeteixo, a un àmbit com és l'alimentació, a mi ja em sap greu, però que de repent, sobtadament, tot siguin, pues això, smash burgers o cheesecakes, no? O el pistatxo, no? El festuc, ara està hiper de moda a nivell de pastisseria, el xocolata de Dubai, etcètera, etcètera, no? I, ostres, és molt, molt significatiu. Darrere hi ha un interès comercial i són les pròpies marques, per una banda, i els propis restaurants, o digue-li com vulguis, pues, que el posen allà i que fan les seves campanyes, és lògic.
0: I de quina manera creus tu que està condicionant tot això la gastronomia?
1: Jo crec que està marmant el criteri de, el poc criteri de la gent, no? O sigui, jo crec que a mi, per mi un dels grans debats que tenim avui en dia dintre del sector és quins influencers són realment els que et pots creure i qui no, no? I llavors això influeix molt dintre de... O sigui, al final que tu vegis certs continguts, el que et deia abans, o sigui, rasca una mica, no? Mira realment què hi ha darrere. O sigui, si tu ja veus un perfil d'una persona que avui t'està parlant de, jo què sé, de la nova llet... edulcorada, con colorantes i no sé què i no sé quantos, i el dia següent de parlar, no?, de coses que no tenen sentit dintre de l'alimentació, home, doncs... Pues, si tens...
0: Però tu creus que això arriba fins al punt de condicionar els restauradors perquè senten la necessitat...
1: Sí? Sí, clar.
0: O sigui, aquella persona que un bon dia ha decidit obrir un negoci, mm-hmm, que contracta uns cuiners i que han de pensar de com fer clientela, uh-huh, tenen, diríem, la seva brújula en...
1: Absolutament.
0: En la xarxa?
1: Sí, home, sí? Clar. Sí, perquè la comunicació avui en dia i des de fa molts anys des de l'aparició de les xarxes socials és com és, no? O sigui, tu abans feies una campanya amb mitjans tradicionals i sorties a la ràdio, no? I tu ho saps molt bé. O sorties al diari, o sorties, no? I depèn una mica del pressupost, però avui en dia la percepció és que qualsevol pot gestionar la seva pròpia comunicació, no? I les xarxes socials el que han fet és democratitzar aquesta comunicació.
0: Ja, tu a través de les xarxes el que fas és captar.
1: Correcte.
0: Clients,
1: llavors,
0: públic.
1: Quins són, et diria, quins són els punts clau que haig de fer, que haig de tocar perquè el meu contingut arribi a... Per una banda, et pots qüestionar si és el màxim de persones possibles o, per una altra, si vols arribar al target, no? Al públic que tu et vols dirigir. I ara i torno, vaig a l'altre extrem, no? I ara també una maldita tendència, no?
0: Uh-huh.
1: Tendència...
0: No maleïda.
1: No maleïda, exacte. És la cuina tradicional, no? O sigui, hi ha molts restaurants nous de joves restauradors i restauradores, no? Cuiners i cuineres, que el que estan posant, repeteixo, no de moda, no vull dir de moda, però que estan retornant a...
0: A l'essència, no?
1: Sí, o sigui,
0: al plat de
1: macarrons, a la sípia amb pilotilles, no? Amb albòndiga, amb mandonguilles, el que tu vulguis, ben fet, un fricandó, o un lo que tu vulguis, no? Llavors, això són plats que al final són molt menys instagramables, no? Per dir-ho d'alguna manera, o sigui, són plats, però al final ells el que busquen és dirigir-se a un públic que realment tingui un criteri. L'altre és moda. L'altre avui serà el gelat de pitufo, jo què sé, no? I passat demà serà el cheesecake i l'altre, saps? Llavors, doncs... L'algoritme ho sap. Llavors l'algoritme et posa les pròpies trampes, o sigui... I et poso un exemple. Tu si fas una foto d'un plat amb un iPhone o ho fas amb un iOS o amb un Android, l'algoritme això ho sap, no? Per les metadades... i te'l posiciona millor o pitjor. O si té més balanç de blaus que de grocs, doncs l'algoritme ho sap i et posiciona millor o pitjor. O si surt una persona, això, lògicament. Moltes coses que has de tindre en consideració. Al final, la teva comunicació O sigui, el teu comercial, no? La teva manera d'arribar al públic és aquesta, és les xarxes socials, perquè avui en dia qualsevol pots fer una foto, millor o pitjor, i penjar-la en un perfil d'Instagram, que l'obres en 10 minuts i punto, i vas tirant.
0: Val. Llavors, ja establiríem aquesta diferència entre aquells restaurants que es guien i com dèiem abans, la seva brújula és a les xarxes socials, mm-hmm, i després els restaurants que tornen a l'essència, que busquen els orígens, la simplicitat, mm-hmm, no? I el satisfer el client amb els plats més,
1: correcte,
0: més bàsics.
1: Correcte.
0: Qui sobreviu en tot això?
1: Jo crec que el que ho faci per mi, la realitat és el que tingui més coherència amb el seu projecte, amb la seva proposta. O sigui, si tu ets coherent amb la teva proposta, la Bolera porta, no? Quants anys porta
0: la Bolera? Més de 40.
1: Pues mira, per exemple, no?
0: 41 o 42, sí.
1: O Can Borrell, o Can Cortés, o tal. A veure, que són propostes molt de brasa, no? Molt igualades, molt...
0: El que no vulguis, passen de moda.
1: Però no passen de moda. Jo què sé, el Matilde, que el teniu aquí, doncs també porta uns anys, no? Que sí. Va obrir l'Àlex fa uns anys. Jo què sé, al final són propostes, no vull dir d'una cuina de sempre, de tota la vida, però sí que és una cuina, o el, com es diu, l'Àngelo, l'italià aquest que es van jubilar ara fa poc, que també portaven, no?, que està aquí darrere.
0: El Julio.
1: El Julio, no? Jo què sé, no? Hi ha mil propostes i...
0: Però i llavors la qüestió és, aquests restaurants que es mantenen anys i anys, mm-hmm, com sobreviuen si no juguen aquest joc que és el que està ara de moda?
1: Bueno, aquí entraríem en una estratègia de comunicació que sigui coherent, no? I tu els continguts que vas generant, el que has de crear és, per una banda, visibilitat, no? Que aquell contingut sigui un contingut atractiu, etcètera, etcètera. Per una altra banda, has de crear marca, no? Has de crear el que es diu el brand awareness, no? El valor a la teva marca, has de dotar de que... És a dir, has d'aportar-me alguna cosa, no? I digue-li una història, un relat, un storytelling, no? O sigui, de què va el teu producte, de què va el teu projecte, explica'm una mica, i després hi ha contingut de diari, de venda directa, no? De menú de migdia, de proposta econòmica, de la nit en blanc, no? Que serà aquest cap de setmana, jo què sé, el que sigui, no? De més promocional, no? I aquí tu has de trobar l'equilibri, i aquí està l'estratègia, aquí està la feina de les agències, lògicament.
0: I en aquest cas, una mica, part de la funció que fan les xarxes socials vindria a ser el boca-orella de tota la vida?
1: Sí, sí, sí, això continua funcionant, lògicament, sí, sí, sí. Amb una escala més petita, lògicament, no? Però perquè al final qualsevol restaurant o qualsevol negoci pot obrir, com et deia, un perfil d'Instagram i amb una mica d'estratègia, una mica de que li posis un petit pressupost per fer promoció, no?, i publicitat i tal, doncs pots arribar a 400, 500, 1.000 o 2.000 o 50.000 followers, no?, seguidors, i a partir d'aquí, com et deies, no ho saben gestionar. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Acabem amb algunes reflexions que et planteges per continuar aquest debat, no? O perquè la gent el pugui continuar per la seva banda?
1: Bueno, sí, el que et deia, que la gent rasqui, que busqui una mica, que s'interessi realment per si t'agrada la cuina i t'agrada menjar, i crec que al final és una inversió que fem de temps i de calés, no? Que miris una mica, que no et quedis amb la capa superficial, no? No et quedis amb la tendència, que poden haver-hi coses que estiguin molt bones, que estiguin molt ben fetes i que puguin marcar una tendència. I em sembla collonut, com els macarrons ara, no? Els macarrons de l'àvia de tota la vida ara s'han posat de moda, també, no? Dintre d'aquests restauradors més... amb un format i una proposta més tradicional. Això, que la gent rasqui, una mica en general, però amb això més encara. Sí. Uh-huh.
0: Quantes fotos de plats portes al teu mòbil?
1: Jo crec que... Bueno, crec no, segur que més de cada dels meus fills...
0: Sí, però els penges, els penges a les xarxes?
1: Els meus fills?
0: No,
1: els plats.
0: Els plats, home.
1: Sí, però la gran majoria són de clients. Sí, sí, sí. O sigui, el penjo als perfils dels clients. Jo estic dintre, no sé per què, però estic dintre del 10% de millors ressenyadors, no? de Google, de restaurants d'Espanya. No sé molt bé per què, perquè tampoc som molt actiu. i tinc una màxima, és a dir, si un lloc m'agrada ho penjo a Google i ho puc penjar i ho comparteixo a Instagram, i si no m'agrada, no. Si no m'agrada, no. No m'agrada criticar i igual...
0: No, no li fas ni crítica negativa.
1: No, no, no, no, em sap greu.
0: Molt bé, Nacho, doncs gràcies per les reflexions que ens has plantejat al llarg del curs, parlant de gastronomia, parlant de cuina, parlant de tendències o del que calgui, sempre en referència a aquest món. Que vagi molt bé l'estiu.
1: Moltes gràcies, igualment. Bona festa major.

0: Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
2: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura, a Sant Cugat.
3: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
4: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
3: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
4: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
3: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
5: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
6: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
9: I avui dimecres arribarem fins a les 12 amb l'espai Guaita que tenim, amb Sergi Coral, biòleg i climatòleg, coneixedor del nostre entorn natural. Serà fins demà. Adéu-siau.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, Sergi, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs avui parlarem d'un producte de temporada, podríem dir així, que és la ratafia.
1: La ratafia, i tant, la ratafia es fa per aquestes dates,
2: no? Per aquestes dates, pels vols de Sant Joan. I una de les coses que porta la ratafia són plantes.
1: Sí, és allò de les 40 herbes, no?
2: O 80, o 100, depenent de com la vulguis fer.
1: O sigui, aquí la ratafia és una d'aquelles coses que cadascú té la seva recepta i totes són diferents, no?
2: Això mateix. Fins i tot, mira, si algun profe d'aquests trempats de botànica, que n'hi ha algun, li ve acudit d'agafar aquesta llista de més de 83 espècies diferents, que inclou la recepta de la ratafia, potser la porta a l'examen final de fanerògames de botànica de la facultat. No, no estaria mai com un herbari virtual, però a moda de ratafia. Podria fer un bon repàs, eh?
1: Home, i tant, perquè recordar-se les 83 espècies que tindria aquesta recepta,
2: déu-n'hi-do. És un reguitzell d'herbes, arbustos, arbres, on hi ha representat tot el ventall, pràcticament tot el ventall, de plantes mediterrànies, tant de la plana com de muntanya.
1: Per tant, aquí hi ha una mica de tot,
2: Hi ha una mica de tot, hi ha una mica de tot. Us recomano, ara són les 12 del migdia, bueno, la podeu fer com vermut, agafeu un got, un parell de glaçons, que anem a descobrir bona part d'aquesta essència botànica de la ratafia.
1: Doncs som-hi, anem a aprendre com es fa aquesta ratafia.
2: Exacte. Anem primer amb l'origen de la ratafia, que podríem dir que és de llegenda, i més tenint en compte que cada casa té la seva recepta. És allò de que hi ha tantes ratafies com cases o mans que la preparen. Però, de base, podem dir que és un licor d'herbes, de base anisada o d'aiguardent adobat, on s'hi posen, a sol i serena, durant una quarantena de dies, un conjunt d'herbes, fruits i flors del nostre entorn. Una recepta que aquí a Catalunya va quedar fixada, podríem dir, entre el segle XVIII i XIX.
1: Per tant, ja en fa d'anys, d'això?
2: Ja en fa d'anys. Però, que de ben segur, ve de molt més lluny, perquè la mateixa paraula ratafia té una arrel llatina de rata fiat, que significa pacte tancat.
1: Pacte tancat?
2: Pacte tancat.
1: I això té a veure alguna cosa amb què la recepta de ratafia no es comparteix amb els altres?
2: Més que té a veure, o sigui, jo m'imagino que té a veure que en alguna reunió o quan es volia parlar d'un tema important es feia amb una ratafia sobre la taula i es feia servir la ratafia com un brindis o com un d'allò per tancar aquell pacte o aquell acord.
1: Ah, carai.
2: A vegades suposo de terres o de cases o de masos o de treball o de lo que sigui, no? Fins i tot Jacint Verdaguer ja té escrits dedicats a aquesta beguda d'herbes alcohòlica i dolça. I és curiós que la ratafia no només és patrimoni català, sinó que moltes contrades europees trobem licors del mateix estil, com per exemple els francesos i els italians amb el nocino i el genepi. Són begudes típiques de la zona, per exemple el nocino, també feta amb nous verdes, i altres destil·lats documentats ja del segle XV aproximadament. Ja ens anem una miqueta més enrere. En temps més moderns, a Itàlia, per exemple, es coneix com ratafià.
1: Ah, mira, li canvien l'accent,
2: Li canvien l'accent, típica de la zona del Piemont. I a França, la ratafia de la Xampany.
1: Per tant, no és una cosa només catalana, sinó que això s'estén una mica més,
2: S'estén una mica més, a àmbits europeus, centreeuropeus i sobretot mediterranis, ja que si els països tenen aquestes herbes, per què no han de fer un licor d'herbes com el fem nosaltres, no?
1: Exacte.
2: I avui no volem anar a parlar o parar sobretot a la seva preparació, ja que hi ha diferents mètodes diferents, hem dit quina és la base, no? Tot el conjunt aquest d'herbes, el licor anisat, que pot ser crema d'anís, aniset, aiguardent, depenent com es vulgui preparar, i aquesta maceració, aquesta preparació de 40 dies a sol i serena, que després es filtra, es guarden les ampolles, i és allò que quan més temps es tenen guardades, doncs...
1: Més bona és.
2: Més bona és,
1: Ha de reposar la ratafia.
2: Ah, exacte. Anem a posar els prismàtics avui en les espècies de plantes, que és on hi trobem l'essència de la ratafia. Del sabor, del gust, de l'olor... Tampoc és casual que la ratafia, com he dit abans, s'elabori el mes de juny. Més enllà del simbolisme, del misticisme i que hi ha pels vols de Sant Joan, ja sabem que
1: aquesta... I tant, la màgia que envolta aquest dia, i tant.
2: És a final de primavera o just a l'inici del solstici, l'època ideal, o bé per collir les plantes i herbes que floreixen en aquesta època, o bé perquè aquelles més primerenques ja estan ben seques. Ja les hem pogut assecar, aquelles que hem collit el mes d'abril o principis de maig. Dins d'aquest catàleg de plantes hi trobem representats arbres, arbusts i herbes en una base d'una vuitantena de plantes, però que es pot ampliar fins a més d'un centenar o 150 plantes, fins i tot, eh?
1: Carai, o sigui, podríem triar dintre un ventall de 150 plantes.
2: Podríem triar un ventall superampli.
1: Per això totes les ratafies són diferents, també,
2: exacte,
1: no? Perquè hi ha moltes opcions de plantes a posar-hi.
2: Evidentment. I us hem fet una miqueta distintiu, ho hem de classificar d'alguna manera, i ho hem d'ordenar d'alguna manera, perquè si no és bastant liu això de presentar-vos més de 80 plantes.
1: Clar, a mi ara si em deixes anar així un centenar de noms, arribaré a casa ben empatxada. No caldrà ni que em foti la ratafia.
2: Ni nosaltres a la carrera ens ho fèiem, eh? Teníem una llista d'aquestes, però ni nosaltres a la carrera ens ho feien. Ho hem classificat entre arbres, arbust i plantes.
1: Som-hi.
2: Herbàcies, vale? I anem a començar, per exemple, per als arbres. I hem dit abans que totes aquestes plantes són plantes mediterrànies, eh? I trobem moltes representants. Per exemple, d'arbres hi trobem les famílies de les fagàcies, les rosàcies, les olmàcies, les pinàcies, les malvàcies, les oleàcies, les lauràcies i les rutàcies.
1: Totes les àcies.
2: Per exemple, i vull començar per l'arbre o l'espècie més emblemàtica de la ratafia, que és la noguera. És el juglans regia, eh? És una espècie originària de l'Orient Mitjà, que es va introduir aquí a Europa abans de l'època romana, tant a Terra Baixa com a Terra Mitjana, podríem dir, i evidentment es fan servir aquestes nous verdes, nous que encara no han madurat, que és en aquesta època quan estan verdes, no? Però també, per exemple, fem servir l'alzina, l'escorça i la flor, la fulla de l'eucaliptus, la fulla del cirerer, que és una rosàcia, la fulla del lledoner, és una altra olmàcia, la fulla i la pera de diversos cítrics, com per exemple el llimoner, el mandariner i el taronger, la flor del tiler, que és allò que és tan, fa tanta olor, fins i tot embriaga, passa sota un tiler i t'embriaga, les fulles d'oliveres, les fulles de l'om, aquest arbre de ribera que també n'hem parlat diverses vegades, la fulla de llorer, que no només ho posem a la ratafia, sinó que si fem un guisat, evidentment també ho posem. Això ho anirem veient, que moltes plantes d'aquestes també a vegades les posem per fer menjars o per fer infusions o per fer coses, no són plantes noves.
1: No, són plantes habituals de la cuina.
2: Ah, exacte, són plantes habituals. I també, per exemple, una cosa que em va sobtar més a mi, tant com es posen nous verdes, també es posen pinyes verdes.
1: Ah, carai.
2: Dels pins, del pipinyer, del pi blanc, per exemple, del Pinus alepensis, es posa la pinya verda, xafada. Doncs això també s'hi posa.
1: I veig que aquí hi ha la majoria d'arbres hi posem la fulla, però per exemple a l'alzina també li posem l'escorça.
2: Exacte, li posem l'escorça d'alzina, també.
1: En canvi dels altres arbres no, això és curiós, eh? D'uns agafem unes coses i dels
2: perquè
1: altres agafem unes
2: altres coses. Perquè l'escorça també té extractes això de la lignina que li dona, o de la resina, fins i tot, que les pinyes al pi també ho tenen, no? Que li dona diversos aromes. Tot això és per donar els aromes a la ratafia. Si ens anem als arbustos, per exemple, també tenim les rosàcies, les viburnàcies, les cupressàcies, les fabàcies i les anacardàcies. Famílies, per exemple. Com
1: ja,
2: es tradueix?
1: Anem a posar-hi noms.
2: Com es tradueix això? En l'ars blanc, el Crataegus monogina, del qual utilitzem la tija del ars blanc, és aquell que punxa, a vegades, que té la fulla lobada petiteta, del magraner hi posem la flor, que just està florit per aquesta època. Tot va en relació també a l'època que
1: està
2: florit.
1: Exacte, com estan les plantes.
2: El saúc, que posem la flor, també és un arbre molt conegut, també de vores de camins, en llocs bastant humits i ombrívols. El ginebró, que a part d'utilitzar per fer ginebra, no?, i per fer-la posar-la en el gin tònic, també posem en la ratafia, la branca i els fruits, aquelles boletes de color negre. La ginesta, que posem la flor de ginesta, el llentiscle, que també hi posem la branca, i a l'arítjol, que és aquesta liana tan punxeguda que et punxa tant si entres en el bosc, i posem el fruit.
1: Aquests són els que... dels arbustos, la família dels arbustos.
2: I ara entrem al grup...
1: ara m'he espantat amb aquesta llista tan llarga.
2: A tope, no la direm totes, sinó direm uns quants, que són les herbes o plantes herbàcies anuals o bianuals de l'estrat aquest herbaci, no?, de l'estrat més baix. Per exemple, tenim les lamiàcies, és a dir, romaní i derivats, les asteràcies, margarida i derivats, les exetàcies, les escrofulariàcies, les malvàcies, les umbelíferes, pastanaga i derivats, falgueres i les urticàcies. També s'hi posen ortigues, eh?
1: Ah, carai, també s'hi posen ortigues a dins de la ratafia. Aquí no es fa malbé res, eh? Tot ho volem.
2: No, el que passa que no piquen a l'hora de veure's.
1: No, clar, exacte.
2: Ja ha marxat, la picó. Dintre, per exemple, dintre les lamiàcies, tenim l'alfàbrega, l'espígol, la farigola, el romaní, tenim la lavanda, per exemple, que també s'hi posa, tenim la menta, la matafaluga, l'orenga, el romaní, vull dir, són diferents plantes d'aquesta família.
1: I d'aquestes que s'hi posa, més la fulla, més la flor, o una mica tot?
2: Aquesta és una mica tot. Normalment és flor i fulla, bàsicament, tant del romaní, clar, quan vas a collir romaní i farigola, normalment el culls que estigui florit, per exemple, s'hi posa pràcticament tot. Però tenim, per exemple, dintre de les asteràcies, per exemple, hi podem posar la camamilla, que hi posem la flor, i tenim els botulets, que són aquelles plantes, la venis perennis, o que són flors blanques molt petitetes que a vegades tapissen completament els prats.
1: Sí.
2: Doncs això, també aquestes. I dintre de les equisetàcies, l'equisetum, l'equiset, que és aquella planta que és tan ancestral, que tan l'hem de trobar molt abans a la línia evolutiva, no?, que també creix per les vores dels cursos d'aigua. Fins i tot s'hi posa falguera, fulles de falguera. S'hi posa, per exemple, que hi posem les malves, una planta molt típica i molt mística també d'aquesta època, que és l'herba de Sant Joan.
1: Home, aquesta no pot faltar, no?, si la fem pels vols de Sant Joan.
2: A l'hipèric, l'hipèricum perforatum, que té aquella flor groga, aquella fulla tacada semitranslúcida, i que és una planta que també, si te la vols prendre, has d'anar al tanto, perquè és aquelles plantes, allò de la dosi fa el verí, o sigui,
1: exacte,
2: allò que dèiem.
1: Una mica, si la menges en poca quantitat no passa res, però si ens passem, aleshores sí.
2: Exacte, perquè té efectes neurològics també, s'ha utilitzat com antidepressiva, com... És allò de, abans d'això, consultir el seu metge.
1: Exacte, sí. Cal anar en compte, a vegades, amb segons quines plantes.
2: Ah, exacte. Tenim el xuclamel, que és una liana, aquella que de flor blanca, que també fa una olor molt, molt, molt, molt forta, molt penetrant, La madre selva, que en diuen. El fonoll, que s'utilitza la branca de fonoll, també. Els gossets, que és aquella flor lila, que també a vegades surt per les vores dels camins. El marduix, la Maria Lluïsa, l'ortiga, com hem dit, el plantatge i la ruda també es pot utilitzar. Dintre de les lamiàcies que no havíem dit, la sajolida i la sàlvia. La sàlvia també és una època, una herba aromàtica, d'aquestes que entren dintre del conjunt d'herbes aromàtiques.
1: De fet, és molt típica, no? També la sàlvia s'utilitza com edulcorant,
2: sí,
1: per fer més dolces, si no vols posar sucre.
2: I en pasta, que també és molt bona. No hem d'agafar grans quantitats, són petits. Quan calculeu que de branques, per exemple, s'agafen 1-2 centímetres de branques, s'agafen 5-6 flors, s'agafen petites quantitats, perquè evidentment, i sobretot depenent dels litres que vols fer. No és el mateix fer 3 litres, que fer 6, que fer 9, que fer 12, a partir d'aquí tu has de mesurar les quantitats. I a part de totes aquestes herbes, que no ho hem dit avui perquè ja ens anem a altres plantes una miqueta més no origen tan local, s'hi posen moltes espècies. S'hi portes el comí, s'hi posa anís estrellat, s'hi posa cafè, s'hi posa callella, s'hi posa diferents espècies que també acaben d'aromatitzar tota la ratafia.
1: I acaben de fer una barreja ben barreja,
2: sí.
1: Perquè déu-n'hi-do la mà de plantes que s'hi posen en aquesta ratafia, i sobretot això que deies, quantitats petites, perquè si no tindrem allà tantes herbes, no ens hi cabran.
2: Serà molt forta. Hem de mirar. Però, amb tot aquest llistat, encara que no fem ratafia, jo recomano, hi ha diferents publicacions amb tot el llistat d'aquestes herbes, anar al camp, mirar on estan les plantes, mirar quina és quina. Això, ja et dic, és un llistat que, sobretot, els alumnes que estan aprenent botànica i alumnes de facultat, els aniria molt i molt bé.
1: I tant, segur que sí. De fet, el xulo és anar-les a buscar al bosc.
2: Ah, exacte.
1: No pas comprar-les...
2: Això mateix.
1: No ho diga. Doncs, Sergi, moltes gràcies per descobrir-nos una mica tot el que porta la ratafia, totes les plantes que podem posar-hi, i una mica així separat per famílies, jo crec que ens ha anat molt bé.
2: Ens ha anat molt bé. Us animo tots a fer ratafia.
1: I tant, ja ho provarem, Sergi. Ens retrobem el proper guaita que tenim.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6.
4: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
5: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Quan Bellaterra va iniciar el procés per segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en una de les qüestions territorials més rellevants de la comarca. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, Vallès ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable a l'annexió de Bellaterra, però considera que el procés no acabarà aquí. Segons ha dit en una entrevista, la Generalitat dirà que no, però que si juga un pèsol, ha dit que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. Segons l'alcalde, els veïns de Bellaterra fa anys que desenvolupen bona part de la seva vida quotidiana a Sant Cugat i la voluntat de canvi respon principalment al descontentament amb la gestió de Cerdanyola. Vallès assegura que no han anat a buscar ningú, sinó que són ells els que volen marxar. El Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptes incompliments en la gestió de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'OMET, tant per part de l'empresa adjudicatària, Fundesplai, com de l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'oficina antifrau. Per la seva banda, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha deixat ben clar que la nova convocatòria obeeix a una necessitat de millorar el contracte i les prestacions per oferir un millor servei. Cugat Mèdia s'ha posat en contacte amb Fundesplai, que ha declinat fer declaracions. Més notícies. Al personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal aliè al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes, convocada al sector bibliotecari públic català. Segons l'Assemblea de Tècnics i Tècniques Auxiliars de la Biblioteca, les tres biblioteques de la ciutat van romandre tancades pel que fa al servei d'atenció al públic gràcies al seguiment majoritari de la vaga. Tot i això, denuncien que es van habilitar sales d'estudi amb personal de logística i treballadors externs al servei bibliotecari. Estan fent tot tipus de tripijocs per impedir la vaga, assegura José Fernando Mota, tècnic auxiliar de la Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres. Segons explica, la Biblioteca Central es va obrir una sala d'estudi amb personal forà, mentre que Binassol i Volpelleres també es van habilitar espais amb personal de logística. Mota sosté que aquestes actuacions tenen com a objectiu minimitzar la protesta i considera que vulneren el dret a vaga. També afirma que mai havia passat una cosa com aquesta en les vagues que havien fet anteriorment. I el govern mantindrà les restriccions d'accés a Collserola i a la resta de la zona del risc per la pesta porcina africana, almenys fins a finals d'estiu. Així ho va traslladar aquest dimarts el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, als representants dels 19 municipis afectats durant una reunió telemàtica en què, entre altres qüestions, es van abordar possibles alternatives per recuperar parcialment l'ús ciutadà de l'espai natural. La trobada arriba pocs dies després de la protesta convocada a Collserola per reclamar la reobertura de l'espai, tancat des de principis d'any per contenir l'expansió de la malaltia. Segons ha explicat el primer tinent d'alcalde de Sant Cugat, Carles Brugaroles, la reunió es va desenvolupar en un clima de cordialitat i amb el consens que cal mantenir la lluita contra la pesta porcina africana. Tot i això, els municipis també van exposar la necessitat de començar a estudiar fórmules que permetin compatibilitzar la protecció sanitària amb un ús limitat del medi natural. En el cas de Sant Cugat, es va plantejar la possibilitat de fer proves pilot al bosc de Volpelleres per la seva separació física de la massa forestal principal de Collserola i també als entorns del Pi d'en Xandri i de la Torre Negra. I l'Assemblea dels Comuns Sant Cugat ha escollit Ramon Gutiérrez com a cap de llista de la coalició entre Comuns i Podem per a les eleccions municipals del 2027. La formació ha ratificat així la candidatura de consens proposada per la direcció local, que prèviament havia rebut el vistiplau dels òrgans de Catalunya en Comú. Amb aquesta decisió, els comuns fan el primer pas en la configuració de la candidatura amb què aspiren a revalidar l'acord de coalició assolit en Podem ara fa un any a Sant Cugat. La formació assegura que afronta aquesta nova etapa amb la voluntat de consolidar un projecte progressista, ecologista i municipalista per donar resposta als principals reptes de la ciutat. I la CUP estudia una proposta per expropiar part dels terrenys de Can Ametller amb l'objectiu d'incrementar el control públic sobre un dels darrers grans sectors pendents de desenvolupament de la ciutat. La portaveu de la formació, Ariadna Sierra, ha defensat que la planificació del nou barri ha de respondre principalment a la crisi d'accés a l'habitatge i no als interessos dels promotors privats. Segons Sierra, la proposta del govern municipal genera una dependència excessiva del sector privat, ja que gran part del sòl és de propietat privada i el desenvolupament es preveu a través de sistema de compensació. La CUP adverteix que això podria encarir encara més els habitatges, traslladant als preus finals els costos d'infraestructures com el cobriment de les vies de l'R8 i acabar configurant un barri socialment segregat. I acabem explicant-vos que la policia local ha detingut aquest dimarts tres persones en un dispositiu de vigilància que ha permès interceptar els delinqüents després d'haver sostret objectes de l'habitatge d'una persona gran al centre de Sant Cugat. Els falsos operaris acostumaven a presentar-se al domicili fent-se passar per tècnics de gas, la llum o altres serveis per accedir a l'interior de l'habitatge i aprofitar-se així de persones vulnerables. Les tres persones han estat posades a disposició judicial. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, el recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les ones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a les notícies més destacades d'aquest dijous 11 de juny a Sant Cugat. Quan Bellaterra va iniciar el procés per segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en una de les qüestions territorials més rellevants del Vallès. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, Vallès ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable a l'annexió de Bellaterra, però considera que el procés no s'acabarà aquí. Segons ha dit, la Generalitat dirà que no, però que s'hi juga un pèsol que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. Segons l'alcalde, els veïns de Bellaterra fa anys que desenvolupen bona part de la seva vida quotidiana a Sant Cugat i la voluntat de canvi respon, principalment, al descontentament amb la gestió de Cerdanyola. Vallès assegura que no han anat a buscar ningú, sinó que són ells qui volen marxar. Avui també és notícia que el Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptament incompliments de gestió de l'Oficina Municipal de l'Esport per a Tothom, l'UMET, tant per part de l'empresa adjudicatària com per Fundesplay com per l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Per la seva banda, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha deixat ben clar que la nova convocatòria obeeix a una necessitat de millorar el contracte i les prestacions per oferir un millor servei. Cugat Mèdia s'ha posat en contacte amb Fundesplay, l'adjudicatària del contracte, que ha declinat fer declaracions. I com a activitat destacada d'aquest dijous 11 de juny, us proposem a les 7 de la tarda la conferència al Sant Cugat d'Antoni Campanyà, fotografies entre el record i la història. Es tracta d'una conferència a càrrec de José Fernando Mota i Jordi Casas, ambdós són historiadors santcugatencs. Aquesta activitat forma part del programa d'activitats entorn de l'exposició La capsa vermella d'Antoni Campanyà, fotos de guerra, art i Sant Cugat, que es pot visitar al Museu del Monestir. La conferència es farà també, com dèiem, al Museu del Monestir a partir de les 7 de la tarda i l'activitat és gratuïta. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Sant Cugat. Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Media.

0: Quan Bellaterra va iniciar el procés per segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en una de les qüestions territorials més rellevants de la comarca. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, Vallès ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable a l'annexió de Bellaterra, però considera que el procés no acabarà aquí. Segons ha dit en una entrevista, la Generalitat dirà que no, però que si juga un pèsol, ha dit que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. Segons l'alcalde, els veïns de Bellaterra fa anys que desenvolupen bona part de la seva vida quotidiana a Sant Cugat i la voluntat de canvi respon principalment al descontentament amb la gestió de Cerdanyola. Vallès assegura que no han anat a buscar ningú, sinó que són ells els que volen marxar. El Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptes incompliments en la gestió de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'OMET, tant per part de l'empresa adjudicatària, Fundesplai, com de l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'oficina antifrau. Per la seva banda, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha deixat ben clar que la nova convocatòria obeeix a una necessitat de millorar el contracte i les prestacions per oferir un millor servei. Cugat Mèdia s'ha posat en contacte amb Fundesplai, que ha declinat fer declaracions. Més notícies. Al personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal aliè al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes, convocada al sector bibliotecari públic català. Segons l'Assemblea de Tècnics i Tècniques Auxiliars de la Biblioteca, les tres biblioteques de la ciutat van romandre tancades pel que fa al servei d'atenció al públic gràcies al seguiment majoritari de la vaga. Tot i això, denuncien que es van habilitar sales d'estudi amb personal de logística i treballadors externs al servei bibliotecari. Estan fent tot tipus de tripijocs per impedir la vaga, assegura José Fernando Mota, tècnic auxiliar de la Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres. Segons explica, la Biblioteca Central es va obrir una sala d'estudi amb personal forà, mentre que Binassol i Volpelleres també es van habilitar espais amb personal de logística. Mota sosté que aquestes actuacions tenen com a objectiu minimitzar la protesta i considera que vulneren el dret a vaga. També afirma que mai havia passat una cosa com aquesta en les vagues que havien fet anteriorment. I el govern mantindrà les restriccions d'accés a Collserola i a la resta de la zona del risc per la pesta porcina africana, almenys fins a finals d'estiu. Així ho va traslladar aquest dimarts el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, als representants dels 19 municipis afectats durant una reunió telemàtica en què, entre altres qüestions, es van abordar possibles alternatives per recuperar parcialment l'ús ciutadà de l'espai natural. La trobada arriba pocs dies després de la protesta convocada a Collserola per reclamar la reobertura de l'espai, tancat des de principis d'any per contenir l'expansió de la malaltia. Segons ha explicat el primer tinent d'alcalde de Sant Cugat, Carles Brugaroles, la reunió es va desenvolupar en un clima de cordialitat i amb el consens que cal mantenir la lluita contra la pesta porcina africana. Tot i això, els municipis també van exposar la necessitat de començar a estudiar fórmules que permetin compatibilitzar la protecció sanitària amb un ús limitat del medi natural. En el cas de Sant Cugat, es va plantejar la possibilitat de fer proves pilot al bosc de Volpelleres per la seva separació física de la massa forestal principal de Collserola i també als entorns del Pi de Xandri i de la Torre Negra. I l'Assemblea dels Comuns Sant Cugat ha escollit Ramon Gutiérrez com a cap de llista de la coalició entre Comuns i Podem per a les eleccions municipals del 2027. La formació ha ratificat així la candidatura de consens proposada per la direcció local, que prèviament havia rebut el vistiplau dels òrgans de Catalunya en Comú. Amb aquesta decisió, els comuns fan el primer pas en la configuració de la candidatura amb què aspiren a revalidar l'acord de coalició assolit en Podem ara fa un any a Sant Cugat. La formació assegura que afronta aquesta nova etapa amb la voluntat de consolidar un projecte progressista, ecologista i municipalista per donar resposta als principals reptes de la ciutat. I la CUP estudia una proposta per expropiar part dels terrenys de Can Ametller amb l'objectiu d'incrementar el control públic sobre un dels darrers grans sectors pendents de desenvolupament de la ciutat. La portaveu de la formació, Ariadna Sierra, ha defensat que la planificació del nou barri ha de respondre principalment a la crisi d'accés a l'habitatge i no als interessos dels promotors privats. Segons Sierra, la proposta del govern municipal genera una dependència excessiva del sector privat, ja que gran part del sòl és de propietat privada i el desenvolupament es preveu a través de sistema de compensació. La CUP adverteix que això podria encarir encara més els habitatges, traslladant als preus finals els costos d'infraestructures com el cobriment de les vies de l'R8 i acabar configurant un barri socialment segregat. I acabem explicant-vos que la policia local ha detingut aquest dimarts tres persones en un dispositiu de vigilància que ha permès interceptar els delinqüents després d'haver sostret objectes de l'habitatge d'una persona gran al centre de Sant Cugat. Els falsos operaris acostumaven a presentar-se al domicili fent-se passar per tècnics de gas, la llum o altres serveis per accedir a l'interior de l'habitatge i aprofitar-se així de persones vulnerables. Les tres persones han estat posades a disposició judicial. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, el recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a les notícies més destacades d'aquest dijous, 11 de juny, a Sant Cugat. Quan Bellaterra va iniciar el procés per segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en una de les qüestions territorials més rellevants del Vallès. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, Vallès ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable a l'annexió de Bellaterra, però considera que el procés no s'acabarà aquí. Segons ha dit, la Generalitat dirà que no, però que s'hi juga un pèsol que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. Segons l'alcalde, els veïns de Bellaterra fa anys que desenvolupen bona

0: del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Per la seva banda, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha deixat ben clar que la nova convocatòria obeeix a una necessitat de millorar el contracte i les prestacions per oferir un millor servei. Cugat Media s'ha posat en contacte amb Fundesplay, l'adjudicatària del contracte, que ha declinat fer declaracions. I com a activitat destacada d'aquest dijous 11 de juny, us proposem a les 7 de la tarda la conferència al Sant Cugat d'Antoni Campanyà, fotografies entre el record i la història. Es tracta d'una conferència a càrrec de José Fernando Mota i Jordi Casas, ambdós són historiadors santcugatencs. Aquesta activitat forma part del programa d'activitats entorn de l'exposició La capsa vermella d'Antoni Campanyà, fotos de guerra, art i Sant Cugat, que es pot visitar al Museu del Monestir. La conferència es farà també, com dèiem, al Museu del Monestir a partir de les 7 de la tarda i l'activitat és gratuïta. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Sant Cugat. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Quan Bellaterra va iniciar el procés per segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en una de les qüestions territorials més rellevants de la comarca. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, Vallès ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable a l'annexió de Bellaterra, però considera que el procés no acabarà aquí. Segons ha dit en una entrevista, la Generalitat dirà que no, però que si juga un pèsol, ha dit que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. Segons l'alcalde, els veïns de Bellaterra fa anys que desenvolupen bona part de la seva vida quotidiana a Sant Cugat i la voluntat de canvi respon principalment al descontentament amb la gestió de Cerdanyola. Vallès assegura que no han anat a buscar ningú, sinó que són ells els que volen marxar. El Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptes incompliments en la gestió de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'OMET, tant per part de l'empresa adjudicatària, Fundesplai, com de l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'oficina antifrau. Per la seva banda, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha deixat ben clar que la nova convocatòria obeeix a una necessitat de millorar el contracte i les prestacions per oferir un millor servei. Cugat Mèdia s'ha posat en contacte amb Fundesplai, que ha declinat fer declaracions. Més notícies. Al personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal aliè al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes, convocada al sector bibliotecari públic català. Segons l'Assemblea de Tècnics i Tècniques Auxiliars de la Biblioteca, les tres biblioteques de la ciutat van romandre tancades pel que fa al servei d'atenció al públic gràcies al seguiment majoritari de la vaga. Tot i això, denuncien que es van habilitar sales d'estudi amb personal de logística i treballadors externs al servei bibliotecari. Estan fent tot tipus de tripijocs per impedir la vaga, assegura José Fernando Mota, tècnic auxiliar de la Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres. Segons explica, la Biblioteca Central es va obrir una sala d'estudi amb personal forà, mentre que Binassol i Volpelleres també es van habilitar espais amb personal de logística. Mota sosté que aquestes actuacions tenen com a objectiu minimitzar la protesta i considera que vulneren el dret a vaga. També afirma que mai havia passat una cosa com aquesta en les vagues que havien fet anteriorment. I el govern mantindrà les restriccions d'accés a Collserola i a la resta de la zona del risc per la pesta porcina africana, almenys fins a finals d'estiu. Així ho va traslladar aquest dimarts el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, als representants dels 19 municipis afectats durant una reunió telemàtica en què, entre altres qüestions, es van abordar possibles alternatives per recuperar parcialment l'ús ciutadà de l'espai natural. La trobada arriba pocs dies després de la protesta convocada a Collserola per reclamar la reobertura de l'espai, tancat des de principis d'any per contenir l'expansió de la malaltia. Segons ha explicat el primer tinent d'alcalde de Sant Cugat, Carles Brugaroles, la reunió es va desenvolupar en un clima de cordialitat i amb el consens que cal mantenir la lluita contra la pesta porcina africana. Tot i això, els municipis també van exposar la necessitat de començar a estudiar fórmules que permetin compatibilitzar la protecció sanitària amb un ús limitat del medi natural. En el cas de Sant Cugat, es va plantejar la possibilitat de fer proves pilot al bosc de Volpelleres per la seva separació física de la massa forestal principal de Collserola i també als entorns del Pi d'en Xandri i de la Torre Negra. I l'Assemblea dels Comuns Sant Cugat ha escollit Ramon Gutiérrez com a cap de llista de la coalició entre Comuns i Podem per a les eleccions municipals del 2027. La formació ha ratificat així la candidatura de consens proposada per la direcció local, que prèviament havia rebut el vistiplau dels òrgans de Catalunya en Comú. Amb aquesta decisió, els comuns fan el primer pas en la configuració de la candidatura amb què aspiren a revalidar l'acord de coalició assolit en Podem ara fa un any a Sant Cugat. La formació assegura que afronta aquesta nova etapa amb la voluntat de consolidar un projecte progressista, ecologista i municipalista per donar resposta als principals reptes de la ciutat. I la CUP estudia una proposta per expropiar part dels terrenys de Can Ametller amb l'objectiu d'incrementar el control públic sobre un dels darrers grans sectors pendents de desenvolupament de la ciutat. La portaveu de la formació, Ariadna Sierra, ha defensat que la planificació del nou barri ha de respondre principalment a la crisi d'accés a l'habitatge i no als interessos dels promotors privats. Segons Sierra, la proposta del govern municipal genera una dependència excessiva del sector privat, ja que gran part del sòl és de propietat privada i el desenvolupament es preveu a través de sistema de compensació. La CUP adverteix que això podria encarir encara més els habitatges, traslladant als preus finals els costos d'infraestructures com el cobriment de les vies de l'R8 i acabar configurant un barri socialment segregat. I acabem explicant-vos que la policia local ha detingut aquest dimarts tres persones en un dispositiu de vigilància que ha permès interceptar els delinqüents després d'haver sostret objectes de l'habitatge d'una persona gran al centre de Sant Cugat. Els falsos operaris acostumaven a presentar-se al domicili fent-se passar per tècnics de gas, la llum o altres serveis per accedir a l'interior de l'habitatge i aprofitar-se així de persones vulnerables. Les tres persones han estat posades a disposició judicial. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, els recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Quan la Berta Sánchez va començar a entrar al monestir de Sant Cugat, no es considerava creient. No estava batejada, la seva família no era religiosa i tampoc havia crescut envoltada de persones que practiquessin la fe. I anava simplement perquè hi trobava calma. Aquelles visites esporàdiques es van acabar convertint en una recerca més profunda. Primer va començar a interessar-se per l'espiritualitat, després va assistir a misses i a poc es va anar introduint en una comunitat de joves que comparteixen la fe. Avui forma part d'un grup de formació per a persones que s'acosten al cristianisme o que volen completar els seus sagraments. El seu cas no és únic. A la parròquia de Sant Cugat asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ amb l'Església. Molts descobreixen la comunitat a través de les xarxes socials, d'altres ho fan per invitació d'amics i alguns simplement perquè busquen alguna cosa que senten que els falta. En l'àmbit esportiu, la santcugatenca Martina Estivill continua acumulant èxits en la seva trajectòria esportiva. Amb només 19 anys, la practicant de taekwondo d'arts marcials Max Sant Cugat s'ha proclamat recentment campiona d'Europa en 5 modalitats diferents dins de la Federació ATA, una fita que la consolida com una de les joves promeses d'aquesta disciplina. Estivill afronta el seu primer mundial, que serà el 13 de juliol als Estats Units. A diferència del taekwondo olímpic, més conegut pel gran públic, la Federació ATA, d'origen nord-americà, engloba diverses especialitats més enllà del combat tradicional. Entre aquestes hi ha les formes tradicionals, les formes amb armes, el combat amb armes i les formes creatives. Són modalitats en què Estivill ha destacat a nivell europeu tant individualment com en parella. I pel que fa a l'activitat destacada d'avui dimecres a les 7 del vespre, els cinemes Sant Cugat acolliran un passi especial de la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, dirigida per Dani Sancho i basada en el llibre homònim d'Usman Umar. Es tracta d'un passi amb entrada gratuïta, però amb aforament limitat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
3: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
2: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
3: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
2: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
4: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
5: Soc l'Albert Morral, de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
6: L'univers infinit.
5: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
8: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Quan Bellaterra va iniciar el procés per segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en una de les qüestions territorials més rellevants de la comarca. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, Vallès ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable a l'annexió de Bellaterra, però considera que el procés no acabarà aquí. Segons ha dit en una entrevista, la Generalitat dirà que no, però que si juga un pèsol, ha dit que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. Segons l'alcalde, els veïns de Bellaterra fa anys que desenvolupen bona part de la seva vida quotidiana a Sant Cugat i la voluntat de canvi respon principalment al descontentament amb la gestió de Cerdanyola. Vallès assegura que no han anat a buscar ningú, sinó que són ells els que volen marxar. El Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptes incompliments en la gestió de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'OMET, tant per part de l'empresa adjudicatària, Fundesplai, com de l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'oficina antifrau. Per la seva banda, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha deixat ben clar que la nova convocatòria obeeix a una necessitat de millorar el contracte i les prestacions per oferir un millor servei. Cugat Mèdia s'ha posat en contacte amb Fundesplai, que ha declinat fer declaracions. Més notícies. Al personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal aliè al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes, convocada al sector bibliotecari públic català. Segons l'Assemblea de Tècnics i Tècniques Auxiliars de la Biblioteca, les tres biblioteques de la ciutat van romandre tancades pel que fa al servei d'atenció al públic gràcies al seguiment majoritari de la vaga. Tot i això, denuncien que es van habilitar sales d'estudi amb personal de logística i treballadors externs al servei bibliotecari. Estan fent tot tipus de tripijocs per impedir la vaga, assegura José Fernando Mota, tècnic auxiliar de la Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres. Segons explica, la Biblioteca Central es va obrir una sala d'estudi amb personal forà, mentre que Binassol i Volpelleres també es van habilitar espais amb personal de logística. Mota sosté que aquestes actuacions tenen com a objectiu minimitzar la protesta i considera que vulneren el dret a vaga. També afirma que mai havia passat una cosa com aquesta en les vagues que havien fet anteriorment. I el govern mantindrà les restriccions d'accés a Collserola i a la resta de la zona del risc per la pesta porcina africana, almenys fins a finals d'estiu. Així ho va traslladar aquest dimarts el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, als representants dels 19 municipis afectats durant una reunió telemàtica en què, entre altres qüestions, es van abordar possibles alternatives per recuperar parcialment l'ús ciutadà de l'espai natural. La trobada arriba pocs dies després de la protesta convocada a Collserola per reclamar la reobertura de l'espai, tancat des de principis d'any per contenir l'expansió de la malaltia. Segons ha explicat el primer tinent d'alcalde de Sant Cugat, Carles Brugaroles, la reunió es va desenvolupar en un clima de cordialitat i amb el consens que cal mantenir la lluita contra la pesta porcina africana. Tot i això, els municipis també van exposar la necessitat de començar a estudiar fórmules que permetin compatibilitzar la protecció sanitària amb un ús limitat del medi natural. En el cas de Sant Cugat, es va plantejar la possibilitat de fer proves pilot al bosc de Volpelleres per la seva separació física de la massa forestal principal de Collserola i també als entorns del Pi d'en Xandri i de la Torre Negra. I l'Assemblea dels Comuns Sant Cugat ha escollit Ramon Gutiérrez com a cap de llista de la coalició entre Comuns i Podem per a les eleccions municipals del 2027. La formació ha ratificat així la candidatura de consens proposada per la direcció local, que prèviament havia rebut el vistiplau dels òrgans de Catalunya en Comú. Amb aquesta decisió, els comuns fan el primer pas en la configuració de la candidatura amb què aspiren a revalidar l'acord de coalició assolit en Podem ara fa un any a Sant Cugat. La formació assegura que afronta aquesta nova etapa amb la voluntat de consolidar un projecte progressista, ecologista i municipalista per donar resposta als principals reptes de la ciutat. I la CUP estudia una proposta per expropiar part dels terrenys de Can Ametller amb l'objectiu d'incrementar el control públic sobre un dels darrers grans sectors pendents de desenvolupament de la ciutat. La portaveu de la formació, Ariadna Sierra, ha defensat que la planificació del nou barri ha de respondre principalment a la crisi d'accés a l'habitatge i no als interessos dels promotors privats. Segons Sierra, la proposta del govern municipal genera una dependència excessiva del sector privat, ja que gran part del sòl és de propietat privada i el desenvolupament es preveu a través de sistema de compensació. La CUP adverteix que això podria encarir encara més els habitatges, traslladant als preus finals els costos d'infraestructures com el cobriment de les vies de l'R8 i acabar configurant un barri socialment segregat. I acabem explicant-vos que la policia local ha detingut aquest dimarts tres persones en un dispositiu de vigilància que ha permès interceptar els delinqüents després d'haver sostret objectes de l'habitatge d'una persona gran al centre de Sant Cugat. Els falsos operaris acostumaven a presentar-se al domicili fent-se passar per tècnics de gas, la llum o altres serveis per accedir a l'interior de l'habitatge i aprofitar-se així de persones vulnerables. Les tres persones han estat posades a disposició judicial. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, el recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Quan la Berta Sánchez va començar a entrar al monestir de Sant Cugat, no es considerava creient. No estava batejada, la seva família no era religiosa i tampoc havia crescut envoltada de persones que practiquessin la fe. Hi anava simplement perquè hi trobava calma. Aquelles visites esporàdiques es van acabar convertint en una recerca més profunda. Primer va començar a interessar-se per l'espiritualitat, després va assistir a misses i a poc es va anar introduint en una comunitat de joves que comparteixen la fe. Avui forma part d'un grup de formació per a persones que s'acosten al cristianisme o que volen completar els seus sagraments. El seu cas no és únic. A la parròquia de Sant Cugat asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ amb l'Església. Molts descobreixen la comunitat a través de les xarxes socials, d'altres ho fan per invitació d'amics i alguns simplement perquè busquen alguna cosa que senten que els falta. En l'àmbit esportiu, la santcugatenca Martina Estivill continua acumulant èxits en la seva trajectòria esportiva. Amb només 19 anys, la practicant de taekwondo d'arts marcials Max Sant Cugat s'ha proclamat recentment campiona d'Europa en 5 modalitats diferents dins de la federació ATA, una fita que la consolida com una de les joves promeses d'aquesta disciplina. Estivill afronta el seu primer mundial, que serà el 13 de juliol als Estats Units. A diferència del taekwondo olímpic, més conegut pel gran públic, la Federació ATA, d'origen nord-americà, engloba diverses especialitats més enllà del combat tradicional. Entre aquestes hi ha les formes tradicionals, les formes amb armes, el combat amb armes i les formes creatives. Són modalitats en què Estivill ha destacat a nivell europeu tant individualment com en parella. I pel que fa a l'activitat destacada d'avui dimecres, a les 7 del vespre, al cinema Sant Cugat acolliran un passi especial de la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, dirigida per Dani Sancho i basada en el llibre homònim d'Usman Umar. Es tracta d'un passi amb entrada gratuïta, però amb aforament limitat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir aquest matí cap a les Canàries amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música de gran espectacularitat. Davant del temple ha tancat l'acte central de la visita de Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable. Un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 11 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culmina i tanca d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians-1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Dels esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I en cultura, la 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats, però també talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugura el certamen. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Com sempre, doncs, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que des d'ahir al vespre tenim una avaria, la AP7 a l'altura de Banyeres del Penedès, que talla a hores d'ara també un carril de circulació en sentit sud, que a hores d'ara deixa un quilòmetre de lentitud en direcció Tarragona. També pel que fa a les retencions habituals, a hores d'ara ja tenim força intensitat, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions ja en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 i la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Per altra banda, tenim retencions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A hores d'ara, la ronda litoral deixa retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta i la ronda de dalt des de la Trinitat fins a Horta. També tenim retencions arreu del Vallès, concretament a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud, però també al punt de Montornès en direcció Tarragona. Retencions a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui, d'un quilòmetre també en direcció Barcelona. Pel que fa a la C58, retenció ja des de Sant Quirze, com és habitual, però també pel Llobregat, on hi ha una entrada complicada amb intensitat a la circulació per la A2 i la B23, amb 4 quilòmetres i mig de retencions intermitents des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença aquest dijous amb força núvols encara enganxats a les comarques de Barcelona i sud de Girona. De fet, núvols que a les últimes hores i encara en aquests moments deixen algun ruixat, però cada vegada més aïllat, bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquestes pluges han d'anar marxant, les clarianes molt més nombroses a les comarques de Ponent, del Pirineu i de Tarragona, amb una mica més de vent i amb una temperatura que sí que ha descendit, ha baixat. L'ambient és força fresquet respecte ahir al matí. En canvi, la tarda acabarà escalfant una mica més que la del dimecres. Ja tornarem a arribar als 30-32 graus a l'Ebre i també a Ponent, i aquesta tarda amb l'obertura de moltes clarianes. El cel serà molt diferent que no pas a hores d'ara, ja diem, en aquestes comarques barcelonines, sobretot, on tenim el cel més carregat. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya. La inauguració de la nova torre, que converteix la Basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra. Després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí, l'acte ha conclòs amb un espectacle de llum i música. Tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
4: Amb el cor agraït, lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
5: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
1: Abans de l'acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i de forma més personal ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
6: Me gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá.
7: Otro.
6: ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? Dios quiere que haya pobres y ricos. ¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
1: El Papa Lleó XIV ha visitat també el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho amplia en Marc Dalmau.
8: Uns 8.000 fidels han rebut el Papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai, i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
9: Demanem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes. De manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
8: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
1: Un dels actes del dimecres que havia generat més expectació era la visita al centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires. I és que aquesta ha estat la primera vegada que un papa visita una presó a Catalunya i a tot l'estat espanyol. Lleó XIV ha pogut parlar i escoltar persones recluses com la Montse.
10: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
1: Obrim ara Crònica Política explicant-vos que Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Ha estat només 3 dies després que el papa Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la vida del diàleg, per la via del diàleg per arribar a grans acords. És una crònica d'en Jordi Casino.
11: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
12: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
13: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir, ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
11: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
14: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
13: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso d'aquestes llengües en les institucions comunitàries.
11: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent, tal com està previst.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Palacídia. Allà una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
15: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia han centrat altres proves de les proves que s'han fet aquest dimecres. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop acabades. La publicació de les notes provisionals es farà el proper 23 de juny. Gairebé un quart de vuit del matí, l'Ajuntament de Santa Maria de Merlès, al Berguedà, demanarà la declaració d'emergència per la devastació provocada per la riuada de fa tot just una setmana. Tots els ponts i passeres, excepte un, han quedat malmesos o han desaparegut, com el pont de la Molina. Ara, centenars d'arbres caiguts, roques, sorra i vegetació s'acumulen a la llera de la Riera a l'espera dels ajuts per poder-ho netejar. Ens ho explica l'Héctor Aranda, de Televisió del Berguedà.
16: En molts punts, l'aigua va saltar per sobre de la carretera, descalçant-la i arrossegant tota mena de material. El resultat és la destrucció total o parcial d'11 ponts i passeres. Així, aquest és l'estat del pont de Montclús, partit per la meitat, descalçat en els pilars i amb desenes d'arbres que van bloquejar el pas de l'aigua pels ulls, provocant una presa i augmentant la pressió del riu. El pont medieval de Sant Martí de Merlès també ha patit les conseqüències de la riuada, quedant descalçat del pilar dret de la banda de Santa Maria, on l'aigua va passar per damunt de l'arc central de més de 4 metres d'alçada. L'alcaldessa de Santa Maria de Merlès, Sara Costa, s'ha reunit avui amb la resta de municipis de la comunitat de la Riera de Merlès per declarar zona d'emergència tota la llera del riu.
17: Són ponts necessaris de pas habitual dels veïns del municipi. Per més que tinguin altres vies d'accés, ens trobem ara aviat amb la campanya d'estiu que han de passar maquinària grossa, que per alguns d'aquests passos no poden passar. Llavors necessitem poder reconstruir aquests ponts com abans millor.
16: I la neteja no és un tema menor. La Riera de Merlès és un dels espais més visitats a l'estiu per banyistes d'arreu. La riuada ha canviat la morfologia de la riera. S'han desplaçat roques de grans dimensions, s'han creat nous cursos fluvials i l'enorme quantitat de brancada que ha quedat submergida han convertit la Riera de Merlès en una trampa per als banyistes. Per això l'alcaldessa ha anunciat que demanaran prohibir el bany fins que no s'hagi netejat tota la riera.
1: Unes fortes precipitacions que també van afectar de ple l'accés al torrent de la Cabana, a Camp de Bànol, que ha quedat gairebé impracticable, just a les portes de la temporada d'estiu, quan hi ha més afluència de banyistes. El consistori ja està treballant en la redacció d'un informe per valorar el cost de totes les afectacions. Va morir fa 2 anys i denuncien que la causa judicial no ha avançat. Familiars i amics d'en Marc, el jove de Begú, que va morir treballant el maig del 2024, s'han concentrat als jutjats de la Bisbal d'Empordà per demanar que la justícia actuï. Més informació amb Joan Perareda, de TV Costa Brava.
18: Familiars i amics del jove que va morir fixant bolles a Begú s'han concentrat per denunciar que en 2 anys la causa no ha avançat. Asseguren que l'informe de treball és demolidor. Indica que el noi feia una tasca que no li corresponia, ja que no era bussejador professional. A més, ho feia sol i en apnea.
19: Lo que no puede ser es, como dice la familia, después de 2 años no saber nada. Que no se haya citado ni siquiera a los responsables que en aquel momento llevaban al club, ni siquiera a las personas que daban órdenes a Mar para que hiciera estos trabajos.
20: Por lo menos agafar declaracions en els responsables de l'empresa on treballava el meu fill, com a mínim. Estan desapareguts, no han donat la cara, no sabem res. Està tot aturat.
18: Els fets van succeir al maig del 2024, quan el jove es va fugar mentre fixava les boies del Club Nàutic Sarriera. Denuncien que Inspecció de Treball ja tenia coneixement que el jove havia fet aquella tasca l'any anterior. La defensa assegura que hi ha missatges on la direcció del club els felicitava per fer la feina. El següent pas, si res canvia després d'aquests 2 anys, és presentar la denúncia al Consell General del Poder Judicial.
1: I la plantilla de Nissan vota aquest dijous el preacord assolit entre els sindicats i la direcció, que rebaixa de 211 a 195 els treballadors afectats per l'expedient de regulació a Catalunya. Respecte a les indemnitzacions, entre altres, la direcció proposa 50 dies per any treballat pels operaris nascuts a partir de 1973 i també preveu plans de rendes pels afectats de més edat. La companyia japonesa ha assumit el compromís de crear una comissió de seguiment per analitzar possibles recol·locacions en el futur, si hi ha vacants. L'ús del transport públic continua creixent a l'àrea metropolitana de Barcelona i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'X30, que aquest dimecres ha estrenat recorregut per tenir més capacitat i absorbir l'augment de passatgers. Més detalls amb Andrea Martínez, d'ETV.
21: La línia X30 allargarà el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies de Sant Feliu. A més, el servei incorporarà autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels 2 municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona, de l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària, ho explica l'alcaldessa de Sant Feliu i l'alcalde de Sant Just.
22: Sobretot ens quedarà com a bus llançadera, que és una de les
2: diferents necessitats que hi han hagut durant el llarg dels anys.
3: Permetrem arribar fins a la plaça de Pere Dot a Sant Feliu i millorar la connexió tant amb el cap de Sant Feliu i també amb l'estació de tren de Renfe.
21: La freqüència de pas es mantindrà cada 15 minuts els dies feiners.
1: Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies, fins al 19 de juliol, en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als 16ens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. El Joventut va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final quan un tir final errat per Han va deixar el primer punt de l'eliminatòria a la Fonteta. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà de nou a València abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana, Youssouf Fall, assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria encaminada.
22: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, intentar obtenir la victòria.
1: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit,

0: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
1: El Barça ha presentat formalment la candidatura per acollir la final de la Champions de futbol del 2029 al Camp Nou. La iniciativa és del Club Blaugrana, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola. Un cop acabada la reforma, la instal·lació es convertirà en l'estadi amb més capacitat del continent. Xisco Campos és el nou entrenador del Nàstic de Tarragona. El club grana, que ja perfila la propera temporada, també ha presentat Tomeu Nadal com a director esportiu, que més enllà de l'ascens situa l'objectiu en recuperar la identitat. Ens amplia la informació des de TAC12, Jordi Pazos.
2: L'exporter i ara director esportiu ha optat per llegir el seu full de ruta d'arrencada. Humilitat, esforç, presa de decisions i tenir clar què vol ser el Nàstic.
3: Vinc a treballar. Escoltar, aprendre decisions i a construir un projecte amb una idea molt clara. Que el Nàstic torni a ser un equip competitiu, amb identitat i ambiciós. Crec que l'objectiu inicial, i ja li he dit al Xisco, ha de ser guanyar el primer partit de Lliga. A partir d'aquí, pues, a veure l'equip fins on pot anar, òbviament. Si poden quedar entre els sis primers, millor.
2: Quan Tomeu Nadal defensava la samarreta del Nàstic, els resultats eren molt millors, però hi havia molta menys gent a la grada.
3: Els equips que tenen més èxit normalment són de la mà de l'afició. Jo crec que és importantíssim que l'afició estigui amb nosaltres, que estigui amb l'equip i a partir d'allà pues, aconseguir els objectius.
2: És la primera experiència a primera fila de Tomeu als despatxos i després de formar part de la Secretaria Tècnica del Castelló, on va assumir galons al filial.
1: Fira Tàrrega tindrà 57 espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debuten en la fira. Ens ho expliquen des de Tàrrega Televisió.
4: Un ampli ventall de propostes entorn del leitmotiv Celebrem, que reunirà artistes consolidats i talents emergents amb l'espai públic com a escenari principal. Més de la meitat dels espectacles seran gratuïts i 20 dels gairebé 60 estrenes absolutes.
5: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents, geogràficament parlant i culturalment parlant. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics.
4: La fira és per a la participació de més de 1.200 professionals de 300 entitats d'arreu del món i al seu torn la llotja comptarà amb una cinquantena d'expositors. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts.
1: Comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Cruïlla del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai a la innovació i al compromís social. Ens en dona els detalls el David Navarro.
6: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
7: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
6: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
8: ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Braseria La Bolera.
10: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1980.

0: 84.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
0: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
0: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir aquest matí cap a les Canàries amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música de gran espectacularitat davant del temple que ha tancat l'acte central de la visita de Lleó XIV coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. De seguida analitzarem la simbologia d'aquesta visita del Papa, des de les seves paraules, els seus gestos i posada en escena. Ho farem en conversa amb Marina Fernández, directora de Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 11 de juny. Lleó XIV tanca d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval, de Barcelona, ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i a atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic, amb un total de 48 seleccions. És l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I la 46a edició de Fira Targa comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. I per tancar la portada, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. I pel que fa al temps, el dia comença encara amb força núvols enganxats a les comarques de Barcelona i al sud de Girona. Uns núvols que poden deixar algun ruixat encara al llarg del matí. Això provocarà que en aquestes primeres hores del dia l'ambient sigui més fresc que en jornades anteriors. De cara a la tarda, però, s'espera un lleuger augment de temperatures amb moltes clarianes generalitzades arreu del territori i amb el termòmetre tocant els 30-32 graus a l'Ebre i a Ponent.
8: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Acaba la visita del Papa a Barcelona i també a Catalunya i aquest matí Lleó XIV volarà cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, acomiadaran aquest matí el pontífex a l'aeroport de Barcelona, on ja hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. S'espera també que Salvador Illa faci balanç de la visita del Papa un cop acabi l'acte de comiat.
9: Sí, Helena, és així. En primer lloc, estem a l'espera des de la terminal corporativa de l'aeroport del Prat a l'arribada del Papa, que s'espera per d'aquí uns minuts, perquè el seu vol hauria de sortir d'aquí una hora aproximadament, a les 8:30 del matí. I sí, un cop el Papa ja estigui en el seu destí, ja estigui volant cap a Gran Canària, on continuarà el seu viatge oficial a Espanya, el president Illa, després d'aquesta cerimònia de comiat, farà balanç de la visita del Papa a Barcelona i Catalunya. Això sí, hem d'esperar a que el vol del Papa hagi enlairat i estigui ja en destí a Gran Canària. Aquesta és la situació en aquests moments. Som a l'espera a la terminal corporativa de l'aeroport de Barcelona de l'arribada de Lleó XIV, que posa punt i final a dos dies de visita a Barcelona i Catalunya, una agenda atapeïda que l'ha fet visitar dos dels punts singulars de la cultura espiritual, patrimonial i cultural de Catalunya, com són ara la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat.
7: Doncs mantenim viva aquesta connexió, Anna, perquè ens puguis anar explicant al llarg d'aquest informatiu què passa aquí a l'aeroport fins que marxi el Papa Lleó XIV. Gràcies per aquesta última hora. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra, després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí. L'acte ha conclòs amb un espectacle de llum i música. Tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
10: De cor agraït lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
11: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada amb papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
7: Abans d'aquest acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i, de forma més personal, ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
12: Me gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? ¿Dios quiere que haya pobres y ricos? ¿Por qué hay tantos abuelos solos y son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
7: El papa Lleó XIV ha visitat també el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho explica en Marc Dalmau.
13: Uns 8.000 fidels han rebut el papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
14: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
13: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
7: I un altre dels actes d'aquest dimecres que havia generat més expectació era la visita al centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires. I és que aquesta ha estat la primera vegada que un papa visita una presó a Catalunya i també a l'estat espanyol. Lleó XIV ha pogut parlar i escoltar persones recluses, com la Montse.
15: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
7: El papa Lleó XIV ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Per analitzar què ha comunicat realment amb els gestos, amb la veu i amb la imatge, ens acompanya ara Marina Fernández. Ella és directora de Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
16: Hola, bon dia.
7: Lleó XIV no és un papa, ens diuen, que acostumi a improvisar, però aquí ho ha fet. El balcó de Montserrat, les salutacions espontànies, l'ús del català després de la polèmica. Aquests gestos què indiquen del moment que viu i del lideratge que vol transmetre?
16: Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es la evolución de un papa que casi casi podemos decir está en prácticas, porque lleva nada más que un año en el cargo. Empezó mucho más jerárquico, mucho más serio, mucho más matemático, si queremos expresarlo así, que es lo que es, un papa matemático. Pero durante estos días que está en nuestro país y durante la visita a Barcelona le hemos visto dejarse llevar mucho más, le hemos visto emocionado en muchas ocasiones, le hemos visto cercano y le hemos visto muchos gestos espontáneos.
7: Els seus discursos han girat al voltant de la pau, de desarmar l'agressivitat, fugir també de la polarització, va dir els polítics al Congrés, però més enllà de les paraules, què ha comunicat amb el to, el ritme, la gestualitat i fins i tot la manera d'adreçar-se a la gent?
16: Pues vuelvo a utilizar la palabra espontaneidad y le vamos a añadir también cercanía. El Papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de sus gestos, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del Papa. Y me consta que en el Vaticano están muy satisfechos con la imagen que se está transmitiendo de su santidad durante este viaje.
7: Quin papa hem vist aquests dos dies, especialment a Catalunya, per acotar una mica? Em refereixo a la imatge que ha projectat a través de la vestimenta, la sobrietat, la manera d'escoltar i la seva presència pública. En què s'allunya el papa Lleó XIV de Joan Pau II, de Benet XVI o fins i tot del papa Francesc?
16: Yo creo que la mayor diferencia la podemos establecer con el Papa Francisco, porque Francisco fue una revolución comunicativa en el Vaticano. Utilizaron procedimientos que no habíamos visto hasta ese momento. Incluso pudimos apreciar un cambio en la etiqueta papal, en la ropa que utilizaba el Papa. León vuelve a vestirse de papa, más en la tradición de Juan Pablo II o de Benedicto. Ha modificado algunos de esos cambios que introdujo, que quiso introducir Francisco, pero eso no quiere decir que sea un papa alejado, un papa retirado tras los muros del Vaticano, que no está pendiente de la actualidad. Todo lo contrario, la agenda del Papa, esa visita, por ejemplo, ayer a la cárcel en Barcelona, nos habla de un Papa que es muy consciente de los problemas sociales, aunque lleve la mufeta roja.
7: Vostè ara ens parlava, en aquest cas concret, de la visita a Cambrians, però hi ha algun altre moment concret, una pausa, un gest, un canvi de to, que li sembli especialment significatiu?
16: Yo creo que es muy importante cuando, aunque parece una anécdota que se queda ahí en lo divertido, en lo anecdótico, ¿verdad? Pero cuando el Papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un Papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
7: Marina Fernández, doncs gràcies per ajudar-nos també una mica a interpretar allò que a vegades no veiem a simple vista. Bon dia i gràcies.
16: Un placer, gràcies per invitar-me.
17: Notícies en xarxa. Informació al detall.
7: Són 7:45, abordem ara la crònica política per explicar-vos que Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Ha estat només 3 dies després que el papa Lleó XIV demanés precisament des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. És una crònica d'en Jordi Casino.
18: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys el PP.
19: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
20: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de la calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
18: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
21: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
20: Nosotros estamos, como gobierno, trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular, que por cierto pide sus votos para hacer una moción de censura, que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
18: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent, tal com està previst.
7: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Placídia, allà una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
0: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
7: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme. I també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia van centrar altres de les proves. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop acabats. La publicació de les notes provisionals, però, no es farà públic fins al proper 23 de juny. Molt pendents i amb l'ull posat a l'aeroport del Prat, amb aquest comiat el papa Lleó XIV, que ha de marxar de Catalunya, de Barcelona, d'aquí uns instants. De moment, en aquest aeroport ja hi ha arribat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també el ministre de Transports, Jordi Hereu. Quan això vagi succeint, quan això vagi avançant, us ho anirem explicant. De moment, també us diem ara que en l'àmbit laboral la plantilla de Nissan vota aquest dijous el preacord assolit entre els sindicats i la direcció, que rebaixa de 211 a 195 els treballadors afectats per l'expedient de regulació a Catalunya. Respecte a les indemnitzacions, entre altres, la direcció proposa 50 dies per any treballat pels operaris nascuts a partir de 1973 i també preveu plans de rendes pels afectats de més edat. La companyia japonesa ha assumit el compromís de crear una comissió de seguiment per analitzar possibles recol·locacions en el futur si hi ha vacants. Deu minuts per les 8. Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies fins al 19 de juliol en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol, que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als setzens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. El Joventut, que va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final, quan un tir final errat per Han va deixar el primer punt de l'eliminatòria al Roig Arena. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà de nou a València abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pascual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana, Youssouf Afal, assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria encaminada.
1: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, intentar obtenir la victòria.
7: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre amb l'Olympiacos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. I avui comença la final four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vingvari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals, el vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic Fran Fernández diu que arriben en un bon moment.
2: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
7: El Barça ha presentat formalment la candidatura per acollir la final de la Champions de futbol de 2029 al Camp Nou. La iniciativa és del Club Blaugrana, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola. Un cop acabada la reforma, la instal·lació es convertirà en l'estadi amb més capacitat del continent. I el Barça d'en Bol viatja avui cap a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions al Lanxess Arena. Els blaugranes s'enfrontaran dissabte en semifinals a l'Aalborg danès i en cas de victòria disputarien la final amb el guanyador del partit entre el Magdeburg i el Futsche Berlín. Després d'haver guanyat totes les competicions disputades aquesta temporada, l'equip vol posar la cirereta. L'entrenador Carlos Ortega veu el vestidor carregat de motivació.
3: Aquest jugador té molt fam i han arribat jugadors joves que tenen molt fam també i el guanyar és addictiu, és addictiu. Quan guanyes vol continuar guanyant, no? A vegades és impossible, però encara ens mantenim en aquesta nube.
7: I amb la cultura arribarem a les 8 en punt. Fira Tàrrega tindrà 57 espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debuten a la fira. Ens ho expliquen els companys de Tàrrega Televisió.
22: Un ampli ventall de propostes entorn del leitmotiv Celebrem, que reunirà artistes consolidats i talents emergents amb l'espai públic com a escenari principal. Més de la meitat dels espectacles seran gratuïts i 20 dels gairebé 60 estrenes absolutes.
23: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents, geogràficament parlant i culturalment parlant. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics.
22: La fira és per a la participació de més de 1.200 professionals de 300 entitats d'arreu del món, i al seu torn la llotja comptarà amb una cinquantena d'expositors. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts.
7: Comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Cruïlla del 8 a l'11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. Ens en dona més detalls el David Navarro.
24: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
25: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
24: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlo.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
6: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
5: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
6: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
5: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Cansat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Quan Bellaterra va iniciar el procés per segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en una de les qüestions territorials més rellevants de la comarca. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, Vallès ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable a l'annexió de Bellaterra, però considera que el procés no acabarà aquí. Segons ha dit en una entrevista, la Generalitat dirà que no, però que si juga un pèsol, ha dit que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. Segons l'alcalde, els veïns de Bellaterra fa anys que desenvolupen bona part de la seva vida quotidiana a Sant Cugat i la voluntat de canvi respon principalment al descontentament amb la gestió de Cerdanyola. Vallès assegura que no han anat a buscar ningú, sinó que són ells els que volen marxar. El Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptes incompliments en la gestió de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'OMET, tant per part de l'empresa adjudicatària, Fundesplai, com de l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'oficina antifrau. Per la seva banda, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha deixat ben clar que la nova convocatòria obeeix a una necessitat de millorar el contracte i les prestacions per oferir un millor servei. Cugat Mèdia s'ha posat en contacte amb Fundesplai, que ha declinat fer declaracions. Més notícies. El personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal aliè al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes, convocada al sector bibliotecari públic català. Segons l'Assemblea de Tècnics i Tècniques Auxiliars de la Biblioteca, les tres biblioteques de la ciutat van romandre tancades pel que fa al servei d'atenció al públic gràcies al seguiment majoritari de la vaga. Tot i això, denuncien que es van habilitar sales d'estudi amb personal de logística i treballadors externs al servei bibliotecari. Estan fent tot tipus de tripijocs per impedir la vaga, assegura José Fernando Mota, tècnic auxiliar de la Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres. Segons explica, la Biblioteca Central es va obrir una sala d'estudi amb personal forà, mentre que Binassol i Volpelleres també es van habilitar espais amb personal de logística. Mota sosté que aquestes actuacions tenen com a objectiu minimitzar la protesta i considera que vulneren el dret a vaga. També afirma que mai havia passat una cosa com aquesta en les vagues que havien fet anteriorment. I el govern mantindrà les restriccions d'accés a Collserola i a la resta de la zona del risc per la pesta porcina africana, almenys fins a finals d'estiu. Així ho va traslladar aquest dimarts el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, als representants dels 19 municipis afectats durant una reunió telemàtica en què, entre altres qüestions, es van abordar possibles alternatives per recuperar parcialment l'ús ciutadà de l'espai natural. La trobada arriba pocs dies després de la protesta convocada a Collserola per reclamar la reobertura de l'espai, tancat des de principis d'any per contenir l'expansió de la malaltia. Segons ha explicat el primer tinent d'alcalde de Sant Cugat, Carles Brugaroles, la reunió es va desenvolupar en un clima de cordialitat i amb el consens que cal mantenir la lluita contra la pesta porcina africana. Tot i això, els municipis també van exposar la necessitat de començar a estudiar fórmules que permetin compatibilitzar la protecció sanitària amb un ús limitat del medi natural. En el cas de Sant Cugat, es va plantejar la possibilitat de fer proves pilot al bosc de Volpelleres per la seva separació física de la massa forestal principal de Collserola i també als entorns del Pi d'en Xandri i de la Torre Negra. I l'Assemblea dels Comuns Sant Cugat ha escollit Ramon Gutiérrez com a cap de llista de la coalició entre Comuns i Podem per a les eleccions municipals del 2027. La formació ha ratificat així la candidatura de consens proposada per la direcció local, que prèviament havia rebut el vistiplau dels òrgans de Catalunya en Comú. Amb aquesta decisió, els comuns fan el primer pas en la configuració de la candidatura amb què aspiren a revalidar l'acord de coalició assolit en Podem ara fa un any a Sant Cugat. La formació assegura que afronta aquesta nova etapa amb la voluntat de consolidar un projecte progressista, ecologista i municipalista per donar resposta als principals reptes de la ciutat. I la CUP estudia una proposta per expropiar part dels terrenys de Can Ametller amb l'objectiu d'incrementar el control públic sobre un dels darrers grans sectors pendents de desenvolupament de la ciutat. La portaveu de la formació, Ariadna Sierra, ha defensat que la planificació del nou barri ha de respondre principalment a la crisi d'accés a l'habitatge i no als interessos dels promotors privats. Segons Sierra, la proposta del govern municipal genera una dependència excessiva del sector privat, ja que gran part del sòl és de propietat privada i el desenvolupament es preveu a través de sistema de compensació. La CUP adverteix que això podria encarir encara més els habitatges, traslladant als preus finals els costos d'infraestructures com el cobriment de les vies de l'R8 i acabar configurant un barri socialment segregat. I acabem explicant-vos que la policia local ha detingut aquest dimarts 3 persones en un dispositiu de vigilància que ha permès interceptar els delinqüents després d'haver sostret objectes de l'habitatge d'una persona gran al centre de Sant Cugat. Els falsos operaris acostumaven a presentar-se al domicili fent-se passar per tècnics de gas, la llum o altres serveis per accedir a l'interior de l'habitatge i aprofitar-se així de persones vulnerables. Les 3 persones han estat posades a disposició judicial. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, el recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a les notícies més destacades d'aquest dijous 11 de juny a Sant Cugat. Quan Bellaterra va iniciar el procés per segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en una de les qüestions territorials més rellevants del Vallès. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, Vallès ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable a l'annexió de Bellaterra, però considera que el procés no s'acabarà aquí. Segons ha dit, la Generalitat dirà que no, però que s'hi juga un pèsol que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. Segons l'alcalde, els veïns de Bellaterra fa anys que desenvolupen bona part de la seva vida quotidiana a Sant Cugat i la voluntat de canvi respon, principalment, al descontentament amb la gestió de Cerdanyola. Vallès assegura que no han anat a buscar ningú, sinó que són ells qui volen marxar. Avui també és notícia que el Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptament incompliments de gestió de l'Oficina Municipal de l'Esport per a Tothom, l'UMET, tant per part de l'empresa adjudicatària com per Fundesplay com per l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Per la seva banda, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha deixat ben clar que la nova convocatòria obeeix a una necessitat de millorar el contracte i les prestacions per oferir un millor servei. Cugat Mèdia s'ha posat en contacte amb Fundesplay, l'adjudicatària del contracte, que ha declinat fer declaracions. I com a activitat destacada d'aquest dijous 11 de juny, us proposem a les 7 de la tarda la conferència al Sant Cugat d'Antoni Campanyà, fotografies entre el record i la història. Es tracta d'una conferència a càrrec de José Fernando Mota i Jordi Casas, ambdós són historiadors santcugatencs. Aquesta activitat forma part del programa d'activitats entorn de l'exposició La capsa vermella d'Antoni Campanyà, fotos de guerra, art i Sant Cugat, que es pot visitar al Museu del Monestir. La conferència es farà també, com dèiem, al Museu del Monestir a partir de les 7 de la tarda i l'activitat és gratuïta. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio. Ràdio Sant Cugat.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
4: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Si escoltes la ràdio,
6: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
5: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
6: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
5: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
7: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Quan Bellaterra va iniciar el procés per segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en una de les qüestions territorials més rellevants de la comarca. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, Vallès ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable a l'annexió de Bellaterra, però considera que el procés no acabarà aquí. Segons ha dit en una entrevista, la Generalitat dirà que no, però que si juga un pèsol, ha dit que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. Segons l'alcalde, els veïns de Bellaterra fa anys que desenvolupen bona part de la seva vida quotidiana a Sant Cugat i la voluntat de canvi respon principalment al descontentament amb la gestió de Cerdanyola. Vallès assegura que no han anat a buscar ningú, sinó que són ells els que volen marxar. El Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptes incompliments en la gestió de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'OMET, tant per part de l'empresa adjudicatària, Fundesplai, com de l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'oficina antifrau. Per la seva banda, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha deixat ben clar que la nova convocatòria obeeix a una necessitat de millorar el contracte i les prestacions per oferir un millor servei. Cugat Mèdia s'ha posat en contacte amb Fundesplai, que ha declinat fer declaracions. Més notícies. Al personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal aliè al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes, convocada al sector bibliotecari públic català. Segons l'Assemblea de Tècnics i Tècniques Auxiliars de la Biblioteca, les tres biblioteques de la ciutat van romandre tancades pel que fa al servei d'atenció al públic gràcies al seguiment majoritari de la vaga. Tot i això, denuncien que es van habilitar sales d'estudi amb personal de logística i treballadors externs al servei bibliotecari. Estan fent tot tipus de tripijocs per impedir la vaga, assegura José Fernando Mota, tècnic auxiliar de la Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres. Segons explica, la Biblioteca Central es va obrir una sala d'estudi amb personal forà, mentre que Binassol i Volpelleres també es van habilitar espais amb personal de logística. Mota sosté que aquestes actuacions tenen com a objectiu minimitzar la protesta i considera que vulneren el dret a vaga. També afirma que mai havia passat una cosa com aquesta en les vagues que havien fet anteriorment. I el govern mantindrà les restriccions d'accés a Collserola i a la resta de la zona del risc per la pesta porcina africana, almenys fins a finals d'estiu. Així ho va traslladar aquest dimarts el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, als representants dels 19 municipis afectats durant una reunió telemàtica en què, entre altres qüestions, es van abordar possibles alternatives per recuperar parcialment l'ús ciutadà de l'espai natural. La trobada arriba pocs dies després de la protesta convocada a Collserola per reclamar la reobertura de l'espai, tancat des de principis d'any per contenir l'expansió de la malaltia. Segons ha explicat el primer tinent d'alcalde de Sant Cugat, Carles Brugaroles, la reunió es va desenvolupar en un clima de cordialitat i amb el consens que cal mantenir la lluita contra la pesta porcina africana. Tot i això, els municipis també van exposar la necessitat de començar a estudiar fórmules que permetin compatibilitzar la protecció sanitària amb un ús limitat del medi natural. En el cas de Sant Cugat, es va plantejar la possibilitat de fer proves pilot al bosc de Volpelleres per la seva separació física de la massa forestal principal de Collserola i també als entorns del Pi d'en Xandri i de la Torre Negra. I l'Assemblea dels Comuns Sant Cugat ha escollit Ramon Gutiérrez com a cap de llista de la coalició entre Comuns i Podem per a les eleccions municipals del 2027. La formació ha ratificat així la candidatura de consens proposada per la direcció local, que prèviament havia rebut el vistiplau dels òrgans de Catalunya en Comú. Amb aquesta decisió, els comuns fan el primer pas en la configuració de la candidatura amb què aspiren a revalidar l'acord de coalició assolit en Podem ara fa un any a Sant Cugat. La formació assegura que afronta aquesta nova etapa amb la voluntat de consolidar un projecte progressista, ecologista i municipalista per donar resposta als principals reptes de la ciutat. I la CUP estudia una proposta per expropiar part dels terrenys de Can Ametller amb l'objectiu d'incrementar el control públic sobre un dels darrers grans sectors pendents de desenvolupament de la ciutat. La portaveu de la formació, Ariadna Sierra, ha defensat que la planificació del nou barri ha de respondre principalment a la crisi d'accés a l'habitatge i no als interessos dels promotors privats. Segons Sierra, la proposta del govern municipal genera una dependència excessiva del sector privat, ja que gran part del sòl és de propietat privada i el desenvolupament es preveu a través de sistema de compensació. La CUP adverteix que això podria encarir encara més els habitatges, traslladant als preus finals els costos d'infraestructures com el cobriment de les vies de l'R8 i acabar configurant un barri socialment segregat. I acabem explicant-vos que la policia local ha detingut aquest dimarts tres persones en un dispositiu de vigilància que ha permès interceptar els delinqüents després d'haver sostret objectes de l'habitatge d'una persona gran al centre de Sant Cugat. Els falsos operaris acostumaven a presentar-se al domicili fent-se passar per tècnics de gas, la llum o altres serveis per accedir a l'interior de l'habitatge i aprofitar-se així de persones vulnerables. Les tres persones han estat posades a disposició judicial. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a les notícies més destacades d'aquest dijous, 11 de juny, a Sant Cugat. Quan Bellaterra va iniciar el procés per segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en una de les qüestions territorials més rellevants del Vallès. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, Vallès ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable a l'annexió de Bellaterra, però considera que el procés no s'acabarà aquí. Segons ha dit, la Generalitat dirà que no, però que s'hi juga un pèsol que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. Segons l'alcalde, els veïns de Bellaterra fa anys que desenvolupen bona part de la seva vida quotidiana a Sant Cugat i la voluntat de canvi respon, principalment, al descontentament amb la gestió de Cerdanyola. Vallès assegura que no han anat a buscar ningú, sinó que són ells qui volen marxar. Avui també és notícia que el Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptament incompliments de gestió de l'Oficina Municipal de l'Esport per a Tothom, la UMET, tant per part de l'empresa adjudicatària com per Fundesplay com per l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Per la seva banda, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha deixat ben clar que la nova convocatòria obeeix a una necessitat de millorar el contracte i les prestacions per oferir un millor servei. Cugat Mèdia s'ha posat en contacte amb Fundesplay, l'adjudicatària del contracte, que ha declinat fer declaracions. I com a activitat destacada d'aquest dijous 11 de juny, us proposem a les 7 de la tarda la conferència al Sant Cugat d'Antoni Campanyà, fotografies entre el record i la història. Es tracta d'una conferència a càrrec de José Fernando Mota i Jordi Casas, ambdós són historiadors santcugatencs. Aquesta activitat forma part del programa d'activitats entorn de l'exposició La capsa vermella d'Antoni Campanyà, fotos de guerra, art i Sant Cugat, que es pot visitar al Museu del Monestir. La conferència es farà també, com dèiem, al Museu del Monestir a partir de les 7 de la tarda i l'activitat és gratuïta. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Papa és a punt de sortir rum a les Canàries des de l'aeroport del Prat després de tancar la seva visita de 2 dies a Catalunya. Lleó XIV ha posat, doncs, el seu punt i final, ha estat rebut a peu de pista per personalitats institucionals i eclesiàstiques com el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'arcabisbe de la ciutat, Joan Josep Omella. El pontífex continua així el seu viatge apostòlic en què és previst que reforci el seu missatge social vinculat a la situació de col·lectius com els migrants i les persones més desvalgudes. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música davant de la Sagrada Família ha servit per tancar l'acte central de la visita de Lleó XIV amb la benedicció de la Torre de Jesús, tot plegat coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Lleó XIV culmina d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians-1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i atendre els més desafavorits. Analitzarem tot aquest fons social en conversa tot seguit al plató del Notícies en Xarxa amb Cristina García, secretària general de Càritas Diocesana de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia, aquest dijous, de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Doncs comprovarem en directe com van els nervis d'aquest últim dia d'exàmens en connexió amb una de les seus, on comencen en breus minuts les proves a Reus. Dels esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I en cultura, la 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una 60ena d'espectacles d'artistes consolidats i també talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem, Suara, en titulars, acaba la visita del Papa a Barcelona i Catalunya i Lleó XIV ja és a punt de volar cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa és a punt de comparèixer per valorar la visita, n'estem molt pendents, mentre s'ultimen els preparatius abans que l'avió s'enlairi. A l'aeroport de Barcelona, on hi tenim ja el Marc Núñez i l'Anna Ruiz, que ho estan vetllant. Bon dia, Anna. Quina és l'última hora que ens pots explicar ara mateix?
2: Bon dia, Helena. L'avió que ha de traslladar el Papa Lleó XIV cap a Gran Canària per continuar allà el seu viatge oficial a Espanya, roda ja per la pista des d'aquí, des de l'aeroport de Barcelona, a punt d'enlairar-se cap a Gran Canària. Les autoritats i càrrecs institucionals que han estat aquí a l'aeroport del Prat per acomiadar el Papa després de 2 dies de visita a Barcelona i Catalunya van abandonant aquesta terminal corporativa del Prat. Ja ha sortit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ho ha fet la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, i estem a l'espera que el president Salvador Illa comparegui també aquí a la terminal corporativa del Prat per fer balanç, una lectura, una interpretació política i institucional d'aquests 2 dies de visita del Papa tant a Barcelona com a Catalunya. Recordem que durant aquests 2 dies un tapait programa de visites litúrgic, cultural, polític i institucional han traslladat el Papa a 2 dels punts singulars de la cultura patrimonial, artística, espiritual de Catalunya, com són ara la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. Així que, Helena, a l'espera que l'avió que trasllada el Papa des de Barcelona fins a Gran Canària per continuar aquest el seu viatge oficial a Espanya s'enlairi d'aquí uns minuts des de l'aeroport del Prat, perquè aquest avió ja està rodant per la pista. Insistim, les autoritats i càrrecs institucionals s'han anat abandonant la terminal corporativa on ens trobem en aquests moments i som a l'espera que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui davant els mitjans de comunicació en una breu compareixença per poder fer balanç, una interpretació política i institucional de la visita del Papa.
1: Doncs ràpidament ens traslladem cap a aquesta mateixa seu on estàs tu, però a l'interior, perquè en aquests mateixos moments ha de comparèixer ja en Salvador Illa per fer això, el que dèiem, un balanç d'aquesta visita. L'escoltem en directe.
3: I li he agraït la visita, li he agraït la seva contribució, la seva sensibilitat, la realitat de la cultura catalana, i li he agraït també els missatges que aquests dies ens han estat en la societat catalana i en la societat més que jo, la europea i la catalana. En la línia, aquests missatges, aquesta visita,
1: doncs la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya, que, com dèiem, en uns minuts ja està volant, de fet, marxa cap a les Canàries, en uns minuts s'enlaira l'avió, suposem que a aquesta hora ja està enlairant-se i marxa cap a les Canàries. La inauguració de la nova torre que converteix la Basílica en l'església catòlica més alta del món era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra. Després d'una missa, doncs, de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple Antoni Gaudí, l'acte va concloure amb un espectacle de llum i música espectacular. Tot plegat ens ho repassa en Lluís Mata.
4: Becor agraït lluem el Senyor inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
5: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
1: El papa Lleó XIV, que ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, d'improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Marina Fernández, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments, en destaca l'espontaneïtat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el papa Francesc. Fernández assegura que amb aquesta actitud, Lleó XIV ha mostrat una imatge propera a la ciutadania, connectada a la realitat i còmplice amb la joventut. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
6: El papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de su gesto, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del papa. Cuando el papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
1: Doncs tornem a recuperar la compareixença de Salvador Illa, president de la Generalitat, que sembla que ara el so és molt millor. L'escoltem.
7: Serena, però també molt clar i molt explícit a missatges en relació a què significa ser tolerant amb el diferent, amb el divers, la necessitat d'acollir, la necessitat de pensar en els més vulnerables, d'estar al costat de la gent que passa per moments de dificultat, de tenir sempre dret a una segona oportunitat. Crec que són missatges, almenys amb els que jo m'hi sento molt identificat, no? Pues acabo de despedir al Papa León XIV. Le he deseado un feliz viaje, le he deseado una feliz estancia en esta última etapa de su viaje a España, en este caso en las Islas Canarias, y le he agradecido la visita que ha tenido estos días aquí en Cataluña. Le he agradecido su comprensión y sensibilidad hacia la realidad catalana, y también le he agradecido los mensajes que desde aquí ha lanzado no solo a la sociedad catalana, sino al mundo, ¿no?, al conjunto de la ciudadanía mundial, ¿no? Creo que los mensajes que ha lanzado nos reafirman en ser Cataluña una sociedad tolerante, abierta, que valora la diversidad, que acoge, que trabaja en favor de la justicia social, ¿no? Y creo que también han sido unos mensajes muy inspiradores, ¿no?, en el sentido de reafirmarnos en esta ambición colectiva que tenemos como catalanes, ¿no? Ayer desde la Sagrada Familia, desde Cataluña, desde Barcelona, se iluminó el mundo, y creo que eso también nos permite dimensionar en su justa medida el papel de Cataluña, ¿no? Cataluña vuelve a contar tanto en Europa como internacionalmente. Insisto, todavía nos emocionan las imágenes de ayer noche, cómo desde Barcelona y desde Cataluña se iluminó con mensajes de esperanza, ¿no?, al conjunto del mundo, ¿no? Por tanto, una elaboración muy positiva de este viaje. Muy agradecidos al Papa León XIV por el tiempo que nos ha dedicado.
1: Doncs una primera valoració, ja ho sentíeu en directe, del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, a Catalunya, durant aquests dos dies. Temps hi haurà, segurament, per valorar-ho amb més calma, amb més deteniment, amb més profunditat, però d'entrada ja sabem una mica quin és el balanç que en feia el president de la Generalitat. I és que ahir a la tarda el papa Lleó XIV va voler escoltar també de molt a prop la realitat social del Raval. A la parròquia de Sant Agustí es va reunir amb més més de 90 entitats que treballen cada dia amb persones en situació de vulnerabilitat. I tres d'aquestes entitats, entre elles Càritas Diocesana de Barcelona, van intervenir directament per explicar-li quina feina fan. La veu de Càritas en aquesta trobada va ser la de la seva secretària general, la Cristina García, que avui ens acompanya a l'estudi. I amb ella aprofitarem també per comentar, si tenim temps, una mica, la memòria anual que l'organisme social de l'Església va presentar dijous de la setmana passada. Cristina García, bon dia, i gràcies per acompanyar-nos, per ser amb nosaltres.
8: Molt bon dia.
1: Disculpa una mica aquest entrebanc, perquè els directes ja saps que a vegades són els que ens condicionen, eh? Com va anar la reunió amb el Papa? Podries tu també fer un balanç, una mica com feia ara el Salvador Illa? El van veure especialment distès, afable, fent broma. Tu que hi eres, com el vas veure i què us va transmetre de prop?
8: Doncs la veritat va ser una trobada molt emocionant i molt propera. L'havíem preparat amb moltíssima il·lusió, no? Una oportunitat de, doncs, que les entitats socials de la diòcesi de Barcelona poder disposar d'aquest espai amb el Papa, doncs ens feia una il·lusió tremenda. I vam trobar un Papa, doncs, molt proper, molt interessat en el que fem, i també ens va felicitar per la nostra tasca i ens va encoratjar a continuar treballant, doncs perquè ja l'hem sentit diverses vegades durant aquests dies, la importància de la dignitat humana, de posar la persona al centre, de no posposar la caritat, no? I és un missatge que ens va traslladar.
1: Què vas veure que li preocupa molt? Perquè un dels titulars que hem fet és, sobretot a la gent gran, no? Va ressaltar molt, va posar molt al punt, si més no els periodistes és el que hem destacat també de les moltes coses, eh? Però una d'elles és això, no deixar al marge la gent gran, no? Encara que no siguin els nostres avis, deia, la gent gran no pot quedar sola, no? És una de les coses que a vosaltres com a Càritas us preocupa, però que ell, ell també va posar molt l'accent en aquest extrem. Què us va demostrar, què us va dir, què és el que vas veure que a ell li preocupa realment?
8: Sí, arrel de la carta que li va llegir el nen, el Renzo, clar, ell li preguntava també sobre la soledat de la gent gran, no? I ell ens va transmetre la importància d'acompanyar la gent gran, de no deixar-los sols. Al final va dir que els avis, no?, tot sovint es fan càrrec dels nets quan els pares treballen, i després quan ells es fan grans, doncs la importància també de retornar-los aquest temps, aquesta dedicació, aquest amor que ells sempre ens donen als més joves, no? I sí, va ser molt, molt, molt emocionant la part de les preguntes que li feia el nen al Papa, i com ell, de forma molt natural, li va anar responent, també va baixar a saludar-lo personalment. Va ser un moment molt entranyable.
1: Una experiència, doncs, positiva per vosaltres també, testimonial. Sí. Quan llegim la memòria de Càritas, i ara entrem ja una mica en matèria amb aquesta memòria que vau presentar la setmana passada, la fotografia és molt dura, Cristina. Deixa clar que avui tenir feina no garanteix estabilitat i que l'habitatge s'està menjant el poder adquisitiu de moltes famílies. Quina és la realitat que més us ha colpit d'aquest 2025 que ja hem deixat enrere?
8: Sí, durant aquest 2025 hem acompanyat més de 63.000 persones a la diòcesi de Barcelona. Ens preocupen molts àmbits, però estem veient que cada cop més hi ha una pobresa més relacional, de manca de vincles, de manca de xarxa, quan a Càritas constatem la importància de la comunitat, no? Ahir el Papa ho va dir, va parlar del treball en equip, no? Quan responia el Renzo amb el tema del futbol, no? Que deia que li va preguntar si li agradava el futbol, i ell va dir que va ressaltar parlant del futbol la importància del treball en equip, no? I nosaltres ho veiem a Càritas, no? La importància de quan les persones es senten escoltades, recuperen molt més fàcilment la confiança i la capacitat de projectar el futur. Llavors ja hem vist això, no? Que degut a molts aspectes que, com doncs, l'aïllament també social que provoquen les tecnologies portades a un extrem, no? I altres aspectes, doncs, que hi ha cada cop més aïllament social quan hauria de ser el contrari. També ens preocupa molt el tema de l'habitatge, no? El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne.
1: I són 3 de cada 4
8: 3
1: famílies,
8: de cada 4,
1: eh?
8: Sí. I per això també la roda de premsa vam ressaltar la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No? Porta molts mesos que s'està treballant i cal aquest any, esperem que aquest any finalment es pugui tirar endavant.
1: En quin punt està aquesta llei? Perquè aquesta era una de les preguntes que li volia fer. El sensellarisme està desbordat, segons unes dades d'Insocat. 18.000 persones estan en aquesta situació a Catalunya. És un 80% més que ara fa 10 anys. Com està? Està encallada encara al Parlament? Em deies que aquest any, aquest 2026, espereu que es pugui aprovar aquesta llei?
8: Sí. Penseu que nosaltres, en els darrers anys, les persones que tenem en sense llar s'han duplicat en els darrers 2 anys. Per tant, és un tema que ens preocupa molt i si està encallada estan fent s'estan fent diferents tràmits, però no acaba d'en sortir-se'n, la veritat.
1: I per què no? Teniu clar per què no?
8: Doncs perquè, bueno, creiem que falta aquest consens polític com amb els grans temes de país, no? Que cal un consens polític i una voluntat política, doncs, per tirar-ho endavant, posar-ho com una prioritat sobre la taula, no? I en aquests moments creiem que no és una prioritat del govern.
1: Del govern o hi ha algun altre partit polític que estigui posant pals a les rodes?
8: Concretament, és en general és dels partits, dels parlaments, que hauria de tirar endavant i no ens estem en sortint.
1: És a dir, que de moment això no sembla una prioritat per al govern o pel país de Catalunya. Càritas, ens ho deies, ha acompanyat fins ara més de 3.000 persones en el procés de regularització. Tu ens parlaves de l'acompanyament en general, jo ara parlo de la regularització, però només la meitat, segons heu posat a la memòria, han pogut formalitzar la sol·licitud. Quines barreres reals s'estan trobant aquestes persones, aquestes 3.000 que han iniciat aquest procés de regularització? Insisteixo, només 1.500 han pogut presentar de forma correcta la sol·licitud. Quines són les traves principals amb què es troben?
8: Doncs algunes, per exemple, no disposen els antecedents penals, no? Que aquests que els han de demanar als seus països d'origen, doncs estan costant en arribar aquests papers, no? I també doncs altres tràmits de documentació que cal requerir, que estan requerint, que no estan arribant.
1: Hi han dues coses, Cristina, d'aquest tema, d'aquest procés de regularització, que a mi m'han cridat especialment l'atenció. Una, que moltes famílies s'estan endeutant per poder-se regularitzar, i després, un altre tema que també m'agradaria que em comentessis és la invisibilitat dels infants en aquests processos. Què vol dir que els infants estan quedant fora del radar administratiu? A veure si podem respondre aquestes dues qüestions.
8: Sí, el tema dels infants, no? Realment és molt important poder regularitzar els infants, perquè és el futur, no? de la nostra societat, no? I és molt important que tot el nucli familiar pugui tirar endavant aquest procés de regularització. Val? I l'altra pregunta, perdona?
1: Sí, l'altra pregunta era l'endeutament de moltes famílies que per poder regularitzar...
8: Clar, nosaltres ens vam donar compte que quan començàvem el procés de regularització, moltes persones ja per l'angoixa de no poder tirar endavant de no arribar a temps a regularitzar, ja s'havien endeutat per poder poder garantir aquesta regularització, no? I llavors els trucàvem des de Càritas, persones que nosaltres atenem, per dir-los, no? Doncs per ajudar-los en aquest procés, i ja s'havien compromès econòmicament amb
1: altres...
8: Amb gestoria, sí. I realment... sap greu perquè algunes persones han fet un endeutament molt important per poder-ho tirar endavant.
1: Doncs, Cristina García, no tenim més temps avui, t'agraïm moltíssim la teva presència aquí, que ens hagis fet, si més no, 5 cèntims d'alguna d'aquestes coses que tant us preocupen i que tant treballeu i des de fa tants anys, perquè Càritas, evidentment, teniu molt temps de feina i molts anys que fa que la feu. Gràcies, doncs, per estar amb nosaltres avui.
8: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials química o història de l'art. Per saber com es presenta aquesta darrera jornada d'exàmens, ens desplacem ara fins a Reus, a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili, i tenim a la Clara Marchiegui i el Jordi Olària, companys de Canal Reus. Jordi, bon dia. Quin ambient respiren els estudiants en aquest darrer dia de la selectivitat? No sé si hi ha gaires nervis o ja estan més tranquils.
9: Bon dia, companys. Jo crec que podríem parlar de nervis a la baixa. Com dèieu, és la tercera jornada d'aquestes proves d'accés a la universitat per a uns 45.800 estudiants d'arreu de Catalunya, 4.500 dels quals al camp de Tarragona, en instituts i campus universitaris com aquest campus Vallissens de la URB on som ara. Si examinen, com dèiem, des de dimarts, acabaran avui aquells exàmens en total 35 matèries diferents en funció de les que escollin i del batxillerat que hagin estudiat en el cas de que ho hagin fet. També hi ha alumnes de mòduls. Tot plegat, com dèiem, ja han superat dos dies, s'enfronten al tercer amb nervis a la baixa en un any en què hi ha hagut rècord d'inscrits, d'alumnes inscrits arreu de Catalunya, i en què la novetat principal ha sigut l'ús de detectors de dispositius electrònics de manera aleatòria a tots els centres on s'han fet proves d'accés a la universitat. Ho explicava, de fet, un dels presidents de tribunal d'aquest campus, el Vallissens de la URB, volíem dir, que les proves han anat bé i que, a més, tot i que hi havia aquests detectors, no han hagut de fer-se servir gaire.
10: Ha anat molt bé, com sempre, sempre hi ha nervis, algun estudiant que s'equivoca d'aula, de tribunal, però tot es pot solucionar. I sí, hem tingut alguna errada en algun examen, però també ho van solucionar ràpid. Han estat molt, vull dir, curosos els estudiants. És a dir, no hem detectat un ús així molt excessiu ni de ningú tipus de la IA. Sí que hem fet al principi de cada examen, recordem les instruccions que no podem fer servir.
9: Unes proves d'accés a la universitat que acaben avui, han començat, comencen de fet d'aquí a uns minuts a les 9 del matí amb l'examen de català, l'última de les assignatures troncals que quedava, i dues sessions més d'examen en funció de les assignatures escollides entre un ventall de 10 matèries. Tot plegat, tenint en compte aquest ventall de matèries per examinar també de les carreres que volen fer i del BAT que hagin cursat, quan hem preguntat als estudiants com els havien anat i quins nervis tenien avui, opinions per tots els gustos.
11: Bé, bastant bé. L'important és que ja s'està acabant, que avui ja és l'últim dia, però de moment bastant bé.
12: Sí, alguns exàmens una miqueta més difícils que altres, però bueno, en general bastant bé.
11: Periodisme.
12: Jo, si tot va bé, pedagogia.
11: Sobretot matemàtiques és el pitjor, però bueno, avui el tenim, a veure com va.
13: Molt bé, menys mates del científic. Mates del científic va ser molt malament.
14: Bueno, una mica tot, alguns millor i alguns pitjor, però en general bastant bé.
15: Fisioteràpia.
16: I jo pedagogia.
9: Tot plegat culmina avui, com dèiem, per a 45.800 alumnes d'arreu de Catalunya, 4.500 dels quals al camp de Tarragona, un alumnat que sabrà el 23 de juny en primera instància quines notes ha tret d'aquestes proves d'accés a la universitat i que després d'un període de revisió quedaran definitives el pròxim 7 de juliol.
1: 5 minuts només els que falten ara mateix per arribar a les 9. Gràcies, companys. Aquestes proves de selectivitat que avui s'acaben. Nosaltres també estem a punt d'acabar aquest Notícies en Xarxa, recuperant d'alguna manera el nostre principal argument informatiu. El Papa ha sortit fa pocs minuts rumb a les Canàries des de l'aeroport del Prat, després de tancar la seva visita de dos dies a Catalunya. Lleu XIV ha estat rebut a peu de pista per personalitats institucionals i eclesiàstiques, com el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, l'alcalde de Barcelona, també, Jaume Collboni, i l'arcabisbe de la ciutat, Joan Josep Omella. El pontífex continua així el seu periple, el seu viatge apostòlic, després de beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família de manera molt espectacular, com un acte central que va deixar bona part de la ciutat, però també segurament a bona part del país i del món bocabadat. Doncs d'aquesta manera posem el punt final al Notícies en Xarxa d'avui. Un dia més els agraïm la confiança, l'haver estat aquí pacients amb nosaltres, i us esperem demà a partir de les 7 del matí. Demà ja és divendres. Adéu-siau, que vagi bé. Bon dia.
0: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
16: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
15: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
16: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
15: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
16: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
17: Braseria La Bolera.
18: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
17: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
18: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
17: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
18: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
17: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
19: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
20: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
19: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
20: Perquè la teva salut és el nostre futur.
19: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
21: Cocodril Club.
22: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
23: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
24: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
25: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
26: Els hits de tots els temps.
27: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudem.
28: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 9.
29: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
30: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
28: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Quan Bellaterra va iniciar el procés per segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en una de les qüestions territorials més rellevants de la comarca. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, Vallès ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable a l'annexió de Bellaterra, però considera que el procés no acabarà aquí. Segons ha dit en una entrevista, la Generalitat dirà que no, però que si juga un pèsol, ha dit que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. Segons l'alcalde, els veïns de Bellaterra fa anys que desenvolupen bona part de la seva vida quotidiana a Sant Cugat i la voluntat de canvi respon principalment al descontentament amb la gestió de Cerdanyola. Vallès assegura que no han anat a buscar ningú, sinó que són ells els que volen marxar. El Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptes incompliments en la gestió de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'OMET, tant per part de l'empresa adjudicatària, Fundesplai, com de l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'oficina antifrau. Per la seva banda, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha deixat ben clar que la nova convocatòria obeeix a una necessitat de millorar el contracte i les prestacions per oferir un millor servei. Cugat Mèdia s'ha posat en contacte amb Fundesplai, que ha declinat fer declaracions. Més notícies. Al personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal aliè al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes, convocada al sector bibliotecari públic català. Segons l'Assemblea de Tècnics i Tècniques Auxiliars de la Biblioteca, les tres biblioteques de la ciutat van romandre tancades pel que fa al servei d'atenció al públic gràcies al seguiment majoritari de la vaga. Tot i això, denuncien que es van habilitar sales d'estudi amb personal de logística i treballadors externs al servei bibliotecari. Estan fent tot tipus de tripijocs per impedir la vaga, assegura José Fernando Mota, tècnic auxiliar de la Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres. Segons explica, la Biblioteca Central es va obrir una sala d'estudi amb personal forà, mentre que Binassol i Volpelleres també es van habilitar espais amb personal de logística. Mota sosté que aquestes actuacions tenen com a objectiu minimitzar la protesta i considera que vulneren el dret a vaga. També afirma que mai havia passat una cosa com aquesta en les vagues que havien fet anteriorment. I el govern mantindrà les restriccions d'accés a Collserola i a la resta de la zona del risc per la pesta porcina africana, almenys fins a finals d'estiu. Així ho va traslladar aquest dimarts el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, als representants dels 19 municipis afectats durant una reunió telemàtica en què, entre altres qüestions, es van abordar possibles alternatives per recuperar parcialment l'ús ciutadà de l'espai natural. La trobada arriba pocs dies després de la protesta convocada a Collserola per reclamar la reobertura de l'espai, tancat des de principis d'any per contenir l'expansió de la malaltia. Segons ha explicat el primer tinent d'alcalde de Sant Cugat, Carles Brugaroles, la reunió es va desenvolupar en un clima de cordialitat i amb el consens que cal mantenir la lluita contra la pesta porcina africana. Tot i això, els municipis també van exposar la necessitat de començar a estudiar fórmules que permetin compatibilitzar la protecció sanitària amb un ús limitat del medi natural. En el cas de Sant Cugat, es va plantejar la possibilitat de fer proves pilot al bosc de Volpelleres per la seva separació física de la massa forestal principal de Collserola i també als entorns del Pi d'en Xandri i de la Torre Negra. I l'Assemblea dels Comuns Sant Cugat ha escollit Ramon Gutiérrez com a cap de llista de la coalició entre Comuns i Podem per a les eleccions municipals del 2027. La formació ha ratificat així la candidatura de consens proposada per la direcció local, que prèviament havia rebut el vistiplau dels òrgans de Catalunya en Comú. Amb aquesta decisió, els comuns fan el primer pas en la configuració de la candidatura amb què aspiren a revalidar l'acord de coalició assolit en Podem ara fa un any a Sant Cugat. La formació assegura que afronta aquesta nova etapa amb la voluntat de consolidar un projecte progressista, ecologista i municipalista per donar resposta als principals reptes de la ciutat. I la CUP estudia una proposta per expropiar part dels terrenys de Can Ametller amb l'objectiu d'incrementar el control públic sobre un dels darrers grans sectors pendents de desenvolupament de la ciutat. La portaveu de la formació, Ariadna Sierra, ha defensat que la planificació del nou barri ha de respondre principalment a la crisi d'accés a l'habitatge i no als interessos dels promotors privats. Segons Sierra, la proposta del govern municipal genera una dependència excessiva del sector privat, ja que gran part del sòl és de propietat privada i el desenvolupament es preveu a través de sistema de compensació. La CUP adverteix que això podria encarir encara més els habitatges, traslladant als preus finals els costos d'infraestructures com el cobriment de les vies de l'R8 i acabar configurant un barri socialment segregat. I acabem explicant-vos que la policia local ha detingut aquest dimarts tres persones en un dispositiu de vigilància que ha permès interceptar els delinqüents després d'haver sostret objectes de l'habitatge d'una persona gran al centre de Sant Cugat. Els falsos operaris acostumaven a presentar-se al domicili fent-se passar per tècnics de gas, la llum o altres serveis per accedir a l'interior de l'habitatge i aprofitar-se així de persones vulnerables. Les tres persones han estat posades a disposició judicial. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, els recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a les notícies més destacades d'aquest dijous, 11 de juny, a Sant Cugat. Quan Bellaterra va iniciar el procés per segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en una de les qüestions territorials més rellevants del Vallès. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, Vallès ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable a l'annexió de Bellaterra, però considera que el procés no s'acabarà aquí. Segons ha dit, la Generalitat dirà que no, però que s'hi juga un pèsol que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. Segons l'alcalde, els veïns de Bellaterra fa anys que desenvolupen bona part de la seva vida quotidiana a Sant Cugat i la voluntat de canvi respon, principalment, al descontentament amb la gestió de Cerdanyola. Vallès assegura que no han anat a buscar ningú, sinó que són ells qui volen marxar. Avui també és notícia que el Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptament incompliments de gestió de l'Oficina Municipal de l'Esport per a Tothom, l'UMET, tant per part de l'empresa adjudicatària com per Fundesplai com per l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Per la seva banda, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha deixat ben clar que la nova convocatòria obeeix a una necessitat de millorar el contracte i les prestacions per oferir un millor servei. Cugat Mèdia s'ha posat en contacte amb Fundesplai, l'adjudicatària del contracte, que ha declinat fer declaracions. I com a activitat destacada d'aquest dijous 11 de juny, us proposem a les 7 de la tarda la conferència al Sant Cugat d'Antoni Campanyà, fotografies entre el record i la història. Es tracta d'una conferència a càrrec de José Fernando Mota i Jordi Casas, ambdós són historiadors santcugatencs. Aquesta activitat forma part del programa d'activitats entorn de l'exposició La capsa vermella d'Antoni Campanyà, fotos de guerra, art i Sant Cugat, que es pot visitar al Museu del Monestir. La conferència es farà també, com dèiem, al Museu del Monestir a partir de les 7 de la tarda i l'activitat és gratuïta. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
5: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom, i a un preu immillorable.
4: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
5: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
4: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
6: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93597100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
7: Sovint o bé repetim patrons o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
8: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Hora Sant Cugat. A Cugat Mèdia.
10: Continguts en xarxa.

0: Plutó va passar de ser el novè planeta del sistema solar a ser considerat un planeta nan el 2006. Però la seva història, el seu descobriment i les imatges de la sonda New Horizons del 2015 continuen fent-lo un dels cossos més fascinants del nostre entorn còsmic. De tot plegat, en volem parlar al POU amb l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català. Joan Anton, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vam conèixer l'existència de Plutó ben entrat al segle XX. Quin va ser el responsable i en quin context es va produir aquesta descoberta?
1: Molt bé, mira, durant molt de temps va ser el darrer planeta, el novè planeta del sistema solar, fins que, com deies, vàrem decidir unilateralment els humans degradar-lo. Però la qüestió és que es va descobrir l'any 1930 i això era com molt tard respecte a com s'havien descobert altres planetes. Plutó és molt petit i, per tant, la seva descoberta va ser molt difícil. Però l'anècdota potser més curiosa de tot això és que el va descobrir un joveníssim aficionat a l'astronomia, que es deia Clyde Tombaugh, que ell havia fet fotografies amb els seus telescopis, fotografies del cel, i va enviar aquestes fotografies en un observatori, a l'Observatori Lowell, a Flagstaff, a Arizona, perquè ell volia trobar una feina en allà, no? I va trobar l'observatori en un moment en què passava mals moments. No hi havia gaire activitat científica, i llavors van veure l'oportunitat de fitxar en un joveníssim aficionat, que després es va treure el doctorat, però en aquell moment no ho era encara, no?, el doctor, i li van dir, va, doncs vine que nosaltres et donem feina. I va ser des d'aquest observatori, des de l'Observatori Lowell, que Clyde Tombaugh va descobrir l'any 1930 Plutó, comparant unes fotografies i veient que entre unes fotografies que havia fet unes setmanes abans i les que havia fet ara, hi havia un petit punt diminut que es movia entre una fotografia i una altra, i ella va deduir que acabaven de descobrir un altre planeta.
0: Però què buscava ell fent aquestes fotografies? Perquè possiblement no estava buscant aquest novè planeta del sistema solar.
1: De fet, sí, l'estaven buscant. Sí, l'estaven buscant, perquè, però va ser casual total, perquè mira, quan es va descobrir Neptú, el vuitè del sistema solar, Neptú es va descobrir perquè els astrònoms van observar que Urà, el setè, tenia unes petites pertorbacions a l'òrbita. I van dir, ah, mira, doncs això deu ser que hi ha encara un altre planeta més enllà d'Urà que li provoca les pertorbacions a Urà. I així és com es va descobrir Neptú. I clar, això va quedar molt bé, no?, poder predir abans de descobrir-lo un planeta. I van voler-ho replicar a Plutó. I van creure observar unes pertorbacions a l'òrbita de Neptú, que avui sabem que no existien, eren les ganes que hi havia de veure, i van dir, això és que hi ha, i deu haver un altre planeta més enllà. I allà va començar la cerca del novè planeta, i per tant Clyde Tombaugh sí que descobreix buscant, però de manera casual, perquè en realitat aquestes pertorbacions no estaven provocades per Plutó. Per tant, perfectament podria no haver existit Plutó, però va tenir la sort de que va observar en el lloc on Plutó orbitava i va veure aquesta fotografia, va obtenir aquesta fotografia.
0: Al final van voler copiar una estratègia, no?, que s'havia utilitzat anteriorment per descobrir aquest novè planeta i fruit de l'atzar. L'origen del nom també té una història curiosa.
1: Sí, és divertida perquè es va fer com un concurs d'idees i llavors va ser una nena de Gran Bretanya, que va de Regne Unit, que va fer arribar la idea de Plutó, que ja quadrava, perquè crec que Plutó és el déu de l'Ultramón. No?
0: De l'Ultramón, però jo preparo a la secció, com que ja havíem avançat alguna conversa, de l'Ultramón, però ben entès, com del més enllà, no com una cosa tenebrosa.
1: Molt bé, veus? Doncs això aquest matís no el sabia. Però quadrava molt bé amb la mitologia de déus que s'utilitzava per anomenar els planetes. Però, a més, clar, Plutó, PL, són les inicials de Percival Lowell. I qui és Percival Lowell? Doncs havia estat un gran astrònom nord-americà que havia pagat ell pràcticament a l'observatori aquest Lowell, que du el seu nom, des del qual es va descobrir Plutó, i era un home fascinat per pensar que hi havia vida intel·ligent a Mart, els marcians. I ell havia fundat aquest observatori justament per demostrar al món que existien els marcians i que existien a Mart els famosíssims canals de Mart, cosa que, òbviament, no va poder comprovar. Ell va morir, però es va carar al seu observatori, que havia passat aquests mals moments, uns moments molt baixos de ciència. Quan buscaven els marcians era com, uau, no? Era com l'observatori que estava fent això. Després va quedar sense un objectiu molt definit, i aquí són fitxen, ja mort Lowell, fitxen Clyde Tombaugh, i el nom Percival Lowell, PL, de Plutó, i a més un déu romà, encaixa molt bé.
0: Va quedar com molt rodó, no?
1: Exacte, mai millor dit.
0: Va ser com un nom que encaixava des de totes les perspectives. Clar, molts dels nostres oients, segur que com nosaltres, vam estudiar Plutó com el novè planeta, no? Però això el 2006 canvia, i ens diuen que Plutó ja no és el novè planeta, sinó que ara és un planeta nan. Per què Plutó deixa de ser considerat un planeta? Quina és la definició Quin canvi hi ha, doncs, perquè no encaixin aquesta definició de què és un planeta, quins criteris deixa de complir?
1: Clar, quan se'l va descobrir, l'any 1930, allà havia acabat ja el relat del sistema solar. Es creia que ja estava complert el relat, però molts anys després, i quan dic molts anys després, dècades, moltes dècades després, es van començar a descobrir altres objectes de la mida similar a Plutó, molts més petits, però algun com similar en aquesta part més externa del sistema solar que anomenem cinturó de Kuiper, que és on orbita també Plutó. De manera que va arribar un moment que el món de les astronomia va dir, i ara què fem? Quants noms de planetes farem aprendre als escolars, a les escoles, no? Hem de posar un límit, van dir, hem de posar un límit. I es va posar un límit que va degradar Plutó. I el límit és el següent. Perquè et puguis anomenar planeta, has de complir tres condicions. La primera és que has de girar al voltant del Sol, que és òbvia. Si no, és que ets una lluna, que orbita un planeta, però no el Sol. Val? Aquesta és la primera. Segona, has de ser rodó. Això no és només un tema estètic, sinó que rodó ja implica que tens una mida suficientment grossa com perquè la teva gravetat sigui tan potent que et faci rodó. Per tant, no és estètic, sinó que ja de mida. Has de ser rodó, i això ho compleix també Plutó. La tercera és la que no compleix, que és que no has de tenir rivals similars massa a prop. Però clar, és una definició com molt arbitrària aquesta. Què vol dir rivals massa a prop, similars, no?
0: Què és massa a prop?
1: Clar, què és massa a prop. I de manera que el vàrem degradar a planeta nan, que un planeta nan compleix les dues primeres. Orbita el Sol i és rodó, però no és el rei de la seva òrbita.
0: I així ens ha quedat fora del nostre sistema solar per ara. Hi ha unanimitat entre la comunitat científica i entre, sobretot, els astrofísics en aquesta definició de planeta?
1: Jo diria que sí, perquè la Unió Astronòmica Internacional 2006 decideix que sí, per tant no hi ha discussió. En pots estar d'acord o no, però és així. Però sentimentalment et diria que no hi ha un acord. Aquí és on no hi ha una cosa sentimentalment. Per exemple, jo sempre consideraré Plutó com un planeta. És més, que sàpigues, Alba, que tinc una samarreta que diu Plutó és un planeta.
0: Ai, mira.
1: No l'he portat avui. Mira, la podria haver portat avui. Per què? Sentimentalment. Perquè no ens costaria, no ens hagués costat res conservar-lo.
0: Podria ser un planeta amb una anotació.
1: Exacte, una petita asterisc explicant, no?, que per temes històrics, clar, el 1930 i la manera com es va descobrir. T'has de dir que hi ha escoles nord-americanes que encara ensenyen Plutó com un planeta. Però això els americans són com són, i és perquè és l'únic planeta del sistema solar descobert per un americà.
0: Clar, això, aquest patriotisme, suposo que també els ha fet mantenir-lo en el programa educatiu. Al llarg de la història hi ha hagut altres objectes celestes que en el seu moment fossin considerats planetes i que després s'hagin canviat aquesta classificació?
1: Que jo sàpiga, no. El que sí que hi ha hagut és algun asteroide. Per exemple, Ceres, que és un gran asteroide del cinturó d'asteroides, sempre hem dit, Ceres és un asteroide. Bé, ara el concebo un planeta nan, de la mateixa categoria que Plutó, perquè quan vàrem definir aquesta regla vam dir, doncs un planeta nan serà el que compleix les dues primeres, orbita el Sol i és rodó. I algú va aixecar la mà, no sé si va anar així, algú va aixecar la mà i va dir, mira, Ceres, home no, Ceres és un asteroide, ja, però és rodó, per tant, compleix la segona i compleix la primera, orbita el Sol, per tant, potser també seria un planeta nan, i avui el considerem també un planeta nan.
0: Les definicions, que al final ens fan anar canviant les coses. En sabem gaire de Plutó, perquè dèiem, i crec que no ha sigut molt precisa l'entradeta, no? Que no va ser fins al 2006 que la NASA va llançar la sonda espacial a New Horizons, que va ser la primera en què va sobrevolar, per ser concrets, el sistema plutonià, oi?
1: Exacte. Quina paradoxa. Mira, enlairem la New Horizons el 2006, que és el mateix any que degradem Plutó. Quan la New Horizons comença el seu viatge, Plutó encara és un planeta. Mentre és viatjant, uns mesos després d'enlairar-se, decidim que Plutó ja no ho és. Però la New Horizons no ho sap. I continua volant cap a Plutó. I Plutó ens espera amb ganes. Plutó ens espera amb ganes. La New Horizons arriba l'any 2015, ens esperem trobar un món avorrit, gris, tipus lluna, no? Amb cràters i molt fosc, i ens trobem una meravella, una meravella. Jo convido a tothom a que busqui les imatges, que estan a internet, i és fascinant. Hi ha com unes grans mars gelats, congelats, completament de nitrogen, amb uns icebergs enormes també de nitrogen, muntanyes... és magnífic. És com si Plutó això hagués dit, ara us n'assabentareu, humans, veniu, que trauré les meves millors gales. I el que fa la New Horizons es converteix en la primera nau i única, de moment, que ha sobrevolat a Plutó i els seus satèl·lits i ha pogut obtenir aquestes imatges. Ja et dic que han canviat totalment la idea preconcebuda que teníem de Plutó com un objecte més avorridot, fosc, matxacat per cràters, i és molt bonic.
0: Hi havia hagut voluntat prèvia d'explorar Plutó abans de llançar la New Horizons el 2006?
1: Sí, Plutó era un planeta que estava a la llista de l'exploració de les principals agències espacials, en aquest cas de la NASA, però hem de tenir present que això com funciona, normalment hi ha moltes propostes, cada any hi ha moltes propostes de noves missions, però hi ha un tema...
0: Trobem sempre amb el pressupost.
1: Pressupost. Oi? Malauradament el gastem per matar-nos i per poca cultura i ciència, doncs aquí és el mateix, i això ha de passar, totes aquestes propostes passen un procés d'aprovació on es van descartant, i al final queden les que queden, que són molt poquetes. Plutó havia ja estat en fases finalistes, i finalment doncs es va aprovar aquesta missió que es necessitava fer. Després aquesta nau ha continuat. La New Horizons, després de visitar Plutó, ha continuat explorant aquesta part més externa del sistema solar, que és la cintura de Kuiper. Per tant, no només era, tot i que el seu principal funció era Plutó, no només era Plutó. Però és l'única, i de moment no tenim altra, que jo sàpiga, altra projecció.

0: molt petita, a fer a contrallum, es veu la llum del sol difosa, així fent com un anell al voltant de Plutó, i això és una atmosfera que es considera que és estacional. Vol dir que no és una atmosfera permanent, segurament, sinó que a l'estiu de Plutó, quan les temperatures pugen una mica de les fredíssimes que té, hi deu haver una vaporització d'alguns d'aquests gasos que van i creen aquesta atmosfera temporal efímera que deu durar uns anys.
1: Hi ha d'altres planetes nans que s'hi assemblin a Plutó i que seria interessant conèixer. Ens parlaves de Ceres, que no era un planeta, sinó un asteroide, però que complia...
0: No, com Plutó, jo penso que tal com hem trobat com Plutó, no. És a dir, Plutó ens ha trencat l'esquema, ens va trencar l'esquema l'any 2015. Ja et dic, no ens esperàvem a trobar això. Clar, no sabem si n'hi ha d'altres d'aquests milers d'objectes que hi ha al cinturó de Kuiper, perquè són milers, no sabem com quants es poden semblar a Plutó. Sembla difícil pensar que hi hagi un món tan espectacular com aquest, però vés tu a saber, no ho sabem.
1: Una cosa que m'ha cridat molt l'atenció quan buscava informació per preparar-me el guió és que, tot i ser un planeta nan, té 5 satèl·lits.
0: Sí.
1: Fins ara descoberts, vaja, que no
0: totalment
1: sé si n'hi podria haver més.
0: Sí, i a més, Caront, que és el més gros d'ell, és d'una mida similar a Plutó. És a dir, que, per tant, aquesta parella, Plutó i Caront, orbiten al voltant d'un centre de masses comú, tots dos. Plutó també gira al voltant d'aquest centre de masses. Per què? Tampoc no ho sabem, però és molt probable que això provingui d'una antiga col·lisió. Una antiga col·lisió d'un objecte més gros que hagués xocat contra un altre, s'hagués fragmentat, i això hagués creat aquests fragments, un dels quals avui és Plutó, l'altre és Caront, i altres 4 satèl·lits més que té aquest sistema.
1: Tu creus que algun dia podrà recuperar aquesta categoria denostrada de planeta, o el debat ja està tancat?
0: No, està tancat. Jo penso que està tancat. Ara sí que, mira, sent un enamorat de Plutó, com et deia, penso que tampoc ara tindria sentit tirar enrere una decisió que es va fer. Jo no l'hagués fet, però es va fer. Ja està, és igual. Al final, els humans vivim en una natura que intentem classificar. Fixa't que sempre estem creant categories, grups, classes, famílies. Intentem endreçar una cosa que no té per què ser endreçable, que es diu natura, no? Uh-huh. I, clar, quan ho fem, es produeixen incongruències, excepcions, però jo entenc que necessitem endreçar. Jo entenc que la cultura, la ciència, el coneixement necessita categoritzar les cosetes. I mira, en aquest cas, vàrem categoritzar-lo així. Plutó li és igual, està feliçment orbitant allà i continuarà així durant moltíssim temps. I és un lloc que, ja et dic, ens ha trencat l'esquema de com pensàvem que seria.
1: Doncs veurem si més endavant hi ha més missions per conèixer millor a Plutó. Per alguns, el que va ser el nou planeta, pels més joves segurament doncs ja no entrarà en aquesta llista, s'hauran quedat fins al número 8. Ens haurem de conformar amb aquestes samarretes, una mica de màrqueting que sempre n'hi ha, i més si va ser un nord-americà, un estatunidenc, qui el va descobrir, que ja en sabem que ells d'això ja en saben.
0: Exacte.
1: Doncs ens acomiadem, Joan Anton Català, sabent més coses de Plutó, aquest ja no planeta.
0: De moment.
1: Moltes gràcies.
0: A tu.

0: morint és que es tingui en compte la nostra voluntat. Els que neixen no en tenen, els hem de cuidar. La persona que té un fill pot decidir també si el vol tenir o no. Depèn de cada persona, és un dret personalíssim i que cadascú té unes circumstàncies determinades en cada moment de la vida. Jo ara sóc gran, tinc 75 anys, tinc molt clar la meva opció, tinc molt clar la meva idea. Quan em mori, no sé quan sigui, d'aquí a 15 anys, pensaré el mateix. M'ho puc plantejar. Jo crec que sí, però i si no? És a dir, tot això depèn de cada persona, dels seus interessos, de la seva sensibilitat en cada moment de la vida. Per tant, el que diu el Papa, jo estaria d'acord, però cuidar també al final de la vida pot ser respectar la voluntat d'aquesta persona.
1: Quin paper creieu que han de tenir les conviccions religioses en aquest debat, no? En el debat de l'eutanàsia? Al final el Papa fa un discurs en un espai que és on es fan les lleis.
0: Sí, això ens va sorprendre. Perdó. A mi m'ha sorprès molt perquè som un estat que diuen laic i confessional. I se li dona una tribuna del Congrés. O sigui, a veure, a mi aquesta recepció que es faci en un estadi olímpic o en un acte d'aquests que hi pot haver de música, a mi em sembla perfecte. Però és la sobirania del poble, que és el Congrés. Per tant, a mi això m'ha sorprès. Però, bueno, com que tinc molts anys, m'han sorprès moltes coses més de la transició cap aquí. Per tant, potser no és el tema a parlar ara. O sigui, no m'ha sorprès. El Papa fa el seu paper, defensa la seva ideologia, i em sembla perfecte que les persones que tinguin aquesta ideologia ho creguin i ho segueixin. Respecte per tothom.
1: Possiblement el que sorprèn més, no?, i el que ha sorprès a moltes entitats són els aplaudiments finals d'alguns dels partits polítics que precisament van donar llum verda a aquesta llei a l'any 2021. No? Ja, ja. Això potser és més difícil d'encaixar.
0: Però com que hi va haver una mica de picar les crestes a tothom, la immigració, el tal, tal... O sigui, tots els va picar una mica les crestes amb tot, per tant, tots van haver d'aplaudir perquè si no queda... Els uns agafen una cosa, els altres n'agafen una altra. A mi em va sorprendre i estem tristos perquè se'ls dona un altaveu molt gran. I llavors què passa? Com que quan tu decideixis estàs en el teu àmbit privat, a vegades pot coartar aquestes grans manifestacions si tu no tens molt clar el teu àmbit privat. I això és el que a nosaltres ens entristeix, res, una mica, però és així.
1: A l'estat espanyol, l'eutanàsia es va aprovar el 24 de març del 21, va entrar en vigor el 25 de juny d'aquell mateix any, per tant,
0: ara fa
1: 5 anys.
0: Sí.
1: Quin balanç en feu de la seva aplicació?
0: A veure, hi ha hagut dificultats, i sobretot hi ha dificultats, depèn de la comunitat autònoma del sol·licitant, i no entrarem més en política, però ja ens ho podem imaginar, aquí a Catalunya està funcionant molt bé, i està funcionant bé. I llavors, no sé si és per parlar-ne ara o no, hi ha hagut dos casos...
1: El de la Noèlia i el d'en Francesc.
0: Que un grup d'una ideologia molt marcada n'ha fet un altaveu fantàstic. Però és que jo d'entrada el que vull dir és dues coses. Una, de les 361 eutanàsies que s'han practicat aquí a Catalunya amb dates que tenim però que encara no ha publicat el Departament de Salut, hi ha hagut dos casos que hi ha hagut un problema. 361, no. I si això ho mirem a l'estat espanyol, han sigut 1.500 casos i aquests dos han sigut un problema. És a dir, és molt poc significatiu. I l'altra cosa que vull dir és, per sort, nosaltres, cada persona viu en família. La família estima aquesta persona. Morir-se, no ens ho traiem. Ens morim, el nostre cos és finit, la nostra matèria s'acaba. Quan tu tens un familiar que vol i expressa el seu desig de no patir, veure, ningú ens volem morir, ningú, però amb les condicions que estem ara aquí, bé. Quan un familiar teu ja diu no puc més, no vull, no vull aquest dolor, estimar-lo és deixar-lo anar i que es faci la seva voluntat. Per tant, jo et diria que sort tenim que les famílies s'estimen o ens estimem i, per tant, no posem cap impediment. Aquests dos casos que hem parlat, perquè hi ha hagut una associació darrere, ha llançat els pares a fer aquestes coses, senyors que segurament ells no sabien ni com fer-ho. Vull dir que hi ha hagut molta ajuda de darrere.
1: Justament estem parlant d'aquestes setmanes, no?, que fa que el Tribunal Suprem ha acordat que es permetrà frenar les eutanàsies ja aprovades si algú amb un vincle, i si tu textualment molt estret amb el sol·licitant, ho demana, no? Deies, només han sigut dos casos dels 361 sí, a Catalunya. El que passa és que, evidentment, s'han fet molt mediàtics i això ha sigut un altaveu.
0: Sí.
1: Hauríem de mirar aquesta doctrina també, què vol dir aquest contacte molt estret. Si hi ha la interferència de grups ultra, com ha sigut el cas d'Abogados Cristianos, en aquests dos casos que han estat al costat del pare de la Noèlia i del Francesc, quina influència té. Però a mi m'agradaria, Consol, que ens diguessis, al final, què suposa judicialitzar aquests casos quan ja estan autoritzats. La Noèlia va passar fins a 5 instàncies judicials. El Francesc és el que ha propiciat aquesta doctrina del Suprem i fa més d'un any i mig que tenia...
0: I ara ha de començar el procés com la Noèlia. O sigui, que ara encara... Perquè, perdó, la diferència és que amb la Noèlia es va dir que la resolució del tribunal, bueno, del comitè, de garanties, era incorrecta i que no estava bé. I s'ha demostrat que sí, la Noèlia ja no hi és. Però en el cas del Francesc es va fer... A veure, l'eutanàsia és un tràmit administratiu, no és un tràmit judicial. Amb un tràmit administratiu jo puc estar en desacord amb que, jo que sé, tinc un terreny i me l'expropien per 100.000 euros, jo no estic d'acord, jo puc interposar dient no estic d'acord. O bé, quan es convoca una manifestació de qualsevol tipus, s'ha de fer una instància per demanar-ho, t'ho poden denegar o no en un ple determinat. Llavors, esclar, què passa aquí? Algú ha interposat. Llavors, què diu la llei? Que una persona, una tercera persona, com molt vinculada, però que es demostri molt una vinculació i que l'afecta moltíssim això, pot interposar aquest dir, ostres, jo no estic d'acord amb aquesta resolució, però si la resolució està presa a consciència, com ho fa el Tribunal de Garanties o el Comitè de Garanties, i es compleixen els requisits de la llei, la conseqüència és allargar el patiment d'aquesta persona, perquè a aquesta persona li acabaran fent, si ella vol, la prestació d'ajuda per morir. Què es fa? S'allarga el patiment i el procés. Per tant, lo de Cristianos s'hauria de veure, per això és una tortura. S'està torturant a gent. Bueno.
1: El Parlament justament ha impulsat una reforma per evitar que aquests recursos, a més, s'allarguin indefinidament i perquè resolguin amb més celeritat. De fet, vosaltres des de l'associació també demaneu que resolguin en un termini de 20 dies.
0: No és que, perdona, no és només que ho demanem, ho hem impulsat nosaltres. És a dir, un dels objectius de DND és hi ha tot un grup d'incidència política amb gent de la societat civil i juristes que són els que veient com estava això, es deia, bueno, a veure, dintre d'aquesta... Perdó, no soc jurista, Dintre del que és el contenciós administratiu, tu pots, allò que t'he dit abans, una vaga. Ah, que amb una vaga, si jo demano fer vaga el dia 15 de no sé quan, no em poden contestar després d'aquest dia. Hi ha uns plaços ràpids per contestar amb una demanda. Doncs el que hem dit nosaltres és que quan algú posi una resolució en contra... que afecti els drets humans, com pot ser l'eutanàsia, que resolgui en un plaç curt, de 20-25 dies. Això es va aprovar al Parlament de Catalunya. El que passa que el Parlament de Catalunya ho té que demanar al Congreso, que, curiosament, entra demà passat, el dia 11 de juny. El 11 de juny, el Congreso de los Diputados entrarà a tràmit parlar per poder modificar aquesta llei.
1: Sou optimistes en què es pugui resoldre? Amb les majories que hi ha ara per ara.
0: No vull confondre els desitjos amb l'optimisme, però jo crec que sí que es farà.
1: Tant de bo.
0: Tant de bo.
1: Tant de bo, sí, sí. Quins altres canvis, Consol, legislatius o administratius, creieu que caldrien impulsar per garantir aquest dret?
0: Jo crec que amb això ja anem bé, perquè s'ha aconseguit la llei d'eutanàsia. Hem aconseguit, tenim ja de fet fa molts anys, el fer el document de voluntats anticipades.
1: Ara en parlarem.
0: Hem aconseguit com a associació que aquest document de voluntats anticipades, qui valori la teva capacitat per fer-lo, sigui la gent del teu cap, els metges, els infermers. Amb això ha facilitat moltíssim. Tot això ho hem treballat nosaltres. Què s'hauria de fer ara? Anar en el moll, al fondo de la llei, amb altres coses que la llei no contempla, com, per exemple, podria ser el cansament vital. Perquè, és clar, tu per demanar la prestació d'ajuda per morir has d'estar molt malalt, en fase ja terminal, amb una malaltia irreversible, no curable, i que et portarà en un termini més o menys llarg o curt a morir, o tingui una situació que tu no et valguis per tu mateixa. Per exemple, un jove amb un accident de trànsit queda tetraplègic. Vol dir que només té el cap per pensar que per la seva vida quotidiana li han de fer tot. Aquesta persona també pot demanar l'eutanàsia. Però hi ha persones molt grans que diuen jo què hi feic aquí? Jo ja en tinc prou. És a dir, quan som molt grans se'ns mort el nostre món, els nostres amics, la nostra família. És a dir, tot es va desmoronant una miqueta. Llavors pot haver-hi gent... A veure, repeteixo com hem dit al començament, és una cosa personalíssima de cadascú. No és per tothom, és perquè ho sent així. I pot haver alguna persona que digui, jo què hi faig aquí? Mm-hmm. Doncs aquest punt no està contemplat amb la llei d'eutanàsia. Algun altre país ho tenen una mica millor.
1: En quins països us emmiralleu que es facin les coses d'alguna manera que vosaltres creieu que es fan més correctament?
0: És Holanda, Bèlgica, Luxemburg, però tot hi ha un retrocés general social de tots els drets i de les llibertats de les persones.
1: Uh-huh. Has parlat del document de voluntats anticipades, sí. Consol. Explica per qui no el conegui exactament què és.
0: A veure, el document de voluntats anticipades, que tothom sabem què és fer testament. Vale. És els nostres béns, les nostres cases i pisos, que els deixem a... I nosaltres, doncs, el document de voluntats anticipades expressem la nostra voluntat de què voldríem que ens fessin a nosaltres si nosaltres no som conscients en aquell moment. És a dir, si a mi em passa alguna desgràcia, algun accident, si jo sóc molt gran i tinc una malaltia terminal, jo vull expressar, ostres, no em feu això, jo puc rebutjar tractaments, puc fer una sèrie de coses, però ho he de deixar escrit. Escrit, no hi ha cap model oficial, tenim un model, la Generalitat de Catalunya en té un altre, el Departament de Salut, però en definitiva tu expresses les teves decisions i les teves voluntats quan estiguis malalt. Si tu tens el cap clar estant malalt, sempre el que val és el que dius tu. Però si tens una situació que tu no et pots valdre i no et pots expressar, per això tens el document de voluntats anticipades que quedi expressat, fet i penjat a la meva salut.
1: Que ningú hagi de prendre una decisió per tu.
0: Exactament.
1: No? Està prou estès el coneixement del document de voluntats anticipades?
0: Jo crec que cada cop més, fa molts anys que ens dediquem a fer atenció a les persones, a fer xerrades i això, però no deixa de ser que la gent no volem parlar de la nostra mort.
1: És tabú encara, eh?
0: Sí. Amb els joves també fem xerrades nosaltres a instituts i tal, a parlar de la vida i la mort, és que és el mateix, és la vida i la mort és el mateix procés, parlar-ho, naturalitzar-ho, i també és cert que el tant percent de gent que l'ha fet és menor, i sabem que tot la llei d'eutanàsia i fer el document de voluntats anticipades no serà una cosa potser mai majoritària, perquè depèn molt de cadascú.
1: Uh-huh. De fet, no és una obligació.
0: No és una obligació.
1: És una opció.
0: Exacte,
1: no?
0: És un dret
1: que tenim. Un dret a decidir
0: Exactament. Fer-lo servir una és el teu.
1: A Sant Cugat, de fet, amb les dades del 2024, que són les últimes que hi ha publicades per la Generalitat, hi ha registrats 3.266 documents de voluntats anticipades. Això és un 3,3% de la població. És una de les xifres més altes de Catalunya. Com ho interpreteu des de l'associació?
0: Bueno, ja... Et vull dir dues coses. Ho interpretem, que potser, a veure, aquí a Sant Cugat potser hi ha una... És molt difícil de dir això. Un ambient sociocultural de gent, potser una mica, amb estudis, no sé, amb més consciència, però això es pot donar tot arreu, per tant, no? I també el que vull dir és que... O sigui, a mi no m'ha sorprès que sigui de les ciutats que té més documents, però també us vull dir una cosa. Les xifres que dona la Generalitat és sobre el total de la població.
1: En aquestes xifres totals seríem la tercera ciutat amb més documents de Catalunya, oi?
0: Correcte, sí. I llavors què passa? El document no el poden fer la gent de 0 a 18 anys. Per tant, es pot fer a partir dels 18 anys. Si jo agafo aquest segment de la població de 0 a 18 anys i l'elimino perquè no tenen el dret de fer-ho, llavors parlem que ara de la xifra exacta no me'n recordo, però Sant Cugat seríem 77.000 i pico d'habitants majors de 18 anys. Amb la qual cosa, el rànquing, el nostre tant percent de gent que té el document fet és el 4,2%. Ens posem a la primera de Catalunya. Perquè això, Sant Cugat, hi deu haver molta població juvenil. Per circumstàncies, pel que sigui. Tanta població que llavors el decalatge que hi ha entre la població total i la majors de 18 anys...
1: És més ample.
0: És més ample. Llavors, el 4,2% de la gent de Sant Cugat tenim el document de voluntats anticipades fet. Minoritari. Però aquestes persones ja ho tenim resolt.
1: Per aquelles persones que ens estiguin escoltant, que no coneguin el document de voluntats anticipades, o que sí que el coneguin però no tinguin clar quins són els passos que han de seguir, Consol, com ho hem de fer si volem registrar aquest document?
0: Bueno, a veure, d'entrada molt fàcil. Nosaltres com a entitat estem agraïts a l'Ajuntament de Sant Cugat que els dilluns al dematí ens deixa un espai, el despatx 3, el pis primer, a la Casa de Cultura, i les persones que vulguin venir a parlar i a saber, hi som sempre. Millor si ens ho demanen per correu, però vull dir que atenem també personalment. Llavors, un cop fet això, i saben el document i ho tenen claríssim, algú ha de validar la seva capacitat mental per entendre el que han fet i per signar-ho. Llavors, això abans es feia davant d'un notari, i ara també es pot fer davant d'un notari, només que has de pagar.
1: En aquest cas és pagant.
0: És pagant, davant de tres testimonis, que aquests tres testimonis fan la feina de notari, o sigui, un per tres, i que diuen que coneixen la persona i que veuen que té el cap clar i que saben el que fa, i ara es pot fer en el cap. Has de demanar hora al personal sanitari, al teu metge o metgessa, infermer o infermera, i crec que també es pot fer el treballador social, que la persona aquesta, el metge, l'infermera, tal, no s'han de ficar amb el contingut del teu document. L'única cosa que fan és dir, aquesta persona té el cap clar, sap el que està fent, i ells signen això. A partir d'aquí, aquest document ja és vàlid, és legal, i és d'obligat compliment professional i ètic per la gent sanitària, pel personal sanitari. Llavors, això surt a La Meva Salut i tenen accés tots els metges de Catalunya i d'Espanya per veure quina és la nostra voluntat al final de la vida.
1: Cas que tinguéssim un accident, per exemple, doncs des del centre que ens atenguessin veurien si tenim aquest document i quins són els nostres desitjos expressos.
0: Correcte.
1: Consol, per seguir fent pedagogia i per seguir explicant això, justament aquest dijous teniu una xerrada al Club Muntanyenc, serà a 6:45 de la tarda. Què hi trobarà la gent?
0: Bueno, hi trobarà parlar molt poquet de qui som nosaltres, que en definitiva som una associació laica sense ànim de lucre i que la portem voluntaris, i saber quins són els drets al final de la vida, tots, i en què es basen aquests drets, quina és la legislació que els empara. Llavors, a partir d'aquí, parlarem també del document de voluntats anticipades, presentarem una miqueta totes les parts, i llavors hi ha la part que és més interessant, que parlarà de tota aquesta judicialització que últimament hi ha hagut, i donar-hi, o sigui, poder-ho parlar per centrar-ho. De què estem parlant i què passa, i quin és el futur de tot això. Llavors, jo crec que pot ser, bueno, molt interessant.
1: Doncs tothom ha convidat,
0: exactament,
1: en aquesta xerrada d'aquest dijous 11 de juny al Club Muntanyenc, i si no ja ho sabeu, també oficines obertes els dilluns a la Casa de Cultura amb l'Associació de Dret a Morir Dignament.
0: Molt bé.
1: Consol Farràs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies per donar-nos a veu, que és el que dieu vosaltres aquí, som la teva veu, doncs gràcies per donar-nos-la.
1: Exactament.
0: Gràcies.
2: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a La Teva Ràdio.
3: Continguts en xarxa.
4: Avui parlarem de l'amistat, de la família, del dol i en general dels reptes quotidians i reals de la vida. Em penso que ja t'ho ensumes, més o menys, perquè no quadra amb el guió que t'he donat.
5: No gaire.
4: I, efectivament, parlarem de Gel a 40 graus, el llibre debut de la nostra magnífica presentadora, Laura Cera, editat per Campana.
5: Me l'heu colat, ara mateix?
4: Una mica.
5: I mira que estava previnguda de fa temps, però no m'ho esperava.
4: Ho hem fet bé, també, em penso. I el llibre té a la Laia com a protagonista, una matronina a prop dels 30, la qual s'enfronta als canvis que pateixen les nostres relacions al llarg de la vida i d'unes expectatives que no sempre es compleixen. Benvinguda, Laura Cera, com estàs?
5: És una entrevista o no?
4: És una entrevista.
5: Moltes gràcies, Carles Bancs, quin plaer, no?
4: Hem canviat una mica l'actualitat per parlar del llibre i en ell expliques també que escriure un llibre era un dels objectius, no?, de la teva vida.
5: Sí.
4: A mi m'agradaria saber quin va ser el procés perquè es fes realitat.
5: Ha estat tot molta casualitat o causalitat, no sé, depèn de com ho vulguis mirar, perquè no hi havia cap mena de pretensió en acabar publicant una novel·la. Quan jo vaig començar a escriure aquesta història, estàvem en ple confinament i tenia moltes ganes de buidar el pap, de reflexionar sobre qüestions que a mi m'interessaven o que necessitava d'alguna manera plasmar sobre paper. I em vaig trobar fent una història que no era la meva, sinó la de la Laia. I a partir d'aquí vaig pensar, per què no? Provem-ho.
4: En el teu cas s'ha complert aquest objectiu de vida, però posem massa expectatives a la nostra vida sovint, o a les persones?
5: Constantment, jo crec. Sí, mira, m'agrada molt que diguis a les persones, perquè crec que és una cosa inevitable i que algunes fem sense adonar-nos-en, fins i tot. I el problema de les expectatives, jo crec que no està malament, però sí que és cert que depèn d'on les col·loquis, després et frustren, si no les assoleixes. I aquesta és la part negativa, jo crec. No poder aconseguir el que tu t'havies dibuixat mentalment o el que tu havies donat per fet que seria d'una manera determinada.
4: Clar, potser si li poses les expectatives en Ricard, doncs t'acabarà sortint malament tot plegat, no?
5: Sí, és un personatge bastant creat perquè caigui malament, em sembla, als actors.
4: Ho ha aconseguit, en el meu cas.
5: L'has llegit, de veritat?
4: T'ho prometo.
5: Sí, molta gent m'ho està dient i no em sorprèn perquè, evidentment, és una cosa molt premeditada. En el cas d'aquest personatge, no tots poden ser bons, no? Sempre ha d'haver-hi una mica un antagonista i serveix per moltes altres coses, eh? Aquest personatge també serveix per posar sobre la taula qüestions com, per exemple, el maltractament psicològic, que a vegades sembla que no existeixi o que hi ha comentaris o situacions aparentment banals o a les que no es dona importància, però que van omplint un sac que al final pot acabar patant.
4: Sí, que a vegades també utilitza com una mica una tècnica que a Llatinoamèrica es coneix com la llei del hielo, la llei del gel, que és intentar evadir els conflictes, i que lliga bastant també amb el títol del llibre.
5: No ve per aquí, però...
4: Ja, ho sé, però hi vaig pensar i vaig dir, pues, em lliga bastant, i això és l'amor en parella, però moltes vegades descuidem també, no?, l'amor de l'amistat, i que no sempre és fàcil també mantenir l'amistat i que sempre tot vagi bé.
5: I no en parlem prou, digues.
4: És diferent el dol de perdre un amic que el de perdre una parella?
5: Crec que és diferent perquè no el considerem dol moltes vegades, però pot ser molt pitjor que trencar amb una parella sentimental. Perquè a vegades, quan tu poses punt final a una relació de parella o la posa l'altra persona, és perquè passen coses, no? O perquè s'acaba l'amor, si ho romantitzem una mica. Però hi ha moltes relacions d'amistat que s'acaben o que es comencen a desfer i ho veus i no ho pots evitar. I no saps ben bé què ha passat perquè potser no hi ha hagut una traïció com a tal, no? Però és la vida. I és una cosa que a mi m'ha obsessionat sempre molt des de ben joveneta i tenia moltes ganes de parlar-ne d'aquelles persones que són molt importants durant una temporada, durant una època, però de cop i volta no saps bé per què deixen d'estar-hi, potser, i no tornen, o sí, al cap d'un temps, però també et conforma això com a persona.
4: I que moltes vegades és algo que vivim com sols, no? És a dir, quan ho deixes amb la parella, de cop totes les teves amistats se't volquen a sobre, et donen suport, estan allà les 24 hores del dia. En canvi, quan et passa això amb un amic, com que la comunicació és més difícil, com que tampoc sabem què ens està passant, doncs també és més complicat, no?, sentir-nos recolzats pel nostre entorn.
5: Hi ha una persona que en aquest programa hem entrevistat més una vegada, que és la Marina Garcés, que fa molt pocs mesos va publicar un llibre que es diu La passió dels estranys, si no recordo malament, i ella parla d'això, del fet de la pèrdua de l'amistat, d'una ruptura d'amistat, no? O de com no estem acostumats a parlar sobre això, i al final és molt important perquè els amics formen part del nostre dia a dia i a vegades ho donem per fet, i potser això fa que no valorem prou certes coses.
4: De fet, la Laia, la protagonista, hi ha moments on ho valora, li dona moltes voltes, però té moltes altres coses, la Laia, a banda de relacions humanes que van canviant. La Laia, per exemple, també treballa a la ràdio, és periodista, és mataronina. Quant de Laura Cera hi ha en la Laia?
5: Evidentment, la Laia té molta cosa de Laura Cera, i la gent que em conegui, ho estic dient molt aquests dies, m'hi veurà segurament en molts capítols i en moltes situacions, però la Laia no és la Laura Cera. I és una cosa que aquelles persones que em llegeixin i que no coneixen de res, espero que ni tan sols es plantegin, que simplement es deixin submergir per aquesta història i que connectin no necessàriament amb la Laia, sinó amb qualsevol dels altres personatges, perquè crec que en algun moment qualsevol persona pot connectar amb alguna cosa d'un personatge de novel·la. Però sí, jo a la Laia li he fet passar coses, situacions que jo conec en primera persona o que he conegut a través del meu entorn més proper. I al final són situacions molt quotidianes, molt normals. Recordo que una vegada el col·laborador d'aquest programa, l'Esteve Vall Major Díez de Andino, se'l va llegir i em deia: si això mai es publica, Laura, la gent dirà que en aquesta novel·la es parla d'amistat, d'amor, de relacions, de dol, de mort, però en realitat es parla de la vida, no? Perquè és que passa un any natural i passen coses molt quotidianes, molt diàries, que són al final aquelles coses o aquelles situacions que ens fan créixer o que ens fan tirar endavant, penso, encara que no sempre sortim com voldríem o com esperàvem.
4: Ara que parlaves de l'any natural, sí. La Laia també va cap endavant i va cap enrere. I molts capítols del llibre s'expliquen a partir de dates importants. Com d'importants són les dates del nostre calendari personal? Perquè tots en compartim un de comú, però també cadascú en té un de personal.
5: Jo crec que ens marca moltíssim, i de fet, en una de les antigues versions de la novel·la, al principi de cada capítol hi havia la data, dia, mes i any, precisament per això, perquè jo sempre he cregut fermament que el que vivim, que hi ha dies que marquen un abans i un després, no? I a vegades no en som conscients, a vegades ho pensem un temps més tard. Però jo crec que moltíssim és aquella famosa motxilla que sempre diem que carreguem, i ja no parlem només de morts, de pèrdues o de relacions concretes, sinó de petits moments que poden marcar la diferència i que poden fer canviar també el rumb del que teníem previst.
4: Laura, com bé sabràs, estem a Valors a l'Alça i aquí també ens agrada parlar de valors. Quins són els valors essencials de les relacions humanes perquè funcionin, perquè ens facin créixer?
5: Mira, hi ha un valor, que és el de la convivència, que de fet et confessaré que era com el títol provisional que jo li havia posat en aquest manuscrit quan l'estava escrivint, perquè com que en aquell moment jo no em passava ni pel cap que es pogués arribar a publicar, per mi era convivència, que va ser com la primera paraula, el primer nom d'arxiu que va tenir el document que vaig començar a escriure. I crec que la convivència és el que ho mou tot en el dia a dia, i ho veiem tant a petita escala, ho podem veure dins d'aquest estudi ara mateix, no? Que som tu i jo, però tenim a dues persones més amb les que estem convivint almenys durant les properes dues hores, però també ho estem veient a escala internacional o global. I crec que la convivència és com la clau i és el valor que teixeix d'alguna manera tota aquesta història.
4: Laura Cera, autora de Gel a 40 graus, moltes gràcies i molt d'èxit, que segur que el tens. Et deixo tornar a entomar el timó del programa i espero que hagis estat a gust. Fins ara.
5: Moltíssimes gràcies, companys. Ha estat un plaer. Gràcies, Carles, per les teves preguntes.
3: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
6: Sabies que... Hi ha un efecte psicològic que fa que el temps sembli passar més ràpid a mesura que ens fem grans. Aquest fenomen s'explica en part per la manera com el cervell processa les experiències. Quan som petits, gairebé tot és nou. El cervell ha de processar molta informació nova, i això fa que els records siguin més densos i detallats. Com a resultat, quan mirem enrere, aquell període sembla més llarg. En canvi, a mesura que creixem, moltes experiències es tornen repetitives. El cervell ja no necessita prestar-hi tanta atenció ni generar records tan detallats. Això fa que, en retrospectiva, el temps sembli haver passat més ràpid. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte conegut com a percepció del temps. També influeix factors com la rutina, l'estrès o la manca de novetats. Per això, moltes persones senten que els anys volen, quan es fan grans. Curiosament, introduir experiències noves, com viatjar, aprendre coses diferents o canviar la rutina, pot ajudar a alentir aquesta sensació subjectiva del temps.
2: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. El Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptes incompliments en la gestió de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, la UMET, tant per part de l'empresa adjudicatària, Fundesplai, com de l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant d'aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Quan Bellaterra va iniciar el procés de segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en unes qüestions territorials més rellevants del Vallès. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, l'alcalde ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable, però considera que el procés no s'acabarà aquí. Segons ha dit Vallès, la Generalitat dirà que no, però que si juga un pèsol, ha dit que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. El personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal alié al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes convocada al sector bibliotecari públic català. I el govern mantindrà les restriccions d'accés a Collserola i a la resta de la zona del risc per la pesta porcina africana, almenys fins a finals d'estiu. Així ho va traslladar aquest dimarts el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, als representants dels 19 municipis afectats durant una reunió telemàtica en què, entre altres qüestions, es van abordar possibles alternatives per recuperar parcialment l'ús ciutadà de l'espai natural. La trobada arriba pocs dies després de la protesta convocada a Collserola per reclamar la reobertura de l'espai tancat des de principis d'any per contenir l'expansió de la malaltia. I la CUP estudia una proposta per expropiar part dels terrenys de Can Ametller amb l'objectiu d'incrementar el control públic sobre un dels darrers grans sectors pendents de desenvolupar a la ciutat. La portaveu de la formació, Ariadna Sierra, ha defensat que la planificació del nou barri ha de respondre principalment a la crisi d'habitatge.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Aiman Triquí, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dijous, 11 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una tertúlia amb quatre metgesses santcugatenques per prendre el pols del col·lectiu mèdic, que ja suma 11 jornades de vaga i ha engegat la campanya Ni un minut més, ni una visita forçada més per denunciar el sobreesforç dels facultatius. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un polsim de solidaritat. Marc Castro conversarà amb el santcugatenc Pepe Casas, un dels més de 350 voluntaris que formen part del telèfon de l'Esperança, un servei de suport emocional que funciona a les 24 hores del dia 365 dies l'any. I afegirem una mica de cultura per conèixer com i qui decideix els espectacles que es programen al Teatre Auditori M. Vilarassau de Sant Cugat. I per posar la cirereta al programa, a l'Ensèrie, farem un repàs per les estrenes que arriben a les plataformes aquesta setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: La salut del sistema sanitari català fa temps que està al centre del debat. El col·lectiu mèdic alerta d'una sobrecàrrega estructural i assegura que el sistema es manté en gran part pel sobreesforç dels professionals. 11 jornades de vaga, mobilitzacions i la posada en marxa de la campanya Ni un minut més han posat de manifest un malestar creixent que, diuen, ja impacta en la qualitat assistencial. Avui, al Faves Comptades, volem prendre el pols al col·lectiu mèdic per entendre quin impacte té tot plegat als CAP i als hospitals i quines són les principals reivindicacions i cap on hauria d'anar el sistema per garantir una atenció digna tant per als professionals com per als pacients. Per parlar d'aquesta qüestió, ens acompanyen la doctora Jessica Ortiz, pediatra al CAP de Can Mates. Molt bon dia, benvinguda.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: La doctora Rocío Luna, ginecòloga. Molt bon dia, benvinguda.
2: Bon dia.
0: La doctora Margarida Clery, psiquiatra, que tot i que tenia edat per estar jubilada, per posar en context després segurament les seves aportacions, exerceix encara la professió un dia a la setmana. Margarida, bon dia.
3: Bon dia, moltes gràcies.
0: I connectada tenim també la Sun Reyes, que ella és metgessa de família jubilada. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: El col·lectiu de metges, ara ho dèiem, fa mesos que alerta d'una sobrecàrrega laboral i diu que cal recuperar la qualitat assistencial. Per començar una mica aquesta tertúlia, m'agradaria saber quina és la radiografia o el diagnòstic que feu vosaltres del sistema català de salut.
1: A veure, bueno, comptant amb que les meves companyes ja estiguin d'acord, però ja fa temps que el sistema sanitari català i el sistema sanitari espanyol donen símptomes d'alerta de que les coses no van bé. La dimensió del sistema no és acorde amb les necessitats de la població, això fa molt de temps que se sap. Fan falta més metges, fa falta una distribució diferent d'aquests facultatius i realment a nivell polític no s'ha fet la feina i estem en un punt en el que el sobreesforç dels professionals ha arribat al límit i ja no podem més.
0: Rocío.
2: Sí, jo coincideixo totalment, ja fa molt de temps que tenim aquest problema, que les necessitats de la població s'asseguren a través de la sobrecàrrega del personal i bueno, a part d'això hi ha altres factors que jo crec que han influït en això, com potser una major demanda per part de l'usuari o usuària de la sanitat, ha canviat completament el perfil de pacient i això fa que encara ens sentim més sobrecarregats. Però bueno, això ja... El diagnòstic, o sigui, el diagnòstic, la situació de base, jo crec que estem totes d'acord. El que no estarem tan d'acord potser és en l'anàlisi dels motius que ens han portat això i en les possibles solucions.
0: Uh-huh. Margarida, coincideixes?
3: Clar, és que la paraula diagnòstic és com molt forta, no? I llavors sí que subratllaria el tema de la sobrecàrrega, però a nivell estructural amb tots els professionals. Avui ens porta a parlar del col·lectiu metge, que és prou important. I llavors, això és el que ha portat a la convocatòria d'aquesta vaga, que després ja en parlarem. Llavors, jo no m'atreveixo a fer un diagnòstic ara mateix, perquè potser el que estem parlant és de malestar. És a dir, que quan hi ha un malestar, la gent al final pren el carrer. I llavors... també és un símptoma positiu que la gent prengui el carrer, perquè vol dir que no entrarem amb la impotència aquella de que no hi ha res a fer i a mi me les den totes. És a dir, que d'alguna manera està bé que la gent, els col·lectius afectats, vulguin prendre el carrer, d'alguna manera, perquè vol dir que volen algun canvi.
0: Assun, no sé si vols afegir alguna cosa.
4: Sí, bueno, jo crec que... Bueno, jo estic d'acord amb alguna de les coses, amb altres no... Però, o sigui, jo crec que el tema del sobreforç dels professionals és evident i des de fa molts anys. En tot cas, crec que durant aquests anys aquesta lluita que s'està fent ara al carrer per defensar els drets dels metges s'ha deixat anar molt, o sigui que s'han anat acceptant condicions de treball moltes vegades perquè s'han pagat que no s'haguessin hagut d'acceptar. O sigui, jo, des del meu punt de vista, quan es van començar a pagar hores extres, quan es va començar a dir que no substituïa la gent, que algun company li fes la feina, ja, es va acceptar. Jo crec que en aquell moment no s'hagués hagut d'acceptar. I a mi em costa molt parlar només de metges. Jo penso, com amb això estaria d'acord amb la Margarida i suposo que també amb les altres, que és un tema del sistema sanitari en global i que igual que estan estan cansats els professionals mèdics, estan cansats també els professionals sanitaris, les infermeres, la gent que està a admissions, la treballadora social. Vull dir, jo crec que és un problema estructural que afecta a tots els col·lectius i fins i tot penso que a infermeria li afecta més, perquè jo crec que vosaltres ja sabeu, el que passa és que costa entendre-ho, però que teòricament no falten metges a Catalunya i a Espanya, hi ha més metges que tota la comunitat econòmica europea. En teoria no calen metges, el problema és que els metges estan treballant a llocs on no haurien de treballar, i concretament amb la primària, doncs els metges no volen anar a primària i fan altres llocs, se'n poden anar a privada. Falten moltes infermeres, això sí, però metges sobre la taula no falten metges. Una altra cosa és que estiguin fent coses que no han de fer, com és feina burocràtica i com són altres coses, no? Vull dir que caldria una anàlisi, com dèieu, del diagnòstic hauria de ser més profund i més ampli.
0: Uh-huh. Un denominador comú, possiblement, que totes heu posat sobre la taula i esteu d'acord, és la sobrecàrrega assistencial que té el col·lectiu de metges, no? Perquè l'audiència se'n pugui fer una idea, quan parlem de sobrecàrrega assistencial per part dels metges i metgesses de la salut de casa nostra, de què estem parlant? Quants pacients podeu arribar a veure en una hora i com ha canviat això durant els anys? Per què es parla de sobrecàrrega?
1: A veure, es parla de sobrecàrrega perquè quan dimensionem, per exemple, en el meu cas, una visita de pediatre d'atenció primària, tenim 10 minuts per visita. Això, en determinats motius de consulta, pot ser suficient. En d'altres situacions, en moltes altres situacions, és absolutament insuficient. Tu no pots atendre un pacient que et ve amb un problema d'autolesions en 10 minuts. No pots fer un bon consell nutricional amb una família en 10 minuts. I aquests 10 minuts són ficticis, perquè moltes vegades la companya d'infermeria et pregunta un dubte i l'has d'atendre, o tens una urgència que te l'apunten en aquella mateixa hora. Llavors, al final te n'adones que estàs treballant a contrarrellotge i que una atenció que hauria de tenir uns estàndards de qualitat molt elevats, doncs moltes vegades no arribes. No arribes perquè el teu temps és limitat i perquè no es pot fer una bona atenció sanitària.
0: Rocío, no sé si en el teu cas, no, des de la ginecologia, us trobeu en situacions semblants que l'atenció primària.
2: Bueno, sobretot és el tema. Jo, des del punt de vista de l'atenció hospitalària, bàsicament el que jo puc dir és que jo no sóc capaç de fer la feina que em donen en una setmana. És absolutament impossible. O sigui, jo només veig pacients estic superespecialitzada en tractament quirúrgic de l'endometriosi. És una malaltia molt complexa, que requereix molta decisió compartida, que és una pacient molt particular, i jo un dia de consulta, o sigui, sóc incapaç d'acabar-la. Jo, pobre, ho saben les meves pacients de les telefòniques, que les truco qualsevol dia, qualsevol hora, perquè no puc. I no només això, sinó puc després fer la gestió de les pacients. A la pacient se li has de demanar una prova, s'ha de revisar la prova, s'ha de programar el quiròfan, s'ha de preparar una cirurgia, i jo tot això tinc 0 minuts per fer-ho, 0. A part d'això, a l'hospitalària se'ns exigeix molt, bueno, m'imagino que a primària també, però com a mínim a mi, de forma molt important, se'ns exigeix que tinguem una feina científica, una vessant científica, de recerca, de participar en projectes, de publicacions, i tot això se'ns dona 0 minuts per fer-ho. O sigui, això és tot en el temps lliure. Llavors, bueno, arriba un moment que no... que ja és impossible. Les guàrdies també han canviat molt, les guàrdies de ginecologia han canviat moltíssim, i és impossible, bueno, és molt difícil assegurar una assistència adequada a tothom, és impossible.
0: Margarida.
3: La sobrecàrrega també és a costa de la pròpia ment, és a dir, en medicina en general a tots ens agrada veure molts pacients, perquè és el que et dona l'experiència i l'excel·lència, és a dir, tu estàs allà com un desig de veure molta gent. Però, clar, una cosa és la pròpia experiència, que com més temps passi, més en vegis, doncs més experiència tindràs, però l'altra és retenir-ho en el cap, poder fer després el seguiment, poder anotar les coses, i tots fem, o hem fet, en aquest cas hem fet de, bueno, si acaba a les 2 i tinc despatx fins a les 3, doncs de 2 a 3 escric allò que tinc que escriure, penso allò que he de rumiar, no? Vas fent el que pots, és a dir, aquesta sobrecàrrega. I hem normalitzat, jo crec que els pacients han normalitzat massa allò que expliquen, sobretot en els metges de capçalera, que estan a la sala d'espera i encara no et toca la visita i entra a l'anterior i el metge i surt un quart d'hora o 20 minuts més tard. I l'apreciació des de la sala d'espera és que bon metge que és, perquè s'ha entretingut 20 minuts, no? Però vol dir que aquests 20 minuts que s'ha entretingut amb tu o tens la sort. En el cas de la meva especialitat era, doncs, tens la sort que el següent és 5 minuts perquè fas una recepta ràpida, si tens aquesta sort, ja està. És a dir, la pèrdua de control sobre l'agenda i aquestes coses fa que els altres decideixin sobre la teva agenda i és un lío que al final vas carregant. I jo diria, com a exemple, que jo, avui és la meva exposició pública de l'especialitat. És a dir, perquè jo aquí a Sant Cugat, quan ja estava absolutament batallant contra el col·lapse, era clar que jo volia sortir de la feina i tenir el meu espai i no passar això, tenir les hores tal. Llavors, per tant, jo va haver un punt que vaig començar a dir que jo treballava de psiquiatra. La identitat psiquiatra la volia apartar perquè jo necessitava fer altres coses, ¿vale? Per tant, avui és exposició pública, potser perquè està bé recuperar-ho, però que necessitem, tenim altra vida. És a dir, reconèixer que els metges tenen altra vida, han de fer altres coses, i no pensar que estem obligats a
5: ser metges
3: 24/7, no, de cap de manera.
5: Després parlarem també de les guàrdies, de com afecta això tot plegat, de com es regulen els horaris. Assun, tu estàs jubilada, jo no sé si tu des de que vas començar a exercir fins a l'últim dia vas veure com aquesta sobrecàrrega anava creixent o quina és la fotografia que t'oferies.
4: No, o sigui, jo com la Margarida, el que passa és que jo, bueno, aquí a la taula hi ha la Jèssica i jo, que som de primària, jo crec que és una història diferent que els hospitals, encara que estic absolutament d'acord amb el que ha dit la Rocío, de la sensació aquesta de no poder amb la feina, de marxar de la feina a casa amb la sensació de feina mal feta, vull dir que jo crec que això sí que ho compartim, no? Però jo tinc la sort, en aquest cas amb la Margarida, d'haver viscut una època en què el tema de l'atenció sanitària funcionava, i va haver un moment que funcionava, vull dir, una altra sanitat és possible, és que és possible. I aleshores a mi em sap greu perquè penso que la gent jove que s'ha incorporat ara, em diuen els meus companys i companyes del CAP, que com no han viscut altra realitat es pensen que això és treballar un CAP. I s'ha perdut tot, o des de fora fa moltíssima pena de veure, perquè nosaltres teníem un espai sagrat que era la reunió de migdia, que eren les reunions d'equip, on fèiem moltíssima feina i on et senties formar part d'un equip, no? I això, vulguis o no, és una riquesa, està molt bé, era, doncs per nosaltres era com un regal que dintre de tota la marabunta de feina teníem una estona que compartíem per temes científics, per temes de consulta, per temes personals, que estava molt bé. Ara no fan reunions d'equips, o sigui, pràcticament no n'hi ha, fan alguna obligatòria perquè des de dalt han de dir alguna cosa, però la comunicació aquesta horitzontal, fins a tot amb les especialitats focals, s'ha perdut. Això és una gran pèrdua parlant de primària, no? I després tot era molt diferent perquè no és l'enyorança, no ho dic com enyorança, ho dic com estímul per pensar que podria tornar a ser. Tenia moltes vacances, i una de les vacances, per exemple, és que a primària es feia poca investigació clínica perquè no ens obligaven i no teníem temps. Però era un objectiu que teníem a llarg termini, pensar que ens havien d'incorporar a la investigació científica, perquè si no hi ha una part que es queda molt, molt aparcada de lo que és l'experiència mèdica, no? Però, bueno, no hem aconseguit, però en aquell moment ho plantejaven com a objectiu. Jo crec que ara és impossible, vull dir, la gent que ha de fer investigació no es pot dedicar a la primària. Però, per exemple, hi ha una cosa que bueno, la Rocío i la Jèssica no recordaran, però tu sí que ho recordaràs, Margarida. Nosaltres, quan vam començar, et motivaven perquè fessis les vacances fora de quan les feia tothom, perquè així costava més de cobrir la gent quan, en la temporada de vacances total. Jo me'n recordo quan encara no tenia criatures o això, doncs que habitualment feia les vacances al març o a l'abril, perquè no trencaves l'estructura d'equip, i des de la feina s'incentivava això. Ara és al revés, ara obliguen a tothom a fer les vacances de juliol a setembre, perquè d'aquesta manera és com si fes un parèntesis d'assistència de mala qualitat tot l'estiu, no? Mm. Aleshores, què passa? Que hi ha un parèntesis on la gent ja sap que no t'atendrà el teu metge de capçalera, que no t'atendrà la teva infermera de capçalera. O sigui, hem renunciat a tenir una bona assistència tot l'any, perquè organitzant-se d'aquesta manera es diuen, doncs fem agendes úniques, que tothom faci les vacances. Bueno, hem acceptat com a població i com a professionals que es faci això, quan abans era un estímul, ja t'ho dic, fer les vacances fora de temps, perquè llavors tu contribuïes a que l'equip funcionés millor i es pogués substituir la gent d'una manera millor. Aleshores, perdona, ja és l'últim que dic, però coincidint amb el que heu dit vosaltres, em sembla, no? Ens caldria més autonomia com a persona. Ens caldria que ens reconeixessin com a persones, no com a màquines de fer salut, no com a professionals anònims. Cada una de nosaltres tenim les nostres coses bones i les nostres coses que no són tan bones. S'ha de reconèixer aquest valor personal teu. No té cap sentit que sigui anònim, no? Que t'enviïn allò, és igual, la qüestió és que et visitin. No, perdoni, no és igual que em visiti una persona que està fent només les urgències que et visiti la meva metgessa de capçalera, la meva pediatra. Aleshores, de tot això, jo crec que culpa la tenim les professionals, perquè jo parlo del 2010 cap a ara, o sigui que d'això ja fa 16 anys, o del 2008, no? Ha anat deteriorant-se d'una manera bestial, només va faltar el Covid pel mig per ficar les visites aquestes telemàtiques que deia la Rocío, no? Que no tenen temps i que sembla que no siguin visites i dona com has de fer-t'ho per parlar amb la gent, no? I, bueno, doncs és això, ho hem anat acceptant, que això és el que deia abans, o sigui, també tenim responsabilitat com a professionals i també té responsabilitat la ciutadania d'haver-ho acceptat, no?
5: En tot cas,
4: sí, realment, jo he tingut la sort i la desgràcia d'haver pogut assistir a aquest deteriorament i de fer-me tanta por que la gent que no ho ha viscut no tingui clar que hi ha una altra manera de treballar.
5: En tot cas, és el que reclama el col·lectiu mèdic, que ho dèiem al principi, no? 11 jornades de vaga, i està convocada la 12a jornada de vaga. Els sindicats fa mesos que protesten, entre d'altres, contra l'Estatut Marc, que és la llei que regula les condicions laborals dels professionals sanitaris, perquè consideren que hauria de tenir un Estatut Marc propi, no? Diferenciat de la resta dels professionals de les professions sanitàries. Per què bona part del col·lectiu no se sent ben representat en aquest Estatut Marc que tenim ara?
1: Bueno, primer és una qüestió de números. El col·lectiu de metges i metgesses és un col·lectiu minoritari.
5: O sigui, 20%, possiblement.
1: Sí. Llavors, en les taules de negociació sindical, nosaltres som menys i tenim menys representació. Això ha estat així durant dècades i el que hem vist és que d'aquesta manera els metges no ens sentim representats, que les nostres opinions, les nostres demandes no es veuen reflectides quan es negocien aquests estatuts MAT. I hem arribat a la conclusió que l'única solució perquè els metges siguin escoltats i la seva opinió sigui validada és tenir un estatut propi.
3: Jo, si em permeteu, com històrica, ho dic perquè potser generalitzo una mica més. Ja va ser un gran què en els centres d'utilitat pública que li deien aconseguir el conveni Siscat, perquè estem parlant del conveni Siscat, que és el que regula totes les retribucions, carreres professionals i històries. D'entrada ja és una gran cosa tenir un conveni en una època en què la gent creu que el seu lloc de treball pot negociar-la individualment amb el jefe i no, és a dir, ha de ser col·lectivament. Per tant, el conveni Siscat ja va ser una gran cosa. És veritat que amb el pas del temps les sensibilitats de cada col·lectiu potser no han estat

0: Com a exemple, perquè tot i que han fet vaga els metges, les mestres, també estaven les vetlladores, és a dir, que d'alguna forma, i fer vaga, una jornada a fer vaga, vol dir que necessites de la col·laboració dels companys també per fer-ho. Per tant, jo entenc això i entenc que hi ha especificitats com, jo crec que ha tingut èxit Metges de Catalunya batalla perquè si la hi reconegui conveni propi, però ha tingut èxit això de ni un minut més, no?
1: Aquesta campanya
0: jo crec que pot ser que qualsevol metge se senti identificat i per tant diu, no, clar, és que és veritat, i no me sento culpable, no cal que em senti culpable perquè tal. Però llavors s'han dat compte que existeix també la primària, Metges de Catalunya, i han dit, ni una forçada més. Llavors han afegit, ni una forçada més i tal. Vol dir que es poden... I després l'altre tema és la responsabilitat, com deia la Jèssica, i les guàrdies de 24 hores, que això és una cosa molt específica.
1: Anem per sí. Passos i després abordem el tema...
0: Volia dir, per centrar, que sí, els convenis no acabo de... No sé com s'haurà de negociar i que no només sigui un conveni propi, que no acabo de veure clar jo.
1: Rocío, tu què en penses?
2: Hola. Sí, no, jo... La veritat és que a mi em costa una mica, això de l'estatut propi. Em costa des del punt de vista que jo soc una mica rara avis dintre de la medicina. Jo vinc de família treballadora, jo m'he pagat la carrera i jo em considero una treballadora igual que tothom. I crec que moltes de les coses que ens repercuteixen directament al col·lectiu mèdic ha sigut per culpa nostra. Llavors, em costa d'entendre per què, si portem anys comparant-nos amb infermeria, en tant quan elles tenen millors condicions laborals, ara nosaltres ens volem separar per tenir un conveni propi que precisament segurament serà més propens a empitjorar les nostres condicions. El que passa és que aquí jo crec que falta una estadat en el debat una mica.
1: En quin sentit?
2: En molts sentits. Falta una estadat en el debat de, a part de l'estatut propi, que és el que volem. Què volem? Volem deixar de fer guàrdies de 24 hores? Jo sí, jo vull deixar de fer guàrdies de 24 hores. Tothom que fa vaga vol deixar de fer guàrdies de 24 hores? O no? Perquè jo he preguntat molt i la gent no ho té gens clar. Llavors, què treballaríem per torns?
3: Per què creus que no ho té clar la gent? Potser és perquè una part del seu sou depèn d'aquestes guàrdies de 24 hores.
2: Però això ha sigut culpa nostra, perquè mai ens hem mobilitzat amb el conjunt de la sanitat pública, mai ens hem mobilitzat i com deia l'ASUM, hem acceptat històricament condicions perquè som un col·lectiu superdòcil, perquè som un col·lectiu que molt poc polititzat o polititzat més aviat cap a la dreta i que falta també una mica d'autocrítica en aquest
3: totalment,
2: sentit.
3: Que som un col·lectiu dòcil, això ho tinc claríssim i hem arribat en aquest punt perquè no ens hem plantat abans, això està clar. Però no tinc tan clar que sigui tot culpa nostra. Hem sigut naïf en caure en la trampa de la vocació. En això hem caigut de quatre potes i ens està costant sortir d'aquí. Sí. Però després és molt difícil articular que tot el sistema sanitari surti al carrer per demanar que els metges no facin guàrdies de 24 hores quan la resta de col·lectius del sistema sanitari no fan guàrdies de 24 hores. Sí. Les infermeres no sortiran al carrer perquè nosaltres deixem de fer guàrdies de 24 hores. Els celadors tampoc. No. Les administratives sanitàries no sortiran al carrer per això.
2: Però en algun moment hem volgut fer guàrdies de 24 hores, perdó, perquè ens anaven molt bé certes lliurances. Perquè en l'àmbit hospitalari, i jo crec que aquí s'ha de ser sincer, l'àmbit hospitalari s'ha articulat durant moltes generacions en base a un sistema de drets adquirits que incloïen, per exemple, el no treballar durant la guàrdia a partir d'una certa edat. I jo això ho he viscut, i jo crec que ho ha viscut molta gent, i això hem de ser sincers. I tot això, clar, a molta gent li anava perfecte fer una guàrdia de 24 hores que et passaves dormint. Per què? Perquè treballava el resident o treballava la júnior de torn.
3: Però això i... no podem transmetre a la població o als oients que això és la norma. O sigui, tots hem tingut adjunts sènior que sí, que es passaven la guàrdia dormint i tots hem sigut residents que hem acabat una guàrdia amb prou feines, havent de continuar la jornada laboral i després agafar el cotxe per tornar a casa amb unes condicions perilloses.
2: I jo crec que aquí també ha influït molt la feminització de la professió, en la que les dones que ens han posat a fer això, jo quan he fet una guàrdia treballant sense... Jo ara sóc incapaç de no aixecar-me quan em crida un resident o de deixar a la resident amb un volum d'urgències o de tot això. ara quan les residents volen lliurar les guàrdies, jo no els dic, ah, jo no lliurava, saps? Jo crec

0: que això ens ha fet canviar una mica i ja ha precaritzat encara més...
1: Però precisament això és el que està fent trontollar el sistema. Perquè sí, abans s'assumia que el resident sortia de guàrdia i es quedava a treballar tota la seva jornada. I la gent està prenent consciència de quins són els seus drets laborals. Mm. I quan estem començant a demanar els nostres drets laborals és quan el sistema trontolla. I aquí és
2: quan
1: que tenim un
2: Alba,
1: problema.
2: Alba, quan pugui podré parlar.
3: Sí, sí, tant.
0: Ens hem oblidat que no hi eres.
3: Una mica més breu, Asun, si pot ser que la intervenció anterior, que ens queden molts temes, però endavant.
2: Seré molt breu. És només per dir que jo... Bueno, que entenc que tinc... que a l'estar jubilada és fàcil d'opinar sobre les vagues, però jo estaria parcialment d'acord amb la Margarida, que no ho veig clar, i estaria més d'acord amb la Rocío, que no és que no ho vegi clar, que és que jo no estic gens d'acord. O sigui, no estic gens d'acord perquè en tot això que deies tu, Jéssica, jo estic d'acord en que s'han de millorar les condicions laborals, però jo no puc contemplar una lluita per la sanitat pública deixant de banda els altres col·lectius. I jo crec que no sortirà la gent al carrer per no fer 24 hores de guàrdia, però es fa una lluita conjunta per moltes coses, es sortirà. Jo crec que darrere de tot això s'amaga el mantenir i l'aconseguir privilegis dintre dels metges. I penso que tot això ho hem de reconèixer perquè si no anirem malament. Igual com aquí les guàrdies passava el que esteu dient, a la primària passava, que s'oferia a la gent per doblar, per fer no sé què, perquè jo me'n vaig de vacances... Vull dir que tot això ha passat i ho hem de reconèixer. Aleshores, a mi em costa entendre la lluita per una sanitat pública de qualitat sense tenir en compte tots els estaments. El tema de les responsabilitats, penso que cadascú té la responsabilitat que té al seu lloc de treball, i darrere de tot això, o sigui, a mi, per exemple, quan em diuen que no volen les incompatibilitats, és que a mi ho trobo horrorós. Com es pot defensar davant la gent que pretens treballar a la pública i després fer la privada i a sobre dir que estàs cansat i que no tens vida privada? Doncs no, vull dir, has de prendre una decisió, perdoneu, ja està.
0: Aquí és on parlava jo també de la manca d'honestedat, de... Quan nosaltres parlem de les esgotadores que són les guàrdies, de com repercuteixen en l'atenció a les pacients, de com tot això, en quin moment ens anem de postguàrdia a fer feina a la privada, i no estic parlant de casos aïllats. El tema de les incompatibilitats és encara més greu, perquè no és només això. És que s'està demanant que no tinguin incompatibilitats els caps de servei. Els caps de servei, les persones que tenen responsabilitat en un sistema que tinguin al costat un centre privat, això és un conflicte d'interès claríssim i que jo crec que clama al cel. Vamos.
1: Però permeteu-me un moment, o sigui, són els dirigents polítics i són els administradors de l'economia pública els que han afavorit que hi hagi molts centres privats, molts centres concertats, sí. I els que precaritzant a la feina que es fa a la sanitat pública, d'una manera o una altra fa molt atractiva que el metge vulgui fer atenció privada. Jo, per exemple, només treballo a la sanitat pública, no he treballat mai a la sanitat privada, però tinc companys que han arribat a abandonar la sanitat pública perquè a la consulta de la sanitat pública arribaven a veure entre 60 i 80 pacients en un matí. Això ja m'explicareu de quina manera se sosté. I la recompensa, tant de reconeixement com la recompensa econòmica, no s'ho valia. Llavors, quan un metge que per vocació creu a la sanitat pública, treballa a la sanitat pública i ho acaba deixant perquè les condicions a les quals ha de treballar la sanitat pública no són compatibles amb una mala atenció, el sistema té un problema.
0: Sí, i jo estic d'acord. I en això estem d'acord, eh?
1: Totalment amb l'assum de que una defensa de la sanitat pública no la podem conduir només als metges. No la conduirem només als metges, necessitem tot el col·lectiu. Però és que aquí estem parlant... Jo, quan hem parlat de diversos beneficis o diversos privilegis, jo no em sento privilegiada. En cap sentit, a nivell de treballadora, jo sóc una treballadora com qualsevol altra de les meves companyes que treballen en el CAP. Però no puc evitar, i ho haig de dir clarament, que la meva responsabilitat no és la mateixa que la que pot tenir una administrativa que està al taulell, amb lo valiosíssima que és la seva feina. Però no és el mateix. No és el mateix. Ni tampoc és el mateix la responsabilitat que té la infermera amb la qual treballo molt a gust i que fa una feina meravellosa.
3: Què permetria aquest conveni propi en el cas d'existir que no es pot encabir en aquest conveni col·lectiu que hi ha a dia d'avui?
1: Permetria reconèixer certes realitats que són així. O sigui, les infermeres, i em sembla superbé que lluitin per la seva professió, que demanin ser un nivell A1, però això no pot, o sigui, això ha d'anar acompanyat de més responsabilitat, perquè el que no pot ser és tu tenir el mateix nivell professional que el teu company metge, però si algú va malament, la responsabilitat és del metge. Això no funciona així. O sigui, qui més responsabilitat té ha de poder tenir una major capacitat de gestió del dia a dia. El que no pot ser és que tota la responsabilitat recaigui sobre mi i el meu marge de maniobra sigui zero. Jo hagi de dedicar els minuts que em diuen, hagi de visitar els pacients que em diuen i en les condicions en què em diuen que els haig de visitar. Però si algú va malament, la responsabilitat és meva.
4: Clar, no sé com es pot solucionar, no sé si és necessari conveni propi per reconèixer això. És a dir, la gràcia de la campanya de Ni un minut més a mi m'encanta, és a dir, perquè és reconèixer quelcom, sortir de la culpabilitat de mai de quedar, no tinc per què quedar-me, per tant, a veure què.
3: Faig una puntualització, sí, només, Margarida, sí, per explicar a l'audiència que no coneguin la campanya per si de cas, eh? És aquesta campanya que s'ha engegat des del Col·legi de Metges de Catalunya.
4: Sindicat.
3: Des del Sindicat de Metges de Catalunya, disculpa, que es diu Ni un minut més, i insta els facultatius a no fer més hores extres del que s'anomenen peonades, em sembla, en el vostre llenguatge, per demostrar fins a quin punt el sistema sanitari depèn d'aquestes hores extres, que tot i ser remunerades, s'excedeixen de l'horari que té un metge al seu lloc de treball.
4: Llavors, la conclusió d'aquest Ni un minut més no hauria de ser d'acord, però si feu 4 hores més, les cobrareu. Perquè si es paga aquest minut més, serà inútil, perquè el que estem parlant és de sobrecarga. És a dir, està bé que es reconegui amb diners el sou adequat i propi, però si estem dient que hi ha una sobrecarga emocional que pot portar a una mala feina, pagar hores més no farà més bona feina.
1: Hi ha companys que estan renunciant a fer peonades pagades. O sigui, hi ha gent que està renunciant a part del seu sou.
4: Per poder
1: estar
4: tranquils.
1: Deixen de fer aquestes altres peonades. I això ho fan per la seva salut.
4: Clar.
1: I per la salut del sistema.
4: Clar.
1: O sigui, no m'agradaria que se sortís d'aquí amb la idea de que és que els metges i metgesses som uns avariciosos que volem guanyar més diners. Perquè no és això. O sigui, això no va d'aquest tema.
3: La vaga també està... Una de les qüestions claus de la vaga són les guàrdies, aquestes guàrdies de 24 hores, que sí que fan només el col·lectiu de metges dins del sistema sanitari. En tot cas, sembla que la consellera Pané no acaba de donar resposta a aquesta necessitat. Sembla que les responsabilitats són del Ministeri de Salut. Quan es parla amb el Ministeri de Salut, les responsabilitats són de les comunitats autònomes i de la conselleria. Honestament fa estrany, no? I parlo des de la població civil, i no vull ser representant de ningú, doncs que els nostres metges facin guàrdies de 24 hores, no? Per on passa la solució d'aquestes guàrdies, si és que són necessàries per garantir l'atenció a la ciutadania, i com s'han de redibuixar, perquè una persona hagi de treballar 24 hores, perquè és evident que això no és humà, ni és digne, ni s'ajusta a una atenció de qualitat.
4: Perdona, quan tu dius que no és ni humà ni digne és perquè imagines la guàrdia, que tu has anat segurament algun dia a la mútua o el que sigui, has vist tot el follon que hi ha i tal. En l'històric, una guàrdia de 24 hores, més d'un li agradava, li interessava, per què? Perquè a la nit podia dormir. Si a la nit pots dormir i tens una visita, doncs anava molt bé, i potser hi ha gent que ha conciliat vida familiar i tal, fent guàrdies només, i semblava que anava bé. Ara estem en una altra història, és a dir, que les 24 hores són 24 hores treballades. Amb la qual vol dir que atendràs malament a la gent. Vol dir que no estàs fent bé la feina. Per tant, des d'aquest punt de vista, sí que s'hauria de canviar, és un moment de canvi.
1: Totalment. A veure, que és imprescindible que hi hagi menys 24 hores al dia tots els dies de l'any, això és de calaix. Però no pot ser que les jornades dels metges s'allarguin 24 hores, perquè, òbviament, les capacitats per atendre els pacients van minvant a mesura que tu vas passant hores de feina. Altres col·lectius, com per exemple el col·lectiu d'infermeria, s'organitzen d'una forma diferent, hi ha torns. Però què implicaria que els metges fem torns? Implicaria que necessitem molts més metges. Aquí ja està l'escollo. Això són molts diners pel sistema públic de salut, molts. Llavors, el Ministeri i la Conselleria es passen la pilota perquè ningú vol pagar això. Per això no és competència de ningú. Rocío.
0: No és competència de ningú, però és competència de tothom. Jo crec que qualsevol de les dues administracions podria eliminar-les si volgués. Jo insisteixo en que tinc dubtes de que la demanda de les persones que fan vaga sigui eliminar les guàrdies de 24 hores. Jo he preguntat molt i aquí ningú vol treballar per
1: torns. Jo també he preguntat molt i de veritat...
0: Aquí ningú vol treballar per torns. I jo vaig estar a Itàlia, les guàrdies de 24 hores estan prohibides per normativa europea, eh? Aquí, sentant-ho. I jo he estat a Itàlia i allà treballem per torns i a mi m'ha semblat molt bé, perquè a més té una implicació treballar per torns, que és que el teu sou és el teu sou. Tot, perquè nosaltres ara funcionem en base a un sou base mísero que es complementa amb milions de complements, de docència, de no sé què, de tal, i les guàrdies de 24 hores. Quina implicació té això? Que el dia que estàs de baixa cobres el sou base. El mes que estàs de vacances cobres el sou base. I així, llavors, això amb el sistema de torns permetria incorporar, o sigui, que tot el que cobres sigui el teu sou i poder lluitar per incrementar el sou base, que seria com la demanda que s'hauria de tenir. Però, per exemple, Metges de Catalunya, que posa com a gran exemple l'acord que han tingut a Galícia. L'acord de Galícia elimina les guàrdies de 24 hores, no? L'acord de Galícia les fa voluntàries. Jo, clar, o sigui, bueno...
4: Que hagi de pagar l'hipoteca, pues, pues es ficarà a fer guàrdies, no? És a dir, que al final l'eina som nosaltres. Llavors, tu fas servir l'eina per guanyar diners com sigui perquè ho necessitem. Sí. I al final, el conveni, sí que hem de parlar de diners.
0: Però clar, jo parlo de que realment jo no tinc tan clar que el debat sigui aquest i que les demandes siguin aquestes.
3: Asun. Tens el micròfon apagat, ara.
2: No,
3: sí.
2: jo estic estic molt d'acord amb moltes coses, però jo crec que, bueno, doncs això que deien, que no... L'acord aquest de Galícia, per exemple, em sembla que és molt representatiu, no? Vull dir que jo crec que caldria posar les coses molt clares sobre la taula, molt clares, i per quins són els objectius i per què s'està fent. I llavors jo també penso que és molt millor cobrar un sou i no dependre de que facis aquestes hores de més, que no que es vagin afegint per tenir un sou més digne, no? Jo crec que cal una renovació del sistema, vull dir que calen canvis estructurals. Tampoc fem res això de dir que em sap greu, Jessica, però no falten metges, el que falta és distribuir-los millor, falta que les organitzacions que estiguin d'una altra forma estructurats, no? Si no enfrontem aquesta reforma estructural, no es tracta d'anar posant metges aquí, aquí sembla que falten o no. Jo crec que s'ha de fer una reforma estructural immensa per tot plegat, perquè ara estem parlant de les guàrdies, però podríem parlar de la quantitat de gent que hi ha a primària, de les cues que es fan, de com s'utilitzen els CUAPs, de com s'utilitzen les urgències hospitalàries. O sigui, deia la Rocío, a Europa està prohibit, no són voluntàries, està prohibit, i si hi has de pensar en una altra cosa, si has de pagar una hipoteca, perquè en aquest cas tu dius m'esforço, però la teva, qui rep la conseqüència de la teva sobreesforç és la ciutadania, no? Però hi ha altres coses que també que no es fan, no? I per exemple a Europa, en molts llocs d'Europa està prohibit l'accés lliure a urgències als hospitals, doncs igual també s'haurà de fer alguna cosa, en comptes d'anar creant més formes d'accedir al sistema, que el que fan és duplicar la feina, perquè al final no acabes fins que no et veu el teu metge de capçalera, fer unes vies d'accés de la ciutadania als serveis més endreçades, no?
3: Uh-huh. Em sap greu perquè no podrem abordar com totes les temàtiques que tenia preparades. En aquest sentit, ha sortit sobre la taula més d'algun moment si falten o no falten metges, no? Certs sindicats sí que diuen que falten metges. El director del CatSalut, Alfredo García Díez, diu que no en falten, que falta redistribuir-los, però d'altra banda, el govern de Salvador Illa ha presentat una mesura fa 2 mesos de crear 700 places més de primera medicina d'aquí 5 anys. Per tant, això seria reconèixer d'alguna manera que sí que falten places de medicina. En tot cas, tenint en compte que no ho podrem abordar tot, la societat està canviant, Catalunya té més milions d'habitants que fa 10 anys i la nostra piràmide poblacional també ha canviat, no? Tenim una població que cada vegada està més envellida, que requerirà possiblement una atenció més continuada. No sé si creieu que la sanitat està preparada per aquest canvi demogràfic que tenim, amb aquest augment de població i aquest creixement de població i un envelliment i el que això comporta en l'atenció, molt possiblement a més també a l'atenció primària, i quins creieu per acabar que serien els canvis estructurals que ens calen, doncs, perquè tothom pugui treballar amb dignitat i els pacients també ser atesos en les condicions que calen.
4: Jo no sé si quan diem falten metges és que estem pensant en formar-ne més. Si és així, no. Perquè jo sentia, jo hi ha una entrevista a un noi de medicina interna, un resident, i ell parlava de contractacions. Que, per tant, contractacions aparentment sí que en començaran a faltar perquè precisament ens estem fent grans, hi haurà molta gent que es jubilarà i s'hauran de contractar aquestes places. Per tant, contractacions sí que n'hi hauran d'haver.
3: També podríem parlar de retenir el talent, també.
4: Clar.
3: I que per què marxen alguns metges a fora i no es queden a exercir a Catalunya.
4: Perquè no hi ha contractació, és a dir, llavors marxen a fora, bueno, com els d'allòs. Bueno, només volia dir això. Bueno, i que ni un minut més, ni un d'allò. Jo sóc absolutament d'acord amb la campanya, perquè crec que és motivadora, però no tinc clar que hagi de ser amb un conveni propi, però està bé, ni un minut més.
1: Jo, respecte a la teva pregunta de si la sanitat actualment està preparada per atendre el canvi demogràfic, no ho està. Un metge de capçalera en 10 minuts no pot atendre les necessitats d'un senyor o una senyora de 80 anys amb pluripatologies. Això és així. I quins canvis estructurals s'haurien de fer? Home, posem imaginació i creativitat al poder, però apostar per una bona salut comunitària, per una bona educació poblacional comunitària, i aquí les infermeres podrien tenir un paper brutal, i aquí és un rol d'empoderament infermer impressionant, però això implica lluitar contra determinats poders que potser no els interessa que la població tingui una bona educació sanitària. Que sàpiga el que menjar, que es cuidi l'exercici físic, que es posin traves a determinats hàbits tòxics que estan molt instaurats, tot això milloraria els indicadors de salut de la població. I això s'ha de fer des de la base, s'ha de fer des dels nens. I, bueno, en ello estamos.
3: Rocío.
0: Sí, jo estic molt d'acord amb la Jessica i també estic d'acord en què la sanitat no està preparada per assumir això, tampoc està preparada la societat per fer-ho. Ens encaminem cap a una societat absolutament individualista, on la feina és la prioritat absoluta de la gent per pagar l'habitatge, per pagar sempre, per consumir, i ens falta, jo crec, que el que estaria bé seria tornar a una societat, no?, on estiguem més a prop de les persones que estimem, on tinguem més temps per poder fer exercici físic, per poder menjar bé, no?, on el menjar vingui de prop, on és un canvi social que necessitem. A l'hospital està saturat de persones que necessiten algú a casa que els estimi. No vull dir que estiguin malalts per això, però són pacients que no poden marxar a casa perquè no tenen algú o que els estimi o que tingui temps
3: per
0: cuidar-los. Que hi hagi un permís especial per cuidar la gent, que hi hagi temps lliure per poder viure i viure amb salut. I això s'ha de fer des dels canvis polítics fonamentals, i la salut de les persones s'ha de cuidar des de l'atenció primària claríssimament. I això serà el que farà, el que disminuirà els ingressos, disminuirà la patologia, disminuirà el gast, la despesa farmacèutica, i si això no s'ha fet és perquè, com deia la Jessica, hi ha interessos en que això no es faci.
3: Assun.
2: Vale, és l'última intervenció, no? M'imagino.
4: La teva última oportunitat, Assun, sí. Aprofita-la.
2: La meva.
3: Ens queden 6 minuts, si apurem molt.
2: Si vas fer allargat. Bueno, jo estic d'acord amb les tres últimes intervencions que he fet. El que passa és que també preocupa, jo no crec... També preocupa el que s'està fent. O sigui, jo crec que calen uns canvis estructurals molt profuns que encara que posem imaginació, sí que és difícil perquè la nostra feina no és aquesta, perquè hi ha gent que ha de fer això, no? Però el que estan fent fins ara, encara que no ho reconeguin, per exemple, és fragmentar la primària, no? Perquè està claríssim que la primària baixaria la incidència de malestar emocional, de malaltia psiquiàtrica, de problemes amb la gent gran, si tinguéssim molt més temps. O sigui, la nostra eina és el temps, i si tenim temps, les coses segur que es fan més ben fetes, no? Però llavors ara ho solucionen dividint-la, segmentant la primària. Ara hi haurà unitats pel vell normal, pel vell més vell, pel vell fràgil i pels que estan a punt d'ingressar. Tot això, al final de la vida, el que fa és baixar la qualitat assistencial. O sigui, quan des de la primària reivindiquem que hi ha d'haver una longitudinalitat, és justament perquè al cap de la vida et trobes amb una persona que et coneix, que coneix a tu i que et farà segurament donarà qualitat als anys que quedin de vida. Aleshores, això ara per l'administració sembla que és una manera de dir, bueno, pues solucionem, ja hi ha més gent gran, pues posem unitats. No, això no és una solució. I després a mi el que també em preocupa és aquesta diferència, segurament perquè, bueno, perquè soc més vella, no? Però aquesta diferència entre la gent que pot donar consells i la gent que els ha de rebre. Estic d'acord amb vosaltres en que des de l'escola s'ha de començar, però ho dic de debò. O sigui, l'escola hauria de fer que la gent fos més autònoma, que sabés com cuidar-se amb les coses bàsiques, que això ho hem anat perdent. Però jo crec que falta comunicació entre els professionals i les professionals i la ciutadania. Em costa una mica fer la divisió aquesta dels que no saben i dels que han d'ensenyar. Jo crec que aquesta... Que amb totes aquestes coses participatives que es parlen però que no s'arriben a fer, vist des de fora jo crec que caldria molt aquesta relació. Segur que ens estalviem malentesos i que podríem avançar molt millor, plegades.
3: I ara sí que, per acabar, i molt breument, gairebé amb una frase, que és el que necessiten els metges i el sistema sanitari de casa nostra?
1: Necessitem recursos i necessitem temps.
0: Sí, jo el mateix, i sobretot recursos dedicats a on toca, que és especialment a l'atenció primària.
3: Margarida.
4: Temps, cobrar el que es necessita i valoració per la ciutadania de la feina.
3: Assun.
2: Pues jo diria que temps, perquè del temps es deriva tot l'altre, no? Jo crec que temps és fonamental.
3: Doncs amb això hi ha unanimitat, Santa Ben, aquesta sobrecàrrega assistencial. Jessica Ortiz, Rocío Luna, Margarida Cleris, Assun Reyes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per fer aquest debat sobre la situació que viuen actualment els metges i metgesses de casa nostra i el nostre sistema sanitari. Segurament en tindríem per moltes hores més de debat, però no haurem fet aquesta pinzellada. Moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres per convocar-nos.
2: Exacte. A veure si es

0: Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
2: Tornar a casa, viure una vida somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Fa el tacte i em diu, estàs a 3 centímetres i portes 24 hores. No és necessària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
4: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia o les constants de la Júlia m'embaven, no. Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
5: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
6: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
7: L'enjoc és...
8: Futbol.
7: Bàsquet.
8: Hoquei.
7: Handbol.
8: Waterpolo.
7: Tenis, taula.
8: Rugbi.
7: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
9: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
10: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
11: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
10: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
11: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
10: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
12: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
13: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
14: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
15: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
16: L'univers infinit.
15: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
17: Braseria La Bolera.
18: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
17: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
18: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
17: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
18: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
17: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
16: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
16: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
19: Un règim autoritari, militarista, jerarquitzat. Les dones i les tenien pitjor.
20: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
21: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
22: Españoles. Franco ha muerto.
23: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
24: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món? Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
25: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
26: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
27: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
26: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
25: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
28: Salutacions. El Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptes incompliments en la gestió de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, la UMET, tant per part de l'empresa adjudicatària Fundesplai com de l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant d'aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Quan Bellaterra va iniciar el procés de segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en unes qüestions territorials més rellevants del Vallès. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, l'alcalde ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable, però considera que el procés no s'acabarà aquí. Segons ha dit Vallès, la Generalitat dirà que no, però que si juga un pèsol, ha dit que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. El personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal alié al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes convocada al sector bibliotecari públic català. I el govern mantindrà les restriccions d'accés a Collserola i a la resta de la zona del risc per la pesta porcina africana, almenys fins a finals d'estiu. Així ho va traslladar aquest dimarts el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, als representants dels 19 municipis afectats durant una reunió telemàtica en què, entre altres qüestions, es van abordar possibles alternatives per recuperar parcialment l'ús ciutadà de l'espai natural. La trobada arriba pocs dies després de la protesta convocada a Collserola per reclamar la reobertura de l'espai tancat des de principis d'any per contenir l'expansió de la malaltia. I la CUP estudia una proposta per expropiar part dels terrenys de Can Ametller amb l'objectiu d'incrementar el control públic sobre un dels darrers grans sectors pendents de desenvolupar la ciutat. La portaveu de la formació, Ariadna Sierra, ha defensat que la planificació del nou barri ha de respondre principalment a la crisi d'habitatge.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Avui a Cugat Mèdia conversem amb un sant cugatenc que dedica part del seu temps a escoltar persones que passen per moments difícils. En una societat on cada vegada es parla més de salut mental, però on moltes persones continuen sentint-se soles, serveix com el telèfon de l'esperança, continuen tenint un paper clau. Parlem amb Pepe Casas, sant cugatenc i voluntari d'aquesta entitat, per entendre com funciona el servei, quines històries hi arriben i què implica també estar a l'altra banda del telèfon. Bon dia, Pepe, i benvingut a Cugat Mèdia.
1: Bon dia, gràcies per la invitació.
0: Des de quan ets voluntari d'aquest telèfon de l'Esperança i què et va portar també a fer aquest pas, Pepe?
1: Jo porto ara una mica més de 2 anys i el que em va portar era la necessitat de continuar tenint contacte amb la gent, amb les persones. Per la meva activitat personal sempre he atès persones i des de que una es jubila trobo a faltar allò d'acompanyar i allò d'atendre persones.
0: Recordes què pensaves que trobaries abans de començar i també si la realitat ha estat diferent d'allò que tenies com preestablert?
1: Bueno, tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat, en el telèfon doncs, et trobes petites sorpreses, la major part de vegades inclús agradables, les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
0: El telèfon de l'Esperança, explica'ns què és exactament, com funciona i també tots els serveis que engloba aquesta entitat.
1: El telèfon té la intenció d'acompanyar, essencialment és això, i d'escoltar el nus essencial de la seva feina és escoltar la gent que vol comunicar-se, que vol parlar, que vol compartir, la major part de vegades, situacions difícils, situacions dures de la vida. L'organització del temps, del telèfon... l'organització del temps, el funcionament és la trucada. La gent truca a un telèfon conegut, públic, anònim, totalment confidencial, i allà expressen el que volen explicar, el que necessiten explicar. De fet, el que necessiten és parlar i que se l'escolti. Jo reitero molt això perquè és el nus i el centre de l'activitat. Tenim torns tot el dia, 24 hores, hi ha companys de nit i evidentment se n'atén festius sense excepció en tot l'any. Aquesta és la manera.
0: Em comentaves abans d'aquesta entrevista que hi havia altres serveis, a part del telèfon de l'Esperança, que és com un xat de joves, que ara també, si vols, ens ho expliques, i el telèfon d'assistència al suïcidi, no? Que també seria diferent.
1: Justament. Genèricament, la fundació és el telèfon de l'Esperança, no? Hi ha aquest telèfon, però hi ha 2 serveis més principals, que són el telèfon de prevenció del suïcidi i el xat de joves, que diem. El xat de joves és la incorporació més novedosa. Parlàvem abans, no?, d'estar en línia, que arrel de la pandèmia, l'aïllament de la gent i especialment dels joves que tenen aquesta necessitat de comunicar, de relacionar-se, va crear la necessitat, des del telèfon van detectar que una bona manera de contactar amb els joves i amb les angústies i angoixes que es patien era a través d'un xat, no d'una trucada, sinó d'un xat. Això és molt més dinàmic per ells i hi ha un grup de companys dedicats especialment a un grup d'edat i a través d'un xat, concretament.
0: Quin tipus de persones s'acostumen a trucar? Sobretot gent que se sent sola, que és el que tu havies comentat, però no sé si veieu que hi ha més homes que dones, quin tipus de situacions us expliquen?
1: Quan entres i et formen, t'adverteixen, t'informen, vaja, de que hi ha essencialment 2 perfils. I parlo d'adults, no parlo del xat, jo estic al telèfon de l'Esperança. Hi ha les persones que senten soledat, que estan soles i necessiten compartir part del temps del dia a dia, i després el grup de persones que ja tenen algun trastorn emocional conegut, cronificat, de temps, que necessitin aquest recolzament. Ells poden tenir, ja tenen els seus recursos, les seves infermeres, els metges, psicòlegs, psiquiatres, i ells mateixos, molts d'aquests professionals, s'ofereixen aquesta sortida, aquest recolzament diari immediat, que és el telèfon. Essencialment és això. La soledat, el trastorn emocional o trastorn mental, si volem dir-li així, i qualsevol persona que tingui qualsevol altre tipus d'inquietud, d'angoixa, de por, de desànim, que vulguin compartir, pensin i sàpiguen del telèfon.
0: Truquen més d'una vegada? És a dir, hi ha gent que entén que s'ho agafa com una cosa d'hàbit, de saber que allà de manera habitual l'escoltaran o són trucades molt aïllades?
1: No, en absolut, al contrari. És gent, són persones que necessiten el telèfon com una companyia quasi bé diària. Ha d'haver-hi gent que truca cada dia o ha d'haver-hi gent que truca diverses vegades a la setmana. Hi ha, de fet, en la meva experiència i en la de tots, coneixem a la gent per la veu, no pel nom. Repeteixo que és anònim, totalment confidencial, però la veu o la història ens és molt més que familiar a vegades. Necessiten, hi ha persones que necessiten començar el dia amb una trucada, hi ha persones que necessiten un moment del dia determinat per fer la trucada i per, és una frase molt agradable que jo sento, truco per sentir-me acompanyat, truco per sentir-me acompanyada.
0: Molta gent pot pensar que només és una trucada, però realment quin impacte pot tenir que algú t'escolti?
1: Això ho tenim d'ells mateixos, de l'agraïment que sempre transmeten, perquè ho fan reiteradament, no? Quan acabes una trucada o fins i tot al començament de la trucada algunes persones el primer que et diuen és gràcies per agafar el telèfon, gràcies per estar aquí, i al final de la trucada també gràcies per atendre'm, no? El servei, és que essencialment el servei que li fem és la companyia d'aquells minuts. Poden ser trucades mitjanament llargues, si vols ho comentem, poden ser trucades llarguetes, i els hi fa essencialment companyia, essencialment hi ha una part del dia que saben que poden trucar, i si la línia està ocupada, perquè això pot passar, tornen a fer la trucada més tard.
0: Tu, Pepe, ets voluntari, al Telèfon de l'Esperança tots són voluntaris, perquè l'audiència i qui ens estigui escoltant ho sàpiga, per tant, entenc que vas com pots, és a dir, quants dies vas, com funciona, quantes hores has d'estar...
1: Ens demanen, la Fundació ens demana almenys 10 hores al mes. No et demanen més,
0: aquest
1: si ofereixes més, perfecte. I acostumen a ser torns, són torns de 5 hores, o de 4, algun torn hi ha de 4 hores, i els de nit són una miqueta més llarg. Més llargs poden ser 6 hores, crec recordar que algun pot ser de 8, inclús. Hi ha diverses persones a la nit... Jo no conec l'experiència de la nit, jo em dedico al dia, però és això, són almenys 10 hores al mes en dos torns de 5 hores, això és el mínim. Després, si hi ha necessitat, la Fundació demana ajuda perquè un torn queda una miqueta més buit, si tu t'ofereixes i ofereixes el teu temps, benvingut seràs.
0: Clar. Perquè en un mateix torn, quants altres voluntaris podeu estar treballant alhora?
1: Acostumem a estar 3 persones.
0: I el telèfon sona constantment?
1: No para. Tu penges una trucada i immediatament entra una altra. No hi ha... És estrany que tu puguis estar entre una trucada i una altra 5 minuts. És que no estàs ni 3 ni 2. A vegades penges i en qüestió de minut i mig, 2 minuts, entra una trucada.
0: Perquè, clar, no hi ha un estàndard de limitació de temps per la trucada, és a dir, vosaltres heu d'agafar la trucada i escoltar, sigui la necessitat d'un minut o d'una hora.
1: Sí, però hi ha límits. Ens adverteixen i sabem que més enllà de 25-30 minuts la trucada pot entrar en un bucle i en un espai una miqueta àrid, sense gaire més aportació. Aleshores, tu pots deixar anar una persona que vulgui parlar i pots deixar-la anar una miqueta més d'allà, de temps, però per una qüestió d'equitat i de solidaritat amb altres trucades has de donar espai a altres trucades i et recomanen en les formacions que als 30 minuts pensis en anar tancant la trucada i la gent ho accepta. Dius que necessites el temps per més gent, necessitem el temps per més gent i la gent accepta de molt, molt, molt bon grat tancar una trucada als 30 minuts.
0: Quins són els temes que més es repeteixen? És a dir, deies la soledat, però la gent explica coses com molt quotidianes que li passen, explica com se senten, expliquen situacions de dificultats amb el seu entorn, demanen consells però vosaltres no els podeu donar. Explica'ns una mica també tot això.
1: La gent relata els, no el seu dia a dia, sinó la seva història, diré, de patiment, no? La gent truca perquè pateix. Per la soledat o per la seva biografia personal que no ha estat doncs, gaire afortunada en la vida, no? Truquen cuidadors o cuidadores de la seva mare, és un perfil habitual. Truca la persona que està sola i truca aquella persona amb un trastorn mental que vol parlar. Poden parlar de coses molt quotidianes com surto a comprar... O surto un moment a un centre social, però habitualment el relat va al voltant de patiment familiar, laboral, no tant l'atur, anava a dir l'atur, però l'atur seria, aniria un problema per una altra banda, però és més una qüestió de problema familiar, la història personal de patiment, sempre al voltant d'això.
0: Tu ets voluntari des de fa un parell d'anys, just des de la pandèmia, que ja fa 6 anys que es parla de la pandèmia, hem passat 6 anys d'aquell 2020, s'ha començat a parlar més sobre la salut mental, sobre també com ha afectat això, aquell tancament en els joves. Per tant, la teva experiència no és prèvia a la pandèmia, sinó que fa només 2 anys, sí. Però no sé si al llarg dels anys, amb els teus altres companys voluntaris, consideren que ha augmentat, hi ha hagut canvis en els últims anys, més soledat, més ansietat, més problemes entre els joves.
1: El trastorn mental i el patiment mental, tothom ja sap, ja està instal·lat, que això va en augment. Jo crec que estem rodejats de patiment i no cal estar malalt. No. Qualsevol de nosaltres tenim problemes i podem arribar a tenir bloquejos i moments d'ansietat molt seriosos. Va en augment, el trastorn mental va en augment, el patiment emocional va en augment, això està molt clar. En el temps que jo porto, no hi ha dubte que el volum de trucades es manté i hi ha tardes o moments o matins que com deia, no pares perquè les trucades són continuades i el nivell d'angoixa es manté. És a dir, tant gent habitual com noves trucades, el nivell d'angoixa, de patiment, de por, és notable.
0: Parlem una mica del protocol, de les eines que us dona l'entitat perquè vosaltres també us afronteu en aquestes trucades, perquè sou voluntaris de molt tipus de situacions, amb molts tipus de perfils també, els que esteu allà agafant el telèfon. Entenc que hi ha una formació específica perquè no només seria escoltar, sinó saber escoltar i després saber engegar el mecanisme que consideri adient. Què és el que et van explicar des de l'entitat, com s'havia d'afrontar això?
1: D'entrada, qualsevol persona que tingui la sensibilitat, el temps, el compromís d'oferir unes hores, pot adreçar-se a la Fundació, hi ha un formulari a la pàgina web que et permet contactar amb ells, i el primer que passes és t'avisen a fer una entrevista per veure això, quin perfil tens, per què vols, per què no vols, quina és la teva inquietud per trucar a la Fundació. Fas una mena de cribatge que no és complicat, no és difícil, no has de tenir més que la il·lusió, el temps, el compromís d'estar-hi. Et fan una formació específica per estar al telèfon i en una sèrie de qüestions en les que ni tan sol, bueno, t'entrenen. De fet, passes una petita teatralització de trucades per poder respondre a les situacions que se't plantegin. No és complicat en absolut, estan molt ben conduïdes aquestes sessions i després comences sempre amb un recolzament molt proper, amb tranquil·litat, i periòdicament sempre hi ha sessions de suport, sempre hi ha espais per poder comentar, no només sessions periòdiques, sinó que tu en qualsevol moment pots recórrer al teu referent de grup i a persones a dins de la Fundació que estan disponibles sempre per qualsevol qüestió que tu tinguis.
0: Perquè és allò de la motxilla que t'emportes després, no? Com a voluntari.
1: Clar, l'interacció amb la gent, la interacció amb les persones pot suposar en algun moment ser neguit, cert temor, no? a què m'està passant, què he sentit, què he fet, què no he fet, i això pot suposar que necessitis en algun moment contactar amb els professionals que tens senyalats per compartir-ho, per comentar-ho.
0: En aquests 2 anys afrontes diferents també les trucades. Entenc que la primera trucada hauria de ser de màxim nervis, no? I 2 anys després suposo que...
1: Clar. No? Sí, això està clar. El primer dia penses que em trobaré, però t'ho faciliten molt, clar, és que... Torno a dir, la gent necessita parlar i trucant, i t'ho diuen. Truco per parlar una estona, truco per sentir-me acompanyada, truco perquè tinc un problema, volia compartir, t'ho fan molt fàcil. I parlen, sobretot parlen ells, no necessites establir un diàleg immens, inclús a vegades demanen que no els escoltis. Yeah. No t'ho diuen, però no m'interrompeixis, no? No t'ho diuen, però no necessites establir un diàleg. Un diàleg és, no diré excepcional, però no és habitual.
0: També hi ha moments positius, abans ho has dit també, no? Que no tot és escoltar la pera, sinó que persones que tornen a trucar per donar o gràcies, o persones que tornen a trucar i veus que potser ja no està tan malament. No sé, t'emportes coses positives o no?
1: Especialment és l'agraïment que tu sents al final, que no que el sents, que t'ho diuen, agraït, no? Això sempre. Però el contingut de la trucada acostuma a ser àrido. Has d'estar allà escoltant situacions dures. Un cuidador que està a càrrec de la mare, una cuidadora que està a càrrec de la mare 24 hores al dia sense pràcticament vida personal. Una persona que està sola, que no sap res de la família, que tu no saps el que hi ha darrere d'aquella història. No? No pots saber que hi ha, i torno a una cosa que has dit abans, no podem aconsellar amb un contacte estrictament telefònic, anònim, en el que no veus cara, no veus ulls, ni saps ben bé la història. Se'ns demana, de fet, que tinguem molta cura amb el consell. De fet, no et demanen consell, et demanen, escolta, torno a reiterar el mateix, no et demanen un consell de vida, i de fet has de ser molt curós, no? L'has de donar, no pots solucionar la vida de la gent en una trucada, això és impensable. De fet, no t'ho demanen en general, això està clar.
0: Hi ha prou recursos avui dia o serveis com el telèfon de l'Esperança que continuen cobrint mancances importants? És a dir, falten més serveis com el telèfon de l'Esperança per cobrir aquestes mancances que la societat no dona?
1: Jo no et sabria dir. La meva experiència des de que em moc en associacions d'ajuda és que hi ha infinitat de persones, infinitat d'associacions d'ajuda. A la ciutat de Barcelona, a Sant Cugat, hi ha infinitat d'associacions. Si donen resposta a tot, no t'ho sabria dir. Un servei com el telèfon de l'Esperança ja dona molta ajuda. Un servei com el telèfon de prevenció del suïcidi també, tot i que hi ha una part que es canalitza pel 061, això és cert, però jo diria que un servei com el telèfon de l'Esperança sí que he de dir que necessita més persones, eh? Això ho he de dir. Necessitem més persones perquè el servei seria molt millor. Hi haurien menys trucades en espera, menys trucades que no es poden contestar, de manera que el servei que dona el telèfon és molt bo, però una de les coses que he de dir és que es necessita gent, i es necessita gent simplement que vulgui estar a l'altra banda, a l'altra part, a l'altra banda del telèfon.
0: Clar, perquè deu ser encara més frustrant, no, allò que vas a trucar però no te l'agafen perquè justament esteu ocupats, no?
1: Efectivament. Això a vegades t'ho diuen, vaja, sí que han tardat en coger-me-la, vaja, heu tardat avui.
0: Ja.
1: Però per això, som uns, no vaig errat, entre 350 i 400 voluntaris a Catalunya, però necessita més gent.
0: Com a voluntari, què has après també a nivell personal sobre les persones i sobre tu mateix, els teus límits també?
1: He après essencialment de la bondat i la gratitud de la gent, és que això ho repeteixo. La gent agraeix molt que estiguem a l'altra banda, i he de dir que truca gent de fora de Catalunya, de Canàries, de València, d'Andalusia, de Galícia. No és un munt de trucades, però hi ha trucades de fora perquè diuen que el servei aquí d'escolta, és clarament d'escolta.
0: Encara hi ha estigmatització, no amb la salut mental, que sí, sinó amb el fet de la trucada al telèfon de l'Esperança. És un telèfon que funciona des de fa moltíssims anys.
1: 50 anys.
0: Per això, encara hi ha aquell temor de dir, ostres, no sé si m'atreveixo a trucar. Creus que la societat existeix, això? O
1: sí,
0: que no és
1: sí, probablement hi ha un cert pudor a expressar que un pateix d'emocions i de sentiments. Sí, encara. Cada vegada menys, jo diria, cada vegada menys. Compartir moments dolents, situacions dolentes, jo crec que cada vegada és més fàcil. El problema és trobar amb qui. I aquí és on està el telèfon de l'Esperança, clar. Aquí està el paper del telèfon que permet a una persona trucar en qualsevol moment del dia de la nit. I sap que no van a, que no demanarem explicacions, ni noms, ni res especial. Vostè expliqui'm i jo l'escolto.
0: I per algú que també ens pugui estar escoltant, plantejant-se fer voluntari, què li diria si jo, per exemple, m'estigués plantejant fer-me voluntària? Deies, necessites 10 hores al mes, repartits a mínim 2 dies, no?
1: Sí.
0: Què més? Com m'animaries a mi? Perquè
1: no, només amb la il·lusió de fer-ho, només amb la sensibilitat de fer-ho, el fet de poder donar l'espai a persones que necessiten combatre soledat i combatre patiment, només amb aquesta disposició, amb aquest ànim, és suficient. Només això. Fer un formulari que està a la pàgina web de la Fundació i ells et truquen i et guien des del primer segon a entrevistar-te i a formar-te i a començar a formar part d'un grup.
0: Hem parlat amb Pepe Casas, que és voluntari del telèfon de l'Esperança. Moltíssimes gràcies per haver-nos explicat aquesta experiència i haver-nos apropat també aquest servei tan necessari.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Avui ens endinsem en una peça clau del funcionament d'un teatre, la programació. Parlarem de què implica la feina de programar una temporada, com es construeix una oferta cultural atractiva i quin paper hi juga la programació educativa, que també hi és. I per això avui ens acompanya la Maria Ferriol, que és la directora del Teatre Auditori Emma Vilarasau. Molt bon dia, Maria.
1: Hola, molt bon dia.
0: I el Fran Laera, que és programador adjunt i

0: treball, de picar pedra, d'anar a mirar propostes, d'assistir a moltes fires i, bueno, de trobar l'encaix també amb un calendari molt, molt contundent, no? Amb, molt, amb molts actes, amb molts compromisos i és una feina, bueno, interessant, però que s'ha de treballar molt, també, s'ha de treballar molt.
1: Això deu ser com una mena de trencaclosques, no? Que vas trobant les peces i ara dius, i ara com les encaixem, no? Fins que tens la gran imatge, el resultat final, que és la programació. Maria, expliquem com és el procés real de la selecció d'un espectacle.
2: A veure, com és el procés? És una mica el que et deia el Fran, eh? Nosaltres partim d'un timing, és a dir, nosaltres hem de saber quin dia hem de tenir tancada la programació. A partir d'aquest dia anem tirant enrere i llavors tenim tot un període on hem d'escollir quines propostes volem. És a dir, deixo el timing a part. Primer de tot, hem de saber quines propostes volem o quin tipus de propostes volem i llavors ens n'anem a fires. La majoria de vegades anem a fires, allà busquem coses que ens agraden o estem molt al dia de l'actualitat a nivell de propostes escèniques. Això què vol dir? Que si la Sala Beckett estrena un espectacle que ens sembla que és molt interessant, anem a veure aquell espectacle de la Sala Beckett. Si resulta que l'Orquestra Simfònica del Vallès ens ve a nosaltres i ens proposa una sèrie de concerts de cara a la propera temporada, doncs ens els mirem i ens els estudiem. I, o sigui, en coses concretes, i després anem a fires. Per què les fires? Perquè allà tenim durant 4 dies, no sé si alguna vegada ho he explicat, durant 4 dies o 5 dies tenim 20 espectacles cada dia per veure. Llavors, això és com qualsevol altra fira de qualsevol altra cosa, no? Ho tens tot allà i durant 4 dies et pots veure 10 espectacles al dia i has vist tota una sèrie de propostes que després tu la incorporaràs en la teva programació. Un cop tu vas veient tot això, és el que deia el Fran, anem a quasi bé un any vista i llavors tenim un calendari i en aquest calendari anem posant les diferents propostes que ens sembla que ens quadren per la nostra línia de programació, una, per la nostra fitxa tècnica, és a dir, que ens hi càpiguen bé en el teatre, no podrem posar una cosa que sigui massa petit o que sigui massa gran o que necessiti d'una infraestructura o d'uns focus o d'un que nosaltres no tinguem, i en funció del catxet, del preu. Llavors, un cop tenim més o menys, sabem el preu, això és molt important, de la proposta, perquè clar, ens basem en un pressupost, un cop sabem el preu de la proposta, sabem la fitxa tècnica, per tant, si ens quadren en el nostre teatre, i després el temps, o sigui, quan es farà, la data, doncs a partir d'aquí l'anem col·locant en el nostre calendari i anem creant tot aquest calendari a 6 mesos/1 any vista. De manera que ara ja estem tancant la primera part del 2027 i aviat ens posarem ja a fer la segona part del 2027. Llavors, cada dia has d'anar estant absolutament amatent a totes les propostes que hi han i combinar-ho amb fires. No sé si m'he explicat.
1: Sí, el que passa és que jo ara tinc un dubte, perquè jo interpreto que quan vosaltres teniu l'espectacle i teniu la data també quadra, els hi quadra a ells, els que han de venir.
2: Clar.
1: Que han de venir.
2: Ells, la companyia et diu, tinc aquestes dates, a tu et quadra, i llavors jo miro el calendari, i miro en el calendari, i en principi m'hauria de quadrar. Com ho combino perquè em quadri? Normalment en el calendari de dilluns, per dir-ho així, de dilluns a dijous solc tenir el teatre amb lloguer d'espai, en el qual poden companyies, entitats, escoles, conferències, que lloguen l'espai i fan allà el seu acte, i jo solc tenir divendres, dissabte i diumenge lliure per la programació estable. De manera que jo sempre demanaré un divendres, un dissabte o un diumenge. I en principi els he de tenir lliure, sí? Perquè sí, tot el que és lloguer d'actes i d'activitats que no formen part de la nostra programació, en principi és de dilluns a dijous. Això ho fem amb l'estable, però el Fran fa exactament el mateix amb la seva educativa. El Fran diu, doneu-me 2 setmanes a l'any per poder col·locar la meva programació educativa. I el Fran té una setmana al febrer i una altra setmana al novembre. O una al novembre i una al febrer perquè el Fran va per curs escolar.
1: Clar, sí.
2: Vale?
1: Sí.
2: Llavors té les seves primeres propostes, les posarà al novembre i unes altres es posarà al febrer. Aquelles setmanes estan absolutament lliures per ell. Quan ell parli amb les companyies, li haurà de dir a les companyies d'espectacle familiar, et puc donar o una setmana, els dies de la setmana del novembre o els dies de la setmana, i tot és com un diguéssim, trencaclosques,
1: un trencaclosques,
2: on...
1: sí.

0: els dos programadors, que és el programador que ens acaba d'arribar, el cap de programació Andreu Gomila i el Fran, han de parlar-se i treballar les dues programacions en un mateix calendari. Cada mes s'han de posar d'acord amb el cap tècnic, que és qui gestiona les sessions d'espai o lloguer d'espai. Sí?
1: Sí, sí.
0: Llavors, complicat, comparteixen calendari.
1: Heu de tenir una bona quadrícula, eh?
0: Absolutament, i molt bona coordinació entre ells.
1: I tant. Per tant, entenem que el que podem veure al llarg d'una temporada en la programació del Teatre Auditori prové de fires, de propostes que poden fer els mateixos artistes.
0: Exacte. I managers, companyies, representants.
1: I també allò que heu trobat en altres sales.
0: Exacte.
1: No? Aquestes serien les tres fonts.
0: Sí, sí. Les fires, el que veiem a altres sales o el que ens ve directament en el mail, que podem tenir cada dia, doncs no sé, 20 o 30 mails de,
2: o més
0: de persones que ofereixen la seva proposta artística, ja sigui el mateix artista o ja sigui a través d'un representant. Això és constant.
1: Clar.
0: Llavors, el que ens agafa el telèfon sempre ens diu, bueno, et venen a vendre. És que et venen a vendre el seu producte,
1: oh,
0: i en el seu cas el seu producte és una proposta artística que tu et pot quadrar o no et pot quadrar pel teu teatre.
1: I el Fran, parlem de la importància que té una programació com aquesta educativa que s'encarrega el Fran. Pel teatre, Maria, és una programació...
0: És importantíssima
1: és
0: pel teatre.
1: És molt important, sí, no?
0: I ara deixarem per al Fran, que ell és el protagonista d'aquesta, però ho acabo de dir ara amb una presentació, que just venim ara de presentar la nova proposta de la programació educativa, i ho acabo d'explicar, és a dir, pel nostre teatre passen uns entre 10 i 15.000 alumnes per cada programació educativa. Això són molts. Llavors, no es coneix massa. Per què no es coneix? Perquè nosaltres anem a informar i a difondre-la en el col·lectiu de mestres.
1: Aneu directes.
0: Anem directes als mestres. Llavors, la resta de la població potser no és conscient de que des del Teatre Auditori i Vilarsau es fan dues programacions molt importants, l'estable, però també l'educativa. I l'educativa és important per tots els objectius que tenim i tots els valors, però és important perquè passen 15.000 alumnes pel teatre aquí, entre 10 i 15, un any 13, 14, 12, ens movem cap aquí. Per tant, per nosaltres és molt important, encara que sembli que no es conegui, però a més la fem des del mateix departament, és a dir, des del Fran i l'Andreu són els responsables de tota aquesta quantitat de programació. Vull dir que...
1: L'equip de programació són ells dos?
0: Són ells dos i la persona adjunta a producció que té una mica de part de programació en programes molt concrets. O sigui, són dos i mig, per dir alguna cosa. I jo, que intento ajudar amb tot el que puc...
1: I deu en falta mans, segur.
0: Clar, sempre. Sempre.
2: Si vols venir, sempre. Estàs invitada, eh?
1: Jo, mira, per passar una estona, si vols.
0: I la direcció que m'hi poso tant com puc, el que passa que em poso a tot arreu. Però de fet, són ells.
1: La Maria ja té la mà trencada.
0: Són ells. Bueno, perquè...
1: La programació ja ho ha fet temps enrere.
0: Trencada no ho sé, però n'he fet. Però són ells, són els dos nois, bàsicament.
1: Fran, si parlem de criteris, explica'ns una mica com es decideix la tria dels espectacles per presentar aquests alumnes.
2: És el que comentàvem abans. Jo crec que un programador artístic ha de tenir un perfil molt analític, però també ha de tenir una sensibilitat artística molt potent, molt intensa, no? Jo que vinc del món de la interpretació, ho hem presentat ara fa unes hores al Servei Educatiu, la programació del programa Escoles Escena, del curs 26-27. És una programació on no només volem buscar les propostes més multipremiades o que les propostes que tothom conegui, sinó hem buscat propostes que interpel·lin en el discurs amb l'alumnat, és a dir, que sigui una proposta que interessi a les aules, no? Tinc una filla de 5 anyets i el seu discurs és el que més m'importa, no? I llavors entendre com funciona la joventut, aquestes edats tan importants, no? per créixer en la vida, és el que m'interessa. I hem anat a buscar 17 propostes que es presenten aquest any, el 26-27, com diu la Maria, en el mes de novembre i de febrer. Obrim amb un espectacle inaugural el 18 de setembre, és un espectacle totalment gratuït per les escoles públiques i privades també de tot arreu del territori, Sant Cugat i voltants. I després tenim una sèrie de propostes tant programades al teatre com a projectes participatius on totes les escoles poden participar de forma que completa el servei d'una forma extraordinària, perquè al final són propostes no només per a les escoles, sinó també poden participar les famílies de SAFAS. O sigui, tot l'entorn educatiu ha de poder estar involucrat en aquesta programació.
1: Després hi ha una cosa que és també molt important. És a dir, més enllà de l'espectacle, més enllà d'oferir el que oferiu als alumnes, hi ha un treball, no? Un treball que fan els docents abans, després, però vosaltres també hi col·laboreu? Clar,
2: justament ho comentàvem abans, que nosaltres aquest any hem parlat molt amb les companyies perquè preparin també una feina prèvia i posterior, no?, amb aquests dossiers pedagògics, no?, proposar activitats prèvies a les aules i posteriors perquè no només quedi en el visionat d'un espectacle, sinó que puguin treballar-ho prèviament a les aules i després quan tornin a l'escola, tornin amb aquest, no?, amb aquesta idea, amb aquest missatge del muntatge i puguin treballar-ho a les aules també de forma dinàmica, pedagògica i que tingui recorregut, no?, que arribin després a casa i ens diguin, papa, mira, m'ha agradat això perquè hem treballat aquesta idea, potser, i que tingui una mica de continuïtat. I ja no només el fet pedagògic, sinó que també fer conèixer aquestes companyies que després aquests alumnes portaran a les seves famílies, no?, els espectacles i el podran veure en un altre entorn, no?, un altre horari, potser un familiar d'un diumenge a les 6 de la tarda en el Teatre Auditori.
1: Per tant, un doble objectiu.
2: Hi ha molts, eh?
1: Sí? Vinga, fem una llista, va.
2: Hi ha moltíssims, però sí que és veritat que és un doble objectiu, no? El trobar aquest discurs potent pels alumnes a les escoles, però també que facin arribar aquest discurs a les famílies i que tot allò plegat creem entre tots una comunitat, al final, i que puguin gaudir del Teatre Auditori amb tota la seva programació, no només l'educativa, sinó també l'estable.
1: Imaginem que una bona experiència assistint a aquestes activitats pot garantir un aficionat més, no?, a les arts escèniques...
2: De fet, hi ha 4 projectes participatius dintre del servei educatiu que donen aquesta via d'accés als alumnes que tinguin aquest neguit artístic, no?, i escènic, que es fan participar de la proposta, no només com a visionar, no?, visionar aquest, el fet de poder veure aquesta proposta, sinó també de participar. Mm. Hi ha 4 projectes, que són la cantata, l'escruix, la cantània i el torneig de dramatúrgia, que en totes les seves vessants artístiques ajuden els alumnes a descobrir si els agrada o no aquesta professió, si finalment en un futur voldran participar d'aquesta professió, no només a la part de davant, sinó també a la part de darrere.
1: Clar,
2: no?
1: Sí,
2: això,
1: sí.
2: Fem molt hincapié en això en les visites guiades. Nosaltres també oferim visites guiades al Teatre Auditori de forma gratuïta per tot l'alumnat i expliquem totes les funcions de l'equip tècnic del teatre, no només de l'artístic, no?, sinó el dia a dia de tot l'equip que tenim al Teatre Auditori, que no és poc. Falten mans, quan vulguis pots venir a ajudar-nos, però sí que és veritat que treballen dia a dia, no només de divendres a diumenge, sinó també de dilluns a diumenge, o sigui, és casa nostra.
1: Què és el que més els enlluerna del teatre quan feu aquesta visita?
2: Jo crec que la capsa escènica, no?, quan entren a la platea i quan estan mirant l'escenari sense les cortines, no?, el taló, tot el que és dintre, les barres, l'equip tècnic, com parla l'equip tècnic també. Jo moltes vegades em quedo mirant les cares dels alumnes com el nostre equip, que porta 30 anys d'història al teatre, encara s'emociona parlant, no?, amb aquesta energia, no?, és el que més m'agrada de treballar en aquest teatre, no?, que hi ha molts companys que treballen de forma valenta, exigent, i estan i parlant amb un discurs molt energètic que a mi m'agrada, no?, i d'aquesta professió, no?, i aquests alumnes agafen aquest discurs d'una forma molt potent i els interessa al final.
1: Fran, parlem de formats. No sé si, clar, diuen, és que els nens, els infants, són un públic molt exigent. Jo no sé si allò d'algú que surt a escena a explicar un conte, això ja està caduc.
2: Bueno, jo crec
1: o
2: que
1: han canviat molt,
2: no,
1: els temps?
2: Ha canviat molt, evidentment. Tots els formats han canviat, però hi ha públic per tot. És a dir, totes les companyies petites... Jo he treballat en altres teatres i hi havia companyies molt petites que encara continuen treballant en propostes molt tradicionals, diguem-ho així, que encara funcionen, hi ha públic per tot, no hi ha edats, també. Potser les edats més compromeses amb aquest tipus d'espectacles més tradicionals serien les de 0 a 3, mm-hmm, però després quan arriben a aquesta part de cicle de I3, I4, sí, I5, ja comencen amb formats diferents. Nosaltres aquest any, per exemple, proposem 2 tipus d'escenari diferent, i això proposa un canvi, no? Proposem que vinguin a la platea, a mirar l'espectacle de forma tradicional, però també tenim 2 espectacles que els farem a sobre de l'escenari, en contacte directe amb els artistes. Després també fem un format de podcast. Aquest any hem agafat un format de podcast per a alumnes de l'ESO. És una proposta que es diu 4 gats, que jo crec que funcionarà molt bé també per fer entendre que les arts escèniques no només són la típica obra de teatre funcional que entenem tots, sinó que hi han entrat altres formats que potser funcionen, no?, també, i un podcast potser és la idea que podria ajudar a treure aquests alumnes al teatre. i també fem activitats complementàries que ajuden també a entendre que la proposta no ha de ser del tot tradicional, sinó fem col·loquis postfunció amb aquesta gent i expliquem com funcionen aquestes propostes. O sigui, tot és complementari i tot està evolucionant, però hi ha lloc per tothom.
1: Déu-n'hi-do, eh? Com han canviat els temps?
0: Hi ha feina, clar. Hi ha molta feina perquè s'ha de posar molt en valor aquesta programació educativa i s'ha de posar en el mateix esforç que es fa amb l'estable. El que deies tu de que els nanos són exigents, ho són molt, i no s'hi val dir, bueno, com que són nens, això ja els hi agradarà. No, perquè a més els nanos són molt sincers. És a dir, si tu veus els nanos embadalits, saps que allò funciona, és que és la prova. I si els veus fent xivarri o molestant-se els uns als altres, allò no els està agafant. Per tant, és molt important, per mi és importantíssim, i per l'equip, per descomptat, ser igual d'exigents a l'hora de programar una programació estable que una educativa, igual o més amb els nanos, perquè la frase aquesta de mama hem anat al teatre o papa hem anat al teatre i no semblava teatre, vol dir que s'ho han passat bomba i que potser tenen una idea del teatre que no és el que ells han disfrutat aquell dia, no? I per tant el que deia també el Fran, aquests nanos els diran anem-la a veure un altre cop que la fan a no sé on, no? I no els importarà repetir-la perquè han disfrutat aquella experiència, i això és el que hem d'aconseguir, que no sigui per ells un pal, diguéssim, en el teatre, que puguin tornar entusiasmats.
1: Que no s'ho sentin com una obligació,
0: que no s'ho sentin
1: com
0: que ho disfrutin, que els conmogui, que és molt important.
1: I Fran, quants espectacles programeu cada temporada aproximadament?
2: Mira, aquest any som 17, i aquí tenim les quatre activitats participatives, o sigui, els quatre projectes participatius, però intentem sempre proposar entre 2 i 3 propostes per cicle educatiu. Tenim entre 2 i 3 propostes per això, per la primària, per l'ESO, batxillerats i cicles formatius. També tenim alguna proposta que està fora del servei educatiu perquè la tenim ja programada a l'estable per 0-3, que fem normalment en col·laboració amb el festival El Més Petit. O sigui, hi ha proposta per totes les edats i entre 2 i 3.
1: Què volies destacar, Maria?
0: Mira, volia destacar una cosa molt important, que és el segon any que ho farem, que és que nosaltres inaugurem, avui hem fet una roda de premsa explicant-ho, però inaugurem la temporada real al setembre i oferim un espectacle inaugural en el Teatre Auditori absolutament gratuït per tots els alumnes. Llavors, les mestres i els mestres ja ho saben, que es poden a partir del 15 de juny, ja poden inscriure's, i és un espectacle gratuït que fem, que se'ns omple el teatre i que és meravellós veure tot el teatre allà celebrant, diguéssim, una mica com l'inici d'aquestes propostes educatives. I era per dir-vos això, que el dia 18 de setembre, ho dic bé, Fran? Sí. El 18 de setembre es fa aquest espectacle inaugural i que segurament tornarem a omplir el teatre amb The Incredible Box, que es va ser el millor premi espectacle de carrer el 2018, però que també es fa sala i que és meravellós. És una manera també de premiar-los o de ens agrada també poder donar aquest tret de sortida a tots els espectacles que
1: hi ha. És la segona vegada, dius, que es fa?
0: És la segona, ho vam fer l'any passat, per primera vegada la gent va estar molt contenta, els nanos van venir contents, va ser molt bonic, i aquest any el Fran ha tornat a programar un espectacle pel dia 18 que ens sembla que serà fantàstic com a tret de sortida.
2: De forma totalment gratuïta, sí. Això és el que volíem també remarcar, que l'inaugural és totalment gratuït per a les escoles, en ordre d'inscripcions, però és l'aposta, no? La gran aposta d'iniciar el curs amb aquest espectacle inaugural.
1: No ens hem deixat res important? Ho dic perquè no ens queda...
0: Segur que sí, però és igual, ja tornarem a venir.
2: Tornarem, us explicarem.
0: Ho anireu veient per xarxes, perquè ho anirem explicant per xarxes, les nostres xarxes del Teatre Auditori, Emma Blesau, ho anirem explicant. Fins ara no ho explicàvem tant, lo d'educatiu, per això que et dic que anàvem més a un públic, però tothom ha de saber que hi ha un programa educatiu potent, interessant, i que per nosaltres
1: Home,
0: és molt
1: els primers,
0: important.
1: Els alumnes, i els alumnes sí. Hi aneu directament sí. A visitar-los, sí.
0: O sigui que ens anireu sentint a parlar cada vegada més.
1: Molt bé. Doncs a la Maria i al Fran els agraïm moltíssim la visita que ens han fet avui al programa. Que vagi molt bé, ja queda poc per acabar el curs.
0: Ja queda poc, moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu.

0: Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
1: Ràdio Sabadell, 94.6.
0: Terrassa.
1: Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
0: Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5.
0: El Prat.
1: El Prat Ràdio, 91.6.
0: Castellà.
1: Ràdio Castellà, 90.1.
0: I Badalona.
1: Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
0: Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
2: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
0: Escolta'l els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Sant Cugat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Faves comptades.
5: I avui dijous arribarem fins a les 12 amb l'espai En sèrie, una picadeta d'ullet a l'actualitat de la cartellera digital a les principals plataformes de streaming. Adeu-siau, fins demà.
6: En sèrie.
7: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
6: Les millors ficcions.
7: Els millors relats.
6: Les estrenes més espectaculars.
7: El retorn de les sèries més esperades.
6: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
7: En sèrie, amb l'Ali Giner.
8: Molt benvinguts a l'En sèrie, en una setmana més carregada d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal de la cartellera. I ho fem des d'aquest dilluns a Disney Plus i arriba Alice i Steve.
9: I wish I was in love.
10: You deserve to be loved. Anybody would be lucky to have you.
8: Parlem d'una comèdia que segueix una dona destrossada quan el seu millor amic comença a sortir amb la seva filla de 26 anys. La protagonista farà el possible per acabar amb la relació, però per desgràcia d'ella, l'amic està més que preparat per l'atac.
11: Siento que te vayas con ese tema pendiente.
12: Hoy os hablo del caso del acosador de Ripton y del hombre que no consiguió pillarle.
8: Des d'aquest dimarts a Filmin hi trobem El juego del asesino.
13: Soy Patrick, me he mudado a la casa del grande. Es un desperdicio que estés jubilado. Necesitas un nuevo reto.
8: Atormentat pel cas que mai va resoldre, un detectiu retirat és arrossegat de nou a un joc mortal quan ressorgeixen els indicis d'un assetjador sàdic, difuminant la línia entre la culpa, la veritat i l'obsessió.
14: ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Tienes miedo de que nos encontremos con Charlie y Sam?
8: Des d'aquest dimecres a Amazon s'hi estrena Todos Nuestros Años.
15: Charlie, te invito.
16: Ella tenía que venir.
17: Tú fue como una madre para mí.
16: Que Percy esté aquí es malo para mí. No sé cómo será volver a verla.
8: És una adaptació de les novel·les romàntiques juvenils de Carly Fortune.
18: Te has perdido mucho. Quiero asegurarme de que has venido por las razones correctas.
8: La trama explica una història narrada durant 6 anys i una setmana del típic poble costaner on neix l'amor entre els dos protagonistes.
19: Escucha, si quieres ganar el caso, haz lo que te digo.
8: Dijous a Netflix hi trobem Les dos cares de la ley.
20: El hijo de un juez se ha cargado al de un policía.
21: Yo no he matado a nadie. ¿Quieres que te diga todas las que has hecho?
8: Inculpat per un crim brutal que no va cometre, un jove advocat posa la seva vida en mans d'una defensora cruel per netejar el seu nom i buscar la veritat.
22: Si fuera el negocio, Rubén. No hago nada que no sea legal.
23: Un empresario, en plan...
8: També des d'aquest dijous hi arriba a Movistar Plus la tercera i última temporada de L'Immortal.
24: ¿Quiere volver al negocio?
22: Quiero volver a mi puta casa tranquilo, rubia.
24: Entonces, déjame hacer las cosas a mi manera.
23: Lo importante es asegurar la cara.
8: Posa punt i final aquest thriller escrit per David Moreno, Diego Sotelo i Raúl López, mesclant acció, drama familiar i thriller psicològic.
25: No quisiera tener que buscar en Madrid un socio que defienda mejor mis intereses.
8: En aquesta darrera entrega, l'acció es concentra en tan sols 5 dies i es desenvolupen diverses trames que s'entrellacen fins confluir en una única història. Encara aquest dijous a HBO Max hi trobem Tráfico Aéreo.
26: Estando al mitjà, 3 kilos of heroin.
8: El fill de la protagonista és empresonat per un assassinat que ell nega haver comès. Una banda li fa xantatge perquè es dediqui al contraband. A la protagonista no li quedarà altre remei que entrar en un món de corrupció i violència per salvar la vida del seu fill.
0: Esto podría ser lo azul que necesito para completar mi traje de boda.
1: Pero si todavía no tienes ni el vestido.
2: Genial, hombre. Todo lo demás son detalles.
8: Tornem a Netflix també aquest dijous i arriba la cinquena temporada de Magnolias.
3: Vuestro amor y apoyo me ayuda a compensar el dolor de estar lejos de todos mis seres queridos.
8: Torna aquest drama que segueix la vida d'un grup d'amigues mentre naveguen per la selva de les relacions, la família i les seves carreres laborals a Carolina del Sud.
4: Nelle ultime settimane ha fatto un bel rumore con i suoi casi.
8: La darrera proposta de dijous ens porta Sky Showtime amb Lawyer Ligas.
15: Hai passato tu l'audio alla stampa.
26: Ho tirato su un bel casino, eh?
8: La sèrie segueix a un advocat brillant i reconegut pel seu estil irònic i controvertit que s'enfronta a un sobtat declivi de la seva carrera per culpa d'un escàndol que l'obliga a abandonar el prestigiós bufet del que era soci. Divendres a Amazon Prime torna amb la temporada 4 a Tasco.
27: A todos nos hubiese encantado haber ganado el Gran Prix.
28: ¿A qué temperatura se lava esto?
29: No sabes. ¿Cómo se fríe un huevo? No sabes.
30: Lo mío es el imán.
8: Entre les noves trames hi haurà matrimonis a punt del col·lapse, convidats de camí a una boda, concursants de televisió derrotats, emergències mèdiques, cites romàntiques que es torcen o fins i tot un papa mòbil enviat al Vaticà en una surrealista missió protagonitzada per Pepe Villuela i David Lorente. A HBO s'hi estrena també aquest divendres Orgullo. La sèrie explica la història d'un jove gay imprudent que viu amb l'il·lusió que el món està als seus peus i de que res pot pertorbar la seva llibertat. Quan una inesperada tragèdia familiar esmicola la seva realitat, el seu món comença a esfondrar-se.
31: Te debo todo lo que he logrado llegar a ser. Por mi amada esposa... y por mi hermosa familia.
8: A Netflix també divendres s'estrena El polígamo.
31: Me gusta mucho mimar a mis mujeres.
3: Me encanta.
4: Te lo diré una sola vez. Vas a dejar a esa... ahora mismo.
8: La protagonista és molt popular a les xarxes i sembla l'exemple ideal de felicitat matrimonial. Tot plegat fins que les infidelitats del seu marit desencadenen una gran crisi.
32: Asimílalo. Todo lo que ha pasado te ha traído a este momento. Tú vas a hacer cosas que esta gente no alcanza a comprender.
8: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie, en aquesta ocasió fent una ullada crítica a la cinquena temporada d'una de les sèries insígnia d'Apple TV, Per a tota la humanitat.
33: Hay que ser autosuficientes, dejar de depender de los envíos de provisiones desde la Tierra, tener el control de nuestro destino.
8: Estem davant d'una de les més grans apostes de ciència-ficció, junt amb Silo, de la plataforma. Fins ara ha tingut un desenvolupament satisfactori, malgrat les crítiques a la seva quarta entrega.
32: Se cambia cuando hay personas decididas que lo hacen posible. Tenemos que tomar cartas en el asunto.
8: Ara, però, ens trobem davant d'una cinquena temporada que s'allunya dels orígens de la sèrie i ens transporta més cap un drama social que cap una trama de ciència-ficció espacial.
3: No podeu perdre vostra humanitat.
34: Luchamos por nuestra humanidad.
8: Aquest canvi d'enfocament ha estat rebut de forma molt desigual per la crítica. L'emocionant carrera espacial de les primeres entregues ha donat pas a un tens drama sociopolític centrat en la vida dels colons i la lluita de classes a Marte, utilitzant el planeta vermell com un reflex dels problemes contemporanis.
4: La missió és encontrar vida en los confines de nuestro sistema solar.
15: El mayor descubrimiento de la historia.
3: Tenemos que aprovecharlo.
8: D'aquesta cinquena temporada se'n critica l'excessiu ús del melodrama amb un ritme desigual i en format de colabrot. Abandonar l'exploració espacial, al marge que de la missió a Titan, és sens dubte un exercici arriscat i en especial aquí no ha complert les expectatives dels fans.
35: Ya va siendo hora de recuperar el control en Marte.
33: No queda tiempo. Van a destruir cualquier esperanza de un mañana.
8: Tampoc ajuda el fet inevitable del relleu generacional dels personatges principals de la sèrie. Els nous protagonistes necessiten molt més per arribar a l'alçada dels seus predecessors.
36: Marte!
32: Bueno, la cosa va en serio.
8: Seria injust qualificar una de les millors sèries de ciència-ficció en plataformes ara mateix per aquesta cinquena entrega, però no podem deixar de banda aquest regust amar que ens deixa a l'espera que es recondueixi en una futura sisena temporada, si es confirma.
5: Sin aliados, sin ayuda, sin su planeta de origen, vamos a ver cuánto pueden sobrevivir.
8: En definitiva, hem passat d'una magnífica epopeia espacial a un drama de supervivència obrera, amb l'afegit de thriller policial, això sí, a l'espai. En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment del primer capítol amb una de les trames que desencadenaran el fil argumental d'aquesta cinquena entrega.
6: El cuerpo muestra signos compatibles con una despresurización rápida y la exposición a la superficie. La epidermis presenta una deshidratación provocada por el vacío y una hinchazón severa causada por la presión interna.
5: A ver, ¿qué tenemos aquí?
7: Parece que otro polizón se ha suicidado, sheriff.
9: Yoon Tae-min pidió asilo desde Corea del Norte.
7: ¿Y esto?
9: Servicios sociales les hacen fotos y solicitan ayuda.
5: Gracias, Boyd. Mándame una copia de la autopsia cuando ya es terminado.
9: Señor, estaba pensando en el lugar donde se ha encontrado el cuerpo y se me escapa un poco. En la Tierra, si alguien corre 12 segundos, puede llegar a unos 90 metros. Aquí lo multiplicamos por 3 por la gravedad. Pero el señor Yoon ha corrido casi 400 metros desde el rover. Hay algo que no cuadra.
7: Ahora es matemática.
10: ¿Le habéis mirado el tiempo, no?
6: No, he realizado un examen post-mortem estándar.
10: Están intactos.
7: ¿Y?
10: Si la causa de la muerte es una rápida descompresión, tendría los tímpanos perforados, pero no lo están. Lo que significa que murió en un entorno presurizado.
7: ¿Puede explicarlo para que lo entendamos?
9: Que alguien lo sacó al exterior una vez muerto.
5: ¿Entonces se trata de un homicidio?
10: Eso parece.
7: Joder.
5: Bueno, doctor, necesitaremos una autopsia completa. Análisis de ADN, toma de muestras, lo pasaremos por el sistema. Hasta que no sepamos más, esto no sale de aquí. ¿Entendido?
7: Señor.
6: Claro.
11: Nos llega que el cuerpo de la víctima fue descubierto en la superficie de Marte sin el traje espacial.
12: La base, con 5.000 personas, ha tenido momentos puntuales de violencia desde que existe, incluido el anárquico motín ocurrido hace casi 10 años.
13: Pido a todos los residentes del Valle de la Felicidad que mantengan la calma, ya que el cuerpo de paz sigue investigando este crimen.
14: Era el gobernador de Marte, Lenia Bolívaro, instando a los residentes del Valle de la Felicidad a mantener la calma mientras los cuerpos de paz continúan investigando el crimen.
8: Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
16: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
17: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, menú obert, o sigui, natural és.
18: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tope bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
19: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se mantingui, però jo la pariria una i mil vegades.
20: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
21: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
30: Salutacions. El Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptes incompliments en la gestió de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, la UMET, tant per part de l'empresa adjudicatària Fundesplai com de l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant d'aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Quan Bellaterra va iniciar el procés de segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en unes qüestions territorials més rellevants del Vallès. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, l'alcalde ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable, però considera que el procés no s'acabarà aquí. Segons ha dit Vallès, la Generalitat dirà que no, però que si juga un pèsol, ha dit que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. El personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal aliè al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes convocada al sector bibliotecari públic català. I el govern mantindrà les restriccions d'accés a Collserola i a la resta de la zona del risc per la pesta porcina africana, almenys fins a finals d'estiu. Així ho va traslladar aquest dimarts el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, als representants dels 19 municipis afectats durant una reunió telemàtica en què, entre altres qüestions, es van abordar possibles alternatives per recuperar parcialment l'ús ciutadà de l'espai natural. La trobada arriba pocs dies després de la protesta convocada a Collserola per reclamar la reobertura de l'espai tancat des de principis d'any per contenir l'expansió de la malaltia. I la CUP estudia una proposta per expropiar part dels terrenys de Can Ametller amb l'objectiu d'incrementar el control públic sobre un dels darrers grans sectors pendents de desenvolupar a la ciutat. La portaveu de la formació, Ariadna Sierra, ha defensat que la planificació del nou barri ha de respondre principalment a la crisi d'habitatge.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. Clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
2: That's entertainment. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença molta comèdia. Què és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat? Mireu, avui no faré homilia. No faré homilia perquè hem tingut una setmana de papa i ja estic... No faré homilia, prou. Adéu, endavant.
3: It could be Oedipus Rex,
4: where a chap kills his father and causes a lot of bother.
15: The clerk who is thrown out of work
22: by the boss who is thrown for a loss.
23: By the skirt who is doing him dirt.

0: No sé, semblava que per el que he dit, que no volia fer humiliar, alguna passada, alguna cosa ha passat, no sé què. Però ara sí, ara sí, ara comencem a parlar del que volíem parlar, finalment, finalment. I tenim aquí dues convidades que ens parlaran d'una cosa molt interessant. Aquesta música que heu sentit, primer no, la que era la sortida, al principi del programa, després és igual. Alada Sereban, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, una miqueta nerviosa, però bé.
0: Per què nerviosa?
1: Bueno, aquestes coses sempre...
0: Bueno, tu estàs aquí com a codirectora d'una obra, sí. La Ratonera, d'Agatha Christie.
1: Sí.
0: Una obra que es va estrenar l'any 1952 a Londres i que continua al cap de tants anys representant-se pràcticament sense parar a Londres, però a tot el món, però... Això és al·lucinant.
1: Sí, sí.
0: Què té La Ratonera?
1: Clar, La Ratonera jo crec que és una obra, a part de que aquesta part de misteri, aquesta part de... Crec que tots els personatges tenen com una personalitat molt, molt atrapadora, no? Crec que, no sé, crec que tenen aquest ganxo, hi ha aquesta part de... terror, aquesta part de comèdia, aquesta part d'haver d'intentar llegir una mica entre línies els personatges a mesura que va avançant l'obra. I, bueno, a part, Agatha Christie jo crec que també és una mica un èxit assegurat en molts aspectes.
0: Tenim 8 personatges.
1: Exacte.
0: I aquests 8 personatges, n'hi ha un que arriba dels últims, aquest potser no se l'esperava, més un altre que arriba més tard.
1: Exacte.
0: Que és el que té, teòricament, que investigar què passa allà.
1: Exacte. Hi ha uns hostes que porten la casa a la mansió Monkswell, que és on succeeix tota l'obra. Hi ha uns hostes que sí, se'ls espera, tenen la seva reserva, però n'hi ha un que arriba, doncs, com bé has dit, de manera sobtada, ha tingut un accident amb el cotxe, arriba ferit, i després tenim, doncs, aquest segon personatge que arriba inesperadament, que és el que en un principi, doncs, ha de portar la investigació de les notícies que s'han escoltat al principi d'un assassinat que ha succeït a Londres.
0: I que, a més, està relacionat amb una cançó.
1: Exacte, la cançó dels tres ratolins secs.
0: I per això tots aquells que estan en aquella casa, de fet, és com si estiguessin dins d'una ratonera.
1: Efectivament.
0: A veure, Eva Giró.
2: Vera.
0: Ai, Vera, perdó. Vera Giró, benvinguda.
2: Gràcies.
0: Estem parlant dels tallers de teatre Sílvia Cervant, perquè són els que representaran La Ratonera, el Teatre de Mirasol. Esperem que algun dia pugueu representar el Teatre de la Unió.
1: Estaria molt bé.
2: Esperem.
0: No? No, no deixem de confiar. Deixem de confiar que pot ser. I, Vera, dintre del taller de teatre de Sílvia Cervant porteu molts anys a partir de la Sílvia, que va fundar, que va començar aquí a la Casa de Cultura, però després, al cap d'un temps, va passar... a lo que era l'antic edifici de la Societat Coral,
2: sí.
0: La Unió.
2: Sí, vam celebrar els 30, fa 2, que ens ho vam inventar una mica.
0: Ah, ho vam inventar?
2: Sí, perquè el 92 la Sílvia va començar a fer classe i llavors...
1: Clar, vam celebrar els 30 el 2025.
2: Exacte.
1: A l'estiu del 2025.
2: Vam celebrar els 30 quan feia 32.
1: Sí.
2: Però no passa res.
1: No.
2: Ho celebrem igual.
1: 30 en fèiem,
2: sí.
1: O sigui, en teníem. Per tant, endavant.
0: Tornem a La Ratonera.
1: Tornem.
0: Tornem a La Ratonera. A veure, hi ha aquests 8 personatges i és la companyia jove dels tallers de teatre Sílvia Cervant.
1: Exacte.
0: Quan diem companyia jove, en quin marge d'edat ens situem?
1: Doncs tenim alumnes d'entre 15 i 18 anys en aquesta companyia jove.
0: Que vol dir que la majoria d'ells han començat fa un temps, i havien
1: sí.
0: començat fa un temps als,
1: exacte,
0: als tallers.
1: La majoria d'ells són antics alumnes dels tallers de teatre, sí.
0: Per tant, es coneixen bé entre ells,
1: sí.
0: Per tant, els coneixeu bé vosaltres,
1: exacte. Sí, etcètera. Sí. Hem tingut algunes incorporacions noves, també, però
0: per
1: sí,
0: complementar
1: sí.
0: el grup.
1: Sí, bueno, perquè hi ha vegades que hi ha baixes d'última hora i ja has d'aconseguir, doncs, suplir el personatge que...
2: És que, en realitat, aquests 8 personatges no els fan 8 actors,
1: exacte.
2: Els fan 16 o 15, de fet, perquè hi ha una que sí que doble.
1: Sí. La companyia jove són dos grups,
0: sí.
1: Que tenim, o sigui, és un mateix concepte, és la companyia, però treballem 2 dies de la setmana diferents i hi haurà una part que faran el segon acte i una part que faran el primer acte. Però hem treballat molt de manera conjunta, també, amb els alumnes.
0: O sigui, a la mateixa representació?
1: Sí.
2: Oh. Això, la companyia Jo són 15 o 16, sí. No són 8.
1: No són 8, exacte. I hem jugat molt també una mica, doncs, això, no?
2: Aquesta duplicitat, sí.
1: I amb la transició dels personatges d'un als altres perquè el públic també, doncs...
0: Això que pensava entengui, jo, no que tingui idea...
1: Exacte. Sí, sí, sí. Ho hem jugat, bueno, doncs, amb el vestuari. Mm. També hi ha un moment que, inclús a nivell escènic,
2: es veu
1: el desdoblament del personatge en els dos actors.
0: I a l'hora de tot l'assaig, no s'hi ha vist una diferència... en la creació d'un personatge per part d'un i per part d'un altre?
1: Clar, és una de les coses amb les que ens hem trobat que a la vegada ens han semblat molt curioses i molt maques, perquè hem vist que cadascun dels alumnes tenia com la manera d'interpretar el seu personatge i a la vegada hem hagut de polir-ho i llimar-ho una mica perquè el personatge és el que és i sí que hi ha trets característics del personatge que s'han hagut de remarcar en el moment en el que s'ha treballat amb els dos alumnes que fan... doncs això, el mateix personatge, doncs, anar polint algunes cosetes, perquè tu quan a nivell visual com a públic, evidentment veuràs que són dos actors diferents, però que ho notis el mínim possible, també.
0: Abans s'hi presentat com a codirectora, vol dir que hi ha un altre director.
1: Exacte, el Gerard Vidal.
0: El Gerard Vidal.
1: Sí.
0: Amb això que m'ho he explicat, vol dir que un dels dos directors dirigeix més un grup i l'altre, o no?
1: Sí que és veritat que sí. Un dels dos... Sí, ens hem repartit una mica, però és veritat que també hem fet assajos conjunts amb els dos grups, només un dels professors, hem fet assajos conjunts els dos professors amb les dues meitats del grup. Vull dir, jo he treballat molt també amb el grup del Gerard i el Gerard també ha treballat molt amb el meu grup. Però sí que és veritat que hem dirigit més una mica uns i altres.
0: Oh, jo penso que és molt interessant, no?
1: Molt.
0: Des del punt de vista de l'experiència assajiga.
2: Bon, volem que sigui un projecte que creixi. Aquest és el programa pilot, diguéssim, no? I volem poder, en els futurs edicions de Companyia Jove, que aquests espectacles girin, que aprenguin altres coses, o sigui, donant-li un plus als nostres tallers, als
1: Exacte.
2: Nostres alumnes que porten amb nosaltres des del principi.
0: En sí. Aquest moment, quants grups hi ha en el teatre, al Cine de Teatre?
2: No m'ho sé de memòria, però l'altre dia a la Mostra Primavera van actuar 13 de nens i joves.
0: Que hi ha una divisió per edat, suposo.
2: Sí, hi ha 3 grups d'edat. Un de primer a tercer de primària, un de quart a sisè i un de primer a tercer d'ESO. Llavors, Companyia Jove són a partir de quart i també tenim 4 o 5 grups, sempre vam dir, 5 grups d'adults.
1: 6, crec, comptant el de
2: dimarts. Amb els dobles de dimarts.
0: 6 grups d'adults?
2: Sí.
1: Sí, i les escoles.
0: Aleshores, a veure...
2: Sí. A la Unió, 200, més de 200.
0: Això és el que anava a dir. Uh-huh. O sigui, de forma regular, cada
2: setmana...
0: Un dia per setmana... Es concentren allà 200 persones,
2: sí.
0: Nois, noies, nens i nenes, a fer teatre.
2: Des dels 6 als 70-80. Tenim algun alumne de 80?
1: Sí.
0: És fabulós.
2: Meravellós. Què diria la Sílvia?
0: Home, suposo que sorprendria bastant, sí. Però coneixent-la com... Jo no és que la coneixés. Coneixent-la com... Suposo que hagués dit... Això jo vaig començar per això.
2: Clar.
0: Jo vaig començar a fer-ho per això.
2: Clar, perquè d'aquests 30 anys, 16 han sigut sense ella.
0: Sí, sí, sí.
2: Llavors...
0: I a més veig una altra cosa, que és que la majoria de les persones que esteu portant ara... havíeu començat fent també...
2: Amb ella, sí.
0: Amb ella.
2: Sí, sí. Només el Gerard és l'únic
1: que... Només el Gerard, que és...
2: La resta, sí. Tots...
0: Com veieu, Vera, tu, per exemple, el pas dels anys, si hi ha alguna diferència a la forma, quan arriben de petits o petites, quan arriben, si veieu alguna diferència, perquè pràcticament estem parlant d'una altra generació, com a mínim, en quant a la forma de presentar, la forma d'estar, la forma d'entendre el que esteu explicant, el que esteu dient. Hi trobes diferència d'una generació a una altra?
2: Sí, el que no et sabria dir ben bé com, però sí, sí, ho hem comentat més d'una vegada amb la resta de profes, sí.
0: Hi ha un aspecte, podríem dir, de més... O sigui, hi havia més, com més atenció, menys atenció ara, o exactament igual?
2: És que també per edats depèn.
0: Depèn.
1: Sí, dels interessos, de les necessitats,
2: sí.
1: O del que busquen, o del motiu pel que venen.
2: Perquè
1: als tallers, també.
2: Sí.
0: És curiós, per això, pensar com una cosa que va començar tan senzillament hagi evolucionat tan gran i, a més, amb els resultats que hi ha. perquè a partir de passar pels tallers hi ha hagut molta gent doncs, que ha anat d'un professional, una activitat amb una altra.
2: Ara tenim un apartat a la nostra newsletter que enviem a les famílies que es diu Seguint la pista, i estem escollint com alumnes destacats, que hagin fet coses que puguem explicar, no?
0: Sí.
2: Doncs hem fet, seguint la pista, el Pau Penyalbert, que és un exalumne nostre que s'ha dedicat a fer històries de terror. Ara té el seu propi espectacle, ha estat a l'Hotel Kruger del Tibidabo, ara estem preparant un de l'Orla que ha estat fent el, com es diu, el... La prèvia, la pre-seqüela del Tiempo de entre costures, s'han anat a Marroc a gravar, va sortir la casa nostra, casa vostra, no sé quina és, però vaja, que estem intentant fardar en un apartat de la nostra correus de tal persona després de ser dels tallers de teatre ha fet això.
0: Fardar no, sinó explicar una realitat, una realitat que és
2: precisament... de la qual estem orgullosos i orgulloses, sí,
1: totalment.
0: Que és un dels motius principals de la seva creació, de la creació dels tallers.
2: L'altre dia una noia ho va explicar per Instagram, de jo sóc això per gràcies als tallers.
0: Clar, perquè suposo que a més del fet, diguéssim, directe de poder dedicar-se al teatre o la creació teatral, etc., hi ha una cosa de tipus personal, en el sentit de dir jo he evolucionat personalment d'una manera determinada gràcies precisament a aquest tipus d'activitat.
2: Sí.
0: I això també té una potència i una força a considerar. Com vau escollir la ratonera?
1: Doncs realment, a veure, la creació de la companyia jove en general venia del voler oferir als nostres alumnes d'aquesta franja d'edat que ja venien d'haver fet altres anys teatre, doncs l'oportunitat que ells fossin una mica els creadors de l'espectacle. Sé que ara dient la ratera, evidentment no l'hem escrit nosaltres, la ratera, però sí, ells venien molt amb les ganes de fer una obra, com li diuen ells, perquè nosaltres als tallers sí que és veritat que tot i treballar textos i treballar diferents autors, treballem molt la creació col·lectiva i la majoria d'espectacles o obres que representem al final de curs són creació dels nostres propis alumnes o de pluges d'idees o de coses que potser han sortit a partir d'exercicis. I aquests alumnes que venien de fer diversos anys d'això tenien ganes de fer una mica doncs, una obra de text com a tal. I la ratera la vam triar per petició d'ells una mica, perquè tenien ganes de fer doncs, això una mica de misteri i tal. Agatha Christie sonava molt entre els nostres alumnes i vam decidir que podia ser una bona opció, tenint en compte que eren dos grups precisament de 8 alumnes en un principi, i després doncs, això hem hagut d'adaptar una mica, però...
0: A mi em sorprèn que diguis això.
1: Sí?
0: Sí, em sorprèn, no et diré per què. Em sorprèn que gent molt jove tingui Agatha Christie.
2: Com a referència, no? Sí.
0: Perquè estic convençut que si sortim aquí al carrer i comencem a fer preguntes, una enquesta d'aquest sentit,
2: ens sorprendríem,
0: eh?
2: Jo, tot cop algú et diu, no, és que jo vull fer la Rodoreda. No?
0: Per exemple, sí.
1: Exacte, sí. T'haig de dir també que els alumnes que tenim nosaltres dins de la companyia jove... es nota molt que són alumnes que venen que venen perquè volen venir. En aquesta franja d'edat és veritat que o tens una voluntat molt gran o amb ells els agafen època de començar batxillerats, haver-se de preparar per selectivitat tal, i es nota molt doncs,
0: amb aquesta època d'exàmens.
1: Exacte, i estrenem demà i venen alguns alumnes que hauran fet exàmens de la selectivitat, vull dir que realment els hi veus que estiguin allà és perquè volen estar, o sigui, vull dir, ho prioritzen dins de... Són pres molt, molt seriosament, i hi ha un curro darrere...
2: I alguns també són molt interessats per la cultura en general.
1: Sí.
2: Hi ha un parell que escriuen novel·les.
1: Tenim escriptors.
0: Recordo que hi havia... la divisió també estava feta amb noms de... persones vinculades al teatre,
2: sí,
0: no?
2: Sí, els petits, els de primer, tercer, primària, són personatges de circ, de quart a sisè són autors teatrals, hi ha Dario Fo, hi ha Àngel Guimarà,
1: Virginia Woolf,
2: Eda Hubler, els de primer, tercer d'ESO són...
1: Colombina?
2: No, primer, tercer d'ESO.
1: Ah, primer,
2: són personatges.
1: Tercer d'ESO.
0: Ah, són personatges.
2: Són personatges. Hi ha un moment, dic, perquè... Tartufs... Sí, sí. I llavors els adults tenen noms de teòrics. teòrics teatrals, Sinis Terra, Stanislavski, Lothar Hagen, que no sabem qui és, però està allà. I això és, això no,
0: és, molt, que... és molt interessant, molt interessant. Bueno, jo recordo el meu net, que també estava en un grup, que em sembla que no sé si era precisament Stanislavski, potser.
2: Va ser Tartuf, el màxim de temps. Sí,
0: sí. Sí, que ho va deixar.
2: Llàstima, ja el recuperarem.
1: Ja el repescarem, sí, sí.
0: Bueno, en fi, jo no sé.
2: Està a temps, té fins als 80 anys o més enllà per tornar a fer teatre.
0: Exacte. Bueno, jo penso que La Ratonera és una obra molt, molt, molt ben feta, molt ben muntada, i a partir de que segur que hi ha hagut moltes obres que senzillament han agafat el sistema i han copiat perfectament allò,
2: sí,
0: durant anys, anys i anys, i també s'ha fet molt en cinema, i en cinema també hi ha hagut moltíssimes que eren de fet derivacions de La Ratonera. És així. Parlant d'això, com a tallers, quina possibilitat teniu de forma regular de fer com aquest cas que es farà a Mirasol aquest divendres, o sigui demà, quina possibilitat teniu d'anar fent de forma regular?
2: De moment ens hem plantejat un cop a l'any.
0: Un cop a l'any.
2: Sí, un cop a l'any fer una gran producció. I si podem més endavant, quan estigui ja rodat, fer-ho girar, doncs perfecte. Però no ens emocionarem i direm que tres a l'any, perquè no podrà ser.
0: Però considerant la quantitat i quantitat d'alumnes...
2: Però volem fer-ho bé, i per tenir un producte de qualitat necessites una preproducció...
0: Sí, sí, evident, evident, sí, sí. Perquè hi havia aquest, també els finals de curs, no? Uh-huh. On hi ha, doncs, també unes representacions. Uh-huh. En aquest cas, si no recordo malament, eren representacions que els mateixos alumnes preparaven uns temes de, o sessionava un tema determinat i el desenvolupaven ells mateixos.
2: Depèn del grup, però sí, sí, sí.
0: I això ho continueu fent?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Sí, el cap de setmana hem estat Mirasol, també passat, fent totes les mostres dels nens, dels alumnes.
0: I ha sigut també el Teatre de Mirasol?
2: Sí,
1: sí.
0: Bueno.
2: I el març van fer la Clavé. I el desembre van fer el carrer. A la plaça Magí Bertralot,
0: doncs,
2: que és molt xulo.
0: Esperem, esperem que aviat pugui ser... Doncs en un altre lloc, que serà el mateix lloc. Quina perspectiva teniu, o penseu, considerant aquesta possibilitat de que el teatre o la sala Clavé de forma regular es pugui utilitzar? Hi ha alguna idea de fer algun canvi en el sistema, l'organització, en la projecció, de fer-ho més sovint, això que deies tu, que s'ha de preparar, i per tant una funció és possible i s'ha de fer, i en canvi potser més és més complexa, més complicat.
2: Ho haurem de parlar, perquè dependrà del que estiguem preparant en aquell moment també.
0: Dintre de les tallers, quants esteu com a professors?
2: Som 6 a l'equip directiu, més altres companyes que estan a les escoles també. O sigui, que som 8-9.
1: 9.
0: Perquè tu, Alada, parlaves que després ben també fas a les diferents escoles.
1: Sí. Sí, jo, a part de la companyia jove, també faig l'extraescolar de teatre a algunes escoles d'aquí de Sant Cugat.
0: Quin tipus de resposta trobes?
1: La veritat, jo haig de dir que, excepte en algun cas molt concret, jo he tingut molta sort amb els grups que he tingut i amb els pares dels alumnes dels grups que he tingut.
0: És bo que remarquis això.
1: Perquè al final els alumnes, doncs, si trobes la manera te'ls acabes guanyant, i tenim la sort de que l'activitat que oferim és divertida, és dinàmica, vull dir, és un joc per ells, al final no és una activitat que, o sigui, sí, evidentment has de tenir una disciplina, una constància i tal, però és molt joc per ells. Però bueno, doncs això, a vegades no només amb els nens, al final potser és més fàcil a vegades, i amb els adults a vegades no és tan fàcil. Amb els pares, em refereixo als alumnes.
0: Ja.
1: Però et dic, no, sí, jo he tingut sort en aquest aspecte.
0: Bueno, jo penso que això que acabes de dir és una mica el que van repetint a les escoles, que d'un temps d'aquesta part, pues, a mi fa 10 anys, el problema no es centra només en els alumnes, sinó que també
1: clar,
0: els pares prenen un paper molt important. i a vegades amb dificultat per part dels que esteu fent les classes. Jo penso que és molt interessant l'existència dels tallers, s'ha demostrat amb el cas dels anys, aquests quants d'ells?
2: 30 i pico,
0: tal.
1: Des del 92,
2: 34.
0: I vol dir que si estem així i hi ha uns espais adequats per poder treballar, la cosa doncs, té un futur. Això és evident.
2: I nosaltres ens morim de ganes de que segueixi sent així.
1: I de tenir més espais, perquè hi ha vegades que ens quedem curts, però està bé.

0: Classes no, dissabte, diumenge,
1: sí,
0: també?
1: Sí, sí. La majoria de les activitats que no són... Bueno, exceptuant potser l'espectacle de Nadal, d'hivern,
2: ah, sí,
1: que sí que es fa dins el seu horari de classe, les altres mostres, la majoria de coses que fem així extra...
0: Sí.
1: Són en cap de setmana, perquè és realment l'únic moment en què podem assegurar-nos de trobar-nos tots els professors, també, perquè si no, al final, parau per bé, algú té classe o... Llavors, sí, sí.
0: A ser prou de classes de quina hora a quina hora?
2: Depèn. Hi ha grups d'adolescents que poden fer de 4 a 6, alguns de 6 a 8, els de primària de 5 i mitja a 7 i mitja, els més petits mitja hora menys, adults de 8 a 10. Hem intentat obrir algun grup pel matí.
0: I?
2: Poc èxit.
0: Bueno, és més difícil,
2: sí,
0: evidentment.
2: Sí.
0: Més difícil.
2: Vull dir que hi ha varietat.
0: No, però jo penso que es vol dir que esteu en una activitat que si comença la tarda després de la sortida d'escoles, dia acaba a les 10, déu-n'hi-do. O sigui, quantitat de gent per una banda, moltes hores dedicades a això, i després aquest resultat, aquest seguiment que tu apuntaves, Vera, anar seguint les persones
2: seguint
0: que...
2: La pista, sí.
0: Seguint la pista, i explicant què hem fet i què estan fent en aquell moment, després d'haver estat un temps allà. Doncs molt bé. No sé si voleu dir una cosa més.
1: Res,
2: que per molts anys més, no?
1: Exacte, i que gràcies
2: per molts anys més venir aquí a explicar el que fem i el que farem.
1: Sí.
0: Esperem que sigui així i que demà ens estigui ple el Teatre de Mirassol.
1: Entrades exaurides.
0: Estan exaurides ja?
2: Queden 9, però sí.
1: Però sí, no? Sí, estan exaurides. Sí, sí. Aquestes 9, les repartim.
2: Sí, sí,
0: Molt bé, molt bé.
2: Sí, sí, sí. Sold out total.
1: Sí,
2: superèxit.
1: Sí.
0: Molt bé. Home, no, en fi, en definitiva, només faltaria, no?
2: Sí, sí. Un projecte que ho val, no?
0: Un projecte que ho val, i a més que suposo que està interessant veure aquesta gent que estan fent això, en tots com alguns que deuen mirar i diuen, què fa? Està fent teatre. Que estrany, això. Vera, moltes gràcies per haver vingut.
2: Moltes gràcies
0: per convidar-nos.
2: Alada,
0: no cal dir-ho.
1: Moltes gràcies.
0: I continueu, continueu, perquè penso que paga la pena. Gràcies.
2: Thank you.

0: Hem escoltat una cançó de la Societat Coral La Lira. Ai, no! Què dic ara? No, Societat Coral La Unió. Els convidats m'han mirat i han pensat, què diu aquest home? Què diu? De La Unió. Per què? Perquè, mireu, acabem de parlar amb els tallers de teatre Sílvia Cervant, que és una de les entitats que forma part de totes les activitats de La Unió. Però ara també volem continuar parlant de la Unió i volem continuar fent-ho amb el sotspresident de la Junta, el senyor Ferran de Juan.
1: Bon dia. Gràcies. Bon dia. Gràcies per convidar-nos.
0: Bé, jo convidava també volia més gent de la Junta i teníem també el Mossè Serradell.
2: Correcte.
0: Que és vocal d'aquesta Junta.
2: Sí, vocal.
0: I que, a més, segons tinc entès, també havia participat amb els tallers de teatre Sílvia Cervant.
2: Sí, en els tallers, i ara soc un component també de Fila Zero.
0: Exactament. I el senyor Ferran de Juan, evidentment, també és de component de la Fila Zero.
1: Això mateix.
0: El que passa que no vaig començar amb els tallers de teatre Sílvia Cervant.
1: No, vaig entrar directament a la companyia.
0: A la companyia. Bueno, vas entrar perquè tenies una edat ja.
1: Vols dir que no m'haguessin agafat?
0: Jo penso que sí. Jo penso que sí, perquè la veritat és que no us sembla que tinguis l'edat que
1: tens. No fumem.
0: Bueno, hem començat una mica així, una mica d'humor, perquè hem de tractar un tema que és molt seriós. I és molt seriós i, a més, ha durat molt i dura molt. Que duri molt no vol dir que sigui bo que duri molt, perquè a vegades les coses que duren molt no vol dir que sigui bo que durin. I seria bo que haguessin durat menys. Però, si no tinc mal entès, hem arribat a un punt on hi ha la possibilitat d'efectivament l'acord que s'ha fet entre l'Ajuntament i la Societat, la Unió, arribi a bon port.
1: Això mateix.
0: I com ho tenim exactament, Ferran?
1: Ho tenim molt bé, ho tenim encarrilat. El que m'agradaria a mi explicar abans de quan estem parlant avui de tot això és de que qualsevol cosa que estem dient ara està pendent de ratificar per l'Assemblea dels Socis de la Unió. Vull dir, nosaltres tenim encarrilat el tema, el dia 16 d'aquest mes tenim l'Assemblea, que tenen que els socis ratificar els acords aquests que hem arribat amb l'Ajuntament. Però vull dir que el que expliquem avui aquí tot queda pendent de l'aprovació per l'Assemblea.
0: El 16, volem dir, el dimarts vinent.
2: Correcte.
1: Això mateix.
0: I dintre de les relacions i dels comentaris i dels converses que heu tingut, quina creieu que pot ser la resposta amb aquesta assemblea?
2: A veure, jo diria primer que tenim la seguretat de que l'Ajuntament ha hagut una voluntat per resoldre la situació, cosa que agraïm perquè tant per ells com per nosaltres significa un desgast molt gran, i penso que, bueno, pensem en Junta que hem arribat allà on el millor acord que podíem arribar, que no hi havia quasi bé més recorregut. Hem fet demandes que més o menys ens han resolt, i penso que hem arribat a una entesa que és el millor que podíem arribar, i això esperem que ens podem explicar-ho bé així als socis, i doncs veure què els sembla a ells.
1: Home, el dia de l'Assemblea jo et diré que hi ha dues possibilitats, no? Nosaltres presentarem els acords aquests que hem arribat, com diu la Mercè, que entenem que ja són els màxims que podem arribar, i l'única altra decisió que pot agafar el soci és dir no, i aquest no implica que llavors la Unió tindria que anar per tema jurídic, amb la qual cosa això ens implicaria inclús arribar a desaparèixer com a entitat, vull dir, perquè nosaltres ni podem entrar ara en temes jurídics per cost ni per temps. Vull dir que creiem que el soci entendrà de que l'acord que hem arribat amb l'Ajuntament és el millor que es podia arribar i que ens donaran el recolzament.
0: Un acord que ha costat d'arribar, perquè si jo tinc una documentació que tothom coneix i que per tant no és cap novetat, que tot aquest tema va començar el 2010 i estem al 2026, doncs la veritat és que quasi estem parlant d'una generació. una degeneració amb tota una sèrie de moviments d'alts i baixos, de, a vegades, no sé, de no derivar a acords per incomprensió, o no sé exactament per què, amb aquest consorci que, de fet, doncs, es va anul·lar, i és un consorci que, a més, a partir d'aquest consorci que ha d'haver és precisament la nova entesa entre l'Ajuntament i la Unió. Sembla que això, com apuntàveu, ja ha arribat a aquest punt, que sembla que sí, però continua havent-hi algun tipus de problema, com, per exemple, pregunto jo, l'autorització de dos espais fonamentals, que són la Sala Calvé per una banda i el Teatre de la Unió per una altra.
1: Bueno, nosaltres, al final de tot, tal com expliques, això ve des de l'any 2012, el d'any 2021, d'any 2020-21, per un informe d'opinió de la secretària de l'Ajuntament, ens diuen que el consorci no té viabilitat. Llavors s'inicia el procés per
2: liquidar-lo,
1: per fer la dissolució d'aquest consorci. Fins aquí, estem parlant ara ja de l'últim any. Quins problemes teníem? Teníem dos problemes. Per un costat, el tema econòmic, vull dir, va arribar un punt que l'Ajuntament ens va demanar 200, quasi 300.000 euros que nosaltres devíem a l'Ajuntament per despeses que s'havien produït des del dia que vam entrar a ocupar la seu. Aquest era un escull que nosaltres ja no vam signar la liquidació perquè no estàvem d'acord amb aquests diners. I després, una vegada feta la divisió aquesta horitzontal, que entenem que és la correcta, i una vegada repartit els espais, a nosaltres ens toca el que és l'edifici de les aules i el bar, i a l'Ajuntament li toca el teatre i la Sala Clavé. Quin problema teníem? Nosaltres necessitem la Sala Clavé per diverses coses. Primer, perquè tenim una secció que és bastoners, que només poden assajar a la Sala Clavé, i després perquè una entitat sense un mínim de teatre, vull dir que no es pot considerar que sigui un teatre a la Sala Clavé, tampoc té viabilitat. I llavors a l'últim any en què hem lluitat? Hem lluitat amb aquests dos punts. A l'econòmic es va resoldre perquè es va fer una nova valoració del terreny que nosaltres vam aportar. Aquesta valoració va pujar d'import de l'última vegada, que l'última vegada era 1.800.000, va passar a 2 milions i pico, i gràcies a aquesta nova valoració vam poder donar la volta amb aquests 300.000 euros que nosaltres devíem per despeses, i la hem convertit en que l'Ajuntament ens deu a nosaltres per la diferència d'aquests percentatges a metres reals que ens toquen, ens corresponen uns 140 i pico mil euros. O sigui que al final el que l'Ajuntament ens ha acabat és que ens deu a la Unió 148.000 euros. O sigui, la part econòmica, financera, l'havíem solventat, estàvem d'acord en signar, però després teníem el problema de la Sala Clavé. Nosaltres volíem assegurar l'ús d'aquesta Sala Clavé els dies que nosaltres demanàvem, que són dijous i divendres, que els bastoners tenen assaig de 5 a 10 de la nit, volíem bloquejar aquests dos dies, i després els diumenges, com a mínim dos diumenges a l'any, per poder tornar...
2: Al mes.
1: Per tornar a reprendre els banys famosos de la Unió. Això ho volíem assegurar-ho d'alguna manera, i volíem que estigués dintre dels estatuts nous de la divisió horitzontal. L'Ajuntament ens va contestar que quan l'Ajuntament es queda algo o no pot quedar-s'ho en càrregues, i això era una càrrega, o sigui, poder posar això.
0: Hi ha hagut una declaració de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Sant Cugat sobre la cessió precisament d'ús de la Sala Clavé a l'Unió.
1: Això mateix. Llavors, la manera que teníem d'arreglar per poder nosaltres garantir una mica aquest ús va ser que ells van crear es farà un decret d'alcaldia, que aquests decrets són per un any, però mentre durant duri la legislatura, que acabarà el maig de l'any que ve, es comprometen a fer un conveni de 4 anys, renovable a 4 anys. I en aquest conveni es garanteix l'ús de la Sala Clavé per part de la Unió dijous i divendres de 5 a 10 de la nit per als bastoners, i aquests dos diumenges al mes per poder fer els banys de la Unió. I excepcionalment, si no hi ha ni bany ni bastoners amb algun d'aquests dies que nosaltres ens hem assegurat, ens permeten també fer ús de la sala Clavé pel resta de seccions o activitats culturals que cregui la Unió. Llavors, ens aconseguit aquest, econòmicament, que ens reportin aquests 148.000 euros i aconseguit l'ús de la sala Clavé, entenem que ens donem ja per satisfets.
0: Bueno, tenim aquí que en aquests moments s'està, des de l'Ajuntament, es diu l'espai La Unió Centre Cultural. O sigui que és una denominació, suposo que ha sorgit també amb acord, entre Ajuntament i Unió. Aquesta centre com a tal, com a centre cultural, també es vol dir que com Unió teniu moltes entitats funcionant de forma regular diàriament. Abans hem parlat amb els Tells de Teatre Silvia Cervant, amb una participació de més de 200 persones, nens i nenes i nois i noies i gent adulta, que vol dir que hi ha una quantitat diària de gent utilitzant el que són les sales. Evidentment, si apuntaves en aquest moment això del bar, vol dir que també hi haurà una activitat en el bar. I en quant al teatre i en quant a la sala de Clavé, ja diem que hi ha aquesta possibilitat de forma regular de mantenir una utilització, i ens trobem a l'últim, que seria el teatre. Doncs el teatre com està en aquest moment?
2: Bé, el teatre és de l'Ajuntament, aleshores entra dins de la xarxa cultural de l'Ajuntament, i en tot cas, pel que sabem, no, s'ha creat una... Bueno, això ho explicarà millor el Ferran.
1: Sí, s'ha creat una comissió artística que està formada per un representant de cada taula, o sigui, hem entrat un representant de la taula d'arts escèniques, un representant de la taula de dansa i un representant de la taula de música. Un representant per part de la Unió i els quatre tècnics de cultura per part de l'Ajuntament, no? Aquesta comissió artística és la que intentarà, és la que té que fer la programació estable del Teatre de la Unió.
0: Estem parlant d'un grup, com a mínim, de 10 persones? De 10 o 12 persones.
1: Són 1, 2, 3, 4 taules, més 5 de l'Ajuntament, 9, 10 persones.
0: 9, 10 persones.
1: Sí. Aquestes són
0: però al mateix temps, pel que jo sé, hi ha un programador al marge d'aquestes persones.
1: No, i el programador en aquest moment que forma part d'aquesta comissió artística, que és el programador de l'auditori.
0: De l'auditori.
1: Però pas, no és que sigui programador del Teatre de
0: la Unió.
1: No. El Teatre de la Unió està aquesta comissió artística que ara ha començat a posar-se en marxa, no? Vull dir que ara estem mirant coses, el teatre, independentment de tot el que hem estat parlant, s'inaugurarà ara a octubre-novembre, vull dir que està previst el 3, 4 i 5 de novembre fer un acte inaugural dintre del teatre. A l'octubre ja hi han programades dos o tres coses que serviran per veure el funcionament del teatre, vull dir que són programacions que estaran obertes a públic.
2: Això sí que ho ha programat l'Ajuntament, no?
1: Sí.
2: Mentre no començava a funcionar la comissió.
1: No teníem temps, com a comissió artística no teníem temps de preparar coses per l'octubre i el novembre, llavors...
0: Però, perdona, Ferran, en qualsevol cas, jo veig que hi ha una comunitat horitzontal, dos propietaris.
1: Dos veïns. Serem dos veïns.
0: Dos veïns. I aquests dos veïns s'han d'anar posant d'acord amb segons quins... Per exemple, en els llocs de pas, en la lloc d'utilització col·lectiva necessària, els ascensors, els passadissos, etc etc. Això és un fet, no?
1: Sí, vull dir, és com una de les vivendes.
0: Amb una comunitat de propietaris.
1: El que passa és que serem dos veïns. Llavors tenim el que és l'entrada de l'edifici, que és comú, perquè allà hi haurà un conserge
0: de
2: l'Ajuntament,
1: per part de l'Ajuntament. Si nosaltres volem tenir algú a baix per informar quan entri gent, també el podem tenir, perquè hi ha espai suficient per poder posar dues persones, però el conserge, com és un edifici on hi ha activitat municipal té que tenir el seu conserge, no? Llavors, com a veïns, bueno, ens tenim que posar d'acord amb les despeses de zones comunes. Vull dir, el que són despeses del teatre i de la sala Claver es fa càrrec a l'Ajuntament, de neteja, llums i tot. De les zones comunes, doncs ens tindrem que posar d'acord. Vull dir, els lavabos que hi ha a la planta de baix que donen servei al bar, però també donen servei a el que és tot l'edifici, no? Vull dir que hi ha una sèrie d'espais que ens tindrem que posar d'acord amb el que és la neteja, però bueno, com a dons veïns, doncs ens tindrem que portar bé, no? No ens podem barallar molt.
0: No, estem d'acord. Ha de ser així. De totes maneres, jo volia també preguntar. Una de les entitats, ja abans ho comentàvem també, de la Unió, important, és Fila Zero. Uh-huh. I Fila Zero, de forma regular, com a mínim, jo diria que feu dues obres cada curs. I a part de la participació en el que es fa el Dia Mundial del Teatre. S'ha parlat d'aquesta possibilitat de la utilització del teatre d'una forma regular. El dir regular vull dir acollint-se, perquè si vosaltres esteu com a Fila Zero al edifici de la Unió, heu de representar el Teatre de Mirasol?
2: Sí, perquè com tu has dit, ara la denominació de l'edifici és Centre Cultural La Unió. Per què? Perquè som dos veïns, l'Ajuntament, que té la sala Claver, i el teatre, i nosaltres tenim la resta d'edifici. Llavors, què passa? Que nosaltres podríem estar al mateix nivell que qualsevol altra companyia amateur de teatre de Sant Cugat. O sigui, per l'ús de... Quan haguem de representar alguna obra, doncs podríem mirar sol...
0: No hi ha una prioritat.
2: No. O sigui, hi ha una mostra, potser si hi ha una mostra de diferents grups, com ara el Dia Mundial del Teatre, no? Que sembla que està pensat de fer-se al teatre, potser sí, però per la resta penso que tindrem el mateix tractament que qualsevol companyia de la ciutat.
1: Home, amb això sortim perdent. Nosaltres érem la companyia estable, que encara podem continuar sent la companyia estable.
0: Oh, per això ho dic.
2: De la Unió, com a propòsit.
1: Però abans sí, nosaltres abans pues, actuàvem al Teatre de la Unió, actuàvem inclús tres caps de setmana seguits amb la mateixa obra, això ho perdonem. Vull dir, el problema que jo veig i que hi ha al teatre és que estem parlant de que és un teatre. No és un auditori, però és un teatre amb 400 butaques, amb un tècnicament... amb uns sistemes vull dir de lo millor i lo més modern. Llavors, una companyia normal amateur entrar allà a fer una obra com pot fer a Fila Zero quan va a Mirasol o propi Mirasol o qualsevol companyia de teatre amateur, serà difícil que pugui entrar. Primer, perquè nosaltres omplir 400 butaques no és fàcil. No és fàcil, les companyies amateurs omplim Mirasol amb 140-150 butaques. Llavors,
0: a vegades fan dues funcions.
1: A vegades fan dues funcions. Sí. Però vull dir, és difícil omplir 400. I després aquesta comissió artística el que sí que velarà és perquè hi hagi una mica una línia, no? S'està buscant que hi hagi una línia d'actuacions, no? Llavors, segons quina obra que pugui presentar una companyia amateur de teatre d'aquí de Sant Cugat, jo veig difícil que pugui per si sola entrar dintre del teatre. Com diu la Mercè, que estem intentant buscar pues, poder fer la primera mostra de teatre d'aquí de Sant Cugat o del Vallès, amb la qual sí que entraran les companyies amateurs. El Dia Mundial del Teatre del març que ve sí que ja està programat que es pugui fer dintre del teatre, però així individualment ho veig difícil.
2: Clar, passem també amb el cost que té obrir un teatre com aquests, no? Mirasol és una estructura més petita, hi ha l'espai i també el tema de persones que hi han de treballar, intervenir quan s'obre el teatre, i posem-nos en el cantó del teatre de la Unió, que clar, allò és un teatre que requereix, primera, que s'ha d'omplir i que requereix també tècnicament doncs, més treballadors i tal, i clar, té un cost que tampoc és assumible per qualsevol companyia, ni que volguéssim, potser podríem anar-hi.
0: Bueno, el tema
2: ni pagant, ni per dir alguna cosa.
0: El tema dels costos, Mercè, sempre és el mateix, és segons com es mira, no? Segons com es mira, els costos són molt, molt, molt importants i molt difícils de poder cobrir, i en altres casos resulta que n'hi ha. No, jo, a part d'això, jo ho entenc, que apuntaves, Ferran, però jo penso que també hi ha una cosa a considerar. La gent que va a Mirasol, doncs, evidentment, es desplaça amb cotxe.
2: Sí.
0: La gent que podia vindre al Teatre de la Unió, doncs molts podrien anar-hi tranquil·lament caminant.
2: Sí. Evidentment.
0: I, per tant, potser, aleshores, aquest nombre de persones habituals, doncs, considerant el fet de que el teatre està on està, potser tindria més facilitat. Ara,
1: sí,
0: que assegurar, també apunta el paper, que una companyia amateur pugui omplir 400 localitats, no és fàcil.
1: No és fàcil. No és fàcil. Però que no és una cosa tancada, vull dir que dintre d'aquesta comissió artística jo estic segur que sortirà la possibilitat. Tot una altra cosa és que al final surti, però que no ningú s'ha tancat, o sigui, ningú ens ha dit que no. Perquè això ja ho hem parlat una mica, no? I no ens han dit no. Impossible. Vull dir, deixem que rodi una mica aquesta comissió artística, que rodi una mica el teatre, i també anirem veient una mica... Perquè ara, en aquest moment, quan ens reunim a la comissió artística, tampoc sabem la resposta que tindrà aquest teatre. Vull dir, es vol fer... En principi, eh? En principi no es vol en quant a teatre, perquè després estem parlant de dansa, estem parlant de música, vull dir, però com a teatre es vol anar a buscar coses no tan vistes aquí a Sant Cugat. Vull dir, per això també està l'auditori, per fer un teatre a lo millor més comercial. La intenció de la Unió, del Teatre de la Unió, és de que sigui una mica més contemporani. Llavors no sabem la resposta que tenim aquí a Sant Cugat d'aquest tipus de teatre més nou.
0: Bueno, jo penso que de totes maneres estem pensant en una població que ha crescut com ha crescut. Vull dir que quan va començar tota aquesta situació, doncs ha augmentat de l'ordre dels 20.000 habitants. O sigui, que si pensem en això, doncs, també podríem pensar que hi ha una capacitat de poder... Jo, l'experiència que tinc, ja sabeu que és llarga, és que moltes vegades ha vingut coses que ningú esperava que tinguessin una resposta i ho tenen. També és veritat que el Teatre Auditori hi va molta gent que no és de Sant Cugat, que ve de Cerdanyola, que ve de Rubí, que ve... Per un teatre com el de la Unió, amb 400 localitats, a més la possibilitat de fer no només el Teatre de la Italiana, sinó de fer Central, o sigui que fer com es fa a la Via Roel,
1: sí, sí,
0: com
1: sí,
0: es
1: sí,
0: fa
1: sí,
0: el del Teatre Lliure, sabem com volen, doncs clar, dona moltes, moltes possibilitats de tota mena.
2: Sí, sí, no, i a banda d'això que deies tu abans, és un teatre que està al centre del poble i és molt accessible per tothom. Qui vol anar a vegades a veure alguna cosa a Mirasol, doncs et porten en cotxe o difícilment hi arribes. I aquest està realment al centre del poble. I també volia dir que, en relació amb això que parlàvem, que deies del teatre, si hi podrem entrar o no entrar com a companyia, també dins dels socis de la Unió, el que ha costat molt és que entenguessin això, de que ja no seríem els amos del teatre ni de la sala Claver, perquè, clar, és un valor de l'entitat que era molt important. Que, no? I llavors ha sigut molt, molt difícil que poguessin entendre això. I llavors aconseguir, almenys, a l'ús aquests 3 dies, com explicava el Ferran, en determinats horaris, doncs ens permet, bueno, no és nostre, però almenys tindrem entrada algun dels dies.
0: Bueno, esperem-ho que sigui,
1: sí,
0: així, ens tinguem confiança.
1: Sí, sí, home, jo crec que el que hem de fer és esperar i veure com funciona, i el que hem parlat moltes vegades amb tu. Al final hem arribat, eh? Vull
2: no.
1: dir que sempre dèiem, a molta gent li dèiem, espera, tu fes lo possible per aguantar, Eduard, que al final ho veurem. Ara ja només queda passar l'estiu, eh?
0: Bueno,
1: molt bé. Vull dir que cuida't aquest estiu.
0: Al mes d'octubre, doncs, allà estarem veient exactament aquest principi i a veure si aquesta continuïtat. I tal com dius, molt bé, veure, doncs, si el programador o programadora, per una part, i després el grup aquest que fa una mica de
2: sí, aquesta comissió, no?
0: Aquesta comissió que fa una mica com de... de matisar potser segons quin tipus de decisions que es prenguin i tal, o aportar idees per anar fent, que ens funcioni per tothom.
1: Jo estic convençut que sí, i estic convençut que ja no només el teatre, sinó tot l'edifici, vull dir, nosaltres com a Unió guanyarem, vull dir, les seccions, primer per tranquil·litat, vull dir, portem 13 anys que com a Junta només estem parlant de números, de percentatges, i ja sí, tenim ganes de la Junta començar a fer coses que no sigui només estar parlant amb l'Ajuntament d'això, no? Vull dir, començar fa el dia a dia, vull dir, les seccions ens donen molta tranquil·litat, això, ens donarà molta tranquil·litat.
2: No, i que confiem que tindrem una bona entesa com a veïns i que podrem anar, bueno, millorant coses i...
0: M'agrada això de l'entesa com a veïns.
2: Sí, sí, sí, sí. Confiem en això.
0: Mercè, gràcies per haver vingut, Ferran, gràcies.
1: No, gràcies a tu.
0: I mira, havíem de continuar, però ja no ens queda temps.
2: Molt bé.
0: Escolta'm, Aimat, no, jo només dic que aquest cap de setmana tenim, bueno, no el cap de setmana, sinó a partir d'allà, hi ha el Sant Coblac aquí al parc de Can Bernet, que serà, doncs, està complert cada dia amb diferents concerts, des de primera hora del dematí alguns d'ells, després fins a la tarda, després a la nit. I que demà, doncs, a Mirasol tenim la ratera d'Agatha Christie pel taller de teatre Silvia Servan. I us deixem aquí, que vagi molt bé, fins la setmana vinent. La setmana vinent parlarem de música i serà parlant d'un concert, entre altres coses, que es farà a la plaça d'Octavià. Adeu!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El darrer baròmetre del CIS situa el PSOE al capdavant amb un 31,3% d'estimació de vot, tot i perdre 4,9 punts respecte al maig, mentre que el PP puja 2,2 punts i se situa en el 27,1%. Aquesta davallada, volíem dir, coincideix amb els casos judicials que han esquitxat directament l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també l'exmilitant socialista Leire Díez. I la consellera d'Interior presidirà una reunió del nivell de la cúpula dels Mossos d'Esquadra per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya, l'última ahir mateix, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, en successos relacionats amb les màfies de la droga i del crim organitzat i que ja han provocat 6 morts a trets en només 3 mesos. Des de l'Ajuntament de la capital, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Valle, reitera l'aposta per endurir les penes per aquests delictes.
2: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. Això ho hem reiterat moltes vegades. Hem sentit també les declaracions contundents que ha fet la pròpia consellera d'Interior. Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema.
1: Un Valle que ha tornat a desvincular l'assassinat d'ahir del carrer de Balmes a la visita del Papa i que ha assegurat que no es van plantejar en cap moment modificar el dispositiu de seguretat i mobilitat que havien plantejat i que considera que va funcionar molt bé. I els serveis d'emergència busquen des d'ahir a la nit un jove de 16 anys, veí de Roses, desaparegut durant una excursió amb una moto d'aigua a la badia de Roses. El menor es va separar del grup a l'altura de la platja de Canyelles i els seus companys li van perdre el rastre cap a 8:45 del vespre. Salvament Marítim va activar el dispositiu de recerca després que l'empresa de lloguer alertés que el jove no havia tornat al punt d'arribada de Santa Margarida. I avui, darrer dia de selectivitat, durant 3 dies, més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de les proves d'accés a la universitat. Una de les novetats d'aquest 2026 és una prova pilot amb detectors d'anticòpia per vigilar que cap alumne pugui fer ús de dispositius electrònics no permesos en les proves. I el jutjat d'instrucció de Manresa ha arxivat provisionalment la investigació per la mort de 3 geòlegs a la mina de Cabanasses de Súria el 2023 en considerar que el despreniment de roques va ser un accident sobtat i imprevisible. I pel que fa als esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, al Canadà i també a Mèxic. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia i bon dijous, 11 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Martí González.

Dijous 11 de juny, dia marcat per l'inici del Mundial Masculí de Futbol, que arrenca avui amb un Mèxic a Sud-àfrica, als Estats Units, Mèxic i Canadà, a l'Amèrica del Nord, i en què la selecció espanyola, amb 9 catalans a les seves files i 8 jugadors del Barça, és una de les principals candidates. La selecció espanyola que debutarà dilluns, en aquest cas a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd. Avui en parlarem d'aquest Mundial i també parlarem de bàsquet, els play-offs de bàsquet, amb la derrota d'un punt a la pròrroga i de la penya al Roig Arena de València. Avui juga el Barça el segon partit de l'altra semifinal contra el Tenerife. Mirem de posar el 2-0 i quedant-se ja a només un sol triomf de la final d'aquesta Lliga ACB. Però també tindrem waterpolo, handbol i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui comença el Mundial masculí de Yamara a l'Amèrica del Nord.
1: Una cita mundialista marcada per ser l'última d'estrelles de les últimes dècades, com Leo Messi, Neymar i Cristiano Ronaldo, i també per la política migratòria dels Estats Units, que ha complicat els dies previs a molts dels participants i també a l'afició, que el vol viure en directe. Aquesta nit, a les 9, hora catalana, juga el partit inaugural que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica.
0: La selecció espanyola, amb 9 catalans, debutarà dilluns, vinent a Atlanta contra Cap Verd.
1: La principal preocupació al combinat estatal és l'estat físic dels tres lesionats, Nico Williams i els catalans, en Víctor Muñoz i Lamine Yamal. Tots tres, segons han anat dient des de la Federació Espanyola, estan complint els terminis de recuperació i haurien d'estar disponibles per dilluns, tot i que és possible que se'ls vulgui reservar. Aquest Espanya-Cap Verd es jugarà dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana.
0: Mentrestant, el Girona, en competició de clubs ja, ha presentat la campanya d'abonaments per al curs vinent, recordem, a la segona divisió.
1: El club, que actualment té 9.800 abonats, ha rebaixat considerablement els preus en consonància amb la nova categoria. L'import de les localitats per adults és del 50% inferior, mentre que la rebaixa a tribuna és del 35%, amb preus que van dels 125 euros als 515 i que inclouen tots els partits de Lliga com a local, 21, a més de les eliminatòries de Copa fins a quarts de final, menys si el rival és el Barça, el Madrid o l'Atlètic de Madrid.
0: El Girona, que a la part esportiva encara no té entrenador confirmat de cara al curs vinent, després de la marxa de Mitchell, recordem, a l'Ajax.
1: Ahir, l'Osasuna, un dels equips que va aconseguir la permanència primera en l'última jornada, va presentar Luis Miguel Ramis com a nou entrenador. El tarragoní, ex de l'Espanyol, dirigirà el conjunt navarrès la propera temporada i la següent, després de signar fins al 2028.
0: Tornant a segona divisió, Almeria i Màlaga jugaran l'última plaça de primera divisió.
1: Els dos equips andalusos s'enfrontaran a la final del play-off d'ascens. El Màlaga va certificar la classificació per a la final ahir contra les Palmes de Luis García, mentre que l'Almeria, entrenat pel català Rubí, ja ho havia fet dimarts, eliminant el Castelló. Aquesta final a doble partit arrencarà aquest diumenge a la Rosaleda.
0: En bàsquet, el Barça torna a rebre avui al Palau al Tenerife en el segon partit de les semifinals del play-off d'ACB.
1: Els blaugranes van passar per sobre del conjunt canari fa només dos dies, guanyant de 33 punts de diferència, però saben que avui serà un partit diferent i que han de seguir fent les coses bé per tornar a guanyar, mantenir el factor pista i quedar-se a només un triomf de la final. El duel, a les 8 del vespre dissabte, ja a Terres Canàries, es jugarà el tercer assalt.
0: I a l'altra semifinal, la penya va tenir a tocar ahir la victòria, però va acabar caient a la pròrroga a València.
1: Els badalonins van perdre d'un punt, 118 a 117, contra el València. El Roig Arena, en un molt bon partit del conjunt verd i negre, encertadíssim des del triple i liderat un cop més per un gran Ricky Rubio, que va acabar sent insuficient. Demà mateix jugarà de nou el Roig Arena, aquest segon València-Joventut, abans que la sèrie vingui cap a Badalona.
0: I més enllà dels play-offs, la resta d'equips de CD ja preparen el curs vinent. És el cas del bàsquet Girona, que avui mateix ha anunciat el fitxatge de l'eslové Aljax Kunc.
1: L'ala pivot de 26 anys, de 2,07 d'alçada, arriba procedent de la Lliga Polonesa. Ahir, el nou Kizanas Manresa va anunciar el seu segon fitxatge, l'andalús Pablo Tamba, que signa per les dues properes temporades, procedent de la Louisiana State University.
0: I en la categoria femenina, l'Espar Girona també ha fet oficial avui la sortida de la capitana Marta Canella.
1: L'escorta gallega no seguirà el club gironí després de 3 temporades i 117 partits defensant la samarreta de l'Uni. El club li ha agraït la dedicació, implicació i exemplaritat que l'han portat aquest últim curs a ser capitana.
0: En waterpolo, ara parlem de les derrotes d'ahir dels dos equips catalans a les semifinals de la Champions femenina, però és que avui mateix també a Malta, en el mateix escenari, arrenca la Final Four masculina.
1: Amb l'Atlètic Barceloneta com a un dels candidats. Després de fer una fase prèvia perfecta, els mariners arriben a la cita preparats per competir pel títol. L'equip de Fran Fernández s'enfronta avui a semifinals al Ferencváros hongarès, campió de les dues últimes edicions, a partir de les 7 de la tarda. A les 9 es jugarà la segona semifinal, que enfrontarà el Prorecco Italia contra l'Olympiacos grec.
0: I a la Final Four femenina de waterpolo, ara ho dèiem, ahir derrotes dels dos equips catalans.
1: El vigent campió, el Sant Andreu, va acabar caient als penals contra el Ferencváros en un partit en què van anar per davant pràcticament tota l'estona, però van acabar empatant a 11 amb gol del conjunt hongarès en menys d'un minut per al final. Al final, els llançaments de penal no van somriure les barcelonines i tampoc no van anar bé pels interessos catalans l'altra semifinal entre Mataró i Olympiacos. Les gregues van fer un parcial de 6-3 en el segon quart, que ja va ser una llosa per a les maresmenques, que es queden sense final.
0: El Mataró, que havia guanyat, recordem, a la final de Lliga fa uns dies contra el Sant Andreu, a tots els equips catalans s'enfrontaran divendres, demà, en el partit pel tercer lloc a les 7 de la tarda, també a Malta. I en futbol sala, el Barça encara espera rival per a la final de Lliga.
1: La victòria d'ahir del Palma, 6-4 contra el Pozo de Múrcia, allarga la segona semifinal, que es decidirà en el tercer i definitiu partit.
0: I acabem també amb un apunt de futbol sala, perquè l'Indústria Santa Coloma ha anunciat també avui el segon fitxatge de cara al curs vinent.
1: El club colomenc incorpora el pivot Eric Pérez per a les dues pròximes temporades. Pérez, de 29 anys i que arriba procedent del Ribera Navarra, serà presentat aquest dilluns al pavelló 9, juntament amb l'altra incorporació anunciada, el porter Pau López.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol sala i hoquei patins.
1: A partir de les 4 de la tarda, l'Enjoc TV es podrà seguir el segon partit de la final d'ascens a l'hoquei Lliga Femenina, que enfronta el club hoquei Caldes Recamp Làser contra el club hoquei Mataró, que es va endur el primer assalt. I quan acabi a les 6, la tornada de la final per pujar a la segona divisió masculina de futbol sala, que enfronta el futsal la gestoria Lluís Mataró contra el filial del Palma Futsal, amb un gol d'avantatge per als mallorquins, que van guanyar 2-1 a l'anada. Finalment, des de les 7 de la tarda, la xarxa més tornada de la final del play-off per pujar a la tercera federació masculina de futbol entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, amb un 1-2 favorable als tarragonins de l'anada.
0: Tot això dissabte, diumenge, més futbol i més hoquei patins.
1: Cita aquest diumenge amb dues eliminatòries d'ascens a la Nacional Catalana Masculina d'hoquei patins a les 4 de la tarda, la primera a les televisions locals i a la xarxa més, i a les 6, la segona, en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues des de Setmanat. I per rematar-ho, l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació masculina de futbol, que enfronta la Societat Deportiva Compostela amb el Club de Futbol Badalona a les 6 de la tarda a l'estadi Vero Boquete.

0: Dilluns 11 de juny, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol, perquè avui mateix comença el Mundial masculí, que es disputa a l'Amèrica del Nord, als Estats Units, Canadà i Mèxic. Un mundial marcat, com dèiem ara, per ser l'últim de tres grans estrelles de les últimes dècades, com són Leo Messi amb Argentina, Neymar amb el Brasil i Cristiano Ronaldo amb Portugal, i per la política migratòria als Estats Units, per la qual molts participants i també afició han tingut problemes ja en aquests dies previs per entrar al país. Una de les anfitriones, la selecció mexicana, protagonitza avui el partit inaugural contra Sud-àfrica a partir de les 9 de la nit hora catalana. El seleccionador mexicà, un vell conegut de la Lliga Espanyola, també ex, per exemple, de l'Espanyol, com és Javier Aguirre, assegurava que están preparados.
1: Desde que llegué, creo que son 20, no sé, 22 meses, 23, con esa cantaleta, ¿no? De que no he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Había gente aquí que ni habrá nacido, ni había nacido, y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no? Y eso les he dicho a los muchachos, creo que ha permeado el mensaje, creo que los he convencido, y ellos mismos han ido creciendo como familia, y creo que estamos preparadísimos.
0: Com a curiositat, Javier Aguirre va jugar l'últim Mundial que Mèxic va acollir, l'any 1986, aquell que va guanyar l'Argentina de Maradona, i en el primer partit de l'anfitriona es va enfrontar a Bèlgica, on hi jugava l'actual seleccionador de Sud-àfrica, Hugo Bros. Tornant al present, la selecció espanyola amb 9 catalans a la llista debutarà dilluns vinent contra Cap Verd. Veurem si amb Lamine Yamal, que continua recuperant-se de la lesió que va patir amb el Barça en el tram final de temporada. Ahir en parlava el director esportiu de la Federació Espanyola, Aitor Caranca, de Lamine i dels altres dos lesionats, Nico Williams i un altre dels catalans, l'extrem de Osasuna, Víctor Muñoz.
2: Yo creo que al final es otro de los éxitos, ¿no? del equipo, del cuerpo técnico, de los servicios médicos, ver cuál es el momento para cada jugador. Evidentemente que Luis es el que tiene la última palabra con los médicos, la recuperación va muy bien en los tres casos, y bueno, por lo que digo, ¿no? Luis es el que verá con los doctores, desde el principio se está en comunicación con los clubes también, así que bueno, pues ahora ya es momento de doctores, Luis, cuerpo técnico, y cuando se vea que están para empezar con el equipo, pues estarán listos.
0: Un Aitor Caranca, al qual també li van preguntar pel suposat favoritisme de la selecció espanyola en una de les grans candidates al títol.
2: Esa naturalidad de seguir ganando partidos, esas caras de, no de frustración cuando no se ganan, pero sí que siempre querer ganar sin esa presión de quizás de, no, cuando todo el mundo te da por favoritos es que se han hecho muy bien las cosas, ¿no? Y este grupo lo toma con esa naturalidad de saber que, bueno, pues la gente te da como favoritos, pero sabiendo que hay que hacer cosas muy bien, porque lo hemos dicho siempre, hay muchísimas selecciones que son candidatas a estar al final para ganar el Mundial, y el éxito de esta selección va a ser eso, ¿no? El afrontar cada partido con esa naturalidad.
0: Dilluns a les 6 de la tarda, com dèiem, aquest debut d'Espanya contra Cap Verd, que jugarà a Atlanta avui a les 9, el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica. I més futbol, per agafar els clubs un apunt. Mataró es queda sense equip femení, que jugava a la tercera federació, recordem, després de la renúncia de més de la meitat de la plantilla. Ens ho explica des de Mataró Ràdio la Laura Cera.
3: El Club Esportiu Mataró Femení s'acomiada de la tercera federació de futbol per la porta del darrere. El club ha anunciat aquest dimarts a la nit que s'ha vist obligat a renunciar a la categoria en un comunicat difós per xarxes socials. Argumenta que més de la meitat de la plantilla ha demanat la baixa federativa per marxar a un altre club, una acció que qualifiquen de coordinada. A més, es refereixen a aquesta altra entitat, titllant-los d'haver actuat amb mala fe. En l'escrit detallen com s'ha arribat fins a aquesta situació. En primer lloc fan menció a la marxa sobtada del tècnic Dani Molina i tot el seu staff. Una decisió que admeten que els va deixar un marge d'actuació molt limitat, tenint en compte que les temporades s'han de planificar abans del mes de juny. El comunicat carrega durament contra Molina i el seu equip i els acusa de no haver fet cap gest per reduir l'impacte de la seva acció i no haver ajudat a mantenir l'equip. Malgrat aquest contratemps, des de la junta directiva defensen haver intentat trobar un substitut a la banqueta per garantir el nivell a la quarta màxima categoria del futbol femení estatal. És aquí on revelen que el passat 29 de maig es van reunir amb una desena de jugadores per explicar-los el seu projecte de cara a l'any vinent. En aquesta trobada, les futbolistes van exigir conèixer de forma immediata el relleu de Molina i el club no ho va poder garantir, al·legant haver tingut poc temps. Va ser la setmana passada quan més de la meitat de les esportistes, en són 24 en total, van enviar el mateix missatge a l'entitat demanant la seva baixa. El club es resisteix a donar-los el que demanen, ja que exposen que la majoria d'elles tenen contracte fins al 2028. El que no s'especifica al comunicat és si el projecte serà viable una categoria per sota de la tercera ref. En el cas de produir-se finalment la marxa de 16 de les 24 jugadores de l'equip, el conjunt es quedaria amb només 8 fitxes, una xifra que obligaria l'entitat a reforçar-se ràpidament per poder competir a Lliga Preferent.
0: Gràcies, Laura. En bàsquet, el Barça torna a rebre avui al Palau al Tenerife en el segon partit de semifinals del play-off de CB. Els blaugranes van passar per sobre del conjunt canari ara fa només dos dies, dimarts, guanyant de 33 punts de diferència, però saben que avui serà diferent i que han de seguir fent les coses bé per tornar a guanyar, mantenir el factor pista i quedar-se a només ja un triomf de la final. Escoltem el pivot blaugrana Youssouf Afal.
4: We feel good mentally, physically.
5: Ens sentim bé mentalment i físicament també, perquè el partit no va ser fàcil, però vam guanyar de 30. Però nosaltres ja hem d'oblidar aquest primer partit perquè ens hem de centrar en dijous i en aconseguir la victòria. Sens dubte, el partit més important és el de dijous i crec que estarem preparats. I el que espero és jugar amb la mateixa energia, la mateixa intensitat, perquè crec que això va marcar la diferència juntament amb l'afició, amb tot el Palau, amb nosaltres. Intentarem fer el mateix, o més.
0: Avui a les 8 del vespre aquest segon Barça-Tenerife, dissabte ja les Canàries jugarà el tercer assalt, que podria ser l'últim. Si el Barça guanya avui i també evidentment guanya dissabte, en cas de necessitar-se un tercer, un quart, es jugaria dilluns de nou a Tenerife. I a l'altra semifinal la penya va tenir a tocar i la victòria, però va acabar caient a la pròrroga d'un punt, 118-117 contra el València. El Roig Arena, Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
6: Bon dia. La penya s'haurà d'aixecar ràpid després de perdre la gran oportunitat de guanyar València. Els verd i negres van cedir a la pròrroga per 118-117 en un partit de rècords on els de Dani Miret van establir el sostre de triples en un playoff a la CB amb 18. Demà, al Roig Arena, hi haurà un segon assalt a les 8 del vespre en una sèrie al millor de 5 partits. El conjunt verd i negre va plantar cara des del salt inicial i mai li va perdre la cara al maig. El tècnic Dani Miret posava en valor tota la feina de l'equip.
7: Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara que podem fer millor i mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal i com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients després d'aquests cops mentals, no? Com el d'avui, perquè al final, com dic, és un 1-0, i continuem creient en les nostres possibilitats i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
6: Els triples de Parker i Hackenson i el recital, un altre de Ricky Rubio amb 33 de valoració, van donar vida als verd i negres, que podrien haver guanyat si Han hagués anotat un tir lliure als darrers segons, i això va permetre el triple del València per empatar. Hackenson es va equivocar en el tir guanyador i el partit va anar a la pròrroga. En el temps afegit es va tornar a arribar a un final a cara o creu, on Han va penetrar, se li van tancar tres jugadors i va errar el tir guanyador. Adam Hanga era clar.
8: Nadie gusta perder, pero como dicho, la victoria no está perdido. Tenemos que volver a jugar en Badalona también y ahora vamos por el siguiente. El objetivo es ganar un partido aquí. Obviamente sería muy bien si ganamos esto, pero no puede ser posible. Vamos para el siguiente.
6: Els verdinegres van tenir el suport de més d'un centenar d'aficionats que es van desplaçar amb dos autocars fins a València.
0: Gràcies, Ramon. Demà mateix es jugarà de nou, com sentíem, el Roig Arena en aquest segon València a 6 de Joventut. I més enllà dels play-offs, la resta d'equips de CB ja preparen el curs vinent. És el cas del bàsquet Girona, que avui ha anunciat el fitxatge de l'eslové Aliats Kunz, a la pivot de 26 anys, 2-0-7 d'alçada i que arriba procedent de la Lliga Polonesa. I també el nou Kitzenas Manresa, que ha anunciat el seu segon fitxatge, l'andalús Pablo Tamba, que signa per les dues properes temporades procedent de Louisiana State University. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
9: El nou fitxatge, que ocupa plaça de jugador de formació, destaca pel seu perfil atlètic, una gran capacitat física i una notable evolució en el seu joc durant els últims anys. Des de la direcció esportiva del Manresa, Biel Colomines destaca la seva versatilitat en tasques defensives i la seva facilitat per capturar rebots, tot i actuar en la posició d'aler. A més, preveuen un gran marge de millora al conjunt del nou Congost.
10: Amb la incorporació del Pablo Tamas, sumem un jugador que ocupa jove a l'equip. Un aler que podrà combinar les posicions de 3 i de 4, especialment en moments on vulguem jugar més petits i ser més agressius gràcies a una capacitat física i atlètica molt notables. És un jugador amb un molt bon impacte defensiu, capaç de defensar diferents posicions i que suma amb la parcera rebotejadora als dos costats del camp de manera molt important. Ofensivament, destaca per la seva capacitat atlètica per jugar en transició, atacar close-outs i per una molt bona presa de decisions en el joc col·lectiu. També destaquem la incorporació d'un jugador amb marge de millora i que creiem que creixerà molt en la identitat de treball i de joc del Manresa.
9: Tamba és un jugador de 22 anys i 2 metres i un centímetre d'alçada, nascut a Puente Genil. També es va formar a les categories inferiors de l'Unicaja de Màlaga abans de fer el salt als Estats Units, on ha passat les darreres 5 temporades formant-se a les universitats americanes.
0: Gràcies, Jordi. En waterpolo, ara parlem de les derrotes d'ahir dels dos equips catalans a les semis de la Champions femenina, però és que avui mateix ja comença també a Malta, en el mateix escenari, la Final Four de la Champions masculina, amb l'Atlètic Barceloneta com un dels candidats. Després de fer una fase prèvia perfecta, els mariners arriben a la cita preparats per competir pel títol. En parlava l'entrenador Fran Fernández.
11: Yo antes de empezar sabía que este es nuestro sitio y que para esto vamos a trabajar. Si no, yo no me levanto. Es decir, yo soy, a lo mejor me paso de optimista, pero es que confío en el grupo. Y entonces estoy tranquilo porque creo que el equipo se ha desarrollado y llega en un buen momento. El Barceloneta me gusta que piense que estar aquí es una obligación, porque tenemos buenísimos jugadores, tenemos un club que empuja, estamos haciendo las cosas muy bien y al final marcarnos los límites altos y alcanzables es lo que nos permite volver a estar aquí y estar como estamos, ¿no? Que mucha gente piensa, a ver el Barceloneta, pues es una buena noticia.
0: El Barceloneta que s'enfronta avui a semifinals al Ferencváros hongarès, campió de les dues últimes edicions. Fran Fernández assegurava que no hi havia favorits en aquesta Final Four.
11: Creo que no hay favoritos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona. Tengo que decir que el equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos.
0: Avui a les 7 aquest Barceloneta-Ferencváros, a les 9 es jugarà la segona semifinal que enfronta el Prorreco italià i a l'Olympiacos grec. I en la Final Four femenina, ara ho dèiem, ahir derrotes dels dos catalans, el vigent campió del Sant Andreu va acabar caient als penals contra el Ferencváros en un partit en què va anar davant per davant pràcticament tot el partit, però va acabar empatant a 11 i els llançaments de penal no van somriure les barcelonines. Tampoc no van haver pels interessos catalans el Mataró Olympiacos. Les gregues van fer un parcial de 6-3 en el segon període, que ja va ser una llosa per a les maresmenques, que van acabar caient 12-14. Demà a les 7 de la tarda, també a Malta, Mataró Sant Andreu a jugar en el tercer lloc d'aquesta Champions. I abans d'acabar amb voleibol, el curs que ve canvien les categories estatals. Ja us hem anat explicant que no tindrem cap equip català a les màximes categories, però el Tarragona, Sant Pere i Sant Pau competirà la nova Superliga 2 Or masculina amb la continuïtat del projecte encapçalat per Vlados Tebowski. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
12: Vlados Tebowski continuarà encapçalant el club voleibol Sant Pere i Sant Pau. El macedoni viurà la seva 16a temporada com a entrenador dels cooperativistes, independentment de la categoria en la qual es competeixi. Enguany ho farà el grup Or de la Superliga 2 després de perdre la màxima categoria, però el tècnic ha entrenat l'equip ja a primera catalana i també a primera nacional. Vlados serà novament l'encarregat d'intentar fer una plantilla competitiva a la segona categoria del voleibol estatal i ho farà una vegada més amb uns recursos econòmics molt limitats. Tot i el descens, el Sant Pere i Sant Pau no serà ni molt menys l'equip amb major pressupost de la categoría. Así lo explica el mateix tècnic.
13: El dinero es lo que tenemos, es para hacer y un equipo competitivo, para ser competitivos y luego luchar en cada partido.
12: L'objectiu d'aquesta temporada passa, per tant, per confeccionar una plantilla amb compromís i possibilitats de competir cada partit, triar bé els fitxatges estrangers i adaptar-se també a les restriccions del nou format de categoria serà absolutament clau. Però més enllà dels resultats, el club i el tècnic tenen clar que volen que el barri torni a gaudir del voleibol després d'un curs molt complicat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
8: Dissabte a les 4 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia i bon dijous, 11 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 11 de juny, dia marcat a l'agenda ja de fa dies com el dia que comença el Mundial Masculí de Futbol. Ho fa amb el partit inaugural que protagonitza una de les anfitriones, el Mèxic de Javier Aguirre, ex, per exemple, de l'Espanyol, que s'enfronta a Sud-àfrica. Avui parlem d'aquest Mundial, que s'allargarà fins al 19 de juliol, però també dels play-offs de la CB de bàsquet i de les Final Fours, masculina i femenina, de waterpolo, que s'estan disputant aquests dies a Malta. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui comença el Mundial masculí a l'Amèrica del Nord.
1: Una cita mundialista marcada per ser l'última d'estrelles de les últimes dècades, com Leo Messi, Neymar i Cristiano Ronaldo, i també per la política migratòria dels Estats Units, que ha complicat els dies previs a molts dels participants i també a l'afició que el vol viure en directe. Aquesta nit, a les 9, hora catalana, es juga el partit.

0: partit inaugural que enfrontarà Mèxic i Sud-amèrica.
1: A Sud-àfrica, en aquest cas a Amèrica del Nord.
0: Sud-àfrica.
1: A la selecció espanyola, que ja és a Estats Units en aquest cas, amb 9 catalans a les seves files, debutarà dilluns vinent a Atlanta contra Cap Verd.
0: La principal preocupació al combinat estatal és l'estat físic dels tres lesionats, Nico Williams i els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal. Tots tres, segons han anat dient des de la Federació Espanyola, estan complint els terminis de recuperació i haurien d'estar disponibles per dilluns, tot i que és possible que se'ls vulgui reservar. Aquest Espanya-Cap Verd es jugarà dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana.
1: Mentrestant, el Girona ja ha presentat la campanya d'abonaments per al curs vinent, recordem, a la segona divisió.
0: El club, que actualment té 9.800 abonats, ha rebaixat considerablement els preus en consonància amb la nova categoria. L'import de les localitats per als adults és del 50% inferior, mentre que la rebaixa tribuna és del 35%, amb preus que van dels 125 euros als 515 i que inclouen tots els partits de Lliga com a local, 21, a més de les eliminatòries de Copa fins a quarts de final, menys si el rival és el Barça, el Madrid o l'Atlètic de Madrid.
1: En aquest cas anirà a part. El Girona, que encara no té entrenador confirmat de cara al curs vinent, després de la marxa de, recordem, Mitchell a l'Ajax.
0: Ahir l'Osasuna, un dels equips que va aconseguir la permanència primera en l'última jornada, va presentar Luis Miguel Ramis com a nou entrenador. El tarragoní, ex de l'Espanyol, dirigirà el conjunt navarrès la propera temporada i la següent, després de signar fins al 2028.
1: Tornant a segona, Almeria i Màlaga jugaran l'última plaça de primera.
0: Els dos equips andalusos s'enfrontaran a la final del play-off d'ascens. El Màlaga va certificar la classificació per a la final ahir contra les Palmes de Luis García, mentre que l'Almeria, entrenat pel català Rubi, ja ho havia fet dimarts, eliminant el Castelló. Aquesta final, a doble partit, arrencarà aquest diumenge a la Rosaleda.
1: Per cert, també en futbol, avui mateix, de fet ahir la nit, el Barça va comunicar que ha presentat oficialment ja la seva candidatura i el dossier complet per optar a l'organització de la final de la Champions League del 2029, evidentment amb la seu del nou Spotify Camp Nou. En bàsquet, el Barça torna a rebre avui al Palau al Tenerife en el segon partit de les semifinals del play-off de l'ACB.
0: Els blaugranes van passar per sobre del conjunt canari fa només dos dies, guanyant de 33 punts de diferència, però saben que avui serà un partit diferent i que han de seguir fent les coses bé per tornar a guanyar, mantenir el factor pista i quedar-se només un triomf de la final. El duel a les 8 del vespre, dissabte, ja a Terres Canàries, es jugarà el tercer assalt.
1: I a l'altra semifinal també ja tenim un català, la Penya, que va tenir a tocar ahir la victòria, però va acabar caient a la pròrroga a València.
0: Els badalonins van perdre d'un punt, 118 a 117, contra el València, el Roig Arena, en un molt bon partit del conjunt verd-i-negre, encertadíssim des del triple i liderat un cop més per un gran Ricky Rubio, però que va acabar sent insuficient. Demà mateix es jugarà de nou el Roig Arena, aquest segon València Joventut, abans que la sèrie vingui cap a Badalona.
1: Més enllà dels play-offs, la resta d'equips de CB ja preparen el curs vinent. És el cas del bàsquet Girona, que avui ha anunciat el fitxatge de l'eslové al Jascunys.
0: L'ala pivot de 26 anys, de 2,07 d'alçada, arriba procedent de la Lliga Polonesa. Ahir el nou Kizanas Manresa va anunciar el seu segon fitxatge, l'andalús Pablo Tamba, que signa per les dues properes temporades, procedent de la Louisiana State University.
1: I en la categoria femenina, l'Espart Girona també ha fet oficial avui la sortida de la capitana, Marta Canella.
0: L'escorta gallega no seguirà el club gironí després de 3 temporades i 117 partits defensant la samarreta de l'Uni. El club li ha agraït la dedicació, implicació i exemplaritat que l'han portat aquest últim curs a ser capitana.
1: En waterpolo també hem de parlar de les derrotes d'ahir dels dos equips catalans a les semifinals de la Champions femenina, però és que avui mateix també a Malta, en el mateix escenari, comença la Final Four de la Champions masculina.
0: Amb l'Atlètic Barceloneta com a un dels candidats. Després de fer una fase prèvia perfecta, els mariners arriben a la cita preparats per competir pel títol. L'equip de Fran Fernández s'enfronta avui a semifinals al Ferencváros hongarès, campió de les dues últimes edicions, a partir de les 7 de la tarda. A les 9 es jugarà la segona semifinal, que enfrontarà el Prorreco italià contra l'Olympiacos grec.
1: I a la Final Four femenina, ara ho dèiem, ahir derrotes dels dos equips catalans.
0: El vigent campió, el Sant Andreu, va acabar caient als penals contra el Ferencváros disparos en un partit en què van anar perdent per davant pràcticament tota l'estona, però van acabar empatant a 11 amb gol del conjunt hongarès a menys d'un minut per al final. Al final, els llançaments de penal no van somriure a les barcelonines i tampoc no van haver pels interessos catalans. L'altra semifinal entre Mataró i Olympiacos, les gregues van fer un parcial de 6 a 3 en el segon quart. Ja va ser una llosa per a les maresmenques, que es queden sense final.
1: Demà mateix, Mataró i Sant Andreu, que van protagonitzar fa uns dies a la final de la Lliga, jugaran el partit pel tercer lloc de la màxima competició europea a les 7 de la tarda també a Malta. I en futbol sala, el Barça encara espera rival per a la final de la Lliga.
0: La victòria d'ahir del Palma, 6 a 4 contra el Pozo de Murcia, allarga la segona semifinal, que es decidirà en el tercer i definitiu partit.
1: I acabem també amb un apunt de futbol sala, perquè l'Indústria Santa Coloma, altre català de primera divisió, ha anunciat avui el segon fitxatge de cara al curs vinent.
0: El club colomenc incorpora el pivot Eric Pérez per a les dues pròximes temporades. Pérez, de 29 anys i que arriba procedent del Ribera Navarra, serà presentat aquest dilluns al Pavelló Nou, juntament amb l'altra incorporació anunciada, el porter Pau López.

0: I és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol, futbol sala i hoquei patins.
1: A partir de les 4 de la tarda, l'Enjoc TV es podrà seguir el segon partit de la final d'ascens a l'Hockey Lliga Femenina, que enfronta el Club Hoquei Caldes Recambla-Ser contra el Club Hoquei Mataró, que es va endur el primer assalt. I quan acabi a les 6, la tornada de la final per pujar a la segona divisió masculina de futbol sala, que enfronta el futsal Gestoria Luis Mataró contra el filial del Palma Futsal, amb un gol d'avantatge per als mallorquins, que van guanyar 2-1 a l'anada. Finalment, des de les 7 de la tarda a la xarxa Més, tornada de la final del play-off per pujar a la tercera federació masculina de futbol entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, amb un 1-2 favorable als tarragonins de l'anada.
0: Tot això dissabte, diumenge, més futbol i també més hoquei patins.
1: Cita aquest diumenge amb dues eliminatòries d'ascens a la Nacional Catalana Masculina d'Hoquei Patins. A les 4 de la tarda, la primera a les televisions locals i a la xarxa Més, i a les 6, la segona, en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues, des de Setmanat. I per rematar-ho, l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació masculina de futbol, que enfronta la Societat Deportiva Compostela amb el Club de Futbol Badalona a les 6 de la tarda a l'estadi Vero Boquete.

0: Dijous 11 de juny, 10 minuts passant ja de la de dos quarts de dues, comencem parlant de futbol perquè avui mateix comença el Mundial masculí que es disputa a Amèrica del Nord, als Estats Units, Canadà i Mèxic. Un Mundial marcat per ser l'últim, per exemple, de tres grans estrelles com són Leo Messi, Neymar i Cristiano Ronaldo, i per la política migratòria també als Estats Units en aquests últims dies, per la qual molts participants han tingut problemes i també algunes de les aficions. Una de les anfitriones, la selecció mexicana, protagonitza avui el partit inaugural contra Sud-àfrica. A partir de les 9 de la nit, hora catalana, el seleccionador mexicà és un vell conegut de la Lliga Espanyola i ex, per exemple, de l'Espanyol, com és Javier Aguirre. Recordava que l'últim Mundial que es va disputar a Mèxic, el 1986, el que va guanyar l'Argentina de Maradona, ell era el terreny de joc en el primer partit de la seva selecció contra Bèlgica, on jugava, per cert, l'actual seleccionador de Sud-àfrica, Hugo Broos.
1: Yo recuerdo mucho la seguridad con la que salimos al terreno de juego, la confianza que teníamos antes de enfrentar a Bélgica. Sentíamos que ese partido no iba a ir mal, ¿no? A pesar de que Bélgica era en ese momento un rival de cuidado, que casualmente el técnico de Sudáfrica jugó ese partido, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que aprendí. Transmitirle a mis jugadores la seguridad que puede ser un buen día para nosotros, de que pase lo que pase, la gente estará con nosotros y que va a ser una fiesta, que no dudemos que mañana puede ser un día histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro mundial en México estos chicos.
0: Tornant al present de la selecció espanyola amb nou catalans a la llista, debutarà dilluns vinent contra Cap Verd. Veurem si amb la Minya Mal, que continua recuperant-se de la lesió que patia amb el Barça en el tram final de temporada. Ahir en parlava el director esportiu de la Federació Espanyola, Aitor Caranca, de la Min i dels altres dos lesionats, que encara arrosseguen molèsties, Nico Williams i un altre dels catalans, l'extrem d'Osasuna, Víctor Muñoz.
2: El cuerpo médico, fisios, readaptadores, Carlos para el físico y sobre todo Luis al final es el que tiene que ver cuando es el momento de dar la oportunidad, ¿no? Está claro que el jugador siempre quiere jugar, jugadores de los que estamos hablando, imagínate las ganas que tienen de volver y es un mundial y todos quieren ayudar. Entonces, bueno, pues ya digo que es Luis con el cuerpo técnico, con el cuerpo médico, los que van a ver los plazos.
0: Un Aitor Caranca, al qual també li van preguntar per la seva relació bona amb la direcció esportiva del Barça, amb Deco i Boyan, i un suposat pacte per reservar la Minya Mal fins al tercer partit de la fase de grups.
2: Yo la relación que tengo tanto con Deco como con Boyan es fantástica desde el primer momento. La comunicación era una de las cosas desde el principio que quería tener tanto con el Barça como con todos los clubes, porque es importante, ¿no? Que si tenemos jugadores de todos los clubes, pues estar en ese contacto para que pues haya esa transparencia. Y bueno, pues aquí yo creo que no hay pacto ni nada, ¿no? Tanto Claudio como Carlos estuvieron con los servicios médicos del Barça y de los fisios y preparadores físicos, y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
0: Dilluns a les 6 de la tarda veurem si amb Lamine o no, hora catalana, aquest Espanya-Cap Verd, que jugarà a Atlanta avui a les 9, com dèiem, aquest partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica. I encara en futbol, pel que fa als clubs, continua la mobilització espectacular per la final del play-off d'ascens a segona divisió masculina. La que ens interessa la protagonitzaran el Sabadell i el Zamora amb l'anada aquest dissabte a la localitat castellano-lleonesa i la tornada divendres 19 de juny a la nova Creu Alta, partit pel qual ja s'han venut més de 6.000 entrades. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: Imatges de llargues cues a les oficines de la nova Creu Alta per adquirir les entrades. Fins dimarts només els socis tenen dret a comprar-ne amb un descompte de més del 50% i a més també poden retirar dues localitats extres al preu del públic general. El ritme és espectacular i tot fa indicar que, com a la semifinal, s'esgotaran les entrades. Al Ruta de la Plata, de la seva banda, ja han penjat el cartell de sold out pel partit d'anada i estan estudiant la possibilitat d'instal·lar graderies supletòries a l'estadi. El capità del Zamora, Carlos Ramos, ha parlat de l'ambient que están viviendo en la ciudad.
4: Era de esperar, la ciudad está súper ilusionada, súper volcada y es pues el partido más importante de la historia reciente del Zamora, así que la verdad que la ciudad se ha volcado y esperemos que jueguen el partido como el domingo pasado.
3: El duel a Zamora, recordem, es disputarà aquest dissabte a les 9 de la nit. Pel sector visitant, per cert, el Sabadell encara té entrades per vendre entre els socis que decideixin viatjar fins a terres castellano-lleoneses. A més de poder desplaçar-se amb autocar que han organitzat les penyes, hi ha una gran novetat. L'equip viatjarà en un vol charter via Valladolid i el club obre als aficionats la possibilitat d'acompanyar l'expedició arlequinada. El preu, això sí, és de 179 euros per socis i 229 per no socis i només inclou els vols d'anada i tornada.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, el Barça torna a rebre avui al Palau al Tenerife en el segon partit de semifinals del play-off de CB. Els barones van passar per sobre. El conjunt canari, recordem, fa només dos dies, dimarts, guanyant de 33 punts de diferència, però avui serà diferent i hem de seguir fent les coses bé per tornar a guanyar, mantenir el factor pista i quedar-se ja només un triomf de la final. Escoltem el PO Blaugrana Yusuf Afal sobre la importància de l'afició del Palau.
5: It's so important for us because when we give a lot of energy...
6: És molt important per a nosaltres, perquè quan posem molta energia sentim que el Palau ens dona suport. I és per això que realment podem donar-ho tot. I per nosaltres és molt important fer que tot el Palau i tots els aficionats del Barça estiguin orgullosos. I intentarem fer tot el possible per aconseguir la victòria. M'agrada molt aquest equip, el Barça, des de fa molt de temps, i per mi és especial jugar-hi. L'entrenador m'està donant molta confiança ara mateix i només intento tornar aquesta confiança. Intento donar el millor de mi a la pista per aportar molta energia i així aconseguir la victòria.
0: Avui a les 8 del vespre, aquest segon Barça-Tenerife, dissabte a les Canàries ja es jugarà el tercer assalt, que podria ser l'últim si el Barça guanya avui i, evidentment, guanya aquell tercer partit. En cas de necessitar-se un quart, es jugaria dilluns de nou a Tenerife. I a l'altra semifinal, la penya va tenir ahir tocar la victòria, però va acabar caient a la pròrroga d'un punt, 118-117, volíem dir, contra el València, el Roig Arena. Molt bon partit del conjunt verd i negre, encertadíssim des del triple i liderat un cop més per un gran Ricky Rubio, però que va acabar sent insuficient. Aquest era el balanç del tècnic de la penya, Dani Miret.
7: Un partidazo, 1-0, dar la enhorabuena al Valencia y nos vemos en 48 horas. Creo que hemos hecho desde el principio hasta la prórroga una exhibición de mentalidad y de equipo. Hemos rozado la perfección, casi sacamos un 10 en el examen, pero no es suficiente para ganar. Tenemos delante un equipo increíble, de los mejores de Europa, y creo que ha sido una primera batalla de mucho mérito nuestro, a pesar de no haber conseguido el resultado esperado. Estamos en un buen momento y lo hemos demostrado. Nuestra mentalidad dentro de 48 horas va a ser la misma y solamente pues si hay fisios en Valencia pues que contacten con el club, porque seguro que necesitaremos tratamiento y mucha recuperación, porque es evidente que hemos hecho un gran derroche de energía y es ahora mismo la máxima preocupación.
0: Demà mateix jugarà de nou el Roger en aquest segon València 6a Joventut de semifinals. I més enllà dels play-offs, la resta d'equips de CB ja preparen el curs vinent. Avui el bàsquet Girona ha anunciat el fitxatge de l'eslové Aljax Kunz, a la pivot de 26 anys que arriba de la Lliga Polonesa. També el nou Kids Anas Manresa va anunciar ahir, en aquest cas, el seu segon fitxatge, l'andalús Pablo Tamba, que signa per les dues properes temporades, procedent de la Louisiana State University. I el que serà el nou Lleida i l'Erna Lleida, l'entrenador Gerard Encuentra ha volgut desmentir rumors sobre una possible sortida. Ho agulla de ràdio Sergi Guiu.
8: Al món de l'esport no hi ha temps per descansar i un cop acaba una temporada automàticament es pensa en la següent. Així s'està vivint l'impàs del curs 25-26 cap al 26-27 del Jaio Post Lleida a l'Ilerna Lleida en clau purament basquetbolística, tot plegat després d'acabar una temporada on l'equip ha tornat a mantenir-se a la CB i on la valoració en clau interna és positiva. L'entrenador ja l'encontra passat pels estudis d'UAU Lleida Ràdio. Amb ell hem repassat el que ha donat de cim aquest curs 25-26. Hem parlat de dinàmiques negatives, de moments positius i de lideratge. Amb l'encontra també hem mirat al futur immediat. Al llarg dels darrers dies s'està parlant molt del grapat de moviments que hi pot haver les banquetes dels equips de l'ACB i en alguns entorns el nom del tècnic lleidatà ha aparegut en escena. Preguntat per si a Lleida s'ha d'estar tranquil amb la seva continuïtat a l'Ilerna Lleida encuentra, ha estat clar, au au, en la resposta.
9: Sí, al final el club em va donar una confiança en un moment delicat i jo m'estimo el projecte, sóc un home de projectes i crec que el projecte que tenim aquí, ostres, no? ja ho vaig dir quan vaig renovar, no? L'he vist créixer i crec que encara podem créixer una miqueta més i tinc ganes de que això succeeixi, no? Llavors, bueno, tinc contracte recent firmat, no? I la rumorologia, pues, és rumorologia.
8: Sobre la renovació de James Bateman, encuentra la valorat de molt positiva i al respecte del mercat que ja està activat a l'ACB, l'entrenador del ja i l'Erna Lleida ha deixat clar que, tot i les dificultats que tindran a l'hora de moure's, intentaran formar un equip el màxim de competitiu possible.
0: Gràcies, Sergi. En waterpolo ara parlem de les derrotes d'ahir dels dos equips catalans a les semifinals de la Champions femenina, però és que avui mateix ja comença també amb alta el mateix escenari la Final Four de la Champions masculina amb l'Atlètic Barceloneta com un dels candidats. Després de fer una fase prèvia perfecta, els mariners arriben a la cita preparats per competir pel títol. En parlava l'entrenador Fran Fernández.
10: Presión negativa no tenemos. La presión es la que nos ponemos nosotros, pero llegamos con, como he dicho antes, con alegría, no con la obligación de tener que ganar. Es verdad, cuando la temporada es muy buena, como ha sido esta, que has ganado, que llevamos meses sin perder un partido, que hemos hecho una clasificación de cuartos de final brillante, ganando en todas las piscinas, pues claro, llegas pensando, el Barceloneta puede hacerlo, pero lo queremos enfocar desde el lado positivo, no desde la presión de tener que hacerlo, sino de querer hacerlo.
0: El Barceloneta s'enfronta avui a semis al Ferencváros hongarès, campió de les dues últimes edicions. Fran Fernández assegurava que no hi ha favorits en aquesta Final Four.
10: Es que trabajamos mucho y son muchos años que estamos intentando progresar el equipo, el club igual, y nos hace muchísima ilusión. Al final, el primer objetivo es llegar y lo bueno es que llegamos creyendo que podemos hacerlo, y eso es lo más importante. Si la ganamos, pues será fantástico, porque será pues demostrar que estamos haciendo las cosas bien. Nuestro objetivo es seguir creciendo, es seguir estando en Final Four y seguir ganando Champions. Claro que nos hace muchísima ilusión volver a poner una de nuestras vitrinas y a eso vamos.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest Barceloneta-Ferencváros, semifinals. A les 9 jugarà la segona semifinal, que enfronta el Prorreco italià contra l'Olympiacos grec. I en la Final Four femenina, que va començar ahir també a Malta, ara ho dèiem, derrotes dels dos equips catalans. El vigent campió, el Sant Andreu, va acabar caient als penals contra el Ferencváros en un partit en què va anar per davant pràcticament tota l'estona, però va acabar empatant a 11 i, en aquest cas, els llançaments de penal no van somriure a les barcelonines. Tampoc no van haver pels interessos catalans l'altre semi entre Mataró i Olympiacos. Les gregues van fer un parcial de 6-3 en el segon període, que ja va ser una llosa molt difícil d'aixecar per a les malesmenques, que es queden sense final. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
11: Malta no serà la terra promesa que doni la primera Champions League a l'assolim Centre Natació Mataró. El conjunt del centre ha perdut per 12-14 contra l'Olympiacos grec i s'acomiada a la final del proper divendres. El primer quart ja ha demostrat que seria un partit de molts gols, això sí, sense trencar-se els primers compassos. De fet, els 8 minuts inicials s'han segellat amb un empat a 4 en el marcador. En el segon quart, el conjunt grec ha aprofitat aquest festival golejador per agafar avantatge, tot i que les mataronines han trepitjat els talons al conjunt del Pireu fins on han pogut. I és que el parcial ha estat dur d'encaixar per al conjunt dirigit per Dani Ballart. El 3-6 deixava al descans un 7-10 que ha obligat ja a remar contracorrent. A la represa, les mataronines han intentat ajustar la defensa per frenar l'atac grec i, de fet, han aconseguit col·locar-se amb un 9-10 en contra. Un miratge, un nou parcial de 2-3, ampliava la distància de 9-2 per al conjunt helènic. Tot ha quedat per decidir a l'últim quart, que s'ha destacat per la poca anotació. Tant és així que durant els primers 6 minuts no s'han vist gols. El temps es convertia en un enemic més per a l'assolim. Ni els 4 gols de Jules Rümer han estat suficients. Un cop l'Olympiacos s'ha situat amb 3 gols d'avantatge, ha sabut tancar la porteria i ha esbossat el camí cap a la final de la Champions. L'assolim Centre Natació Mataró haurà de seguir esperant per sumar la seva primera copa en aquesta competició. Al final, doncs, assolim Centre Natació Mataró 12, Olympiacos 14.
0: Ah, gràcies, Jordi. En handbol, el Barça ja viatja hores d'ara cap a Alemanya per disputar aquest cap de setmana una nova Final Four de Champions masculina, la 8ª consecutiva. Els blancs busquen el títol que acabi de reblar una gran temporada amb el ple de victòries a les competicions estatals i amb una gran Champions fins a aquesta fase final. Escoltem un dels capitans i un dels catalans, Aleix Gómez, que ha guanyat 3 Champions de moment amb el Barça i ha estat en moltes Final Fours.
12: Bueno, jo me la prenc com si fos la primera. És especial cada any és tot un món i bueno, és l'objectiu que portem buscant tot l'any i intentarem anar amb la millor forma possible i a veure si la podem portar cap a casa. Com hem dit més un cop, això és el Barça. El Barça, és a dir, la samarreta pesa molt, et diuen que has d'estar sempre el més alt. Llavors jo crec que l'objectiu de cada any és guanyar la Champions, però guanyar la Champions és poder arribar a la Final Four. El treball que estem fent sembla com a fàcil, com a rutina, però jo crec que s'ha de valorar en plan tots els anys que hem arribat a Final Four i el bé que ho estem fent especialment aquest any.
0: I en el mateix sentit escoltem el pivot portuguès Luis Frade, que volia posar en valor el fet d'arribar un cop més a Colònia i assegurava que no hi havia favorits.
13: Yo creo que lo de favorito o no favorito ya no existe. Estamos hablando de 4 equipos en que tienen jugadores que juegan en los palcos más grandes del balonmano europeo y mundial, y creo que todos están acostumbradísimos de jugar ese tipo de partidos. Obviamente que estar ahí, quizás la Final Four es complicada de jugar y de gestionar emociones, y quizás nosotros tenemos un pelín más de experiencia, pero estamos hablando de 2 partidos de KO en que todo puede pasar. Es una competición, nosotros decimos que es completamente diferente de lo demás de la Champions. Son 2 partidos a final de temporada en que es puro KO. Una batalla campal.
0: Aquesta Final Four reunirà Colònia i no sempre passa als dos primers classificats dels dos grups a la primera fase i, per tant, a priori, els millors de la temporada, els més regulars com a mínim. El Barça s'enfrontarà dissabte a les 6 de la tarda a l'Aalborg danès. Abans, a partir de les 3, hauran jugat ja la semifinal alemanya, el Füchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. I abans d'acabar, avui mateix la penya solera barcelonista de Calella celebrarà una nova edició dels memorials Mario Munt i Joan Juan Treserres, reconeixement que l'entitat atorga normalment a una de les promeses més projectives del futbol fase del Barça i a la futbolista més destacada del Barça femení. Ràdio Calella, Jordi Termes.
14: Enguany el memorial Mario Munt arriba a la seva 24a edició i distingirà el jove futbolista Tomàs Marquès, conegut esportivament com a Tommy. Aquest guardó, instaurat l'any 2003, en reconeix el jugador més projecció del futbol base del Futbol Club Barcelona al llarg de la seva història. La penya solera ha premiat futbolistes que posteriorment han acabat consolidant-se a l'elit, com Andrés Iniesta, Thiago Alcántara, Gavi, Marc Casado o el mateix Lamine Yamal. I pel que fa al memorial Joan Juan Treserres, que enguany arriba a la 7a edició, el reconeixement serà per a Clàudia Pina, després d'una temporada brillant amb el Barça femení. L'atacant catalana ha estat una de les jugadores més determinants de l'equip blaugrana i ha acabat com a màxima golejadora de la Lliga Femenina amb 21 dianes.
15: En aquí premiem a la jugadora que ha fet per nosaltres una temporada molt bona, no? I en aquest cas hem premiat a la Clàudia Pina. Cadascú té la seva preferida, però jo crec que la Clàudia Pina ha fet una temporada molt bona.
0: Gràcies, Jordi. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor Martí González, l'Aiman Triqui al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
16: La xarxa de comunicació local.
17: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
18: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
19: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
18: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
19: Perquè la teva salut és el nostre futur.
18: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
20: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
21: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
22: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
21: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
22: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
21: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
23: Un règim autoritari, militarista, jerarquitzat. Les dones eren les tenien pitjor.
24: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
25: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
26: Españoles. Franco ha mort.
27: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
17: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.
2: Que boig el món, que no té cap sentit, i em fa pensar, no sé què hi faig aquí.

0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Quan Bellaterra va iniciar el procés per segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en una de les qüestions territorials més rellevants de la comarca. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, Vallès ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable a l'annexió de Bellaterra, però considera que el procés no acabarà aquí. Segons ha dit en una entrevista, la Generalitat dirà que no, però que si juga un pèsol, ha dit que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. Segons l'alcalde, els veïns de Bellaterra fa anys que desenvolupen bona part de la seva vida quotidiana a Sant Cugat.
1: Mes de maig, mentre que el PP empuja dos i escurça distàncies amb el PSOE, en tercera posició se situa Vox.
2: El Banc Central Europeu apujarà previsiblement avui els tipus d'interès. Serà per primer cop en 3 anys.
1: Ho farà per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2%. La previsió és que el banc deixi els tipus en el 2,25%.
2: Els equips d'emergència busquen un menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses.
1: Una cinquantena d'efectius rastregen la zona per terra, mar i aire. La recerca s'ha ampliat a Torroella de Montgrí en base als corrents marins i al vent que bufa la zona.
2: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
1: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
3: Ara és molt fàcil reproduir les coses amb impressió digital, o sigui, fas una foto i fas una còpia, però el gravat és com una cosa que no només existeix damunt d'aquesta planxa, no hi ha un original, saps? L'original és el que tu veus.
2: Als esports, avui arrenca el Mundial de Futbol, Joan Barberà.
4: A 8:15 del vespre, inauguració oficial, i a les 9 de la nit, hora catalana, jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd.
2: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. A les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat escaixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat. El que queda d'aquest dijous, alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns núvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua, i de fet encara més al cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular, i el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de Saiban López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passa en gairebé 4 minuts de les 2.
6: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la visita que ha fet el papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la visita. Marc Pijuan, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Illa ha reconegut que la visita del papa ha permès a Catalunya tornar a comptar el món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
8: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
7: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat confessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
2: La visita papal deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
1: Fonts de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclòs en el programari oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant aquell acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a les xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho ha qualificat de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre aquesta qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats i dimissions fins i tot. Des d'Esquerra, l'Hisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
2: Polèmiques a banda, la visita ha estat marcada per gestos i missatges que van més enllà del protocol.
1: L'experta en protocol, Marina Fernández, en destaca l'espontanietat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el Papa Francesc. Són declaracions a la xarxa.
9: Cuando el Papa hace por dos veces ese gesto de Six Seven, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un Papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
2: L'Ajuntament de Barcelona també ha fet balanç i creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa. A més, han fet un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
1: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Prevenció, Règim Interior i Convivència, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
10: Barcelona, durant unes hores, ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I, per tant, aquest agraïment a la ciutadania, també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, les molèsties.
1: En relació al crim comès a punta de pistola al carrer de Balmes durant la visita, Batlle els vincula a les màfies de la droga i el crim organitzat. Ha reiterat l'aposta per endurir les penes per a aquests delictes. Justament aquesta tarda hi ha una reunió de fet del nivell dels càrrecs polítics i policials per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya.
2: Mentrestant, Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori. Aquest matí, el port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. Només arribar al pontífex ha trepitjat aquest port que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i nouvinguts que han explicat la seva arribada a les illes, el papa ha fet una crida a la dignitat humana.
12: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
11: El pontífex ha llegit aquestes paraules davant de 2.000 persones, la major part immigrants i voluntaris, així com també autoritats eclesiàstiques, el president del govern Pedro Sánchez i el de les Canàries Fernando Clavijo.
2: Justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, malgrat que compleixen els requisits. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
14: tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?
13: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
2: I justament quan encara cueix el discurs de Lleó XIV al Congrés dels Diputats, on va criticar, recordem, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa admetrà a tràmit una iniciativa del Parlament per reformar la llei d'eutanàsia, aprovada ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
16: Eutanàsia significa etimològicament bona mort. Estemos a l'altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
15: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
2: Encara en política, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda a només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
1: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
6: Notícies en xarxa.
2: Entrem en matèria econòmica i avui estem molt pendents del Banc Central Europeu, que es troba reunit a Frankfurt amb la previsió de pujar els tipus d'interès. Serà el primer cop en 3 anys.
1: Ho farà per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc. La causa principal és la guerra a l'Orient Mitjà i l'augment del preu del petroli. La previsió és que l'augment sigui de 25 punts bàsics i deixi, per tant, els tipus en el 2,25%.
2: Tornem a Catalunya, però mantenim la informació econòmica, ja que 4 de cada 5 assistents a la trobada empresarial del Pirineu preveuen que la seva empresa creixi enguany. Alhora, un 65% espera crear nous llocs de feina. Tot just un 55% augmentaran els beneficis. Són les dades més destacades de l'enquesta que s'ha fet durant l'esdeveniment, que un any més se celebra a la Seu d'Urgell. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
17: Del baròmetre de la trobada també s'ha destacat que el 62% d'empresaris defensen que l'arribada d'immigrants estigui condicionada a tenir contracte de treball i que un 32% defensa que es limiti la immigració. La incertesa econòmica i política global centra l'edició d'enguany en què s'analitza com les empreses i les institucions han de respondre al difícil context actual. Montse Pujol, presidenta de la trobada empresarial.
18: Perquè és evident que el mapa està canviant. Canvien les relacions comercials, canvien els equilibris geopolítics, canvia la manera de produir, la manera de treballar, la manera de competir. La intel·ligència artificial està accelerant molt d'aquests canvis a una velocitat extraordinària. Però la pregunta important és: què farem nosaltres davant d'aquests canvis?
17: La primera ponència l'ha protagonitzat el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat el creixement i la diversificació de l'economia andorrana els darrers anys, tot i reconèixer que això ha comportat un fort augment demogràfic i del preu de l'habitatge. Aquest divendres, a la segona i última jornada, intervindran el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'exprimer ministre d'Itàlia, Matteo Renzi.
2: Gairebé un quart de 3 al port de Barcelona considera que els creueristes no són culpables de la massificació turística que pateix la capital catalana i xifra en només un 2,5% diari el pes d'aquest tipus de turista a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel Port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes superen el 5% del total de visitants només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Es tracta d'estimacions basades en dades de telefonia mòbil que ha lliurat al gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Un estudi, però, al qual els periodistes no hem tingut accés directe i en què la direcció d'aquest informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha al darrere.
2: No deixem el turisme, gràcies Carina, perquè Tarragona estrena un nou sistema de rutes intel·ligents que incorpora la realitat augmentada. Es tracta de 31 punts d'interès patrimonial i natural que ara es poden descobrir d'una manera diferent gràcies a les noves tecnologies. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
20: Com era l'interior de la Torre de la Mora en època medieval o com vivien llavors el castell de Tamarit són només algunes de la trentena d'experiències que ara es poden viure in situ i a través del mòbil gràcies a la realitat augmentada. La regidora de Turisme, Montse Adán, explica que la ciutat modernitza la manera de conèixer el patrimoni.
21: Que permetrà doncs, conèixer la nostra ciutat, el nostre territori, d'una manera molt més àgil, molt més accessible i també amb unes visites virtuals que quan tu vagis al lloc, estiguis allí in situ, amb el teu mòbil podràs veure la recreació de com era aquell espai en el moment doncs, més important de la seva història.
0: Us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
22: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Quan Bellaterra va iniciar el procés per segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en una de les qüestions territorials més rellevants de la comarca. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, Vallès ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable a l'annexió de Bellaterra, però considera que el procés no acabarà aquí. Segons ha dit en una entrevista, la Generalitat dirà que no, però que si juga un pèsol, ha dit que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. Segons l'alcalde, els veïns de Bellaterra fa anys que desenvolupen bona part de la seva vida quotidiana a Sant Cugat i la voluntat de canvi respon principalment al descontentament amb la gestió de Cerdanyola. Vallès assegura que no han anat a buscar ningú, sinó que són ells els que volen marxar. El Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptes incompliments en la gestió de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'AUMET, tant per part de l'empresa adjudicatària, Fundesplai, com de l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'oficina antifrau. Per la seva banda, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha deixat ben clar que la nova convocatòria obeeix a una necessitat de millorar el contracte i les prestacions per oferir un millor servei. Cugat Mèdia s'ha posat en contacte amb Fundesplai, que ha declinat fer declaracions. Més notícies. Al personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal aliè al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes, convocada al sector bibliotecari públic català. Segons l'Assemblea de Tècnics i Tècniques Auxiliars de la Biblioteca, les tres biblioteques de la ciutat van romandre tancades pel que fa al servei d'atenció al públic gràcies al seguiment majoritari de la vaga. Tot i això, denuncien que es van habilitar sales d'estudi amb personal de logística i treballadors externs al servei bibliotecari. Estan fent tot tipus de tripijocs per impedir la vaga, assegura José Fernando Mota, tècnic auxiliar de la Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres. Segons explica, la Biblioteca Central es va obrir una sala d'estudi amb personal forà, mentre que Binassol i Volpelleres també es van habilitar espais amb personal de logística. Mota sosté que aquestes actuacions tenen com a objectiu minimitzar la protesta i considera que vulneren el dret a vaga. També afirma que mai havia passat una cosa com aquesta en les vagues que havien fet anteriorment. I el govern mantindrà les restriccions d'accés a Collserola i a la resta de la zona del risc per la pesta porcina africana, almenys fins a finals d'estiu. Així ho va traslladar aquest dimarts el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, als representants dels 19 municipis afectats durant una reunió telemàtica en què, entre altres qüestions, es van abordar possibles alternatives per recuperar parcialment l'ús ciutadà de l'espai natural. La trobada arriba pocs dies després de la protesta convocada a Collserola per reclamar la reobertura de l'espai, tancat des de principis d'any per contenir l'expansió de la malaltia. Segons ha explicat el primer tinent d'alcalde de Sant Cugat, Carles Brugaroles, la reunió es va desenvolupar en un clima de cordialitat i amb el consens que cal mantenir la lluita contra la pesta porcina africana. Tot i això, els municipis també van exposar la necessitat de començar a estudiar fórmules que permetin compatibilitzar la protecció sanitària amb un ús limitat del medi natural. En el cas de Sant Cugat, es va plantejar la possibilitat de fer proves pilot al bosc de Volpelleres per la seva separació física de la massa forestal principal de Collserola i també als entorns del Pi d'en Xandri i de la Torre Negra. I l'Assemblea dels Comuns Sant Cugat ha escollit Ramon Gutiérrez com a cap de llista de la coalició entre Comuns i Podem per a les eleccions municipals del 2027. La formació ha ratificat així la candidatura de consens proposada per la direcció local, que prèviament havia rebut el vistiplau dels òrgans de Catalunya en Comú. Amb aquesta decisió, els comuns fan el primer pas en la configuració de la candidatura en què aspiren a revalidar l'acord de coalició assolit en Podem ara fa un any a Sant Cugat. La formació assegura que afronta aquesta nova etapa amb la voluntat de consolidar un projecte progressista, ecologista i municipalista per donar resposta als principals reptes de la ciutat. I la CUP estudia una proposta per expropiar part dels terrenys de Can Ametller amb l'objectiu d'incrementar el control públic sobre un dels darrers grans sectors pendents de desenvolupament de la ciutat. La portaveu de la formació, Ariadna Sierra, ha defensat que la planificació del nou barri ha de respondre principalment a la crisi d'accés a l'habitatge i no als interessos dels promotors privats. Segons Sierra, la proposta del govern municipal genera una dependència excessiva del sector privat, ja que gran part del sòl és de propietat privada i el desenvolupament es preveu a través de sistema de compensació. La CUP adverteix que això podria encarir encara més els habitatges, traslladant als preus finals els costos d'infraestructures com el cobriment de les vies de l'R8 i acabar configurant un barri socialment segregat. I acabem explicant-vos que la policia local ha detingut aquest dimarts tres persones en un dispositiu de vigilància que ha permès interceptar els delinqüents després d'haver sostret objectes de l'habitatge d'una persona gran al centre de Sant Cugat. Els falsos operaris acostumaven a presentar-se al domicili fent-se passar per tècnics de gas, la llum o altres serveis per accedir a l'interior de l'habitatge i aprofitar-se així de persones vulnerables. Les tres persones han estat posades a disposició judicial. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, el recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
1: Cap al vespre és quan estàs com a cansat i no saps el que fer i et quedes fixat. Cap al vespre estàs sol i el soroll s'esvaeix i mires el carrer i no hi ha gaire gent.

forca, n'estàs fins als collons, que pel vespre estàs trist i no saps on anar i et prepares un whisky.

respires ben fort. Cap al vespre és quan estàs com a cansat i no saps el que fer i et quedes fixat. Cap al vespre estàs sol i el soroll

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat cap al català i ha destacat el missatge humanista que ha transmès el papa en els seus discursos.
2: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós.
0: La visita deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires dels cors participants en la missa a la Sagrada Família. Lleó XIV, mentrestant, ja és a les Canàries, on ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. És dijous 11 de juny de 2026 i tenim més titulars. El suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància a només 4 punts, segons el CIS d'aquest mes. Sònia Kerr.
3: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però caurien gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en pujaria 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox.
0: El Banc Central Europeu apuja un quart de punt els tipus d'interès que queden en el 2,25%.
3: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona.
0: Els equips d'emergència busquen un menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses.
3: Una cinquantena d'efectius rastregen la zona per terra, mar i aire. La recerca s'ha ampliat a Torroll de Montgrí en base als corrents marins i al vent que bufa la zona.
0: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
3: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
4: Ara és molt fàcil reproduir les coses amb impressió digital. O sigui, fas una foto i fas una còpia, però el gravat és com una cosa que no només existeix damunt d'aquesta planxa, no hi ha un original, saps? L'original és el que tu veus.
0: Als esports, avui arrenca el Mundial de Futbol. Joan Barberà.
5: A 2:15 del vespre, inauguració oficial, i a les 9 de la nit, hora catalana, jugarà el primer partit que enfrontarà

0: Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extècnic de l'Espanyol, Javier Aguirre.
1: I cop d'ull també el temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. A les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat escaixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat. El que queda d'aquest dijous, alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns núvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua i, de fet, encara més el cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular. I el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la seva visita. Marc Pijuan, bon dia.
4: Bon dia, Marta. Illa ha reconegut que la visita del Papa ha permès a Catalunya tornar a comptar al món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
5: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món. No?
4: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat confessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
1: La visita papal deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
6: Fonts de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclosa en el programari oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a xarxes socials que calen explicacions que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho qualifica de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre aquesta qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats, volíem dir, i fins i tot dimissions. Des d'Esquerra, Elisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
1: Doncs justament el govern municipal creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fins i tot ha fet un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
6: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
7: Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, que les molèsties.
6: En relació al crim comès a punta de pistola al carrer de Balmes durant la visita, Batlle el vincula a les màfies de la droga i el crim organitzat i ha reiterat l'aposta per endurir les penes per aquests delictes. Justament aquesta tarda hi ha una reunió d'alt nivell de càrrecs polítics i policials per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya.
1: Mentrestant, Lleó XIV continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori. Aquest matí, el port d'Arguineguín, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels qui deixen casa seva per buscar noves oportunitats. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. Només arribar al pontífex ha trepitjat aquest port que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i nouvinguts que han explicat la seva arribada a les illes, el papa ha fet una crida a la dignitat humana.
9: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
8: El pontífex ha llegit aquestes paraules davant de 2.000 persones, la major part immigrants i voluntaris, així com també autoritats eclesiàstiques, el president del govern Pedro Sánchez i el de les Canàries Fernando Clavijo.
1: Justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 d'aquest mes i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora malgrat que compleixin els requisits. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
11: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?
10: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
1: Una de les entitats presents a la taula del tercer sector és Càritas Diocesana de Barcelona, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació de sensellarisme que pateix la ciutat.
6: En aquest sentit, la seva secretària general, Cristina García, ha fet una crida a posar el focus en aquesta problemàtica.
12: El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne. Vam ressaltar la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No? Porta molts mesos que s'està treballant. Les persones que tenem en sense llar s'han duplicat en els darrers 2 anys. Falta aquest consens polític com amb els grans temes de país per tirar-ho endavant, posar-ho com una prioritat.
6: García també ha parlat d'altres qüestions com l'aïllament social a causa de les xarxes socials, reiterant el missatge del pontífex durant l'estada a Catalunya.
1: Doncs justament quan encara cueix el discurs de Lleó XIV al Congrés dels Diputats, on va criticar, recordem, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit una iniciativa del Parlament de Catalunya per reformar la llei d'eutanàsia, que es va aprovar ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
14: Eutanàsia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a l'altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
13: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
1: Encara en clau política, el suport del PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només a 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
6: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumant guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del CIS després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
3: Notícies en xarxa.
1: Ja tenim decisió del Banc Central Europeu, que ha decidit apujar un quart de punt els tipus d'interès. Queden, doncs, en el 2,25%.
6: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona, que al maig s'ha situat en el 3,2% interanual, que és molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc.
1: No deixem l'economia, però tornem a Catalunya. El Port de Barcelona considera que els creueristes no són els principals culpables de la massificació turística que viu la capital catalana i xifra en només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turista a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel Port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions basades en dades de telefonia mòbil que ha lliurat el gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
16: Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir que s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és els creuers amb els números que ens surten. I els números són completament fiables.
15: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
1: A l'Escala, al Baix Empordà, l'Ajuntament ha presentat un estudi pioner a Catalunya sobre la capacitat municipal dels habitatges d'ús turístic. Segons el document, aquesta localitat és la sisena del país en nombre d'allotjaments. Ara bé, més de la meitat dels propietaris no en fa ús, malgrat que compten amb la llicència. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
17: L'Escala té registrats 3.241 habitatges d'ús turístic que s'hauran de reduir a la meitat a finals del 2028, tal com marca la normativa. L'Ajuntament ara ha presentat un estudi pioner a Catalunya que ofereix una radiografia d'aquesta modalitat d'allotjament al municipi i que alhora proposa recomanacions de gestió. Entre les dades que s'han recollit, el 53% dels UTS, tot i tenir la llicència vigent, no en fa ús, i més del 30% estan en mans de menys de 20 operadors. Jaume Marín, consultor.
18: Els UTS no és una problemàtica, sinó que és el font troncal d'allotjament a l'Escala, representa el 70% d'allotjament a l'Escala i hem vist que quasi un 53% no s'està utilitzant. I a partir d'aquí es poden prendre diferents mesures de veure què es fa amb aquests actius o no, fins i tot modificar temes de POM, modificar diferents temes que poden ajudar a millorar.
17: Ara bé, les mesures que emprengui el consistori hauran de ser quirúrgiques per un sector troncal en l'economia de la vila. De fet, l'Escala és el 6è municipi de Catalunya en nombre d'UTS i sense aquesta modalitat d'allotjament, una tercera part dels turistes no es podria absorbir.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Són 3:15. Continua la recerca del menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una sortida guiada per Roses. L'empresa que gestionava l'excursió va avisar a nit Salvament Marítim en detectar que el jove no arribava al punt de trobada. Els equips d'emergència treballen amb un ampli dispositiu que s'estén fins a Torroella de Montgrí. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
19: El menor formava part d'un grup de 4 joves que navegaven en 3 motos d'aigua i un monitor. Segons les primeres informacions, va ser trobat a faltar cap a les 8 del vespre, quan no va arribar al port. La recerca se centra en una àmplia franja del litoral entre Roses i Torroella de Montgrí. Els equips treballen amb mitjans terrestres, embarcacions, helicòpters, avions i drons. Així ens ho explica el sotsinspector de bombers i responsable de l'operatiu, Pol Artau.
20: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors de derives. I és a la zona on ens estem centrant la recerca, sobretot el dispositiu que nosaltres estem coordinant.
19: De moment no s'ha localitzat ni el jove ni tampoc la moto d'aigua. Els responsables del dispositiu mantenen la recerca activa i asseguren que continuaran pentinant les zones considerades més probables abans de plantejar noves hipòtesis.
1: Gràcies, Juan Mabuín, des d'Empordà Televisió. I avui, últim dia de la selectivitat, que ha tingut com a gran protagonista l'examen de català. És una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Així tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
0: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
21: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava amb una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
22: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil. Jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
0: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
1: Per cert, que encara en relació a l'educació, professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT han signat aquest matí l'acord assolit fa unes setmanes amb el Departament d'Educació, que s'incorpora al que ja havien signat al mes de març. Falten 12 minuts que siguin les 3 de la tarda i us hem de parlar del desplegament que ha començat a fer el govern del confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent a les Terres de l'Ebre, entre Rasquera i el Perelló, per tal d'evitar que un hipotètic incendi afecti les muntanyes de Tivissa, Vandellós. Canal T, Dani Camacho.
23: A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Ara els treballs que s'han iniciat són al Coll de la Granada, una actuació que vol evitar que un hipotètic incendi forestal arribi a afectar les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. La intenció és reduir la continuïtat de la vegetació i dificultar que un incendi se propague d'un massís forestal a un altre. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
24: És reduir la càrrega de combustible amb el qual, quan arribi l'incendi aquí, cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control, i d'altra banda busquem aquestes discontinuïtats de combustible.
23: Per als municipis petits com Rasquera, que compten amb una gran extensió de bosc, els treballs són molt ben rebuts. La intervenció actual afecta 112 hectàrees al Coll de la Granada, a les quals se sumaran dues actuacions més al terme del Perelló.
1: No deixem el medi natural perquè les afectacions per la processionària cada cop són més grans i a més altitud. A Vilallonga de Ter, al Ripollès, hi ha alguns boscos comunals que han quedat completament arrasats per aquesta eruga. Ara l'Ajuntament es planteja què ha de fer. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
25: Hectàrees i hectàrees de boscos de pi negre completament arrasats per l'eruga de la processionària. Un problema que fins ara havia afectat molt a les cotes baixes, amb tota la complicació que comportava, sobretot per el risc a les persones i als animals, ara s'està desplaçant cada cop més a l'alta muntanya. A Vilallonga de Ter, a la zona de Lladura, els efectes són visibles i devastadors. Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació es trien els espais on es fan tractaments arreu del país. Són efectius, però hi ha punts de menys risc per la gent com aquest on es prioritza no aplicar-los per qüestions pressupostàries. En parla Pere Sau, alcalde de Vilallonga de Ter.
26: Farcit de processionària amb bastantes zones afectades, jo diria de que els boscos, el bosc, els arbres moriran. Per tant, ara cal actuar, veure què es fa, s'instal·la, si es prenen altres mesures, en fi, estamos en ello.
25: La gestió dels prats i boscos comunals és una de les qüestions que més ocupen els ajuntaments petits de muntanya.
1: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Tremp.
27: Moure's pel centre històric de Manresa serà molt més fàcil a partir de dilluns vinent. La ciutat estrena la nova línia de bus L11 que connectarà els principals equipaments i serveis claus del nucli antic. Es tracta d'una de les grans reivindicacions del teixit comercial del barri. Busquen posar remei a les pujades i baixades que caracteritzen aquesta zona de Manresa i que sovint compliquen anar-hi peu. El vehicle té 17 places i passarà cada 45 minuts. Cal tenir en compte, però, que és una prova pilot. De moment només funcionarà fins a finals d'any i si els veïns el fan servir es quedarà de forma definitiva.
2: El Departament de Territori posarà en marxa entre aquest mes de juny i principis de juliol 6 nous centres d'atenció a l'usuari de mobilitat a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran. Les oficines s'ubicaran a Puigcerdà, al Pont de Suert, Oliana, Tremp, Sort i Llavorsí i se sumaran a les dues que ja funcionen a la Seu d'Urgell i Viella. L'objectiu de la Generalitat és facilitar que els viatgers puguin comprar les targetes integrades de transport públic, fer recàrregues, demanar informació o resoldre qualsevol incidència de forma àgil i còmoda, directament des de la seva pròpia comarca i sense haver de desplaçar-se.
1: És moment per a la cultura. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
5: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
4: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
1: I l'actor Eduard Fernández inaugura aquest vespre al Masnou, en la sala, al Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia.
6: Fins dissabte, la segona edició d'aquest festival tractarà grans temes del periodisme contemporani com la Guerra a Gaza, les migracions o la crisi climàtica. Entre els assistents a la trobada hi ha periodistes com Xavier Aldecoa o Brais Lorenzo, premiat al darrer World Press Photo, a més de personalitats com el fundador d'Open Arms, Òscar Camps.
1: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Joan, molt bon dia. Avui arrenca el Mundial de Futbol.
7: Bon dia, Marta. 7:45 del vespre, inauguració oficial i a les 9 de la nit, hora catalana, juga el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extenis de l'Espanyol, Javier Aguirre, molt emocionat.
8: No he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto... es algo inolvidable. Los que había gente aquí que ni habrá nacido ni había nacido y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no?
7: La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd. És el Mundial, la Copa del Món, amb més seleccions participants. En bàsquet, el Barça juga a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el segon partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife. Després de la victòria de dimarts de 33 punts, el Xavi Pascual volen repetir sensacions per sumar el segon triomf abans de la sèrie de semifinals. Marxi cap a les Canàries. Escoltem el blaugrana Juan y Marcos.
9: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
7: El Joventut de Badalona va perdre ahir a la pista del València, la pròrroga 118-117 en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I Gerard Encuentra té ganes de seguir creixent amb el Força Lleida. El tècnic de l'Ilerna Lleida deixa de banda la rumorologia i es veu motivat per seguir al capdavant de l'equip la temporada vinent. Són declaracions a 1-1 Lleida Ràdio.
10: Sí, al final el club em va donar una confiança en un moment delicat i jo m'estimo el projecte, sóc un home de projectes i crec que el projecte que tenim aquí, ostres, no? Ja ho vaig dir quan vaig renovar, no? L'he vist créixer i crec que encara podem créixer una miqueta més i tinc ganes de que això succeeixi, no? Llavors, bueno, tinc contracte recent firmat, no? I la rumorologia, pues, és rumorologia.
7: En waterpolo avui a les 7 de la tarda, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros en les semifinals de la Champions masculina, cita que se celebra a Malta, i a la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre a les semifinals, ara jugaran entre ells per la tercera plaça.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda, per tant, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre a partir de les 2. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: La xarxa de comunicació local.
12: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Club Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
14: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
13: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
14: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
13: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
14: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
15: Braseria La Bolera.
16: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
15: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
16: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
15: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
16: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
15: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
17: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
18: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
17: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
18: Perquè la teva salut és el nostre futur.
17: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
28: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
29: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
12: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
30: La música de tots els temps, a Ràdio Sant Cugat.

0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Quan Bellaterra va iniciar el procés per segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en una de les qüestions territorials més rellevants de la comarca. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, Vallès ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable a l'annexió de Bellaterra, però considera que el procés no acabarà aquí. Segons ha dit en una entrevista, la Generalitat dirà que no, però que si juga un pèsol, ha dit que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. Segons l'alcalde, els veïns de Bellaterra fa anys que desenvolupen bona part de la seva vida quotidiana a Sant Cugat i la voluntat de canvi respon principalment al descontentament amb la gestió de Cerdanyola. Vallès assegura que no han anat a buscar ningú, sinó que són ells els que volen marxar. El Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptes incompliments en la gestió de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'OMET, tant per part de l'empresa adjudicatària, Fondesplai, com de l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'oficina antifrau. Per la seva banda, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha deixat ben clar que la nova convocatòria obeeix a una necessitat de millorar el contracte i les prestacions per oferir un millor servei. Cugat Mèdia s'ha posat en contacte amb Fondesplai, que ha declinat fer declaracions. Més notícies. Al personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal aliè al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes, convocada al sector bibliotecari públic català. Segons l'Assemblea de Tècnics i Tècniques Auxiliars de la Biblioteca, les tres biblioteques de la ciutat van romandre tancades pel que fa al servei d'atenció al públic gràcies al seguiment majoritari de la vaga. Tot i això, denuncien que es van habilitar sales d'estudi amb personal de logística i treballadors externs al servei bibliotecari. Estan fent tot tipus de tripijocs per impedir la vaga, assegura José Fernando Mota, tècnic auxiliar de la Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres. Segons explica, la Biblioteca Central es va obrir una sala d'estudi amb personal forà, mentre que Binassol i Volpelleres també es van habilitar espais amb personal de logística. Mota sosté que aquestes actuacions tenen com a objectiu minimitzar la protesta i considera que vulneren el dret a vaga. També afirma que mai havia passat una cosa com aquesta en les vagues que havien fet anteriorment. I el govern mantindrà les restriccions d'accés a Collserola i a la resta de la zona del risc per la pesta porcina africana, almenys fins a finals d'estiu. Així ho va traslladar aquest dimarts el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, als representants dels 19 municipis afectats durant una reunió telemàtica en què, entre altres qüestions, es van abordar possibles alternatives per recuperar parcialment l'ús ciutadà de l'espai natural. La trobada arriba pocs dies després de la protesta convocada a Collserola per reclamar la reobertura de l'espai, tancat des de principis d'any per contenir l'expansió de la malaltia. Segons ha explicat el primer tinent d'alcalde de Sant Cugat, Carles Brugaroles, la reunió es va desenvolupar en un clima de cordialitat i amb el consens que cal mantenir la lluita contra la pesta porcina africana. Tot i això, els municipis també van exposar la necessitat de començar a estudiar fórmules que permetin compatibilitzar la protecció sanitària amb un ús limitat del medi natural. En el cas de Sant Cugat, es va plantejar la possibilitat de fer proves pilot al bosc de Volpelleres per la seva separació física de la massa forestal principal de Collserola i també als entorns del Pi d'en Xandri i de la Torre Negra. I l'Assemblea dels Comuns Sant Cugat ha escollit Ramon Gutiérrez com a cap de llista de la coalició entre Comuns i Podem per a les eleccions municipals del 2027. La formació ha ratificat així la candidatura de consens proposada per la direcció local, que prèviament havia rebut el vistiplau dels òrgans de Catalunya en Comú. Amb aquesta decisió, els comuns fan el primer pas en la configuració de la candidatura amb què aspiren a revalidar l'acord de coalició assolit en Podem ara fa un any a Sant Cugat. La formació assegura que afronta aquesta nova etapa amb la voluntat de consolidar un projecte progressista, ecologista i municipalista per donar resposta als principals reptes de la ciutat. I la CUP estudia una proposta per expropiar part dels terrenys de Can Ametller amb l'objectiu d'incrementar el control públic sobre un dels darrers grans sectors pendents de desenvolupament de la ciutat. La portaveu de la formació, Ariadna Sierra, ha defensat que la planificació del nou barri ha de respondre principalment a la crisi d'accés a l'habitatge i no als interessos dels promotors privats. Segons Sierra, la proposta del govern municipal genera una dependència excessiva del sector privat, ja que gran part del sòl és de propietat privada i el desenvolupament es preveu a través de sistema de compensació. La CUP adverteix que això podria encarir encara més els habitatges, traslladant als preus finals els costos d'infraestructures com el cobriment de les vies de l'R8 i acabar configurant un barri socialment segregat. I acabem explicant-vos que la policia local ha detingut aquest dimarts tres persones en un dispositiu de vigilància que ha permès interceptar els delinqüents després d'haver sostret objectes de l'habitatge d'una persona gran al centre de Sant Cugat. Els falsos operaris acostumaven a presentar-se al domicili fent-se passar per tècnics de gas, la llum o altres serveis per accedir a l'interior de l'habitatge i aprofitar-se així de persones vulnerables. Les tres persones han estat posades a disposició judicial. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, el recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
4: Arriben els intensius de fusió música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
3: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
4: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
3: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
5: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
6: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2... un discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
7: Ah, no tens mans?
8: Sí! Yeah, quina hòstia tens!
6: Sexe a la primera cita, sí o no?
9: Aquesta...
10: Oh! Bon menjar!
11: I mal menjar.
10: Hola!
11: Ah, spoiler, per cert.
6: Carinyo, paga un psicòleg.
10: Vaig a fer-me en vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
12: Com es diu això?
6: Poliamor.
11: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
10: Red flag. Bé.
12: No entrem en aquest tema.
11: Què passa, que ets lesbiana o què llavors ara?
12: Oi que sí?
10: Que sí, digues que sí.
12: Sí.
13: Ja disponible a cugat.cat.
12: Mare meva.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, la tertúlia del Faves Comptades comença a fer xup-xup. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui fem allò que fem un cop cada 4 setmanes, que és canviar els rols i els nostres tertulians habituals per ser estudiants de tercer d'ESO de l'Institut Leonardo da Vinci. I avui han volgut parlar del Mundial de Futbol que es viurà aquest estiu. Molt bon dia, benvinguts. Tenim alguns... Acosteu-vos als micròfons sense por, que us sentim fluixet. Tenim algunes veus que potser ja coneixereu d'alguna de les altres tertúlies i alguns estudiants que debuten en aquest espai. Si us sembla, fem allò que fem habitualment i fem una primera ronda de presentacions. Comencem pel Lluc.
1: Vale. Hola, jo em dic Lluc i jugo a futbol i segueixo bastant al Mundial. I, bueno, per això, perquè m'agrada molt el futbol. Soc fanàtic.
2: Hola, jo em dic Milo i no segueixo molt al futbol, però al Mundial, doncs, crec que només la semifinal i la final seguiré.
3: Hola, em dic Maya i jo tampoc segueixo molt al Mundial, però bueno, sé una mica què és i respondré el que pugui.
0: Molt bé.
4: Bueno, doncs jo em dic Lisa i bueno, tampoc segueixo molt al Mundial, però bueno.
5: Hola, jo em dic Emma i jo sí que segueixo al Mundial.
0: I el Pedri.
6: Sí, jo vaig
7: amb Pedri. Hola, jo sóc la Júlia i sí que segueixo el Mundial, però no tant com la Emma.
0: Seguiràs més el de l'any que ve, que serà el femení?
7: Sí, bueno, el que jugui el Fermín, també.
0: També.
8: Hola, em dic Santi i sí, segueixo molt el Mundial i m'agrada molt el futbol.
0: Molt bé, si us sembla, comencem una mica per parlar del Mundial, no? Al final és futbol, el Lluc deia, jo soc fanàtic del futbol. No sé quines diferències veieu a l'hora de seguir una competició com és el Mundial d'una altra com pot ser la Lliga regular, no? En aquest cas la Lliga espanyola, la Champions, d'altres competicions. Què té d'especial o no un Mundial a diferència d'altres competicions més regulars i que es fan cada any?
1: Bueno, jo trobo que el Mundial és bastant especial, ja que es celebra cada 4 anys i no és com cada any. I a part, tu pots ser del Barça, del Madrid o de l'Atlètic de Madrid, però al final vas amb Espanya, ja que pues, jo sé, ets d'Espanya i segueixes la selecció. I és com que s'uneixen doncs, diferents equips per veure un sol. I està bé.
2: Sí, jo crec que al Mundial hi participen molts països de diferents llocs i això fa que molta gent s'uneixi per veure i participar i gaudir.
3: Jo crec que sí que és diferent perquè, bueno, tu pots, com ha dit el Lluc, pot tenir el teu equip preferit, però després es escolleix, crec que es escollien diferents jugadors dels equips i doncs potser tens la gent té diferents, els seus jugadors preferits al mateix equip, llavors la gent es junta per això.
4: Sí, bueno, jo penso una mica també el que ha dit la Maya.
7: Sí, jo també, com ha dit el Lluc, que més com és cada 4 anys és més especial i també t'uneix amb gent d'altres equips perquè aneu amb el mateix equip en aquest cas. Sí, jo penso igual que al final al ser de cada jugador de diferents equips pues sí que si tens algun amic que sigui del Madrid o de l'Atleti al final sí que pots fer com més pinya perquè veus els partits que juguen pues, de cada equip.
8: Jo crec que és molt, molt seguit perquè i com que com ja ell em vaig cada 4 anys, jo això el fa més especial i a més s'ajunta tota la gent de tots els equips de cada país, tot i que siguin en temporada regular siguin molt enemics, per dir-ho d'alguna manera, però en el Mundial no, perquè van tots amb el mateix país. I, a més...
0: Parleu dels jugadors, no? Que el Mundial us dona l'oportunitat, a vegades, suposo, d'animar o seguir alguns jugadors que en la Lliga regular formen part d'altres equips i, possiblement, no sé si aquí tothom és del Barça.
4: Sí.
0: Milo, més o menys, o...
2: Bueno, sí.
0: Si n'has de triar un?
2: Sí, el Barça.
0: Clar, no sé si us passa quan es fa la convocatòria, no?, que ara per ara el Barça està en un bon moment, hi ha molts jugadors del Barça que van a la selecció, el Madrid no està en el mateix moment, tampoc té un plantell tant jugadors de l'estat espanyol. Us agrada seguir aquest moment de quins jugadors aniran convocats i més enllà dels convocats quins juguen els partits, o encara manteniu una mica la prioritat de que siguin els de, en el vostre cas que sou culers, no, de, els del Barça, o us és igual en el cas de la selecció?
7: Ah, a veure, jo prefereixo que siguin del Barça. Quan van treure els jugadors que van dir que anaven 8 del Barça i cap del Madrid, em vaig posar molt contenta.
4: Sí, jo igual que l'Emma.
6: Sí, o sigui, sí que estàvem bastant pendents de quants jugadors del Barça jugarien, i al final, com per a la meva opinió, o sigui, que juguin més jugadors del Barça em dona com més ganes de veure el Mundial, perquè ja és com una pinya que hi ha, pues, sí.
8: I com que els jugadors són del nostre club, doncs fa més il·lusió veure'ls jugar, i també està bé que hi hagi d'altres clubs, perquè tots aporten per un títol.
0: La resta?
1: Bueno, sí, estic d'acord amb el Santi, ja que pues, si hi ha jugadors del Barça donen més ganes de potser veure'l, però també està bé que vagin doncs, els jugadors que s'ho mereixen, ja sigui d'altres clubs, perquè al final doncs, la selecció pues, que guanyi, i llavors si vols agafar molts del Barça però potser no estan tan bé com, el, com d'altres clubs, doncs prefereixo que agafin, jo que sé, l'Atlètic Club, per exemple.
0: Quin és el primer record que teniu vosaltres de veure futbol, o potser de veure algun partit d'un Mundial de clubs? Us en recordeu?
2: A mi me'n recordo el Mundial de 2022. A la final érem com 25 persones a la meva casa, i em va agradar molt perquè vaig gaudir molt.
0: Com una festa.
2: Sí, va no? ser com una festa.
0: Suposo.
7: Jo no és el Mundial, però el 2024, quan Espanya va guanyar l'Eurocopa, estava amb els meus cosins i em vaig posar molt contenta i ho vaig celebrar amb ells.
0: Us connecta competicions com el Mundial, que a més es juguen a l'estiu i probablement doncs, ja no teniu classe, evidentment, i possiblement teniu més temps lliure, a espais de família, d'amics, de gaudir amb col·lectiu?
7: Sí. Sí, per exemple, amb els meus cosins són tots del Real Madrid, nosaltres som del Barça, però sempre que ve el Mundial tots anem al mateix equip i fem més família, més pinya.
0: Us dona l'oportunitat aquesta de trobar-vos amb sí, amics o familiars que són d'altres equips que normalment doncs no animeu al mateix equip, i quan arriba al Mundial o quan juga a la selecció doncs us trobeu al mateix bàndol? O també coneixeu gent, per exemple, que va amb altres seleccions que no sigui l'espanyola al vostre entorn?
2: Sí, al meu pare doncs li agrada anar amb la selecció o equip, qualsevol cosa amb la que guanyi o que tothom no va. Per exemple, si jo vaig amb el Barça, ell doncs anirà amb el Madrid, i viceversa també.
0: Li agrada portar la contrària.
2: Sí.
0: Per tenir així, no entenc que des de la diversió una mica,
2: sí,
0: allò que es diu un pique sano, per dir-ho
2: sí, sí,
0: d'alguna manera. Us hi trobeu vosaltres o no? Hi ha algú a casa vostra que prefereixi altres seleccions o vosaltres en un altre moment?
7: No.
8: Crec que no. Però a vegades jo crec que hi ha altres països que si fora d'Espanya, que si la selecció no ha classificat, doncs pues, per tenir algun... anar amb algú al Mundial o anar amb alguna altra selecció que els hi caigui bé l'equip o tinguin jugadors coneguts.
7: Com per exemple, nosaltres tenim una amiga, la Júlia, ja la coneixereu sí, d'altres tertúlies, que anava amb Itàlia, però no s'ha pogut classificar, llavors vam a Espanya.
4: Sí, sí.
0: Teniu un pla B,
7: sí,
0: no?
7: Sí.
0: I vosaltres teniu un pla B si Espanya no prospera en les rondes?
7: Sí.
8: República Democràtica del Congo.
0: Perquè el porta el Barça a la samarreta o què? A la segona equipació?
8: No.
0: Ah, vale.
8: Perquè ha classificat.
0: Júlia, tu tens pla B?
6: No sé, Argentina o... Sí, és que no ho sé, la veritat. No ho he pensat gaire.
7: No, jo aniria amb Bosnia i Herzegovina perquè van eliminar Itàlia, van fer que eren 3-5.
8: Sí, jo, a mi m'agrada anar, si no és amb Espanya, amb equips, bueno, seleccions petites, perquè tothom va amb les seleccions grans i no em sembla just, llavors. A mi m'agrada anar amb les petites, que eliminen altres.
1: Sí, bueno, jo crec que si a Espanya no hi va molt bé, jo seguiré bastant a Equador, que jo crec que serà una revelació.
0: Sí?
1: Sí.
0: Fas pronòstics de... Ara, després, quan acabem, si us sembla, farem una porra a veure qui guanya, qui guanya el Mundial. Quedarà gravat i després ja entre vosaltres...
6: No, Itàlia no. Polònia tampoc.
0: Milo, tu tens alguna selecció preferida?
2: Bueno, jo de pla B en tinc dos perquè la meva mare és d'Argentina i el meu pare és de França. Jo he nascut a Espanya, llavors suposo que tinc més possibilitats de guanyar aquest Mundial.
0: Així, amb la que guanyi, no? D'aquestes sí. tres, la que vagi
2: la
0: millor
2: guanyi, sí,
0: i millor. En el teu cas, Maia?
3: Jo diria Nova Zelanda perquè he viscut allà i li tinc molt amor, així que...
0: I els vincles, no? Més sí. enllà d'allà on viviu ara. I si la selecció catalana jugués en un futur?
7: Jo aquí tindria un problema perquè...
0: Què passaria?
7: Perquè jo vaig molt amb Espanya, però és que Pedri és de Canàries, llavors no sé amb qui aniria. Perquè soc de Catalunya, llavors aniria amb Catalunya, però Pedri no jugaria llavors. Jo crec que amb les dues.
0: Tu ets del Pedri, no?
6: Exacte,
7: sí, però també dels equips. Tipus, si Pedri hagués estat del Madrid, no m'hauria agradat Pedri, per exemple.
0: La resta suposaria algun debat?
8: No, gens ni mica. No, ni m'ho pensaria.
0: Sí? Amb qui?
8: Amb Catalunya.
6: Sí, jo igual.
7: Clar. Sí, sí, sí. Fermín és d'Andalusia, eh? Bueno.
0: L'Emma té un debat intern aquí amb els jugadors. I què passaria si en la convocatòria d'enguany no tinguessin, la selecció no tingués jugadors del Barça? Creieu que això us condicionaria d'alguna manera en potser donar suport a altres seleccions o igualment vosaltres escolliríeu l'Espanyola?
8: No passarà.
7: Ja, no passarà.
0: És un hipotètic cas.
7: Jo crec que no? Potser seguirien anant amb Espanya, però potser, jo que sé, si a Brasil juguessin pues, un munt del Barça, diria, pues, vaig amb Brasil també.
0: Per tant, el Barça mana.
7: Sí, una mica sí.
0: És una mica primer del Barça i després...
7: Sí,
0: si haguéssiu de triar Barça-selecció...
7: Barça sempre.
0: El club el porteu al cor, més enllà de la selecció. Què creieu que té el Mundial que no tenen altres competicions? Ho preguntava una mica al principi. Què creieu que el fa especial?
8: Jo crec que, com ja hem dit abans tots, és cada 4 anys i, a més, com que és una competició a nivell mundial... s'ajunta més gent que no pas si fos a nivell europeu o de continent o el que sigui. Llavors, per exemple, la selecció a la Lliga Espanyola no el veu tanta gent, només la veu normalment gent d'Espanya, però el Mundial el veu un munt de gent. A la final de l'any passat el vam veure un milió...
0: La fa 4 anys.
8: Eso, perdó. Un milions joder, milions de persones. Ja no sé ni quin número és.
0: Moltíssima gent.
8: Sí,
0: moltíssima, moltíssima gent. La resta ja esteu d'acord que és això el que la fa especial o potser també aquests vincles personals que canvien a l'hora de seguir...
7: No, jo crec que, com ha dit el meu company Santi, ho fa especial això, que és cada 4 anys i tot això. A més, com que és algo com arreu de tot el món, molta gent parla d'això i, clar, jo, per exemple, tinc una amiga alemanya, doncs ella, no sé de quin equip és, em sembla que del Bayern de Múnich, però, per exemple, pues, les dues parlem del Mundial perquè ens agrada molt i és com una competició que fem totes juntes.
0: Us agrada més animar la selecció o el vostre equip?
7: A l'equip.
0: Sempre, eh?
7: Sí.
0: No teniu dubtes. No.
7: A més, el Barça és cada any, llavors.
1: Sí.
7: I a més, com que som d'aquí a Barcelona, anem a veure la rua i coses així, llavors és com que connectem més.
0: Queda més a prop, no?
1: Sí. Més, sí.
0: I no us fa patir, per exemple, que el seleccionador de la selecció espanyola, per exemple, vulgui fer jugar jugadors del Barça que potser no estan en estat òptim físic i que això repercuteixi a la temporada que ve?
8: Sí.
0: No sé si, no? En aquesta etapa, que seria de descans, de preparació física, jugar una competició tan exigent com és un Mundial també passa factura als jugadors, i això ho veurem possiblement quan comenci a finals d'agost la Lliga. No sé com valoreu aquest equilibri, no? Al final són els clubs qui paga els jugadors, però després els convoquen les seleccions, i això passa factura en els clubs, que són qui paga les seves nòmines.
8: I ha passat molt, ha passat diversos cops. Lamine li va passar no fa molt, i d'altres jugadors ha passat molt sovint.
7: Jo
8: perquè
7: crec...
8: la sobrecàrrega de jugar amb el club i, a més, jugar amb la selecció és molt alta.
7: Jo crec que el que hauria de fer l'entrenador és jugadors que s'estiguin recuperant d'alguna lesió o coses així, que els deixi els primers partits jugar altres que estan perfectament sense cap lesió i després hi ha els partits més decisius que els posi.
1: Sí, bueno, ara no estic de 100% segur, però diria que Espanya paga als jugadors, com ho paga als clubs d'on provenen els jugadors, per si es fan mal o algo, doncs per poder-los endur al Mundial, per exemple. I bueno, sí, ja ha passat
0: però
1: bastant.
0: No els paga la fitxa sencera.
1: No, bueno, no sé. Molt això, sí.
0: Hi ha una petita gratificació,
1: sí,
0: no? Però,
1: sí.
0: Clar,
1: sí,
0: dèiem, estava contents, no?, que hi havia 8 jugadors del Barça convocats, sí. Sí. Però què passa si d'aquests, quan acaba el Mundial, 4 estan lesionats? Quin impacte tindrà això després en la Lliga?
1: Bé, al final, el Barça, ja que és un club molt gran i té també bastanta gent de la Masia, que són bastant bons, té molt fons d'armari, tipus que té molts jugadors de la plantilla, llavors, si es lesionen i poden sortir més, doncs bé, però sí que si són jugadors bastant importants, sí que pues, potser enfada una mica, però bueno, al final.
0: Sou optimistes com el Lluc, o si tornen Pedri, Lamin, Fermín i Cubarsí lesionats, tindrem un problema?
6: Si tornés Pedri lesionat, jo crec que m'enfadaria bastant.
8: Fermín ja ho està,
6: no? Mira, fora Fermín.
0: Per què creieu que la gent s'identifica tant amb la selecció de futbol, no? O una part de la població?
6: Jo crec que potser perquè has nascut a un país i si t'agrada molt el futbol i has nascut a algun país, t'agrada com que el país d'on provens o a qualsevol altre país, doncs, com que el representin un esport tan considerat tan important o alguna cosa així. Bueno, o també depèn de l'equip que tinguis, com el Barça, per exemple, que molta gent del Barça juga amb Espanya, doncs també els fans del Barça, doncs, pues, jo vaig amb Espanya perquè pues, van els del Barça, també, això.
1: Sí, oh, perdó.
2: Sí, jo també crec que quan neixes a un país t'identifiques més amb la amb aquella selecció perquè des de petit que animes a la selecció.
8: Jo crec que al final hi ha països alguns més que altres que són molt patriotes, per dir-ho d'alguna manera, que són com molt del país. Llavors, altres països potser no animen tant a la selecció com aquí a Espanya o a Estats Units o altres països semblants.
0: Creieu que és una eina d'unir una part de la població amb aquest tipus d'esdeveniments esportius on són les seleccions que hi representen els països? Podríem parlar també dels Jocs Olímpics, per exemple.
6: Sí.
1: Bueno, jo crec que sí, ja que doncs al final, per exemple, en el cas del futbol, hi ha molta gent que fa futbol a Espanya i al final doncs aquestes persones que van al Mundial et representen d'alguna manera. Llavors doncs està bé que les segueixis i les miris perquè és com que et representa.
0: Sí. Fa sentir part d'una comunitat?

0: exemple, doncs potser la gent, hi ha baralles al carrer, rivalitzacions, com una amiga em va explicar que a la Copa Àfrica, em sembla, hi ha dos equips que es van barallar a la final o alguna cosa així, que pels carrers em van ensenyar un vídeo i es barallaven un munt.
1: Com lo va passar a la final del Champions amb el PSG i l'Arsenal.
0: Sí, que es va liar.
2: No és la primera vegada que passa quan el PSG arriba a una final.
3: Jo voldria afegir també que, a part d'això, a part del que ha dit l'Emma, també és possible que hi ha gent que no segueixi el futbol i que a causa d'això hi hagi com dos bandes, d'una que no segueix gens el futbol i l'altra que sí, que està super a sobre.
2: De fet, és una època on si sortim a passejar molts bars amb terrassa, no? A 24/7, no? Però cada cop que hi ha partit de la selecció espanyola i fins i tot d'altres seleccions, ja que estem en un país que hi ha molt turisme, el futbol és continu, i aquells que no els agrada el futbol potser deuen pensar, bueno, no? Sí. Fins aquí. Vull dir, una invasió en el sentit d'una ocupació molt àmplia de l'espai públic durant aquests mesos per part dels seguidors del futbol, no? Com s'hauria de trobar l'equilibri, també?
1: Sí.
2: Perquè a vegades també això va associat en un consum d'alcohol, en uns comportaments, sí, no? Un desfermament. Sí. No sé si ho heu viscut.
0: Sí, a vegades quan un equip guanya, la gent es torna una mica boja.
1: Massa.
0: Sí.
2: Digues, Emma.
0: No, sí, que a vegades la gent es torna boja i doncs celebren passant-se. Per exemple, quan Espanya va guanyar l'Eurocopa, jo estava a Barcelona i vaig veure gent amb una bandera d'Espanya, no sé com és en català, bueno, toreando a conxes.
2: A la celebració.
4: Sí, hi ha gent que, per exemple, a la ruada del Barça l'any passat, que vaig anar amb la Emma, que hi havia un tio que anava bastant...
2: S'havia pres alguna copa de més.
4: Sí, i estava bastant loquito, però bueno.
2: El Mundial, vosaltres seguiu tots els partits? Els seguiu a través de la televisió convencional o ho feu també a través de xarxes socials?
1: No, és que això s'ha de pagar i val molt, és molt car. Llavors.
5: Jo, com no tinc xarxes socials i que tampoc miro molt el futbol, sovint miro el Mundial, però només la meva selecció i amb els amics, perquè si no, no ho miro, perquè és amb qui gaudeixo més.
0: Sí, normalment ho miro a la tele, o si no, a vegades vaig a algun bar a mirar-ho, o si no, no sé com és en català, perdona, m'assumo al meu balcó i...
2: Ja, surts, no?
0: Sí, això, gràcies. I veig, pues, hi ha un bar de futbol i es veuen els partits.
1: I com que els partits espanyols donen obert a la 1, però altres no. Llavors, a mi com m'agraden molt les seleccions petites, com he dit abans, i bueno, en general totes, m'agradaria veure tots els partits, bueno, quasi tots, perquè són 100 i pico, del Mundial.
2: Són moltes hores de sentir.
1: Sí, bueno, no passa.
2: 100 partits per 90 minuts. Si fem les mates, són 9.000 minuts. Són molts minuts. Seguiu també la informació relacionada amb el Mundial a través dels mitjans de comunicació, aquests partits previs, aquestes polèmiques que hi ha hagut, no? Per exemple, les persones, a part de la selecció de l'Iran, persones nascudes a l'Iran, com que els Estats Units tenen una política molt restrictiva de concessió de visats, doncs hi ha moltes persones que no podran anar als Estats Units, que és un dels tres països, juntament amb Mèxic i el Canadà, on es disputa el Mundial. També hi ha un àrbitre d'un país d'Àfrica, que és dels considerats que són els millors àrbitres, que tampoc hi podran anar, doncs, perquè les lleis de l'administració americana no li permeten el pas. No sé què us sembla també tot el que es deriva més enllà, que no és estrictament futbol, no? d'aquests grans esdeveniments.
0: A mi això em sembla malament. És un Mundial, tothom hauria de tenir dret a participar-hi.
1: Però, malauradament, passa molt, i és que el Mundial és molt futbol, però també és molta política. Sí. Intervé molt la política, sobretot els països anfitrions, però de tot arreu. No pot, per exemple, no, em sembla que no sé si es pot legalment posar el mateix equip Iran i Estats Units, o sigui, el mateix grup, o Ucraïna i Rússia.
0: Però jo crec que el tema de guerres i tot això no hauria d'afectar tant a competicions esportives, sigui el Mundial de Futbol, sigui en altres esports, els Jocs Olímpics, jo crec que no hauria d'afectar.
2: Algun de vosaltres s'ha plantejat anar a veure el Mundial? No sé si sereu per casualitat per Mèxic, Canadà o els Estats Units aquest estiu.
1: No. Però potser el Mundial de l'Inter a 4 anys, el 2030, que celebra aquí a Marroc, sí que es podrà veure molts partits.
5: Sí, però els preus

0: suposo que sí, els preus pujaran.
1: Bueno, però l'hauràs de descomptar els vols, bueno, si és aquí prop els vols i l'allotjament.
2: Clar, les entrades més barates tenen un preu d'uns 1.000 euros.
3: Sí, no? Mm-hmm. Bueno, estalvia fins al...
2: Heu fet Guardiola o no?
1: Sí. Tocarà treballar a l'estiu.
2: Tocarà treballar a l'estiu i teniu 4 anys per fer Guardiola. No sabem si aquests preus també seran iguals en el Mundial del 2030. El cas és que per al Mundial d'enguany els preus són altíssims, rondant les entrades més barates aquests 1.000 euros, possiblement perquè es convertirà allò més enllà d'un partit, no? Els Estats Units són molt especialistes, no sé si heu estat alguna vegada o segurament, en tot cas, que ho heu vist a través dels mitjans o de les xarxes socials, que les prova més enllà de l'esport. La Super Bowl és un exemple, no? Amb aquell, amb l'espectacle del midtime. Sí. Possiblement aquest Mundial tindrà una mica d'aquesta americanització, creieu?
3: Sí, segurament. Hi haurà artistes
4: a la final, per exemple. Sí,
3: a la final.
2: I Shakira torna a ser l'artista del Mundial.
3: Sí.
2: Vosaltres no hi éreu a la de Sud-àfrica, no. Us recordeu?
3: No, però
1: sí, estem. No, sí.
2: Coneixeu la cançó o no?
1: Sí.
2: I la d'enguany?
1: També.
2: Quina importància, quin impacte creieu que té més enllà del futbol al Mundial? Creieu que té transcendència més enllà de l'esport? Sí. Té transcendència en qüestió política, en qüestió social, en qüestió cultural, en posar sobre la taula temes de debat també, o és exclusivament futbolístic?
1: No, jo crec que té molta política i molt econòmic. El país anfitrió gasta molts diners en fer els estadis i després probablement en rebim bastants més, si no, no ho faríem. I, per exemple, al Mundial de Qatar, molts estadis que van fer els van fer els obrers, que després, malauradament, ja no estan. I ara estan abandonats, pràcticament. Sembla que no juga ningú.
2: Si val tot?
1: Sí.
2: Si val tot per fer un Mundial?
1: No hauria, però...
4: No hauria de ser així.
1: No hauria, però malauradament sí.
3: Hauríem d'assegurar-se del benestar de la gent que ho fa i tot això.
2: El futbol mou masses diners.
1: Sí.
2: Parlem ara del Mundial, però podríem parlar també dels clubs. Se li dona massa importància i es passa per sobre de coses possiblement més importants a canvi d'aquesta visibilitat, aquest espectacle que és el Mundial, que tenim, ho dèieu vosaltres, bona part del món connectat a la televisió, la majoria per seguir aquest esdeveniment. Què creieu?
1: Jo crec que no trobo bé que cobrin molt més, però moltíssim més que gent, per exemple, metges que salven vides o professors que eduquen els infants i els adults també, o policies que de certa manera també salven vides, o que més altres professions així, i cobrin molt, molt més els futbolistes que simplement xuten una pilota.
3: Sí, jo entenc que és un esport que al ser tan conegut costa molt arribar, però em sembla que cobren massa en comparació a altres treballs.
0: Sí. Jo crec que des d'un punt de vista econòmic és bastant normal, perquè els jugadors cobren moltíssim però generen moltíssims més diners, i des d'un altre punt de vista més ètic, com el dic al Santi, doncs quan veus que hi ha gent que no pot ni menjar ni comprar, doncs no és molt normal.
2: Maia, que no t'hem sentit gaire.
5: Sí, jo crec que els jugadors els idealitzen molt, i especialment pels nens petits, molts volen ser futbolistes i pues, fan com de... com model això, però al final pues, els que de veritat ens ajuden i això, com han dit ells, doncs haurien de donar-li més mèrit als metges i als policies i als que salven vides si ens ajuden.
2: Ara la Maia deia, no? Els futbolistes són el model per a moltes persones, sobretot per a adolescents i infants. Ara tindran un focus posat en ells, i més enllà del futbol hi ha l'actitud en la que es juga al futbol, hi ha la manera de jugar, hi ha el fair play, hi ha les declaracions abans i després dels partits, no? Creieu que els futbolistes han de tenir en compte que, tot i que ells no vulguin ser un exemple o no es prenguin aquest paper d'alguna manera de ser un líder, les seves actituds influencien i ho fan molt sobre una part molt important de la població, i a més que s'està formant com són els joves?
3: Sí, jo crec que quan algú vol ser futbolista ha de tenir en compte que no és només sortir a un camp i jugar a futbol, també és influenciar, entrevistes, pressió. Jo crec que abans de qualsevol cosa has de saber tota la totes les cares, no només la que t'ensenyen.
6: Clar, perquè al cap i a la fi estan donant una imatge sobre, bueno, gent més petita o de la seva edat, i estan donant com un exemple que aquesta gent que mira el futbol vol seguir.
5: Clar, a sobre també, si tu no segueixes el futbol, sempre et sortirà igualment a les xarxes, així que tu ho veuràs i t'influència també.
1: Jo crec que hi ha molts jugadors que haurien de pensar més en l'exemple que donen i no tant en ells mateixos, i que hi ha molts jugadors que amb la fama i tal se'ls puja molt al cap, llavors has de tenir molt, la ment molt freda, com es diu col·loquialment, per que no se't pugi el cap i no liar-la.
2: Mm-hmm. Moltes vegades parlem, no, dels valors de l'esport en positiu, del companyerisme, de jugar en equip. Creieu que potser els hi caldria que des del club, igual que es fa un preparament físic, un preparament tàctic, es preparés els jugadors també per parlar en públic?
1: Sí.
2: Ja que representen moltes vegades, en aquest cas, la selecció, no? Són d'alguna manera els representants d'un país, en el cas dels clubs, doncs també d'una entitat. Estaria bé també tenir-ho en compte, perquè també és veritat que són gent molt jove, moltes vegades. Estem parlant a la plantilla del Barça, en parlàvem l'altre dia, doncs són majors d'edat, però gairebé russant el límit, no?
1: Jo crec que és que diuen coses que és que no tenen ni cap ni peus a les entrevistes, i llavors això al final surt molt a mitjos de comunicació, i hi ha vegades que es treu de context, però hi ha molts cops que et diuen coses que després què dius.
3: Sí, jo crec que t'haurien d'ensenyar a sota pressió contestar bé, no dibuixaries ni res d'això. I també, com vam dir a l'anterior a la ràdio del Barça, jo crec que també hauríem d'ensenyar l'idioma que es parla allà per poder contestar bé les entrevistes.
2: Perquè a vegades, no, quan no ens sabem expressar amb un idioma, podem caure en errors. El Mundial de Futbol és un dels esdeveniments esportius amb més impacte econòmic al planeta. Evidentment, als Estats Units, Canadà i Mèxic hi haurà un impacte molt directe en pernoctacions, en vols, en l'hostaleria. Creieu que és positiu o no aquest impacte que tenen aquests grans esdeveniments, o també ajuden a saturar ciutats i a desplaçar persones que hi viuen?
3: També això depèn de a qui li afecti. Per exemple, si ets alguna persona que li agrada molt el futbol i tens un negoci de samarretes, doncs tu dius, pues mira, faré una col·laboració amb el Mundial i trauré samarretes d'aquests equips, i així anirà millor per mi econòmicament i tindré més gent que em compri. Però clar, potser gent que té negocis petits i que no són gaire fans d'això, els hi va malament perquè hi ha molta mobilització i no els va bé.
2: Mm-hmm. Esteu d'acord la resta?
7: Sí. Sí, i jo penso que la gent que no segueix el futbol i que, per exemple, viu a un lloc que aquest any es juga al Mundial, per exemple, sí que moltes coses pugen els preus, als restaurants, als supermercats, perquè va molta gent i s'aprofiten, i al final, pues, clar, tu has de viure allà i has estat l'estiu, que et puja tot de preu, i pues, no és molt... no està molt bé, però...
1: Jo crec que per la gent d'allà, dels països anfitrions i al voltant, és molt dolent perquè els hi puja molt els preus, hi ha moltíssima gent, i bueno, hi ha moltes coses, però per la gent que ve de fora probablement ja vinguin preparats per veure això, tot i que els preus són excessius i és que és inaccessible.
2: Mm-hmm. Parlem de futbol femení, de la selecció femenina. Júlia, creieu que té el mateix impacte dia d'avui el Mundial de futbol femení que el masculí?
7: No, encara no, però sí que l'últim Mundial de noies que va guanyar la selecció espanyola va aconseguir un impacte molt gran, i esperem que el Mundial que ve ara de noies també tingui més impacte, i a veure si guanyen.
1: Amb l'últim Mundial jo crec que va tenir més impacte el petó, el famós petó,
7: sí,
1: que no pas el fet de que les noies guanyessin el Mundial, que és molt més important.
2: Sí. Us queda aquest record també de com va enterbolir el petó no consentit a...
1: Hi ha moltes jugadors que van sortir en roda de premsa dient que es queixaven de que no es donava importància al Mundial, i s'ha donat moltíssima més importància a això.
7: Sí, i les condicions del Mundial...
2: Almenys... No està lliure de polèmica tampoc la selecció espanyola femenina de futbol amb els entrenadors,
7: sí,
2: oi?
7: Va ser bastant liu. I, de fet, van fer un documental sobre això, que van parlar que l'Alexia i la Mapi van haver de fer elles totes les posicions i de tot, i van haver d'organitzar-ho elles perquè els entrenadors no
2: cooperaven. De fet, Mapileón no anava a les convocatòries. No, Mapileón i altres jugadores, com Irene Paredes i moltes altres, no anaven a la selecció quan se les convocava perquè no estaven d'acord en la manera de treballar i en les condicions en què eren. Teniu ganes del Mundial de l'any que ve?
1: Sí.
2: Creieu que a poc el futbol femení tindrà també més seguidors i seguidores, i no sé si igual que el masculí, però a poc va creixent?
7: Sí, cada cop va creixent més i hi ha més gent que va veure les noies.
3: A més, cada cop inverteixen més en el futbol femení i donen més oportunitats, i avui en dia jo crec que encara falta bastant per arribar a igualar-los, però amb el temps s'acabaran igualant.
2: Sí? Sou optimistes en aquest sentit? El repte és en majúscul, perquè les diferències són abismals en salaris, i no només en salaris, sinó també en condicions, no? En com viatja un equip, com es prepara un equip, on s'allotja un equip, diferent entre la selecció masculina i la femenina, però creieu que a poc s'anirà igualant?
3: Sí. A més, també influeix les generacions. Per exemple, els nostres avis són tots la majoria han... els han ensenyat que s'ha de ser masclista i tot això, i cada generació, per exemple, a nosaltres sempre ens han ensenyat que hem de respectar tots entre nosaltres, que hem de ser tots iguals amb els mateixos drets. Jo crec que això també influeix, perquè quan alguna generació que ja ni es plantegi que és masclisme, jo crec que quan algun així porti el lideratge serà molt més igualat.
1: Jo crec que sí, que s'igualarà en algun moment, com ja vam dir la tàrtula passada, si algú no l'ha escoltat. Bàsicament vam dir que el Camp Nou, per exemple, un clàssic o un Champions, que van jugar les noies, a diverses dates van gairebé omplir, si no omplir, i això és molt positiu, perquè al final això vol dir que s'han fet avenços, que abans no podien jugar al Camp Nou o a altres estadis grans del masculí, i ara sí, i la gent que diu que no l'omplen, que miren futbol, sisplau.
7: Sí.
2: Estem arribant ja al punt final de la tertúlia, i us deia al principi, ens acomiadarem amb una porra, no?
7: Sí.
2: Us atreviu a fer els tres primers, no? El guanyador del Mundial i els... no sé si es diu semifinalistes.
1: Sí?
4: Subcampions
2: i el tercer. I tercer i quart lloc. Vinga, fem els quatre?
4: No.
2: Va, Lluc, que toca començar.
4: Jo crec que el campió, desitjo i espero que sigui Espanya, i jo crec que la final, el subcampió serà Portugal, i el tercer i quart lloc jo crec que el jugaran França i Brasil, i el tercer i quart lloc guanyarà França.
2: Milo.
0: Jo crec que al primer lloc Espanya guanyarà, jo crec que sí, després França al segon lloc, té possibilitats, i Argentina també, i Portugal.
2: Vinga, has fet contenta la família, eh?
0: Sí.
2: Maia.
5: Jo crec que Espanya primer, segur, i després igual Argentina, Portugal, i després França.
6: Sí, jo penso que, Espanya, després Anglaterra, i
2: Regne
6: França.
2: Unit,
6: sí? Sí, en Regne Unit. França, i, Argentina o... Sí.
2: Algú pot dir que Espanya no guanya, eh? Vull dir, una cosa són els desitjos i l'altra... Teniu l'oportunitat per aquí per guanyar la porra si no guanyés, vaja, digues, Emma.
3: No, jo opino també com la Lisa, que el favorit és Espanya, jo crec que guanyarà Espanya. Segon, jo diria el Regne Unit.
2: Anglaterra, que em corregia ara l'Oriol, que jo també ho havia pensat, perquè ells sí que tenen les seleccions de Gales, Anglaterra, Escòcia separades.
3: Jo diria que subcampions... O sigui, jo diria campió Espanya, després Anglaterra, després França i després Argentina.
2: Júlia, com ho tens, això?
7: Jo penso igual que la Emma, però crec que potser Espanya no ho ha. És que no estic segura. Potser n'hi ha altres seleccions que també estan bastant pel nivell que poguessin guanyar. Però bueno, ja ho veurem.
2: Fes una porra, fes un, dos, tres, quatre, vinga.
7: És que no sé, a veure... no sé... A veure, Espanya primer o segon, jo crec que sí, però no sé, després Brasil també penso, Argentina també, França també hi ha bastantes oportunitats.
2: Santi.
1: Jo crec que primer Espanya, segon Argentina, tercer Portugal i quart França, però jo crec que també hi haurà un equip revelació que per mi és o Nova Zelanda, el Team Paine, o
7: Bosnia i Herzegovina,
1: no, o alguna ciutat, país africà.
2: Croàcia, que fa poc va fer Molt bons resultats, no teniu entre les vostres opcions.
7: No,
2: veurem si hi ha una sorpresa o no n'hi ha. Si no guanya Espanya, ho perdut tots.
1: Bueno,
2: recuperarem la porra i veurem qui s'hi ha acostat més. Escolteu, moltes gràcies per venir a la tertúlia, en aquest cas de joves, d'Alfabes Comptades, que gaudiu molt del Mundial, que us ho passeu molt bé i que tingueu molt bones vacances d'estiu.
1: Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Sigueu benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem, tot allò que podem reclamar i que se'ns ha de respectar. I ho fem amb en Jan Botí, el nostre jurista i politòleg. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia, Ona.
2: A veure, quin dret descobrirem avui? De què ens parlaràs?
3: Avui parlarem d'un supòsit en el que tots ens hem trobat.
2: A veure?
3: Perquè com que tots treballem, o hem de treballar, per sort o per desgràcia, això ja cadascú que ho valori, resulta que tots hem de passar en algun moment per alguna entrevista de feina.
2: Home, i tant, i tant.
3: I sovint, a vegades, hi ha polèmica perquè no sempre les empreses enfoquen les entrevistes de feina com correspondria.
2: Allò que ens fan preguntes, no?, que potser no ens haurien de fer, per allò exemple, del... si tens fills,
3: sí,
2: si vols tenir...
3: Allò de l'això no toca, aplicat.
2: Exacte.
3: Aplicat a les entrevistes de feina. Perquè és que, justament, i revisant el tema, els tribunals s'hi han pronunciat. És a dir, no és que hi hagi una llei que parli de què et poden preguntar i què no, només faltaria, però sí que en supòsits en els quals doncs, hi ha hagut gent que s'ha trobat en situacions complexes i que han acabat els tribunals, després els tribunals s'hi han pronunciat. De fet, fa uns anys a les Canàries hi va haver una dona candidata a un lloc de feina doncs, que durant l'entrevista va ser sotmesa doncs, a preguntes sobre el seu estat civil, si tenia fills, si pensava agafar o no la baixa de maternitat... I al final la cosa no va quedar aquí, perquè l'empresa, i això és un cas verídic, però després allà tenim la sentència, la cosa no va quedar aquí i li van advertir que l'empresa no volia contractar ningú que es posés de baixa per aquest motiu de l'embaràs, no? I de manera explícita, a més, no? S'ha de ser una mica ximple.
2: Sí, sí,
3: ximple.
2: O sigui,
3: a vegades,
2: era ben evident, no?
3: Era ben evident. Era ben evident. I com que això va acabar als tribunals, com deia, en aquest cas a les Canàries, el Tribunal Superior de Justícia de les Canàries, en una sentència de no fa tant, va considerar justament que això era una conducta discriminatòria envers aquesta dona. Per què? Doncs perquè estava tractant-se de preguntes que eren totalment alienes a la feina, que no tenia absolutament res a veure amb les tasques a desenvolupar de la senyora i que al final estan obligant a la persona a revelar dades íntimes sobre el teu estat de salut, sobre la teva vida personal, que estan protegides per la llei, perquè en cap cas tu tens per què donar aquesta informació per una entrevista de feina. És que no té absolutament res a veure. Per tant, com que això no és necessari per la selecció de professionals, doncs són preguntes que no s'han de fer. Doncs això ens porta a la qüestió clau. En una entrevista de feina, què et poden preguntar legalment i què no? Doncs avui ho aclarim.
2: Doncs vinga, Jan, què diu exactament la llei sobre aquest dret? Hi ha algunes preguntes prohibides?
3: Com deia, no hi ha cap llei que llisti les preguntes que es poden fer i les preguntes que no es poden fer i al final estem en el terreny de la conversa i estem en una mica en terra de ningú, que es diu, no?
2: Uh-huh.
3: Per tant, però sí que és cert que estem subjectes a la normativa. Estem subjectes a la normativa perquè tenim la Constitució, que ens empara i ens agrupa absolutament tots els àmbits de la vida, i que en aquest cas la Constitució, a l'article 14, estableix que ningú pot ser discriminat per raó de naixement, de sexe, d'edat, d'estat civil, de religió, d'opinió, d'orientació sexual o qualsevol altra condició personal. Per tant, hi ha un principi bàsic i fonamental de no discriminació. Per tant, on no podem fer servir aquest biaix. Després tenim l'Estatut dels Treballadors, subjecte, evidentment, a la Constitució, i que, per tant, estableix que els processos de selecció han de respectar, justament, el dret a la intimitat i a la no discriminació.
2: I ara ja si anem al concret. Preguntes que no ens poden fer o que no ens haurien de fer.
3: Bé, com dèiem que no hi ha un llistat taxat de preguntes, sí que hi ha determinats àmbits o determinades qüestions que a nivell global podem abordar que no ens haurien de preguntar i si ho fan hem de posar una alerta.
2: I podem aturar l'entrevista.
3: Podem aturar. Per poder podem fer el que vulguem. Podem fer el que vulguem. Jo diria que anem de prendre nota i si podem tenir-ho gravat o podem recuperar-ne alguna prova, millor. Perquè com tot en dret, si no som capaços de provar-ho, no hi haurà cap recorregut en aquest sentit. Per tant, si ja intuïm que pot ser que la cosa no vagi pel bon camí, prenguem les mesures de manera prèvia.
2: Mm-hmm. Quines són, doncs, aquestes qüestions que no ens haurien de preguntar?
3: Escolti, vostè està solter, casat, divorciat... Això ha passat a millor vida. aquesta pregunta, reservem-nos-la per les declaracions d'Hisenda, que en funció d'això hi ha unes tributacions o unes altres, però deixem-ho a les entrevistes de feina, no? Si tens fills o tens pensat tenir-ne, això no li interessa a ningú. Però, clar, per l'empresa pot ser un condicionant considerar que si tens fills potser no tindràs més disponibilitat. Escolti'm, no és de la seva incumbència. No és de la seva incumbència. L'edat. Una cosa tan senzilla com l'edat. I aprofito per dir-li a la gent que tregui dels currículums l'edat, per l'amor de Déu.
2: A vegades donem massa informació en el currículum, eh? Hi ha coses que no s'han de donar.
3: A ningú l'importa. Si ets intel·ligent ja faràs càbales amb els anys de la universitat. Però no cal, a ningú li interessa, no és una dada a donar. El DNI tampoc, per favor, que és pitjor encara, que hi ha gent que posa el DNI a les entrevistes de feina, als currículums. No cal, traieu.
2: Són dades sensibles que no s'han de posar.
3: No s'han de posar. Per tant, el DAT, a no ser que es tracti doncs, de, amb feines on hi hagi un límit legal doncs, de 16 a 18, estem en aquest llim, doncs no s'ha de dir l'edat. L'orientació sexual o el gènere. Vostè què li agrada? Vostè què li importa amb qui me'n vaig al llit? Absolutament res. Pregunta totalment fora de lloc. Vostè a quin Déu li resa? Si és que li resa algun. Tampoc. Això tampoc és una pregunta que ens hagin de fer. La religió i les creences, cadascú a casa seva i Déu a la de tots. Però ho deixem cadascú a casa seva. La nacionalitat. No, és que a mi aquest no m'agrada perquè resulta que és extremeny, o és català, o és... Això seria un motiu de discriminació. Per tant, l'origen racial o ètnic tampoc és una raó a ser preguntada en una entrevista de feina. I una altra qüestió que mencionava abans, ostres, la salut, un historial mèdic, són dades sensibles, són dades d'intimitat, estan protegides per la normativa, vostès no han de donar cap mena de relació sobre això. Si li fessin alguna pregunta en relació amb la discapacitat, això seria acceptable si fos necessària una adaptació del lloc de feina, per exemple. Aquí sí que això tindria tota la lògica del món, però no per ser discriminat. Per tant, aquestes preguntes que es consideren no pertinents per valorar la capacitat professional i que poden ser discriminatòries. Si algun empresari que ens escolta està temptat a fer alguna d'aquestes preguntes, jo li recomano que ho reconverteixi i pregunti per l'experiència professional, per la formació acadèmica, pels voluntariats, la paraula en anglès, l'engagement associatiu, no? la xarxa, el crear xarxa associativa, les competències, les habilitats, que al final es veuen amb la formació, amb les activitats que un desenvolupa, la disponibilitat, si tens carnet de cotxe, si no, escolti'm, el que correspon. I preguntes, doncs també, a nivell psicològic, això ho fan molts recursos humans, per veure no, com te'n sortiries d'una situació. Tot això té lògica en un procés de selecció.
2: Tot això sí que es pot fer.
3: Tot això es pot fer i s'ha de fer. Si no, escolti'm, com podríem determinar amb qui ens quedem i amb qui no? No podríem fer.
2: I, de fet, a vegades fent aquestes preguntes ja acabes descobrint el que no pots preguntar directament, no?
3: Exacte.
2: Dir, per exemple, l'edat, si saps quan va anar a la universitat, més o menys pots fer els teus càlculs. No tothom hi va als 18 anys, però pots fer els teus càlculs ràpidament.
3: Si som intel·ligents, hi ha alguna cosa que ens interessa, ja trobarem la via per trobar-la, però no siguem barruers, no siguem fets i deixats estar i no ho preguntem directament. Llavors, com podem exercir el dret? I demano disculpes als oients, però estic una mica encostipat, eh? Això, escolta'm.
2: No et preocupis, Jan, jo crec que t'entenen perfectament.
3: Oi que sí? Clar, català. Doncs, escolta'm, com han d'exercir aquests drets, no?
2: Què poden fer?
3: Què poden fer? És el que dèiem abans. Fer, podem fer el que vulguem, no? Però si et fan preguntes il·legítimes o que contravenen, no?, aquests principis de discriminació, d'igualtat, etc., tenim diverses opcions. En el moment podem respondre, dir, escolti'm, això crec que no és pertinent o que no és objecte del que se m'està avaluant, són dades personals i jo prefereixo parlar-li de la meva experiència professional, dels meus estudis, etc. No?
2: El que diem sempre, parlar-ne, no?
3: Sempre parlar-ne, sempre parlar-ne. Després, si tu creus que no se t'ha contractat per una raó discriminatòria, fruit doncs, del que has vist en aquella entrevista, sí que podries denunciar-ho a Inspecció de Treball o presentar una demanda. Com sempre, les coses s'han de provar.
2: Necessitem
3: proves, per tant, si tens la sospita que això passa, etc., preveu. I ho has de preveure, vol dir, doncs, potser gravar-ho.
2: Clar, això potser ho podem fer. Podem gravar una entrevista de feina?
3: Si jo intervinc en la conversa, sí. Això vindria per un altre capítol, el secret de les comunicacions. Però en una gravació, jo el que no puc fer és deixar un telèfon en el restaurant, com va fer la senyora Camacho a la Camarga, gravar els demés i després a quedar-me amb aquella informació, que en aquell cas la senyora Camacho també hi era, eh? Però bé, el que no podem fer és fer-ho amb tercers sense que jo hi intervingui. Però jo puc gravar una conversa entre tu i jo sense que tu ho sàpigues.
2: No cal el meu consentiment per fer-ho, eh?
3: No. Ara bé, compta amb la difusió. Compta amb la difusió. Una cosa és gravar-ho i tenir-ho. I poder-ho fer servir per un possible procediment judicial. Ara bé, difondre-ho podria estar vulnerant els drets de l'altra persona que no té el coneixement. Vull dir, compta amb aquestes coses perquè fem un joc d'equilibris de drets. Per tant, hem de vigilar molt.
2: És un tema interessant. Podem indagar-hi en un altre capítol.
3: Podem indagar-hi.
2: Però tornem al dret aquest de les entrevistes. Què més?
3: Si tenim indicis clars de discriminació, en aquest cas, la prova recau en l'empresa. És a dir, que ells hauran de demostrar que no hi ha hagut discriminació. Val? I finalment, sí que si hi ha en casos més greus, doncs es podrien reclamar danys i perjudicis, a part doncs, de la nul·litat doncs, de la decisió de no haver-ho contractat.
2: I per tant ens podrien indemnitzar.
3: Sí, però bé.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada al fenomen migratori. Aquest matí el port d'Arguineguín, a Canària, Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipiélag. El Pontífex ha agraït la feina dels que acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
6: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio, o de su libertad.
5: I justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny, recordem-ho, les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de les entitats del tercer sector a Catalunya.
7: Tot i que no era un requisit per aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
5: I el govern ha començat a desplegar l'eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i la continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afectés les muntanyes de Tivissa i Vandellòs. I l'Ajuntament de l'Escala ha presentat un estudi pioner a Catalunya sobre la capacitat municipal dels habitatges d'ús turístic. El document recull que la localitat és la sisena del país en nombre d'aquest tipus d'allotjament, però que més de la meitat dels propietaris no en fa ús, tot i comptar amb la llicència. Els encarregats de l'estudi han descrit aquesta modalitat d'allotjament com l'ADN de la destinació i ara proposen al consistori algunes recomanacions de tipus més quirúrgic.
8: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 11 de juny i comencem amb la crònica del temps. Lluís-Mi Pérez.
1: Bon dia. A les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat escaixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat. El que queda d'aquest dijous, alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns nuvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua i, de fet, encara més el cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular. I el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats ens avancem a la celebració del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que tindrà lloc dilluns que ve. Parlarem amb Laura Nadon, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar per què Espanya finança l'Església sent un estat aconfessional i fins on arriba l'incivisme quan no veiem les conseqüències del que fem. A partir de les 5 coneixerem un nou grup de ball, Dance Prat Revolution. Continuarem amb Patrimoni per recordar el magatzem Corcoi, de la mà de Santi Rius, creador del blog Records de Terrassa. I acabarem amb Cultura per parlar de la cloenda dels clubs de lectura en català i en veu alta, parlant amb Carme Muñoz, directora de la Biblioteca Antoni Tort de Castellà del Vallès. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim també avui per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. A partir de dilluns i fins al febrer, el carrer Arquímedes, un dels punts principals del trànsit de la ciutat, quedarà tallat. Comencen les obres de reurbanització del tram entre la plaça del Progrés i el carrer Granius per pacificar-lo i fer-lo més amable. L'accés dels veïns i els aparcaments públics i dels comerços quedarà garantit. S'ampliarà la vorera de manera alterna perquè la calçada quedi configurada en forma d'eslàlom i els conductors vagin a la velocitat adequada, i es faran zones enjardinades amb mobiliari urbà per fer espais d'estada. Aprofitant les obres d'aquestes obres, l'Ajuntament de Terrassa renovarà la xarxa de clavegueram parcialment a l'aigua potable i substituirà l'enllumenat públic i es soterrarà el cablejat de baixa tensió. El govern confia que, arran del tall d'aquest carrer, molts conductors s'acostumin a fer servir les rondes per a desplaçaments interns i deixin de passar pels carrers habituals. A les obres es van adjudicar serveis i manteniment servial per 689.000 euros. En una segona fase, encara per licitar, s'urbanitzarà l'espai del carrer Arquímedes de davant de la plaça del Progrés.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. El síndic municipal de Greuges de Sabadell, Josep Escartín, demana un pacte de ciutat per fer front a les problemàtiques de soroll al centre de la ciutat. El defensor del poble assegura que és una realitat que no es pot combatre des d'una sola òrbita i per això considera que és rellevant posar els ciutadans al centre de les decisions, deixant de banda els partidismes.
3: És aquesta crida al consens i aquesta crida a no voler instrumentalitzar aquesta cosa, perquè el que s'ha de tenir en compte no és treure rèdits a ningú, sinó que els veïns i les veïnes puguin exercir el seu dret al descans.
2: Així, entre altres, Escartín demana treballar per acabar amb l'incivisme a través de personal format en mediació de conflictes, incentivar el compliment de l'ordenança, donar eines tecnològiques a la policia municipal o bé limitar les hores en què els establiments poden llençar les ampolles de vidre al contenidor.
0: Gràcies, Júlia. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. El PSC alerta que la taxa d'escombraries podria duplicar-se per a prop de 90.000 llars badalonines. Segons un informe del 2023 de Tresoreria Municipal, l'impost s'hauria d'incrementar per poder cobrir el cost del servei. L'executiu ja ha assegurat que la taxa d'escombraries no s'apujarà. La normativa estatal obliga els ajuntaments a fer que la taxa de residus cobreixi el 100% del cost del servei des d'aquest abril, amb l'objectiu d'evitar el dèficit i incentivar el reciclatge. A Badalona, un informe de Tresoreria ja va alertar fa 3 anys de la necessitat de pujar la taxa actual fixada en 100 euros. Des de l'oposició, el líder del PSC, Fernando Carrera, exigeix transparència al govern de Xavier García Albiol sobre aquest possible increment. Carrera defensa que cal millorar el servei, però rebutja que es faci a costa de despeses fiscals per als veïns.
5: Parlem d'una pujada molt important que afectaria a moltíssimes famílies, que a més una pujada que ens van negar una vegada i una altra a diferents plenaris. Nosaltres el que demanem és que el govern d'Albiol deixi la propaganda. Creiem que ha d'actuar amb transparència. No pot ser que les famílies s'enterin de les coses en aquesta ciutat d'aquesta manera i que s'actuï sempre per la porta de darrere.
4: Per la seva banda, l'alcalde de Badalona titlla de surrealista la crítica del PSC. Xavier García Albiol defensa que, tot i conèixer l'informe des del 2023, la taxa d'escombraries no s'ha pujat. Assegura, a més, que no té previst fer-ho, tot i la normativa espanyola. En aquest sentit, Albiol insta el grup municipal socialista a demanar al president Pedro Sánchez la retirada d'aquesta llei que obliga a cobrir tot el cost del servei amb la taxa ciutadana.
0: Gràcies, Martí. Continuem al litoral. Prat de Llobregat, Noelia Aguilar. Bona tarda.
6: Bona tarda. La policia local del Prat ha més 306 denúncies per infraccions relacionades amb patinets des del març. Durant 3 mesos, els agents han efectuat una campanya per informar les persones usuàries de vehicles de mobilitat personal sobre l'obligatorietat de registrar els patinets a la DGT, a més de disposar de matrícula i assegurança. El sergent Josep Maria Titxell, cap de les àrees de proximitat i trànsit a la policia local del Prat, explica que s'han denunciat més de 180 patinets per infraccions relacionades amb la conducció del vehicle.
7: Hem fet 187 denúncies dinàmiques. Les que més hem denunciat són circular amb la vorera, que tenim 18 pràcticament, circular dos o més persones són unes 20 aproximadament, i després en fase vermella 8, inclús tenim un per circular o per haver donat positiu en la prova d'alcohol.
6: En el que portem de 2026, al Prat s'han registrat 10 accidents amb la implicació de patinets elèctrics. 7 d'ells han estat per col·lisions amb un altre vehicle i 3 per atropellaments de persones.
0: Gràcies, Noelia. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. La decena edició del Corretapa, que es va fer entre dimecres 3 i dissabte 6 de juny, s'ha tancat amb un total de 31.989 tapes, 2.000 menys que l'any passat. Aquest descens es deu al fet que dijous va ploure intensament i això va fer que molta gent no sortís a les terrasses a tastar les tapes dels 36 establiments participants en aquesta edició. El cert és que l'impacte econòmic a Castellà del Vallès d'aquesta iniciativa gastronòmica ha estat de 143.950 euros en 4 dies, que és el resultat de multiplicar el preu de cada tapa més beguda, de 4,5 euros, pel nombre de racions servides. El regidor de promoció econòmica, Rubén Peñalver, ha fet un balanç molt positiu d'aquesta edició, dient que durant els 4 dies s'ha vist molt ambient als carrers i que hi ha hagut una gran resposta de la ciutadania, com és habitual. Peñalbert va destacar la qualitat dels 36 establiments participants amb les seves elaboracions i també ha agraït la implicació dels restauradors de totes les persones que han participat en aquesta edició. Per tot plegat, el regidor de promoció econòmica ha remarcat que el Corretapa és una iniciativa plenament consolidada al municipi.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, el repàs habitual també a la crònica de Sant Cugat, Xaravella.
9: El personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga, després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal aliè al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes, convocada al sector bibliotecari públic català. Segons l'Assemblea de Tècnics i Tècniques Auxiliars de Biblioteca, les tres biblioteques de la ciutat van romandre tancades pel que fa al servei d'atenció al públic gràcies al seguiment majoritari de la vaga. Tot i això, denuncien que es van habilitar sales d'estudi amb personal de logística i treballadors externs al servei bibliotecari. Estan fent tot tipus de tripijocs per impedir la vaga, assegura José Fernando Mota, tècnic auxiliar de la biblioteca Miquel Batllori de Vulpelleres. Segons explica, la Biblioteca Central es va obrir una sala d'estudi amb personal forà, mentre que Mirasol i Vulpelleres també es van habilitar espais amb personal de logística. Mota sosté que aquestes actuacions tenen com a objectiu minimitzar la protesta i considera que vulneren el dret de vaga. La plantilla assegura que la situació podria repetir-se aquest dissabte. Segons els treballadors, l'Ajuntament els ha comunicat que les biblioteques obriran parcialment com a refugis climàtics i que es destinarà personal de logística per mantenir els espais oberts. La denúncia arriba pocs dies després d'una reunió entre representants sindicals i el govern municipal. Segons Mota, la trobada havia generat expectatives d'avenços en la negociació, però les actuacions durant la vaga han deteriorat la confiança dels treballadors.
10: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: La setmana vinent se celebra el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Per parlar sobre aquesta problemàtica, Sergi Estapé entrevista de seguida la psicòloga forense Laura Nadón. Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs estem amb la Laura Nadón, que és psicòloga forense i referent del projecte Obrit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació. Laura, què tal, com estem?
2: Hola, bona tarda.
1: Doncs volíem parlar d'això, no? El motiu de que la setmana vinent serà el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de persones grans. Recordem una mica amb quins objectius se celebra aquest dia.
2: Bueno, el maltractament a les persones grans és una realitat que sovint passa desapercebuda i queda invisibilitzada. Aleshores, el motiu principal de la celebració d'aquest dia doncs seria la defensa dels drets de la gent gran, promoure la seva dignitat i seguretat i sensibilitzar la ciutadania, professionals i institucions sobre la problemàtica que pateix aquest col·lectiu i sobre la necessitat de detectar, prevenir i actuar davant de qualsevol situació de maltractament.
1: Expressaves l'expressió realitat oculta, no? Estem davant d'una realitat oculta. En quin sentit us referiu a això?
2: Doncs el maltractament costa molt de detectar quan són persones grans. Els casos es produeixen la majoria dins de l'àmbit familiar, dins dels domicilis. Per tant, són entorns molt privats i de difícil accés, on és molt difícil detectar què és el que passa. A més, també hi ha molta gent gran que no denuncia, no per por, per dependència emocional econòmica o per sentiment de culpa. I, a més, la situació encara es pot complicar més quan la persona presenta demència o deteriorament cognitiu i té poca consciència sobre el maltractament que està patint. I en molts casos, a més, la persona que exerceix maltractament també és el cuidador principal i també tenen por a denunciar-lo per aquesta por a perdre la seva font principal de cures.
1: Sí, ja de per si és miserable un maltractament a nens o dones, com també estem acostumats. En aquest cas, com deies, no? Persones encara més vulnerables perquè algunes doncs, poden tenir problemes, com deies, cognitius, amb la qual cosa doncs, a lo millor a vegades no són ni conscients de que els hi passa això.
2: Exacte.
1: I de quines formes es pot manifestar aquesta classe de maltractaments?
2: Doncs el maltractament més habitual és el psicològic i l'econòmic, que sovint van de la mà, seguit de la negligència, és a dir, la manca d'atenció en les cures, del maltractament físic, i després ja vindria l'abandonament i l'abús sexual, que l'abús sexual seria dels més difícils de detectar. Però sí. Cada vegada hi ha més complexitat, cada vegada es detecten casos més greus, tots pateixen més d'un tipus de maltractament i cada vegada es detecten més persones en situació de vulnerabilitat extrema.
1: Hi ha alguna franja d'edat, que no sé si hi ha algun estudi o hi ha alguna manera de saber-ho, que hi ha alguna franja d'edat on hi ha més gent maltractada o no, aquestes dades no es tenen?
2: Bueno, la nostra mitjana d'edat de les víctimes seria de 83 anys, aproximadament. Senzillament, és les nostres dades també van en sintonia amb les dades de serveis socials i d'altres organismes, però no tampoc sabríem explicar exactament el perquè d'aquesta franja.
1: De fet, avui en dia, el que es diu molt, no? Que 83 anys d'ara no són els 83 anys de fa 20 o 30 anys, amb la qual cosa, doncs, hi ha una esperança de vida molt més alta, per tant, suposo que això també deu pujar. Les dones són les, podríem dir, les que ho pateixen més?
2: Sí, la majoria de víctimes són dones. En el nostre cas, l'any passat, un 78% de les persones ateses eren dones. També s'explica perquè al final les dones tenen més esperança de vida que els homes i hi ha molta més prevalença de dependència en edats més avançades. I a més, en el cas de les dones també hi ha desigualtats acumulades al llarg de la trajectòria vital i que amb la vellesa encara augmenten la vulnerabilitat d'aquest col·lectiu.
1: I podem dir que hi ha un prototip de maltractador o maltractadora de persones grans? Podem dir, doncs, no sé si es pot establir.
2: Sí, no existeix un perfil únic, perquè hi ha molts perfils diferents, però sí que la situació més habitual que detectem seria la de la persona cuidadora, que podria ser un fill, amb un problema de salut mental que no està ni diagnosticat, ni filiat, ni en seguiment, i que, bueno, que exerceix maltractament sobre la seva mare. Aquesta és la situació més habitual amb la que ens trobem. Sí que m'agradaria fer un èmfasi en que no per tenir un problema de salut mental vol dir que hagis d'exercir maltractament, però sí que parlem de casos on aquest problema de salut mental no està estabilitzat.
1: I o sigui, parlaves ara de que pot ser alguna persona com un fill i tal, o sigui, en general són les persones que estan més en un entorn directe, no?
2: Sí, el més habitual és que siguin membres de la mateixa família. Nosaltres aquest any el 63% de les persones que han exercit maltractament han sigut els fills i el 81% han sigut algun membre de l'entorn familiar. És a dir, que sí que és la realitat més habitual amb la que ens trobem és que sigui algú del seu entorn. Perquè al final per exercir maltractament també és necessari doncs, que hi hagi un vincle afectiu i que hi hagi una certa de relació de dependència amb l'agressor, i per tant, per això s'explica que és el més comú sigui dins de l'àmbit familiar.
1: Parlàvem abans de realitat oculta, i ara jo recordava algunes imatges que han transcendit, que s'han fet virals, de cuidadors que tractaven malament a persones grans que estaven en una residència. Potser llavors és quan la gent s'exclama, però que potser faltaria més informació o no, perquè la gent fos conscient, no?, que això existeix, no?
2: Exacte, sí. S'ha donat poca cobertura a nivell de mitjans, vull dir, en general és un tema que segueix sent molt tabú. No hi ha prou coneixement sobre aquesta problemàtica i les mateixes víctimes a vegades normalitzen situacions que estan patint que no haurien de ser normalitzades, perquè al final estem parlant de gent gran i moltes vegades les dinàmiques de maltractament es donen des de fa molts, molts anys i, per tant, ho tenen completament normalitzat.
1: Parlàvem d'això, que és encara més preocupant, no?, el maltractament en persones que poden patir malalties, com per exemple la d'Alzheimer, no?
2: Exacte, sí. Que les persones amb deteriorament cognitiu o demència són encara més vulnerables perquè no només tenen dificultats per identificar que estan patint una situació de maltractament, sinó que a més els costa, a vegades no tenen ni la capacitat de verbalitzar-ho o d'explicar-ho o de demanar ajuda. A més de nosaltres, en el nostre cas, el 72% de les persones que tenem presenten deteriorament cognitiu lleu, però també hi ha una part que presenta inferior, que seria un 18%, 10%, que presenta deteriorament cognitiu moderat i greu. També és normal que detectem més casos en fases lleus perquè al final aquests encara tenen una capacitat de comunicar i de demanar ajuda bastant preservada, però és molt difícil de detectar quan la persona ja està més avançada, diguéssim.
1: I quan detecteu o quan es detecta que una persona gran que ha rebut maltractament, sigui de la família, sigui del cuidador, hi ha algunes pautes, hi ha algun procés que s'hagi de seguir, algun protocol?
2: Jo diria que el primer que cal és escoltar-la, respectar el seu ritme, saber quina és la seva voluntat, què és el que vol fer al respecte, validar el que està sentint i a partir d'aquí dirigir-la a la xarxa de serveis territorials, que seria serveis socials, els serveis d'atenció primària com els CAPs o serveis jurídics, per tal de que la puguin acompanyar i activar els mecanismes necessaris per poder-la protegir.
1: Es parla fa uns anys d'aquesta nova llei de la gent gran. Sembla ser que el Parlament de Catalunya ho està tramitant. Seria una solució a mitjà termini o encara quedaria molt camí per combatre aquesta xacra?
2: Qualsevol avenç normatiu que reforci els drets de la gent gran, doncs evidentment és una cosa positiva. Ara també s'ha de tenir en compte que les lleis normalment van tard, és a dir, que acostumen a arribar després de que la realitat social hagi posat de manifest una problemàtica greu i no actuen tant des de la prevenció. Sí que diria que igualment quedaria molt camí per fer a nivell, sobretot, de sensibilització i de detecció, perquè per molt que hi hagi aquesta llei, que sí que és un avenç i que pot ajudar a protegir la gent gran, també cal que la població estigui molt més conscienciada per poder denunciar més casos i poder ajudar més persones.
1: I les persones grans que poden rebre aquest maltractament són conscients, se'n donen compte o depèn del seu estat, com dèiem, cognitiu?
2: No, moltes vegades, encara que tinguin l'estat cognitiu més preservat, no són conscients de que són víctimes de maltractament. Sí que poden ser conscients de que igual el seu fill té una problemàtica de salut mental i que no està bé, de que la convivència no funciona, però moltes vegades no són conscients. Amb el deteriorament cognitiu, a més, trobem situacions d'expoli, és a dir, de maltractament econòmic molt greus, i la persona té zero consciència del nivell d'expoli que està patint.
1: I no sé si es pot, no sé, jo no sé si dir prevenir, no? Perquè es parla molt de prevenció, es pot prevenir, es pot parlar amb ells per, escolta, si veus aquests que passen aquestes coses, doncs digue'ns-ho, o és complicat?
2: Clar, lo ideal seria que es fes aquesta feina de prevenció, parlant-ne, donant visibilitat, i perquè encara hi ha molt camí per fer i segueix sent una realitat molt desconeguda. Però és complicat parlar de prevenció, perquè per desgràcia la majoria de casos arriben quan la situació de maltractament hi ha escalat bastant. I estem parlant d'una generació, a més, que sobretot de la població més envellida, diguéssim, o sigui, de la gent a partir dels 80 anys, que tenen l'acostum, doncs, de no explicar les seves problemàtiques, del que passa a casa es queda dins de casa, i com que és l'àmbit domèstic també dificulta molt aquesta detecció i aquesta prevenció. A més, també cal tenir en compte que moltes vegades el maltractador també ha patit maltractament.
1: Clar.
2: En algun moment. O sigui, a vegades el fill que ara està maltractant el seu pare també ha sigut maltractat durant la infància, i són dinàmiques que costen molt de detectar i de trencar.
1: Laura, explica'ns una mica, no? Parlàvem al principi, aquest psicòloga forense i referent d'aquest projecte Oblit Zero, que fa poc s'ha presentat. Explica'ns una mica què és Oblit Zero.
2: Doncs des d'aquest projecte, que està especialitzat en detecció, intervenció i en la prevenció a situacions de maltractament a persones grans, especialment a persones grans que pateixen deteriorament cognitiu i demència, doncs el que busquem és protegir els seus drets, la seva dignitat i promoure la seva seguretat, oferint una resposta integral, diguéssim, davant de situacions d'abús, de negligència i de vulneració de drets. El que intentem és intervenir en tot l'entorn, no només amb la víctima, diguéssim, perquè creiem

0: desenvolupa aquest projecte o aquesta campanya?
1: Doncs es treballa des d'una perspectiva integral i sistèmica, és a dir, que es té en compte tot l'entorn, com comentava abans, i no només a la persona que pateix maltractament, perquè moltes vegades el maltractador també és una persona vulnerable que necessita ajuda. I l'objectiu no només és aturar el maltractament, sinó que també seria com reduir els factors de risc, restaurar els drets i construir alternatives sostenibles que permetin millorar la qualitat de vida de la persona gran, respectant sempre la seva voluntat i projecte vital. I també intentem doncs, restaurar aquest vincle entre la persona maltractada i el maltractador, sempre i quan sigui possible, evidentment. Hi ha situacions en les que no és possible treballar amb el maltractador perquè això suposa un risc greu per la víctima i en aquest cas ja es tira més per la via penal. Però sempre intentem que la víctima no hagi d'abandonar el seu domicili i intentar treballar amb la família perquè la persona pugui seguir gaudint del seu espai vital i sentir-se segura a casa seva.
0: Per parlaves de la persona maltractadora, és conscient sempre d'aquest maltractament o a vegades, no ho dic per justificar-ho, però pot ser una cosa que sí, sense voler o sense donar-se en compte es fa?
1: Clar, a vegades sí que en són conscients, però en la majoria de casos, al principi de la intervenció, no tenen aquesta consciència de que estan exercint maltractament cap a la víctima. I el fet de no tenir aquesta consciència vol dir que tampoc necessàriament es té aquesta voluntat de fer mal i això sí que et permet fer una feina amb el maltractador per tal de conscienciar-la i que responsabilitzi de les accions que estava cometent. I moltes vegades el que necessiten al final és suport, perquè a part de la problemàtica de salut mental també pot ser que l'agressor pateixi una sobrecàrrega a nivell de cuidador, perquè igual porta cuidant de la seva mare amb demència des de fa molts anys i no té ni els coneixements ni les eines i està completament sobrepassat perquè es troba sol davant de les cures. Vull dir que al final cuidar d'una persona gran amb demència no és fàcil. I la majoria de cuidadors són no professionals i no han rebut una formació per fer-ho. I la negligència moltes vegades pot ser de manera involuntària.
0: Doncs Laura Nadón, psicòloga forense i referent del projecte Horitzero d'Alzheimer Catalunya Fundació, gràcies per passar avui pel Connectats i doncs, fent-nos saber més sobre aquesta problemàtica.
1: Gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de parlar sobre aquesta problemàtica.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Passant gairebé dos minuts de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui la compartirem amb l'Enric Garí, que és jubilat de la construcció i el tenim a Badalona. Bona tarda, Enric. Enric, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Ara. Ara sí. Molt bé, tot bé, no?
1: Sí, jo hi era, eh?
0: Ah, hi eres.
1: El tècnic de so que no sé... Sí, el tècnic de so que no sé què deu.
0: Ara la culpa és del missatger, no?
1: Sí, sí, sempre.
0: Molt bé, molt bé. Ja veig que les coses es mantenen.
1: M'està fent mala cara el tècnic.
0: Home, clar, pobre. Bueno, ha arribat una mica més tard a tocar el botó, no passa res, no? No vindrà d'aquí. Anem a Terrassa, anem a saludar el Joan Tamayo, que és advocat i activista. Joan, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, com esteu?
0: Molt bé, a tu no t'ha fallat res, no? Ja veig
2: no,
0: que...
2: de moment no.
0: De moment no, perfecte. I el tercer en completar aquest trident és l'Eduard Pomares, que és enginyer industrial, i el tenim via telefònica. Eduard, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda, què tal?
0: Molt bé, doncs després de l'eufòria del Castell de Focs i de tota la parafernàlia després d'aquesta visita del Papa Lleó a Catalunya, potser és moment de parlar d'algunes coses, d'alguns debats que han quedat sobre de la taula, no? Hem parlat, en alguna de les tertúlies de qüestions relacionades amb aquesta visita, sorgides d'aquesta visita del Papa, i avui continuem amb un dels temes, perquè, clar, no tothom ja estava d'acord amb tot el que s'ha fet. També és raonable, no?, que hi hagi...

0: disparitat de criteris. Però avui m'agradaria parlar amb vosaltres sobre el fet que Espanya, que es defineix com un estat confessional, financi l'Església Catòlica. Val? Aquest és un debat que queda sobre la taula, i jo us pregunto si penseu que és compatible que un estat confessional faci això amb una religió concreta, amb diners públics en aquest cas, amb l'Església Catòlica. Hi ha hagut associacions, entitats, atees, laiques, que han posat el crit en el cel i que això doncs, no ho han vist bé. Què us ha semblat a vosaltres? Vols començar, Joan?
1: Sí.
0: Vinga.
1: Doncs mira, realment paralitzar un país a través dels mitjans i institucions per la visita del Papa, un líder espiritual d'una religió com el catolicisme, que no neguem la seva grandesa i influència històrica, és un fet insòlid, fora de lloc. I com deies tu, un país de confessional no hauria de ser així. I no només perquè ho diguin els ateus o gent no religiosa, és que seria el sentit comú gastar tant recursos públics. Mm. Però bueno, això ens porta a una anàlisi de dir, bueno, poques coses han canviat en aquest estat que manté encara un concordat, o sigui, un acord estat Vaticà,
0: sí.
1: que ve del franquisme i que manté encara uns privilegis de l'Església Catòlica que no els ha tocat ningú. I això és el que ens hauríem de preguntar. I clar, en el moment en què estem, que ens trobem de crisi social, política, manca d'autoritat ètica i moral, clar, sentir paraules boniques de defensa dels drets, dels valors d'una persona amb tant de poder mediàtic i tal, doncs és fàcil que la gent caigui, bueno, caigui als seus braços pensant que, bueno, que és un home oblidant tot el que hi ha al darrere. Mm. El Vaticà continua sent l'empresa privada més antiga del món, amb uns seus privilegis, que no té la suficient sensibilitat per rebre les víctimes, a les seves víctimes produïdes per ells mateixos de violacions i abusos. Bueno, en fi, podria seguir així.
0: Ja.
1: Per tant, no, la pregunta és, no hauria de ser.
0: No hauria de ser.
1: No hauria de ser, no és normal.
0: Mm-hmm. I l'Enric com ho veu?
2: Que és l'herència de don Francisco Franco Bahamonde. Senzillament. Vull dir, hi ha coses que han volgut canviar, però aquesta no l'han volgut canviar. No entenc el per què. I us està parlant un creient catòlic.
1: Mm-hmm. Sí.
2: O sigui, m'entens?
0: Sí. Mm,
2: penso que no anem bé per aquest camí. Penso que no anem bé aquest camí i volguem enganyar la gent. Per exemple, la missa del domingo, 1.200.000 persones. Molt bé. I diumenge que ve, d'aquestes 1.200.000 persones, quantes aniran a missa?
1: No.
2: La meva pregunta és aquesta. Segona, abans d'ahir, en l'Estadi Olímpic de Barcelona. Mm. El Papa, en l'encuentro de la joventut. Vosaltres vau fixar la gent que hi havia a les grades? Quina joventut hi havia? A veure, joventut, jo considero joventut a partir de 30 anys en avall, que ja és molt, eh? A veure, allà hi havia una quantitat de gent que passaven els 30, els 40 i els 60, que l'encuentro con la joventut, fotem conya o què, nois?
0: Se senten joves, Enric.
2: No em vulgueu fer combregar amb rodes de molí, vale? O sigui, quan el Barça passeja el títol de la Copa d'Europa per Barcelona, surten 800.000 persones. Molt bé, oh, el Barça, molt bé. Però d'aquestes 800.000 persones, quantes paguen en el Barça? M'enteneu? O sigui, els que són afiliats. Ah. Doncs el mateix la missa aquesta, 1.200.000 persones. Vale, molt bé. Quantes aniran a missa diumenge que ve? 20.000? Bon. 1.200.000, us estic parlant de 20.000.
0: Sí, però això, Enric,
2: cuidado, eh?
0: Tot això és l'efecte Tafaner. No deixa de ser una figura important que la gent doncs, pot veure potser una vegada a la seva vida, i el que provoca és aquesta mena de curiositat, no?, per veure si tens la possibilitat, no? Eduard...
2: O histerisme.
0: Bueno, el que sigui.
2: Histerisme, perquè hi ha vegades que ratlla l'histerisme, a veure, fotem conya, vull dir que és un home que sí, que és mediàtic, que no sé què, que no sé quantos, però bueno, però tampoc no n'hi ha per tant. No fotem.
0: Enric...
2: A més, no sé quants cardenals porta, fa una missa i no sé quants cardenals porta, a veure
0: que venien d'altres llocs de l'estat espanyol, la missa que es va fer a la Sagrada Família.
2: No es poden quedar a casa seva? No es poden quedar a casa seva?
0: Vinga, completem la roda. Eduard.
3: Aviam, jo en primer lloc voldria posar una mica en dubte que Espanya sigui un estat confessional, no? O sigui, ara mateix el govern ho pot declarar com vulgui, però Espanya sempre ha estat molt vinculat a el que és l'Església. Ja des de tota la vida, aleshores, voler fer-nos creure aquesta actitud em sembla una miqueta estrany, no? I d'altra banda, doncs, el tema de la visita del Papa jo ho veig més com una acció de merchandising que una altra cosa, perquè tots els polítics que s'han fet fotografies des del dissabte o diumenge que va arribar a Madrid i el que queda que estan a Canàries ara, vull dir, no han treballat ni pel poble ni per res, o sigui, s'han pres una setmana de vacances també tots els polítics. Aleshores, jo la visita papal, pues, la veritat, no hi estic gaire d'acord, vaja.
0: Val. Mira, m'he pres la molèstia de buscar l'article de la Constitució on es parla, no?, precisament.
3: Sí, sí.
0: Però diu... que no diu tal qual que sigui un estat confessional. Diu, cap confessió tindrà caràcter estatal. Els poders públics tindran en compte les creences religioses de la societat espanyola i mantindran les consegüents relacions de cooperació amb l'Església Catòlica, aquí ja posa concretament qui, amb l'Església Catòlica i les altres confessions. Val? Si fóssim un estat laic, com a França, això seria una altra cosa, però tot i que parla de cap confessió, sí que és cert que hi ha una certa deferència per l'Església Catòlica. Per què? Doncs perquè es manté aquesta tradició del concordat que comentava el Joan, no? Que malgrat Suárez va introduir algunes modificacions al 79... amb l'arribada de la Constitució, doncs sembla que tot està igual, no?, com apuntava l'Enric. Joan?
1: Sí, és que, clar, aviam, no confonem les coses, o sigui, l'Estat, ho diu la pròpia Constitució, hauria d'actuar així, tal com es va aprovar en el seu dia. És evident que no som igual que França ni cap altre país, però si ens hem consensuat un Estat que diu això, per exemple... El que no podem és seguir mantenint amb una religió, per important que sigui, aquest estatus de privilegi i aquest tracte. Però bueno, és que clar, aquí ja ho diu el company Enric, que ell és catòlic creient, i això està claríssim. Això va més enllà dels creients d'una religió. El que significa el Vaticà és un poder econòmic immens. Això ningú en parla, perquè si el Papa no ha tingut nassos de rebre aquí a Catalunya cap de les víctimes dels abusos, per exemple, sí, s'ha dedicat a fer, això sí, gestos i tal, però rebre la gent aquesta, no, ara sí que ha rebut privadament, sens dubte, com sempre fan el senyor Feiner, per exemple, el president de CaixaBank, perquè és una de les entitats que finança el Vaticà, etcètera.
0: Evidentment.
1: I aquest és l'entramat que hi ha al darrere. Si mireu la visita del Papa i aparteu la vista del senyor aquest de blanc per un moment i veureu tot el voltant, la cúria i tot el que porta aquest senyor, us adonareu del poder que hi ha allà, que és molt, enteneu? I és un país no democràtic, és un país que té molt poder però que és incapaç de fer res perquè les desigualtats econòmiques al món no siguin les que són. Ara, gestos, sí, clar, jo també puc anar fent gestos de visita als pobres, de visita als aquests, això són gestos que no porten enlloc.
0: Llavors, aquests acords, aquest concordat entre Espanya i la Santa Seu, s'haurien de revisar, s'haurien d'actualitzar, s'haurien d'adaptar a la realitat social actual, cosa que no s'ha fet anteriorment? Què us sembla?
3: Home, s'haurien de revisar, però quina voluntat ja pot haver-hi de revisar-ho? Jo soc del parer de que l'Església encara en aquest país, a Espanya, mana pràcticament més que el propi govern. O sigui, són poders fàctics que tenen molt de poder, i acabar amb això jo pràcticament crec que és impossible. Aleshores, parlar de concordat i de modificació d'aquest estatus, jo no ho veig. Sincerament no ho veig.
0: Tu com ho veus, Enric?
2: Jo veig que hi ha un disbarat darrere l'altre. O sigui, per exemple, l'Església Catòlica no accepta ni la separació del matrimoni ni el divorci. Vale? Aquest senyor va rebre amb audiència privada a Sofia de Grècia, Helena de Borbó, Cristina de Borbó. Aquestes tres senyores estan divorciades o separades o no sé què cony foten, però, a veure, no fem conya que, a més, la ex-reina anava de blanco. Cosa
0: sí, però
2: que només es permet segons quines reines, o sigui,
0: sí,
2: l'estat
0: sí,
2: és confessional, no sé què, va. Ei, no fotem més conya i més parafernàlia, va. Entesos? Després, segon tema. Ciutat del Vaticà no deixa entrar a ningú que no porti papers. Vale? Així que ens reunim ara amb quatre negrets allà a Canàries. Ai, pobrets, els hi tiren quatre flors a dintre mar i bon vent i barca nova i els espavilareu. Però a casa no vingueu, eh? A casa no vingueu a emprenyar. Va, a veure, traiem-nos les caretes ja d'una vegada. Traiem-nos les caretes d'una vegada, va.
1: Hipocresia.
2: Vale. Exactament la paraula que tu dius és l'exacta. Hipocresia.
1: Sí, i a més el que deia la Carme, jo com deia també el company
0: Eduard,
1: no veig que això hagi canviat, perquè, entre altres coses, estem ara immersos en un moviment i això hi ha algú que ho està teoritzant, molt interessant. Per exemple, el periodista Enric Juliana, amb un llibre o escrits que està fent, ho està teoritzant. És un moviment que està fent l'Església Catòlica similar al de després de la Segona Guerra Mundial, en el món actual l'ultradreta, el discurs aquest desaforat està en terreny, doncs ara cal tornar a reforçar un discurs de democràcia cristiana. Us en recordeu, la democràcia cristiana d'Itàlia i de que va tenir tanta força? O sigui, allò de parar els peus als extremismes tant d'esquerra com de dreta i tornar a guanyar poder però sense canviar masses coses. Aquest discurs de la democràcia cristiana sembla ser que l'està reforçant el Vaticà i això està quallant, perquè clar, la gent estem en un buit ètic i moral molt gran i per tant pot caure fàcilment i la gent pot tornar a reforçar la creència aquesta falsa i hipòcrita, evidentment no l'autèntica, amb un catolicisme.
0: Veuríem amb uns altres ulls a l'Església Catòlica si, per exemple, desapareguessin aquests privilegis com, per exemple, que paguessin l'IBI, impostos de successions, de donacions, i l'Estat, si és un estat confessional, doncs pot tenir una altra sèrie d'acords, però no que tingui a veure amb les arques públiques. Això canviaria?
3: Podria arribar a canviar el que és la percepció, però fins a quin punt estaria disposada l'Església Catòlica a renunciar a això? Jo no he estat mai al Vaticà, però jo crec que és l'empresa més rica, si no del món, com a mínim d'Europa. Parlem del Vaticà.
0: Sí.
3: Allò és infranquejable, o sigui, les riqueses que tenen allà i d'on han vingut, expropiacions i demés. Jo només parlo de la Santa Seu. Ja no em poso amb Església, sobretot a Espanya també, perquè es van expropiar molts terrenys i demés. Aleshores, fins a quin punt ells estarien disposats a fer un pla, diguéssim, per obrir les portes, no? Per saber què és tot el que ha passat. Jo crec que tot això és més un negoci que una altra cosa. I el que estem dient als companys també, no? Vull dir, és tot pura parafernàlia, és a dir, un bany de masses, que se'n parli i escolta, mentre ve el papa aquí, estem una setmana que s'acaben tots els problemes, ja en parlarem la setmana que ve. Bueno, per tant, és un tema
1: avui, de discussió. Avui ha caigut una part del taló, mig punt més del Banc Europeu, perquè pujaran els crèdits.
0: Sí.
1: Això sembla que no es llegeix com una notícia que no ens afecta.
3: No, ja se'n parlarà, això ja se'n parlarà uns altres dies. Ara no toca,
1: exactament.
3: Ara no toca. Ara hi ha papa i no toca.
0: Ara continuem al núvol, no?, encara, durant uns dies.
3: Sí, sí.
0: Mirant la creu.
2: Sí. Sí, però cal baixar del núvol. Cal baixar del núvol. Cal saber quanta gent som, m'entens? O sigui, i això una manera bastant fàcil de saber-ho és agafant la declaració de renda, a veure quanta gent posa la creu a l'Església Catòlica. Vull dir, mireu si és fàcil això, eh? I que els creients mantinguem el que creiem. O sigui, si nosaltres creiem en l'Església Catòlica, doncs que la mantinguem. I si no tenim prou calés, doncs ens dediquem al parxís. Vale? Però el que no pot ser és que aquí Vinga, després els anirem donant tots els diners que vulguin i tots els diners que necessitin o els diners que els hi facin falta. No fotem conya. A veure, si a mi em toca pagar l'impost de successions, ells també l'han de pagar. Si a mi em toca pagar l'IBI, ells també l'han de pagar. Vull dir, a veure, és com una altra empresa, vull dir, ho sento, que ells venen ànimes. Doncs endavant, que venguin ànimes, però vull dir, el que no pot ser és que deixin de pagar amb diners.
3: Això és una empresa només a beneficis, o sigui, tot el que recauden és net, no tenen cap gasto. Tots són ingressos, sí, que tenen.
2: Aleshores, a mi també m'agradaria això.
3: Clar,
1: home. Li volia preguntar a l'Enric, com a creient, si ell coneix millor, que com està actualment, bueno, tots aquests moviments que històricament ens havien esperançat molt, de moviments socials cristians de base, que al voltant de parròquies o de barris o d'allò, doncs, que sé que hi ha gent, que ho està fent, però això té una força real, molt gran, o no, va menys?
2: Dintre l'Església Catòlica està fusellat i enterrat. Ja. El que hi ha són grups adjunts a algunes parròquies que segueixen treballant amb el caire social, amb el caire humanístic, amb totes aquestes coses, m'entens? Però de l'Església està fusellat. Tota aquella sèrie de capellans obrers que hi havia fa 40-50 anys, tots ara aquests són molt grans o són morts, m'entens? Són homes de 80 i pico d'anys que ja no tenen força, vull dir, ells ja fan la missa cada dia i van venir a Barcanova, però no els hi demanis peres a l'olmo, m'entens, com aquell qui diu. I aleshores em queda aquesta dona, la Sor Lucía de Caram, que sembla que faci moltes coses, però jo, per mi, aquesta dona, la meitat de coses és fum, també, perquè vull dir, això de beneir aquestes ambulàncies que van portar no sé on, a veure, escolta, no fa falta, doncs aneu, comenceu a passar i ja les beneirem un altre dia, m'enteneu? O sigui, no perdem el temps en benediccions.
1: O sigui, que el Pere Casaldàliga, per exemple, queda amb mera anècdota i és una llàstima.
2: No, va ser un home, és un home que va treballar molt i que va treballar molt pels pobres, i per exemple mossèn Ballarín aquí a Catalunya també va treballar molt, m'entens? Però vull dir, mossèn Ballarín va dir una frase lapidària, va dir, diu, calen més rectors i menys bisbes. Vale? I ara que estan fotent molts bisbes i pocs rectors. I just el contrari. I amb això què vol dir? Que el capellà, el rector, estava al costat dels feligresos aquells, i quan tenien un mal de ventre, doncs ell intentava ajudar-los, m'entens? Tu no vagis, cal que vagis al bisbe perquè et traurà el garrot i et fotrà un cop de garrot.
0: Bé, doncs el debat podríem dir que està servit, no sé si durarà uns dies, si després desapareixerà com el fum, o si donarà lloc a altres debats. Deies, Eduard?
2: No,
3: deia fumata blanca, això que deies de fer un portar a la cortina de fum. Una fumata blanca.
0: Sí. Enric, què anaves a apuntar?
2: Us vaig dir una altra cosa que a mi em sap molt de greu dir-ho. No és que desapareixi com el fum, és que és fum.
0: Sí.
2: Em sap molt de greu dir-ho.
0: O sigui, no hi ha consistència tampoc en aquests debats.
2: No, no, no, amb el tema aquest que han vingut amb aquest home, que l'han portat amb el Papa Mòbil i que han portat no sé quants avions i no sé quants bisbes amunt i quants bisbes avall. Tot això és fum. Tot això és fum. Sí. La gent necessita, necessita coses que puguin tocar. No, no, no tanta gent amb barretines allà entrant a la Sagrada Família amb allò, aquells tricornis que porten, allò tan extraordinari. Vull dir, no fotem conya, no fotem conya. A més, després desallotgen 600 cantaires perquè volien cantar el cant de la senyera. I els tracten de criminals, quasi bé, que els foten en allà arraconats i no els deixen cantar.
0: No estaven al programa, Enric, deien.
2: I què? I què?
0: Aquest és l'argument que s'ha donat i ja està, no hi ha més. No hi ha més.
3: Bueno, això seria ja un altre debat polític,
1: eh? Sí,
2: sí, sí, sí, sí, sí. Teniu tota la raó, teniu tota la raó.
0: És que és política.
3: Però que és vergonyós, també us ho dic.
2: M'ha agradat fer un trap, avui, m'entens?
1: Sí.
3: Bueno, de fet, avui hi ha una cantada dels segadors aquí a la Sagrada Família.
0: Ah, sí? La que no van poder fer ahir, la faran avui.
3: Sí, sí, sí, sí. Sí, i a més hi està tothom convidat, o sigui que...
2: I a quina hora és això?
3: L'hora no la sé, però ho he llegit en algun mitjà, i sobretot per xarxes socials, que hi ha la cantada de segadors pels 600 de la coral que ells van fotre fora.
2: Sí, sí, els 600 cantaires que eren de diverses corals, no era només d'una.
0: Que a més participaven, estaven participant. No?
2: Sí.
0: A la missa? Sí.
2: Sí, quan va cantar l'Escolania de Montserrat al final, hi havia dues escalinates al costat, buides, que aquelles escalinates havien d'estar plenes dels cantaires, tots amb una llàntia fent llum.
0: Sí.
2: I com que va passar el que va passar, que es veu que van dir que volien cantar els segadors, bueno, van dir, els hi van treure un paper amb els segadors i la senyera per darrere, els van fotre tots al carrer i aquests pobres ja no els van deixar sortir, els van fotre al darrere i avall.
3: Permeteu-me, perquè ho acabo de comprovar, la convocatòria està prevista a les 7 en punt. El lloc de reunió és la Cruïlla dels carrers Mallorca i Sardenya.
2: Perfecte.
0: Molt bé.
1: Aquest
3: és una notícia d'ara de VilaWeb, eh?
2: Sí, sí.
1: No, que aquest acte que dieu és repressiu, hauria pogut solucionar d'una altra manera, evidentment, i no de la manera que es va resoldre, però clar, què pots esperar d'una església que manté des de fa tants anys el paper de la dona dintre l'església no existeix, el tema de l'avortament, l'eutanàsia, els privilegis econòmics, la plasca...
0: Tants altres debats, que els va tocar també quan va anar al Congrés dels Diputats i va tenir per tots, però tots van quedar contents.
1: Sí,
0: Ho deixarem aquí, Enric, Joan, Eduard, moltíssimes gràcies, que acabeu de passar molt bona tarda.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Bona tarda, bona tarda per tothom.
0: Adéu-siau.
3: Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat, perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
7: Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures, aniria tot bé. Quanta ajuda necessitarien? Si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
8: Part, baixa'm els pantalons, para el cotxe i baixa'm els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
9: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. El Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptes incompliments en la gestió de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, la UMET, tant per part de l'empresa adjudicatària Fundesplai com de l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant d'aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Quan Bellaterra va iniciar el procés de segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en unes qüestions territorials més rellevants del Vallès. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, l'alcalde ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable, però considera que el procés no s'acabarà aquí. Segons ha dit Vallès, la Generalitat dirà que no, però que si juga un pèsol, ha dit que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. El personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal aliè al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes convocada al sector bibliotecari públic català. I el govern mantindrà les restriccions d'accés a Collserola i a la resta de la zona del risc per la pesta porcina africana, almenys fins a finals d'estiu. Així ho va traslladar aquest dimarts el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, als representants dels 19 municipis afectats durant una reunió telemàtica en què, entre altres qüestions, es van abordar possibles alternatives per recuperar parcialment l'ús ciutadà de l'espai natural. La trobada arriba pocs dies després de la protesta convocada a Collserola per reclamar la reobertura de l'espai tancat des de principis d'any per contenir l'expansió de la malaltia. I la CUP estudia una proposta per expropiar part dels terrenys de Can Ametller amb l'objectiu d'incrementar el control públic sobre un dels darrers grans sectors pendents de desenvolupar a la ciutat. La portaveu de la formació, Ariadna Sierra, ha defensat que la planificació del nou barri ha de respondre principalment a la crisi d'habitatge.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.

0: 5 de la tarda i 3 minuts, reprenem el Connectats i anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de parlar de problemes a la 2 a Cervera, on hi ha hagut un accident i hi ha un carril tallat en sentit lliure i això provoca aturades. També una avaria al Bruc en sentit lliure, vehicles a l'oral, també lentitud. Pel que fa a altres ponts amb problemes, ens anem ja a la demarcació de Tarragona, on a les 7 a Mont-roig del Camp està pendent de ser retirats els vehicles accidentals, un carril tallat i lentitud, i pel que fa a l'àrea metropolitana, destacar les dues rondes que presenten força mobilitat, però especialment al tram sud, a la B23, on de Sant Just desvert cap a Tarragona, de sortida hi ha un carril tallat i un quilòmetre i mig d'aturades. Normalitzat també un problema que hi havia al Papiol, però encara hi ha 3 quilòmetres i pel que fa als accessos nord hem de mencionar les vies habituals, AP7-30 a Barberà i C33 i C58 vies que venen del Vallès. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.
2: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Al Connectats ens agrada conèixer la trajectòria de les entitats i persones de les nostres ciutats, però també descobrir noves propostes que tot just estan començant. És el cas de Dance Prat Revolution, nou grup de ball del Prat de Llobregat, que a més es pren molt seriosament la inclusió en la seva activitat. En parlem amb la Isa Gonzalo, del Prat Ràdio. Isa, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui volem parlar de la nova escola de dansa Dance Prat Revolution. Està preparant també quines seran les seves classes i fins i tot on podeu accedir a un càsting per animar-vos a competir. De tot plegat en parlem amb la Sílvia Vázquez i l'Andrea Salcedo. Què tal? Benvingudes.
2: Com Buenos esteu? Días. Bon dia. Muy bien. Emocionadas.
1: Sí, no? Sí. Un projecte que comença... Comencem con per explicar ganas. Com va sorgir aquesta idea de fer una nova escola de ball aquí al Prat.
2: Pues mira, la idea es que, bueno, tenemos niñas, yo por ejemplo tengo mi hija, que le encanta todo esto, y hemos estado en varias escuelas del Prat donde ella ha participado y nos encantaba lo que es el verlas bailar, disfrutar, los campeonatos, y dije, oye, ¿por qué no? Vamos a probar nosotras en montar algo así... Una asociación bonita para disfrutar aquí en el Prat, donde las niñas puedan sobre todo disfrutar, sin ánimo de lucro, solo para disfrutar y enseñar, pues bueno, un poquito el tema de bailes. También haremos motricidad, que ahora lo explicaremos un poquito más adelante. Y bueno, queríamos probar y la verdad que estamos muy emocionadas. Estamos teniendo buena vibra con la gente del Prat, que es lo más importante.
1: Heu agafat un local. ¿Per quan està previst que podeu obrir?
2: Septiembre. Perfecto. En cuanto comiencen las clases de rutina de colegio, también nosotras empezaremos ya las clases para que sea un extraescolar también, donde ellas puedan venir detrás, después del colegio, a disfrutar del baile.
1: On estarà situat el local?
3: Estarà situat al carrer Jaume Casanovas, 270-280.
1: Que això és la part nova del Prat,
3: sí.
1: No? Per tota aquella zona, perquè la gent ubiqui a la zona del sud, que ara estan obrint-se diferents negocis i diferents propostes i donant vida també a tota aquella part. Parlem una mica de quines classes fareu, què és el que us distingirà una mica de les propostes que hi ha al Prat, Andrea.
3: Vale, doncs, mira, a la nostra escola podreu trobar des de classes d'iniciació a la dansa, on els més petits podran començar a donar els seus primers passos de ball des de 3 anys. Després trobarem classes de júnior, infantil, juvenil, les mamis també poden venir a ballar amb nosaltres. Tenim classes d'urbano, classes de ballet, classes de contemporani, classes de salsa, de bachata... etcètera. I les més sorpreses que anem traient amb el pas del temps.
1: O sigui, la idea és poder cobrir quasi totes les edats, no? Des de ben petites, que es comencen als 3 anys ja pots començar a ballar tranquil·lament, a al màxim, que les iaies també puguin anar a fer les seves activitats. Sí. Per què heu decidit també tirar endavant una escola d'aquestes característiques? Perquè no hem parlat de la part competitiva, que crec que intentareu, no?, que pugui haver, tot i aquesta part una mica més amateur de gaudir amb el ball, sí. Que puguis competir si se't dona bé i al final t'impliques, que també sabem que això requereix molta implicació.
2: Sí, esto va a través de unos castings que hacen las profesoras cualificadas, serán las que estén allí haciendo casting, y de ahí elegirán, bueno, seleccionarán a las que se vean... No es que se vean las mejores, porque no, las niñas tienen derecho todas a disfrutar, sino las que se vean, bueno, pues con un poquito de actitud para salir delante de tanta gente a bailar, que tengan ganas, claro, sobre todo que tengan ganas de eso, de disfrutarlo, de salir en los campeonatos. Es muy bonito poder vivirlo y disfrutarlo. Yo esta semana he estado de jurado popular en uno de ellos y lo he disfrutado muchísimo. Entonces las veo con esas caritas de emoción y eso es lo que queremos, que no se quede ninguna nena del Prat sin ganas de poder acceder a ello. Y tenemos un casting ya mismo, en breve.
1: Com serà aquest càsting també per preparar-nos? Perquè crec que queda molt poquet, no?, per aquest càsting, i per tant, si li podem donar una mica de canya i anar sabent què és el que s'espera de nosaltres, què és el que es prepara?
3: Sí, doncs mira, el càsting en el nostre cas és el 21 de juny, a les 10 del matí, i el que es fa és arribem a la classe i principalment estirem una mica amb les nenes, les coneixem una mica, que no se sentin molt nervioses de cop, i llavors les professores que estaran allà fent el càsting demostren una coreografia, una petita coreografia perquè el que doni temps, i després les noies surten soles o en grups petits a fer la coreografia elles soles.
1: Ho hauran de replicar.
3: Sí, llavors un cop elles ho estan fent soles, les professores van anotant el que demostren les noies, si tenen molta actitud, si de cop estan una mica nervioses i llavors no estan capacitades al 100% per sortir en un escenari on et pots trobar milers de persones mirant-te. Llavors, un cop ja les noies han sortit, nosaltres fem apunts i ja després se'ls dona la notícia a elles.
1: Per tant, es valorarà tècnica, es valorarà també actitud, que és una part molt important, perquè puguin formar part dels diferents grups competitius.
2: Sí, que les que no salgan seleccionades tindran unes oportunitats i se poden quedar en l'escola haciendo extraescolar, aprendiendo, absorbiendo de las profesoras técnica y todo esto. O sea, que siempre hay posibilidades para todas.
1: Clar que sí. A nivell de competició, quin és el circuit competitiu on voleu anar? Hi ha circuit de campionat de Catalunya, d'Espanya? Com funciona això?
3: Sí, nosaltres volem anar doncs, a campionats de Catalunya, volem accedir a algun campionat d'Espanya, a campionats més petitons que fan diverses escoles de fora del Prat, sinó de Barcelona o d'altres llocs. I així també demostrar doncs, el que tenim al Prat, també demostrar-ho fora.
1: Què és el que aporta la competició, Andrea? Què és el que també t'ensenya a competir?
3: Bueno, competir, a més, també t'ensenya... a part de que coneixes més gent, socialitzes més amb la gent i comences a tenir relacions doncs, amb gent de fora, que potser un dia et trobes en una classe que fas al Prat i que ve gent de fora a provar amb tu... quan ets més petit, doncs fas molts amics.
1: Clar.
3: Ja, no sé, vas a les competicions i et trobes una persona que potser no la veus molt perquè no és del Prat o no és de la mateixa ciutat on estàs tu, però fas més amics. També, al valorar-te tu mateix, estàs davant de moltíssima gent i estàs ensenyant tot el que tu saps, tot el que has estat preparant durant molt de temps. I també, com això, valorar-te tu, demostrar el que tu pots fer.
1: És una seguretat, no?, al final, i un repte, no?, el fet de sortir damunt d'un escenari i haver de competir, de demostrar, i també doncs, tot un ensenyament de disciplina que tothom que hem competit a la vida sabem doncs, com això després s'aplica a tots els altres àmbits. A part de competir, que hem dit, el càsting de competició serà el proper 21 de juny a les 10 del matí. Es demana que es repliqui una coreografia i a partir d'aquí doncs, es decidirà quines noies, però també suposo que nois poden participar,
3: sí.
1: Però és massivament noies les que es presenten, doncs, que tothom pugui competir i trobar el seu espai, però si no volem competir, què és el que ens aporta ballar? I també què els hi pot aportar ballar a la gent que digui ostres, és que jo vull anar a passar l'estona allà.
2: És un espai donde vienen a disfrutar, a desconectar del colegio, poder disfrutar del baile, aprender, sobre todo disfrutar. Queremos que todas las nenas y nenes del Prat puedan venir a disfrutar. Ya tenemos algún grupito de nenes de 3 añitos, así que va a ser muy guay y yo creo que lo van a disfrutar mucho. Vamos con esa actitud, a disfrutarlo, a que sea algo bonito. También es una asociación donde hay más mamis que participan con nosotras y bueno, es una escuela, pero una asociación donde lo vamos a disfrutar a tope. Vamos con eso, con ganas de cada vez que haya una fiesta en el Prat poder participar, que nuestras nenas y nenes se luzcan bailando y lo disfruten y muestren sus trabajos, porque también trabajan mucho y muy duro. No se ve detrás lo que hay, pero en cada ensayo las mismas profesoras y los nenes están ahí a pie de cañón.
1: Clar, a més, si no competeixes, també pots exhibir, no?
2: Sí,
1: exhibicions que hi ha al Prat també són molt maques, hi ha molta gent que balla al Prat i cada cop s'estan fent més esdeveniments per poder ensenyar, no?, tot el que es fa. Parlem també de la gent una mica més gran que tindrà el seu espai, no? Què és el que heu pensat?
2: Ahí entro yo por las mañanas. Yo estoy titulada desde hace muchos años, aunque llevo un tiempo que no estoy dando porque he tenido otros negocios, pero estaré yo por las mañanas con una profesora cualificada siempre, de baile, y yo estaré dando motricidad a personas mayores. O sea, aquella zona es muy guay porque también hay 2 residencias de personas mayores, ya se ha puesto algún papá en contacto con nosotras para que puedan venir una horita, ese ratito a disfrutar, sacarlas de allí del centro de mayores, y va a ser un espacio donde van a poder disfrutar un poquito del baile adaptado a su edad y un poquito de motricidad, que también va muy bien.
1: Sí, que voleu que sigui bastant inclusiu.
2: Un poquito de memòria, que ellos se sientan activos y activas, habrán tanto señores como señoras, y es un espacio para ellos a primera hora de la mañana donde lo van a disfrutar. Es que tenemos, yo creo que tienen derecho todos a disfrutar del baile.
1: Y tú seguramente también, ¿eh?
2: Sí,
1: yo
2: soy la que más lo disfruta, me encanta.
1: ¿Cómo os podemos informar una mica más? ¿Teniu xarxes socials?
2: Sí, tenemos redes sociales. donde ya están bastante activas, estamos poniendo que ya mismo en la inauguración, damos un poquito de pistas, como digo yo, pero dejamos ahí el morbo de todo poquito a poco, con muchas sorpresas. Tenemos también a Jordi, que será el nuevo profesor de salsa y bachata, que ya ha dado clases en el Prat. Y pues mira, él ya conoce gente, ya tiene algunos chicos y chicas que ha tenido dando clase y tenemos ya algún grupo que otro montado. Y yo creo que va a estar muy bien, porque hay de todo un poquito. Hay para mayores, para gente más joven, para niñas, para babies, que es muy bonito los grupos de pequeñines, verlos bailar, bueno.
1: Doncs Dance Prat Revolution, a partir del mes de setembre, que es prepara al carrer Jaume Casanovas, el número
3: 270-280.
1: Perfecte, doncs 270-280, i sobretot recordar que si voleu doncs apuntar-vos a aquesta part de competició, de quines edats busqueu a...
3: De totes les edats. Nosaltres farem grups de baby, que són les petitones, després tenim infantil, tenim júnior, tenim juvenil, si sortís el cas de tenir moltíssima gent, podíem fer una mega crew, que bueno, es veu tota la gent de tota l'escola, de totes les edats diferents, ballant en un mateix grup.
1: Això és maquíssim.
3: Sí, el que passa que hem de ser moltíssima gent. Després també tindrem alguna mini parella, es poden fer també parelles, o sigui, busquem de qualsevol edat.
1: Doncs el 21 de juny a les 10 del matí, aquest càsting per poder accedir a la part competitiva, però si no, no us preocupeu perquè segur que trobeu el vostre encaix. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
3: A vosaltres.
2: A vosaltres, moltes gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà.
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant Lluís de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de

0: A la secció de Patrimoni d'avui tornem a Terrassa i ho fem amb el nostre company Sergi Estapé, que amb en Santi Rius repassaran un dels molts magatzems del tèxtil que encara romanen a la ciutat. Bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda, doncs. Com deies, tornem amb el Patrimoni de Terrassa i, com sempre, per fer aquesta secció aquí a Terrassa, doncs comptem amb la inestimable col·laboració del Santi Rius, que és el creador del blog Records de Terrassa. Santi, què tal? Com estem?
2: Molt bona tarda, tot molt bé.
1: Doncs, escolta, avui havíem parlat allà, va, de què parlem? Doncs parlarem d'un dels edificis que hi ha, que n'hi ha diversos, a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer, en aquest cas seria el magatzem Corcoll, no?
2: Algun teníem que començar.
1: Sí.
2: I en aquest cas hem triat aquest potser perquè l'arquitectura és una miqueta diferent de la resta, no? Quan parlem de modernisme, sobretot.
1: Uh-huh. Em deies, quan parlàvem, que és l'edifici potser més significatiu d'aquesta plaça, no? La plaça Mossèn Cinto és la que, per la gent que hagi visitat Terrassa, o la gent de Terrassa, ja sap, és la plaça on hi ha al costat de l'oficina gran de Correus, no?
2: Sí, la gent coneix quasi bé més la plaça de Correus que la plaça Mossèn Cinto Verdaguer, sí.
1: Doncs,
2: aquí ens trobem en un edifici una miqueta especial. D'entrada hauríem de dir que l'edifici no és una casa d'habitatge, sinó que és un magatzem, o sigui, és un antic magatzem. I en aquesta zona n'hi ha molts de magatzems. Per què? Té una raó molt evident. Estem davant del que seria el començament del carrer del Nord. El carrer del Nord vol dir que anava a l'estació del Nord, als ferrocarrils del Nord, el que avui coneixem com l'estació de la Renfe. Aquest, diguem-ne, camí que venia de lo que és l'antiga vila de Terrassa cap a un lloc important com era una parada d'un tren, doncs servia perquè molts fabricants instal·lessin els seus magatzems. Els magatzems textils que servien per dues coses. Una, per emmagatzemar els productes i poder-los enviar els pedidors corresponents, i l'altre també per atendre els viatjants que venien i feien les comandes de teixits. De tal manera que era com si fos, no sé, com una rambla d'exposició dels diferents fabricants on hi tenien els seus magatzems.
1: Molt bé, qui va ser l'home que, diríem, que va vestir o que va construir magatzem Corcoll?
2: Bé, doncs és un arquitecte que va ser arquitecte municipal, que va vestir diferents edificis. En aquest cas ens trobem amb Melcior Vinyals i Muñoz. Aquest edifici està construït, està vestit, diguem-ne, iniciat el segle XX, perquè ens entenguem, a finals del XIX, a principis del XX. I el més curiós, jo destacaria d'aquest edifici, és que té estil modernista, però amb una estètica diferent de la que estem habituats a veure en edificis modernistes, perquè és l'estètica neoàrab. I té un sentit, el perquè es fes en neoàrab. Hem d'entendre una miqueta el moment en què es va vestir. En aquell moment doncs, hi havia una referència, en aquest cas, de la guerra del nord d'Àfrica, en què doncs, bueno, hi havia una estètica que agradava o que donava, diguem-ne, una mica certa importància al que passava en aquell moment a la ciutadania, i es van fer diferents edificis en aquesta estètica. A Terrassa en tenim dos de molt significatius amb aquesta estètica. Un és aquest magatzem Corcoll, i l'altre, si ho recorda algú, és la casa Bauman. La casa Bauman del passeig costat del castell de Cartoixa. Em sembla que encara no li han dedicat cap espai. No li han de dedicar.
1: Ho haurem de fer-ho.
2: Sí. Recordem-ho. Quan ho dediquem, ho recordarem que també és aquest estil. En aquest cas, doncs, aneu ara.
1: Explica'ns una mica el que també preguntem molt sovint, que és...

0: edifici, o sigui, no està exempt, sinó que està ubicat en el mateix carrer, té una planta baixa i un pis. Aquest pis, diguem-ne, només utilitza el que és la part central. O sigui, imaginem-nos l'edifici en tres parts, dreta, esquerra i part central. L'edifici, o sigui, el que té pis superior és el central. Els altres dos simplement són un espai de magatzem alt en què no hi ha pis superior, d'acord? O sigui, diguem-ne que només seria la part central la que té pis. També podríem dir, doncs, que bé, doncs, les finestres en forma d'arc de ferradura, que si mirem les finestres, en aquest cas de la primera planta, aquestes dues laterals que diem de dreta i esquerra, estan, a més, doncs, protegides per unes reixes de ferro forjat, que val la pena veure-les perquè és d'estil modernisme, i són molt boniques. L'edifici està coronat, en aquest cas, per una cornisa, és una cornisa recta, banda i banda, està situada sobre la finestra del primer pis. Hi ha una barana, a més, de color blanc, que el que fa és, doncs, donar-li una miqueta de prestància a l'edifici. Aquesta barana només és per protegir el que seria la teulada, no té més. Tot diríem que és un edifici que avui en dia el podem admirar amb els seus colors originals, uns colors de terra, com d'argila, de color roig. És un roig que feia servir molt en construcció d'edificis d'estil anglès d'aquella època. La resta és d'un color blanc, d'estuc, i hem de dir que fa uns anys enrere, quan passaves per aquí davant, l'edifici estava en un estat llestimós. Sí, es va arribar a degradar tant, que la gent quasi bé s'ho mirava com una obra d'aquelles que diria, a veure quan el tiren a terra, perquè fa fàstic, així se claudiria. Però el 2014, gràcies a Déu, va ser restaurat i avui el podem veure, doncs, com lluïa en el seu... la seva inauguració, i val la pena veure'l, perquè és força bonic.
1: Sí, és el que a vegades hem comentat, no? D'alguns edificis, doncs, que afortunadament es van recuperar, tot i que hi ha alguns que, per desgràcia, van ser enderrocats i ja només ens queda el record d'algunes fotografies. Hem dit que aquesta plaça, doncs, la famosa plaça Cinto Verdaguer, doncs, òbviament, deu el nom al poeta català, no?
0: Sí, un poeta català que si bé, doncs, és de, diguem-ne, d'Osona, va néixer a Folgueroles i diguem-ne, va treballar a Barcelona i va donar moltes voltes, va a Amèrica fins i tot, vull dir, realment és una persona viatjada, és una persona, doncs, que va a Amèrica, però no citar Europa, França, Alemanya, Rússia, Terra Santa, vull dir, hi ha molts llocs, també va visitar Terrassa, també en aquest cas ens va visitar l'any 1898 i es va allotjar, sabem del fet que es va allotjar, a casa del seu amic i industrial Pasqual Sala i Alsina. O sigui que, diguem-ne, també tenim una vinculació d'alguna manera amb la nostra ciutat. El fet de dedicar-li aquest cas la plaça a mossèn Cinto Verdaguer, jo crec que està bé. És un lloc important de la ciutat, és una cruïlla de camins. Hem d'entendre que en aquest espai, si bé inicialment, quan hi havia aquest camí que anava al ferrocarril del nord, era un descampat, les coses com siguin, o sigui, inicialment allò era un descampat, però com que ràpidament es van bastir aquests edificis, inclús alguna casa senyorial, que del qual ja en parlarem en properes edicions, doncs ara li dona un caire important, és una zona de Terrassa amb importància. També hem de dir que en aquest lloc rural, aquesta plaça on encara no estava construït res, sí que hi havia un edifici, que val la pena, doncs, simplement no nomenar-lo, que avui en dia encara queda una miqueta amagat i que si us hi acosteu, i jo diria que us recomano que hi entreu, és un edifici és una construcció que per entrar és entrar per una... com si fos un graig obert. I és l'edifici de la casa, el mas de Cal Ubac. O sigui, és com si allà al mig d'aquest escampat, al costat, hi hagués una masia. També Cal Conco, això és una altra cosa que explicarem en una altra ocasió. Però aquest mas de Cal Ubac, encara si s'hi va, es pot veure com si fos una petita masia, al mig de la ciutat, inclús amb una alzina monumental a l'entrada. O sigui, és una visió d'aquestes curioses dintre d'una ciutat on no t'esperes trobar una masia amb aquesta fesomia ben bé, exactament com si fos una masia situada al mig del camp.
1: I Santi, no sé si el magatzem Colcoi actualment té

0: algun ús o és una casa tancada o...
1: Sí, bueno, el magatzem Corcoi en aquest cas actualment se li ha donat diferents usos. Actualment allotja una botiga, perquè ens entenguem. Ha tingut diferents usos. S'hi van vendre aparells d'observació d'observació del cel, s'hi ha vengut també objectes d'antiquari, bueno, ha anat tenint diferents usos. Gràcies a Déu, d'alguna manera, doncs, bueno, no està, diguem-ne, en mal ús en aquest moment, ni molt menys.
0: De manera, no deixa de ser un exemple d'aquest passat tèxtil de la ciutat, no? És un magatzem com molts que podríem, sí, pues, inclús fer un monogràfic de magatzems de Terrassa, no?
1: I val la pena, perquè d'alguna manera hem d'entendre que els magatzems servien també d'aparador. O sigui, quan un viatjant venia a Terrassa per comprar qualsevol tipus de producte, clar, tenia que anar a un lloc que era com una tenda. És com si tornessis a un lloc, a una tenda, i t'atenguessin, t'ensenyessin el mostruari i allà triessis. Clar, aquests magatzems, d'alguna manera, hi ha alguns que dius, i per què els van construir d'aquests estils o amb aquesta forma, si l'únic que es tractava era de posar un taulell i ensenyar les teles? No, perquè d'alguna manera el fet de que el magatzem fos més o menys vistós també donava la importància que tenia la fàbrica que hi havia al darrere. O sigui, com més vistós era el magatzem, o com més elegant era el magatzem, com més maco era, el viatjant o la persona que comprava la roba s'emportava una imatge de que en el lloc que ho comprava, el proveïdor, doncs era una persona important, o que tenia una certa credibilitat, o que li donava importància a la presència, no? I això fa que molts dels magatzems que tenim avui en dia a la ciutat de Terrassa siguin d'això, d'estil modernista, estiguin decorats, siguin bonics.
0: També va bé de tant en tant, Santi, que sempre parlem de Lluís Monconill, doncs saber que també hi va haver altres arquitectes municipals, com en el cas del Marció Vinyals, i altres que també han deixat la seva empremta a la ciutat, no?
1: Sí, això és molt important, perquè a vegades el que ens passa és que un arquitecte famós tapa els altres com si no haguessin existit, no? Com si, no sé, ara aquests dies que veiem el del Gaudí a Barcelona, no? Que dius, home, el Gaudí a Barcelona, perquè ens entenguem, té 10 construccions.
0: Sí, sí.
1: De modernisme a Barcelona n'hi ha molt més que 10, no? I en canvi, doncs, sembla que, clar, és veritat que són les 10 potser més importants, eh? També, siguem sincers. I el mateix aquí a Terrassa, o sigui, el Lluís Monconill, doncs ens trobem que té una sèrie de construccions que són realment importants, que ens marquen el modernisme de la ciutat, però que tenim altres exemples i que val la pena recordar-los. Això avui crec que val la pena recordar aquest magatzem. Primer, per donar importància a una arquitectura feta amb un sentit, en aquest cas, doncs, per mostrar els mostruaris d'una indústria tèxtil, i per l'altra, per donar a conèixer un arquitecte com en Balció Vinyals, que en aquest cas doncs, també era modernista i que va utilitzar aquesta tècnica o aquesta estètica neoàrab.
0: Doncs doble objectiu aconseguit gràcies a, com sempre, a la col·laboració del creador del bloc de Records de Terrassa, el Santi Rius. Moltes gràcies per tornar aquí al Connectats i il·lustrar-nos sàviament de tot aquest patrimoni que hi ha a Terrassa.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Actualitat, cultura, ciència i molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.

0: tarda, no et desconnectis. Connectar.
1: Hola, sóc Irene Álvarez, estudiant de màrqueting i publicitat, i avui us recomanaré un llibre sobre la mitologia grega. Es tracta de Metamorfosis, d'Ovidio. És un poema èpic mitològic on es narra més de 200 històries de transformació de la mitologia des de la creació del món fins a la deificació de Juli César. En aquest, doncs, Ovidi ens narra, com ben he dit, diferents relats mitològics de diferents personatges i la seva història, i com això afecta, doncs, a la nova creació del món des de la destrucció de Zeus.
0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
2: La Biblioteca Municipal Antoni Tort de Castellà del Vallès celebrarà aquest dijous la cloenda dels clubs de lectura en català i en veu alta, amb una proposta que combinarà literatura i música. L'acte comptarà amb la participació del grup Rumbesia, que presentarà l'espectacle Flama i Silenci. La nostra companya Marina Antúnez parla amb la directora Carme Muñoz. Bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Doncs avui ens n'anem fins a la Biblioteca Municipal Antoni Tort, perquè allà és on el dijous dia 18 a les 7 de la tarda doncs es fa la cloenda dels clubs de lectura en català i en veu alta, amb una miqueta de música també. Però per conèixer-ho més bé, avui hem parlat amb la Carme Muñoz, ella és la directora de la Biblioteca Municipal d'aquí de Castellà del Vallès. Bona tarda, Carme.
4: Hola, bona tarda a tothom.
3: Benvinguda.
4: Gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres.
3: Doncs de res. Home, a nosaltres ens agrada molt sempre parlar amb la biblioteca, perquè sempre ens parleu de coses ben interessants.
4: Gràcies.
3: A veure, fem aquesta cloenda dels clubs de lectura en català i en veu alta. D'entrada, explica'ns una miqueta en què consisteixen aquests clubs.
4: Aquests clubs en concret els fem els dilluns i els dimarts, i són per a grups, per exemple, el del dilluns a la tarda el porta Suport Castellà amb persones voluntàries de l'entitat, i es troben tots els dilluns de 5 a 6 i, bueno, des de la biblioteca coordinem en aquest cas coordino jo el club, que vol dir no conduir, ho condueix la Montse Grau, que està al grup de Suport Castellà. Jo faig la coordinació de buscar els llibres, de tenir la sala a punt, etc.
3: Digues.
4: El dilluns a la tarda. I això mateix el dimarts al matí, de 10, o sigui, cada setmana de 10 a 11, amb gent de castellà que s'ha apuntat i que poden haver fet l'escolarització en castellà, o venen d'altres països i volen aprendre català i és una manera de... o gent que també els agrada llegir en català, i venim, ens trobem, que també ho porto jo, i en aquest cas sí que faig la conducció, i els dimarts al matí ens trobem i llegim un tros de, tant el de Suport Castellà com aquest, és que llegim el llibre a la biblioteca, que per això és setmanal, és cada setmana, cadascú llegeix un trosset del llibre, o sigui, anem llegint-lo entre tots, i llavors parlem, perquè per això és un club de lectura.
3: Mm-hmm. I quins llibres trieu, o quin criteri feu servir per escollir els llibres que després llegiu aquí a la biblioteca?
4: Doncs més que lectura fàcil, que en principi és un club de són dos clubs de lectura de lectura fàcil, intento que les històries siguin de les que criden l'atenció, de les que agraden, perquè la lectura fàcil a vegades s'entén molt bé, però llavors la història no enganxa. I ens agrada que surtin també d'haver llegit una història que els hi ha agradat, perquè si recorden la història també els hi queden les paraules.
3: Per exemple, quins llibres són els que heu fet en aquest curs?
4: En aquest curs, com que hem fet diversos, altres vegades hem fet d'un mateix autor, i la trobada la fem amb l'autor del llibre, com va venir en Roc Casagran, o va venir altres autors, la Montse Barderi també va venir en el seu moment. Doncs aquest curs hem llegit des del Ramon... Ostres, ara no em sona.
3: El Ramon Solsona?
4: Ramon Gené, que va escriure El piano, Llavors hem llegit de la Gemma Lienas La vida privada de la Carmina Massot, també hem llegit i estem llegint aquest tros de vida de l'Esther Soler, i com que hi ha diversos autors aquest any implicats, en comptes de triar-ne un, el que hem fet és triar un grup musical que també musica poemes, o sí, generalment fan poemes el que musiquen, amb so de rumba.
3: Doncs entrem en això. La cloenda, com hem dit, tindrà lloc dijous. Heu convidat el grup Rumbasia i el seu espectacle Flama i Silenci. Posa'ns al dia una miqueta de qui són i què és el que podrem sentir.
4: Doncs en aquest cas de Rumbasia vindran dos dels músics, el José Panzano, que ja havien vingut aquí a la biblioteca i ens van agradar molt, i llavors ells agafen poemes d'autors que els agraden i els hi posen so de rumba, i són molt bons músics, doncs, vull dir que qui vingui s'ho passarà molt bé. I en aquesta ocasió porten l'espectacle Flama i Silenci, que acaren a l'Enric Granados i al Màrius Torres, i és la música d'Enric Granados amb els poemes de Màrius Torres.
3: Home, una bona combinació, no, aquesta?
4: Sí, sí, la Flama és la d'Enric Granados i el Silenci pels poemes de Màrius Torres.
3: Doncs qui vulgui anar-hi a les 7 de la tarda, aquest mateix dijous. D'altra banda, a banda de la cloenda dels clubs de lectura en català i en veu alta, que hem parlat ara amb la Carme, també la biblioteca aposta per molts altres clubs de lectura. De fet, cada vegada n'hi ha més i tenen molt èxit. Explica'ns una miqueta quins clubs de lectura ara mateix teniu en marxa, Carme.
4: Doncs ara estem, ja la gent s'està inscrivint de cara al proper curs per a la novel·la en anglès, la novel·la en català, però també a vegades llegim algun llibre en castellà, depèn de la lectura. Però bueno, en principi és en català, però aquest sí que ja són per llegir a casa, eh? Viatges, sí. Poesia, filosofia, i un que tenim una trobada a l'any, que li diem el Club de Lectura Fluvial, perquè està relacionat amb el projecte Llegim el Riu. A part, en fem d'altres, però ja és també un cop a l'any, com és el Club del Llibre Comarcal, que anem a la població que ens deixi el teatre i ens trobem tots els clubs de lectura de la comarca i tenim la trobada amb un autor.
3: Que xulo això del Club de Lectura Fluvial. No el coneixia, aquest.
4: Sí, és que és molt nou, eh? Serà el segon any, em sembla. Sí, el segon.
3: Carai,
4: segon any.
3: Molt bé. Sí, aquests sí. Són per adults, però per nens també en teniu, oi?
4: Sí, sí, estan lligats bàsicament als premis Atrapa Llibre i Protagonista Jove. Els infantils són... Aquests premis els porta l'IBI, o sigui, la institució que està també al Consell Català de Literatura Infantil i Juvenil, i hi ha quatre categories, per 9 anys, per 10, per 11... No, aquests són 3 ara, sí, perquè ara els de 12 ja han passat a 12-14, que és Protagonista Jove, i és 12-14, i de 15-16.
3: Els nens també poden participar a aquests clubs i els van proposant reptes, no, de lectura, i
4: exacte.
3: Fins i tot hi ha premi, no, aquí en aquests clubs?
4: Sí, bueno, més que premi, o sigui, no és que ells tinguin un premi, sinó que ells voten, perquè les lectures són llibres que han estat finalistes d'una preselecció que han fet editors, bibliotecaris, autors, en fi, hi ha una preselecció, queden 3, i els nois i noies han de llegir aquests llibres i votar-los.
3: De fet, aquí a Castellà tenim sort perquè, no? La Gisela Pou, que és escriptora castellana, que ha estat guanyadora d'Atrapa Llibres, eh?
4: Sí, sí, en Palmira, i ara no recordo el títol del llibre.
3: Palmira i l'efecte Crisàlida.
4: Crisàlida, sí, senyora, sí.
3: Déu-n'hi-do, molt bé.
4: Sí, molt bé, sí.
3: Molt bé, aquests clubs. A veure, què ha de fer la gent? Perquè em consta que en aquests moments qui vulgui ja es pot inscriure, no?
4: Exacte. Fins al 30 de juny està oberta la inscripció i llavors conformarem els grups, perquè només hi ha 20 places i hi ha grups que estan molt demanats, clubs de lectura molt demanats. Llavors haurem segurament de fer una rifa perquè no podrem tenir tota la gent en el mateix, perquè llavors és molt dificultós trobar els exemplars, etc. Llavors, doncs, es van apuntant i llavors a finals de juny mirarem com queden els grups i ja anirem avisant a la gent i ja preparant les lectures de cara al proper curs.
3: Clar, aquests clubs, en aquest cas d'adults, sí que tenen, com deies tu, jo no faig de coordinadora o condueixo aquesta lectura, però sí que aquests clubs tenen coordinador, oi?
4: Exacte. No, conductor en diem.
3: Ah, conductor. Molt bé.
4: Els coordinadors són els companys de la biblioteca, cadascú s'encarrega d'algun club, però hi ha persones que són especialistes, que són enteses, són experts, o en novel·la, com hi ha la Joana Zoyo, que ella és, a més és llicenciada, té els estudis i a més és gestora cultural, doncs llavors a novel·la en anglès doncs hi ha idiomes castellà, uh-huh. A poesia tenim l'Òscar Rocabert, un reputat artista, bueno, és un sí. Molt bon
3: és un
4: poeta.
3: Poeta molt polifacètic, podríem dir, no?
4: Sí, però és bo, vull dir que...
3: Sí?
4: De viatges tenim en Joan Vilardebó, que és un entès impressionant en viatges. A filosofia contem amb la Felicitat Llop. Vull dir que, clar, val la pena, aquests clubs de lectura estan... Hi ha alguns que els portem nosaltres humilment com podem, els infantils i algun d'aquests de lectura en català.
3: Uh-huh. Ara us falta encara potser un club de lectura de contes, un club de lectura de poesia, no sé si en teniu.
4: Sí, també. És el que porta l'Òscar Rocabert.
3: Ah, és el que porta l'Òscar, és veritat, m'has dit. Doncs bé, endavant amb aquests clubs. Qui vulgui inscriure's fins al 30 de juny, m'has dit a on i de quina manera ho pot fer?
4: Aquí a la biblioteca, millor si venen presencialment i amb el carnet a la biblioteca, perquè hem d'agafar les dades.
3: D'acord.
4: Sí, perquè s'ha de tenir una de les exigències és que es tingui carnet de biblioteca pública.
3: D'acord. Ara fem les inscripcions i el curs, quan, diguéssim que també ara ja entenc que s'acaben els cursos d'aquests clubs.
4: Els de català són cada setmana, però la resta són cada 2 mesos. I llavors doncs, hi haurà alguns que començaran al setembre i d'altres que començaran a l'octubre. Llavors anirem avisant a la gent segons el que s'han apuntat, sigui de setembre o sigui d'octubre.
3: Val. Has dit en català cada setmana? D'acord. Passada la festa major, clar, que això serà
4: exacte.
3: 13, 14, 15 de setembre, no?
4: Exacte.
3: Molt bé. La resta de clubs, perquè ens has dit que en català i en veu alta són cada setmana, cada quan són?
4: Cada setmana.
3: Cada setmana, també.
4: Sí, però ara, o sigui, fem la cloenda el dia el dijous amb Rumbesia, i llavors ja tornem també a primers d'octubre. Aquest sí que, perquè al ser cada setmana ens deixem de marge al mes de setembre i a l'octubre ja comencem.
3: Val. Em referia als altres, Carme? O sigui, aquests cada setmana, que ens has dit, però la resta de clubs, de novel·la...
4: Passada la festa major ja començarem.
3: És cada mes?
4: Cada 2 mesos.
3: Ah, cada 2 mesos, d'acord. Sí. Un cop cada 2 mesos per tenir temps també de fer, no?, lectura d'aquests llibres recomanats,
4: sí,
3: no?
4: Sí. És que, reivindico una mica els problemes que estan havent ara amb les biblioteques, amb les bibliotecàries que estem fent vaga, doncs és per això, perquè ens falta personal i no podem agafar més grups. I llavors és un dels motius, per això ho fem cada 2 mesos, perquè no ens podem comprometre a fer-ho cada mes.
3: Val. Molt bé, doncs queda també aquest apunt, aquesta reivindicació de la biblioteca, que últimament sembla que el ram del magisteri, no?, és el que es manifesta més, de fet, s'està manifestant moltíssim, però que hi ha el col·lectius com el de biblioteques, sí, també, no?, i el de metges.
4: Els metges, o sigui, hi ha més col·lectius que estem reivindicant, doncs, que per donar un bon servei han d'haver uns bons recursos.
3: I tant que sí. Doncs avui hem parlat amb la Carme Muñoz, ella és la directora de la Biblioteca Municipal Antoni Tort. Recordem que doncs aquest dijous a les 7 de la tarda podeu acudir a la biblioteca, és gratuïta, no entenc, l'activitat?
4: Exacte, sí.
3: Val, que això no ho hem dit, però vaja. La cloenda dels clubs de lectura en català i en veu alta amb aquesta aportació musical de Rumbesia i el seu espectacle Flama i Silenci. No us ho perdeu, que de ben segur estarà molt bé. Carme, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé i molts ànims, doncs, per les
4: gràcies
3: bibliotecàries.
4: Gràcies a tothom. Moltes gràcies. Endavant.
3: Una abraçada.

Fins aquí arriba aquesta edició de dijous del Connectats. Demà tornarem, ho farem per últim cop aquesta setmana. Tancarem una nova setmana del Connectats perquè és divendres, però tornarem com sempre quan passin 3 minuts a les 4 de la tarda. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
6: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
5: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
0: Ràdio Sant Cugat.
7: Els hits de tots els temps.
8: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. El Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptes incompliments en la gestió de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, la UMET, tant per part de l'empresa adjudicatària, Fundesplai, com de l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant d'aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Quan Bellaterra va iniciar el procés de segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en unes qüestions territorials més rellevants del Vallès. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, l'alcalde ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable, però considera que el procés no s'acabarà aquí. Segons ha dit Vallès, la Generalitat dirà que no, però que si juga un pèsol, ha dit que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. El personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal aliè al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes convocada al sector bibliotecari públic català. I el govern mantindrà les restriccions d'accés a Collserola i a la resta de la zona del risc per la pesta porcina africana, almenys fins a finals d'estiu. Així ho va traslladar aquest dimarts el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, als representants dels 19 municipis afectats durant una reunió telemàtica en què, entre altres qüestions, es van abordar possibles alternatives per recuperar parcialment l'ús ciutadà de l'espai natural. La trobada arriba pocs dies després de la protesta convocada a Collserola per reclamar la reobertura de l'espai tancat des de principis d'any per contenir l'expansió de la malaltia. I la CUP estudia una proposta per expropiar part dels terrenys de Can Ametller amb l'objectiu d'incrementar el control públic sobre un dels darrers grans sectors pendents de desenvolupar a la ciutat. La portaveu de la formació, Ariadna Sierra, ha defensat que la planificació del nou barri ha de respondre principalment a la crisi d'habitatge.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Doncs una setmana més encetem de cine amb l'Antonio Barrero. Benvingut, Antonio.
1: Gràcies.
0: Com va tot?
1: Molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Així m'agrada, que vagi tot bé. Antonio, encetem aquest espai i avui de què parlarem?
1: Doncs avui parlarem de Joel Joan.
0: Mm-hmm. Molt bé.
1: I és que el proper dissabte 13 de juny i durant la gala de cloenda del FICCAT d'aquest any, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan rebrà el Premi Montserrat Carulla del Festival en reconeixement a la seva trajectòria. Una trajectòria clau en la construcció de la ficció contemporània catalana. Des dels seus inicis ha estat una figura central en la popularització de la ficció televisiva en català i en la creació de projectes d'ampli abast que han marcat diverses generacions d'espectadors, contribuint de forma decisiva a la normalització de la llengua catalana en la cultura audiovisual de consum massiu. Així doncs, avui vull dedicar el programa de cine a Joel Joan, aquesta figura essencial en la consolidació del sector audiovisual en català.
0: Doncs perfecte, avui Joel Joan és el protagonista d'aquest de cine.
1: Doncs Joel Joan i Jové va néixer a Barcelona el 2 de novembre de 1970. Va estudiar art dramàtic a l'Institut del Teatre de Barcelona i va iniciar la seva carrera artística al teatre, amb produccions dirigides per Calixto Vieito, com ara Somni d'una nit d'estiu, de Sergi Belbel, La filla del mar i la bar, o en Rosa Maria Sardà, amb l'obra Fugàs. El 1994, amb Jordi Sánchez i Mònica Klenzel, va fundar la companyia L'Idiota, que poc després va passar a anomenar-se Crampac, arran de l'èxit del seu espectacle homònim. Joel Joan és una de les figures més influents de l'audiovisual català de les darreres dècades. Tot i que el gran públic l'associa sobretot a la televisió gràcies a les sèries com ara Plats Bruts, Porca Misèria i El Crac, la seva trajectòria cinematogràfica és prou rellevant i és perquè ha treballat amb tres perfils diferents, com a actor, com a guionista i com a director. A més, va ser impulsor i primer president de l'Acadèmia del Cinema Català entre els anys 2008 i el 2013, fet que el converteix en una figura important no només artística, sinó també institucional. El director Francesc Bellmunt li va donar el seu primer paper cinematogràfic l'any 1993 amb la pel·lícula Monturiol, el senyor del mar. Aquell mateix any, Ventura Pons també li oferia un altre paper a la pel·lícula Rosita Plis. Paral·lelament, va debutar a la televisió a la sèrie de TV3 Poblenou i al posterior spin-off que es deia Rosa. Alhora, va participar a la pel·lícula La bona vida, el 96, que és una de les obres més recordades del primer de totes les seves pel·lícules, David Trueba, i també a la pel·lícula El corazón del guerrero, l'any 2000, de Daniel Monzón. En aquella etapa encara, però, Joel Joan era un actor emergent que alternava teatre, televisió i cinema. I el 1999 s'embarca en el seu propi projecte televisiu, Plats Bruts, una sitcom coproduïda pel Terrat i Crampac, on Joel Joan compartia protagonisme amb Jordi Sánchez i Mònica Klenzel, i també va dirigir i escriure alguns episodis. La sèrie es va mantenir en pantalla fins l'any 2002, amb un gran èxit d'audiència, i que va estar recolzat, aquesta audiència, amb un Premi Ondas el 2002. Encara avui dia, 27 anys després, tothom segueix rient amb el David i el López de Plats Bruts.
0: Qui no ho recorda?
1: Sí, qui no ho recorda?
0: Qui no ho recorda?
1: Doncs bé, l'any 2000 crea la seva productora cinematogràfica Arrisca Films i aquell mateix any torna als escenaris de la mà d'Àlex Regola amb l'obra Glengarry Glen Rose de David Mamet. Després va actuar Ets aquí, de Javier Daute el 2005 i en l'adaptació de Peter Jean dirigida per Calixto Vieito el 2006. Aquest mateix any, el 2006, torna a la gran pantalla com a actor secundari a la cinta Salvador Puig Antic, de Manuel Huerga. Tanmateix, va ser un dels papers més destacats que ha fet com a actor cinematogràfic. Salvador Puig Antich és una de les produccions catalanes més importants dels anys 2000 i que està centrada en la figura de l'anarquista Salvador Puig Antich. El film va tenir una gran repercussió crítica i pública i continua sent una referència del cinema històric català contemporani. Escoltem, si us sembla, un clip d'aquesta pel·lícula.
2: Quina putada.
3: Ves en compte, m'entens? Sí. No et fiques en cap problema.
4: Que sí, mama.
5: Fuera ya de aquí de una puta cabeza.
6: ¡No me toques!
5: ¡Que te meto una hostia!
7: Hola.

0: Somos políticos de una organización militante.
1: ¿Sabes lo que es el garrote?
2: Muérete, tío.
3: Bé, és una pel·lícula esferidora i dura, com ho va ser aquesta mort tan bèstia de Salvador Puig Antic. Doncs posteriorment va compaginar els papers teatrals i cinematogràfics amb la sèrie Porca Misèria, i que es va emetre per TV3 entre el 2004 i el 2007. Es tracta del seu projecte més personal, ja que, a més d'interpretar el paper protagonista, és el director, guionista i, fins i tot, va composar la banda sonora. El projecte va aconseguir el reconeixement de l'audiència i de la crítica, rebent diversos premis, entre els quals l'Ondas, el millor programa de televisió. A principis del 2007, amb Gerard Quintana inicia una nova aventura i és l'espectacle musical Secrets Compartits. Uns mesos després, torna a coincidir amb l'actriu Clara Segura als escenaris, aquesta vegada amb el muntatge Intimitat. I el 2008, Joel Joan va ser un dels actors barcelonins escollits per Woody Allen per participar en la seva pel·lícula rodada a la ciutat comtal, Vicky Cristina Barcelona, en la qual apareix breument com a secundari sense text. Però és com a creador on Joel Joan ha deixat una empremta més personal. El seu debut com a director de llargmetratges arriba amb Excuses, el 2003, que és una adaptació cinematogràfica de l'obra teatral homònima que havia escrit amb Jordi Sánchez. La pel·lícula és una comèdia coral sobre les relacions de parella i les mentides quotidianes. Sense ser un gran fenomen comercial, va demostrar que era possible fer comèdia urbana en català amb ambició industrial. Encara avui, és considerada una de les comèdies catalanes més representatives dels primers anys del segle XXI. El seu segon llargmetratge com a director va ser Fènix 1123, l'any 2012, i que va codirigir amb Sergi Lara. Aquesta obra representa un gir radical respecte a Excuses. És un thriller polític inspirat en el cas real d'un adolescent acusat de terrorisme informàtic després d'enviar correus electrònics de protesta a empreses. La pel·lícula aborda qüestions com la llibertat d'expressió, la repressió política i els drets civils, i és probablement el film més ambiciós de Joel Joan com a director. Escoltem el tràiler.

0: tengo una orden de registro. Estamos aquí por un delito de terrorismo.
1: No puede ser. Tiene que ser un error.
0: No nos equivocamos.
2: ¿El ejército del Fénix? ¿Esto qué es?
3: El nombre lo saqué del libro de Harry Potter.
2: Enviaste un email con amenazas terroristas. Por eso estás aquí.
3: Yo no me lo saqué ningún.
4: Li podrían acabar demanant 8 anys de reformatori.
5: Tu que el diari.
1: Què fas aquí tant d'hora?
6: Doncs que ha vist el diari.
2: No vull que hi tornis a parlar més.
7: A la meva filla la van acusar de terrorisme sense proves i la van tancar 6 anys a la presó.
8: És una guerra i l'Eric és una altra víctima.
3: Hem d'anar a la premsa. Hem de dir la vida dels diaris.
9: No veus que hi ha molt mal pati? Què vols, que trenqui la cara pel carrer?
1: La cara ja me l'ha trencada.
10: Bé, quan es parla del cinema de Joel Joan, avui és imprescindible afegir-hi Escape Room i Escape Room 2, perquè representen probablement el seu major èxit comercial cinematogràfic dels últims anys. La història d'Escape Room neix primer com una obra teatral escrita per Joel Joan i Héctor Claramunt. L'obra es va convertir en un fenomen de públic a Catalunya i posteriorment es va adaptar al cinema amb el títol Escape Room, la pel·lícula, any 2021. I que va dirigir Héctor Claramunt i que va estar escrita pels mateixos autors. Joel Joan hi exerceix també com a actor protagonista. La pel·lícula trasllada al cinema la fórmula que tan bé havia funcionat als escenaris, una comèdia negra amb elements de thriller, on un grup d'amics es veu atrapat en una situació aparentment lúdica que acaba destapant secrets, tensions personals i conflictes amagats. La gràcia de l'obra no és tant l'enigma de l'escape room com la radiografia de les relacions humanes, un terreny que Joel Joan ja havia explorat extensament a Porca Misèria i Excuses. Des d'un punt de vista de trajectòria, Escape Room és important perquè consolida una línia de treball molt característica del nostre home. Crea productes pensats per a un públic ampli, amb vocació popular, i no renuncia a una certa sofisticació dramatúrgica. És una obra que combina humor, tensió i crítica social i que demostra la seva habilitat per convertir una idea teatral en un producte audiovisual comercialment viable. Escoltem el tràiler de la pel·lícula.
11: Poneos cómodos y disfrutad de la sesión.
12: Mi nombre es Dr. Mengele y trabajo para las SS. Solo tenéis una hora para salir de aquí. Si no lo lográis, os echaré a los perros.
13: Per què tios molt dolent?
14: Bueno, és del que es tracta, crea una mica d'inquietud al jugador. Intens, que això ja ha començat, tios. I tios.
15: Semblen ben bé de veritat, eh?
16: Vier, Litzte, Sing, Un.
14: Algú sap alemany?
16: Ja! L'alemany és molt fàcil.
14: I què diu aquí?
16: Die vol dir dia, això segur.
14: Segur, perquè en anglès vol dir morir. Vigila, rei! Podria ser una trampa, això, eh? Diu, tio, que no es pot tocar, això.
17: Que el Mengele és mentideta. Ja veureu com aquesta guillotina no talla una perla.
18: Pots pensar on collons has desportat, Edu? Però això passa amb un tipus d'inspecció tècnica de riscos laborals, no ho sé. Pots per...
16: Que això vol dir que tenim un problema majúscul.
19: Hem de buscar una sortida d'aquí.
16: Les escape no acostumen a estar tan personalitzades.
20: Té cops amagats el teu Edu.
16: Ah, sí? I què més m'amaga? Vas votar el Montilla?
14: Troba molt que jo votés el Montilla. Sé molt bé que...
16: Aquest assassí ha demostrat saber coses de nosaltres bastant, bastant ocultes, eh? Segur que et dius Edu, no? Perquè jo no sé què creure'm i què no.
18: Oh. Que m'entro menú de vegades que m'has posat les banyes i sortim d'aquí de vegades. Queremos salir.
17: Nein!
18: ¿Cómo que nein? ¿Qué vol dir nein?
16: No sé, no em ve, no em ve.
10: Sí. Pel que fa a Escape Room 2, primer va arribar com a continuació teatral, estrenada el 2023, després de l'èxit de la primera. Els mateixos Joan i Claramunt van assumir el repte d'escriure una seqüela directa, una cosa que és poc habitual en el teatre català. La versió cinematogràfica d'Escape Room 2, que en principi s'ha d'estrenar aquest 2026. En aquests moments es troba en procés de postproducció. Héctor Claramunt n'ha assumit la direcció i el guió torna a estar signat per Claramunt i Joel Joan. Joan hi participa novament com a actor protagonista al costat d'Ivan Massaguer, Mònica Pérez i Elisabet Casanoves. En realitat, vist en perspectiva, Escape Room és probablement la pel·lícula que millor resumeix qui és Joel Joan com a creador. Un autor molt vinculat al teatre, amb instint per la comèdia popular, interès pels conflictes de parella i d'amistat i capacitat per connectar amb un públic ampli sense abandonar una mirada molt catalana sobre els personatges i les seves contradiccions. Com a guionista, la seva producció cinematogràfica no és tan extensa com la televisiva, però destaquen especialment Excuses i Fènix 1123. La seva escriptura acostuma a combinar humor, observació de les relacions personals i una mirada crítica sobre la societat catalana contemporània. Aquest estil es veu molt més desenvolupat a la televisió, especialment a Plats Bruts, Porca Misèria i El Crac, aquestes tres obres en què va actuar i que va escriure i que va dirigir simultàniament i que són un èxit i una referència actualment encara de la televisió. Diversos analistes consideren que aquestes sèries han tingut més influència cultural que qualsevol de les seves pel·lícules. De fet, jo si hagués de reordenar una mica les pel·lícules més significatives del Joel Joan, probablement faria aquesta classificació. En primer lloc, Escape Room, pel seu impacte popular i perquè sintetitza perfectament el seu univers creatiu. En segon lloc, la pel·lícula Fènix 1123, la seva obra més ambiciosa políticament i també cinematogràficament. Excuses, que és una fita de la comèdia catalana contemporània i que no és una gran producció, però que té molts elements per ser una de les pel·lícules importants seves. En quart lloc, Salvador Puig Antic, on ell té un paper molt curt, però la pel·lícula és molt gran. El seu treball interpretatiu és curt, però està dins d'una pel·lícula que va ser i és encara una referència. I finalment, La bona vida en castellà, el paper en el que el va situar dins en el cinema de la península. Des del 2008... la trajectòria teatral de Joel Joan ha estat molt intensa i repartida entre tres vessants: actor, director i autor. L'octubre del 2008 va estrenar al Teatre Villarroel de Barcelona l'espectacle Jo sóc la meva dona, un monòleg de Doug Wright dirigit per Marta Angelat. El 2012 va dirigir i interpretar El nom i va ser un èxit extraordinari de públic i una de les produccions que van consolidar la seva reputació com a director de comèdia comercial. El 2017, Xavier Albertí el va dirigir a Ricard III i entre el 2017 i 2018, Carme Portacelli va fer el mateix amb Frankenstein, interpretació per la qual va ser nominat als Premis Butaca. I aquest any, 2026, Joel Joan s'ha posat al capdavant de Vania, una adaptació contemporània de L'oncle Vania d'Anton Chekhov, a partir de la versió escrita pel dramaturg britànic Simon Stephens, i que va dirigir i està dirigint Nelson Valente. El muntatge té una particularitat molt potent. Joel Joan interpreta ell sol els 8 personatges de l'obra durant prop d'una hora i mitja. És un exercici de virtuosisme actoral molt allunyat de la imatge que molta gent té d'ell associada a la comèdia televisiva. Si us sembla, escoltem un fragment d'una entrevista on parla precisament de Vania i el repte interpretatiu que li ha suposat.
5: Fa molts anys ja que estic en la comèdia i amb Escape Room i El gran comediant i em venia de gust tocar el drama. El Simon ha fet una adaptació de l'obra, o sigui, no només l'ha adaptat en com a forma, que està més sintetitzada i està escrita perquè la faci un sol actor, sinó que l'ha adaptat a l'actualitat, on hi ha moltes emocions, molts sentiments dels personatges, on tot està soterrat, allò que fa Chekhov, que sembla que no parli de res i que no hi hagi trama, però tot està passant per sota i constantment. El drama intern que viuen, els amors frustrats que hi ha, els anhels, tot això són coses que, evidentment, encara ens mouen. No és un monòleg que jo em dirigeixi al públic, com per exemple passava en Jo sóc la meva dona. És un monòleg que hi ha quarta paret, per dir-ho manera. És l'obra de Chekhov, però interpretada per un sol tio.
10: Bé, en conjunt, Joel Joan no ha estat un cineasta especialment prolífic pel que fa a nombre de llargmetratges. La seva aportació principal al cinema català és haver defensat un model de cinema popular, comercial i connectat amb el públic, i que està allunyat d'un cert elitisme cultural que ell mateix ha criticat en diverses ocasions. Com a creador, ha tingut molta més incidència en l'imaginari col·lectiu català a través de la televisió, però les seves incursions al cinema formen part de la història del cinema català de les darreres tres dècades. És promotor de la plataforma Sobirania i Progrés, un moviment a favor de la independència de Catalunya, i, com he comentat, va ser membre fundador i president de l'Acadèmia del Cinema Català. En el seu posicionament públic, ha defensat de manera constant la necessitat d'enfortir el cinema en català com a indústria competitiva i amb capacitat real d'arribar a grans audiències. En diverses ocasions ha sintetitzat aquesta idea amb una afirmació que resumeix molt bé la seva visió. Diu, si no entenem que el cinema en català ha de fer èxits, no hem entès res. Aquesta perspectiva articula la seva manera d'entendre la cultura audiovisual, on qualitat i popularitat es conceben com a elements complementaris. El conjunt de la seva trajectòria evidencia una voluntat sostinguda de construir una ficció catalana sòlida, accessible i amb projecció, capaç de generar complicitat amb el públic i alhora d'enfortir el teixit industrial del sector. L'atorgament del Premi Montserrat Carulla per part del Festival FICCAT reconeix així una figura clau en la consolidació de la ficció en català contemporània i en la seva projecció futura.
6: Molt bé. Ets fan de Joel Joan?
10: No especialment.
6: No. Què t'agrada d'ell i què no t'agrada?
10: Va? Em carrega una mica.
6: Et carrega?
10: Sí, el seu discurs, sobretot. Sí. Sí, perquè és que és molt radical i podem estar políticament en la mateixa línia, en la mateixa onda. Però el segueixo i a les xarxes és terrible.
6: No té pèls a la llengua.
10: No té pèls a la llengua. Això és un mèrit, sí. Li reconec, però es crea moltes amistats. El que sí que li reconec és que, evidentment, és un tio lliure i un tio que no... Això, el que has dit tu molt bé, no té pèls a la llengua i que no es talla davant de res. Però, d'altra manera, per altra banda, això li genera enemistats i li genera un cert... Bueno, un cert posicionament per diferents sectors, no només de públic en general, sinó també del sector. Mm-hmm. Com a actor de teatre és genial. Aquesta obra Bània que ell ha explicat és bestial. Una hora i mitja l'he vista, aquesta obra. Ell sol, interpretant 8 personatges i creient tot allò que estàs veient, és bestial. Com a actor és molt bo, és molt bo. És molt bo. Com a cineasta... Ha fet cosetes, no grans cosetes, com he dit abans, potser la seva millor pel·lícula és la de...
6: Escape Room.
10: Escape Room, sí, perquè parteix de l'adaptació de l'obra de teatre i l'obra de teatre també és una meravella i el cinema s'ha pogut transportar tot allò i, a més, fer la pel·lícula. Però després Fènix 11-23, pel que va suposar en el seu moment, i va ser també un moment políticament interessant quan va defensar aquest nen que el van tillar de terrorista pel fet d'haver enviat uns missatges perquè etiquetessin en català algunes empreses. Aquesta per mi és la més completa. I després, clar, ell té molt poc i Salvador Puig Antic. Bàsicament és això. Actor de teatre, creador de teatre, cinema, i després, evidentment, una... La gran sèrie seva és El Crac, és Plats Bruts i és l'altra que va fer també. Són tres sèries que ha deixat molta empremta i que, bueno, de tant en tant, Plats Bruts encara la continuem veient i continuem rient perquè, tot i haver-les vist,
6: i tant.
10: És una passada.
6: Mm-hmm. Per cert, com comentaves, se li retrà aquest homenatge, aquest Premi Montserrat Carulla 2026 al FICCAT el 13 de juny, sí? Mm-hmm. És així, no? Sí. Creus que és un premi merescut?
10: Sí. Totalment merescut. De fet, és que una persona que defensi com ell la llengua i des de tants àmbits de la creació teatral, televisiva i cinematogràfica, pocs com ell, és un premi molt merescut i, a més, que hagi acceptat també és un gran què, perquè, bueno, també té les seves excentricitats. Ha estat al FICCAT un parell de vegades, uh-huh. I és un pèl excèntric i, bueno, tot i així... És un premi merescudíssim i, a més, en aquests moments en el que això, la política de vegades ofusca una mica tota la creació, la seva creació, i el Martí una mica al marge i rep crítiques per els seus pensaments polítics, però jo crec que és una persona que, pel que fa al nostre país, a la nostra cultura, a la nostra llengua, és el number one. Mm-hmm.
6: Doncs, Antonio, moltíssimes gràcies per aquest De Cine. Ens trobem d'aquí una setmana.
10: Perfecte, molt
6: Adeu.
10: Bé. Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
3: Molt bé, i tu, Lluís?
2: Molt bé, acabant el curs.
3: Acabant el curs. Déu-n'hi-do, quin final de curs, eh?
2: Déu-n'hi-do, quin final de curs, Manel.
3: Sí, sí. Els docents, a tope, a tope.
2: Mare meva.
3: Deien que no es veia una reivindicació igual des dels anys 80.
2: És que és així.
3: Total. I hi ha moltes similituds, moltes coses que van passar llavors
2: que
3: s'estan repetint a dia d'avui.
2: Que no passin algunes,
3: total,
2: diria
3: total,
2: jo, eh?
3: Total, total, total. Esperem que acabi bé.
2: Esperem que acabi bé, sisplau. Sí, sí, sí, vinga, va. Vinga, que ens centrem aquí en el Col·lectius perquè avui tornem a parlar de drets, però també de reacció. Mm. De com és possible que, mentre alguns informes situen Espanya com el millor país d'Europa, Manel,
3: sí,
2: per les persones LGTBI, al mateix temps augmentin els discursos d'odi, la desinformació i la sensació que alguns consensos s'estan esquerdant. I també farem una mica de repàs, perquè últimament han passat moltes coses i ens agrada fer-ho més amb un convidat de luxe que...

0: Les coses, eh?
1: Ja, és veritat, bueno, que no, és veritat que no, però alguna bé, cosa sí que ens reconeixen.
0: Això està bé guanyar-ho. Sí. Al capdamunt del Rainbow Map d'ILGA Europe, l'informe anual més important sobre els drets LGTBI al continent europeu. Per entendre la importància d'aquesta notícia, primer cal explicar una mica què és exactament l'ILGA Europe, que és una federació internacional que agrupa centenars d'entitats LGTBI i que des de fa anys analitza la situació dels drets del col·lectiu a Europa i a l'Àsia Central. El Rainbow Map no mesura si un país és més tolerant o més modern en termes abstractes, i el que fa és avaluar lleis i polítiques públiques. Concretament, analitza 76 criteris dividits en grans blocs: igualtat i no discriminació, reconeixement familiar, delictes d'odi, discurs d'odi, reconeixement legal de gènere, drets de les persones intersex, espai de la societat civil i dret d'asil. És a dir, no és un concurs de simpatia, sinó una fotografia jurídica i institucional sobre fins quin punt els estats protegeixen legalment les persones LGTBI. Aquest any a Espanya, com dèiem, ha arribat al 89% de compliment d'aquests criteris i ha superat Malta, que havia liderat el rànquing durant gairebé una dècada. Segons ILGA Europe, aquest ascens s'explica per diferents factors: el desplegament de la llei trans i LGTBI estatal n'és un, la creació d'una autoritat independent d'igualtat, plans específics contra la discriminació i la consolidació de drets que en altres països europeus estan en retrocés, que ara en parlarem una mica, perquè si mirem què està passant en els països del nostre entorn, per exemple, tenim França, que apareix aquest any amb un 60%, fixa't que l'estat espanyol un 89%, sí. França ja, un país veí, 60%, molt per sota d'Espanya. ILGA Europe assenyala que el país ha anat perdent posicions els darrers anys i alerta d'un augment del clima reaccionari i de l'estancament d'algunes reformes, però si ens fixem en Itàlia, per exemple, només acompleix un 24% dels criteris d'ILGA, no? És un dels exemples més clars del gir conservador europeu. El govern de Giorgia Meloni ha impulsat restriccions i un discurs especialment hostil cap a les famílies homoparentals i les persones trans, no? Fins al punt que jo crec que la temporada passada parlàvem de drets, no? De com havia retirat com la pàtria potestat a famílies,
1: sí.
0: Per exemple, de dues dones. Grècia, en canvi, per exemple, ha protagonitzat una evolució curiosa. Aquest any 2026 arriba al 68, molt a prop d'alguns països nòrdics, després d'haver avançat molt ràpidament en els darrers anys. I després hi ha països com Hongria, Rússia, s'han convertit, no, naturalment, en símbols del retrocés europeu. Però aquest lideratge espanyol també planteja una paradoxa, no? Perquè mentre Espanya encapçala el rànquing europeu, el debat públic sembla cada vegada més tens i polaritzat. En els darrers mesos han guanyat espai mediàtic discursos crítics amb alguns consensos feministes i amb determinades polítiques públiques. Activistes com Raquel Ogando o plataformes com Feministes per la Justícia, no, qüestionen idees com el Yo sí te creo, entès d'una manera automàtica o incondicional, i aquest debat en si mateix, pues, està molt bé, és legítim, però ens situa una mica amb una certa controvèrsia, no? Ara bé, moltes entitats i investigadores també alerten que sovint aquests debats van acompanyats de dades descontextualitzades o directament falses, especialment sobre les denúncies falses, no, per violència masclista. La Fiscalia General de l'Estat fa anys que la situa en percentatges molt baixos, molt lluny del relat amplificat, per exemple, a xarxes socials. I mentrestant, doncs la violència continua existint. Aquest maig mateix a Catalunya ha quedat commocionada per l'assassinat d'una dona trans hondurenya de 33 anys a Figuera, a Figueres, al mig del carrer, a plena llum del dia, no, presumptament a mans de la seva exparella, que tenia antecedents i una ordre d'allunyament. Per això avui volem preguntar-nos què vol dir realment ser el millor país d'Europa per les persones LGTBI, perquè una cosa són les lleis i una altra la vida quotidiana.
2: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
0: I per parlar de tot això ens acompanya l'Iñigo Aduriz, periodista i cap de política al diario.es, un dels mitjans que més ha treballat la cobertura del dret LGTBI, extrema dreta i discursos de desinformació.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El govern català demana reformar el codi penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Jordi Fortià.
2: L'executiu proposa un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Tot i això, des d'Interior demanen calma. Josep Biostrapero és el director general de la policia.
3: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
0: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana.
2: Ha estat l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la visita.
4: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
0: Els equips de recerca troben a pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses.
2: La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada.
0: Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
5: Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada a motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb salvament marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona.
0: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
2: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
6: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
0: I en esport, Janire Gallut, arrenquen les semifinals de la Champions masculina de waterpolo.
7: En joc el partit que enfronta l'Atlètic Barceloneta i el Ferencváros hongarès, de moment amb empat a 0 al marcador en la cita que se celebra a Malta. La Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça, i pendents també del Barça de bàsquet, que a partir de les 8 del vespre disputa el Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals, el millor de 5 contra el Tenerife.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Placidesa, la que hi ha a hores d'ara, i de fet, ja aquest dijous, que el temps ha acabat sent força assolellat. Hi ha alguns núvols que no s'acaben de desfer, però tampoc han de ser gaire importants, que es mouen a cavall del nord de Barcelona i sud de Girona, bàsicament en aquestes muntanyes del Montseny, de les Guilleries, del Collsacabra, el Mollanès, també la banda del Lluçanès o alguns racons de les Gavarres, i continua bufant una mica de vent de nord o de tramuntaneta agregalada en el cas de l'Empordà. Ja el vent està girant cap a sud a la Costa Daurada o al Pla de Lleida, on aquest matí bufava un palet de serè. De fet, demà el temps serà tranquil, al matí amb alguns núvols enganxats a la Costa Daurada, i durant la tarda ja amb força sol a tot arreu. I això també farà que la calor s'intensifiqui. Al matí despertarà fresquet, però la tarda serà de més calor que avui i al cap de setmana encara més. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments hem de destacar els problemes que hi ha a la P7, en concret a Santa Pateta de Mogoda, per un accident. Hi ha un carril tallat en sentit Tarragona i això provoca 7 quilòmetres i mig de lentitud. Una avaria a Sant Cugat, també en aquesta P7, també en sentit sud, un altre carril tallat alenteix la circulació en un tram de 2 quilòmetres. També hem de parlar en aquests moments d'un accident que encara està deixant els vehicles al voral a Sant Josep Vern cap a Tarragona i que provoca aturades, i també que sortirà encara aturades al Papiol. Pel que fa als accessos nord, destaquem la C33 i la C58 com les vies que procedeixen del Vallès. En aquests moments gairebé tenim 5-6 quilòmetres per banda. Aturades també encara la C31 a Badalona en sentit la plaça de les Glòries, on hi ha hagut una topada, i sobretot compte perquè hi ha una avaria a la Ronda de Dalt que està dificultant molt la circulació en aquest punt i, per tant, caldrà circular amb cautela en ambdós sentits de la marxa. Això és tot. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El darrer incident, ahir mateix, en ple dispositiu de seguretat pel Papa de Roma, i que va acabar amb la mort d'un home per un tret de bala enmig del carrer Balmes.
4: Tot i això, des d'Interior es demana calmar a la població. El govern proposa un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Per fer-ho seria necessari, però, un canvi al Codi Penal.
0: De moment, l'executiu confirma que ha traslladat la petició al ministre Fernando Grande Marlaska. Mar Dalmau, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. El 2025 hi va haver 626 incidents amb arma de foc a Catalunya, i en el que portem de 2026 n'hi ha hagut un 7% menys. Tot i això, l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per armes de foc, i fins al mes de maig, d'aquest maig de 2026, ja hi ha hagut 6 morts i 18 ferits. Aquests 6 morts estan tots relacionats amb el crim organitzat instal·lat a Catalunya des de fa anys, en gran majoria, al narcotràfic. Davant d'això, el Departament d'Interior proposa fer modificacions legislatives per endurir penes de presó i del tràfic d'estupefaents. Proposen apujar de 6 a 9 anys les penes de presó per tràfic de marihuana, que ara són d'un a 3 anys. Pel que fa a la tinença il·lícita d'armes, proposen passar de l'actual 1 a 2 anys de presó a 4 o 5 anys de presó. Josep Lluís Trapero és el director general de la policia.
6: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer, i per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
5: Unes declaracions fetes des de la Conselleria d'Interior que es produeixen després que ahir un home en matés un altre en ple carrer Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional.
0: Moltíssimes gràcies, Marc. Hi ha una escala menor de la problemàtica amb les màfies. Els veïns del centre del Vendrell demanen també mesures urgents contra la inseguretat i l'incivisme que asseguren que pateixen. Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
7: Segons els veïns, la petició neix de la preocupació creixent davant la situació d'incivisme, vandalisme, inseguretat i soroll nocturn que hi ha al nucli antic. Uns fets que generen moltes molèsties, especialment de nit, per la manca de descans que impliquen. Ho explica Araceli Artés, portaveu de l'associació veïnal.
8: La gent no descansa, hi ha gent que ha canviat de dormir a lo millor habitacions que donen al carrer, habitacions que donen darrere. Hi ha gent que fins i tot s'hi ha pogut, ha marxat del centre. I el centre veiem que està cada vegada com amb molta marginalitat, no?
7: Des de la reactivada associació de veïns apunten que les últimes setmanes s'han donat situacions de violència que fan que els veïns vagin amb por. Per això han demanat una reunió amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, exigint mesures urgents per fer complir la normativa.
8: El que no podem fer és que els veïns truquen a la policia i o venen més tard, quan venen ja no hi ha els incidents, o et diuen que només hi ha dues patrulles a la nit.
7: Pels residents del centre, tot plegat no són fets puntuals, sinó una problemàtica reiterada que afecta la convivència, la tranquil·litat i la qualitat de vida.
0: I encara en successos, els equips de recerca han trobat a pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses. La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
9: La recerca del menor de 16 anys desaparegut a Roses continua activa després que a les darreres hores s'hagi localitzat la moto d'aigua que conduïa a la platja de Pals, a uns 30 quilòmetres de distància per mar. Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada amb motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb Salvament Marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona. També hi participen helicòpters, avions i equips de recerca terrestre. Ara la Guàrdia Civil, a través de la Policia Judicial de Girona, investiga les circumstàncies de la desaparició. Entre altres qüestions, s'analitza el desenvolupament de l'excursió i el temps que va passar entre la desaparició del jove i l'actuació d'alerta. Mentrestant, els equips d'emergència mantenen la recerca amb l'esperança de poder localitzar el menor.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre el pontífex al llarg de la visita. Marc Pijuan.
10: Illa ha reconegut que la visita del Papa ha permès a Catalunya tornar a comptar al món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
11: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
10: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat confessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
0: La visita papal deixa, però, polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
4: Fons de la Sagrada Família indiquen que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a les xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho qualifica de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre la qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats i dimissions. Des d'Esquerra, Elisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
0: Doncs a tot això el consistori creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fa un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
4: Això ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
12: Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades.
0: Mentrestant, Lleó 14 continua el viatge per Espanya, ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori.
4: Aquest matí al port d'Arguineguin, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
0: Esther Minguell.
13: Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguin, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
14: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
13: El viatge acabarà demà a Tenerife, on també es trobaran persones migrants i entitats que les atenen.
0: En clau política, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
4: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
0: Mentrestant, al Congrés i 3 dies després del discurs del Papa Lleó XIV, la Cambra Baixa ha admès a tràmit una iniciativa del Parlament de Catalunya per reformar justament la llei d'eutanàsia, aprovada fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino.
15: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
16: Eutanasia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a la altura. Que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
15: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
0: I en clau econòmica, el Banc Central Europeu ha decidit apujar un quart de punt els tipus d'interès, que queden ara en el 2,25%.
4: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona, que al maig s'ha situat en el 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Maite Polo.
17: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. No diuen, però, a quin municipi ni quina administració. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector sector social.
18: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
17: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
0: Una de les entitats presents a la taula del tercer sector és Càritas, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació del sensellarisme que pateix Barcelona.
4: En aquest sentit, la seva secretària general, Cristina García, ha fet una crida a posar el focus en aquesta problemàtica.
19: El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne. I per això també hem ressaltat la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No? Porta molts mesos que s'està treballant i cal aquest any, esperem que aquest any finalment es pugui tirar endavant.
4: García també ha parlat d'altres qüestions com l'aïllament social a causa de les xarxes socials, reiterant el missatge del pontífex durant la seva estada a Catalunya.
0: I l'últim dia de la selectivitat ha tingut com a gran protagonista l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Amb tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
20: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
21: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou.
22: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil. Jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
20: Les següents proves del dia, les de matèries de modalitat, s'han programat a les 12 del migdia i a les 3 de la tarda, però hi ha hagut alumnes que han acabat la selectivitat amb l'examen de català, l'última assignatura comuna.
23: Ara toca anar cap a casa a descansar un rato, després anar a la barberia a tallar el cabell i a la tarda a graduació.
20: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
0: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon, Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira, David Navarro.
24: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
25: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop poixoar. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
24: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc, les semifinals de la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros hongarès per un lloc a la final en la cita que se celebra a Malta. De moment, els mariners guanyen 4-3 al segon quart. A la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça. En bàsquet, el Barça disputa a partir de les 8 del vespre i el Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals de la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife. Després de la victòria de dimarts de 33 punts, els de Xavi Pascual volen repetir sensacions per sumar el segon triomf. Sentim el blaugrana Juani Marcos.
3: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
2: El Joventut de Badalona, en canvi, va perdre la pista del València a la pròrroga per 118-117 en el primer partit de l'eliminatòria. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
4: La penya s'haurà d'aixecar ràpid després de perdre la gran oportunitat de guanyar València. Els verd i negres van cedir a la pròrroga per 118-117 en un partit de rècords on els de Dani Miret van establir el sostre de triples en un play-off a la CB amb 18. Demà, al Roig Arena, hi haurà un segon assalt a les 8 del vespre en una sèrie al millor de 5 partits. El conjunt verd i negre va plantar cara des del salt inicial i mai li va perdre la cara al maig. El tècnic Dani Miret posava en valor tota la feina de l'equip.
5: Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara què podem fer millor i mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients després d'aquests cops mentals, no? Com el d'avui, perquè al final, com dic, és un 1-0, i continuem creient en les nostres possibilitats i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
4: Els verdinegres van tenir el suport de més d'un centenar d'aficionats que es van desplaçar amb dos autocars fins a València.
2: I el bàsquet Girona ha anunciat avui el primer fitxatge de la temporada vinent. Es tracta de l'eslové Aljax Kung, un ala pivot de 2,07, molt versàtil, que ha destacat en guanyar la Lliga polonesa i que signa per un curs. El director esportiu del club català és Fernando Sanemeterio.
6: Creemos que es un jugador en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Lo dicen sus números, pero aparte siguiéndole, lo puedes ver, ¿no? Es un jugador que tiene mucha capacidad para abrir el campo, es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera adentro, y luego es listo jugando, se juega muy bien sin balón.
2: I l'entrenador Gerard Encuentra té ganes de seguir creixent amb el Força Lleida. El tècnic deixa de banda la rumorologia i es veu motivat per seguir al capdavant de l'equip la temporada vinent. Són declaracions a 1-1 Lleida Ràdio.
7: Al final el club em va donar una confiança en un moment delicat i jo m'estimo el projecte, sóc un home de projectes i crec que el projecte que tenim aquí, ja ho vaig dir quan vaig renovar, no? L'he vist créixer i crec que encara podem créixer una miqueta més i tinc ganes de que això succeeixi, no? Llavors, bueno, tinc contracte recent firmat, no? I la rumorologia, pues, és rumorologia.
2: I acabarem amb Marta Canella, que no continuarà a l'Espart Girona la temporada vinent. La gallega tanca l'etapa Fontejau, havent defensat la samarreta 3 temporades al conjunt català.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Hugueta a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
7: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
6: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
7: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
6: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
8: Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sam.
2: Ràdio Sant Cugat.
9: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: policia.
1: No som als Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
2: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana.
3: Ha estat l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la visita.
4: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
2: Els equips de recerca troben a pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses.
3: La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada.
2: Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
5: Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada a motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb Salvament Marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona.
2: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon, Art de Barcelona.
3: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
6: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir, vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
2: I en esport, Janire Gallut, arrenquen les semifinals de la Champions masculina de waterpolo.
7: En joc el partit que enfronta l'Atlètic Barceloneta i el Ferencváros hongarès, on de moment els mariners guanyen 6-3 al final del segon quart. A la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça i pendents també del Barça de bàsquet, que a partir de les 8 del vespre disputa el Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals de la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Luis Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Placidesa, la que hi ha a hores d'ara, i de fet, ja aquest dijous, que el temps ha acabat sent força assolellat. Hi ha alguns núvols que no s'acaben de desfer, però tampoc han de ser gaire importants, que es mouen a cavall del nord de Barcelona i sud de Girona, bàsicament en aquestes muntanyes del Montseny, de les Guilleries, del Collsacabra, el Mollanès, també la banda del Lluçanès, o alguns racons de les Gavarres. I continua bufant una mica de vent de nord o de tramuntaneta, agregalada en el cas de l'Empordà. Ja el vent està girant cap a sud a la Costa Daurada o al Pla de Lleida, on aquest matí bufava un palet de serè. De fet, demà el temps serà tranquil, al matí amb alguns núvols enganxats a la Costa Daurada, i durant la tarda ja amb força sol a tot arreu. I això també farà que la calor s'intensifiqui. Al matí despertarà fresquet, però la tarda serà de més calor que avui i al cap de setmana encara més. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luis. M'hi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
10: Hola, bona tarda, Lali. Doncs la situació ha millorat respecte a la crònica anterior. De fet, la T7 ja només presenta un parell de quilòmetres a Barberà en sentit Tarragona, que és l'habitual en una tarda, i també al seu lateral, la B30, els vehicles encara s'atonen a Cerdanyola en sentit Girona. Pel que fa a la C33 i la C58, també retencions que milloren, però encara hi ha 3 quilòmetres i mig per banda. En el cas dels accessos sud, mencionada 2, a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona, i la B23 de just arribant cap a la Diagonal, amb la zona Esplugues. Això sí, a la Ronda de Dalt, encara a la zona de Collserola, hi ha forces de retencions, ja que hi ha hagut una avaria, i això ha provocat que encara que s'ha retirat, encara es mantingui la congestió.

0: Això és tot, bona tarda.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El darrer incident ahir mateix, en ple dispositiu de seguretat del Papa de Roma i que va acabar amb la mort d'un home per un tret de bala enmig del carrer Balmes.
3: Tot i això, des d'Interior es demana calma a la població. El govern proposa un enduriment legislatiu de les penes a presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Per fer-ho seria necessari, però, un canvi al Codi Penal.
2: I de moment l'executiu confirma que ha traslladat la petició al ministre Fernando Grande Marlaska. Mar Dalmau, bona tarda.
4: Bona tarda. El 2025 hi va haver 626 incidents amb arma de foc a Catalunya. En el que portem de 2026, n'hi ha hagut un 7% menys. Tot i això, l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per armes de foc i fins aquest mes de maig ja hi ha hagut 6 morts i 18 ferits. Aquests 6 morts estan tots relacionats amb el crim organitzat instal·lat a Catalunya, en gran majoria el narcotràfic. Davant d'això, el Departament d'Interior proposa fer modificacions legislatives per endurir les penes de presó de tràfic d'estupefaents. Proposen apujar de 6 a 9 anys les penes de presó per tràfic de marihuana, que ara són de 1 a 3 anys de presó. Pel que fa a la tinença il·lícita d'armes, proposen passar de l'actual 1 a 2 anys de presó als 4 a 5 anys. Escoltem Josep Lluís Trapero, director general de la Policia de Catalunya.
5: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
4: Tot plegat després que ahir un home en matés un altre en ple carrer Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional.
2: Moltíssimes gràcies, Marc. I encara en successos, els equips de recerca han trobat a pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses. La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
6: La recerca del menor de 16 anys desaparegut a Roses continua activa després que a les darreres hores s'hagi localitzat la moto d'aigua que conduïa a la platja de Pals, a uns 30 quilòmetres de distància per mar. Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada amb motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb Salvament Marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona. També hi participen helicòpters, avions i equips de recerca terrestre. Ara la Guàrdia Civil, a través de la Policia Judicial de Girona, investiga les circumstàncies de la desaparició. Entre altres qüestions, s'analitza el desenvolupament de l'excursió i el temps que va passar entre la desaparició del jove i l'actuació d'alerta. Mentrestant, els equips d'emergència mantenen la recerca amb l'esperança de poder localitzar el menor.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
2: Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport. I també ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre el pontífex al llarg de la visita. Marc Pijuan.
7: Illa ha reconegut que la visita del Papa ha permès a Catalunya tornar a comptar al món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors, assegurat, que també comparteixen els i les catalanes.
8: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
7: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat confessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
2: La visita papal deixa, però, polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar als segadors al final de l'acte.
3: Fons de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclosa en el programa oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a les xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho qualifica de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre la qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats i dimissions. Des d'Esquerra, Elisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
2: Doncs a tot això el consistori creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fa un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
3: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
0: Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades.
2: Mentrestant, Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori.
3: Aquest matí, al port d'Arguineguin, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
2: Esther Minguell.
9: Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
10: Son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
9: El viatge acabarà demà a Tenerife, on també es trobaran persones migrants i entitats que les tenen.
2: En clau política, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
3: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte a l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
2: Mentrestant, al Congrés, i 3 dies després del discurs del Papa Lleó XIV, la Cambra Baixa ha admès a tràmit una iniciativa del Parlament de Catalunya per reformar justament la llei d'eutanàsia, aprovada fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es puguin frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino.
11: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
12: Eutanàsia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a la altura. Que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
11: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
2: En clau econòmica, el Banc Central Europeu ha decidit apujar un quart de punt els tipus d'interès que queden en el 2,25%.
3: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de l'inflació a l'eurozona, que al maig s'ha situat en el 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc.
2: I en l'àmbit polític local, l'Ajuntament de Mataró ha decidit presentar un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l'Oficina Antifrau per vulneració dels seus drets fonamentals en la tramitació d'un nou expedient sancionador contra el consistori. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
13: El litigi torna a girar al voltant del conflicte laboral amb l'extreballadora municipal que va alertar de presumptes contractacions irregulars. Ara, el motiu de la disputa és que en el mateix expedient que s'ha obert es comunica la suspensió immediata de forma indefinida fins que no hi hagi sentències fermes en els dos procediments judicials en curs, una circumstància que el govern municipal considera que el deixa en una situació d'indefensió absoluta. Miquel Àngel Vedell és el regidor de Bon Govern i Bona Gestió.
14: Sempre, també m'agrada i destacar que hem respost totes les recomanacions, tot el que ens ha demanat Antifrau, sempre hem donat resposta, que sempre hem col·laborat també amb la justícia i hem entregat tot allò que se'ns requereix i que, per tant, ara sí que pensem ja que s'ha vulnerat, com deia, drets fonamentals.
13: El consistori alega que la darrera resolució d'Antifrau, notificada a finals de maig, atribueix infraccions vinculades a unes suposades represàlies contra l'alertadora. Segons aquest òrgan, les accions haurien estat perpetrades per una treballadora en actiu i dos antics empleats, però el dictamen els priva del dret a defensar-se davant d'aquestes acusacions. Tampoc li ofereix la possibilitat d'exposar la seva versió sobre uns fets que, a més, considera que ja haurien d'haver prescrit.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Més coses. La taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació de vulnerabilitat tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Maite Polo.
15: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. No diuen, però, a quin municipi ni quina administració. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
16: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
15: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
2: L'últim dia de la selectivitat ha tingut com a gran protagonista l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Amb tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
17: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
18: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou.
19: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil. Jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
17: Les següents proves del dia, les de matèries de modalitat, s'han programat a les 12 del migdia i a les 3 de la tarda, però hi ha hagut alumnes que han acabat la selectivitat amb l'examen de català, l'última assignatura comuna.
20: Doncs ara toca anar cap a casa a descansar un rato, després anar a la barberia a tallar el cabell i a la tarda de graduació.
17: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Més coses, el Port de Barcelona considera que els creueristes no són els principals culpables de la massificació turística de la capital catalana i xifren només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turista a la ciutat. Ho diu un estudi encarregat pel propi port. Carina Bellbé.
5: Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions basades en dades de telefonia mòbil que lliurat al gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
21: Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir que s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és. Els creuers amb els números que ens surten. Els números són completament fiables.
5: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
2: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro.
22: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
23: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
22: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
1: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
24: Bona tarda. En joc les semifinals de la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros hongarès per un lloc a la final en la cita que se celebra a Malta. De moment els mariners empaten a 7 gols a l'últim quart i a la Champions femenina tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre les semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça. En bàsquet el Barça disputa a partir de les 8 del vespre i al Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals de la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife. Després de la victòria de dimarts de 33 punts, els de Xavi Pascual volen repetir sensacions per sumar el segon triomf. Sentim el blaugrana Juan i Marcos.
25: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
24: El Joventut de Badalona, en canvi, va perdre la pista del València a la pròrroga per 118-117 en el primer partit de l'eliminatòria i demà juga a les 8 del vespre el segon partit. El tècnic Dani Miret posava en valor la feina de l'equip.
26: Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara què podem fer millor, mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients després d'aquests cops mentals, no? Com el d'avui, perquè al final, com dic, és un 1-0, i continuem creient en les nostres possibilitats i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
24: I el bàsquet Girona ha anunciat avui el primer fitxatge de la temporada vinent. Es tracta de l'eslové Aljas Kung, un ala pivot de 2,07, molt versàtil i que ha destacat enguany a la Lliga Polonesa, que signa per només un curs. El director esportiu del club català és Fernando Sanemeterio.
27: Creemos que es un jugador en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Lo dicen sus números, pero aparte siguiéndole lo puedes ver, ¿no? Es un jugador que tiene mucha capacidad para abrir el campo, es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera adentro, y luego es listo jugando, se juega muy bien sin balón.
24: I Marta Canella no continuarà a l'Espar Girona la temporada vinent. La gallega tanca l'etapa Fontejau havent defensat 3 temporades la samarreta del conjunt català. I també avui arrenca el Mundial de Futbol. Des de 8:15 tenim la inauguració oficial i a les 9 de la nit, hora catalana, jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd amb Lamine Yamal, que ja s'entrena amb el grup. I acabarem amb el Nàstic de Tarragona, que ha presentat avui el nou entrenador. Es tracta del mallorquí Xisco Campos, que afronta amb tota la il·lusió del món aquest repte.
2: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
1: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Salut Activa, perquè...
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. El Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptes incompliments en la gestió de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, la UMET, tant per part de l'empresa adjudicatària Fundesplai com de l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant d'aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Quan Bellaterra va iniciar el procés de segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en unes qüestions territorials més rellevants del Vallès. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, l'alcalde ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable, però considera que el procés no s'acabarà aquí. Segons ha dit Vallès, la Generalitat dirà que no, però que si juga un pèsol, ha dit que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. El personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal aliè al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes convocada al sector bibliotecari públic català. I el govern mantindrà les restriccions d'accés a Collserola i a la resta de la zona del risc per la pesta porcina africana, almenys fins a finals d'estiu. Així ho va traslladar aquest dimarts el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, als representants dels 19 municipis afectats durant una reunió telemàtica en què, entre altres qüestions, es van abordar possibles alternatives per recuperar parcialment l'ús ciutadà de l'espai natural. La trobada arriba pocs dies després de la protesta convocada a Collserola per reclamar la reobertura de l'espai tancat des de principis d'any per contenir l'expansió de la malaltia. I la CUP estudia una proposta per expropiar part dels terrenys de Can Ametller amb l'objectiu d'incrementar el control públic sobre un dels darrers grans sectors pendents de desenvolupar a la ciutat. La portaveu de la formació, Ariadna Sierra, ha defensat que la planificació del nou barri ha de respondre principalment a la crisi d'habitatge.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh

0: No sé, semblava que per el que he dit que no volia fer humilia. Alguna passada, alguna cosa ha passat, no sé què. Però ara sí, ara sí, ara comencem a parlar del que volíem parlar, finalment, finalment. I tenim aquí dues convidades que ens parlaran d'una cosa molt interessant. Aquesta música que heu sentit, primer no, la que era la sortida, al principi del programa, després és igual. Alada Serban, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, una miqueta nerviosa, però bé.
0: Per què nerviosa?
1: Bueno, aquestes coses sempre...
0: Bueno, tu estàs aquí com a codirectora d'una obra, sí. La Ratonera, d'Agatha Christie.
1: Sí.
0: Una obra que es va estrenar l'any 1952 a Londres i que continua al cap de tants anys representant-se pràcticament sense parar a Londres, però a tot el món, però això és al·lucinant.
1: Sí, sí.
0: Què té La Ratonera?
1: Clar, La Ratonera jo crec que és una obra, a part de que aquesta part de misteri, aquesta part de... Crec que tots els personatges tenen com una personalitat molt, molt atrapadora, no? Crec que, no sé, crec que tenen aquest ganxo, hi ha aquesta part de terror, aquesta part de comèdia, aquesta part d'haver d'intentar llegir una mica entre línies els personatges a mesura que va avançant l'obra. I, bueno, a part, Agatha Christie jo crec que també és una mica un èxit assegurat en molts aspectes.
0: Tenim 8 personatges.
1: Exacte.
0: I aquests 8 personatges, n'hi ha un que arriba dels últims, aquest potser no se l'esperava, més un altre que arriba més tard.
1: Exacte.
0: Que és el que té, teòricament, que investigar què passa allà.
1: Exacte. Hi ha uns hostes que porten la casa a la mansió Monkswell, que és on succeeix tota l'obra. Hi ha uns hostes que sí, se'ls espera, tenen la seva reserva, però n'hi ha un que arriba, doncs, com bé has dit, de manera sobtada, ha tingut un accident amb el cotxe, arriba ferit, i després tenim, doncs, aquest segon personatge que arriba inesperadament, que és el que en un principi, doncs, ha de portar la investigació de les notícies que s'han escoltat al principi d'un assassinat que ha succeït a Londres.
0: I que, a més, està relacionat amb una cançó.
1: Exacte, la cançó dels tres ratolins secs.
0: I per això tots aquells que estan en aquella casa, de fet, és com si estiguessin dins d'una ratonera.
1: Ratonera, efectivament.
0: A veure, Eva Giró.
2: Vera.
0: Ai, Vera, perdó. Vera Giró, benvinguda.
2: Gràcies.
0: Estem parlant dels tallers de teatre Sílvia Serban, perquè són els que representaran La Ratonera, el Teatre de Mirasol. Esperem que algun dia pugueu representar el Teatre de la Unió.
1: Estaria molt bé.
2: Esperem.
0: No? No? No deixem de confiar. Deixem de confiar que pot ser. I, Vera, dintre del taller de teatre de Sílvia Serban porteu molts anys a partir de la Sílvia, que va fundar, que va començar aquí a la Casa de Cultura, però després, al cap d'un temps, va passar a el que era l'antic edifici de la Ciutat Coral,
2: sí.
0: La Unió.
2: Sí, vam celebrar els 30, fa dos, que ens ho vam inventar una mica.
0: Ah, ho vam inventar?
2: Sí, perquè sí. El 92 la Sílvia va començar a fer classe i llavors...
1: Clar, vam celebrar els 30 el 2025.
2: Exacte.
1: L'estiu del 2025.
2: Vam celebrar els 30 quan feia 32.
1: Sí.
2: Però no passa res.
1: No.
2: Ho celebrem igual.
1: 30 en fèiem,
2: sí.
1: O sigui, en teníem. Per tant, endavant.
0: Tornem a La Ratonera.
1: Tornem.
0: Tornem a La Ratonera. A veure, hi ha aquests 8 personatges i és la companyia jove dels tallers de teatre Sílvia Serban.
1: Exacte.
0: Quan diem companyia jove, en quin marge d'edats ens situem?
1: Doncs tenim alumnes d'entre 15 i 18 anys en aquesta companyia jove.
0: Que vol dir que la majoria d'ells han començat fa un temps, i ja havien, sí, començat fa un temps als tallers.
1: Exacte, la majoria d'ells són antics alumnes dels tallers de teatre, sí.
0: Per tant, es coneixen bé entre ells,
1: sí.
0: Per tant, els coneixeu bé vosaltres.
1: Exacte, sí, etcètera. Sí. Hem tingut algunes incorporacions noves, també, però
0: per
1: sí,
0: complementar,
1: sí,
0: el grup.
1: Sí, bueno, perquè hi ha vegades que hi ha baixes d'última hora i ja has d'aconseguir, doncs, suplir el personatge que...
2: És que, en realitat, aquests 8 personatges no els fan 8 actors.
1: Exacte.
2: Els fan 16 o 15, de fet, perquè hi ha una que sí que doble.
1: Sí. La companyia jove són dos grups,
0: sí,
1: que tenim, o sigui, és un mateix concepte, és la companyia, però treballem dos dies de la setmana diferents i hi haurà una part que faran el segon acte i una part que faran el primer acte. Però hem treballat molt de manera conjunta, també, eh? Amb els alumnes.
0: O sigui, a la mateixa representació?
1: Sí.
2: Ah. Això, la companyia Joa són 15 o 16, sí. No són 8.
1: No són 8, exacte. I hem jugat molt també una mica, doncs, això, no?
2: Aquesta duplicitat,
1: acte,
2: sí.
1: I amb la transició dels personatges d'un als altres perquè el públic també, doncs...
0: Això que pensava entengui, jo, no? Que tingui idea...
1: Exacte. Sí, sí, sí. Ho hem jugat, bueno, doncs, amb el vestuari. Mm. També hi ha un moment que, inclús a nivell escènic...
2: Es veu
1: el desdoblament del personatge en els dos actors.
0: I a l'hora de tot l'assaig, no s'ha vist una diferència... a la creació d'un personatge per part d'un i per part d'un altre?
1: Clar, és una de les coses amb les que ens hem trobat que a la vegada ens han semblat molt curioses i molt maques, perquè hem vist que cadascun dels alumnes tenia com la manera d'interpretar el seu personatge i a la vegada hem hagut de polir-ho i llimar-ho una mica perquè el personatge és el que és i sí que hi ha trets característics del personatge que s'han hagut de remarcar en el moment en què s'ha treballat amb els dos alumnes que fan... doncs això, el mateix personatge, doncs, anar polint algunes cosetes, perquè tu quan a nivell visual com a públic, evidentment veuràs que són dos actors diferents, però que ho notis el mínim possible, també.
0: Abans s'hi presentat com a codirectora, vol dir que un altre director...
1: Exacte, el Gerard Vidal.
0: El Gerard Vidal.
1: Sí.
0: Amb això com ho he explicat, vol dir que un dels dos directors dirigeix més un grup i l'altre l'altre, o no?
1: Sí que és veritat que sí. Un dels dos... Sí, sí, sí, ens hem repartit una mica, però és veritat que també hem fet assajos conjunts amb els dos grups, només un dels professors. Hem fet assajos conjunts els dos professors amb les dues meitats del grup. Vull dir, jo he treballat molt també amb el grup del Gerard i el Gerard també ha treballat molt amb el meu grup. Però sí que és veritat que hem dirigit més una mica uns i altres.
0: Oh, jo penso que és molt interessant, no?
1: Molt.
0: Des del punt de vista de l'experiència escènica.
2: Bon, volem que sigui un projecte que creixi. Aquest és el programa pilot, diguéssim, no? Mm-hmm. I volem poder, en les futures edicions de Companyia Jove, que aquests espectacles girin, que aprenguin altres coses, o sigui, donant-li un plus als nostres tallers, als nostres alumnes que porten amb nosaltres des del principi.
0: En aquest moment, quants grups hi ha en el teatre, als llocs de teatre?
2: No m'ho sé a memòria, però l'altre dia a la Mostra Primavera van actuar 13 de nens i joves.
0: Mm. Que hi ha una divisió per edat, suposo.
2: Sí, hi ha 3 grups d'edat. Un de primer a tercer de primària, un de quart a sisè i un de primer a tercer d'ESO. Llavors, Companyia Jove són a partir de quart i també tenim 4 o 5 grups, sempre vam dir 5 grups d'adults.
1: 6, crec, comptant el de dimarts.
2: Amb els dobles de dimarts.
0: 6 grups d'adults?
2: Sí.
1: Sí, i les escoles.
0: Aleshores, a veure... Sí.
2: A la Unió, 200, més de 200.
0: Això és el que anava a dir. Uh-huh. O sigui, de forma regular, cada
2: un
0: setmana...
2: Un dia per setmana,
0: un
2: sí.
0: Dia per setmana... Es concentren allà 200 persones, sí. Nois, noies, nens i nenes, uh-huh. A fer teatre.
2: Des dels 6 als 70, 80. Tenim alguna alumna de 80?
1: Sí.
0: És fabulós.
2: Meravellós. Què diria la Sílvia?
0: Home, suposo que sorprendria bastant, sí. Però coneixent-la com... Jo no és que la coneixés. Coneixent-la com... Suposo que hagués dit... Això ja vaig començar per això.
2: Clar.
0: Ja vaig començar a fer-ho per això.
2: Clar, perquè d'aquests 30 anys, 16 han sigut sense ella.
0: Sí, sí, sí.
2: Llavors...
0: I a més, veig una altra cosa, que és que la majoria de les persones que esteu portant ara... Havíeu començat fent també...
2: Amb ella, sí.
0: Amb ella.
2: Sí, sí. Només el Gerard és l'únic
1: només
2: que...
1: Només el Gerard, que és...
2: La resta, sí. Tots...
0: Com veieu, Berto, per exemple, el pas dels anys, si hi ha alguna diferència a la forma, quan arriben de petits o petites, mm-hmm. Quan arriben, si veieu alguna diferència, perquè pràcticament estem parlant d'una altra generació, mm-hmm. Com a mínim, en quant a la forma de presentar, la forma d'estar, la forma d'entendre el que esteu explicant, el que esteu dient. Hi trobes diferència d'una generació amb una altra?
2: Sí, el que no et sabria dir ben bé com, però sí, sí, ho hem comentat més d'una vegada amb la resta de profes, sí.
0: Hi ha un aspecte, podríem dir, de més... O sigui, hi havia més, com més atenció, menys atenció ara, o exactament igual?
2: És que també per edats depèn.
0: Depèn.
1: Sí, dels interessos, de les necessitats, sí. O del que busquen, o del motiu pel que venen
2: perquè
1: als tallers, també.
2: Sí.
0: És curiós, per això, pensar com una cosa que va començar tan senzillament, mm-hmm. Hagi evolucionat tan gran i, a més, amb els resultats que hi han. perquè a partir de passar per els tallers, hi ha molta gent doncs, que ha anat anant a lo professional, una activitat amb una altra.
2: Ara tenim un apartat a la nostra newsletter que enviem a les famílies que es diu Seguint la pista, i estem escollint com alumnes destacats, que hagin fet coses que puguem explicar, no?
0: Sí,
2: Doncs hem fet, seguint la pista, el Pau Penyalbert, que és un exalumne nostre que s'ha dedicat a fer històries de terror. Ara té el seu propi espectacle, ha estat a l'Hotel Kruger del Tibidabo, ara estem preparant un de l'Orla que ha estat fent el... com es diu? La prèvia, la pressecuela del Tiempo entre costures, s'han anat a Marroc a gravar, va sortir a la Casa Nostra, Casa Vostra, no sé quina és, però vaja, que estem intentant fardar en un apartat de la nostra correus de tal persona, després de ser dels tallers de teatre, ha fet això.
0: Fardar no, sinó explicar una realitat,
2: una realitat que és precisament... Una veritat de la qual estem orgullosos i orgulloses, sí.
1: Totalment.
0: Que és un dels motius principals de la seva creació, de la creació dels tallers.
2: L'altre dia una noia ho va explicar per Instagram, de jo sóc això per gràcies als tallers.
0: Clar, perquè suposo que a més del fet, diguéssim, directe de poder dedicar-se al teatre o la creació teatral, etc., hi ha una cosa de tipus personal, en el sentit de dir jo he evolucionat personalment d'una manera determinada gràcies precisament a aquest tipus d'activitat.
2: Sí.
0: I això també té una potència i una força a considerar. Com vau escollir la ratonera?
1: Doncs, realment, a veure, la creació de la companyia jove en general venia del voler oferir als nostres alumnes d'aquesta franja d'edat que ja venien d'haver fet altres anys teatre, doncs l'oportunitat que ells fossin una mica els creadors de l'espectacle. Sé que ara dient la ratera, evidentment no l'hem escrit nosaltres la ratera, però si ells venien molt amb les ganes de fer una obra, com li diuen ells, perquè nosaltres als tallers sí que és veritat que tot i treballar textos i treballar diferents autors, treballem molt la creació col·lectiva i la majoria d'espectacles o obres que representem al final de curs són creació dels nostres propis alumnes o de pluges d'idees o de coses que potser han sortit a partir d'exercicis. I aquests alumnes que venien de fer diversos anys d'això tenien ganes de fer una mica doncs, una obra de text com a tal. I la ratera la vam triar per petició d'ells una mica, perquè tenien ganes de fer doncs, això una mica de misteri i tal. L'Agatha Christie sonava molt entre els nostres alumnes i vam decidir que podia ser una bona opció. Tenint en compte que eren dos grups precisament de 8 alumnes en un principi, i després doncs, això hem hagut d'adaptar una mica, però...
0: A mi em sorprèn que diguis això.
1: Sí?
0: Sí. Em sorprèn, no et diré per què. Em sorprèn que gent molt jove tingui Agatha Christie.
2: Com a referència, no? Sí.
0: Perquè estic convençut que si sortim aquí al carrer i comencem a fer preguntes, una enquesta d'aquest sentit,
2: ens sorprendríem.
0: Ens sorprendríem, eh?
2: Jo tot cop algú et diu, no, és que jo vull fer la Rodoreda. No?
0: Per exemple, sí.
1: Exacte, sí. T'haig de dir també que els alumnes que tenim nosaltres dins de la companyia jove, es nota molt que són alumnes que venen que venen perquè volen venir. En aquesta franja d'edat és veritat que o tens una voluntat molt gran o amb ells els agafa en època de començar batxillerats, haver-se de preparar per selectivitat, tal. I es nota molt, doncs...
0: I amb aquesta època, d'exàmens.
1: Exacte, i estrenem demà i venen alguns alumnes que hauran fet exàmens de la selectivitat, vull dir... que realment els hi veus que estiguin allà és perquè volen estar, o sigui, vull dir, ho prioritzen dins de... Són pres molt, molt seriosament, i hi ha un curro darrere...
2: I alguns també són molt interessats per la cultura en general.
1: Sí.
2: Hi ha un parell que escriuen novel·les.
1: Mm-hmm. Tenim escriptors.
0: Recordo que hi havia... La divisió també estava feta amb noms de... persones vinculades al teatre,
2: sí,
0: no?
2: Sí, els petits, els de primer, tercer, primària, són personatges de circ. De quart a sisè són autors teatrals. Hi ha Dario Fo, hi ha Àngel Guimarà,
1: Virginia Woolf,
2: Eda Hubler... Els de primer, tercer d'ESO són...
1: Colombina?
2: No, primer, tercer d'ESO.
1: Ah, primer,
2: són personatges.
1: Tercer
0: d'ESO. Ah, són personatges.
2: Són personatges. Hi ha un moment, dic, perquè tartufs... Sí, sí. I llavors els adults tenen noms de teòrics. teòrics teatrals. Sinisterra, Stanislavski, Lothar Hagen, que no sabem qui és, però està allà.
0: És molt interessant, molt interessant. Bueno, jo recordo el meu net que també estava en un grup, que em sembla que no sé si era especialment Stanislavski, potser.
2: Va ser Tartuf, màxim de temps. Sí,
0: sí. Sí, que ho va deixar.
2: Llàstima, ja el recuperarem.
1: Ja el repascarem, sí, sí.
0: Bueno, en fi, jo no sé.
2: Està temps, té fins als 80 anys o més enllà per tornar a fer teatre.
0: Exacte. Bueno, jo penso que Baratonera és una obra molt ben feta, molt ben muntada, i a partir de que segur que hi ha hagut moltes obres que senzillament han agafat el sistema i han copiat perfectament allò,
2: sí,
0: durant anys. I també s'ha fet molt en cinema. En cinema també hi ha hagut moltíssimes que eren, de fet, derivacions de la tele. Mm. És així. Parlant d'això, com a tallers, quina possibilitat teniu de forma regular de fer com aquest cas que es farà a Mirasol aquest divendres, o sigui, demà? Quina possibilitat teniu d'anar fent de forma regular?
2: De moment ens hem plantejat un cop a l'any.
0: Un cop a l'any?
2: Sí, un cop a l'any fer una gran producció. I si podem, més endavant, quan estigui ja rodat, fer-ho girar, doncs perfecte. Però no ens emocionarem i direm que tres a l'any, perquè no podrà ser.
0: Però considerant la quantitat i quantitat d'alumnes...
2: Però volem fer-ho bé, i per tenir un producte de qualitat necessites una preproducció...
0: Sí, sí, evident, sí, sí. Perquè hi havia aquest, també els finals de curs, no? Uh-huh. On hi ha, doncs, també unes representacions. Uh-huh. En aquest cas, si no recordo malament, eren representacions que els mateixos alumnes preparaven uns temes o sessionava un tema determinat i el desenvolupaven ells mateixos.
2: Depèn del grup, però sí, sí, sí.
0: I això ho continueu fent?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Sí, el cap de setmana hem estat Mirasol, també passat, fent totes les mostres dels nens, dels alumnes.
0: I ha sigut també el Teatre de Mirasol?
2: Sí,
1: sí.
0: Bueno.
2: I el març van fer la Claver. I el desembre van fer el carrer. A la plaça Magí Bertralot,
0: doncs,
2: que és
0: esperem,
2: molt xulo.
0: Esperem que aviat pugui ser... Doncs en un altre lloc, que serà el mateix lloc. Quina perspectiva teniu, o penseu, considerant aquesta possibilitat de que el teatre o la sala Clavé de forma regular es pugui utilitzar? Hi ha alguna idea de fer algun canvi en el sistema, l'organització, en la projecció, de fer-ho més sovint, això que deies tu, que s'ha de preparar, i per tant una funció és possible i s'ha de fer, i en canvi potser més és més complex, més complicat.
2: Ho haurem de parlar, perquè dependrà del que estiguem preparant en aquell moment també.
0: Dintre de les tallers, quants esteu com a professors?
2: Som 6 a l'equip directiu, més altres companyes que estan a les escoles també. O sigui, que som 8-9.
1: 9.
0: Perquè tu, a l'Ada, parlaves que després ben també fas a les diferents escoles.
1: Sí. Sí, jo, a part de la companyia jove, també faig l'extraescolar de teatre a algunes escoles d'aquí de Sant Cugat.
0: Quin tipus de resposta trobes?
1: La veritat, jo haig de dir que, excepte en algun cas molt concret, jo he tingut molta sort amb els grups que he tingut i amb els pares dels alumnes dels grups que he tingut.
0: És bo que remarquis això.
1: Perquè al final els alumnes, doncs, si trobes la manera te'ls acabes guanyant, i tenim la sort de que l'activitat que oferim és divertida, és dinàmica, vull dir, és un joc per ells. Al final no és una activitat que... O sigui, sí, evidentment has de tenir una disciplina, una constància i tal, però és molt joc per ells. Però, bueno, doncs això, a vegades no només amb els nens, al final potser és més fàcil a vegades, i amb els adults a vegades no és tan fàcil. Amb els pares em refereixo als alumnes. Però et dic, no, sí, jo he tingut sort en aquest aspecte.
0: Bueno, jo penso que això que acabes de dir és una mica el que van repetint a les escoles, que d'un temps d'aquesta part, doncs, a mi fa 10 anys, el problema no es centra només amb els alumnes, sinó que també Clar. Els pares prenen un paper molt important. i a vegades amb dificultat per part dels que esteu fent les classes. Jo penso que és molt interessant l'existència dels tallers, s'ha demostrat amb el cas dels anys, aquests quants d'ells?
2: 30 i pico,
0: tal.
1: És del 92, 34.
0: I vol dir que si estem així i hi ha uns espais adequats per poder treballar, la cosa doncs té un futur. Això és evident.
2: I nosaltres ens morim de ganes de que segueixi sent així.
1: I de tenir més espais, perquè hi ha vegades que ens quedem curts, però està bé.
0: Tens que, perdó?
1: I de tenir més espais, que hi ha vegades que tenim grups que ens quedem una mica limitats per l'espai que tenim. És l'espai que tenim. Tenim la sort que hi ha molta gent que fa moltes activitats dins de la nostra entitat, i llavors, clar, doncs...
0: És que si pensem això que dèieu abans, 200 persones...
1: Clar.
0: Doncs... Encara que sigui un dia a la setmana, doncs aquests repartiments són molts, diàriament. I són 5 dies, estem parlant de dilluns a divendres,
1: sí. Òbviament.
0: Perquè a vegades hi ha algun tipus d'activitat que es faci... Les classes no, dissabte o diumenge,
1: sí. També? Sí, sí. La majoria de les activitats que no són... Bueno, exceptuant potser l'espectacle de Nadal, d'hivern...
2: Ah, sí.
1: Que sí que es fa dins el seu horari de classe, les altres mostres, la majoria de coses que fem així extra
0: sí. Són
1: en cap de setmana. Perquè és realment l'únic moment en què podem assegurar-nos de trobar-nos tots els professors també, perquè si no al final parau per bé o algú té classe o... Llavors, sí.
0: A ser prou de classes de quina hora a quina hora?
2: Depèn. Hi ha grups d'adolescents que poden fer de 4 a 6, alguns de 6 a 8... Els de primària de 5 i mitja a 7 i mitja, els més petits mitja hora menys, adults de 8 a 10. Hem intentat obrir algun grup pel matí.
0: I?
2: Poc èxit.
0: Bueno, és més difícil,
2: sí. Evidentment.
0: Sí. És més difícil.
2: Vull dir que hi ha varietat.
0: No, però jo penso que es vol dir que estem en una activitat que si comença la tarda després de la sortida d'escoles, dia acaba a les 10, Déu-n'hi-do. O sigui, quantitat de gent per una banda, moltes hores dedicades a això, i després aquest resultat, aquest seguiment que tu apuntaves, Vera, anar seguint les persones seguint la pista i explicant què hem fet i què estan fent en aquell moment després d'haver estat un temps allà. Doncs molt bé, no sé si voleu dir una cosa més.
1: Res,
2: que per molts anys més, no?
1: Exacte,
2: per molts anys més venir aquí a explicar el que fem i el que farem.
1: Sí.
0: Esperem que sigui així i que demà ens estigui ple el Teatre de Mirassol.
1: Entrades exaurides.
0: Estan exaurides ja?
2: Queden 9, però sí.
1: Estan exaurides. Aquestes 9, les repartim.
0: Molt bé, molt bé.
2: Sí. Sold out total. Superèxit. Sí.
0: Molt bé. Home, no, en definitiva, només faltaria, no?
2: Sí. Un projecte que ho val, no?
0: Un projecte que ho val i, a més, que suposo que està interessant veure aquesta gent que estan fent això, en tots com alguns que deuen mirar i diuen, què fa? Està fent teatre. Que estrany, això. Vera, moltes gràcies per haver vingut.
2: Moltes gràcies per convidar-nos.
0: No cal dir-ho. I continueu, perquè penso que paga la pena. Gràcies.
2: Thank you.

0: Hem escoltat una cançó de la Societat Coral La Lira. Ai, no! Què dic ara? No, Societat Coral La Unió. Els convidats m'han mirat i han pensat, què diu aquest home? Què diu? De La Unió. Per què? Perquè, mireu, acabem de parlar amb els tallers de teatre Sílvia Cervant, que és una de les entitats que forma part de totes les activitats de La Unió. Però ara també volem continuar parlant de la Unió i volem continuar fent-ho amb el sotspresident de la Junta, el senyor Ferran de Juan.
1: Bon dia. Gràcies. Bon dia. Gràcies per convidar-nos.
0: Bé, jo convidava també, volia més gent de la Junta i teníem també el Mossèn Serradell.
2: Correcte.
0: Que és vocal d'aquesta Junta.
2: Correcte, sí, vocal.
0: I que, a més, segons tinc entès, també havia participat amb els tallers de teatre Sílvia Cervant.
2: Sí, en els tallers, i ara soc un component també de Fila Zero.
0: Exactament. I el senyor Ferran de Juan, evidentment, també és de component de la Fila Zero.
1: Això mateix.
0: El que passa és que no vaig començar amb els tallers de teatre Sílvia Cervant.
1: No, vaig entrar directament a la companyia, ja.
0: A la companyia. Bueno, vas entrar perquè tenies una edat, ja.
1: Vols dir que no m'haguessin agafat?
0: Jo penso que sí.
1: Ah,
0: no. Jo penso que sí, perquè la veritat és que no us sembla que tinguis l'edat que
1: tens. No fumem.
0: Bueno, hem començat una mica així, una mica d'humor, perquè hem de tractar un tema que és molt seriós. I és molt seriós i, a més, ha durat molt i dura molt. Que duri molt no vol dir que sigui bo que duri molt, perquè a vegades les coses que duren molt no vol dir que sigui bo que durin. I seria bo que haguessin durat menys. Però, si no tinc mal entès, hem arribat a un punt on hi ha la possibilitat d'efectivament l'acord que s'ha fet entre l'Ajuntament i la Societat, la Unió, arribi a bon port.
1: Això mateix.
0: I com ho tenim exactament, Ferran?
1: Ho tenim molt bé, ho tenim encarrilat. El que m'agradaria a mi explicar abans de quan estem parlant avui de tot això és de que qualsevol cosa que estem dient ara està pendent de ratificar per l'Assemblea dels Socis de la Unió. Vull dir, nosaltres tenim encarrilat el tema, el dia 16 d'aquest mes tenim l'Assemblea, que tenen que els socis ratificar els acords aquests que hem arribat amb l'Ajuntament. Però vull dir que el que expliquem avui aquí tot queda pendent de l'aprovació per l'Assemblea.
0: El 16, volem dir, el dimarts vinent.
2: Correcte.
1: Això mateix.
0: I dintre de les relacions i dels comentaris i de les converses que heu tingut, quina creieu que pot ser la resposta amb aquesta assemblea?
2: A veure, jo diria primer que tenim la seguretat de que l'Ajuntament ha hagut una voluntat per resoldre la situació, cosa que agraïm perquè tant per ells com per nosaltres significa un desgast molt gran. I penso que, pensem en Junta, que hem arribat allà on el millor acord que podíem arribar, que no hi havia quasi bé més recorregut. Hem fet demandes que més o menys ens han resolt i penso que hem arribat a una entesa que és el millor que podíem arribar. I això esperem que ens podem explicar-ho bé així als socis i doncs veure què els sembla a ells.
1: Home, el dia de l'Assemblea ja et diré que hi ha dues possibilitats, no? Nosaltres presentarem els acords aquests que hem arribat, com diu la Mercè, que entenem que ja són els màxims que podem arribar, i l'única altra decisió que pot agafar el soci és dir no, i aquest no implica que llavors la Unió tindria que anar per tema jurídic, amb la qual cosa això ens implicaria

0: inclús arribar a desaparèixer com a entitat, vull dir, perquè nosaltres ni podem entrar ara en temes jurídics per cost ni per temps. Vull dir que creiem que el soci entendrà de que l'acord que hem arribat amb l'Ajuntament és el millor que es podia arribar i que ens donaran el recolzament, eh?
1: Un acord que ha costat d'arribar, perquè si jo tinc una documentació que tothom coneix i que per tant no és cap novetat, que tot aquest tema va començar el 2010 i estem al 2026, doncs la veritat és que quasi estem parlant d'una generació. Una generació amb tota una sèrie de moviments d'alts i baixos, a vegades, no sé, de no derivar a acords per incomprensió, no sé exactament per què, amb aquest consorci que, de fet, doncs, es va anul·lar, i és un consorci que, a més, a partir d'aquest consorci que ha d'haver és precisament la nova entesa entre Ajuntament i la Unió. Sembla que això, com apuntàveu, hi ha arribat a aquest punt, que sembla que sí, però continua havent-hi algun tipus de problema, com per exemple, pregunto jo, l'autorització de dos espais fonamentals, que són la Sala Calvé per una banda i el Teatre de la Unió per una altra.
0: Bueno, nosaltres, al final de tot, tal com expliques, això ve des de l'any 2012, el d'any 2021, d'any 2020-21, per un informe d'opinió de la secretària de l'Ajuntament, ens diuen que el consorci no té viabilitat. Llavors s'inicia el procés per fer la dissolució d'aquest consorci. Fins aquí, o sigui, estem parlant ara ja de l'últim any. Quins problemes teníem? Teníem dos problemes. Per un costat, el tema econòmic, vull dir, va arribar un punt que l'Ajuntament ens va demanar quasi 300.000 euros que nosaltres devíem a l'Ajuntament per despeses que s'havien produït des del dia que vam entrar a ocupar la seu. Aquest era un escut que nosaltres ja no vam signar la liquidació perquè no estàvem d'acord amb aquests diners, i després, una vegada feta la divisió aquesta horitzontal, que entenem que és la correcta, i una vegada repartit els espais, a nosaltres ens toca el que és l'edifici de les aules i el bar, i a l'Ajuntament li toca el teatre i la Sala Clavé. Quin problema teníem? Nosaltres necessitem la Sala Clavé per diverses coses. Primer, perquè tenim una secció que és bastoners, que només poden assajar a la Sala Clavé, i després perquè una entitat sense un mínim de teatre, vull dir que no es pot considerar que sigui un teatre a la Sala Clavé, tampoc té viabilitat. I llavors a l'últim any en què hem lluitat? Hem lluitat amb aquests dos punts. A l'econòmic es va resoldre perquè es va fer una nova valoració del terreny que nosaltres vam aportar. Aquesta valoració va pujar d'import de l'última vegada, que l'última vegada era 1.800.000, va passar a 2 milions i pico, i gràcies a aquesta nova valoració vam poder donar la volta amb aquests 300.000 euros que nosaltres devíem per despeses, i la hem convertit en que l'Ajuntament ens deu a nosaltres, per la diferència d'aquests percentatges a metres reals que ens toquen, ens corresponen uns 140 i pico mil euros. O sigui que al final el que l'Ajuntament ens ha acabat és que ens deu a la Unió 148.000 euros. O sigui, la part econòmica, financera, l'havíem solventat, estàvem d'acord amb signar, però després teníem el problema de la Sala Clavé. Nosaltres volíem assegurar l'ús d'aquesta Sala Clavé els dies que nosaltres demanàvem, que són dijous i divendres, que els bastoners tenen assaig de 5 a 10 de la nit. Volíem bloquejar aquests dos dies, i després els diumenges, com a mínim dos diumenges a l'any, per poder tornar...
2: Al mes.
0: Per tornar a reprendre els banys famosos de la Unió. Això ho volíem assegurar-ho d'alguna manera, i volíem que estigués dintre dels estatuts nous de la divisió horitzontal. L'Ajuntament ens va contestar que quan l'Ajuntament es queda algo o no pot quedar-s'ho en càrregues, i això era una càrrega, o sigui, poder posar això...
1: Hi ha hagut una declaració de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament, sí, de Sant Cugat, sobre la cessió precisament d'ús de la Sala Clavé a l'Unió.
0: Això mateix. Llavors, la manera que teníem d'arreglar per poder nosaltres garantir una mica aquest ús va ser que ells van crear un es farà un decret d'alcaldia, que aquests decrets són per un any, però mentre durant duri la
2: legislatura.
0: La legislatura, que acabarà el maig de l'any que ve, es comprometen a fer un conveni de 4 anys, renovable a 4 anys. I en aquest conveni es garanteix l'ús de la sala clavé per part de la Unió dijous i divendres de 5 a 10 de la nit per als bastoners, i aquests dos diumenges al mes per poder fer els banys de la Unió. I excepcionalment, si no hi ha ni bany ni bastoners amb algun d'aquests dies que nosaltres ens hem assegurat, ens permeten també fer ús de la sala clavé pel resta de seccions o activitats culturals que cregui la Unió. Llavors, ens aconseguit aquest econòmicament que ens reportin aquests 148.000 euros i aconseguit l'ús de la sala clavé, entenem que ens donem ja per satisfets.
1: Bueno, tenim aquí que en aquests moments s'està, des de l'Ajuntament, es diu l'espai La Unió Centre Cultural. O sigui que és una denominació, suposo que ha sorgit també amb acord, entre Ajuntament i Unió. Aquesta centre com a tal, com a centre cultural, també es vol dir que com Unió teniu moltes entitats funcionant de forma regular diàriament. Abans hem parlat amb els Talls de Teatre Silvia Cervant, amb una participació de més de 200 persones, nens i nenes i nois i noies i gent adulta, que vol dir que hi ha una quantitat diària de gent utilitzant el que són les sales. Evidentment, si apuntaves en aquest moment això del bar, vol dir que també hi haurà una activitat en el bar. I en quant al teatre i en quant a la sala de clavé, ja diem que hi ha aquesta possibilitat de forma regular de mantenir una utilització, i ens trobem a l'últim, que seria el teatre. Doncs el teatre com està en aquest moment?
2: Bé, el teatre és de l'Ajuntament, aleshores entra dins de la xarxa cultural de l'Ajuntament, i en tot cas, pel que sabem, no?, s'ha creat una... Bueno, això ho explicarà millor el Ferran.
0: Sí, s'ha creat una comissió artística que està formada per un representant de cada taula. O sigui, hem entrat un representant de la taula d'arts escèniques, un representant de la taula de dansa i un representant de la taula de música. Un representant per part de la Unió i els quatre tècnics de cultura per part de l'Ajuntament, no? Aquesta comissió artística és la que intentarà, és la que té que fer la programació estable del Teatre de la Unió.
1: Estem parlant d'un grup com a mínim de 10 persones, de 10 o 12 persones.
0: Són 1, 2, 3, 4 taules més 5 de l'Ajuntament, 9-10 persones.
1: 9-10 persones.
0: Sí. Aquestes són
1: però al mateix temps, pel que jo sé, hi ha un programador al marge d'aquestes persones.
0: No, i el programador en aquest moment que forma part d'aquesta comissió artística, que és el programador de l'auditori.
1: De l'auditori.
0: Però no és que sigui programador del Teatre de la Unió. No. El Teatre de la Unió està aquesta comissió artística que, bueno, que ara ha començat a posar-se en marxa, no? Vull dir que ara estem mirant coses. El teatre, independentment de tot el que hem estat parlant, s'inaugurarà ara a octubre-novembre. Vull dir que està previst el 3, 4 i 5 de novembre fer un acte inaugural dintre del teatre. A l'octubre ja hi ha programades dos o tres coses que serviran per veure el funcionament del teatre. Vull dir que són programacions que estaran obertes a públic.
2: Perdó, això sí que ho ha programat l'Ajuntament, no?
0: Sí.
2: Mentre no començava a funcionar la comissió.
0: No teníem temps, com a comissió artística no teníem temps de preparar coses per l'octubre i el novembre, llavors...
1: Però, perdona, Ferran, en qualsevol cas, jo veig que hi ha una comunitat horitzontal, dos propietaris.
0: Dos veïns. Serem dos veïns.
1: Dos veïns. I aquests dos veïns s'han d'anar posant d'acord amb segons quins, per exemple, en els llocs de pas, en els llocs d'utilització col·lectiva necessària, els ascensors, els passadissos, etc, Això és un fet, no?
0: Sí, vull dir, és com una, les vivendes.
1: Amb com una comunitat de propietaris.
0: Que passa és que serem, serem dos veïns. Llavors tenim el que és l'entrada, de l'edifici, que és comú, perquè allà, allà
1: Hi ha un conserge. Un videll, una vidella o un conserge?
0: Allà hi ha un conserge
2: de
0: per part de l'Ajuntament. Si nosaltres volem tenir algú a baix per informar quan entri gent, també el podem tenir, perquè hi ha espai suficient per poder posar dues persones, però el conserge, com és un edifici on hi ha, activitat municipal, té que tenir el seu conserge, no? Llavors, com a veïns, bueno, ens tenim que posar d'acord amb les despeses de zones comunes. Vull dir, el que són despeses del teatre i de la sala Clavé, es fa càrrec a l'Ajuntament, de neteja, llums i tot. De les zones comunes, doncs ens tindrem que posar d'acord. Vull dir, els lavabos que hi ha a la planta de baix, que donen servei al bar, però també donen servei a el que és tot l'edifici, no? Vull dir que hi ha una sèrie d'espais que ens tindrem que posar d'acord amb el que és la neteja, però bueno, com a dons veïns, doncs ens tindrem que portar bé, no? No ens podem barallar molt.
1: Estem d'acord, estem d'acord. Ha de ser així, ha de ser així. De totes maneres, jo volia també preguntar. Una de les entitats, ja abans ho comentàvem també, de la Unió, important, és Fila Zero. I Fila Zero, de forma regular, com a mínim, jo diria que feu dues obres cada curs. I a part de la participació en el que es fa el Dia Mundial del Teatre. S'ha parlat d'aquesta possibilitat de l'utilització del teatre d'una forma regular. El dir regular vull dir acollint-se, perquè si vosaltres esteu com a Fila Zero al edifici de la Unió, heu de representar el Teatre de Mirasol?
2: Sí, perquè com tu has dit, ara la denominació de l'edifici és Centre Cultural La Unió. Per què? Perquè som dos veïns. L'Ajuntament, que té la sala Clavé, i el teatre. I nosaltres tenim la resta d'edifici. Llavors, què passa? Que nosaltres, diguéssim, passem a estar, diguéssim, podríem estar al mateix nivell que qualsevol altra companyia amateur de teatre de Sant Cugat. O sigui, per l'ús de... Quan haguem de representar alguna obra, doncs podríem mirar sol...
1: No hi ha una prioritat.
2: No. O si hi ha una mostra, potser si hi ha una mostra de diferents grups, com ara el Dia Mundial del Teatre, no?, que sembla que està pensat de fer-se al teatre, potser sí. Però per la resta penso que tindrem el mateix tractament que qualsevol companyia de la ciutat.
0: Home, amb això sortim perdent. Nosaltres érem la companyia estable, que encara podem continuar sent la companyia estable.
1: Oh, per això ho dic.
2: De la Unió, com a propòsit.
0: Però abans sí, nosaltres abans doncs, actuàvem al Teatre de la Unió, actuàvem inclús tres caps de setmana seguits amb la mateixa obra, això ho perdonem. Vull dir, el problema que jo veig i que hi ha al teatre és que estem parlant de que és un teatre. No és un auditori, però és un teatre amb 400 butaques, amb un tècnicament... amb uns sistemes, vull dir, de lo millor i lo més modern. Llavors, una companyia normal amateur entrar allà a fer una obra com pot fer a Fila Zero quan va a Mirasol o propi Mirasol o qualsevol companyia de teatre amateur, serà difícil que pugui entrar. Primer, perquè nosaltres omplir 400 butaques no és fàcil. No és fàcil, les companyies amateurs omplim Mirasol amb 140-150 butaques. Llavors,
1: a vegades fan dues funcions.
0: A vegades fem dues funcions, sí. Però vull dir, és difícil omplir 400. I després aquesta comissió artística el que sí que velarà és perquè hi hagi una mica una línia, no? S'està buscant que hi hagi una línia d'actuacions, no? Llavors, segons quina obra que pugui presentar una companyia amateur de teatre d'aquí de Sant Cugat, jo veig difícil que pugui per si sola entrar dintre del teatre. Com diu la Mercè, que estem intentant buscar pues, poder fer la primera mostra de teatre d'aquí de Sant Cugat o del Vallès, amb la qual sí que entraran els companys amateurs. El Dia Mundial del Teatre del març que ve sí que ja està programat que es pugui fer dintre del teatre, però així individualment ho veig difícil.
2: Clar, passem també amb el cost que té obrir un teatre com aquests, no? Mirasol és una estructura més petita, hi ha l'espai i també el tema de persones que hi han de treballar, intervenir quan s'obre el teatre, i posem-nos en el cantó del teatre de la Unió. Clar, allò és un teatre que requereix, primera, que s'ha d'omplir i que requereix també tècnicament doncs, més treballadors i tal, i clar, té un cost que tampoc és assumible per qualsevol companyia, ni que volguéssim, potser podríem anar-hi.
1: Bueno, el tema
2: ni pagant, ni per dir alguna cosa.
1: El tema dels costos, Mercè, sempre és el mateix. És segons com es mira, no? Segons com es mira, els costos són molt, molt, molt importants i molt difícils de poder cobrir, i en altres casos resulta que n'hi ha. No, jo, a part d'això, jo ho entenc, la cosa que apuntaves de Ferran, però jo penso que també hi ha una cosa a considerar. La gent que va a Mirasol, doncs, evidentment, es desplaça amb cotxe.
2: Sí.
1: La gent que podia venir al Teatre de la Unió, doncs molts podrien anar-hi tranquil·lament caminant.
2: Sí. Evidentment.
1: I per tant, potser aleshores aquest nombre de persones habituals, doncs considerant el fet de que el teatre està on està, potser tindria més facilitat. Ara,
0: sí.
1: Que assegurar, també apunta el paper, que una companyia amateur pugui omplir 400 localitats, no és fàcil.
0: No és fàcil.
1: No és fàcil.
0: Però que no és una cosa tancada, vull dir que dintre d'aquesta comissió artística jo estic segur que sortirà la possibilitat. Una altra cosa és que al final surti, però que no ningú s'ha tancat, o sigui, ningú ens ha dit que no. Perquè això ja ho hem parlat una mica, no? I no ens han dit no. Impossible. Vull dir, deixem que rodi una mica aquesta comissió artística, que rodi una mica el teatre, i també anirem veient una mica... Perquè ara, en aquest moment, quan ens reunim a la comissió artística, tampoc sabem la resposta que tindrà aquest teatre. Vull dir, es vol fer... En principi, en principi no es vol en quant a teatre, perquè després estem parlant de dansa, estem parlant de música, vull dir, però com a teatre es vol anar a buscar coses no tan vistes aquí a Sant Cugat. Vull dir, per això també està l'auditori, per fer un teatre a lo millor més comercial. La intenció de la Unió, del Teatre de la Unió, és de que sigui una mica més contemporani. Llavors no sabem la resposta que tenim aquí a Sant Cugat d'aquest tipus de teatre més nou.
1: Però jo penso que de totes maneres estem pensant en una població que ha crescut com ha crescut, que vull dir que quan va començar tota aquesta situació, doncs ha augmentat de l'ordre dels 20.000 habitants. Mm-hmm. O sigui, que si pensem en això, doncs, també podríem pensar que hi ha una capacitat de poder... Jo, l'experiència que tinc, ja sabeu que és llarga, és que moltes vegades ha vingut coses que ningú esperava que tinguessin una resposta i ho tenen. També és veritat que el Teatre Auditori hi va molta gent que no és de Sant Cugat, que ve de Cerdanyola, que ve de Rubí, que ve... Per un teatre com el de la Unió, amb 400 localitats, a més la possibilitat de fer no només el Teatre de la Italiana, sinó de fer Central, o sigui que fer com es fa la Via Roel,
0: sí,
1: el Teatre Lliure, segons
2: correcte.
1: Com volen,
2: mm-hmm.
1: Doncs clar, dona moltes, moltes possibilitats de tota mena.
2: Sí, sí, no, i a banda és això que deies tu abans, és un teatre que està al centre del poble i és molt accessible per tothom. Qui vol anar a vegades a veure alguna cosa a Mirasol, doncs o et porten en cotxe o difícilment hi arribes. I aquest està realment al centre del poble. I també volia dir que, en relació amb això que parlàvem, que deies del teatre, quin si hi podrem entrar o no entrar com a companyia, també dins dels socis de la Unió, el que ha costat molt és que entenguessin això, de que ja no seríem els amos del teatre ni de la sala Claver, perquè, clar, és un valor de l'entitat que era molt important. No? I llavors ha sigut molt, molt difícil que poguessin entendre això. I llavors aconseguir almenys a l'ús aquests 3 dies, com explicava el Ferran, a determinats horaris, doncs ens permet, bueno, no és nostre, però almenys tindrem entrada algun dels dies.
1: Bueno, esperem-ho. Esperem-ho que sigui
2: sí.
1: Així, ens tinguem confiança.
0: Sí, home, jo crec que el que hem de fer és esperar i veure com funciona, i el que hem parlat moltes vegades amb tu. Al final hem arribat,
2: Vull no.
0: dir que sempre dèiem, a molta gent li dèiem, espera, tu fes lo possible per aguantar, Eduard, que al final ho veurem. Ara ja només queda passar l'estiu,
1: Bueno,
0: vull dir que cuida't aquest estiu.
1: Al mes d'octubre, doncs, allà estarem veient exactament aquest principi i a veure si aquesta continuïtat. I tal com dius, molt bé, veure, doncs, si... el programador o programadora, per una part, i després el grup aquest que fa una mica de...
2: Sí, aquesta comissió, no?
1: Aquesta comissió que fa una mica com de... de matisar, potser, segons quin tipus de decisions que es prenguin i tal, o aportar idees per anar fent, que ens funcioni, per tothom.
0: Jo estic convençut que sí, i estic convençut que ja no només el teatre, sinó tot l'edifici, vull dir, nosaltres com a Unió guanyarem, vull dir, les seccions. Primer, per tranquil·litat, vull dir, portem 13 anys que com a Junta només estem parlant de números, de percentatges, i ja sí. Tenim ganes de la Junta començar a fer coses que no sigui només estar parlant amb l'Ajuntament d'això, no? Vull dir, començar a fer el dia a dia, vull dir, les seccions ens donen molta tranquil·litat, això, ens donarà molta tranquil·litat.
2: No, i confiem que tindrem una bona entesa com a veïns i que podrem anar, bueno, millorant coses i...
1: M'agrada això de l'entesa com a veïns.
2: Sí. Confiem en això.
1: Mercè, gràcies per haver vingut, Ferran, gràcies.
0: No, gràcies a tu.
1: I mira, havíem de continuar, però ja no ens queda temps.
2: Molt bé.
1: Escolta'm, Aimat, no, jo només dic que aquest cap de setmana tenim, bueno, no el cap de setmana, sinó a partir d'allà, hi ha el Sant Coblac aquí al parc de Can Bernet, que serà, doncs, estar complert cada dia amb diferents concerts, des de primera hora del matí alguns d'ells, després fins a la tarda, després a la nit. I que demà, doncs, a Mirasol tenim la ratera d'Agatha Christie pel taller de teatre Silvi Cervan. I us deixem aquí, que vagi molt bé, fins la setmana vinent. La setmana vinent parlarem de música i serà parlant d'un concert, entre altres coses, que es farà a la plaça d'Octavià. Adeu!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. El Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptes incompliments en la gestió de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, la UMET, tant per part de l'empresa adjudicatària, Fundesplai, com de l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant d'aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Quan Bellaterra va iniciar el procés de segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en unes qüestions territorials més rellevants del Vallès. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, l'alcalde ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable, però considera que el procés no s'acabarà aquí. Segons ha dit Vallès, la Generalitat dirà que no, però que si juga un pèsol, ha dit que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. El personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal aliè al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes convocada al sector bibliotecari públic català. I el govern mantindrà les restriccions d'accés a Collserola i a la resta de la zona del risc per la pesta porcina africana, almenys fins a finals d'estiu. Així ho va traslladar aquest dimarts el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, als representants dels 19 municipis afectats durant una reunió telemàtica en què, entre altres qüestions, es van abordar possibles alternatives per recuperar parcialment l'ús ciutadà de l'espai natural. La trobada arriba pocs dies després de la protesta convocada a Collserola per reclamar la reobertura de l'espai tancat des de principis d'any per contenir l'expansió de la malaltia. I la CUP estudia una proposta per expropiar part dels terrenys de Can Ametller amb l'objectiu d'incrementar el control públic sobre un dels darrers grans sectors pendents de desenvolupar a la ciutat. La portaveu de la formació, Ariadna Sierra, ha defensat que la planificació del nou barri ha de respondre principalment a la crisi d'habitatge.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
3: Bon dia o bona tarda a tothom, depèn de si ja has dinat o no has dinat. Després de les 12, l'hora de l'Àngelus, que dèiem nosaltres quan eren una mica més jovenets. Més cara, eh? Més jovenets que ara. Ara són joves, però abans eren més joves. L'hora de l'Àngelus, després de l'hora de l'Àngelus, els meus avis deien que ja era la tarda. Jo encara veig que és de dia, no sé, però vosaltres que veieu. El que sí que avui fa un sol espaterrant. Espaterrant, una calor ja que ja ens estem preparant per anar a Islàndia, eh, Nil? Nil està en un altre món. Nil està ja pensant a la platja, que se'n va. I el Pep. Pep, tens calor?
4: No.
3: Tu mai tens calor?
4: No.
3: Però estàs bé?
4: Sí.
3: O sigui que aquest temps ja et va bé a tu.
4: Sí, el que passa que, clar, una mica angoixat perquè no sé què collons, on però... collons han fotut la primavera.
3: Sí.
4: Vull dir, no sé si és per culpa ara de Pedro Sánchez, de Negreira, vull dir, no ho sé, però
3: no
4: s'han quedat sense primavera.
3: Però jo no tenia previst fer canvi d'armaris tan d'hora. I l'altre dia em vaig
4: sí,
3: fer una tipada de...
4: Cagant llets, sí.
3: Cagant llets, sí. Sí, perquè no tenia res per posar-me, tot sí. Feia... Tot...
4: Encara hi ha coses pel mig del passadís. Sí.
3: Bueno, avui tenim un convidat que m'ha dit que és la primera vegada que ve a la ràdio. I jo, encara que ha escrit en diversos llibres. El que passa és que han sigut més de divulgació i coses d'aquestes. Però jo he buscat informació d'ell a la xarxa i el primer que he sabut és que no té ni telèfon mòbil. Llavors, dic, com tindrà una red social aquest home
4: és
3: si no té ni telèfon?
4: És un capó de la màfia?
3: No sé. O té una doble vida. El que passa és que m'ho han recomanat molt. I la persona que me l'ha recomanat li he dit, sí, doncs vens amb mi, que tu el coneixes i em dius qui és, perquè no hi ha res a internet que digui qui és.
5: Sí, a mi m'han dit, tu cap aquí i ajuda't.
3: Tenim a nosaltres a la Raquel Iniesta, que si vosaltres ja teniu també una edat, segurament algú la coneix, perquè fa quants anys que no vens? 10 anys?
5: Ara
3: 10,
5: que no venia, 10. Però que vaig fer ràdio a Ràdio Sant Cugat, doncs més de 20.
3: Més sí, de 20
5: sí,
3: anys.
5: Sí, sí, molt fort.
3: Sí, doncs sí,
5: mitja
3: sí,
5: vida.
3: Mitja vida. Però... I l'altra mitja que t'has passat...
5: mitja llegint llibres del Manel, perquè, clar, entre aquestes frases que fa, s'empatem.
3: Sí, és que es posa a escriure i no para, i mai millor dir i no para, perquè la forma d'escriure del Manel és... et fiques i ja no sents res més... I així.
5: En aquest llibre especialment,
3: en aquell
5: els altres
3: llibre.
5: Potser no tant, però en aquest sí.
3: Bueno, doncs veritat. Abans de que parli el Manel, digue'm tu qui és el Manel.
5: Ui, ho he de dir jo, qui és el
3: sí,
5: Manel? Un
3: sí.
5: Molt bon amic. Un molt bon amic. El Manel és psiquiatre, però també és escriptor.
3: Pensava que deies és psiquiatre, però també és pacient. Perquè bé, després del llibre dic jo, no sé jo com té el cap a què toma, perquè el llibre és... Boig? Podem
5: sí.
3: dir que és
5: sí,
3: boig?
5: Que sí, que és una bogeria.
3: És una
5: sí,
3: bogeria, però és una bogeria... no em surt el... meravellosa.
4: Sí, sí. A veure, què aprenen els psiquiatres?
3: El com tenen el cap als malalts.
4: Sí, que bàsicament acostumen a conèixer gent que els hi falta una patata pel quilo.
3: Sí, sí. Sí, no, com una mica histriònics. També.
4: Doncs què han d'aprendre?
3: Sí. Bueno, s'ha d'estar també una mica així per ser psiquiatre i poder batallar amb els personatges d'aquesta novel·la. Digue'm.
5: Doncs no, això, ell et deia que tant
3: psiquiatre
5: com
3: escriptor,
5: però que bé, que l'ordre li és indiferent. També podria ser escriptor i psiquiatre, d'acord?
3: Sí, sí. Bueno, fet... un et dona de dinar i
5: l'altre... De... ja ens ho explicarà.
3: Et dona de menjar l'un i l'altre no.
5: Ha escrit 6 novel·les. Uh-huh. Les 5 anteriors tenien a veure amb un misàntrop que es deia Alcest. Aquesta és la primera, diria jo, que no, l'Alcest no hi té res a veure. Uh-huh. I bueno, ja és com ja l'has llegit, ja saps, bueno, que hi ha sí. un personatge bastant peculiar.
3: Peculiar, sí.
5: Per dir-lo finament, no...
3: Parlarem d'ell més endavant,
5: després.
3: Perquè ara parlarem una mica amb en Manel, que és, bueno... Bona tarda, Manel.
6: Bon dia.
3: Bon dia. Tu dius que encara dius a la una, diu bon dia.
6: Jo sempre, sí, jo fins i tot quan és a nit dic bon dia. Vull dir que sí. No, dic bona nit quan em vaig a dormir.
3: A dormir.
6: Bon dia.
3: Bon dia a tothom.
6: Sí, bon dia i gràcies, Mari Carmen, per...
3: O sigui, tu no veies al barri Sésamo, el Sésamo, buenos días por el día, buena noche por la noche, buena tarde por la tarde.
6: Sí que veia barri Sésamo, sí. Però ara això no...
3: Ho van ensenyar, que el dia no vas
6: sí,
3: estar tu
6: no,
3: a classe.
6: No,
3: que...
6: Bueno. Doncs, sí. No sé, ara, això que estaves comentant abans, sí. Jo a vegades sí que penso que faig por a alguna gent, a algunes persones, sobretot, per exemple, quan s'assabenten que no tinc mòbil, perquè clar, no tenir mòbil és una cosa terrorífica sí. que fa por a la gent.
3: Hem viscut per... sense mòbil tot,
6: sí,
3: eh?
6: Clar, jo, bueno,
3: no ens en recordem, però sí, eh?
6: És una resposta que sempre dono. Jo vaig créixer sense mòbil i, per tant, però bueno, és una cosa que sí que pot fer por. I segurament és per això que de fet, mai ningú em pregunta com és que no tens mòbil. Per por a la resposta, potser. Però, però també m'alegra que avui, clar, tu, Mari Carmen, no em coneixes, però m'alegra que tu, sí. Raquel, que sí que em coneixes, puguis dir que ni faig por, ni soc terrorífic.
3: No, jo
6: ni,
3: he parlat
6: no?
3: amb tu una estona aquí.
5: I que
3: ha semblat
5: una persona...
3: Una
5: sí,
3: persona
5: no?
3: amb seny.
6: Jo crec que
3: segurament
6: sí.
3: Perquè...
5: Almenys de visita, Manel?
3: És amb seny segurament perquè no té mòbil.
4: Bueno, a veure, un moment. Això de no fer por és una qüestió molt personal, no? Perquè ara et traiem al carrer i cridem a 14, 15 adolescents i diem, mireu, aquest no té xarxes socials ni té mòbil. Ui. Igual t'agafen per fer-te experiments, eh?
6: Sí, bueno, de fet, els adolescents, quan ho he dit o quan algú els ha dit, no s'ho creuen. Que no tingui, que jo no tingui mòbil, quan algú mira, aquest no té mòbil. No, senzillament no s'ho creuen.
3: Segurament cosa, pensaran que tens igual a casa un telèfon d'aquells que agafaves, que estava penjat, ho posaves així, com si fos una trompetilla, i parlaves agafant això com un micro.
4: Senyorita, póngame con el 114.
5: De fet, jo durant molt de temps creia que tenies mòbil, però que no era smartphone. Jo he pensat que tenia...
3: No? El mòbil que abans, el Samsung aquell que havia...
5: Exacte, el Nokia. Rotllo Nokia. No, però fa poc he sabut que
3: tenia,
5: això...
3: Com a molt tenia una finestreta que sortia el número, que quan ja va sortir el número del que t'estaven trucant, per nosaltres ja era...
6: No, això
3: Ostres, se sap qui és.
6: Vaig plantejar, però vaig pensar que no, perquè jo sóc molt extremista, que tu, Raquel, ho saps, jo sóc un extrem o l'altre. Aleshores, jo, el dia que tingui mòbil, me l'implantaré subcutani o no sigui, no? Quan es pugui fer, i, o això o res.
4: Tampoc cal.
6: Pues, llavors, res. No?
5: Perquè el problema és portar-lo amb tu, aleshores.
6: Mira, bueno, clar, a mi em molesta molt.
3: Clar. Això em recorda... El Pep també té una dèria com la teva. I és que no ha menjat mai ni menjarà pernil.
5: Ah. De cap mena? Ni salat, ni dolç, no. Ni res, eh?
3: I jo sé que li agradaria, però diu que no. Per què? Per poder dir que no ha menjat mai.
5: Però llavors no saps si t'agrada, si no l'has arribat a tastar.
4: No, però sé que és pecat i que vas a l'infern. Això
3: sí, a mi ja em va bé.
5: Perquè ja m'ho sap que t'estalvies.
4: Sí, no, clar, totalment semític.
6: Sí, però no ets musulmà, no, tu?
4: No, totalment semític.
3: No, només amb això, perquè després menja una altra.
4: I encara gràcies que no em dona per bombardejar llocs,
6: Bé.
5: Sí, això també està, és d'agrair.
3: Sí, és d'agrair, sí. No, el Pep no bombardearia mai.
6: Doncs sobre bombardejar llocs o fer que llocs quedin com després d'una bomba, però que no has fet aposta perquè tampoc ets un cabronàs, llegeix-te la meva novel·la.
3: Això és cosa d'aquest senyor,
6: per aquest bon home, per això es diu Extincions, la meva novel·la. Per aquest bon home no és dolent i, per tant, no vol provocar el mal. Ara, el rastre que deixa és que deixa de bombes.
3: I perquè no té records. Però, quan em va tenint, ja vas veient que sempre ha sigut el que diem un gafe.
6: Sí.
3: Perquè això... tu li dius un malestruc.
6: Un malestruc. Sí, en català...
3: En català seria malestruc.
6: Sí, tenim malestrugans o som malestruc.
3: Perquè gafe no té traducció literal, no?
6: No, clar, gafe és en espanyol i és un malestruc.
3: Sí,
6: que és més llarga la paraula, però és bona també la paraula.
3: Maldestra, no.
6: No.
5: Però també, eh?
6: També és maldestra.
5: També.
6: És patoso, seria maldestra, no? I quan jugava a bàsquet era molt maldestra, no? De fet, crec que ho dic en castellà també, li diuen el patoso, era molt dolent jugar a bàsquet. Però és un malestruc perquè sí, perquè per allà on passa, la cosa no
5: va fatal, Rula.
6: Sí,
3: queda, mira, jo he hagut aquesta escena que diu que havia vist una ratxola que sortia d'un poste.
6: Sí.
3: I que jo he d'alliberar aquesta ratxola que surt d'un poste. I ja la següent, ja diu, van trigar molt poc... a desallotjar el lloc. Mira, jo vaig començar a riure perquè el tros que no havies explicat del mig, que després ho expliques, és el que jo em vaig veure en aquell moment traient la ratxola i buf, tot l'edifici. Sí.
6: Bueno,
3: és un esbós, un petit esbós de tot el que
6: li
3: passa.
6: Sí, però que hagi rigut i que... Bueno, això, que hagi rigut... Jo sempre dic, la presentació que vam fer amb la Raquel i altres, sempre dic que per mi era un dels objectius d'aquesta novel·la, fer una novel·la còmica, una novel·la que fos graciosa i, clar, que la gent que se la llegeixi i rigui, per mi és molt important.
3: És una, és una novel·la difícil d'escriure, perquè, primer de tot, has de tenir molta memòria, cosa que no té el protagonista, per saber quan has obert un parèntesis, quan ho has de tancar, si has obert dos o tres abans, ho tanques tres vegades.
6: Sí.
3: Com que tot el paràgraf o el capítol, com si diguéssim, cada vegada són dos o tres pàgines, és tot sense punts.
6: Sí, sí.
3: Tot és el soliloqui que té el dintre del cap i que ho explica i ho repeteix. I cada vegada que passa per un lloc diu la mateixa cosa. I tal i qual, perquè els meus pares que van morir, que en Pau descansin, no, encara que sé que no estan descansant. En Pau, això ho dius cada vegada que parles del pare, que en Pau descansi.
6: Sí.
3: Després no saps si la mare estava viva o no estava... L'ha conegut viva o no.
6: Això no se sap.
3: No se sap. Mm. Al final se sap. No saps el que... Bueno, només estàs escoltant el que ell pensa. Això, escriure, és molt difícil, perquè has de has de seguir la línia que té ell de pensament.
6: Sí.
3: I no anar-te i deixar una frase enmig.
5: A no ser que tu pensis igual que ell.
6: No, sí. jo crec que no, però la meva manera d'escriure aquest llibre era... escriure cada dissabte al matí i cada diumenge al matí si no tenia alguna altra cosa a fer, uh-huh. entre setmana no tinc temps ni motivació. Llavors el que està escrit de manera que cada dissabte jo escrivia una frase única, que són aquestes frases que duren sí. 3 o 4 pàgines. Escrivia una frase i ja està, ja no escrivia res més. I el dia següent, si tornava a escriure el dia següent, una altra frase. Sí. Així durant un any i mig, jo he trigat un any i mig a escriure aquest llibre. Sí.
3: No, és que jo penso una cosa. Nosaltres, els nostres pensaments són així, de veritat.
6: Bueno, clar.
3: Més o menys, perquè nosaltres no parlem posant punts, comes, accents, obrint parèntesis, tancant-ho. Però ell sí, perquè està escrivint el que està pensant.
6: Exacte, vale? Sí.
3: De fet, la primera part no posa aquests parèntesis, comença la segona part.
6: Sí, hi ha diferència entre les diferents parts, però bueno, sí. amb això que dius que nosaltres no pensem així, clar, jo sempre tinc en ment un llibre que vaig llegir quan era jove, no? de James Joyce, que és que hi va començar a escriure el monòleg interior. El monòleg interior és això, l'últim capítol de l'Ulisses, és això, és un capítol de 40 pàgines on hi ha la dona, que de fet és la dona d'ell, que pues això que és el seu pensament en primera persona, sense puntuació, i allò és ell qui va crear, no? El monòleg interior, que és com alguna gent creu, jo no n'estic segur, que pensem, quan pensem, no? Pues anem pensant i no acabem el pensament, la frase...
3: És que, a més, passem d'una cosa a l'altra,
6: sí.
3: I cada vegada que passem per una cosa, encara que no ens la repetim com repeteix ell escrivint-la, sí que cada vegada aquesta cosa ens porta la mateixa.
6: Sí. Sí, jo crec que la gent obsessiva, una mica de pensament obsessiu, això ho fa més, la gent que no és obsessiva no tant. Jo crec que jo sóc una mica obsessiu, com a personalitat, després tampoc tinc rituals, I jo suposo que per això també em va resultar divertit escriure aquell llibre.
3: Sí, sí.
6: No només vaig
3: poder... A més, has ficat coses de moltes... No volia dir enfermetats mentals, però sí problemes mentals, perquè una és l'autisme.
6: Sí.
3: Aquest senyor té un ordre i si es treu d'aquest ordre que el veu normal, s'embarrona, no ris. Porta anys i panys dintre de casa seva fent les mateixes coses cada dia.
6: Sí.
3: Un metge li va dir que tenia que caminar 2 hores i 2 hores camina cada dia per dintre del pis. No? 2 hores, perquè a més, quan expliques això del que té un rellotge de cuco amb un ocellet,
6: sí.
3: que no sap quin ocellet és, però que fa cucu. I comença amb un cucú i acaba amb un altre cucú.
6: Podríem pensar que aquest home està dins de l'ordre o de l'espectre de l'autisme. Sí, bueno, evidentment, jo vaig idear la novel·la pensant primer en un personatge, no? I a partir del personatge ja em van sortint tots, sobretot perquè ho escrivia en primera persona. I aquest personatge, sí, pues, molta gent diria avui dia, dic avui dia perquè és una cosa bastant nova, que té un tipus d'autisme o d'Asperger, no?
3: Sí.
6: Que ara, que, bueno, ja, no sé, ja ara parlo com a psiquiatra.
3: Sí, bueno, també, perquè no? Moltes vegades s'ho agafa el que li expliquen, ho agafa literalment.
6: Mm.
3: Amb molta ironia, cosa que no tindria un Asperger, perquè... el metge li diu en un moment donat: bueno, pues estamos bien. I diu: no sé vostè, jo estic bé. No sé com està vostè. Perquè l'estamos...
5: Diu,
3: o sigui que... I jo crec que hi ha també molta ironia, cosa que l'Asperger no.
6: Correcte,
3: hagués correcte. Entès que estamos era les dues persones.
6: Sí,
3: no?
6: bona observació. Sí.
3: És que jo vaig per psiquiatra. No, a mi m'hagués agradat sociologia. Perquè a mi... això que fa una sola persona que quan està amb més persones canvia tant, això per mi és un misteri.
6: Què vols dir? Què vols dir? Explica-ho.
3: Una sola persona no és capaç de fer el que fa amb 2 o 3 o el que fa amb 200. Com es converteix una persona dintre d'una societat o d'un grup molt gran, per mi és un misteri.
6: Clar, bueno, és tota la qüestió dels rols, clar, tots som, bueno, nosaltres mateixos com a individus, i després hi ha una mica lo dels rols, no? Sí, jo quan treballo com a metge psiquiatra, sí, adopto un rol, intento ser una mica jo mateix, hi ha col·legues que no, que agafen el rol de metge o el rol de psiquiatra i d'aquí no em treuen, no? I després I això passa, no? Dius, que diferent que ets tu quan parles, com a, per exemple, com a psiquiatre, i quan parles, pues, així al bar, no? Jo, bueno, jo per exemple no soc tan així, soc bastant sempre... Per exemple, ara mateix estic parlant amb tu, tal una mica, vull dir, no en el rol de ràdio.
3: Que, no, com tu dius, la primera vegada que estic... És una conversa.
6: Sí.
3: Si t'hagués fet posar els cascos, sí que et sentiries més a la ràdio. Però com, bueno, que no has volgut...
6: Per això no els he volgut, sí, no he volgut els cascos perquè...
3: Per no ficar-te dintre de l'escenari.
6: Sí, sí, pues segurament, no sé, sí, en un primer moment no sé per què t'he dit que no, t'he dit que ara, era per la molèstia...
3: Jo és que ara me'ls posaria, sí, però... No.
5: De fet, el dia de la presentació que vam fer a la llibreria, sí, Ona, de fet, el Manel no volia ni tenir micròfon.
6: No volia ni el micro, sí.
5: Val? Aquí el gap, perquè no podem no tenir micròfon.
6: Sí,
5: allà,
6: però,
3: vull dir, sí, però sí. Mira, està assegut allà
5: allunyat.
3: Una mica allunyat, dius...
5: Això no va amb mi.
3: Si no se sent bé, ja el Nil ja li donarà una
6: bueno,
3: mica...
6: És que no, bueno, això sí que no sé com posar-me, però
3: no,
6: sí,
3: no,
6: per exemple...
3: No, posa't com vulguis.
6: El dia de la presentació a la llibreria sí que, per exemple, em va passar això, de que jo no em sento còmode amb un micro a la mà, li agafar la mà,
3: sí,
6: i potser és per això que tu comentaves també dels rols.
3: O sigui, jo... ja de karaoke ni hablamos, no?
6: De
5: karaoke. Karaoke
3: ni hablamos.
6: Oh, karaoke! Mira, és com el pernil, no he fet mai karaoke.
5: Ui, Manel, no he provat mai
6: el karaoke.
4: A veure, sincerament,
3: t'has sentit cantar, excepte de la teva dona.
4: Sincerament, és una opinió molt personal, tampoc t'has perdut gran cosa.
3: Ja. Bueno, depèn de com cantis.
5: Depèn.
3: El teu fill disfrutaria molt amb un karaoke, mira.
4: Eh?
3: El teu fill, per exemple, que li agrada tant cantar,
4: sí,
3: fill,
4: sí.
3: A tu no, però sí. Raquel,
5: té
3: 5 parts aquest llibre.
5: Sí.
3: I cada part significa una cosa. Com podríem explicar-ho sense dir què és cada part?
5: Difícil. Això és difícil. Ho ha de fer el Manel, això. Què, aquesta estructura?
3: Jo és, no, que jo sí. Vull saber-ho sí. De part d'un lector, no del
5: sí,
3: que
5: ha no d'ell, també.
6: Sí, bueno, si vols puc començar jo.
5: Sí,
6: digues. Sí, bueno, la primera part... és la que es diu Dins el castell. El castell és casa seva, que és com un castell, està reclòs, no?, i tancat amb el seu pis, que era el pis dels seus pares, que va ser el pis dels seus avis. Ara estic fent la broma. És com
3: sí, com si fos el Manel.
6: Està tancat,
3: com si fos l'Abel.
6: L'Abel de l'Ofeu, que es diu.
3: Abel de l'Ofeu, pi de la Serna.
6: Pi de la Serna, sí.
5: D'un nom curtet.
6: Sí, doncs...
3: Que de vegades va junt i de vegades separat,
6: sí,
3: pi de la Serna.
6: Sí, la segona vegada que em vaig adonar que ho havia fet diferent, vaig dir, bueno, m'ho apunto i vaig dir, és igual, no ho canvio, i que en això no va ser molt obsessiu. Doncs això, la primera part, ell s'ha tancat al seu pis, i és la part aquesta de reclusió, és la presentació del personatge, i aquest monòleg llarg de 33 frases, són 33 frases, jo les tinc comptades.
3: Que serien com 33 minicapítols o
6: sí,
3: paràgrafs.
6: Sí, sí, són paràgrafs.
3: Però que són de dos o tres pàgines cadascú.
6: Sí, jo vaig dividir en paràgrafs perquè fos més fàcil la lectura. Són 33 unitats i bueno, la presentació de com és aquest home el que diu sobre la seva vida, sobre el seu passat, sobre tal.
3: Sí.
6: Però, clar, com que viu de mala manera, doncs acaba a la força de voluntària ingressat en un sociosanitari, no? Perquè està allà, està amb una infecció, amb una gangrena de la cama, i acaba ingressat. La segona part, per tant, és el sociosanitari, i és una part més còmica, més diàlegs, amb els personatges del centre.
3: Sí, no? Sí, perquè té contactant gent que en la primera part no té contactant ningú.
6: No, només amb les de serveis socials que li venen.
3: Sí, al final. I amb el cap del veí de sota que es treuen el cap al mateix temps per veure fora.
6: Exacte. I a partir d'aquí hi ha un canvi, perquè ell després, bueno, li donen l'alta... No, puc explicar coses, clar. Li donen l'alta al sociosanitari, que acaba, com tu deies, amb la malament, de mala manera, perquè treu una pedra d'una columna, que era la pedra.
3: Se'n va tot a Norris.
6: Sí, i llavors ell clar, ell...
3: No, és que va ser una rialla que vaig fer, que és que no m'ho esperava, que hagués aquest canvi. No, sí que m'esperava que algun dia tot cauria, perquè ja es veia venir, perquè ja ho estava explicant ell. Però el pas que fas tu que algun dia treuré aquesta pedra, i de sobte tothom que està fugint del sociosanitari...
6: Tot enderrocat.
3: Tot enderrocat, sí, és que sí, em vaig riure.
6: Sí, sí.
3: I té uns cops així. el monòleg, ai, el diàleg que té amb la psicòleg.
6: És bo,
3: és molt bo.
6: Jo vas riure mentre ho escrivia.
3: El diàleg que té amb el doctor...
6: El doctor Piulac.
3: Piulac.
5: I el tros aquell que està una pacient que s'està ennuegant.
3: Ai, sí, per
5: favor. El de échelo, échelo.
3: Échelo.
5: Amb la dentadura, jo ja plorava de riure.
3: I quan entra amb un altre pacient que sembla que estava mort.
5: Sí.
3: Sí, aquest tros del...
6: Bueno,
3: jo semblava que fos més com un psiquiàtric o un...
6: Sí, perquè és una...
3: És una residència...
6: Sí, és un sociosanitari. Sí, i de fet és una part que és d'humor negre. Vull dir que sí, la volia fer amb humor, però reconec que és humor negre. I de fet és una mica catarsi meva personal per episodis de la meva vida personal, biogràfica, de família, vull dir... Sí, jo necessitava, des de feia ja uns anys, fer la meva pròpia catarsi, no?, d'escrivint un sociosanitari, sí, on, bueno, jo vaig tenir una família, bueno, el pare, vaja.
3: Bueno, Manel, i ara explicarem el quid de la qüestió, ¿vale? El quid que no hem parlat encara. Aquest senyor, l'Abel d'Olofeu, des de la primera frase, o des del primer trosset, diu que vol escriure les seves memòries.
6: Sí.
3: Amb un hàndicap molt gran, i és que ha perdut la memòria.
6: Exacte.
3: Vol escriure la seva memòria si no se'n recorda de res que no sigui els últims dies, no? I per això hem portat una cançó.
6: Ah.
3: Hem portat una cançó perquè, és clar, avui el tema era difícil de treure cançons. Però hem trobat una, perquè aquí sempre trobem cançons, aquí tenim enciclopèdia megalòmano, el Pep, que s'han recordat que teniu una cançó que es dieu que no me'n recordo.
4: Ah. Melòmano.
5: Sense manies.
3: I què he dit jo?
4: Megalòmano.
3: Megalòmano. Bueno, és un megalòmano de la música.
6: És un lapsus,
3: eh? És tan gran que és megalòmano.
4: No, perquè és que ara la gent es pensarà que tinc dissecat a casa Leonard Bernstein.
3: No. És que jo he traducido en castellano melòmano a megalòmano. Ja està. Es una explicación como otra cuestión.
4: Melomano es una persona aficionada a los melones.
3: Eso mismo.
4: Ya está.
3: Venga.
4: Doncs sí, doncs hem trobat una cançó. I a més una cançó d'un grup espanyol. Perquè jo com a melomano... sempre m'ha agradat molt la música anglosaxona perquè no trobava aquí a Espanya res que em cridés l'atenció. Una miqueta Serrat, una miqueta Lluís Llach, una miqueta això, una miqueta l'altre, però poca cosa més. Però
3: sí,
4: un dia...
3: De la ruta del bacalao tu no eres.
4: No. Un dia, el 1979, en un festival que feien a Montjuïc, vaig trobar un grup que va fer que deixés tot, amics i tot, fins i tot, per escoltar-me aquell grup. Venia del País Basc. Es deia l'Orquestra Mondragón. Va ser una sobtada. Vaig dir, ara, per fi, he trobat un grup espanyol novedós. Un grup espanyol que no copia de ningú. Que fa coses originals. I que en saben de música.
5: Però t'agradava, tot i que ho fessin originals?
4: Molt.
5: T'agradaven. T'ho escoltaves a casa?
4: Sí, vas comprar, acabat aquest recital, vas comprar el primer disc, el Ponte Peluca, i ja van ser habituals a les meves...
3: El Josep Maria Elvira sempre deia...
5: Què deia? L'hauria que he pensat. Què diria el Josep Maria d'això?
3: Deia que menudo grupo que s'havia perdut d'Eurovisión.
4: Sí.
5: Veus?
4: Sí,
3: perquè deia que hagués estat a Eurovisió un bon grup per anar-hi,
4: no
3: i
4: digueu,
3: a més
4: no digueu,
3: en qualitat.
4: No, no digueu que Viaje con nosotros no podia haver sigut una cançó per Eurovisió.
5: Sí, totalment.
4: Bé, doncs, cap allà al 2000, Javier Gurruchaga va començar a composar una sèrie de cançons per un àlbum que al final no es va acabar fent. I aleshores, algunes d'aquestes cançons van ser incloses en un àlbum recopilatori publicat el 2002. I una de les cançons que es van salvar de la quema és una que diu... No me acuerdo.
5: Clavada, eh?
4: No me acuerdo. i és precisament... Però aquí parla més aviat que el no m'acordo com un exercici de no, no me'n fot, no vull recordar.
3: No vull dir, però... No, no, no, no vull dir-te el que m'estàs preguntant. No m'acordo.
5: Vale. No m'acordo.
3: Saps aquella, no, aquell recurs,
4: o sigui,
3: aquell recurs que diu no ho sé, o
4: sí,
3: no me'n recordo quan és, te pregunten?
4: Que és un recurs molt hàbil en la princesa, en la infanta, amb la majoria dels polítics que van a...
3: Bueno, però aquí,
4: no
3: aquí també, l'Abel també
5: ho agafa
3: de vegades, eh?
4: Sí.
3: L'Abel també de vegades diu que no se'n recorda i ningú li creu.
4: Sí, perquè a vegades és més la nostra voluntat de no voler recordar a el que realment recordeu o no.
3: I tant. Uh-huh. I quan comences a recordar que no és tot bo, que és més aviat dolent.
4: Así que, maestro... No me acuerdo.
3: No me acuerdo.
4: La maravillosa orquesta Mondragón.
3: Estaba yo preguntándole a Pep qué canción ponemos y de repente me dice, ¡ay! No me acuerdo, no me acordaba. Venga, no me acuerdo.

0: Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
1: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
4: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
3: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
4: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
3: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
5: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
6: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per residència.

0: Resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura, a Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Lletres i música a cugat.cat.
3: Doncs ja estem de tornada. De tornada. Hem anat? Hem tornat.
4: De tornada.
3: Està bé?
4: De tornada i tot.
3: Pep? No. Estem de volta? De tornada?
5: Estem de tornada, sí.
3: Ah, sí, està bé, no?
5: Si tornes...
3: Tot tornat.
5: Sempre i quan tornis,
3: ben eh? Ben tornat.
5: Si estem de tornada, sempre i quan tornis.
3: Sí, no hem anat enlloc, però sí que hem anat amb la imaginació a ballar amb el Gurrutxaga. La amb música. Una cançó que no és de les més conegudes, però que sí que ens sona.
5: No, perquè aquest. Estan les últimes.
3: Sí, però sona aquesta de Todos me llaman loco, així. Aquesta frase sí que em sonava. Bueno, a l'Abel d'Olofeu. Amb la primera part comences a descriure'n, és com un monstre. Una persona que ha crescut molt, 1,80 m, metre 90 o així, però ha crescut de tot arreu, perquè pesa 150 quilos. És una persona, jo me la imagino bastant amorfa, amb les cames elefantiàsiques, que diu ell, una persona que fa anys i panys que no surt de casa, bueno, surt a les 4 de la matinada perquè ha fet un estudi i diu que aquella hora és quan no hi ha ningú. Perquè hi ha menys gent en uns altres barris, però en el seu no hi ha ningú, perquè és un barri modest, no? Més o menys,
4: sí, sí.
3: Pots pensar. I és l'hora que surt perquè no vol que ningú el vegi. Però no vol que ningú el vegi perquè quan el veuen, s'espanten. Perquè té la cara plena de...
6: Com de grans i que no se sap ben bé si té a veure amb algun tractament que es pren, no? Que dona una mica així... Que no se sap.
3: Sí. O mala higiene, o jo què sé.
6: Sí, però una miqueta perquè, de tot. Sí.
3: Jo crec que és una mica també de, com diu ell, d'herència i de no cuidar-se. Vale? Té llagues a les cames. De fet, quan comença la novel·la diu que té una cama que se li ha gangrenat. Que no se l'ha cuidat i que se l'ha gangrenat.
6: Que no se sap per això per què, no? Aquesta ferida d'on ve, perquè això està a casa, no ha sortit mai de casa.
4: No, però recordeu que el llibre comença, la meva frase, amb una aranya.
3: Sí.
4: No? Mm-hmm. I, de fet, la persona que va dissenyar el llibre ha posat una aranya que va circulant no? De capítol a capítol i que surt a la portada, també. Vull dir que hi ha insectes a casa seva.
3: Hi ha insectes. Sí, hi ha insectes.
6: Una picada...
3: Pot ser de qualsevol... La higiene.
6: Sí. Sí.
3: Perquè quan et descriu aquesta llar, sembla que estigui viva, i és que realment està viva, ho està, perquè està plena de vida,
4: sí, no sé,
3: de vida interior.
5: No sé si tens intenció de portar-la al cine, però que et duri Johnny Depp, eh? Dura molt de temps.
3: Sí, seria un bon actor per aquest personatge, Johnny Depp.
4: Bueno, s'hauria d'engreixar i hauria...
3: Avui dia...
5: O Gary Oldman.
4: Sí.
3: Aquest senyor ha fet de tot.
4: Sí, aquell actor que es va morir de una sobredosi que va fer... Ara, quina pel·lícula va fer?
5: No, aquest no hi comptis, ja.
3: No.
4: Bueno, podríem fer a Mia, no? Parlant d'ella.
6: Sí, jo acabo de pensar, dic, per què no el fem a Mia?
4: A Mia,
6: el creixem a... Com es deia? El de Judit. Digues.
4: O Mickey Rourke, sí, Mickey Rourke ha fet una evolució.
3: Mickey Rourke no m'agrada.
4: Però ha fet una evolució una mica d'Olofeu.
3: Ai, no, que a mi el d'Olofeu... Sí, però el d'Olofeu... No sé per què, però em cau bé el d'Olofeu. I el Mickey Rourke no.
4: Ja.
3: O sigui...
6: Et cau bé el d'Olofeu? Te n'aniries a prendre alguna cosa amb el d'Olofeu? Ah, vale, que et cau bé.
3: No, però em cau bé l'home, em cau bé. No vull que li passi res.
6: Et genera compassió, potser.
3: No.
6: No, tampoc?
3: No.
6: A mi sí, al final. Em feia contra pena... No sé, a mi por no, un monstre em faria por, ell no em fa por. Em generava més
3: bé és que si
6: compassió,
3: si el veiem de veritat, si el veiéssim de veritat, sí que ens faria por. I tant que ens faria por.
6: Bueno,
3: amb tota la cara ple de forats i que s'ho puguen.
6: Faria fàstic.
3: Sí, fàstic. I por. Tu el veus a les 4 del matí, de la matinada, caminant pel carrer, amb aquell bastó que va fent cloc. cloc, cloc, amb aquelles cames que no pot ni fer les passes, cloc, cloc, cloc, i tu passes de... Jo sí.
6: Què volies que fes? Tu pensaves que faria por?
4: No. Tu em vas dir que t'havia despertat compassió i bueno, m'agrada que ho diguessis. Que a tu no et faci compassió, també m'agrada que ho diguis.
3: Dic que no és compassió el que tinc.
4: A mi el que
3: em fa és que penso que és un senyor, bueno, sí, que té molt mala sort, perquè per on passa, passen coses. Les provoca ell sense adonar-se. O sigui que és un gafé. I a part de fer-me riure, després penso que també és molt injust el que la gent... li atribueix, no? Perquè la gent no l'entén. Bueno, i ell tampoc li importa que la gent l'entengui.
4: També podria ser, que això ara ho estic pensant ara mateix, podria ser que de fet no fos tan monstruós físicament
3: i que
4: s'imagina que la gent el fuig i que també podria ser que s'ho inventés. Al cap i a la fi tot és en primera persona.
3: Sí, no. Aquest llibre tu estàs llegint el que ell pensa.
4: Correctament. Correcte, és molt important això.
3: I jo hi ha coses, ja t'ho he dit al principi, hi ha coses que no diu i que jo em penso que són d'una altra manera, perquè les dedueixo, o clar, perquè jo sé que tu les estàs explicant d'una altra... com ell les varia, i és evident que és... com quan no vols dir el nom de la clínica, però expliques on és, i que posa el... i dones pistes, doncs jo penso que moltes vegades ell està parlant d'una altra cosa de la que dius.
6: No? Sí, jo estic molt d'acord i em sembla molt interessant aquest punt, perquè és com aquests ulls de fora, sobretot quan ell repeteix les reaccions que tenen les infermeres, per exemple. Clar, com que les cites literals, tu hauries de creure que les cita correctament, que és, no? Però igual no. No? Si surts d'aquí i dius, bueno, potser fins i tot la cita que fa no és certa.
3: Hi ha una cosa que no he sabut o no he pensat prou al que era, i és l'habitació aquella que hi ha a dalt al terrat, que ell mira per dintre i pel foradet i en passen coses. Aquesta, i no vull dir el què perquè la gent no ho ha de dir així. Aquesta no ho he pensat gaire, perquè s'ha enfonsat tot i no ha hagut temps de pensar què passava allà dintre. Però bueno, igual és normal el que veia.
6: És aquest límit entre la realitat i la ficció que va tota l'estona, no? Seguint el llibre i hi ha moments que tu realment no saps això ha passat o no. S'ha enfonsat el sociosanitari o no. No, jo tota l'estona, perquè ja veuràs, ara venen més històries que passen coses que dius... A veure, això és cert o no? On està el límit?
3: Però no expliques perquè em falta una miqueta de llibre. Perquè és un llibre dens, això sí, eh? Sí. És un llibre que tu pots agafar i... A veure, t'enganxa. Però si t'enganxa, oblida't de dinar i oblida't de tot, eh? Perquè és començar i pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum.
4: Si has acabat la frase, ja no dines.
3: No, però no per això. És perquè et fiques dintre del cap d'aquest senyor i estàs pensant com ell. I a mi, això de que va sortir de l'habitació, per exemple, i volia donar tota la volta al sociosanitari i tornar per l'altra banda, i cada vegada que ho diu... com si sorgís de la llamba i vinguessis per l'esquerra i he sortit per la dreta i va fent la rua i es perd i tal, aquests moments no pots deixar-ho. Vols saber què passa?
4: Sí.
3: O quan ell diu, m'he despertat i he dit, eureka, i he tingut un pensament, he tingut un record. I fins que explica què li ha passat... Han passat dues pàgines. I tu estàs dient, vull saber què és, vull saber què és. Sí, i t'està explicant com s'ha aixecat i de sobte ha pensat no sé què i li ha vingut al cap no sé quantos, però tu vols saber què és el record.
4: Sí, em baso molt amb això, amb l'espera i amb la... Sí, sí, sí. I de les cinc parts, bueno, a tu et falta l'última, però amb l'última... sí que dona sentit també a tota la resta i sí, tot aquell llibre d'una espera.
3: Igual sí que em dona com una mica de compassió al final.
6: I tu? No, potser no. A veure, aquesta llarga espera, tu confies molt en els lectors o és que t'és igual ja? Si el lector es cansa o no, tu escrius pensant en els lectors o no, en les lectores?
4: Bueno, clar, jo no, normalment quan escric no penso en la gent que llegeix, no puc fer.
3: Sobretot en els oients, perquè mai havia fet ràdio.
4: Sí, no, no, vull dir que penso només en, clar, en la meva motivació i en el meu propi plaer. I
3: quan hi expliques, no sé, a la teva dona o a algú del costat teu, quan comences, se m'ha acudit aquesta idea, i li expliques, i què et diuen?
4: Bueno, clar, l'única persona que amb els 6 llibres me'ls ha seguit a mesura que els anava escrivint i a poc, i, clar, és la meva dona. I, clar, la meva dona, que sempre li agrada, sempre vol que escrigui el proper fragment o capítol perquè li agrada, ja se l'espera. Amb el que estic escrivint ara, igual, estic escrivint una altra novel·la, i el que porto ja unes 40 pàgines, igual, doncs, últimament no he pogut escriure, i la meva dona em diu, va, escriu, que vull saber, que l'altre dia m'ho deia, no? El cap de setmana passat. Sí, l'altra gent... bueno, comenta les obres quan ja estan acabades, i normalment aquesta novel·la, que sembla que no sigui, bueno, semblaria que no sigui amena o fàcil de llegir, però la gent em comenta que sí, que sí que és amena i que s'hi llegeix bé.
3: Sí,
4: i que,
3: sí. Sí.
4: Bueno, tu, Raquel... Mm-hmm.
3: Sí, sí.
6: Home, llegeix bé, llegeix bé, a veure.
3: No, sí. A veure, llegeix
6: bé. Al principi t'has d'acostumar una mica al tema...
3: Sí, no, al principi, les primeres pàgines, però de seguida, perquè l'escriptura, o sigui, el diàleg, monòleg, és fàcil. No has escrit complicat.
4: Exacte.
3: Sí, és fàcil, sí. Són paraules que utilitzem habitualment, sí. No? O sigui, estàs com quan qualsevol que està pensant o que està parlant, parla a ell. Sí. Una mica sofisticat quan està amb el metge, i una mica com si fos molt llegit, però jo crec que ho fa...
4: Sí, jo tinc novel·les amb un vocabulari més ric, amb un lèxic més rebuscat, sí. Uh-huh.
3: El Pep volia fer-te una pregunta.
5: Sí, a veure, mira, jo... a l'experiència que tinc en el teatre, sempre he sabut, perquè ens ho han dit els que saben més de teatre, que el més important d'una obra de teatre és, més que el conflicte, és el personatge. Mm. Perquè si descrius un personatge molt ben definit, igual no cal que escriguis un conflicte, perquè ja surt sol.
4: Sí.
5: Vale.
4: Sí.
5: Aleshores, anem a veure. La majoria tenen tendència a escriure molt bé dels que són bons i molt malament dels que són dolents, perquè ningú es confongui. És el més fàcil. Tu que... quina pretensió tens amb aquest personatge? El vols dignificar? El vols comprendre? O senzillament vols fer allò de mireu, això és el que hi ha i n'hi ha molt més del que us imagineu.
4: Sí, bueno, com a personatge, que ara, abans parlàvem de compassió o por, tu ara parles de dignificació, com a personatge no he volgut ni tampoc, no pretenc tampoc aprofundir gaire ni vull dir, el que volia més que fos un pretext per tocar o reflexionar sobre dos o tres temes que per mi són importants i que m'obsessionen, i que són els temes d'aquesta novel·la, com que s'ocupa, per exemple, el tema de la memòria, no? Els records, la memòria, el passat, no? el recuperar el teu propi passat, la teva biografia, no? I com recuperar-la, i això posar-ho en relació amb el passat i el futur del món, de l'univers, o del món humà, o del món social. I aquesta novel·la va sobre la interacció d'un personatge que ha de ser molt especial, una interacció amb el seu entorn, i què passa, no? quan es troben, no? El personatge i el món, quan, no? Com col·lisionen, no? aquests dos mons. Per tant, jo volia fer un personatge més com a pretext.
3: Hi ha també una injustícia molt gran. O sigui, jo és que veig molt injust el que li fan a aquest home, que segurament no hagués viscut més d'uns mesos més amb la cama com la tenia, sí. Però bueno, que se l'ha salvat. Però ell viu estupendament bé dintre del seu món, i venen gent de fora, i com que és estrany aquest senyor... no entra dintre del món que hi ha fora, el treuen d'allà i li fan tot el que ells volen sense consentiment, com diu ell,
4: sí,
3: no?
4: Sí, sí, sí.
3: I això és una mica com ets tu amb el telèfon, no?
4: Bueno, clar, i tu, abans, durant bueno, fa una estona, mentre estàvem passant sí. notícies, parlàvem del mirall, no?
3: Sí, perquè del
4: tu,
3: mirall,
4: tu, Mari
3: sí.
4: Carmen, ja té el tema dels miralls. I,
3: sí.
4: Sí, jo a vegades pensava, mentre escrivia la novel·la, o ara mateix, no pensava, no sé, bueno, espero que no, però sí, no sé si aquest personatge, no?, seria el meu reflex en un mirall d'aquests que deformen, no?, com aquest sí. mirall del Tibidabo, i no sé si fos el mirall
3: també
4: més...
3: També pot ser que ell es descriu com es veu amb el mirall, i el mirall sigui... Perquè
4: sí.
3: té molts miralls a casa.
4: Sí,
3: i aquell
4: sí,
3: mirall
4: sí, mirall
3: que es veu,
4: sí, sí.
3: en aquell moment es veu amb un mirall d'on està deformat, i per això transcriu el que és ell
4: sí,
3: deformat,
4: sí.
3: pot ser, no?
4: Molt, de
3: forma és que
4: molt
3: hi ha
4: deformada,
3: moltes...
4: clar.
3: És que cadascú que llegeix la novel·la pot agafar les paraules d'aquest senyor d'una manera diferent.
4: Sí.
3: Perquè pot ser no sigui tan monstruós i ell sí que es vegi així quan es veu al mirall. Però bueno, totes les coses que expliques
4: sí.
3: també sí que
4: sí.
3: és una mica monstruós
4: bueno,
3: i, clar.
4: Sí, clar.
6: I que acaba el sociosanitari i tot plegat, és, sí. és, sembla
3: sí.
6: cert.
3: Bueno, sí. sembla cert perquè és una persona que no entra dintre de la societat, no viu
6: com
3: hauria de viure. Però ell és feliç, o sigui, ell...
4: Sí,
3: però l'estrany és a casa.
6: Aquí estàs parlant de fins on el sistema ha d'entrar o no. Mm-hmm. O s'ha de respectar, no?, aquesta persona, i si acaba morint, doncs acaba morint.
3: Tenim dos minuts. Dos minuts on el Pep ens explicarà la cançó, perquè, és clar. Hem dit des del principi que aquest és un monòleg i que no para de parlar i parlar i parlar i parlar i parlar i parlar. I això que és un rotllista, és un rotllo. I com li dèiem aquell rap que es va fer molt famós a finals dels 70, que es deia El gozo del rollista.
5: Han plogut 45, 46 anys, res més.
3: Del 80, és.
5: 46 anys.
3: Sí. Tota una vida.
5: Europa,
3: la teva.
5: Europa ens va arribar al 1980, però va néixer al 1979 als Estats Units.
3: Un I no gènere... va ser el primer rap de la història, però...
5: No va ser el primer rap
3: de la història. Que va sortir...
5: Jo considero que el primer rap de la història ens haurien de remuntar al 45 amb Louis Jordan i la seva cançó Caledònia.
3: Sí.
5: La segona estrofa és un rap pur.
3: Però,
5: i després hi ha Bob Dylan amb aquell vídeo de les cartons, no?
3: Ens queda a mi...
5: Sugar Hill Gang va ser una banda que va treure al 1979 un tema que va trencar amb tot. I va introduir dins de la música nord-americana el gènere del rap. Però, cuidado, no té res a veure amb el hip-hop. Aquest rap tenia diverses notes, diversos acords. El hip-hop canten amb un acord de principi i no varien fins al final. No varien fins al final.
3: És monoacord.
5: I els importa les paraules que posen.
3: Clar,
5: només cal rimar.
3: Estaria bé dir monoacord.
5: Sí, monoacord, exactament. Aleshores, doncs, a mi quan em diuen és que a tu no t'agrada el rap. No, cuidado, sí m'agrada. Jo m'agrada un Gangsta Paradise i m'agrada un rap Starlight. Però jo el que no suporto és el que estic últimament escoltant en rap.
3: O en hip-hop. O en reggaeton.
5: No, bueno, això,
6: bueno, això ja,
5: va, veure, estem parlant de música. Estem parlant de música. El perfume de tu olor.
3: Vale, Pep, hemos dicho que no íbamos a hablar de ello.
5: Venga, doncs Sugar Hill Gang, 1980, va, aquí a Europa, va trencant tots els mollos amb aquesta cançó, Rapper's Delight.
3: I said a hip. Incluso tenemos nuestra propia versión.
6: Vaya, la
3: Sereje. Y también hay otro Sereje que es muy famoso, que lo hemos puesto alguna vez, y que es del... ese que dice...
5: Free, la canción sí. Right Now, también es un... A Sereje, también.
3: Na, na, na, na. Ese. Bueno, pues con el Sereje nos vamos. Encantado de...
4: Doncs molt bé, moltes gràcies.
3: Encantada d'haver parlat amb tu.
4: Doncs jo encantat igualment.
3: Amb la Raquel, que també... La Raquel ha estat aquí,
6: tranquil·la.
3: Amb el somriure, ha posat tota l'estona.
6: Escoltant-vos i... Fantàstic.
3: Ja pots venir, quan vulguis, eh?
6: Vale. Perquè... Jo te tomo la paraula,
3: aquí
6: eh? Aquí estàs
3: com a casa teva.
5: Té enyorances.
6: Una miqueta, sí, però...
3: Bueno, en la vida va com va. Igual acabes aquí.
6: Mai se sap. Bueno.
3: Bueno, doncs la setmana que ve... Estic pensant que en tenim. No me'n recordo, però és igual. Serà igual de bo. Fins la setmana que ve.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Ràdio Sant Cugat, notícies.
2: Salutacions. El Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptes incompliments en la gestió de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, la UMET, tant per part de l'empresa adjudicatària Fundesplai com de l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant d'aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Quan Bellaterra va iniciar el procés de segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en unes qüestions territorials més rellevants del Vallès. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, l'alcalde ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable, però considera que el procés no s'acabarà aquí. Segons ha dit Vallès, la Generalitat dirà que no, però que si juga un pèsol, ha dit que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. El personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal alié al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes convocada al sector bibliotecari públic català. I el govern mantindrà les restriccions d'accés a Collserola i a la resta de la zona del risc per la pesta porcina africana, almenys fins a finals d'estiu. Així ho va traslladar aquest dimarts el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, als representants dels 19 municipis afectats durant una reunió telemàtica en què, entre altres qüestions, es van abordar possibles alternatives per recuperar parcialment l'ús ciutadà de l'espai natural. La trobada arriba pocs dies després de la protesta convocada a Collserola per reclamar la reobertura de l'espai tancat des de principis d'any per contenir l'expansió de la malaltia. I la CUP estudia una proposta per expropiar part dels terrenys de Can Ametller amb l'objectiu d'incrementar el control públic sobre un dels darrers grans sectors pendents de desenvolupar la ciutat. La portaveu de la formació, Ariadna Sierra, ha defensat que la planificació del nou barri ha de respondre principalment a la crisi d'habitatge.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La llanterna màgica.
4: Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 389 des dels nostres inicis i 39 d'aquesta desena temporada. Nascuda el 24 d'abril de 1942 al barri novaiorquès de Brooklyn, Barbra Streisand s'ha convertit en una de les figures més influents de la cultura popular nord-americana del segle XX i inicis del segle XXI. Cantant, compositora, actriu, productora i directora de cinema, la seva trajectòria artística constitueix un cas excepcional dins la història de Hollywood. La consagració li va arribar amb Fanny Gell amb només 22 anys. L'adaptació cinematogràfica dirigida per William Wyler li va valer l'Oscar a millor actriu el 1969. A partir d'aquell moment arribaria The Way We Were, sota la direcció de Sidney Pollack, A Star Is Born, al costat de Kris Kristofferson o Gentil, projecte que la va convertir en una de les primeres dones en control creatiu integral. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
3: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
4: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
3: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
4: Tot a punt? Doncs vinga, comencem.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
4: Barbara Joan Streisand va néixer el 24 d'abril de 1942 a Brooklyn, un dels districtes de Nova York. El seu pare, Emmanuel Streisand, exercia com a professor de gramàtica i literatura. La seva mare, Diana Aida Rosen, treballava com a secretària, tot i que havia intentat iniciar-se en el cant durant la seva joventut. La mort sobtada del pare de Barbara, a conseqüència d'una negligència mèdica, després de patir un atac epilèptic quan ella tenia només 15 mesos, va provocar una situació econòmica complicada en la família, que marcaria profundament la seva infantesa. Streisand era la filla gran de la família. Tenia un germà, Sheldon, i anys més tard, després del segon matrimoni de la seva mare amb Louis Kain, venedor d'automòbils, naixeria la seva germanastra Roslyn. Aquesta estructura familiar complexa va influir notablement en el temperament reservat i alhora extraordinàriament ambiciós de l'artista. La seva infantesa es desenvolupà principalment a Brooklyn, en un entorn allunyat del glamour, associat posteriorment a la seva figura pública. Durant aquells primers anys, Streisand va mostrar una personalitat introspectiva, però també una fascinació encara incipient pel cinema clàssic de Hollywood. Admirava especialment les interpretacions de Katharine Hepburn, Ingrid Bergman i Marlene Dietrich, models interpretatius que influïen posteriorment en la seva concepció dramàtica dels personatges.

Barbara va cursar els estudis elementals a diverses escoles públiques de Brooklyn, entre elles la Public School 89. Posteriorment va ingressar a l'Erasmus Hall High School, un centre especialment conegut per haver format nombroses figures artístiques. En aquell institut va coincidir amb futurs noms destacats de la cultura popular nord-americana, com Neil Diamond o Bobby Fischer. A diferència d'altres intèrprets de la seva generació, Barbara no va seguir una formació acadèmica artística convencional, ni va estudiar en escoles dramàtiques prestigioses. La seva preparació va ser essencialment autodidacta. Aprenia observant el treball d'altres actors, escoltant enregistraments vocals i freqüentant sales teatrals i musicals de Manhattan. Ja durant l'adolescència, va desenvolupar un registre vocal amb una extraordinària precisió tècnica i una gran capacitat narrativa. A finals dels anys 50, comença a participar en concursos amateurs de talents i a fer petites actuacions en clubs nocturns de Greenwich Village, com el Lion, el Bonsoir i el Blue Angel, espais on ràpidament va atraure l'atenció per una combinació poc habitual d'humor, sofisticació vocal i forta personalitat escènica. Aquests petits escenaris serien fonamentals pel desenvolupament de la seva carrera posterior i la crítica especialitzada va començar a fixar-se en ella molt aviat.

0: You're the top.
1: El gran salt teatral va arribar al 1962, quan el productor David Merrick la va contractar per participar en el musical de Broadway I Can Get It For You Wholesale. L'obra, dirigida per Arthur Lawrence i amb música de Harold Rome, va representar el debut professional de Streisand a Broadway. Tot i interpretar un paper secundari, la seva actuació va eclipsar bona part del repartiment principal. La crítica novaiorquesa va quedar impressionada per la seva presència escènica i pel control vocal de la jove artista. Aquell treball li va valer una nominació als Premis Tony i, sobretot, va consolidar el seu nom dins de la indústria teatral nord-americana. Durant la producció de I Can Get It For You Wholesale, Streisand va iniciar una relació sentimental amb l'actor Elliot Gould, que també formava part del repartiment. La parella es convertiria en una de les unions més mediàtiques del món de l'espectacle. El seu èxit teatral va coincidir amb l'inici de la seva carrera discogràfica. El 1963 va signar un contracte amb Columbia Records, dirigida en aquell moment pel productor musical Goddard Lieberson. Aquell mateix any va aparèixer el seu primer àlbum, The Barbra Streisand Album, enregistrat sota la supervisió musical de Peter Matz. El disc, que inclou una selecció de clàssics del repertori americà, va guanyar dos premis Grammy, incloent el de millor àlbum vocal femení i el de millor artista revelació.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: La irrupció de Streisand a la televisió també va ser immediata. Les seves aparicions en programes de gran audiència van contribuir decisivament en donar-li una certa popularitat. L'any 1964 marcaria un punt de no retorn en la trajectòria de Barbara. El productor Ray Stark, gendre de la llegendària comedianta i cantant Fanny Brice, impulsava aleshores un musical biogràfic centrat en la vida de Brice. El projecte anomenat Fanny Girl havia de convertir-se en una de les grans produccions teatrals de la dècada. Inicialment, es van tenir dubtes sobre la idoneïtat de Streisand per al paper protagonista. Tanmateix, el dramaturg i director Jerome Robbins i especialment la guionista Isobel Lennart van defensar fermament la seva incorporació. La decisió acabaria resultant determinant. L'estrena de Fanny Girl a Broadway va resultar ser tot un triomf. La interpretació de Streisand com Fanny Brice aplegava comicitat, vulnerabilitat dramàtica i una potència vocal extraordinària. La producció es va convertir en un fenomen cultural i va consolidar Streisand com una de les grans estrelles de Broadway. L'adaptació cinematogràfica va arribar al 1968 sota la direcció de William Wyler. Tot i les reticències inicials dels estudis Columbia Pictures, Ray Stark va insistir en que només Streisand podia interpretar Fanny Brice al pantalla.
2: The greatest star I am by far, but no one knows it. Why they gonna hear a voice, a silver flute, they'll cheer each tune. Hey, that is terrific. When I expose it, now can't you see to look at me that I'm a natural chameleon. As chameleon, I just feel I've so much to offer. Hey, listen, kid, I know I'd be divine because I'm a natural coffer. Some ain't got it, not a lump. I'm a great big clump of talent left. They'll bend in half. Did you ever hear a story about the traveling salesman? A thousand jokes stick around for the jokes. A

La versió cinematogràfica de Funny Girl va comptar amb la participació d'Omar Sharif en el paper de Nick Einstein. Durant el rodatge, la relació professional entre Streisand i Sharif va despertar una enorme tensió mediàtica. El 1969, Barbara Streisand va rebre l'Oscar a millor actriu, premi compartit exequo amb Katharine Hepburn per El León en Invierno. Es tractava del primer gran reconeixement cinematogràfic de la seva carrera. Aquest fet coincidia amb el seu reconeixement dins la indústria musical i amb l'augment de la seva presència televisiva amb especials com My Name is Barbara, produït per la cadena CBS. A tot això, hem d'afegir el seu interès creixent per la direcció. Streisand supervisava la il·luminació, muntatge, direcció musical i concepció visual dels seus projectes televisius. En l'àmbit personal, la seva relació amb Elliot Gould es va consolidar durant aquests anys. La parella es va casar el 1963 i tres anys després va néixer el seu únic fill, Jason Gould. Mentre Hollywood descobria una nova icona cinematogràfica, Barbara començava a construir una posició insòlita de poder creatiu reservada fins a aquell moment gairebé exclusivament per als homes. La indústria començava a percebre-la no només com una estrella, sinó com una creadora capaç d'intervenir decisivament en guions, muntatge, fotografia i producció.

El seu següent gran projecte va ser Hello, Dolly, adaptació cinematogràfica del musical de Broadway dirigit per Gene Kelly. Convertint protagonisme en Walter Matthau, Streisand assumia un paper especialment exigent, interpretar una vídua casamentera molt més madura que ella. Tot i l'enorme desplegament de producció, la pel·lícula no va obtenir l'impacte esperat. Als inicis dels 70, Streisand va decidir allunyar-se parcialment del musical clàssic per explorar registres més contemporanis. Aquesta evolució es va materialitzar amb La gateta i el mussol, sota la direcció de Herbert Ross i coprotagonitzada per George Segal. El film mostrava una faceta còmica més moderna i urbana de l'actriu. El mateix període va coincidir amb importants canvis personals. El matrimoni amb Elliot Gould es va anar deteriorant progressivament a causa de les tensions professionals i de la intensa exposició mediàtica de tots dos. La separació de la parella va arribar al 1971 i el divorci 2 anys més tard. Tot i la ruptura, ambdós van seguir mantenint una relació cordial centrada especialment en l'educació del seu fill. Però la consolidació definitiva de Barbara com a actriu dramàtica va arribar amb Tal com érem, dirigida per Sidney Pollack i coprotagonitzada per Robert Redford.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Tal i com érem, escrita pel guionista Arthur Lawrence, explorava les tensions polítiques i sentimentals entre dos personatges profundament diferents durant les dècades del maccarthisme. La interpretació de l'actriu com Katie Morosky va ser àmpliament elogiada per la crítica. Paral·lelament, la cançó principal de la banda sonora, composta per Marvin Hamlisch, amb lletra d'Alan i Marilyn Berman, es va convertir en un dels grans himnes romàntics de la dècada. Poc després, Bàrbara protagonitzaria Tot ho faig per tu, i sobretot el gran èxit comercial Ha nascut una estrella, la nova versió del clàssic de Hollywood de l'any 1937, dirigida per Frank Pearson. La producció impulsada activament per la mateixa Streisand com a productora incorporava una estètica vinculada al rock contemporani i comptava amb Kris Kristofferson com a coprotagonista. La cançó Evergreen, composta conjuntament per Streisand i Paul Williams, va guanyar l'Oscar a millor cançó original l'any 1977. Amb aquest guardó, Streisand es convertia també en la primera dona en obtenir un Oscar a la categoria de millor compositora musical.

A finals dels anys 70 i inicis dels 80, Barbra inicia una transformació decisiva, el pas d'intèrpret a autora. Aquest canvi no es produeix d'una forma casual, sinó com a culminació d'un procés de control progressiu sobre els seus projectes musicals i cinematogràfics. Després de l'experiència com a productora de Ha nascut una estrella, l'actriu decideix donar un pas més i ho fa amb Gentil. En aquesta pel·lícula basada en el relat de Isaac Bashevis Sinner, Streisand no només protagonitza el film, sinó que també n'assumeix la direcció, la producció i la coescriptura del guió. El desenvolupament de Gentil va ser llarg i complex. Durant més d'una dècada, la directora va treballar amb diferents guionistes, entre els quals destaca Jack Rosenhall. El projecte es va topar amb resistències dins la indústria per la seva naturalesa híbrida entre musical, drama i reflexió sobre la identitat de gènere. Finalment, Gentil es va rodar a Europa amb equips tècnics internacionals. L'estrena del film va suposar una fita històrica. Streisand es convertia en la primera dona de la història del cinema nord-americà en dirigir, produir, escriure i protagonitzar una gran producció. La pel·lícula va ser nominada per l'Acadèmia en 5 candidatures i va obtenir el guardó a millor banda sonora original per Michel Legrand. També va obtenir 2 globus d'or en les categories de millor pel·lícula i millor direcció.

Durant els anys 80, la seva carrera com a actriu va continuar en títols com Loca, sota la direcció de Martin Reed, on interpretava una dona enfrontada al sistema judicial nord-americà. L'any 1991 va arribar a un altre projecte clau dins de la seva trajectòria, El príncep de les marees, dirigit per ella i compartint protagonisme amb Nick Nolte. El film, basat en la novel·la de Pat Conroy, va obtenir múltiples nominacions als Premis Oscar, incloent la de millor pel·lícula i millor actor principal per Nick Nolte. Paral·lelament, Streisand manté una intensa activitat dins de la indústria musical, col·labora amb productors com David Foster i amplia el seu repertori amb arranjaments orquestrals de gran format. En l'àmbit personal, després del divorci amb Gold, la seva vida sentimental es manté discretament fora del focus mediàtic durant diversos anys, fins que a finals dels 80 inicia una relació amb l'actor Don Johnson, que no va arribar a un any. L'any 1996 va dirigir L'amor té dues cares, adaptació contemporània del film francès d'André Cayatte. La producció, coprotagonitzada per Jeff Bridges, aprofundeix en temes recurrents dins la seva filmografia: la vulnerabilitat emocional, la percepció física de la dona i les relacions intel·lectuals. La interpretació de Lauren Bacall va ser especialment celebrada i li va valer un Globus d'Or i una nominació a l'Oscar.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: En l'àmbit personal, Streisand inicia a mitjans dels 90 una relació estable amb James Brolin. La parella es va casar el 1988 en una cerimònia privada celebrada a Malibu. L'actriu augmenta la seva implicació política i en projectes humanitaris, que inclouen la defensa dels drets civils, la investigació mèdica cardiovascular femenina, protecció del medi ambient, drets de les dones i llibertat d'expressió artística. Amb aquesta finalitat funda la Streisand Foundation. Al llarg de la seva carrera ha rebut diversos premis Grammy, 2 Oscar, 5 Emmy, un premi Tony especial i 9 Globus d'Or, entre d'altres. Però els reconeixements internacionals continuen creixent amb el pas dels anys. Un dels més destacats arriba aquest 2026, quan el Festival de Cannes li ha concedit la Palma d'Or d'Honor per la seva trajectòria artística. El certamen francès destaca especialment la seva contribució a la modernització del musical cinematogràfic, la seva tasca com a directora i productora, la influència per a diverses generacions d'actrius i cineastes i la defensa de l'autoria femenina dins la indústria audiovisual. Avui, Barbra Streisand està considerada com a una de les últimes grans figures globals de l'entreteniment. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. El Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptes incompliments en la gestió de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, la UMET, tant per part de l'empresa adjudicatària Fundesplai com de l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant d'aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Quan Bellaterra va iniciar el procés de segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en unes qüestions territorials més rellevants del Vallès. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, l'alcalde ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable, però considera que el procés no s'acabarà aquí. Segons ha dit Vallès, la Generalitat dirà que no, però que si juga un pèsol, ha dit que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. El personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal alié al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes convocada al sector bibliotecari públic català. I el govern mantindrà les restriccions d'accés a Collserola i a la resta de la zona del risc per la pesta porcina africana, almenys fins a finals d'estiu. Així ho va traslladar aquest dimarts el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, als representants dels 19 municipis afectats durant una reunió telemàtica en què, entre altres qüestions, es van abordar possibles alternatives per recuperar parcialment l'ús ciutadà de l'espai natural. La trobada arriba pocs dies després de la protesta convocada a Collserola per reclamar la reobertura de l'espai tancat des de principis d'any per contenir l'expansió de la malaltia. I la CUP estudia una proposta per expropiar part dels terrenys de Can Ametller amb l'objectiu d'incrementar el control públic sobre un dels darrers grans sectors pendents de desenvolupar a la ciutat. La portaveu de la formació, Ariadna Sierra, ha defensat que la planificació del nou barri ha de respondre principalment a la crisi d'habitatge.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: At key moments in history, the Church is called to decipher the new things in the light of the gospel and the dignity of the human being. 135 years ago, my venerable predecessor, Leo XIII, observed the situation of factory workers, their families uprooted, and new forms of poverty generated by rapid industrial transformation.
2: Salutacions i molt bon dia des de Mataró Ràdio. Aquests 2.500 quilòmetres de la visita del Papa a l'estat espanyol duraran 6 dies, dos dels quals seran a Catalunya. Són pocs, dimarts i dimecres de la setmana vinent, però faran la visita curta i intensa. Per això nosaltres dedicarem els tres últims programes d'aquesta temporada a la visita a Catalunya de Lleó XIV. Ens agrada escoltar els oients, això sempre, i així ho hem fet. N'hi ha hagut alguns que només en un any s'han fet una idea de cap a on portarà Lleó XIV l'Església Catòlica, i per això els hem volgut convidar. Primer us presento els convidats que tenim aquí a l'estudi. Jason Haley. Haley, no?
3: Sí, sí, perfecte.
2: Molt bé. Doncs ell és un professor d'anglès, és nord-americà, d'on te vens?
3: De Baltimore.
2: De Baltimore, molt bé. I benvingut aquí. Fa temps que estàs a Catalunya, sí?
3: Porto 27 anys.
2: Déu-n'hi-do,
3: sí,
2: déu-n'hi-do.
3: Sí, 27-28 anys aquí.
2: Molt bé, doncs benvingut. Ramon Salicru, ell és mataroní, mestre de tota la vida i inquiet en qualsevol àmbit ciutadà, creient des de sempre i partidari de fer avançar l'Església en la perspectiva del segle XXI, amb justícia per tothom. El que el Papa ens diu és que ell vol una pau desarmada i desarmant, és a dir, que opti pel diàleg i la bondat. Bon dia, Ramon.
4: Bon dia.
2: Joan Carreras Riera, el meu brother, el meu germà, que ell també és una persona que li segueix molt el devenir de l'Església Catòlica, en general, amb diverses activitats de les que fas. Benvingut.
5: Benvingut.
2: Vale?
5: Igualment, gràcies.
2: I ara volem dir als nostres oients que s'anotin l'identificatiu del Cruïlla per les xarxes socials, que, com ja vam dir en el darrer programa, també en tenim. Fins ara us donaré el d'Instagram i us donaré un e-mail. No us puc donar la de X, perquè el senyor Elon Musk, el teu amic americà, ho ha tancat i ara no et pots inscriure. No et pots inscriure. Però, bueno, el d'Instagram, si ens voleu contactar per qualsevol cosa, per fer-nos una crítica, que ens agradaria molt, molt, doncs podeu escriure Cruïlla Europa 2.0. I com a mail, el mateix, cruïllaeuropa2.0@gmail.com.

0: Molt bé, doncs ara ens n'anem fins a Andorra per saludar el nostre company de cada setmana, que ell fa el programa des d'Andorra. Bon dia, Gabriel.
1: Bon dia, Teresa. Què tal? Com
0: bé,
1: estàs?
0: Bé, bé. Dimecres de la setmana vinent, el Papa anirà a Montserrat, però abans creuarà, com cada setmana fa, els murs del centre penitenciari de Brians-1. En un joc de mirades entre el dominic Xavier Gómez, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, i el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, el senyor Ramon Espadaler, es va decidir que el Papa fes una visita quan anés cap a Montserrat, s'aturés al centre penitenciari de Brians-1 per portar el consol a la gent més exclosa de la societat i que pateix més. La visita del Papa a l'estat espanyol té un fort contingut social. Per això, des del Cruïlla d'Europa, hem volgut parlar amb el delegat de la pastoral penitenciària del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, el pare mercedari Jesús Bel, sobre la visita que el Papa farà a Brians-1. Gràcies per ser en el programa, pare Bel. Bon dia. A veure, què us podeu imaginar? Comencem nosaltres aquí en l'estudi a parlar. A la que entri el pare Bel, nosaltres callarem i el deixarem parlar. Què busca la visita d'un papa a Can Brians? Ramon, què et sembla?
2: Bé, jo crec que forma part d'una visió de ideològica profunda del papa actual, Lleó XIV, d'intentar apropar-se, doncs, a totes les realitats, i no les realitats oficials només, les aparents, les que d'alguna manera són prou conegudes, sinó aquelles realitats que són, per què no dir-ho, problemàtiques, que entranyen, doncs, totes unes situacions delicades, etc etc. I un exemple està, per exemple, amb tota la temàtica de les presons, per descomptat, i qui diu la temàtica de les presons, que és el cas que directament ens ocupa, penso també aquest intent d'anar a les Canàries, que és una manera també com una altra d'apropar-se a una altra realitat, que és la de les persones immigrades que arriben de l'Àfrica, d'allà on sigui, doncs amb ganes de viure millor, per descomptat, que tothom hi té dret, o d'altres, diguem-ne, projectes concrets que s'han previst per aquests dies a Madrid i a Barcelona i a les Canàries, com dèiem, etc. Per tant, és un intent d'apropar, jo diria, la oficialitat de l'Església representada per el Papa, doncs, en la realitat social que jo penso és per allà on han d'anar els tres principals, perquè, a veure, l'Església està al servei de tothom, almenys així hauria de ser, però especialment dels més febles, dels més vulnerables, dels més desafavorits.
0: Molt bé. A tu et volia preguntar, Jason, tu dius que vens de quin espai, de quin estat dels Estats Units?
3: De Maryland.
0: De Maryland.
3: Sí.
0: Quan fa un any es va saber que Lleó XIV seria papa,
3: sí,
0: com vas notar l'ambient, si vas parlar per telèfon, perquè fa temps que no hi vas, una mica quina va ser la recepció d'aquesta notícia pels teus col·legues?
3: Bueno, jo sincerament crec que era una mica un honor per als Estats Units, per tenir un papa. Evidentment era una sorpresa per a tothom. Jo no crec que ningú pensava que sortiria com el papa, però jo crec que la gent estava bastant content. Evidentment, la situació als Estats Units políticament és molt decidit, però la gent que estava 100% a favor de la Iglesia i de la religió estava molt content per això.
0: Sí?
3: Sí, sí, sí, sí. Sí.
0: No, pots dir, Ramon.
2: No, simplement, doncs, que és lògic. Va ser una sorpresa, penso, per molta gent, per no dir per tothom, sí, oi? Però que això també és un aspecte, per mi, positiu, haver fugit en aquestes dues darreres situacions, els dos darrers papats, del que en podríem dir el centralisme europeu, si se'n parti. Primer, el centralisme italià, perquè la majoria dels papes havien estat italians. Després va ser ja una sorpresa en aquell moment el papa Wojtyła, i després, més posteriorment, el papa Francesc, que era argentí. Ara, doncs, un nord-americà. Això també denota una visió, jo penso, d'Església molt més autènticament universal, no tan centralitzada, ja dic, a Europa, o particularment a Itàlia, a Roma, amb el Vaticà, doncs, com a centre oficial, no? Penso que tot això és francament positiu, perquè, abans ja ho deia, la meva visió d'Església catòlica és la universalitat. Precisament la paraula catòlica vol dir això, universal. Per tant, l'Església és de tothom. Mm? Sí. El mateix papa Francesc tenia una expressió molt coneguda que deia a l'Església cap tothom, o l'Església és per tothom. I al dir tothom volem dir tant les persones que estan en una ubicació determinada com en aquesta ubicació més generalitzada que és el globus terraqui, per dir-ho d'una forma, no? Tant és un creient de l'Argentina com un de la Índia o de la Xina o dels Estats Units o de Mataró, per descomptat, ho veig així.
0: I tu, Joan, com ho veus?
4: No, jo veig bé. En principi jo veig que el company Jason ha dit això de que per als Estats Units va ser una mica un orgull o un fet peculiar que el papa fos nord-americà. El passa que va ser elegit en un moment que el mandat del Trump, que el Trump el va veure com un ciutadà seu, un súbdit, i aquí hi ha hagut alguna mica de coses que més aviat són d'anècdotes, no? Però que a veure qui mana més, no?
5: Bones, Teresa.
0: Bones,
5: em deixes que li pregunti una cosa al Jason. És sí. Que no és que m'interessa especialment, com que ell és americà, que què li semblava el comentari que havia fet, les crítiques que havia fet el Trump cap al nou papa. No sé, i què pensa com a americà.
3: Per aquest tema que estava selectat com el papa, perquè era en contra d'en Trump o pretenia una mica d'equilibri en aquests dues cantons. Evidentment, jo crec que en Trump veu la situació en una manera de defensar-se al país, i el papa està mirant en plan d'unir tot el món. Jo crec que la crítica simplement arriba fins aquí, però no més lluny que això, perquè evidentment Trump té els seus interès, però jo trobo que el papa té els interès per altre cop tot el món i tots els països i com segon. Sí.

0: Gràcies, Gabriel, per haver-nos fet aquesta gestió tan interessant del teu amic que reservem la identitat, com hem quedat amb ell, perquè ens expliqui què és el que passa des de dintre de Cuba. Gràcies, eh?
1: De res, Teresa, és esfereïdor, la veritat.
0: Sí, la veritat és que sí. Ara deixeu-me anar que presenti a una altra convidada. Ella ens parlarà des de Cardedeu. Bon dia, Aurora Ferro.
2: Bon dia.
0: Molt bé. Ella és traductora i intèrpret de conferències i és molt activa a la parròquia de Cardedeu, que ara, amb un grup de joves, estan impulsant les trobades de coordinació eclesial de la Mediterrània. Què són aquestes trobades, Aurora?
2: Aquestes trobades les estem impulsant, de fet, des de la Delegació de Joventut de Barcelona, Església Jove, i són unes trobades que van començar l'any 2020 a partir d'una preocupació del Papa Francesc de cara als conflictes que hi havia al Mediterrani, i ell deia que l'Església aquí havia d'intentar, doncs, treballar-hi. Es van començar a fer unes reunions de bisbes de tota la Mediterrània, i el 2023 a Marsella es van obrir també a joves. Les conferències de bisbes són, evidentment, de bisbes catòlics, però amb els joves es va decidir que fossin joves no només de diferents països, sinó també de diferents religions. El 2023 es va fer Marsella amb joves, 2024 a Albània, a Tirana. El 2025 es va agafar un vaixell que va fer la volta al Mediterrani amb grups també de joves en diàleg sobre la pau i la convivència entre cultures dins del Mediterrani. I aquest any hem aprofitat la vinguda del Papa per organitzar una trobada que serà molt gran i ajuntarà joves amb bisbes i amb actors de solidaritat del Mediterrani, dirigents de santuaris, teòlegs, etc. Llavors hi ha com dues parts. En primer, bé, la meva part, la que estic jo més implicada, és la part dels joves, que serà de 7 dies. Passarem 3 dies a Montserrat de convivència i diàleg i després passarem 4 dies a Barcelona, on ens reunirem amb tota la resta de grups. Serem uns 70 joves, uns 50-60 bisbes i uns 60 actors del Mediterrani, entre teòlegs, responsables de santuaris i actors socials. I al final, doncs això, passarem 4 dies treballant en conjunt, compartint sobre les preocupacions i el que veiem que podríem, que es podria fer en aquesta regió.
0: I quin és l'objectiu d'aquestes reunions?
2: L'objectiu, al final, és crear una xarxa de solidaritat mediterrània. A partir de totes aquestes accions, ara tenim persones compromeses amb obrir-se al diàleg i amb intentar una mica, cada una en el seu àmbit, perquè tenim persones molt diverses, tenim persones que es dediquen a la política, que tenen potser una capacitat d'influència més gran, però també tenim persones com jo que ens dediquem en un altre àmbit i intentem treballar dins la mesura del que podem fer. És això, crear una xarxa al Mediterrani de persones compromeses amb intentar enviar aquest missatge que el Mediterrani som una regió molt semblant a nivell cultural, molt propera, però que a vegades ens han dividit una mica per concepcions geopolítiques que se'ns escapen. I que buscar la pau al Mediterrani, un cop coneixes tota la riquesa de la zona, acaba sent una reacció pràcticament òbvia. Llavors ara tenim persones pràcticament...
0: A veure si hem tingut...
2: D'aquesta xarxa.
0: Sí, molt bé. És que t'hem perdut un moment. Ens pots tornar a explicar la idea, aquesta última?
2: Sí, la idea és això, crear una xarxa de persones compromeses dins el Mediterrani amb una mica intentar veure que les diferències que ens han presentat moltes vegades són diferències que a nivell cultural no existeixen, que un cop estàs al tu a tu amb les persones no existeixen. I que quan coneixes la realitat, buscar una mica des del teu àmbit la consciència de que som un poble unit, que sempre ens hem unit pel comerç i que històricament som molt similars, és gairebé una reacció òbvia.
0: Abans has dit, Aurora, que us havien dividit, ens havien dividit els mediterranis.
2: Sí.
0: A què et referies exactament?
2: Clar, hi ha hagut sempre molts imperis, hi ha hagut sempre molt moviment, no tant, no només de comerç, sinó de canvis de poder, i això a vegades crea com una divisió mental, que jo ho comparo amb la Unió Europea, jo he estat vivint a Alemanya, he estat vivint a altres llocs, i hi ha una sensació de ser europeu, tot i que a nivell cultural potser hi ha diferències més grans amb una persona d'Alemanya o de Noruega que amb una persona del Mediterrani. Llavors tenim aquesta... No tenim aquesta consciència que som a nivell cultural molt similars, que tenim una idea de menjar molt similar, una idea dels horaris molt similar, de la proximitat entre les persones, de la família, i que és un tema que a vegades com a concepte, com que no ens hem plantejat, no en som conscients.
0: Explica'ns què és la coordinació, l'Associació de Coordinació Eclesial de la Mediterrània.
2: És una associació que parteix d'una iniciativa del Vaticà i el que fa té diferents branques d'acció i es dedica a tractar la qüestió mediterrània amb diferents grups de persones. També la idea una mica és ser interseccionals i arribar a persones ben diferents perquè la Unió fa una mica la força i només tenir persones a nivell polític no té tant impacte com tenir persones a tot arreu, a nivell d'església, a nivell de política, a nivell de joventut, és un tema més ampli, no? Llavors té diferents xarxes, una que és la xarxa de teòlegs del Mediterrani, que es reuneixen i treballen en comú, una xarxa de santuaris del Mediterrani, que també es connecten a través d'aquests projectes i poden iniciar potser programes conjunts. Tenim també una xarxa d'actors de solidaritat, aquest grup de bisbes del Mediterrani i després l'Escola de la Pau per Joves.
0: Em deixes preguntar-te, Aurora Ferro, us trobareu amb el papa aquests dies o no? O no coincidireu per res? Perquè jo penso que el papa, veure tanta joventut, també li, en fi, ho valoraria positivament.
2: Sí. El papa l'any passat va estar al vaixell, per tant, coneix el projecte, però clar, està a Barcelona 48 hores i el temps és clar, el que hi ha.
0: Sí, sí.
2: El que sí que formarem part de la vigília de pregària amb el papa, tots, i llavors hi haurà part del projecte que els mossens i els bisbes que també doncs, participaran de la missa de la Sagrada Família. Però com a joves formarem part de la vigília, una mica ens unirem a tota la ciutat de Barcelona que dona la benvinguda al papa, ensenyant que Barcelona també té, en aquesta setmana, acull una part del Mediterrani.
1: Deixa'm dir, Teresa, que
0: sí, per favor.
1: Jo des de la meva parada andorrana que em toca, que des del bisbat d'Urgell també van, diguéssim, van treure com unes places perquè els andorrans que volguessin poguessin també, bueno, van organitzar com una expedició, diguéssim, no? I bueno, es van agotar el moment, em sembla que són 200 persones, no? Que aniran en l'expedició amb el bisbat d'Urgell, diguéssim, no? Per anar fins a Barcelona i rebre, bueno, poder veure tot. Tota la rebuda del papa i tot això, la Sagrada Família i de més. Vull dir que aquí a Andorra, a més, sempre hi ha hagut un gran arrelament religiós, no? I constantment hi ha canvis. Ara, per exemple, el rector de la parròquia de Sant Julià anirà formant part del bisbat d'Urgell, també. I, bueno, aquí tenim el copríncep episcopal, que és la segona màxima autoritat, diguéssim, després del copríncep francès, no? Per tant, vull dir que a Andorra també hi ha una gran tradició eclesiàstica i religiosa.
2: Sí, al final dic, és un sol papa i un territori grandíssim, però bé, no ens tanquem a res.
0: No, està molt bé, molt bé. És que no ho havíem parlat quan preparàvem el programa, però si no, en una altra ocasió li haguéssim pogut dedicar una mica més d'importància al que farà el papa amb la visita aquesta d'Andorra, amb un estat tan a la vora. Jo voldria preguntar als nostres tertulians que tenim aquí si vosaltres volíeu fer una pregunta a l'Aurora Ferro, que ella és aquesta jove entusiasta, i abans d'acomiadar-la li voldríem fer una pregunta.
3: Sí, jo quan parlaves del tema del Mediterrani pensava en la realitat que s'ha convertit el Mediterrani en aquests últims anys. De vegades s'ha parlat que és un cementiri de persones doncs, que queden ofegades, doncs, emigrant de les seves terres. No sé si en aquest missatge que tu has explicat molt bé també hi ha implícit aquesta realitat, no? Aquest intent de denunciar el que en podríem dir una situació que és irresistible, que no es pot aguantar més, com és aquesta de convertir moltes vegades el Mediterrà doncs, en un escenari de cementiri, que deia jo abans. Com ho veus?
2: Jo trobo que el projecte s'enfoca molt, i és una cosa que jo he après, a mostrar realitats que si no haurien estat ocultes. És molt interessant que reunim joves de diferents països del Mediterrani que viuen en aquells països i que després del projecte tornen en aquells països. Perquè al final, un projecte intercultural de persones que han migrat a cert lloc perd una mica aquesta... Hi ha persones que després de 10-15 anys els conflictes que vivien als seus països d'origen queden una mica enrere perquè han refet la seva vida i ara els problemes són uns altres. Llavors, sí, dins del projecte, efectivament, hi ha moments de diàleg on es planteja què és el Mediterrani. I hi ha persones que consideren que el Mediterrani són vacances i hi ha altres persones que consideren que el Mediterrani és un cementiri. I això, quan ho parles amb persones de la teva edat, que tenen, que en aquest moment són persones que totes vivim amb la mateixa condició, dormim al mateix lloc, mengem al mateix lloc, ho fem tot igual, ets conscient que la realitat del Mediterrani és molt més complexa.
1: Però... I el conflicte del Sahel, també, perdoneu-me.
2: El conflicte del Sahel, tots els problemes dels Balcans, la realitat de Bòsnia...
1: Gaza, també, no?
2: Sí, hi ha moltíssimes...
0: No acabaríem.
2: Sí. Ell deia que era aprendre la història no a partir dels llibres, sinó a partir dels amics. Uh-huh. I és una manera que, al final, tot el que t'expliquen acaba formant part de tu. No és només una informació, sinó que acaba formant part de tu i per això acabes amb una idea del Mediterrani que molt més complexa. Jo sempre ho dic, vaig intentar anar per buscar respostes de què del Mediterrani i al final he sortit amb moltes més preguntes.

0: de treball on potser hi ha dos bisbes que sí que tenen, o bisbes o cardenals que tenen una influència més potser directa en certes esferes de poder, però també hi haurà joves, hi haurà persones de, potser, no ho sé, en un grup imaginem que hi ha un bisbe de Natzaret, un d'Itàlia, un jove d'Albània i un altre de Tunísia i una persona que es dedica a l'educació dels migrants a Grècia. Llavors, totes aquestes persones es posaran en comú per intentar veure vies d'acció o per intentar entendre la situació. I llavors, el fruit d'aquest projecte no és la conclusió del projecte en si, sinó és què passa quan tothom marxa a casa i quan tothom es posa a treballar a partir del que ha après. Però la conclusió final, que a mi m'agradaria com l'utopia una mica del projecte, és arribar a un punt on siguem tan conscients que al Mediterrani som tot de persones tan similars que sigui impossible acceptar que al final les persones no puguin estar al seu país perquè no hi ha situacions que els permetin i hagin de marxar, i hagin de marxar i arriscar-se a un mar que al final és imprevisible i que et pots acabar quedant allà i mai arribar al teu destí, que una mica això, que sentim més els drames de cada persona i que intentem no replicar i intentar minimitzar tots aquests efectes negatius que tenen.
1: En aquesta coordinació eclesial, hi ha només catòlics o també hi ha gent d'altres religions?
0: A la part de... Clar, hi ha una part de bisbes, que evidentment són tots catòlics, hi ha una part de teòlegs, hi ha gran part que és principalment catòlica, però l'escola de joves, l'escola de Pau per a joves, sí que és intercultural i interreligiosa, i llavors dins el programa sempre hi ha una visió de conèixer les diferents realitats interreligioses i interculturals de la ciutat. Nosaltres, per exemple, com a part del programa de joves, anirem a visitar una mesquita i una sinagoga de Barcelona. És a dir, que
1: Sí.
0: sobretot la part dels joves és més interreligiosa perquè per la condició, per exemple, dels bisbes o dels dirigents de santuaris
1: Ho tenen més difícil,
0: ho
1: probablement.
0: tenen més difícil, sí, ja és més difícil trobar un bisbe catòlic que no sigui catòlic.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Aurora. Et convidarem en un altre dia, una altra vegada, un altre programa, a la pròxima temporada, per si ens pots venir a fer 5 cèntims del treball i de les conclusions que t'haureu fet o tingut en aquestes trobades mediterrànies, d'acord?
0: I tant.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Aurora Ferro. Molt interessant tota la teva aportació dels joves amb aquesta visita papal i com es mou la religió. I moltes gràcies, eh?
2: Adéu, adéu.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. També ha volgut opinar un jove professor de formació professional. Ell és en Josep Carreras, és cristià convençut i catòlic per tradició. Escoltem el que ens ha deixat en un àudio.
3: Per mi, com a creient, aquesta visita del Papa Lleó m'ha permès veure una mica què hi ha més enllà del Papa, no? Així com el Papa Francesc, de seguida ja es veia que tenia molt de gens i que tenia un tarannà i una manera de fer molt propera, el Papa Lleó semblava com més prudent, potser més semblant a altres papes anteriors, no? I en canvi, amb la visita aquesta que està fent a Catalunya, que ja marca l'agenda, la visita a la presó de Cambrians, que després també anirà a Canàries a visitar els centres de migrants, i tot això és més que el gest, no? El Papa Francesc mira més de gest, i ell, de moment, que marca la visita aquesta i les anteriors que té i les properes que té, em dona la sensació que és un papa més d'acció. Veurem, però per mi és molt significatiu també el fet que hagi escollit el lema, no? Que no l'ha escollit ell, però que el Vaticà hagi escollit el lema d'alça la mirada. És significatiu perquè és com mirar més enllà, no? No només estar amb l'Església i les coses que ens passen a l'Església, sinó vés a l'església, vés al centre de refugiats, vés a la presó i mira quina és la realitat. I vés a mirar quines implicacions tindrà la intel·ligència artificial en el futur amb totes les classes socials, no? Per tant, de moment m'està sorprenent molt gratament el Papa Lleó. Estic molt a l'expectativa de veure com el temps que té per poder introduir canvis i per poder marcar perfil, però m'agrada molt que una institució com l'Església també s'estigui mullant amb temes tan actuals com la intel·ligència artificial, sense oblidar que mirant a la foto

0: per evitar desigualtats en el futur també està lluitant per les desigualtats que hi ha en el present.
1: Moltes gràcies, Josep. Gràcies per aquesta opinió teva. El Papa encara no ha arribat a Catalunya, i arribarà la setmana que ve. Però, a veure, què em podeu dir vosaltres en aquests 4 minuts que ens queden d'aquest alça la mirada? Això que, aquesta frase que el Papa Lleó XIV ha dit ja, que constarà en la seva, vinguda aquí.
2: No, a mi em sembla que és un home que em sembla que és llicenciat en exacte, em sembla una cultura molt gran, que el que vol és que, a part de la seva feina, que és la pastoral als que som creients, que s'alci la mirada més cap al món que la vertent social, que surt les persones, surten tantes coses dels conflictes socials que vivim avui dia, com la Mediterrània, que es comentava l'Aurora, que és una comunitat de propietaris mal avinguda perquè sempre hi ha lius fenicis grecs, romans, cartaginesos, etcètera. No? Doncs hem de fer que a partir del moviment religiós hi hagi un moviment social que faci que el Mediterrani sigui més bons veïns, tots plegats.
1: Molt bé. Joan... Jason?
3: Sí, simplement a mi m'agrada molt el tema de... És molt actiu el tema de social, però també fa les coses molt poc a poc. La manera que fa no està buscant l'atenció, és simplement dient, mira, fem en aquesta manera i no és d'agafar l'atenció per ell mateix, però posa l'importància sobre l'Església i el missatge que té.
1: Molt bé. Ramon,
4: sí, simplement
1: breument.
4: Mirant l'aire... o mirar endavant, que és una altra manera de dir doncs, que el que no podem és quedar-nos allà on estem, tocant de peus a terra sempre, però sense tenir oportunitats o possibilitats de seguir avançant. No? I aquest, per mi, és el gran missatge. Ja potser he estat una mica contundent amb l'expressió que deia abans allò de la Mediterrània com un cementiri. No voldria pas que se'm malinterpretés.
1: No pateixis.
4: Pensem que els temes
1: no
4: ja vam preguntar, anaven. No tenim temps. Ho farem en un altre moment.
1: Ah, exacte. Gràcies. Aquí acabarem. Haurem de veure quin serà el missatge del Papa, del viatge del Papa a Catalunya, perquè sempre deixen un missatge important, a veure cap on el farà anar. Gràcies, Gabriel Vázquez, per conduir el programa des d'Andorra una setmana més.
5: A tu, Teresa.
1: Gràcies. La setmana vinent, el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, el mataroní Ramon Bassas, analitzarà l'encíclica que ha donat a conèixer el Papa Lleó XIV, que parla de la dignitat del ser humà com a criteri per orientar el progrés tecnològic en temps d'intel·ligència artificial. Veurem també la mirada d'una jove, Teresa Gutiérrez, advocadessa graduada en dret IADE per la Universitat de Barcelona i vicepresidenta d'una entitat que coneixerem que es diu Impuls Europa. Promou valors com la pau, la llibertat, la democràcia, els drets humans i la geopolítica. I també escoltarem l'opinió del gerent de la Universitat Catalana d'Estiu, editor i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, en Joan Maluquer i Ferrer. Moltíssimes gràcies a tots ells per contribuir en el Cruïlla d'Europa i que tinguin una bona setmana tots els nostres oients i els nostres convidats.
5: Adéu, que vagi bé.
1: Adéu.
5: Una setmana que ve. Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. El Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptes incompliments en la gestió de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, la UMET, tant per part de l'empresa adjudicatària, Fundesplai, com de l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant d'aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Quan Bellaterra va iniciar el procés de segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en unes qüestions territorials més rellevants del Vallès. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, l'alcalde ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable, però considera que el procés no s'acabarà aquí. Segons ha dit Vallès, la Generalitat dirà que no, però que si juga un pèsol, ha dit que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. El personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal aliè al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes convocada al sector bibliotecari públic català. I el govern mantindrà les restriccions d'accés a Collserola i a la resta de la zona del risc per la pesta porcina africana, almenys fins a finals d'estiu. Així ho va traslladar aquest dimarts el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, als representants dels 19 municipis afectats durant una reunió telemàtica en què, entre altres qüestions, es van abordar possibles alternatives per recuperar parcialment l'ús ciutadà de l'espai natural. La trobada arriba pocs dies després de la protesta convocada a Collserola per reclamar la reobertura de l'espai tancat des de principis d'any per contenir l'expansió de la malaltia. I la CUP estudia una proposta per expropiar part dels terrenys de Can Ametller amb l'objectiu d'incrementar el control públic sobre un dels darrers grans sectors pendents de desenvolupar a la ciutat. La portaveu de la formació, Ariadna Sierra, ha defensat que la planificació del nou barri ha de respondre principalment a la crisi d'habitatge.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem els faves comptades al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Aiman Triquí, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dijous, 11 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una tertúlia amb quatre metgesses santcugatenques per prendre el pols del col·lectiu mèdic, que ja suma 11 jornades de vaga i ha engegat la campanya Ni un minut més, ni una visita forçada més per denunciar el sobreesforç dels facultatius. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un polsim de solidaritat. Marc Castro conversarà amb el santcugatenc Pepe Casas, un dels més de 350 voluntaris que formen part del telèfon de l'Esperança, un servei de suport emocional que funciona a les 24 hores del dia 365 dies l'any. I afegirem una mica de cultura per conèixer com i qui decideix els espectacles que es programen al Teatre Auditori M. Vilarassau de Sant Cugat. I per posar la cirereta al programa, a l'Ensèrie, farem un repàs per les estrenes que arriben a les plataformes aquesta setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: La salut del sistema sanitari català fa temps que està al centre del debat. El col·lectiu mèdic alerta d'una sobrecàrrega estructural i assegura que el sistema es manté en gran part pel sobreesforç dels professionals. 11 jornades de vaga, mobilitzacions i la posada en marxa de la campanya Ni un minut més han posat de manifest un malestar creixent que, diuen, ja impacta en la qualitat assistencial. Avui, al Faves Comptades, volem prendre el pols al col·lectiu mèdic per entendre quin impacte té tot plegat als CAP i als hospitals i quines són les principals reivindicacions i cap on hauria d'anar el sistema per garantir una atenció digna, tant per als professionals com per als pacients. Per parlar d'aquesta qüestió, ens acompanyen la doctora Jéssica Ortiz, pediatra al CAP de Can Mates. Molt bon dia, benvinguda.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: La doctora Rocío Luna, ginecòloga, molt bon dia, benvinguda.
2: Bon dia.
0: La doctora Margarida Clery, psiquiatra, que tot i que tenia edat per estar jubilada, per posar en context després segurament les seves aportacions, exerceix encara la professió un dia a la setmana. Margarida, bon dia.
3: Bon dia, moltes gràcies.
0: I connectada tenim també la Sonreyes, que ella és metgessa de família jubilada. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: El col·lectiu de metges, ara ho dèiem, fa mesos que alerta d'una sobrecàrrega laboral i diu que cal recuperar la qualitat assistencial. Per començar una mica aquesta tertúlia, m'agradaria saber quina és la radiografia o el diagnòstic que feu vosaltres del sistema català de salut.
1: A veure, bueno, comptant amb que les meves companyes ja estiguin d'acord, però ja fa temps que el sistema sanitari català i el sistema sanitari espanyol donen símptomes d'alerta de que les coses no van bé. La dimensió del sistema no és acorde amb les necessitats de la població, això fa molt de temps que se sap. Fan falta més metges, fa falta una distribució diferent d'aquests facultatius i realment a nivell polític no s'ha fet la feina i estem en un punt en el que el sobreesforç dels professionals ha arribat al límit i ja no podem més.
0: Rocío.
2: Sí, jo coincideixo totalment, ja fa molt de temps que tenim aquest problema, que les necessitats de la població s'asseguren a través de la sobrecàrrega del personal i bueno, a part d'això, hi ha altres factors que jo crec que han influït en això, com potser una major demanda per part de l'usuari o usuària de la sanitat, ha canviat completament el perfil de pacient i això fa que encara ens sentim més sobrecarregats. Però bueno, això ja... El diagnòstic, o sigui, el diagnòstic, la situació de base, jo crec que estem totes d'acord. El que no estarem tan d'acord potser és en l'anàlisi dels motius que ens han portat això i en les possibles solucions.
0: Uh-huh. Margarida, coincideixes?
3: Clar, és que la paraula diagnòstic és com molt forta, no? I llavors sí que subratllaria el tema de la sobrecàrrega, però a nivell estructural amb tots els professionals. Avui ens porta a parlar del col·lectiu metge, que és prou important. I llavors, això és el que ha portat a la convocatòria d'aquesta vaga, que després ja en parlarem. Llavors, jo no m'atreveixo a fer un diagnòstic ara mateix, perquè potser el que estem parlant és de malestar. És a dir, que quan hi ha un malestar, la gent al final pren el carrer. I llavors... també és un símptoma positiu que la gent prengui el carrer, perquè vol dir que no entrarem amb la impotència aquella de que no hi ha res a fer i a mi me les den tontes, totes. És a dir, que d'alguna manera està bé que la gent, els col·lectius afectats, vulguin prendre el carrer, d'alguna manera, perquè vol dir que volen algun canvi.
0: Assun, no sé si vols afegir alguna cosa.
4: Sí, bueno, jo crec que... Bueno, jo estic d'acord amb alguna de les coses, amb altres no... Però, o sigui, jo crec que el tema del sobreforç dels professionals és evident i des de fa molts anys. En tot cas, crec que durant aquests anys aquesta lluita que s'està fent ara al carrer per defensar els drets dels metges s'ha deixat anar molt, o sigui que s'han anat acceptant condicions de treball moltes vegades perquè s'han pagat que no s'haguessin hagut d'acceptar, o sigui, jo, des del meu punt de vista, quan es van començar a pagar hores extres, quan es va començar a dir que no substituïa la gent, que algun company li fes la feina, ja, es va acceptar, jo crec que en aquell moment no s'hagués hagut d'acceptar. I a mi em costa molt parlar només de metges. Jo penso, com amb això estaria d'acord amb la Margarida i suposo que també amb les altres, que és un tema del sistema sanitari en global i que igual que estan cansats els professionals mèdics, estan cansats també els professionals sanitaris, les infermeres, la gent que està a admissions, la treballadora social. Vull dir, jo crec que és un un problema estructural que afecta a tots els col·lectius i fins i tot penso que a infermeria li afecta més, perquè jo crec que vosaltres ja sabeu, el que passa és que costa entendre-ho, però que teòricament no falten metges a Catalunya i a Espanya, hi ha més metges que tota la comunitat econòmica europea. En teoria no calen metges, el problema és que els metges estan treballant a lloc on no haurien de treballar, i concretament amb la primària, doncs els metges no volen anar a primària i fan altres llocs, se'n poden anar a la privada. Falten moltes infermeres, això sí, però metges sobre el paper, sobre la taula no falten metges. Una altra cosa és que estiguin fent coses que no han de fer, com és feina burocràtica i com són altres coses. No? Vull dir que caldria una anàlisi, com dèieu, del diagnòstic hauria de ser més profund i més ampli.
0: Uh-huh. Un denominador comú, possiblement, que totes heu posat sobre la taula i esteu d'acord, és la sobrecàrrega assistencial que té el col·lectiu de metges. No? Perquè l'audiència se'n pugui fer una idea, quan parlem de sobrecàrrega assistencial per part dels metges i metgesses de la salut de casa nostra, de què estem parlant? Quants pacients podeu arribar a veure en una hora i com ha canviat això durant els anys? Per què es parla de sobrecàrrega?
1: A veure, es parla de sobrecàrrega perquè quan dimensionem, per exemple, en el meu cas, una visita de pediatre d'atenció primària, tenim 10 minuts per visita. Això, en determinats motius de consulta, pot ser suficient. En d'altres situacions, en moltes altres situacions, és absolutament insuficient. Tu no pots atendre un pacient que et ve amb un problema d'autolesions en 10 minuts. No pots fer un bon consell nutricional amb una família en 10 minuts. I aquests 10 minuts són ficticis, perquè moltes vegades la companya d'infermeria et pregunta un dubte i l'has d'atendre, o tens una urgència que te l'apunten en aquella mateixa hora. Llavors, al final te n'adones que estàs treballant a contrarrellotge i que una atenció que hauria de tenir uns estàndards de qualitat molt elevats, doncs moltes vegades no arribes. No arribes perquè el teu temps és limitat i perquè no es pot fer una bona atenció sanitària.
0: Rocío, no sé si en el teu cas, no, des de la ginecologia, us trobeu en situacions semblants que l'atenció primària.
2: Bueno, sobretot, és el tema. Jo, des del punt de vista de l'atenció hospitalària, bàsicament, el que jo puc dir és que jo no sóc capaç de fer la feina que em donen en una setmana. És absolutament impossible. O sigui, jo només veig pacients estic superespecialitzada en tractament quirúrgic de l'endometriosi. És una malaltia molt complexa, que requereix molta decisió compartida, que és una pacient molt particular, i jo un dia de consulta, o sigui, sóc incapaç d'acabar-la. Jo, pobre, ho saben les meves pacients de les telefòniques, que les truco qualsevol dia, qualsevol hora, perquè no puc. I no només això, sinó puc després fer la gestió de les pacients. A la pacient se li has de demanar una prova, s'ha de revisar la prova, s'ha de programar el quiròfan, s'ha de preparar una cirurgia, i jo tot això tinc 0 minuts per fer-ho, 0. A part d'això, a l'hospitalària se'ns exigeix molt, bueno, m'imagino que a primària també, però com a mínim a mi, de forma molt important, se'ns exigeix que tinguem una feina científica, una vessant científica, de recerca, de participar en projectes, de publicacions, i tot això se'ns dona 0 minuts per fer-ho. O sigui, això és tot en el temps lliure. Llavors, bueno, arriba un moment que no... que ja és impossible. Les guàrdies també han canviat molt, les guàrdies de ginecologia han canviat moltíssim, i és impossible, bueno, és molt difícil assegurar una assistència adequada a tothom, és impossible.
0: Margarida.
3: La sobrecàrrega també és a costa de la pròpia ment, és a dir, en medicina en general a tots ens agrada veure molts pacients perquè és el que et dona l'experiència i l'excel·lència, és a dir, tu estàs allà com un desig de veure molta gent. Però, clar, una cosa és la pròpia experiència, que com més temps passi, més en vegis, doncs més experiència tindràs, però l'altra és retenir-ho en el cap, poder fer després el seguiment, poder anotar les coses, i tots fem, o hem fet, en aquest cas hem fet de, bueno, si acaba a les 2 i tinc despatx fins a les 3, doncs de 2 a 3 escric allò que tinc que escriure, penso allò que he de rumiar, no? Vas fent el que pots, és a dir, aquesta sobrecàrrega. I hem normalitzat, jo crec que els pacients han normalitzat massa allò que expliquen, sobretot en els metges de capçalera, que estan a la sala d'espera i encara no et toca la visita, i entra a l'anterior i el metge i surt un quart d'hora o 20 minuts més tard. I l'apreciació des de la sala d'espera és que bon metge que és, perquè s'ha entretingut 20 minuts, no? Però vol dir que aquests 20 minuts que s'ha entretingut amb tu, o tens la sort, en el cas de la meva especialitat, era, doncs, tens la sort que el següent és 5 minuts perquè fas una recepta ràpida, si tens aquesta sort, ja està. És a dir, també la pèrdua de control sobre l'agenda i aquestes coses fa que els altres decideixin sobre la teva agenda i és un lío que al final vas carregant. I jo diria, com a exemple, de que jo, avui és la meva exposició pública de l'especialitat. És a dir, perquè jo aquí a Sant Cugat, quan ja estava absolutament batallant contra el col·lapse, era clar que jo volia sortir de la feina i tenir el meu espai i no passar això, tenir les hores tal. Llavors, per tant, jo va haver un punt que vaig començar a dir que jo treballava de psiquiatra. La identitat psiquiatra la volia apartar perquè jo necessitava fer altres coses, ¿vale? Per tant, avui és exposició pública, potser perquè està bé recuperar-ho, però que necessitem, tenim altra vida. És a dir, reconèixer que els metges tenen altra vida, han de fer altres coses, i no pensar que estem obligats a
5: ser metges 24-7.
3: 24-7, no, de cap manera.
5: Després parlarem també de les guàrdies, de com afecta això tot plegat, de com es regulen els horaris. Assun, tu estàs jubilada. Jo no sé si tu, des de que vas començar a exercir fins a l'últim dia, vas veure com aquesta sobrecàrrega anava creixent o quina és la fotografia que tu faries.
4: No, o sigui, jo com la Margarida, el que passa és que jo, bueno, aquí a la taula hi ha la Jèssica i jo, que som de primària, jo crec que és una història diferent que els hospitals, encara que estic absolutament d'acord amb el que ha dit la Rocío, de la sensació aquesta de no poder amb la feina, de marxar de la feina a casa amb la sensació de feina mal feta, vull dir que jo crec que això sí que ho compartim, no? Però jo tinc la sort, en aquest cas amb la Margarida, d'haver viscut una època en què el tema de l'atenció sanitària funcionava, i va haver un moment que funcionava, vull dir, una altra sanitat és possible, és que és possible. I aleshores a mi em sap greu perquè penso que la gent jove que s'ha incorporat ara, en diuen els meus companys i companyes del CAP, que com no han viscut altra realitat es pensen que això és treballar un CAP. I s'ha perdut tot, des de fora fa moltíssima pena de veure, perquè nosaltres teníem un espai sagrat que era la reunió de migdia, que eren les reunions d'equip, on fèiem moltíssima feina i on et senties formar part d'un equip, no? I això, vulguis o no, és una riquesa, està molt bé, bueno, doncs per nosaltres era com un regal que dintre de tota la marabunta de feina teníem una estona que compartíem per temes científics, per temes de consulta, per temes personals, que estava molt bé. Ara no fan reunions d'equips, o sigui, pràcticament no n'hi ha, fan alguna obligatòria perquè des de dalt han de dir alguna cosa, però la comunicació aquesta horitzontal, fins a tot amb les especialitats focals, s'ha perdut. Això és una gran pèrdua parlant de primària, no? I després tot era molt diferent perquè... No és l'enyorança, no ho dic com enyorança, ho dic com estímul per pensar que podria tornar a ser. Tenia moltes vacances, i una de les vacances, per exemple, és que a primària es feia poca investigació clínica perquè no ens obligaven i no teníem temps. Però era un objectiu que teníem a llarg termini, pensar que ens havien d'incorporar a la investigació científica, perquè si no hi ha una part que es queda molt, molt aparcada del que és l'experiència mèdica, no? Però, bueno, no hem aconseguit, però en aquell moment ho plantejaven com a objectiu. Jo crec que ara és impossible, vull dir, la gent que ha de fer investigació no es pot dedicar a la primària. Però, per exemple, hi ha una cosa que bueno, la Rocío i la Jèssica no recordaran, però tu sí que ho recordaràs, Margarida. Nosaltres, quan vam començar, hi havia et motivaven perquè fessis les vacances fora de quan les feia tothom, perquè així costava més de cobrir la gent en la temporada de vacances total. Jo me'n recordo quan encara no tenia criatures o això, doncs que habitualment feia les vacances al març o a l'abril perquè no trencaves l'estructura d'equip i des de la feina s'incentivava això. Ara és al revés, ara obliguen a tothom a fer les vacances de juliol a setembre, perquè d'aquesta manera és com si fes un parèntesis d'assistència de mala qualitat tot l'estiu. No? Aleshores, què passa? Que hi ha un parèntesi on la gent ja sap que no t'atendrà el teu metge de capçalera, que no t'atendrà la teva infermera de capçalera. O sigui, hem renunciat a tenir una bona assistència tot l'any perquè organitzant-se d'aquesta manera es diu, bueno, doncs fem agendes úniques, que tothom faci les vacances. Bueno, hem acceptat com a població i com a professionals que es faci això quan abans era un estímul, ja t'ho dic, fer les vacances fora de temps, perquè llavors tu contribuïes a que l'equip funcionés millor i es pogués substituir la gent d'una manera millor. Aleshores, perdona, ja és l'últim que dic, però coincidint amb el que heu dit vosaltres, em sembla, no? Ens caldria més autonomia com a persona. Ens caldria que ens reconeixessin com a persones, no com a màquines de fer salut, no com a professionals anònims. Cada una de nosaltres tenim les nostres coses bones i les nostres coses que no són tan bones. S'ha de reconèixer aquest valor personal teu. No té cap sentit que sigui anònim, no? Que t'enviïn allò, és igual, la qüestió és que et visitin. No, perdoni, no és igual que em visiti una persona que està fent només les urgències que et visiti la meva metgessa de capçalera, la meva pediatra. Aleshores, de tot això, jo crec que culpa la tenim les professionals, perquè jo parlo del 2010 cap a ara, o sigui que d'això ja fa 16 anys, o del 2008, no? Ha anat deteriorant-se d'una manera bestial, només va faltar el Covid pel mig per ficar les visites aquestes telemàtiques que deia la Rocío, no? Que no tenen temps i que sembla que no siguin visites i dona com has de fer-t'ho per parlar amb la gent, no? I, bueno, doncs és això, ho hem anat acceptant, que això és el que deia abans, o sigui, també tenim responsabilitat com a professionals i també té responsabilitat la ciutadania d'haver-ho acceptat, no?
5: En tot cas,
4: sí, realment, jo he tingut la sort i la desgràcia d'haver pogut assistir a aquest deteriorament i de fer-me tanta por que la gent que no ho ha viscut no tingui clar que hi ha una altra manera de treballar.
5: En tot cas, és el que reclama el col·lectiu mèdic, que ho dèiem al principi, no? 11 jornades de vaga, i està convocada la 12a jornada de vaga. Els sindicats fa mesos que protesten, entre d'altres, contra l'Estatut Marc, que és la llei que regula les condicions laborals dels professionals sanitaris, perquè consideren que hauria de tenir un Estatut Marc propi, no? Diferenciat de la resta dels professionals de les professions sanitàries. Perquè bona part del col·lectiu no se sent ben representat en aquest Estatut Marc que tenim ara?
1: Bueno, primer és una qüestió de números. El col·lectiu de metges i metgesses és un col·lectiu minoritari.
5: O sigui, 20%, possiblement?
1: Sí. Llavors, en les taules de negociació sindical, nosaltres som menys i tenim menys representació. Això ha estat així durant dècades i el que hem vist és que d'aquesta manera els metges no ens sentim representats, que les nostres opinions, les nostres demandes no es veuen reflectides quan es negocien aquests estatuts MAT. I hem arribat a la conclusió que l'única solució perquè els metges siguin escoltats i la seva opinió sigui validada és tenir un estatut propi.
3: Jo, si em permeteu, com històrica... ho dic perquè potser generalitzo una mica més. Ja va ser un gran què en els centres d'utilitat pública que li deien aconseguir el conveni Siscat, perquè estem parlant del conveni Siscat, que és el que regula totes les retribucions, carreres professionals i històries. D'entrada ja és una gran cosa tenir un conveni en una època en què la gent creu que el seu lloc de treball pot negociar-lo individualment amb el jefe i no, és a dir, ha de ser col·lectivament. Per tant, el conveni Siscat ja va ser una gran cosa. És veritat que amb el pas del temps les sensibilitats de cada col·lectiu potser no han estat prou ben representades i llavors el col·lectiu metge a través del Sindicat de Metges de Catalunya doncs ja fa temps que batalla i creu que ha de fer d'una manera determinada. Les infermeres, veient això, també tenen el SATFE, que també tenen un altre col·lectiu. No sé com es poden recollir aquestes sensibilitats a les taules de negociació, vull dir que és veritat que quanta més gent participi a les taules millor. No sé si aquí educació ens podria servir com a exemple, perquè tot i que han fet vaga els metges, les mestres, també estaven les vetlladores, és a dir, que d'alguna forma, i fer vaga, a una jornada fer vaga, vol dir que necessites de la col·laboració dels companys també per fer-ho. Per tant, jo entenc això i entenc que hi ha especificitats com jo crec que ha tingut èxit el, o sigui, Metges de Catalunya batalla pel, perquè si li reconegui conveni propi, però ha tingut èxit això de ni un minut més, no?
5: Aquesta campanya.
3: Aquesta campanya jo crec que pot ser que qualsevol metge se senti identificat i, per tant, diu, no, clar, és que és veritat, i no me sento culpable, no cal que em senti culpable perquè tal. Però llavors s'han dat compte que existeix també la primària, Metges de Catalunya, i han dit, ep, ni una forçada més. Llavors han afegit, ni una forçada més i tal. Vol dir que es poden... I després l'altre tema és la responsabilitat, com deia la Jèssica, i les guàrdies de 24 hores, que això és una cosa molt específica.
5: Anem per sí. passos i després vale, abordem el tema...
3: Volia dir, per centrar, que sí, els convenis no acabo de... No sé com s'haurà de negociar i que no només sigui un conveni propi, que no acabo de veure clar jo.
5: Rocío, tu què en penses?
2: Hola. Sí, no, jo... La veritat és que a mi em costa una mica, això de l'estatut propi. Em costa des del punt de vista que jo soc una mica rara avis dintre de la medicina. Jo vinc de família treballadora, jo m'he pagat la carrera i jo em considero una treballadora igual que tothom. I crec que moltes de les coses que ens repercuteixen directament al col·lectiu mèdic ha sigut per culpa nostra. Llavors, em costa d'entendre per què, si portem anys comparant-nos amb infermeria, en tant quan elles tenen millors condicions laborals, ara nosaltres ens volem separar per tenir un conveni propi que precisament segurament serà més propens a empitjorar les nostres condicions. El que passa és que aquí jo crec que falta una estadat en el debat una mica.
5: En quin sentit?
2: En molts sentits. Falta una estadat en el debat de, a part de l'estatut propi, que és el que volem. Què volem? Volem deixar de fer guàrdies de 24 hores? Jo sí, eh? Jo vull deixar de fer guàrdies de 24 hores. Tothom que fa vaga vol deixar de fer guàrdies de 24 hores? O no? Perquè jo he preguntat molt i la gent no ho té gens clar. Llavors, què treballaríem per torns?
1: Per què creus que no ho té clar la gent? Potser és perquè bona part del seu sou depèn d'aquestes guàrdies de 24 hores.
2: Però això ha sigut culpa nostra. Perquè mai hem estat... Mai ens hem mobilitzat amb el conjunt de la sanitat pública. Mai ens hem mobilitzat ni hem, i com deia l'ASSUM, hem acceptat històricament condicions perquè som un col·lectiu superdòcil, perquè som un col·lectiu que molt poc polititzat o polititzat més aviat cap a la dreta i que falta també una mica d'autocrítica en aquest
1: totalment,
2: sentit.
1: Que som un col·lectiu dòcil, això ho tinc claríssim i hem arribat en aquest punt perquè no ens hem plantat abans, això està clar. Però no tinc tan clar que sigui tot culpa nostra. Hem sigut naïf en caure en la trampa de la vocació. En això hem caigut de quatre potes i ens està costant sortir d'aquí. Sí. Però després és molt difícil articular que tot el sistema sanitari surti al carrer per demanar que els metges no facin guàrdies de 24 hores quan la resta de col·lectius del sistema sanitari no fan guàrdies de 24 hores. Sí. Les infermeres no sortiran al carrer perquè nosaltres deixem de fer guàrdies de 24 hores. Els celadors tampoc. No. Les administratives sanitàries no sortiran al carrer per això.
2: Però en algun moment hem volgut fer guàrdies de 24 hores, perdó, perquè ens anaven molt bé certes lliurances. Perquè en l'àmbit hospitalari, i jo crec que aquí s'ha de ser sincer, l'àmbit hospitalari s'ha articulat durant moltes generacions en base a un sistema de drets adquirits que incluïen, per exemple, el no treballar durant la guàrdia a partir d'una certa edat. I jo això ho he viscut, i jo crec que ho ha viscut molta gent, i això hem de ser sincers. I tot això, clar, a molta gent li anava perfecte, fer una guàrdia de 24 hores que et passaves dormint, per què? Perquè treballava el resident però, o treballava la júnior de torn.
1: Però això i... no podem transmetre a la població o als oients que això és la norma. O sigui, tots hem tingut adjunts sènior que sí, que es passaven la guàrdia dormint i tots hem sigut residents sí. que hem acabat una guàrdia amb prou feines, havent de continuar la jornada laboral i després agafar el cotxe per tornar a casa amb unes condicions
2: ha canviat,
1: perilloses.
2: I jo crec que aquí també ha influït molt la feminització de la professió, en la que les dones que ens han posat a fer això, jo quan he fet una guàrdia treballant sense... Jo ara sóc incapaç de no aixecar-me quan em crida un resident o de deixar a la resident amb un volum d'urgències o de tot això. Ara, quan les residents volen lliurar les guàrdies, jo no els dic, ah, jo no lliurava, saps? Jo crec que això ens ha fet canviar una mica i ja ha precaritzat encara més...
1: Però precisament això és el que està fent trontollar el sistema. Perquè abans s'assumia que el resident sortia de guàrdia i es quedava a treballar tota la seva jornada. I la gent està prenent consciència de quins són els seus drets laborals. I quan estem començant a demanar els nostres drets laborals és quan el sistema trontolla. I aquí és obvi que tenim un problema.
4: Alba, quan pugui podré parlar.
5: Sí, sí, tant.
3: Ens hem oblidat que no hi eres.
5: Una mica més breu, Asun, si pot ser, que la intervenció anterior, que ens queden molts temes, però endavant.
4: Seré molt breu. És només per dir que jo, bueno, que entenc que tinc, que a l'estar jubilada és fàcil d'opinar sobre les vagues, però jo estaria parcialment d'acord amb la Margarida, que no ho veig clar, i estaria més d'acord amb la Rocío, que no és que no ho vegi clar, que és que jo no estic gens d'acord. O sigui, no estic gens d'acord perquè en tot això que deies tu, Jèssica, jo estic d'acord en que s'han de millorar les condicions laborals, però jo no puc contemplar una lluita per la sanitat pública deixant de banda els altres col·lectius. I jo crec que no sortirà la gent al carrer per no fer 24 hores de guàrdia, però si es fa una lluita conjunta per moltes coses, es sortirà. Jo crec que darrere de tot això s'amaga el mantenir i l'aconseguir privilegis dintre dels metges. I penso que tot això ho hem de reconèixer, perquè si no anirem malament. Igual com aquí les guàrdies passava el que esteu dient, a la primària passava, que s'oferia a la gent per doblar, per fer no sé què, perquè jo me'n vaig de vacances... Vull dir que tot això ha passat i ho hem de reconèixer. Aleshores, a mi em costa entendre la lluita per una sanitat pública de qualitat sense tenir en compte tots els estaments. El tema de responsabilitats, penso que cadascú té la responsabilitat que té al seu lloc de treball, i darrere de tot això, o sigui, a mi, per exemple, quan em diuen que no volen les incompatibilitats, és que a mi ho trobo horrorós. Com es pot defensar davant la gent que pretens treballar a la pública i després fer la privada, i a sobre dir que és que estàs cansat i que no tens vida privada? Doncs no, vull dir, has de prendre una decisió, perdoneu, ja està.
2: Aquí és on parlava jo també de la manca d'honestedat, de quan nosaltres parlem de lo esgotadores que són les guàrdies, de com repercuteixen en l'atenció a les pacients, de com tot això, en quin moment ens anem de postguàrdia a fer feina a la privada, i no estic parlant de casos aïllats. El tema de les incompatibilitats és encara més greu, perquè no és només això. És que s'està demanant que no tinguin incompatibilitats els caps de servei. Els caps de servei, les persones que tenen responsabilitat en un sistema, que tinguin al costat un centre privat, això és un conflicte d'interès claríssim, i que jo crec que...

0: pública, perquè a la consulta de la sanitat pública arribaven a veure entre 60 i 80 pacients en un matí. Això ja m'explicareu de quina manera se sosté. I la recompensa, tant de reconeixement com la recompensa econòmica, no s'ho valia. Llavors, quan un metge que per vocació creu a la sanitat pública, treballa a la sanitat pública i ho acaba deixant perquè les condicions a les quals s'ha de treballar a la sanitat pública no són compatibles amb una mala atenció, el sistema té un problema.
1: Sí, i jo estic d'acord. I en això estem d'acord, eh?
0: Totalment amb l'assunt de que una defensa de la sanitat pública no la podem conduir només als metges. No la conduirem només als metges, necessitem tot el col·lectiu. Però és que aquí estem parlant... Quan hem parlat de diversos beneficis o diversos privilegis, jo no em sento privilegiada en cap sentit. A nivell de treballadora, jo sóc una treballadora com qualsevol altra de les meves companyes que treballen en el CAP, però no puc evitar, i ho haig de dir clarament, que la meva responsabilitat no és la mateixa que la que pot tenir una administrativa que està al taulell, amb lo valiosíssima que és la seva feina, però no és el mateix. No és el mateix, ni tampoc és el mateix la responsabilitat que tinc que té la infermera, amb la qual treballo molt a gust i que fa una feina meravellosa.
2: Què permetria aquest conveni propi en el cas d'existir, que no es pot encabir en aquest conveni col·lectiu que hi ha a dia d'avui?
0: Permetria reconèixer certes realitats que són així. O sigui, les infermeres, i em sembla superbé que lluitin per la seva professió, que demanin ser un nivell A1, però això... no pot, o sigui, això ha d'anar acompanyat de més responsabilitat, perquè el que no pot ser és tu tenir el mateix nivell professional que el teu company metge, però si alguna cosa va malament, la responsabilitat és del metge. Això no funciona així. O sigui, qui més responsabilitat té ha de poder tenir una major capacitat de gestió del dia a dia. El que no pot ser és que tota la responsabilitat recaigui sobre mi i el meu marge de maniobra sigui zero. Jo hagi de dedicar els minuts que em diuen, hagi de visitar els pacients que em diuen i en les condicions en què em diuen que els haig de visitar. Però si algú va malament, responsabilitat és meva.
3: Clar, no sé com es pot solucionar, no sé si és necessari conveni propi per reconèixer això. És a dir, la gràcia de la campanya de Ni un minut més a mi m'encanta, és a dir, perquè és reconèixer quelcom, sortir de la culpabilitat de mai de quedar, no tinc per què quedar-me, per tant, a veure què.
2: Faig una puntualització, sí, només, Margarida, sí, per explicar a l'audiència que no coneguin la campanya per si de cas, eh? És aquesta campanya que s'ha engegat des del Col·legi de Metges de Catalunya.
3: Sindicat.
2: Des del Sindicat de Metges de Catalunya, disculpa, que es diu Ni un minut més, i insta els facultatius a no fer més hores extres del que s'anomenen peonades, em sembla, en el vostre llenguatge, per demostrar fins a quin punt el sistema sanitari depèn d'aquestes hores extres, que tot i ser remunerades, s'excedeixen de l'horari que té un metge al seu lloc de treball.
3: Llavors, la conclusió d'aquest Ni un minut més no hauria de ser estem d'acord, però si feu 4 hores més, les cobrareu. Perquè si es paga aquest minut més, serà inútil, perquè el que estem parlant és de sobrecàrrega. És a dir, està bé que es reconegui amb diners el sou adequat i propi, però si estem dient que hi ha una sobrecàrrega emocional que pot portar a una mala feina, pagar hores més no farà més bona feina.
0: Hi ha companys que estan renunciant a fer peonades pagades. O sigui, hi ha gent que està renunciant a part del seu sou
3: per poder estar tranquils.
0: Deixen de fer aquestes altres peonades. I això ho fan per la seva salut. Clar. I per la salut del sistema. Clar. O sigui, no m'agradaria que se sortís d'aquí amb la idea de que és que els metges i metgesses som uns avariciosos que volem guanyar més diners. Perquè no és això. O sigui, això no va d'aquest tema.
2: La vaga també està... Una de les qüestions claus de la vaga són les guàrdies, aquestes guàrdies de 24 hores, que sí que fan només el col·lectiu de metges dins del sistema sanitari. En tot cas, sembla que la consellera Pané no acaba de donar resposta a aquesta necessitat. Sembla que les responsabilitats són del Ministeri de Salut. Quan es parla amb el Ministeri de Salut, les responsabilitats són de les comunitats autònomes i de la conselleria. Honestament fa estrany, no? I parlo des de la població civil, i no vull ser representant de ningú, doncs que els nostres metges facin guàrdies de 24 hores, no? Per on passa la solució d'aquestes guàrdies, si és que són necessàries per garantir l'atenció a la ciutadania, i com s'han de redibuixar, perquè una persona no hagi de treballar 24 hores, perquè és evident que això no és humà, ni és digne, ni s'ajusta a una...

0: atenció de qualitat.
1: Perdona, quan tu dius que no és ni humà ni digne és perquè imagines la guàrdia, que tu has anat segurament algun dia a la mútua o el que sigui, has vist tot el follon que hi ha i tal. En l'històric, una guàrdia de 24 hores, més d'un li agradava, li interessava, per què? Perquè a la nit podia dormir. Si a la nit pots dormir i tens una visita, doncs anava molt bé, i potser hi ha gent que ha conciliat vida familiar i tal, fent guàrdies només, i semblava que anava bé. Ara estem en una altra història, és a dir, que les 24 hores són 24 hores treballades. Amb la qual vol dir que atendràs malament a la gent. Vol dir que no estàs fent bé la feina. Per tant, des d'aquest punt de vista, sí que s'hauria de canviar, és un moment de canvi.
2: Totalment. A veure, que és imprescindible que hi hagi metges 24 hores al dia tots els dies de l'any, això és de calaix. Però no pot ser que les jornades dels metges s'allarguin 24 hores, perquè, òbviament, les capacitats per atendre els pacients van minvant a mesura que tu vas passant hores de feina. Altres col·lectius, com per exemple el col·lectiu d'infermeria, s'organitzen d'una forma diferent, hi ha torns. Però què implicaria que els metges fem torns? Implicaria que necessitem molts més metges. Aquí està l'escollo. Això són molts diners pel sistema públic de salut, molts. Llavors, el Ministeri i la Conselleria es passen la pilota perquè ningú vol pagar això. Per això no és competència de ningú.
3: Bueno, no és competència de ningú, però és competència de tothom. Jo crec que qualsevol de les dues administracions podria eliminar-les si volgués. Jo insisteixo en que tinc dubtes de que la demanda de les persones que fan vaga sigui eliminar les guàrdies de 24 hores. Jo he preguntat molt i aquí ningú vol treballar per torns.
2: Jo també he preguntat molt i de veritat...
3: Aquí ningú vol treballar per torns. I jo vaig estar a Itàlia, les guàrdies de 24 hores estan prohibides per normativa europea, aquí, sentant-ho. I jo he estat a Itàlia i allà treballem per torns i a mi m'ha semblat molt bé, perquè a més té una implicació treballar per torns, que és que el teu sou és el teu sou. Tot, perquè nosaltres ara funcionem
0: no
3: en base a un sou base mísero, que es complementa amb milions de complements, de docència, de no sé què, de tal, i les guàrdies de 24 hores. Quina implicació té això? Que el dia que estàs de baixa, cobres el sou base. El mes que estàs de vacances, cobres el sou base. I així, llavors, això amb el sistema de torns permetria incorporar, o sigui, que tot el que cobres sigui el teu sou i poder lluitar per incrementar el sou base, que seria com la demanda que s'hauria de tenir. Però, per exemple, Metges de Catalunya, que posa com a gran exemple l'acord que han tingut a Galícia. L'acord de Galícia elimina les guàrdies de 24 hores, no? L'acord de Galícia les fa voluntàries. Jo, clar, o sigui, bueno...
1: Que hagi de pagar l'hipoteca, pues, es ficarà a fer guàrdies, no? És a dir, que al final l'eina som nosaltres. Llavors, tu fas servir l'eina per guanyar diners com sigui perquè ho necessitem. Sí. I al final, el conveni, sí que hem de parlar de diners.
3: Però clar, jo parlo de que realment jo no tinc tan clar que el debat sigui aquest i que les demandes siguin aquestes.
1: Ah, són...
0: Tens el micròfon apagat, ara.
4: No, sí. Estic molt d'acord amb moltes coses, però jo crec que, bueno, doncs això que deien, que no... L'acord aquest de Galícia, per exemple, em sembla que és molt representatiu, no? Vull dir que jo crec que caldria posar les coses molt clares sobre la taula, molt clares, i per quins són els objectius i per què s'està fent. I llavors jo també penso que és molt millor cobrar un sou i no dependre de que afegis aquestes hores de més, que no que es vagin afegint per tenir un sou més digne, no? Jo crec que cal una renovació del sistema, vull dir que calen canvis estructurals. Tampoc fem res amb això de dir que em sap greu, Jessica, però no falten metges, el que falta és distribuir-los millor, falta que les organitzacions que estiguin d'una altra forma estructurats, no? Si no enfrontem aquesta reforma estructural, no es tracta d'anar posant metges aquí, aquí sembla que falten o no. Jo crec que s'ha de fer una reforma estructural immensa per tot plegat, perquè ara estem parlant de les guàrdies, però podríem parlar de la quantitat de gent que hi ha a primària, de les cues que es fan, de com s'utilitzen els CUAPs, de com s'utilitzen les urgències hospitalàries. O sigui, deia la Rocío, Europa està prohibit, no són voluntàries, està prohibit, i si hi has de pensar en una altra cosa, si has de pagar una hipoteca, perquè en aquest cas tu dius m'esforço, però la teva, qui rep la conseqüència de la teva sobreesforç és la ciutadania, no? Però hi ha altres coses que també que no es fan, no? I per exemple, a Europa, en molts llocs d'Europa està prohibit l'accés lliure a urgències als hospitals, doncs igual també s'haurà de fer alguna cosa, en comptes d'anar creant més formes d'accedir al sistema que el que fan és duplicar la feina, perquè al final no acabes fins que no et veu el teu metge de capçalera, fer unes vies d'accés de la ciutadania als serveis més endreçades, no?
0: Uh-huh. Em sap greu perquè no podrem abordar com totes les temàtiques que tenia preparades. En aquest sentit, ha sortit sobre la taula més d'algun moment si falten o no falten metges, no? Certs sindicats sí que diuen que falten metges. El director del CatSalut, Alfredo García Díaz, diu que no en falten, que falta redistribuir-los, però d'altra banda, el govern de Salvador Illa ha presentat una mesura fa 2 mesos de crear 700 places més de primera medicina d'aquí 5 anys. Per tant, això seria reconèixer d'alguna manera que sí que falten places de medicina. En tot cas, tenint en compte que no ho podrem abordar tot, la societat està canviant. Catalunya té més milions d'habitants que fa 10 anys i la nostra piràmide poblacional també ha canviat, no? Tenim una població que cada vegada està més envellida, que requerirà possiblement una atenció més continuada. No sé si creieu que la sanitat està preparada per aquest canvi demogràfic que tenim, amb aquest augment de població i aquest creixement de població i un envelliment i el que això comporta en l'atenció, molt possiblement a més també a l'atenció primària, i quins creieu per acabar que serien els canvis estructurals que ens calen, doncs, perquè tothom pugui treballar amb dignitat i els pacients també ser atesos en les condicions que calen.
1: Jo no sé si quan diem falten metges és que estem pensant en formar-ne més, si és així, no. Perquè jo hi ha una entrevista a un noi de medicina interna, un resident, i ell parlava de contractacions. Per tant, contractacions aparentment sí que en començaran a faltar, perquè precisament ens estem fent grans, hi haurà molta gent que es jubilarà i s'hauran de contractar aquestes places. Per tant, contractacions sí que n'hi hauran d'haver.
0: També podríem parlar de retenir el talent, també.
1: Clar,
0: i que per què marxen alguns metges a fora i bueno, no es queden a exercir a Catalunya.
1: Perquè no hi ha contractació, és a dir, llavors marxen a fora, bueno, com els d'allò. Bueno, jo només volia dir això. Bueno, i que ni un minut més, ni un d'allò. Jo soc absolutament d'acord amb la campanya, perquè crec que és motivadora, però no tinc clar que hagi de ser amb un conveni propi, però està bé, ni un minut més.
2: Jo, respecte a la teva pregunta de si la sanitat actualment està preparada per atendre el canvi demogràfic, no ho està. Un metge de capçalera en 10 minuts no pot atendre les necessitats d'un senyor o una senyora de 80 anys amb pluripatologies. Això és així. I quins canvis estructurals s'haurien de fer? Home, posem imaginació i creativitat al poder, però apostar per una bona salut comunitària, per una bona educació poblacional comunitària. I aquí les infermeres podrien tenir un paper brutal. I aquí és un rol d'empoderament infermer impressionant, però això implica lluitar contra determinats poders que potser no els interessa que la població tingui una bona educació sanitària, que sàpiga el que menjar, que es cuidi l'exercici físic, que es posin traves a determinats hàbits tòxics que estan molt instaurats. Tot això milloraria els indicadors de salut de la població. I això s'ha de fer des de la base, s'ha de fer des dels nens. I, bueno, en ello estamos.
0: Rocío.
3: Sí, jo estic molt d'acord amb la Jessica i també estic d'acord en que la sanitat no està preparada per assumir això, tampoc està preparada la societat per fer-ho. Ens encaminem cap a una societat absolutament individualista, on la feina és la prioritat absoluta de la gent per pagar l'habitatge, per pagar sempre, per consumir, i ens falta, jo crec, que el que estaria bé seria tornar a una societat, no?, on estiguem més a prop de les persones que estimem, on tinguem més temps per poder fer exercici físic, per poder menjar bé, no?, on el menjar vingui de prop, on és un canvi social que necessitem. A l'hospital està saturat de persones que necessiten algú a casa que els estimi. No vull dir que estiguin malalts per això, però són pacients que no poden marxar a casa perquè no tenen algú o que els estimi o que tingui temps
0: per
3: cuidar-los. Que hi hagi un permís especial per cuidar la gent, que hi hagi temps lliure per poder viure i viure amb salut. I això s'ha de fer des dels canvis polítics fonamentals, i la salut de les persones s'ha de cuidar des de l'atenció primària claríssimament. I això serà el que farà, el que disminuirà els ingressos, disminuirà la patologia, disminuirà el gast, la despesa farmacèutica, i si això no s'ha fet és perquè, com deia la Jessica, hi ha interessos en què això no es faci.
0: Asun.
4: Vale, és l'última intervenció, no? M'imagino.
1: La teva última oportunitat, Asun, sí. Aprofita-la.
4: La meva.
1: Ens queden sis minuts, si apurem molt.
4: Si vas bé allargat. Bueno, jo estic d'acord amb les tres últimes intervencions que he fet. El que passa és que també preocupa, jo no crec... També preocupa el que s'està fent. O sigui, jo crec que calen uns canvis estructurals molt profuns que encara que posem imaginació, ja sí que és difícil perquè la nostra feina no és aquesta, perquè hi ha gent que ha de fer això, no? Mm. Però el que estan fent fins ara, encara que no ho reconeguin, per exemple, és fragmentar la primària, no? Perquè està claríssim que la primària baixaria la incidència de malestar emocional, de malaltia psiquiàtrica, de problemes amb la gent gran, si tinguéssim molt més temps. O sigui, la nostra eina és el temps, i si tenim temps, les coses segur que es fan més ben fetes, no? Però llavors ara ho solucionen dividint-la, segmentant-la primària. Ara hi haurà unitats per vell normal, pel vell més vell, pel vell fràgil i pels que estan a punt d'ingressar. Tot això, al final de la vida, el que fa és baixar la qualitat assistencial. O sigui, quan des de la primària reivindiquem que hi ha d'haver una longitudinalitat, és justament perquè al cap de la vida et trobes amb una persona que et coneix, que coneix a tu i que et farà, segurament, et donarà qualitat als anys que quedin de vida. Aleshores, això ara, per l'administració, sembla que és una manera de dir, bueno, pues solucionem, ja hi ha més gent gran, pues posem unitats. No, això no és una solució. I després, a mi, el que també em preocupa és aquesta diferència, segurament perquè, bueno, perquè soc més vella, no? Però aquesta diferència entre la gent que pot donar consells i la gent que els ha de rebre. Estic d'acord amb vosaltres en que des de l'escola s'ha de començar, però ho dic de debò. O sigui, l'escola hauria de fer que la gent fos més autònoma, que sabés com cuidar-se amb les coses bàsiques, que això ho hem anat perdent. Però jo crec que falta comunicació entre els professionals i les professionals i la ciutadania. Jo em costa una mica fer la divisió aquesta dels que no saben i dels que han d'ensenyar. Jo crec que aquesta... Que amb totes aquestes coses participatives que es parla però que no s'arriben a fer, vist des de fora, jo crec que caldria molt aquesta relació. Segur que ens estalviem malentesos i que podríem avançar molt millor plegades.
0: I ara sí que per acabar, i molt i molt i molt breument, gairebé amb una frase, que és el que necessiten els metges i el sistema sanitari de casa nostra?
2: Necessitem recursos i necessitem temps.
3: Sí, jo el mateix, i sobretot recursos dedicats a on toca, que és especialment a l'atenció primària.
0: Margarida.
1: Temps, cobrar el que es necessita i valoració per la ciutadania de la feina.
0: Asun.
4: Pues jo diria que temps, perquè del temps es deriva tot l'altre, no? Jo crec que temps és fonamental.
0: Doncs amb això hi ha unanimitat, també en aquesta sobrecàrrega assistencial. Jessica Ortiz, Rocío Luna, Margarida Cleris, Asun Reyes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per fer aquest debat sobre la situació que viuen actualment els metges i metgesses de casa nostra i el nostre sistema sanitari. Segurament en tindríem per moltes hores més de debat, però no haurem fet aquesta pinzellada. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres per convocar-nos.
4: Exacte. A veure si es va...

0: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pel tacte, que em diu, estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
4: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
5: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
6: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
7: L'enjoc és...
8: Futbol.
7: Bàsquet.
8: Hoquei. Okay,
7: handbol.
8: Waterpolo.
7: Tenis, taula.
8: Rugbi.
7: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
9: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
10: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
11: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
10: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
11: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
10: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
12: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
13: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
14: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
15: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
16: L'univers infinit.
15: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
17: Braseria La Bolera.
18: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
17: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
18: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
17: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
18: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
17: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
16: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
16: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
19: Un règim autoritari, militarista, jerarquitzat. Les dones gelles tenien pitjor.
20: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
21: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
22: Españoles. Franco ha muerto.
23: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
24: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món? Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
25: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
26: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
27: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, el Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
26: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
25: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
28: Salutacions. El Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptes incompliments en la gestió de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, la UMET, tant per part de l'empresa adjudicatària, Fund d'Esplai, com de l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant d'aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Quan Bellaterra va iniciar el procés de segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en unes qüestions territorials més rellevants del Vallès. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, l'alcalde ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable, però considera que el procés no s'acabarà aquí. Segons ha dit Vallès, la Generalitat dirà que no, però que si juga un pèsol, ha dit que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. El personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal aliè al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes convocada al sector bibliotecari públic català. I el govern mantindrà les restriccions d'accés a Collserola i a la resta de la zona del risc per la pesta porcina africana, almenys fins a finals d'estiu. Així ho va traslladar aquest dimarts el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, als representants dels 19 municipis afectats durant una reunió telemàtica en què, entre altres qüestions, es van abordar possibles alternatives per recuperar parcialment l'ús ciutadà de l'espai natural. La trobada arriba pocs dies després de la protesta convocada a Collserola per reclamar la reobertura de l'espai tancat des de principis d'any per contenir l'expansió de la malaltia. I la CUP estudia una proposta per expropiar part dels terrenys de Can Ametller amb l'objectiu d'incrementar el control públic sobre un dels darrers grans sectors pendents de desenvolupar a la ciutat. La portaveu de la formació, Ariadna Sierra, ha defensat que la planificació del nou barri ha de respondre principalment a la crisi d'habitatge.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: 11 i 7 minuts d'inici d'aquesta segona hora del Faves Comptades, aquest especial que fem en directe des de la plaça d'Octavià motiu d'aquesta diada de Sant Jordi. Acabem d'escoltar les Montses amb aquest nou senzill, La meva essència, el Martí González, el Joan Prat, el Xavi Esteve, que els tornarem a recuperar al final d'aquesta hora. Serà el tancament d'aquest especial Sant Jordi des de la plaça d'Octavià. Hem agafat el relleu i ara ens n'anem novament a investigar per les parades que hi ha en aquesta plaça. Tenim la nostra companya Sara Vella, que doncs, va remenant per aquestes piles de llibres, parlant amb la gent i veient una mica què és el que es cou. Sara, molt bon dia.
1: Hola, Carme, bon dia. Doncs mira, sí, ara mateix sóc aquí, en realitat, al vostre costadet, a la parada de La Salvatge, i tenim el llibreter Àlex Pla, que ha recollit uns quants llibres dels que a ell li agradaria que la gent regalés més. Ara l'escoltarem, perquè si voleu saber el que més s'està venent, el que més la gent li agrada, això ja ho trobareu ràpidament. Clar. A totes les parades.
0: Sí, sí, segur.
1: En canvi, ell potser ens parlarà d'algunes joies més desconegudes i que poden agradar molt, oi, Àlex?
2: Exacte. Hi ha llibres que es venen sols i nosaltres encara mantenim la fe en que existeix el llibre de capçalera. Intentarem recomanar-te perquè surtis del mainstream.
1: I són llibres d'actualitat o són clàssics de sempre?
2: Aquests són tres llibres que han sortit ara. Un és d'una autora catalana, que es diu Maria Rovira, que ha escrit un llibre que es diu Garlanda, que són un recull de contes, assajos, amb un sentit de l'humor impressionant. És una visió irònica, àcida. El recomana la gran escriptora, la Marta Rosals, que és això és una garantia de que aquest llibre t'agradarà molt.
1: A tothom o hi ha un públic específic?
2: És que quin llibre agrada a tothom? No n'hi ha, això no existeix. Però pot agradar... Hi ha un ampli sector de públic que pot disfrutar. Són històries curtes, com que vivim en temps així de pressa, passar pantalles i anar de pressa, no estàs per llegir Guerra i Pau. A vegades vols llegir una història de 5 pàgines i tirar milles, no? I a més que t'aixequi el cor, et faci riure o somriure.
1: Doncs sí, hi ha alguna temàtica específica o va tocant molts temes diferents?
2: Toca de tot. Aquí rep tothom.
1: Molt bé, doncs ganes de llegir-lo. Què més ens recomanes?
2: Mira, aquí recomano un llibre de la Rita Bullwinkle, que es diu Cop de llum. L'ha publicat Segona Perifèria, que és una editorial en la qual tenim molta fe, perquè busca gent poc coneguda, gent que mereix que li prestin atenció, perquè dissortadament els mediàtics, etc, tenen gairebé l'atenció del públic garantida. Ella explica aquí una història que parla d'un món que desconeixem completament, que és el de la boxa femenina, i a més de menors de 18 anys, no? De 18 fins a 18 anys. I això és un torneig on hi ha 8 boxejadores que competiran per un premi, no hi ha gairebé públic, només estan els pares i algun d'allò, i llavors va explicant combat a combat, una al combat, després què els hi passa pel cap, què els ha portat aquí, doncs la pressió de la família, les seves germanes havien sigut campiones i bueno, m'ha tocat aquí seguir la tradició, passen moltes coses pel cap. Alhora és com si duguessin una càmera i saps com es boxeja. Diu, mira, aquesta davant de la cama esquerra, me te la fotran amb la dreta, m'haig de cobrir les costelles, tot el que els hi passa del cap. Llavors, combat a combat fins la final. Hi ha una cosa que és molt bona, és que tots apostaríem per una, no? Però al final s'imposa la realitat.
1: Doncs mira, em sembla molt adequat també perquè aquí a Sant Cugat l'últim any han obert un parell de centres de boxa, justament. Molta gent es sentirà identificada. I el tercer, quin seria?
2: És un autor coreà que parla d'uns pobres desgraciats que estan en un psiquiàtric que han après a obeir. I el títol és El que hem fet bé és demanar perdó. Però un bon dia la situació canvia, s'inventen un negoci que no revelaré i els hi canvia la vida.
1: Dins de la mateixa residència?
2: No, surten fora i, bueno, no vull dir res.
1: Molt bé, és d'aquells llibres que més val...
2: A descobrir. Sí, l'autor es diu Lee Ki-ho, i l'ha publicat també a Males Herbes.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Àlex. Tres opcions diferents per qui vulgui sortir del que llegeix tothom, no?, una mica. Doncs gràcies, que vagi molt bé la diada. I Carme, si et sembla bé, me'n vaig cap a una floristeria amb la que volia parlar, perquè...
3: Molt bé.
1: És una floristeria molt especial de Sant Cugat, que a més aquest any he vist que tenien per allà alguna cosa relacionada amb el rosetó del monestir.
3: Molt
1: típic. I els hi vull preguntar, aviam, què és. Mira, tenim aquí l'Ariadna Guillamón, que és la propietària de Made for You. Mira, està tenent justament a dues persones que volen comprar una rosa. Tenen unes roses precioses. Aquestes, concretament, Carme, t'he de dir que me deixen un metre d'alt. Vull dir que no passen desapercebudes. I el que ara m'interessaria és, quan ens pugui atendre, que ens expliqui què han fet relacionat amb el rosetó, perquè tenen unes postals precioses en les quals tu pots dedicar-li la rosa que compris a la persona qui li regalis, que també és un detall, ja que és el dia de l'amor i de ser una mica romàntic. No sé si tu, Carme, ja has regalat o t'han regalat alguna rosa avui.
3: No, avui no, serà una mica més tard. Com que el dia és llarg, que hi ha moments per tot, ja arribarà, i segur que arriba.
1: Sí.
3: I si no, no passa res, eh?
1: Tot just acabem de començar. I tu en regalaràs alguna per això o no?
3: No, acostumo a regalar llibres, però a veure, que això de les tradicions també estan per trencar-les, eh? Quan convingui.
1: Doncs sí.
3: Sí o no?
1: Sí, i tant. S'ha d'innovar, i no pot ser que nosaltres només rebem roses i...
3: Oh, clar, a mi també m'agradaria que em regalessin un llibre.
1: Sí, i no? Si no, ens l'autoregalarem, no?
3: Això és el que fem, això és el que fem. Escolta, tenim la possibilitat de poder parlar amb algú?
1: Ara estic intentant aviam si l'Ariadna pot atendre en un momentet, però és que ara ja és un moment en el que s'ha de dir que hi ha bastant...
3: Hi ha molta gent.
1: Bastanta clientela, però sí, ara l'agafo, Carme.
3: Val, doncs...
1: 3 segons?
3: Sí, i tant. Sí. D'aquí una estona, doncs, parlarem d'una altra qüestió, mirarem d'aprofitar que quedi alliberada la persona que estem esperant perquè ens pugui explicar algun detall sobre aquestes roses. Ho farem molt ràpidament perquè haurem de continuar el programa, aquest especial Sant Jordi que fem des de la plaça d'Octavià, perquè tenim altres temes, tenim convidats, sí. I els tenim a punt a la taula.
1: Carme, la
3: digues.
1: Tinc aquí, mira.
3: Som-hi.
1: Volia que m'expliqués, aviam, veig aquí... Hola, Ariadna.
4: Hola, bon dia.
1: Ja he explicat que ets la propietària de Made for You.
4: Exacte, Made for You, una empresa dedicada a crear experiències florals per esdeveniments.
1: Sempre ens agrada venir-vos a veure per Sant Jordi, perquè és que teniu una parada preciosa amb unes roses precioses, i aquest any hem vist una postal on posa Diada de Sant Jordi, hi ha un rosetó del monestir de Sant Cugat. Què és això?
4: Exacte, aquest any hem volgut fer un homenatge a la nostra ciutat, Sant Cugat, i llavors ens hem inspirat en el rosetó, que és al final doncs, la figura icònica, no?, de la nostra ciutat. Llavors en aquesta postal està feta a mà per la meva mare, Maribel Guillamón.
1: És molt maca.
4: I també volem que les paraules també floreixin en aquest acte tan generós de regalar una flor amb amor. Llavors aquí, perquè les persones també puguin escriure unes paraules sentides i de record amb cadascuna de les creacions de les roses.
1: Doncs sí, concretament el que proposeu és que la persona que regali la rosa pugui dir el que més admiro de tu és, i ho ompli, avui celebro amb tu i ho ompli, i si aquesta rosa pogués parlar, diria una forma de facilitar una mica el romanticisme.
4: Exacte, i aquesta generositat en nom de la bellesa, l'amor i la cultura.
1: Doncs molt maco, gràcies, Ariadna. Bona diada.
4: Doncs molt bona diada. Vale, que vagi molt bé i moltíssimes gràcies.
1: A tu, fins aviat, Carme.
3: Gràcies.
1: Us deixo.
3: Gràcies,
1: tornem
3: Sara.
1: Després.
3: Perfecte, fins després. Bé, doncs ara sí que continuem des de taula, des d'aquesta celebració de la Diada de Sant Jordi, com dèiem abans, amb convidats que ens acompanyen a la carpa de Cugat Mèdia. Saludarem a l'alcalde de la ciutat, Josep Maria Vallès. Molt bon dia.
5: Molt bon dia, Carme.
3: Com estem?
5: Molt bé, i tu? Bona dia de Sant Jordi.
3: Bona dia de Sant Jordi. Molt bé, igualment. I ens acompanya també la Montse Collazos, que és la directora de les biblioteques de Sant Cugat. Montse, molt bon dia.
6: Hola, molt bon
3: avui
6: dia.
3: Avui repeteixes, eh?
6: Avui torno, que estic...
3: Perquè vegis...
6: Tan contenta amb els audiollibres a les mans.
3: Hem parlat abans dels audiollibres, veus de conte. Parlarem de biblioteques després, però abans sí que m'agradarà preguntar-vos com viviu la Diada de Sant Jordi com a alcalde, com a directora de les biblioteques. En l'àmbit privat, cadascú doncs fa i desfà com pot. Però com a alcalde de la ciutat, com ho viu, Josep Maria
5: doncs,
3: Vallès?
5: Doncs intensament, i la jornada de Sant Jordi comença dies abans, perquè és tradició a l'Ajuntament de Sant Cugat que els alcaldes o alcaldesses doncs, passen, per exemple, per tots els casals d'avis del municipi, que n'hi ha molts, a repartir roses als avis i àvies de tothom, no només a les àvies, sinó roses per tothom. I això ja ho vaig començar a primers d'aquesta setmana. És una part de la de Sant Jordi que els avis doncs, ho agraeixen molt aquest detall de l'Ajuntament de la ciutat amb tots ells. No? Ara mateix vinc del casal de Santa Rosa, d'aquí a prop, i a banda, doncs, hi ha, com bé saps, gairebé jo, millor que jo, la quantitat d'activitats programades que hi ha per Sant Jordi, com per exemple enguany hi ha una novetat, aquest trivial literari, que es farà a la Unió Centre Cultural, ara es diu la Unió Centre Cultural, i avui vivim doncs, aquí a la plaça d'Octavià a l'entorn, que ara ho comentàvem, no? Com ha canviat això? Jo recordo, i tu recordaràs, Carme, i tu potser Montse també, doncs fa 30 anys, aquí al matí, no hi havia ningú.
3: Tothom anava a Barcelona.
5: Eren dues paradetes petitonetes i a la tarda la cosa s'animava, però és que ara passes al matí, primer que han augmentat moltes les parades, hi ha més llibreries, i també la gent doncs, també té l'oportunitat de passejar i gaudir del matí, que realment es pot consultar les novetats i tafanejar llibres o comprar roses millor al matí que no pas a la tarda, perquè a la tarda això és una bogeria.
3: Sí, això serà impossible. Montse, com a directora de les biblioteques, tu com ho celebres? Com és una diada com la d'avui?
6: Sincerament, nosaltres, les biblioteques públiques, considerem que la diada és una diada més per les llibreries que per les biblioteques. Tot i així, tenim diverses iniciatives, no només el dia 23, sinó dies anteriors o dies posteriors, vinculades amb la Diada de Sant Jordi, perquè creiem que el 23 el protagonisme màxim ha d'estar donat per les llibreries. Nosaltres contínuament som centres prescriptors de lectura. A la biblioteca, per exemple, Gabriel Ferreter, tenim un parell d'expositors on hem proposat una iniciativa que es diu Cita a cegues amb un llibre, i els llibres estan embolicats amb un llacet vermell on queda tapada la coberta, només es veu el codi de barres i un parell de cors de detall. I ho hem fet tant a la secció d'adults com a la secció infantil. Aquest és un petit exemple d'una de les iniciatives. Avui la celebració és global i completa vinculada al món de la lectura.
3: Està clar que celebreu, però seguiu la tradició o, com jo comentava abans, les tradicions estan una mica també per trencar-les? És a dir, tu reps la rosa, Montse, i regales llibre o com va la cosa?
6: Jo fa anys que el que rebo són llibres, no més llibres. Les roses són a casa els rosers del jardí. Avui, de bon matí, a 6:45 del matí, he sortit al jardí i he vist 3 rosers plenament florits. He gaudit dels seus colors i de l'aroma i me n'he tornat cap a dintre. I després hi haurà llibres.
3: Clar que sí. Alcalde.
5: Jo aquest matí, a primera hora, doncs, ja he regalat la rosa i també he regalat dos primers llibres. Perquè a la tarda... Perquè són dos llibres especials, que no tenen res a veure amb les novetats editorials, però aquesta tarda regalaré el llibre. O sigui, jo regalo el llibre i la rosa. Jo crec que no només s'ha de regalar un llibre, s'ha de regalar un llibre i una rosa.
3: El pack complet.
5: El pack complet.
3: Molt bé.
5: Jo no he rebut res encara, eh?
3: Encara no. Mai no és tard. El dia, bueno,
5: sí,
3: el dia és llarg.
5: El casal de Santa Rosa m'ha regalat aquesta rosa tan bonica.
3: Molt xula.
5: Feta artesanal, amb paper.
3: Groga.
5: Exacte.
3: Mira, una groga i una vermella,
5: sí,
3: no? Que porta la solapa.
5: Sí.
3: Molt bé. Fa un mes que Cugat Mèdia presentava en públic una sèrie documental, Lletra B, una coproducció de la xarxa de comunicació local que aborda les històries personals de les biblioteques públiques de Catalunya i també la funció social i cultural que desenvolupen totes elles. Estem parlant de 13 capítols que s'emeten els diumenges a partir de les 10 de la nit a Cugat Mèdia, també les televisions locals que estan adherides a la xarxa i, si voleu, estan sempre disponibles a la xarxa Més. És una sèrie que ens recorda la importància de les biblioteques i el seu paper vertebrador de la societat i la cultura d'un municipi. I per això avui, dia de Sant Jordi, dia de llibres, hem pensat, per què no podem parlar de les biblioteques, per exemple? Fa un any, alcalde, el ple municipal va aprovar un projecte d'aquest equipament, aquest nou equipament, nova biblioteca central, que ha d'anar al parc de Ramon Barnils. Com està el projecte? En quin punt es troba ara mateix?
5: Doncs, si hem de ser... hem de dir-ho resumidament, ara estem buscant el finançament. En qualsevol cas, cosa que no és fàcil, perquè històricament hi havia un acord no escrit que les biblioteques es feien a tres parts, finançades a tres parts. Una part de l'Ajuntament de la ciutat o del poble, una altra part la Diputació i una altra part la Generalitat. Avui dia doncs, sembla que la cosa ja no va per aquí. També és cert que les biblioteques doncs, avui dia són un equipament d'un pressupost molt, molt elevat. Pensem que la biblioteca aquesta de Sant Cugat ja hauria d'estar feta. Aquesta anava alineada amb la Vilarín Vallès, de fet és fins i tot és el mateix arquitecte, anava alineada també pràcticament amb una de Cerdanyola i anava alineada pràcticament també amb la Vázquez Montalbán de Barcelona. Però el mandat anterior es va decidir, decisió política, de deixar el projecte en el calaix. Nosaltres l'hem recuperat, vam fer algunes modificacions i si tot va com ha d'anar en el pressupost del 27 de l'any que ve, doncs farem la reserva de crèdit que es diu per tenir prevista les partides per iniciar a fer la biblioteca amb l'objectiu de que el proper mandat estigui feta. Ho deies una mica al principi, la gent avui dia tampoc pensi una biblioteca com un lloc només on va a buscar un llibre i llegeix, vull dir, en una biblioteca avui dia jo diria que és com un espai sociocultural, una centralitat cultural que passen moltíssimes coses. Només cal veure aquests reportatges que heu elaborat. Jo vaig tenir l'oportunitat fa un parell d'anys de visitar la Vilarín Vallès i vaig quedar doncs, en bocabadat del que és una biblioteca on passen moltes coses, no? Per tant, quan tinguem aquesta biblioteca, no només hi haurà llibres, es podrà consultar, sinó que passaran moltes altres coses. Per exemple, a la biblioteca de Sant Cugat, jo sempre dic que serà la nova biblioteca serà una triple bona notícia. La biblioteca en si, perquè la ciutat la necessita, no és que sigui un caprici de l'Ajuntament o de l'alcalde o de la directora de la directora de les biblioteques de Sant Cugat, sinó que ho diuen les dades, la quantitat d'usuaris que tenim a la nostra ciutat, i també ho diu el mateix Servei de Biblioteques de la Diputació. Per tant, ja hauria d'estar feta, no? Doncs com serà un gran equipament, una gran centralitat cultural, doncs d'una part també servirà per destensionar doncs, la Casa de Cultura, perquè hi haurà alguns espais que aniran a parar doncs, a la nova biblioteca, i quan tinguem la nova biblioteca, la biblioteca actual tindrem, o sigui, la ciutat guanyarà un altre equipament cultural. Per tant... per exemple, una de les possibilitats que poden anar en aquesta biblioteca actual serà doncs, una sala d'exposicions, que jo crec que Sant Cugat, una ciutat de prop de 100.000 habitants, també mereix una sala d'exposicions del segle XXI. Tenim la Casa de Cultura, que està molt bé, però no crec que sigui el lloc més adient. I fins i tot podria estar, per què no, doncs, els estudis de Cugat.cat, per exemple, no? Seria una centralitat que jo crec que guanyaria moltíssim. Tenim el Teatre Auditori, tenim els cinemes, tenim el Conservatori, tenim la biblioteca, la nova biblioteca, etc. I tindrem doncs, aquesta sala d'exposicions.
3: Estem parlant d'un projecte de tres plantes, d'una capacitat per unes 700 persones, una sala d'actes per 200 persones més. Un projecte ambiciós, però que sí que necessita la ciutat, perquè la ciutat ha crescut i necessita també d'oferir molts altres serveis, com ara comentava l'alcalde, no, Montse?
6: Sí, actualment la Biblioteca Gabriel Ferrater ofereix la majoria dels serveis que també oferiria una central, però d'una forma molt limitada i també perjudicant a infants i famílies cada vegada que es du a terme una activitat col·lectiva, perquè tant les activitats adreçades a infants i famílies es duen a terme a la sala infantil, però durant l'estona que dura l'activitat no s'hi pot fer res més, i les activitats per adults, com que la Biblioteca Gabriel Ferrater no disposa de sala d'actes, també s'han de dur a terme en aquest espai, de manera que infants i famílies queden doncs excloses de l'ús de l'espai i del fons mentre dura l'activitat. Però per coherència i democràcia, si duen a terme un mínim d'activitats, un mínim de xerrades, els clubs de lectura, les hores del conte, els bibliojocs, que considerem que donen coherència i sentit al que és una biblioteca pública en una ciutat.
3: Quan tinguem aquesta nova biblioteca, de quina manera penseu que contribuirà a reestructurar l'acció social i cultural, aquest nou equipament a la ciutat? Perquè això crearà noves sinergies, vull dir, replantejarà tot aquest teixit d'una altra manera, no? Amb més opcions.
5: Home, sí, serà una gran centralitat cultural, primer pel que dèiem, on estarà, i per les dimensions que tindrà, inclús també per l'edifici en si, no? que és un projecte preciós, que estarà allà emplaçat en part del Parc Ramon Barnils. També dir que en paral·lel hi ha una altra feina a fer, que s'ha començat però que també serà lenta, i és que totes aquelles casetes que hi ha, diguéssim, a prop de la Rambla del Celler, doncs han d'anar desapareixent. Això és una feina lenta perquè s'ha d'anar pactant amb els propietaris perquè, diguéssim, que la biblioteca tingui un entorn el més amable possible i que sigui una centralitat realment que la ciutat la conegui. Jo crec que quan hagi la nova biblioteca també segurament hi haurà molta gent que descobrirà, doncs, que tenim biblioteques, quan fa molts anys que tenim biblioteques. La de Gabriel Ferrater és de l'any 93, aproximadament. Va coincidir pràcticament amb la inauguració del Teatre Auditori. Després tenim la de Mirasol i la Marta de Sardona. També tenim la de Volpelleres, no? Vull dir que, i molts usuaris, ara, de memòria, dades del 24, perquè el 25 sí que va passar que una biblioteca, doncs, va estar molts mesos tancades, però va superar els 300.000 usuaris.
6: Així és.
5: És així, vull dir, sí, estem parlant de molts usuaris, eh? Molta gent que acudeix o que es connecta o que necessita, doncs, fer l'ús de la biblioteca. O, per exemple, també hi ha uns usuaris no tant de biblioteca, diguéssim, formalment, que són els estudiants, no? Que també, doncs, necessiten i busquen espais fora de casa, lluny de l'ambient familiar, per poder tenir unes hores de silenci, de poder estudiar i preparar exàmens, no? Doncs aquesta nova centralitat, aquesta nova biblioteca, doncs oferirà tot això i molt més. Per tant, jo crec que la ciutat guanyarà moltíssim, moltíssim.
3: Montse, sota el teu punt de vista, de quina manera contribuirà aquest nou equipament, no? A la reestructuració, a la reconfiguració de...
6: Jo crec que aquest nou equipament el que significarà és una expansió, una possibilitat d'expansió per part dels usos dels serveis de les persones usuàries. O sigui, la ciutadania disposarà d'uns espais molt més agradables, de més fons, d'una oferta d'activitats molt més ampliada. Jo diria que disposarà d'uns drets més equiparats a les seves necessitats reals, també.
3: Hem parlat d'aquesta sèrie documental de Cugat Media, que ja s'ha començat a emetre. Aquest diumenge arribarà el tercer episodi, que es titula Barrejar, on es mostra la Biblioteca Fondo de Santa Coloma de Gramenet. Surten unes quantes biblioteques del territori. També surt la de Sant Cugat, que surt més cap al final, el 5 de juliol. Es titula Balcó i comparteix protagonisme amb una biblioteca de Helsinki, no?
6: Així és, amb la Dodi.
3: Què podrem veure en aquest documental? Què es mostra?
6: Sobre el capítol de Sant Cugat et refereixes, sí.
5: Tu l'has vist?
6: Jo l'he vist.
5: Jo encara no.
6: Jo l'he vist. El vaig veure ahir. Vaig demanar, sisplau, que avui, abans de l'entrevista, me'l deixessin veure de forma exclusiva per tenir més coneixement de causa a l'hora de...
3: Però hi participes, de també.
6: I tant, sí, sí, i tant que hi participo. Crec que el treball de guió que s'ha fet d'aquest capítol és preciós, és harmònic, perquè els continguts no ballen dividits, no estan dividits d'una forma molt dràstica del que és el contingut de Sant Cugat i el contingut d'Odi, sinó que hi ha parts que parlen de Sant Cugat i, de forma paral·lela, parts que parlen d'Odi, i és preciosa la manera com focalitza l'efecte que té un servei de biblioteca pública en les persones i de quina manera una biblioteca pot arribar a transformar societats, i també com aquestes persones són protagonistes i partíceps de l'estructuració de l'espai i de l'activitat de les biblioteques.
3: L'alcalde no ha vist l'episodi de Sant Cugat, però sí que ha vist el de la Biblioteca Pilarín Vallès de Vic. i és fantàstic veure un equipament transformat, com s'ha transformat també a mida de com ha evolucionat la societat i les necessitats dels usuaris, no? Allà hi ha gent que fa vida, pràcticament.
5: Va ser un encert, inclús, on van triar fer aquesta biblioteca. Jo ho deia abans, jo abans de veure el reportatge fa 2 anys i vam anar junts.
6: Vam anar-hi junts, Josep Maria, sí.
5: Vam anar junts, jo vaig quedar increïble. Jo convidaria els santcugatencs a anar a visitar la Biblioteca Pilarín Vallès, no? Perquè també és un referent on passen moltíssimes coses. Curiosament, només entrar, a mà dreta trobes un piano. Un piano en una biblioteca. No? Dius, què fa un piano? Doncs hi ha l'oportunitat. També hi ha un senyor que crec que va quasi cada dia, surt en el reportatge, a tocar unes peces, no? Jo convido a que tothom el recuperi aquest reportatge o que la vagi a veure, no? La Biblioteca Pilarín Vallès és excepcional, a més està emplaçada en un lloc molt especial entre dos barris, pràcticament, que uneix dos barris, i en un lloc molt especial on va haver-hi un atemptat molt, molt bèstia de... Bueno, tots els atemptats són bèsties, evidentment. Un atemptat d'ETA allà a Vic, no? I, per tant, també hi ha un petit homenatge a l'entrada a totes les víctimes que van haver-hi. Vull dir que relliga moltíssimes coses aquell espai i la biblioteca en si. I, a més, clar, que porti el nom de Pilarín Vallès, que hi hagi espais, doncs, il·lustrats per ella, que truquis per telèfon...
3: I contesti
5: ella... I clar, és impressionant, vull dir, no sé si ho millorarem tot això que s'ha encogat, ho intentarem, però està molt bé, està molt bé.
6: Jo crec que sí, Josep Maria, estarem a l'alçada, i tant com sé.

0: la tertúlia d'Argelagues de la Gemma Ruiz amb l'autora. Argelagues és una novel·la que dona protagonisme a figures femenines anònimes que han viscut vides possiblement sense una connotació intel·lectualment molt destacada, però vitalment molt de gran valor. Amb un treball de llenguatge increïble. I la seva autora, a més, és una gran comunicadora. Ella té una nova publicació aquest any que es diu Una dona de la teva vida. Una dona de la teva edat. Ara no recordo exactament el títol de la novel·la que aquest 2026 publica la Gemma Ruiz, però Argelagues és una joia. Jo recomano aquesta novel·la de totes, totes.
1: Molt bé. Josep Maria.
2: A mi ho poses difícil. Clar, jo com
1: que no sigui teu, eh?
2: No, més d'aquest any no he tret cap. Ara fins al 2030 no em toca. Però com a alcalde de Sant Cugat jo crec que he de recomanar llibres escrits per autors i autores de Sant Cugat, que en tenim
1: molts, cada vegada més.
2: Molts. Mm-hmm. És increïble la quantitat d'autors i d'autores. L'altre dia es podia veure la taula d'escriptors, eren 70 novetats editorials.
1: Correcte.
2: No vol dir que hi hagin 70, n'hi ha molts més, perquè no tothom escriu cada any, no? I per tant se'm fa difícil, però mira, si he de triar un que tu hi col·labores i que tu vas participar en la presentació, que és el llibre Allò que importa, de la Judit Martínez, que aquesta noia de Sant Cugat, doncs aquesta periodista de Sant Cugat, ha fet 31 converses amb 31 persones diferents de Sant Cugat, ha exprimit tota l'essència d'aquella conversa i ha fet un petit relat a cadascuna, i jo crec que és el que es recomanaria.
1: Molt bé, doncs ens quedem amb aquestes recomanacions. Anem molt ràpid. Us agraïm molt que ens hagueu acompanyat en aquesta estoneta que hem passat aquí en aquesta taula compartint la celebració de la Diada de Sant Jordi, i ens anem molt ràpidament, gràcies als dos.
0: Moltes gràcies.
1: Ens anem molt ràpidament a veure per on para la nostra companya Sara Vella, remenant llibres encara.
3: Hola, Carme, doncs no, ara estic aquí una mica fent de tafanera preguntant a la gent. Estava preguntant a la gent quins llibres regalaria, més o menys sentia respostes bastant semblants, fins que m'he topat amb un molt conegut de la casa, l'Eduard Jané, col·laborador, i ens ha contestat una cosa que m'ha deixat una mica parada. Quin llibre regalaràs per Sant Jordi aquest any, Eduard?
4: No, cap.
1: Cap llibre?
3: Ni el regalaràs ni te'l compraràs?
4: No, a veure, jo, per la meva condició d'escriptor, de col·laborador amb la ràdio, jo penso que llibres s'han de comprar tot l'any. I és el que faig, comprar-ne tot l'any, regalar-ne inclús tot l'any. És veritat que hi havia un moment, va haver-hi un moment a la meva vida personal, que el dia de Sant Jordi, amb la meva dona, veníem amb els nets, petits, i aquell dia sí que compraven llibres, és a dir, compraven amb ells. És a dir, ells escollien els llibres, òbviament, i els hi compraven. Però penso que a partir d'un moment determinat, tot i que considero aquesta festa única i que per molt que ho intentin copiar en alguns llocs no funciona igual, perquè hi ha aquesta integració. Ja sé que últimament algú ha dit que una cosa és la festa del llibre i altra cosa és el dia de Sant Jordi. Però jo penso que
3: això és polèmic, no?
4: Sí, això és polèmic. Però jo penso que no es pot desenganxar una cosa a l'altra. Quan va cansar el dia del llibre, quan va començar, era estrictament això. Era un dia perquè hi haguessin parades al carrer. És a dir, les llibreries sortien al carrer per presentar el que ja tenien habitualment. I es considerava, doncs, que això, si no me recordo malament, el 1932. Però després això ha anat evolucionant i ha arribat un punt en què aquesta conjunció entre dia del llibre, dia de la rosa, dia de Sant Jordi, va creant un tipus, diguéssim, de sistema que és mental, que és moral, que és estètic i que és sobretot cultural, que és el que hauria d'imaginar-nos a tots, que és el que interessa, en el fons, i que en alguns casos pot passar que una persona que la primera vegada que li compren un llibre o compra un llibre és precisament el dia d'avui, a partir d'aquell moment es converteix en un consumidor de llibres, en el bon sentit de la paraula consumidor.
3: Doncs sí, doncs m'ha agradat molt la reflexió, Eduard, que no cal esperar aquest dia per això, per comprar, que podem ser lectors tot l'any i consumidors de llibres tot l'any.

0: Moltes gràcies. Segueix passejant, disfruta d'aquesta diada.
1: Moltes gràcies a tu i que vagi molt bé el dia de Sant Jordi, el dia del llibre.
0: Igualment, gràcies. I aquí tenim també a tota una colla de noies que són estudiants de l'Institut FP de Sant Cugat. Hola.
2: Hola, bon dia. Som de l'Institut FP Sant Cugat. Som alumnat amb discapacitat intel·lectual i fem una formació d'atenció al públic i ventes. I avui hem preparat productes de Sant Jordi. Ens trobareu llibretes, punts de llibres i llaminadures. Tots els productes estan fets per nosaltres i us convidem a tothom a venir a la plaça 1 d'octubre, ja que els nostres productes tenen les 3 B's. Bueno, bonito i barato. Us esperem.
0: Molt bé, molt bé. O sigui, més ben venut impossible. Jo crec que intentarem passar tots per allà a veure què teniu. Volia aprofitar també per preguntar-vos, aviam, si ja heu anat a mirar les paradetes, si us heu fet amb algun llibre o si us han regalat algun o espereu que us el regalin. Digue'm tu mateixa.
2: Pues avui m'han regalat el llibre de com mandar a la mierda de forma educada.
0: Perquè acostumes a fer-ho de forma no educada o què passa?
2: Bueno, el llibre no té res que veure amb el títol, sinó que va de com posar límits amb les persones.
0: Ah, molt bé, molt interessant. I tu, que em pots explicar quin llibre t'han regalat?
3: Art del Crepúsculo.
0: Ah, aquesta és una saga que mai falla, oi? La professora també, aviam, que ens expliqui.
4: Doncs jo sóc molt fan de la Regina Rodríguez i estava esperant el segon llibre i sí, sí, me l'han regalat, així que crispetes a matinada.
0: Molt bé. Algú més? Ens pots explicar tu?
5: A mi que em regalin una rosa.
0: Ah, mira, hi ha gent que, clar, que prefereix que li regalin una rosa. Molt bé, doncs esperem que algú te la regali. Mira, Carme, doncs aquí ja ho tindríem.
6: Completeta, completeta, aquesta connexió. Sí, a part sí. De les recomanacions, o les no recomanacions del nostre company, l'Eduard Jané, també aquesta iniciativa d'aquestes joves. Sara, moltíssimes gràcies. Jo crec que aquí podem tancar la paradeta, t'alliberem del micròfon inalàmbric, si et sembla.
0: Molt bé, doncs que acabi d'anar molt bé el programa, Carme.
6: Gràcies, fins després, adeu-siau. I ara continuem amb aquest especial Sant Jordi parlant de literatura, però us he de dir que parlarem d'un gènere que no acostuma a sortir a les llistes dels supervendes d'aquesta diada. Em refereixo a la literatura eròtica i per fer-ho avui ens acompanya una veu coneguda del programa, la psicòloga i sexòloga Ruth Canals. Què tal? Com estàs?
7: Hola, molt contenta. M'encanta aquest dia.
6: T'encanta?
7: M'encanta.
6: Ja
7: a tu
6: veig.
7: No?
6: I tant, és un dia molt especial, ens permet de compartir una celebració com aquesta en directe des de la plaça.
7: Tant a nivell personal com professional m'encanta, és un dia que obre moltes coses.
6: Escolta, avui parlem de literatura eròtica, que segurament no és el tema més típic pel Sant Jordi, no?
7: Bueno, no és que sigui molt o poc típic, sinó que realment la gent no en compra massa o no sé.
6: S'amaga,
7: no? Sí? Fins i tot per llegir-ho, o potser ho llegeixen més amagat a casa, no sé, però no veus que es faci massa propaganda, no?, de llibres d'aquest tipus, però per això estem aquí, tu i jo, avui.
6: Doncs mira...
7: Per ajudar.
6: I tant, el que farem serà repassar algunes propostes, algunes recomanacions, per endinsar-nos dins d'aquest gènere, què et sembla?
7: Perfecte, jo em porto uns quants.
6: Vinga,
7: val?
6: Comencem.
7: Haig de dir que passejant n'he descobert uns quants més.
6: Jo també he descobert un.
7: Que déu-n'hi-do, Sí que
6: n'hi ha, sí que n'hi ha. I a més és còmic.
7: Ah, que guai.
6: Després
7: me l'ensenyes, perfecte. Bueno, comencem. Mira, jo, per exemple, n'hi ha un que són Les edades de Lulu, del Modena Grandes, que és una novel·la molt intensa i també psicològica, val? Per exemple, hi ha una frase, no? M'he anat apuntant coses per poder-ho comentar avui, perquè clar, evidentment no me'ls sé de memòria aquests llibres. Doncs hi ha una frase que diu: "Quería que no terminara nunca, quería perderme dentro de esa sensación", no? Què ens diu això? Pues moltíssima intensitat i la idea de deixar-nos emportar per aquest desig, no? Una mica.
6: Aquest és un clàssic, Les edades de Lulu.
7: Sí, sí. També tenim...
6: Més opcions.
7: I tant. La vida sexual de Catherine M., val? De Catherine Millet, que aquesta és molt directa. Val? Per exemple, quan diu... "Mi cuerpo estaba siempre disponible para el deseo". Quina frase, no? Guai.
6: Home, clar,
7: potent, exacte.
6: Clar
7: i no català, ara
6: no
7: parlarem d'això.
6: Clar i castellà.
7: Clar i no català.
6: Però vaja, bueno. Qualsevol idioma que ho diguis, si ho dius directament, millor, no?
7: I tant. I després, bueno, evidentment, el més molt popular que es va fer fa uns anys és el de 50 sombres de Grey, que, bueno, pel·lícules i de tot, però, bueno, que va haver una trilogia increïble que la gent es va aficionar bastant més a la literatura eròtica gràcies a aquest llibre i pel·lícula.
6: Sí.
7: Sí, aquesta, bueno, el que passa que hi ha una part aquesta de control, de submissió, que...
6: Jo he vist la pel·lícula, que no he llegit el llibre.
7: Doncs jo diria que el llibre està millor... Perquè la teva imaginació vola més, vola molt més, com passa normalment, entre llibres i pel·lícules, però imagina't ja amb aquest temazo.
6: Què explica a 50 sobres de Grey? Sí. Perquè quan hi ha pel·lícula i hi ha llibre, sempre hi ha diferències. Vull dir, hi ha la pel·lícula no acostuma a ser ben bé el que s'explica en el llibre...
7: És bastant semblant a la pel·lícula en si. El que em refereixo jo és que quan tu l'estàs llegint, al final, al no tenir la imatge directa, com passa amb les pel·lícules, tu et deixes anar i a lo millor t'imagines el protagonista d'una manera que no és com a la pel·lícula, sinó com a tu t'agrada.
6: Clar.
7: Val? Si jo m'imagino el protagonista com a mi m'agrada, segurament se'm dispararà el desig molt més. Perquè imagino el que a mi m'agrada, no el que la pel·lícula em posa, sí?
6: I, per cert, no sé si en català hi ha gaire literatura eròtica.
7: Doncs la veritat és que no.
6: No?
7: Haig de dir que no.
6: No n'hem trobat.
7: No. Ens adonem que moltes d'aquestes referències que hem estat parlant doncs, són en castellà o les podem trobar traduïdes, però en si en català no. I a mi això doncs, bueno, no m'acaba d'agradar massa i penso que la gent s'hauria d'animar una mica a escriure literatura eròtica perquè... La necessitem, realment. Ens porta moltes coses.
6: I no sé si hi ha alguna recomanació que sigui actual, perquè hem passat una mica pels clàssics...
7: Sí, i més novel·la i tal, no? Jo també recomanaria, si és un apropament a lo que és la nostra sexualitat, a viure la nostra realitat sexual d'una manera més conscient i més sana, és llegir llibres com, per exemple, el de Laura Morán, el d'Orgasmitos... És que el porto aquí, sí, el porto aquí, val? I porto un tou de pòssits perquè és que realment és un llibre que té moltíssima infografia del que és l'aparell reproductor femení, de com arribar a l'orgasme, de que l'orgasme no només és la penetració, o sigui, coses que haurien de ser tan bàsiques.
6: Molt pedagògic, no?
7: Molt pedagògic, il·lustratiu i confrontatiu també, perquè trenca molts tabús que al final ens han fet creure. I, evidentment, doncs, ens ajuda a tenir una sexualitat molt més plena, evidentment, aquests llibres. Després tinc l'altre, el de Mindful Love, de l'Emma Ribas, que també té el Mindful Sex,
6: sí,
7: val? Que també és molt pedagògic, però en aquest ens parla més aviat des d'un lloc de connexió amb nosaltres mateixos, de viure el sexe des de la connexió, val? Des de... No algú només físic, sinó el sentir. El sentir està molt connectats en el que estem fent. Bueno, el nom ho diu, no? Mindful Love o Mindful Sex, d'Emma Ribas. Aquests dos a mi m'agraden molt a nivell pedagògic i per centrar-nos una mica, no? En tenir una sexualitat doncs, més enriquidora.
6: Molt bé, sí, ja ens cal, no?
7: Que, totalment.
6: Que sembla que encara estem a la caverna.
7: Que no hem en sortit, moltes ocasions, sí.
6: Que no hem sortit de la cova i que ens queda descobrir el món exterior. Segurament, si passéssim per aquests llibres o aquests llibres passéssim per les nostres mans, ens ajudarien això a descobrir i a després ens ajudaria a posar en pràctica tot això
7: a potenciar la nostra vida sexual, també. Després, perdona, Carme.
6: No.
7: També tinc llibres per recomanar per joves, val?
6: Adolescents. Això anava a preguntar.
7: Això és superimportant, perquè al final sempre estem parlant de que s'ha de treballar la sexualitat des de petits, des de joves, per després en la vida adulta, doncs...
6: Però joves, a partir de quina edat estem parlant?
7: Bueno, és que jo penso que la sexualitat sempre s'ha de treballar. Ja ho saps, que això ho parlem a ràdio normalment, que sempre, sempre, sempre, des de ben petits...
6: Des de que naixem fins que morim.
7: Sí, a veure, des de diferents matisos i diferents maneres, però sempre hem de parlar de sexualitat, val? Però mira, si ens endinsem més a la part més adolescent, més als joves, no?, que al final és quan, bueno, fan aquest despertar, no?, més brutal a nivell d'hormones i tal... Hi ha llibres com, per exemple, El sexe mola, de Bel Olid, que ens parla doncs, que el desig, per exemple, no és perfecte, però és real, no? I que tots podem tenir desig i no igual que els altres. És a dir, parla molt de les diferències de cadascú a nivell sexual i que totes són vàlides, sempre i quan et respectis a tu i respectis l'altre, val? Hi ha una condició molt de responsabilitat sexoafectiva en aquest llibre. I després hi ha un altre, el de la regla mola, d'Anna Sàlvia, no sé si el coneixes.
6: Em sona molt, sí.
7: La regla mola, que està molt bé perquè al final ens ajuda doncs, a entendre el cos, saps, des de ben jovenetes, i és el primer pas per viure també la menstruació, la regla, sense vergonya.
6: Sí, és veritat, abans parlaves de la Belolit, que són autores que connecten molt, molt bé i d'una manera molt directa amb aquest públic jove.
7: Sí, molt, molt, perquè és que i connecten perquè és que realment aquest jovent també necessita que algú els digui les
6: clarament.
7: Coses clares, no?
6: Quan sí.
7: Sense tantes històries rocambolesques, val? O sigui, al final
6: exacte.
7: El sexe és vida i és per tots i, per tant, hauríem de poder-ho parlar d'una forma més natural com fan aquestes autores.
6: Sí, per tant, podríem dir com a conclusió que llegir literatura eròtica ens pot ajudar.
7: Moltíssim, moltíssim. Activa el nostre desig. Al final la imaginació vola, ens connecta amb la sexualitat, que hi ha persones també, no?, que al llarg de la vida passen moments en què està com apartada o tapada, val? O sigui, com que no li donem massa importància.
6: Està en un segon pla, no?
7: Està en un segon pla i a vegades en un tercer, val? Depèn de quin moment de la vida ens trobem amb això. Llavors, llegir ens fa reconnectar amb aquesta part sexual que tots tenim i que al final el sexe és vida i que si a més ho fem des d'aquest lloc amb literatura il·lustrativa, pedagògica i després hi ha novel·la eròtica que ens porta ja al món que més ens agradi a cadascú de nosaltres, fantàstic, no?
6: Mira, ara he trobat, per aquí he fet una fotografia d'aquella recomanació que et deia.
7: Sí.
6: Es titula Sex Story.
7: Ah, també l'he vist.
6: La primera història de la sexualitat en còmic.
7: Sí.
6: Va per la segona edició.
7: Sí, sí.
6: L'he fullejat a...
7: L'has fullejat,
6: una,
7: sí, sí.
6: Sí, una mica. I la veritat, estava interessant. Clar, és que, a veure, són gèneres. Si resulta que tu, una novel·la,
7: no t'atrapa,
6: segurament amb un còmic et serà més fàcil.
7: No, a més és superil·lustratiu, clar, el còmic, i realment ja només per... Dius tu, és que tu ja t'has posat a fullejar-lo perquè realment els dibuixos són molt clars.
6: Sí, clar, són explícits.
7: Totalment, molt
6: aquí
7: explícits.
6: Aquí sí que també t'ajuda.
7: Ah, i tant, perquè aquí. A vegades diu, això està aquí, i funciona així, està molt bé, sí,
6: això
7: sí que hi hagi dibuixets i tant.
6: Bé, doncs, jo no sé, tu has comprat ja el llibre... Has comprat llibre?
7: Jo sí, he comprat el llibre ja per la meva parella i he rebut la rosa. Sí, sí.
6: Molt bé.
7: I tu?
6: Feina feta. No, jo sóc sempre d'última hora. Bueno, he fet alguna reserva, però sí, vaig a
7: molt
6: última
7: bé.
6: Hora. Vaig
7: molt
6: a última
7: bé,
6: hora.
7: Calma.
6: Escolta,
7: doncs... Doncs te'n recomano que te'n llegeixis algun d'aquests.
6: Sí? Quin?
7: Sí. Mira, el d'Orgasmitos és molt, molt xulo. De veritat,
6: Orgasmitos, que no vol dir orgasmes petits.
7: No, vol dir orgas i posa entre parèntesis mitos, vull dir per trencar mites també en relació a l'orgasme femení.
6: Correcte, era un acudit ràpid.
7: Okay.
6: Ruth, escolta, que tinguis una bona diada de
7: Igualment.
6: Sant Jordi. Ara se'ns ha tapat el dia, eh? Ara fa una mica de fresqueta, corre, passa l'aire i la veritat és que no passarem calor.
7: No, millor.
6: Millor.
7: Perquè amb tanta gent, si a més passant calor.
6: Molt bé, Ruth.
7: Escolta, molt bé,
6: moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres, un plaer. Bona diada.

0: punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
6: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Vinga, a veure si ens ajuda una mica. 1, 2, 1, 2...

0: Bé, doncs acabem d'escoltar les Montses. Vaig amb tot, me la sua. Aquest tema que serveix per tancar aquest especial Sant Jordi des de la plaça d'Octàvia. Torna a sortir el sol, que agraïm. Gràcies al Martí González, al Joan Prat, al Xavi Esteve, les Montses, que si voleu continuar escoltant com sonen, podeu anar aquesta tarda, aquest vespre, al Festival XS de Sant Vicenç dels Horts, a partir de les 8 a la plaça Catalunya, i ja els hi trobareu. També, moltíssimes gràcies, nois.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. I això s'acaba. S'acaba el Faves Comptades, però no la Diada de Sant Jordi, que la podeu continuar celebrant i gaudint fins a última hora. La plaça continua bullint de públic, que passeja, que remena, que busca, que saluda, que celebra aquesta jornada no festiva a casa nostra, però que celebrem amb moltíssima il·lusió. Gràcies a tots, ho deixem aquí. Adéu-siau, serà fins demà.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. El Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptes incompliments en la gestió de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, la UMET, tant per part de l'empresa adjudicatària, Fundesplai, com de l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant d'aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Quan Bellaterra va iniciar el procés de segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en unes qüestions territorials més rellevants del Vallès. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, l'alcalde ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable, però considera que el procés no s'acabarà aquí. Segons ha dit Vallès, la Generalitat dirà que no, però que si juga un pèsol, ha dit que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. El personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal aliè al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes convocada al sector bibliotecari públic català. I el govern mantindrà les restriccions d'accés a Collserola i a la resta de la zona del risc per la pesta porcina africana, almenys fins a finals d'estiu. Així ho va traslladar aquest dimarts el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, als representants dels 19 municipis afectats durant una reunió telemàtica en què, entre altres qüestions, es van abordar possibles alternatives per recuperar parcialment l'ús ciutadà de l'espai natural. La trobada arriba pocs dies després de la protesta convocada a Collserola per reclamar la reobertura de l'espai tancat des de principis d'any per contenir l'expansió de la malaltia. I la CUP estudia una proposta per expropiar part dels terrenys de Can Ametller amb l'objectiu d'incrementar el control públic sobre un dels darrers grans sectors pendents de desenvolupar a la ciutat. La portaveu de la formació, Ariadna Sierra, ha defensat que la planificació del nou barri ha de respondre principalment a la crisi d'habitatge.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
0: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 11 de juny i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia.